0: La Guàrdia Civil demana extremar la precaució i evitar rieres, barrancs i zones inundables. Més coses, un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control. Té dos fronts actius i afecta part del parc natural de la Serra de Calderona. És una zona amb una orografia difícil i en molts llocs no s'hi accedeix a peu. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'Extinció del Foc.
1: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: Xifra rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars. Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. El president dels Republicans, Oriol Junqueras, assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Aquest divendres, Junqueras ha participat a la Universitat Catalana d'Estiu, on ha coincidit amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. I optimisme de cara a la campanya de l'avellana, que ja ha començat al Camp de Tarragona. Es preveu que la producció arribi a les 7.000 tones, una de les millors previsions dels últims anys, gràcies a les pluges i també la recuperació del rec de l'estiu.
2: Era mitja tarda i queia un flugim suau.
0: Roger Mas ha tancat aquesta nit la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors referents a Catalunya. I la pluja ens va assecar, o totes les flors, han estat algunes de les peces que han sonat a l'exterior del celler davant d'uns 300 espectadors. El director del Festival Sons del Món, Xavi Pasqual, s'ha mostrat molt satisfet amb la resposta del públic que ha assistit al festival, tant als concerts de la Ciutadella de Roses com els escenaris més petits i també que són a diferents cellers.
3: Al final, d'alguna manera, sempre busquem cuidar a l'espectador que ve i que d'alguna manera doncs senti aquesta exclusivitat. Des del petit celler de 200-300 persones a un aforament de 5.000 que acaba veient el que anirà a veure al Palau Sant Jordi amb 18.000, però allà només són un 30% del Palau Sant Jordi.
0: Esports, derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al Camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Márquez per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic, perquè arribi l'any vinent. I l'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tenis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers s'ha classificat per a les semifinals del torneig de dobles, fent parella amb Horacio Ceballos.
4: Fins aquí les notícies.
5: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
6: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Hi ha una cabra que acaba de parir.
9: Ara mateix.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Ja som aquí. Arriba el ball. Giren els plats a la roda de miralls. I Miqui Puig els plats et diu hola. Ets a la sintonia d'ICAT. 8 del vespre de dilluns a dijous. Repeticions els caps de setmana i sempre. A la plana de Trescat Cultura. El gaudi de fer. Ball de tarda. Saps que seleccionem cançons, que les destriem, que a vegades fem un pas enrere per escoltar coses pretèrites. Invitem a DJs. Escoltem discos sencers. Històrics o clàssics per nosaltres. I que sempre busquem la bellesa en forma de cançons, vingui d'on vingui. L'altre dia posava un CD perdut i em enamorava d'aquesta cançó.

de 2021. Era el disc Home. El vaig posar al cotxe i quan va arribar aquesta peça, aquest Helpless, tota la bellesa del món em va venir. Vaig recordar que els havia vist en directe i vaig anar a buscar Homer del 2021. Miloš havia quedat davant del projecte Rai, R-H-Y-E, i el seu R&B sedós i pop seguia sent vigent. La sorpresa és que abans de Nadal havien tret disc i el single es deia Hold On. Tantes novetats, tanta voràgine, que no arribem a tot. Rai, Hold On.

La marca de la casa segueix intacta. Milo segueix cantant d'una manera absolutament bonica. I Ray no canvia. És R&B, és pop, és electrònica. Ray, single de fa un mes, Sketch, anomenat Alone. Així ens arrenca la pista. Així ens t'ho explica Miqui Puig, els plats. Amnèsia són una de les noves cançons del Sebastián Tellier. Una altra música que no canvia, que és inclassificable de per ser.

0: grandiloquent, exagerat, excessiu. Són molts dels adjectius que li podem posar a Sebastián Tellier. Kiss the Beast és el seu nou disco. I aquesta amnèsia, amb la col·laboració de Kid Cudi, França, a la casa, a la pista.
1: Pista de fusta, la secta. La secta del ball. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix batcanal de sempre.
0: Vis Carla Parks. Heaven, més cançons del nou disco d'aquest artista que ens fascina.

un desig ambigu. Així ens diu el nou disco d'Arlo Parks, Ambiguous Desire. I aquesta Heaven és un lloc on el ball importa, on de veritat. Torno a repetir, Arlo Parks et deixa clar que és més que una moda, és un artista d'aquelles que es manega bé amb tot el que fa i fuig molt de la comercialitat. De Nitza, Missió.

Mestressa, nascuda a París el 94, criada a Ginebra, de Nizza, té tot el flow del món, col·laborant amb Bisó, un gran productor, es treuen de la màniga aquest Missió, Aires Jamaicans, des de Ginebra fets ara mateix, i un altre que no es moca amb mitja màniga és Barry Canswim. Que no us enganyi aquesta entrada. Xalà. My soul is in a loop. Quan l'ànima entra en un bucle, d'aquí no sortim.

0: una inèdita de Barry Kent Slim anomenada Shalah, My Soul Is in a Loop, que és una de les cançons exclusives del músic per al recopilatori Late Night Tales, la sèrie Nightlight Tales, que si no la coneixes hauries de tenir-ne algun dels seus números. És un recopilatori on artistes d'arreu del món, distints i sempre interessant, recopilen cançons seves. Alguns regalen inèdites, i és el que ha fet en el disc que sortirà al març, Barry Kent Slim.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
1: Oh.
3: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Hi ha artistes per donar i vendre, i quan no els coneixes somrius pensant que això no s'esgota. Es diu Joss da Costa, això es diu Sky Girl, i no el coneixia.

encara que ho sembli, no és una cançó perduda dels Stone Roses. És Josh DaCosta, baterista de bandes com Drug Dealer, els MGMTM, aquest jove de Nova York. Jove ja, seria un dia, segons la meva perspectiva, sí. Em regala aquesta Sky Girl editada per un segell de hip-hop com és Stone Throw, que obre les seves mires buscant la bellesa. I ja que som a Nova York, un de Tamanega el Cotarro a Nova York, ja saps que és James Murphy. Ell produeix aquest Five Words de Rhythm Magic.

Cruet, cruet. La gent ho fan Rip Magic. Són de Londres, van cridar l'atenció de Tyler i The Creator amb les seves demos. I va ser James Murphy qui se'ls va emportar. El seu segell de FEA, el líder dels LCD Sound System, els va tancar en un estudi de Nova York i els hi va produir Five Words. El debut d'una banda londinenca amb el segell DFA. Ets AICAT, descobrim bandes i ballem sempre. Lucky Number. Una peça increïble, també sintètica i també punk.

0: la música country i amb americana. D'allà són Optic 5. Des de fa ja una dècada, movent-se en el post-punk amb la música sintètica i amb postulats de gent com Suicide. L'àlbum es diu Lucky Number, el tercer de la seva carrera. I la peça que hem escoltat, la que dona títol a l'àlbum, Lucky Number, Optic 5.
1: En digital o a l'FM,
2: pista de fusta.
0: I ara una peça en galès. És Annie Glass, és el remix de Church Arion. I en galès això es diu...

com si Ava fossin indis. Així és com m'imagino la música d'Annie Glass, la de Cardiff, amb una peça del seu disc anomenada Or 18, cantada en galès, amb un món oníric ple de sintetitzadors i amb la remescla de Carcharoy, un col·lectiu de DJs de la seva ciutat natal de Cardiff, que han fet amb aquesta peça una petita meravella. Saps com som de fanàtics de Love Tempo, per això torna dia rere dia si té novetats. Thinking About You, Love Tempo des de New York.

Love Tempo, aquest projecte des de Brooklyn, des de Nova York, d'un músic de la banda Rapture, que les seves hores lliures es tanca l'estudi i fa coses elegantíssimes com aquesta, Thinking About You. La pista sempre busca perles que enganxin una amb l'altra, que la sessió d'un lloc a l'altre ens faci anar. I ara mira què ha fet Eric Urano en el seu nou disc anomenat Stalker. Aviam si reconeixes què ha agafat.

0: totalment a favor d'Eric Urano, del seu Radioactivity, filtrat a la seva manera irreverent, com calen fer les versions, tenint-hi només el respecte de que t'emociona la cançó. L'àlbum es diu Stalker.
1: T'ho he chiamato per dirti que ti amo.
2: Tots a la pista. Miki Puig als plats.
0: I ara mireu què ha fet Arc amb una de Robin.
3: Me some IRL, I'm on the clock, just give me your ASL. Fuck a plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. Fuck a single mom, I'm not judgmental. In my sweatpants and some juicy hentai. Fuck a therapist.

0: Pista de fusta.
1: Marxem amb una guitarra samplejada i un ritme contramaluc que et trencarà. Skin on skin i l'abat Feel so good around you. Balleu, sigueu feliços.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els xàfecs intensos continuen descarregant sobre el Baix Penedès i el nord del Tarragonès sense pràcticament moure's de lloc. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra s'han registrat més de 49 litres per metre quadrat en només mitja hora i continua plovent amb intensitat torrencial. L'N340 està tallada en els dos sentits de la marxa a l'altura del Vendrell. En les pròximes hores afectaran també l'Alt i el Baix Camp i s'estendran pel Tarragonès. Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat per l'episodi de pluges torrencials previst a l'Alt i el Baix Penedès, al Camp de Tarragona i les comarques del sud del país. Es preveu que les pluges també vagin acompanyades de pedra, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. A Salou, l'Ajuntament ha suspès preventivament totes les activitats a l'aire lliure. A les Terres de l'Ebre, la preocupació se centra en el barranc del Llop, a Alcanar, un dels punts especialment sensibles en episodis de precipitacions intenses. Sentim Sebastià Domínguez, regidor de Seguretat Ciutadana de Salou, i Marc Chavarria, alcalde d'Alcanar.
2: Salou estem culminant la fase d'obres del nou barranc de Barenys. No obstant, fins que aquesta obra no estigui finalitzada, doncs el barri de Ponent i la Salut continua considerant-se zona inundable.
3: Ens hem ficat en contacte individualment en cada veí del barranc del Llop per a saber quina era la seva situació, no? si estaven a la zona, si no estaven, i també per a poder-los oferir, en cas que tinguéssim una emergència possible, una alternativa.
1: A les Terres de l'Ebre també es manté una vigilància especial sobre espais vulnerables, com la barra del Trabucador. Protecció Civil demana extremar la precaució i evitar rieres, barrancs i zones inundables. A Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporizhia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Els atacs arriben poques hores després d'una de les jornades més sagnants dels últims mesos a Ucraïna. Aquest divendres, almenys 20 persones han mort en bombardejos russos, 16 d'elles en un atac amb drons contra un centre comercial molt concorregut de Kryvyi Rih, la ciutat natal del president Volodymyr Zelensky. El govern espanyol ha traslladat aquest divendres al Marroc el seu rebuig frontal a qualsevol plantejament que qüestioni la sobirania espanyola sobre Ceuta i Melilla. Fonts del Ministeri d'Afers Exteriors ho han confirmat hores després que el ministre marroquí de Justícia tornés a defensar que les dues ciutats autònomes constitueixen un dret històric i geogràfic del Marroc i reclamés obrir una via de negociació amb Espanya sobre el seu futur. Rècord històric dels hotels catalans en un mes de juliol, gràcies sobretot al turisme estranger. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. I el Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada, que es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. La sèrie està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de preservar la mitologia popular catalana. El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat edició aquest divendres amb un balanç molt positiu. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
4: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
5: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
4: afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
5: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
4: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
1: Esports, derrota del Girona, la segona divisió per 2-1 al camp del Córdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. L'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
0: Fins aquí les notícies.
6: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
7: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
8: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
7: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Un dia més. Quina meravella de cançó, eh? És un dels últims fitxatges que ha fet el segell de Great Canyon, des de la Plana de Vic, malgrat que els noms siguin d'allà, però la música és d'aquí, i ella és la Juana Everett, que amb aquest últim tema ha col·laborat amb Dylan LeBlanc, un músic d'aquests practicants de l'americana. Ell és nord-americà i és un tipus... Aquí el programa ha sonat en unes quantes ocasions alguns dels seus àlbums i realment sempre ens ha agradat molt. I aquesta comunió entre els dos, amb aquest Whatever It Takes, doncs em sembla meravellosa. Benvinguts a un Delicatessen, que avui a l'aparador del programa hi posarà una mica de jazz, però de la mà d'un tipus que no és habitual que faci jazz. Flea, el baixista de Red Hot Chili Peppers, que acaba de publicar un disc justament d'això, de jazz. I ja veureu que val molt la pena. Avui us parlaré del... Estic una mica sense veu després de tota la jornada de Sant Jordi cap de setmana, però vaja, arribarem al final. Us parlarem també del proper concert Delicatessen, que és el dia 5 d'aquest mes de maig, o sigui, queden 4 dies. I escoltarem algunes quantes coses que jo crec que us agradaran. Per exemple, aquesta extensa i meravellosa cançó que acaba de publicar Beth Orton.

Em sembla una barbaritat aquesta cançó, que es diu The Ground Above i és de Beth Orton, és la tercera que publica en format de single. Era un tema extens, però a banda que m'agrada moltíssim aquesta cançó, a banda d'això, doncs, crec que enllaçava a la perfecció amb el nostre disc de l'aparador avui, que té aquests tocs de jazz, aquesta part jazzística que també s'inclou en aquesta cançó de Beth Orton. Us deia que avui a l'aparador hi presentem aquest nou àlbum de Flea. El baixista Red Hot Chili Peppers, doncs, ha basat en el món del jazz i li ha sortit un disc molt xulo, la veritat. Era així quan ho vaig llegir, una experiència, un experiment que un no sabia ben bé per on agafar-lo, però al final, doncs, la veritat és que hi ha coses molt interessants. Però abans d'entrar-hi, doncs, ja que parlem de Flea, ja que parlem de Red Hot Chili Peppers, deixeu-me una petita llicència.

Doncs la llicència està feta. Aquest Under the Bridge, una cançó a mi que m'encanta, de Red Hot Chili Peppers, d'un àlbum realment meravellós que era aquest Blood Sugar Sex Magic. I Flea era el baixista, i aquí teniu a Flea ara fent aquestes noves aventures amb un disc que es diu Honora. El disc, doncs és això, és una demostració de la passió que té Flea com a gran música és, i ha sigut sempre, doncs per coses que van més enllà de la tesitura o la factura de Red Hot Chili Peppers, i a més amb estils i amb gèneres completament diferents. S'endinsa en el món del jazz, amb grans referències jazzístiques i amb temes que alguns d'ells, de fet n'hi ha dos i els dos els escoltarem perquè són dos col·laboracions de luxe a l'alçada d'un campanar. La primera, Thom Yorke, que és el cantant líder dels Radiohead, com sabeu la majoria, amb qui Flea fa aquesta cançó que es diu Traffic Lights.

Evidentment que les peces tenen, o el baix té en aquestes cançons, un protagonisme real. I és que Flea és el seu instrument, evidentment, i això ho demostra en un àlbum en el que deixa volar moltíssim aquesta imaginació i que demostra, jo crec, que té coneixements sobre la matèria. No tothom es pot posar a fer jazz. Hem tingut exemples claríssims de gent que s'hi ha volgut dedicar i que, la veritat, millor que no ho hagués fet. Però, en el cas de Flea, l'àlbum, a més que amb la complicitat de tipus com Thom Yorke, que, evidentment, no s'apunta a qualsevol tipus de festa, doncs és un d'aquells discos que és una aventura per descobrir. Oblideu-vos absolutament de Red Hot Chili Peppers, oblideu-vos absolutament d'aquella energia, d'aquella vitalitat. Aquí la vitalitat s'expressa d'una altra manera. Us deia que hi ha dos convidats de luxe en aquest àlbum que es diu Honora de Flea. L'altre és Nick Cave. O sigui que, vaja, és que jo crec que més alt, per apuntar més alt ja només faltaria que hi aparegués Tom Waits, però no és el cas perquè Tom Waits ja fa molt de temps que no està fent gairebé res. Aquí teniu a Nick Cave al costat de Flea, això es diu Wichita Lineman.

diguéssim que l'autor d'aquesta cançó, mentre anava per la carretera de Wichita i va veure un senyor allà dalt provant, crec que era línia telefònica perquè estava trucant per telèfon, i va pensar que des de la solitud de dalt del pal estava parlant amb el seu amor perdut. Coses molt poètiques que s'inclouen també en aquest Honora, que és el nou àlbum de Flia. I per acabar el repàs, jo sempre us en poso tres, vosaltres podeu accedir a tota la resta, ja sabeu com, doncs aquest Thinking About You, que és una de les cançons en les que Flia ataca en solitari, sense col·laboracions.

Doncs temes cantats, evidentment amb la presència de dos cantants com Thom Yorke o Nick Cave, i temes instrumentals tirats cap al món del jazz com aquest Thinking About You de Flea. Us deia que us parlaria del proper concert de Delicatessen. Aquesta vegada han anat molt enganxat. Després de la presència de Tessa Rowe Jackson i de Jan Nieto el dia 22, doncs ara el dia 5 tornem

va tenir concert de Delicatessen. I ens visitarà una de les grans, grans de la música des d'Islàndia. Havia estat al costat de la Björk en els seus inicis i és una d'aquestes dones absolutament reverenciada allà on va i que acaba de publicar nou àlbum. La gran Olof Arnalds ens visita el dia 5 de maig a l'antiga fàbrica Estrella d'Am.

Sentirem cantant islandès, cosa que serà novetat en aquests concerts Delicatessen. Olof Arnalds, amb un nou àlbum que es diu Spira i que l'estarà presentant a Barcelona al nostre concert Delicatessen. Això és el dia 5 d'aquest mes de maig, que està a punt de començar, i és un dimarts, antiga fàbrica Estrella d'Am, com sempre els concerts, obrim portes a les 7 de la tarda i el primer concert serà a partir de 7:45. Les invitacions ja estan disponibles, o sigui que ja podeu entrar a la pàgina web d'ICAT i ICAT FM, allà on posa experiències, doncs podreu saber com aconseguir aquestes invitacions. Jo vaig explicant com són aquests concerts Delicatessen per captivar el personal, tot i que últimament no fa massa falta perquè veniu a la crida de seguida. I la veritat és que l'últim dia ens ho vam passar superbé i aquesta vegada tornarà a ser el mateix, amb un clima absolutament càlid, tranquil·litat i bona cervesa. És una de les coses que sempre ve de gust. Olof Arnalds i, com sempre, un artista de casa. Tornem al segell Great Canyon, que abans en parlava amb la Juana Everett, doncs ara serà el torn de la Marta Pérez, una artista gironina que forma part també d'un grup que coneixereu com les Anxovetes, que es dediquen a fer habaneres, però amb la seva carrera en solitari les habaneres no hi tenen res a veure. Això forma part de l'últim àlbum de la Marta Pérez, un disc que es diu Back and Forth i que té coses tan boniques com aquesta.

Vinga, doncs ja podeu entrar a la pàgina web d'ICAT FM, anar allà on posa experiències i demanar les vostres invitacions per aquest concert del dia 5, Olof Arnalds i Marta Pérez. I l'altre dia vam tenir la Tessa Rose Jackson i també una gran sorpresa, amb una banda, crec que eren 7 músics damunt de l'escenari, presentant-se amb trajo de gala, per dir-ho així. El senyor Jan Nieto, un músic al qui li augurem un bon futur, realment, perquè ens va agradar. I molt el que va fer a damunt de l'escenari. L'últim single que ha publicat es diu To Think Before To Talk. Ell és Jan Nieto, no li perdeu la

Hi ha una altra meravella, que és aquest Didn't Come to Work de James Blake, del seu últim àlbum. Avui ens acomiadarem. Recordeu que tenim concert de Delicatessen, recordeu que estem aquí doncs, de dilluns a dijous per compartir amb vosaltres les millors cançons que es publiquen en aquest planeta. Demà hi tornem a la mateixa hora. Sigueu, com sempre us dic, molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els xàfecs torrencials continuen descarregant el Baix Penedès i el litoral del Tarragonès sense gairebé desplaçar-se, amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra han caigut més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora i la pluja continua caient amb molta intensitat. A més, l'N340 està tallada en els dos sentits de la marxa a la altura del Vendrell, des de les 2 de la matinada. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les xarxes socials mostren imatges de vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula,
1: Protecció Civil manté activada l'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluges torrencials previst aquest dissabte. A més de precipitacions molt intenses, es poden produir pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. Les autoritats demanen extremar la precaució i evitar rieres, barrancs i zones inundables. Més notícies. El govern espanyol ha traslladat aquest divendres al Marroc el seu rebuig frontal a qualsevol plantejament que qüestioni la sobirania espanyola sobre Ceuta i Melilla. Fonts del Ministeri d'Afers Exteriors ho han afirmat hores després que el ministre marroquí de Justícia tornés a defensar que les dues ciutats autònomes constitueixen un dret històric i geogràfic del Marroc i reclamés obrir una via de negociació amb Espanya sobre el seu futur.
4: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
1: I en clau política, Oriol Junqueras pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança Catalana i considera que l'extrema dreta posa en perill la independència. El líder d'Esquerra ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada.
5: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
1: I de l'àmbit internacional, a Ucraïna almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporizhia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Els atacs arriben poques hores després d'una de les jornades més sagnants dels últims mesos a Ucraïna. Divendres, almenys 20 persones van morir en bombardejos russos, 16 d'elles en un atac amb drons contra un centre comercial molt concorregut. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran està desesperat per arribar a un acord amb Washington, però considera que Teheran encara no està preparat per acceptar les condicions que exigeix la Casa Blanca. Trump també ha afirmat que ara mateix veu aquest corredor estratègic com si fos un territori dels Estats Units. El mandatari nord-americà ha reiterat també la seva línia vermella sobre el programa nuclear iranià. L'Iran no tindrà mai una arma nuclear, ha dit Santiam en aquestes declaracions. Mentrestant, Washington prepara noves sancions econòmiques contra Teheran. El secretari del Tresor, Scott Bessent, en concretarà els detalls aquest dilluns. Departament Amades, la sèrie de comèdia centrada en el folclore català, roda la segona temporada aquest agost i es podrà veure a la plataforma 3CAT a principis de l'any que ve. De fet, la comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular, un gènere del qual no es parla gaire, ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
6: El que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
1: Esports, derrota del Girona, la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. El Barça de femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès, el migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any que ve. L'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
0: Fins aquí les notícies.
7: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
0: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells es viu a Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: Escolteu-nos i fem pinya.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Són les 11 de la nit del divendres 28 de febrer del 1986. Olof Palme, primer ministre de Suècia, passeja tranquil·lament amb la seva dona Lisbeth per l'eix comercial d'Estocolm. La parella acaba de sortir del cinema i, encara que van sense escorta, han decidit tornar a casa caminant. Al carrer encara hi ha força gent i hi ha un ambient distès. Després de caminar 300 metres, sonen dos trets i el primer ministre cau a terra. La neu i el gel es taquen de sang.
2: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. A molta gent, sobretot si teniu una edat, us sonarà l'assassinat del primer ministre suec Olof Palme. Ja fa 34 anys que va passar i encara avui no està gaire clar, per no dir gens, qui el va matar. Al llarg de les tres últimes dècades, els suecs han especulat moltes vegades sobre qui va disparar al líder socialdemòcrata. Aquella nit de 1986, la policia va trigar a reaccionar i l'assassí va desaparèixer sense deixar rastre. Des d'aleshores, s'han fet gairebé 10.000 interrogatoris i s'han investigat moltes pistes diferents, algunes d'allò més pintoresques. És, de llarg, la investigació criminal més cara de la història del país nòrdic i de molts altres, ja veureu. Va ser un crim molt sonat, un magnicidi a la terra on, anys més tard, agafaria fama tot el que té a veure amb el gènere negre. Ho anomenen Nordic Noir i té com a grans precursors els admirats escriptors Henrik Mankell i Stieg Larsson. Precisament Larsson tindrà un paper molt important en aquest relat. Com sempre passa, l'assassinat del primer ministre supera qualsevol trama de ficció. Fa poc, una investigació periodística va tornar a posar d'actualitat el cas que va fer canviar la història de Suècia. Qui va matar Olof Palme i per què? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
3: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
2: A Estocolm, com passa també amb Sant Petersburg i amb Amsterdam, se la denomina popularment la Venècia del Nord, perquè està envoltada d'aigua. La capital de Suècia està formada per 14 illes que es comuniquen entre si a través de ponts, tot i que, per anar d'un barri a l'altre, també es pot agafar una barca. La zona més antiga de la ciutat, habitada des del segle XIII, és Gamlastan, que literalment vol dir ciutat vella. I allí, en aquell barri ple d'edificis medievals, hi vivia el primer ministre Olof Palme. Concretament, al número 31 del carrer Västerlanggatan. El divendres 28 de febrer de 1986, Olof Palme va arribar a casa poc després de les 6 de la tarda. La seva dona, la Lisbeth, li va dir que havia quedat per anar al cinema amb un dels seus tres fills, el Martin. Ho havien decidit aquella mateixa tarda. Palme ja li havia dit als seus guardaespatlles que no els necessitava aquell vespre, perquè no tenia pensat sortir de casa. I els guardaespatlles havien marxat. Tot i això, el primer ministre va decidir anar igualment al cinema, sense protecció. I ja ho havia fet d'altres vegades, perquè li agradava comportar-se com un ciutadà qualsevol. Així doncs, A 8:45 del vespre, el matrimoni Palme va sortir del seu domicili al barri vell d'Estocolm i van agafar el metro fins a l'avinguda Sveavägen, un dels carrers més transitats de la capital sueca. Allà, concretament al cinema Gran, era on havien quedat amb el seu fill Marten i la parella del noi, l'Ingrid.
4: Els Palme van anar a veure una comèdia titulada Els germans Mozart, un film suec de 1985 sobre un jove director que vol revolucionar el món del teatre. La pel·lícula dura gairebé 2 hores, així que quan van sortir del cinema ja eren les 11 de la nit. Tot i que feia vent i estaven a 7 graus sota zero, una temperatura habitual a Suècia, els Palme van decidir tornar a casa caminant, en comptes d'agafar un taxi. A les portes del cinema, l'Olof i la Lisbeth es van acomiadar del seu fill i van començar a passejar tranquil·lament.
2: L'avinguda Sveavägen està plena de botigues, restaurants i locals d'oci. De fet, tot i que era de nit i feia molt de fred, aquell dia encara hi havia força gent, perquè era l'hora en què coincidien els que sortien del cinema, dels restaurants i marxaven cap a casa, com els Palme, i els que anaven a passar l'estona a la discoteca o al bar. Al centre d'Estocolm, doncs, hi havia un ambient tranquil, festiu. Ningú es podia imaginar el que estava a punt de passar. Només havien caminat 300 metres des de la porta del cinema, on feia pocs minuts que s'havien acomiadat del seu fill, quan el primer ministre de Suècia i la seva dona van ser atacats. Lídia Orriols.
4: A la cruïlla entre l'avinguda Sveavägen i un carreró que es diu Tunnelgatan, davant d'una botiga de material artístic, Olof Palme cau a terra i la neu es taca de vermell. El primer ministre ha rebut un impacte de bala a boca de canó per l'esquena que li ha destrossat els pulmons, li ha ferit la tràquea i l'esòfag i li ha sortit pel pit. A l'Elisbeth, en canvi, la segona bala només li ha traspassat l'abric i li ha passat fregant l'espatlla. Tot i el xoc del moment, mentre és a terra al costat del seu marit, la dona té temps de girar-se i veure dos homes davant seu. Un d'ells, alt i ros, ha començat a caminar ràpidament avinguda Sveavägen avall. I el que creu que és el tirador, més baixet i morè, dubta un segon i després marxa corrents en direcció a unes escales que hi ha al final del carrer Tunnelgatan.
2: L'Elisbeth Palme comença a cridar demanant ajuda. En els minuts posteriors a l'atac està tan nerviosa que no és capaç de fer res més. Però un taxista que estava esperant davant d'un semàfor ha sentit els trets i ha avisat emergències. En poc temps, a l'escenari del crim comença a aparèixer gent. 2 minuts i mig després arriben el comissari Goske Soderström, que aquella nit està a càrrec de la policia d'Estocolm, i el seu company Ingvar Winden. Escoltem què va dir el comissari.
5: Quan vaig arribar a l'escenari del crim, hi havia unes 10 persones al voltant d'un home estirat sobre un bassal de sang. Tenia la cara tacada, la roba bruta i la mirada fixa.
2: 2 persones intenten reanimar Olof Palme amb un massatge cardíac, però només serveix perquè encara brolli més sang del seu cos ferit. En aquest moment, encara ningú no sap qui és la víctima. L'intenten ajudar com ho farien amb qualsevol persona. Mentrestant, els policies demanen ràpidament si algú ha vist per on ha marxat l'atacant i uns testimonis els diuen que en direcció a les escales del final del carreró. Després d'enviar uns quants policies cap allà, el comissari intenta parlar amb l'Elisbeth Palme. La dona està molt alterada i no és capaç d'aportar cap dada rellevant. L'única cosa que diu és que vol que salvin el seu marit. Aleshores, el comissari de policia li demana que s'identifiqui. Ella se'l mira amb cara d'estupefacció i li diu això.
6: Que t'has tornat boig, que no saps qui sóc jo? Sóc l'Elisbeth Palme, collons, i aquell d'allà és l'Olof.
2: El comissari no es pot creure el que està sentint.
5: Com que l'Olof? L'Olof Palme, el primer ministre?
2: Quan s'hi acosta, Soderström reconeix perfectament la cara del primer ministre suec. Els seus companys del cos, que reben la notícia per la ràdio de la policia, també els costa una mica de reaccionar. Poc després, una ambulància trasllada Olof Palme a l'hospital més pròxim. Quan el reben, els metges veuen que no hi ha res a fer, però davant la insistència de la seva dona, intenten reanimar-lo. A les 12:06 de la nit, quan ja és 1 de març de 1986, no els queda més remei que acceptar la realitat. El primer ministre de Suècia és mort.
7: Bona tarda. 16 hores després que el primer ministre suec Olof Palme va morir assassinat al centre d'Estocolm, la policia encara ignora qui pot ser el responsable de l'atemptat. Una veu ha reivindicat aquest matí l'atemptat a l'agència Reuters de Londres i ho ha fet en nom del comando Holger Mainz, nom que correspon a un dels dirigents del grup terrorista Baader-Meinhof, molt actiu a l'Alemanya federal durant els anys 70. La policia sueca ha realitzat un important desplegament per controlar els accessos a Estocolm i ha fet arribar a tots els agents la indicació que vigilin especialment els activistes d'origen croat. L'esposa de Palme, Lisbeth, ha declarat avui a la policia haver vist ja anteriorment l'assassí del seu marit, però no recorda quan ni a quin lloc.
2: A Suècia, molta gent va rebre la notícia de l'assassinat d'Olof Palme amb tristesa, perquè Palme era un polític admirat, però també amb una certa incredulitat. Escolteu el que va explicar el coordinador general de la policia d'Estocolm, Ulf Abrahamsson, a un equip del 30 Minuts de TV3. Abrahamsson parla castellà.
8: Estamos en un país de paz, se puede decir. Es un país bastante tranquilo, y especialmente cuando se trata de la política. No hay violencia. Hay violencia de robos, de los criminales normales, pero violencia en la política no hemos tenido en realidad.
2: Durant les hores posteriors a l'assassinat, l'escenari del crim es va omplir d'espelmes i de roses vermelles, símbol de la socialdemocràcia, i per extensió, també d'Olof Palme. Però la mort del primer ministre no només va impactar Suècia. Des d'arreu del món es van enviar missatges de condol i el funeral de Palme va ser multitudinari. Hi van assistir milers de representants d'un centenar de països, entre ells l'aleshores president espanyol Felipe González, que era amic personal del primer ministre. Però qui era Olof Palme?
4: Olof Palme va néixer a Estocolm el 30 de gener de l'any 1927, fill d'una família de classe alta. De nen va tenir problemes de salut i va estudiar a casa amb tutors privats, però els viatges que va fer de més gran, segons diuen els que el coneixen, van marcar la seva ideologia posterior. Primer va estudiar amb una beca als Estats Units i allà va observar, d'una banda, els efectes de la segregació racial i, de l'altra, les desigualtats entre els molt rics i els molt pobres. De tornada a Suècia, Palme es va llicenciar en dret a la Universitat d'Estocolm i es va convertir en el president de la Unió Nacional d'Estudiants del seu país. Aleshores, va fer més viatges per Europa i Àsia i va continuar reforçant les idees que havien nascut a partir de l'experiència als Estats Units. L'any 1953, amb 26 anys, es va convertir en secretari de l'aleshores primer ministre socialdemòcrata Teig Irlander. A partir d'aquí, el jove Olof va anar escalant posicions en la política sueca. Diputat al Parlament, ministre sense cartera, ministre d'Educació i, finalment, amb 42 anys, successor d'Irlander. Olof Palme va ser primer ministre de Suècia entre 1969 i 1976 i des del 1982 fins que va ser assassinat el 86. Palme sempre va defensar la pau i la desmilitarització i va donar suport als moviments d'alliberament del Tercer Món. Com a primer ministre de Suècia, durant la Guerra Freda, es va posar en el punt de mira tant dels Estats Units com de la Unió Soviètica perquè va criticar durament les intervencions militars d'aquests països al Vietnam i a l'Afganistan. A més, va donar suport al Congrés Nacional Africà, una organització que lluitava contra l'apartheid, i això no va agradar gens al règim de Sud-àfrica. D'altra banda, a Suècia, les classes altes el veien com un traïdor perquè ell, que havia nascut en una família acomodada, va dedicar la seva carrera a millorar l'estat del benestar, a reforçar el poder dels sindicats i a reduir a la mínima expressió el poder de la monarquia.
2: Per tot això, es va especular que l'assassinat d'Olof Palme podia tenir un mòbil polític. Tant als mitjans de comunicació com al carrer es deia que hi havia molta gent que podia beneficiar-se de la mort del primer ministre suec i que la investigació havia d'anar per aquí. Però l'endemà de l'atemptat, l'únic que se sabia del cert és que l'home que va prémer el gallet no havia deixat cap rastre. Per un error d'organització de la policia, l'alarma nacional no es va activar fins a les 2 de la matinada. És a dir, no va ser fins 3 hores després del crim que es van començar a tancar fronteres i a posar en alerta les comissaries de tot el país. A més, a l'escenari del crim es va acordonar un perímetre massa reduït i com que molta gent va deixar roses i espelmes allà on la neu s'havia tacat de vermell, la policia va pensar que potser s'havia perdut proves. L'endemà de l'atemptat, dues persones van localitzar fora d'aquesta àrea dues bales que suposadament eren les que havia fet servir l'assassí d'Olof Palme. Així ho va explicar TV3.
9: L'assassí es va servir de dues bales semblants a aquesta, d'uns 2 centímetres de llarg i retocades a base d'una aleació de plom i coure. A distàncies inferiors a 50 metres poden travessar un cotxe blindat o una armilla antibales i són mortals de necessitat. El revòlver, un Magnum 357, només es ven sota llicència. En teoria, la policia sueca disposa de les fitxes de tots els compradors d'armes i aquesta és una de les vies de la investigació.
2: L'encarregat de dirigir la investigació del cas Palme va ser Hans Holmer, director de la policia del comtat d'Estocolm. Quan li van comunicar la notícia, Holmer era a 200 quilòmetres de la capital sueca, preparat per participar en una cursa d'esquí de fons. Va haver de guardar les botes, fer la maleta i tornar a casa per intentar resoldre el que probablement sigui el misteri més gran de la història recent de Suècia. Hans Holmer no té experiència a resoldre homicidis, per això s'envolta d'un equip de més de 200 col·laboradors que sí que en tenen. Els primers dies es dediquen, bàsicament, a parlar amb els testimonis oculars de l'assassinat. La nit del 28 de febrer de 1986 hi havia més de 20 persones a prop de la cruïlla on van matar Olof Palme, però la majoria no tenen un record nítid del que va passar i cauen en contradiccions. Tot i això, la policia aconsegueix obtenir una descripció prou consensuada de la persona que va disparar l'arma.
10: Un home blanc d'entre 30 i 40 anys, d'altura mitjana i espatlles amples. Anava vestit amb una gorra grisa a l'estil handicap, amb orelleres abatibles. Duia un abric fosc fins a la cintura i pantalons també foscos. Diversos testimonis expliquen que portava una petita bossa de mà amb corretja de la mena que es fan servir per dur-hi, per exemple, diners o el passaport.
2: El que acabeu de sentir és un fragment d'una carta redactada el 20 de març de 1986, 3 setmanes després de l'assassinat d'Olof Palme. Sabeu qui la va escriure? Doncs Stieg Larsson. Sí, l'autor de la trilogia Millennium. Segur que molts de vosaltres l'heu llegit. I si no ho heu fet, us ho recomano. Més endavant us explicarem per què va escriure aquesta carta. Com dèiem, la policia sueca va aconseguir elaborar una descripció física de l'assassí d'Olof Palme. En canvi, de l'altre home que va veure la seva dona, Ali Ross, que va fugir per l'avinguda Sviervagen, no se'n sap absolutament res. És com si no existís. Per això, ja veureu que se centraran a buscar una sola persona. També gràcies a alguns testimonis, els investigadors tracen el camí que va seguir l'atacant després de fugir de l'escenari del crim, a la cruïlla de l'avinguda Sviervagen amb el carrer Tunnelgatan.
4: Un noi d'uns 25 anys que es diu Lars Jepson explica a la policia que en el moment de l'assassinat era darrere d'una caseta d'obres que hi havia al carrer Tunnelgatan, perquè va coincidir que estaven arreglant el tram dret de les escales. Des d'aquella posició, després de sentir els trets, Jepson va veure com un home enfilava el tram esquerre, però no va arribar a veure-li la cara. En aquell moment no sabia que el fugitiu era l'assassí d'Olof Palme, però s'imaginava que havia fet mal a algú i va intentar atrapar-lo. El problema, però, és que havia dubtat uns segons i quan va pujar els 86 esglaons ja l'havia perdut de vista.
2: Aquest noi, el Lars Jepson, va seguir tot recte guiat per la intuïció perquè realment no sabia si el fugitiu podia haver trencat a l'esquerra o a la dreta. Quan va arribar a un carrer que es diu David Vagare, es va topar amb una parella que caminava en la seva direcció i els va preguntar si per casualitat havien vist un home corrents. Ells li van respondre que sí i van assenyalar que havia continuat carrer avall. Aleshores, el Lars va tornar a sortir corrents, però no va aconseguir localitzar-lo. L'endemà de l'assassinat, una noia coneguda als mitjans suecs com a Sara es va presentar a una comissaria d'Estocolm i va explicar això.
10: La Sara, que té 22 anys i és pintora especialitzada en retrats, caminava pel carreró Esmala Gran, prop del carrer David Vagares, a l'hora de l'assassinat. A mig passatge es va creuar amb un individu que encaixa amb la descripció general del criminal. A la Sara li va fer la impressió que l'home tenia pressa, però quan es va creuar va vacil·lar un parell de segons. Més tard, quan la Sara va arribar a casa, va engegar la ràdio i va sentir la notícia de l'assassinat. Immediatament va connectar el crim amb l'home amb qui s'havia creuat i es va asseure a fer-ne un retrat. Posteriorment, aquell dibuix va servir de base a la policia per crear el retrat robot de l'assassí.
2: El retrat robot que va fer la policia era un muntatge fotogràfic creat amb una màquina que es deia Minolta Montage Synthesizer. En aquella època era una tècnica molt innovadora que permetia tenir retrats robots molt més reals que els dibuixos que s'havien utilitzat anteriorment.
4: El procés era el següent. Quan algú havia vist un possible sospitós d'un crim, se'l portava a comissaria i allà un tècnic utilitzava aquest aparell per barrejar parts de la cara de persones diferents fins que el testimoni creia que el resultat s'assemblava a la persona que havia vist. En la fotografia de la policia sueca s'hi veia un home blanc, de cara ovalada, amb el cabell una mica llarg que li tapava la part superior de les orelles, però no el front. Tenia els ulls negres, el nas recte i petit i els llavis molt fins.
2: Els investigadors fan milers de còpies d'aquest retrat i les distribueixen per comissaries de policia, aeroports i redaccions de diaris de tot el país. I les respostes no es fan esperar. Ho explica el periodista suec Jan Stocklasa, en un llibre sobre el cas Palme, en el qual va publicar unes cartes molt peculiars escrites per l'escriptor Stieg Larsson, les cartes que estem sentint. El llibre es titula Stieg Larsson, el llegat, i aquest que sentireu és el fragment d'una de les cartes.
11: La publicació del retrat robot va desencadenar una allau de trucades telefòniques interminable. En total, la policia en va rebre més de 8.000.
2: L'endemà del crim, l'1 de març del 86, la policia rep una trucada que els sembla una mica estranya. Stieg Engström, un home que treballava en una empresa de publicitat molt a prop del lloc dels fets, diu que va ser el primer que va intentar salvar Olof Palme. També assegura que va ser ell qui va dir als altres testimonis per on havia marxat l'assassí. Però el cas és que ningú recorda haver-lo vist. En un principi, la policia pensa que potser Engström només busca protagonisme, però ja veurem que tornarà a sortir. Quedeu-vos amb el nom, Stieg Engström.
4: Un altre testimoni destacat és un taxista que, segons va explicar els investigadors, la nit de l'assassinat va veure com una persona arribava corrents a la zona on ell tenia el seu vehicle aparcat, a prop d'on li van perdre la pista l'assassí d'Olof Palme, i marxava en un cotxe que l'estava esperant. En un principi, la policia dubta que aquell home fos l'assassí perquè des del lloc del crim fins allà només es triguen 4 minuts caminant. Per tant, creuen que no seria lògic que hagués pujat al cotxe a les 23:30, 9 minuts després de l'atemptat.
2: Tot i això, veient que l'assassí no apareix per enlloc, els investigadors no descarten que sí que fos aquell home, però que el taxista s'hagués quedat adormit i es confongués d'hora. Per això, busquen per tot el país un Volkswagen Passat blau marí o verd, perquè el taxista no pot precisar-ne el color. Si fos així, si l'home que va liquidar el primer ministre tenia un cotxe que l'esperava, els investigadors creuen que es confirmaria la hipòtesi que va ser un crim molt ben organitzat. Escolteu el que va explicar a TV3 Olof Abrahamsson, coordinador general de la policia d'Estocolm.
12: La manera de planear el crimen, de efectuar el assassinato y todo eso, eso indica que es profesional y podría ser un grupo internacional, podría ser un grupo sueco, pero no conocemos los grupos suecos. Tampoco puedo decir que este grupo de un país tal y tal y tal es culpable. Puedo solamente que es posible.
2: Aquestes declaracions que estem sentint les va aconseguir Joan Nogués just dies després de l'assassinat. El periodista i escriptor Stieg Larsson explicava així què va passar després.
10: La majoria de la informació portada fins ara es va poder corroborar durant el primer dia o dos dies, o fins i tot els primers minuts després del crim. Passat aquest temps, ha seguit un període de confessions de tocats de l'ala i gent que es declarava ser l'autora del crim, un grapat de testimonis menors o gens fiables i, és clar, tot de trucades anònimes donant informació. Entre els grups que han intentat penjar-se la medalla de l'assassinat n'hi ha de tota mena, des del comando Christian Klar, Holger Mainz o Hostatge, fins a diversos grupuscles d'extrema dreta i neonazis. Cap d'aquests no és creïble.
2: Els investigadors del cas Palme van ser molt criticats als mitjans suecs i hem dit que l'alarma nacional es va activar molt tard i que no es va protegir correctament l'escenari del crim. Però és que la recerca del cotxe amb el qual podia haver fugit l'assassí tampoc no va donar cap resultat. Anaven passant els dies i els ciutadans suecs s'impacientaven. Volien que es fes justícia per Palme, però sobretot volien saber qui eren els dolents, per poder quedar-se tranquils i girar full. Per això, la notícia del 8 de març de 1986 va ser tan ben rebuda.
4: Una setmana i un dia després de l'atemptat, els mitjans diuen que s'ha detingut un sospitós. En aquell moment, l'únic que transcendeix és que és una persona vinculada a l'extrema dreta. Públicament, se'l coneix com l'home de 33 anys, però es diu Víctor Gunnarsson i, segons es va saber més endavant, era membre del Partit Europeu del Treball.
13: El PoE, conegut a l'Alemanya Occidental amb les sigles EAP, és la fracció europea del Partit del Treball nord-americà, fundat ara fa 12 anys per Lyndon LaRouche. Malgrat el seu nom amb ressonàncies d'esquerra, el Partit Obrer Europeu defensa una ideologia d'extrema dreta. Helga Sepp LaRouche, una periodista de 37 anys, esposa del fundador del partit, és la líder del PoE. En tots els mítings, Helga LaRouche condemna aferrissadament els comunistes, els socialdemòcrates i els ecologistes, i també dirigeix forts atacs contra la droga i el Club de Roma. La líder del PoE, en canvi, és una defensora ultrança de la cultura alemanya i també sol glossar els avantatges de la fissió nuclear. Tot i que el quarter general del PoE és a Wiesbaden, aquest partit té uns 1.800 militants repartits per 15 països europeus. A Suècia, el PoE no tindria més d'una trentena de membres actius, segons els serveis d'informació suecs. Malgrat la migradesa dels seus recursos humans, el PoE edita uns quants diaris i disposa d'una agència de premsa i de sòlids mitjans econòmics, dels quals s'ignora la procedència. De tota manera, algunes fonts han assenyalat la relació que podria tenir el PoE amb el Servei d'Informació Nord-Americà, la CIA, una relació que, segons afirmen, s'hauria establert des dels mateixos orígens als Estats Units.
2: Però què tenia la policia sueca contra aquest home per detenir-lo?
4: Segons esbrinen els investigadors, Víctor Gunnarsson estava obsessionat amb el primer ministre Olof Palme. No només l'havia estat seguint en mítings i altres actes polítics, sinó que havia comentat amb el seu cercle més proper que, literalment, algú hauria d'engegar-li un tret. Segons la policia, Gunnarsson havia treballat en empreses de seguretat i sabia fer servir una arma perfectament. A més, es va comprovar que la nit de l'atemptat estava per la zona en què es va cometre el crim, encara que ell ho negués, i que duia una gorra i un abric que podrien coincidir amb el que, segons els testimonis, portava l'assassí. Una persona també va declarar que va veure com Gunnarsson intentava parar un cotxe després de l'assassinat perquè se l'emportessin, però que posteriorment va entrar a un cinema, tot i que feia mitja hora que havia començat la pel·lícula.
2: Un altre detall important és que la policia havia parlat amb Stig Larsson sobre el sospitós. Com us hem dit abans, ell va escriure la carta que hem anat seguint al llarg del capítol, però per què?
4: L'Stig Larsson va morir d'un infart l'any 2004 quan en tenia 50 i el seu primer llibre, Els homes que no estimaven les dones, es va publicar l'any següent de manera pòstuma. Però molts anys abans, el 1986, Larsson treballava com a il·lustrador en una agència de notícies sueca. A banda, en el seu temps lliure, es va dedicar en cor i ànima a investigar l'extrema dreta del seu país. L'interès li venia del seu avi, que era un home molt d'esquerres i que de nen li havia parlat de la guerra. De fet, Larsson deia que volia combatre el feixisme a través del periodisme d'investigació. Per això col·labora amb la revista britànica Searchlight i el seu director, Jerry Cable, li va demanar que escrivís alguns articles amb l'assassinat d'Olof Palme. En aquella carta, Larsson li explica a Cable el que havia esbrinat fins aleshores.
2: La policia sueca, que sabia que Larsson era un expert en extrema dreta, va fer-lo anar a la comissaria d'Estocolm. Ara sentireu un fragment d'unes diligències policials. Recordeu que el Partit Europeu del Treball és el que el pertany Víctor Gunnarsson, el detingut.
14: Des del 1974, Larsson ha estat un assidu de les xerrades i vendes de llibres que ha organitzat el Partit Europeu del Treball i n'ha escoltat els argumentaris. Com a periodista, va tenir l'ocasió de disposar de la fotografia del conegut home de 33 anys. Li va semblar que ja havia vist el sospitós abans. Larsson ha pensat molt en tot això, especialment després que la policia va contactar amb ell. Està convençut de la semblança d'aquell home i el sospitós de 33 anys. Recorda que el pentinat era una mica diferent, ja que fa 8 anys l'individu duia els cabells més llargs.
2: Per molts suecs, que haguessin atrapat tan aviat el culpable de l'assassinat del primer ministre era un motiu d'alegria, però no va durar gaire.
10: Durant un dia, el país sencer va girar els ulls cap al Partit Europeu del Treball. Jo mateix he escrit diversos articles sobre aquesta organització i feia la impressió que finalment el cas s'aclariria. Però després, poques hores abans que passés a disposició del jutge, la policia va deixar anar Gunnarsson. Per què? Bé, doncs perquè el testimoni, el que havia sostingut que el sospitós havia intentat aturar un cotxe just després de l'assassinat, de cop i volta ja no assenyalava Gunnarsson amb la mateixa seguretat d'abans. Cosa que ens du fins al dia d'avui. Avui, la policia ha cancel·lat la roda de premsa diària perquè no tenia cap informació nova per aportar. Un atzucac. Tenim un primer ministre mort i un assassí que ha desaparegut sense deixar rastre.
2: Mentre treballava en el cas Palme, l'Stig Larsson va descobrir que, tot i que públicament defensés la implicació de Victor Gunnarsson, el director de la policia d'Estocolm, Hans Holmer, estava capficat amb una altra pista. Després que Gunnarsson quedés en llibertat, els mitjans van començar a parlar de la línia d'investigació principal, tot i que ningú sabia de què es tractava exactament. Aquesta carta de l'Stig Larsson és de l'1 d'agost del 86, 5 mesos després de l'assassinat d'Olof Palme.
10: No hi ha cap novetat oficial respecte al cas Palme, però, segons informacions que ens arriben de la mateixa policia, tenen encerclats els autors del crim i estan força segurs de qui va cometre el magnicidi. Encara no disposen de prou proves, diuen, i no volen precipitar-se a actuar abans no tinguin tot el que els cal. Prometen que en les pròximes setmanes o mesos veurem una evolució ràpida del cas, però es mostren reticents a concretar més. Pel que fa justament a aquesta informació, prou podrien ser només unes declaracions per mostrar que la investigació continua en marxa. D'altra banda, també podrien significar que realment segueixen la pista correcta. Una font de dins del grup encarregat del cas afirma que estan buscant un grup de persones que se situen a la perifèria de l'extrema dreta, no directament nazis, però amb una orientació molt cap a la dreta que, en general, no se solen connectar amb l'extrema dreta. Una altra font apunta que estan buscant un grup completament ordinari amb connexions amb l'extrema dreta.
3: You want it darker.
1: Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat.
3: I'm ready, my lord.
1: Amb Carles Porta.
2: La tardor del 1986, alguns periodistes, entre ells l'Stig Larsson, descobreixen que la línia d'investigació de Holmer no sembla tenir res a veure amb l'extrema dreta sueca.
15: La policia seguia des del mes de setembre la que es va anomenar la pista kurda. Aquests indicis apuntaven cap a una possible implicació en l'assassinat d'un grup d'exiliats kurds pertanyents a l'organització marxista-leninista Partit dels Treballadors Kurds,

0: Seguridad de Suecia en el año 1984 a tipificar al PKK como organización terrorista. En consecuencia, en diciembre de ese año, siendo Olof Palme primer ministro, el gobierno decidió expulsar del país a 8 de sus miembros. La certeza de que la entrega a Turquía de esos 8 kurdos significaría con toda probabilidad su muerte, determinó que la medida fuera dejada sin efecto. Los expulsados fueron autorizados a permanecer en Suecia, pero a condición de que no salieran de los límites de los municipios donde viven y de que se presentasen regularmente a la policía.
1: Tot i que semblaven dues línies molt diferents, la policia sueca lliga la investigació del Partit dels Treballadors Kurds amb la de Viktor Gunnarsson, que suposadament era un home pròxim a l'extrema dreta. El motiu és que quan registren el pis de Gunnarsson, els agents es troben la clau d'un apartament situat en un edifici on els kurds també tenien un pis i que, casualment, queda molt a prop d'on van assassinar el primer ministre Olof Palme.
2: En una altra de les cartes recollides pel periodista Jan Stoglassa, Stig Larsson diu que Hans Holmér s'agafava a qualsevol cosa per justificar la investigació dels kurds. No se sap el perquè de tanta obsessió, però el fiscal encarregat del cas, que segons la llei sueca estava per sobre de Holmér, no li agradava gens com estava fent les coses el director de la policia d'Estocolm. De fet, ell havia decidit que Viktor Gunnarsson quedés en llibertat, i va ser el principal opositor de l'anomenada Operació Alfa.
3: Holmér duia a terme la seva investigació sobre els kurds d'una manera sistemàtica, però estava sotmès a un atac constant per part dels mitjans de comunicació, la fiscalia i, o això semblava, parts del seu propi equip. Però encara conservava un as a la màniga. S'ho jugaria al tot o res i detindria a la vegada tots els kurds que poguessin tenir alguna cosa a veure amb l'assassinat. Ni més ni menys que 58 persones serien interrogades paral·lelament. En el pitjor dels casos, si no aconseguia fer diana, seria capaç d'assegurar que el PKK estava darrere del magnicidi.
2: El fiscal encarregat del cas, Claes Zeim, es nega rotundament que la policia detingui gairebé 60 persones de cop. Però Holmér no està disposat a rendir-se i continua negociant per poder dur a terme el que ell bateja com Operació Alfa. L'estira i arronsa s'allarga durant uns quants mesos i al final, gràcies a la pressió del govern, en el qual Holmér tenia uns quants amics, es decideix que podrà interrogar 20 persones del PKK. Hans Holmér deixa l'execució del seu pla per a després de les vacances de Nadal, perquè tot el seu equip està esgotat després de mesos molt intensos d'investigació. El director de la policia d'Estocolm vol que els seus subordinats estiguin ben preparats per donar el cop que creu que li permetrà tancar el cas Palme. Al final, l'Operació Alfa es fa el 20 de gener de 1987, gairebé 11 mesos després de l'assassinat.
4: La policia sueca ha detingut aquest matí 20 persones que podrien estar relacionades amb l'assassinat del primer ministre Olof Palme el 28 de febrer de l'any passat. Aquestes detencions s'han fet després d'una investigació força polèmica. La policia sueca era fins ara el blanc de totes les crítiques per la ineficàcia a l'hora de trobar els culpables de l'assassinat.
2: L'endemà que es detinguin les 20 persones relacionades amb el PKK, el Tribunal d'Estocolm ordena l'alliberament de tots els detinguts per falta de proves. La gran operació de Hans Holmér resulta ser un fiasco total. Dues setmanes més tard, Holmér dimiteix com a cap de l'equip d'investigació del cas Palme. Un mes després, també deixa de ser el director de la policia del comtat d'Estocolm.
5: El poble suec es va plegar incrèdul el 28 de febrer del 1986 al lloc de l'assassinat. Ha perdut gairebé tota esperança que la policia del país pugui resoldre el cas. Sobretot si es té en compte que el procés d'investigació ha tornat aquest mes a partir de zero per ordre del primer ministre Ingvar Carlsson. Aquella nit de febrer, la policia d'Estocolm només va poder obtenir com a única prova dues bales de 9 mil·límetres que van ser trobades al lloc dels fets. Un any després, no només no es disposa de cap altra prova material, sinó que es dubta seriosament que les dues bales fossin de les utilitzades per l'assassí. Des de llavors, cap possible la via d'investigació va ser abandonada. L'opinió pública va saber de les hipòtesis que apuntaven a la CIA, al KGB, a l'extrema esquerra alemanya, a la connexió iraniana i a l'extrema dreta xilena.
2: Totes les pistes que havia investigat Hans Holmér queden en no res. No hi ha cap indici que assenyali els culpables de l'assassinat del primer ministre Olof Palme. Però amb Holmér fora d'escena, la investigació comença pràcticament

0: de zero. Oficialment, l'encarregat de dirigir el grup és Ulf Karlsson, de la Policia Nacional, però tant la Policia d'Estocolm com la Policia de Seguretat, la SAPO, es dediquen pel seu compte a repassar tot el material recopilat i a treballar en les pistes que Holmer havia deixat aparcades.
1: Si la probabilitat de resoldre un assassinat es reduïa dràsticament passades les primeres 24 hores, les opcions encara eren més minces al cap d'un any. Les hipòtesis s'estenien des del sonat que havia actuat en solitari fins a conspiracions internacionals vinculades al tràfic d'armes amb l'Iran o a l'oposició de Palme al règim de l'apartheid, passant per grups suecs d'extrema dreta o agents de policia.
0: Durant aquell any, els tres cossos policials més importants de Suècia van investigant pel seu compte. Però a principis de 1988, quan falta poc per complir-se el segon aniversari de l'atemptat, arriba un nou cap per unificar les tres investigacions paral·leles. El successor de Holmer és Hans Olvrevo, de la Policia Nacional. Olvrevo és un policia molt més reservat que Holmer. Amb el seu predecessor, les filtracions a la premsa havien estat constants, però ell es proposa com a objectiu que de l'anomenada Sala Palme només en surti el que sigui útil per a la investigació. La principal diferència amb Holmer, però, és que Olvrevo no pensa en cap conspiració, sinó que conclou que l'assassinat d'Olof Palme va ser obra del que s'anomena un llop solitari, un individu que va actuar pel seu compte. Aquesta línia d'investigació va ser la que va provocar un dels episodis més coneguts del cas, l'afer Christer Pettersson.
2: A Pettersson el detenen el 14 de desembre del 1988 i la notícia traspassa fronteres. Christer Pettersson, de 41 anys, era un vell conegut de la policia d'Estocolm, un toxicòman que, segons es va informar als mitjans suecs, primer es va dedicar a cometre petits robatoris amb violència per aconseguir diners, però més endavant va demostrar que era capaç de matar. L'any 1970, de fet, Pettersson va apunyalar un home amb una baioneta a poc més de 100 metres d'on van assassinar Olof Palme.
0: El mateix dia de la detenció de Pettersson, la viuda del primer ministre, Lisbeth Palme, l'assenyala com l'assassí del seu marit en una roda de reconeixement. La policia també troba que s'assembla a l'home del retrat robot i dos dies després, el jutge ordena el seu ingrés a la presó. L'estiu de 1989, tres anys després de l'atemptat contra el primer ministre Olof Palme, comença el judici contra Pettersson. Aquesta vegada sí, sembla que es posarà punt final al cas. Però no hi faltaran els dubtes.
3: Aquest matí ha començat a Estocolm el judici contra el presumpte assassí del primer ministre suec Olof Palme. La polèmica a l'entorn d'aquest judici se centra en la falta de proves materials contra l'acusat i en els dubtes sobre la investigació que ha fet la policia per portar a cas el cas aquest als tribunals. El judici és previst que duri 6 setmanes.
0: Al final, el judici va durar 5 setmanes i la sentència es va fer pública el 27 de juliol.
4: L'anunci l'han fet a 2:15 d'avui uns vidells de l'Audiència Territorial d'Estocolm. L'acusat, Christer Pettersson, de 42 anys, havia estat declarat culpable pel jurat de l'assassinat del primer ministre suec Olof Palme el 28 de febrer de 1986. El jurat estava format per 2 jutges i 6 assessors legals, escollits d'entre una llista confeccionada pels partits polítics del país. 2 membres del jurat, precisament els 2 jutges professionals, han votat contra la culpabilitat, al·legant la falta de proves materials i, sobretot, el fet que no s'ha trobat l'arma del crim. Tota l'acusació s'ha basat, doncs, en el testimoni de les persones que el van veure al lloc de l'assassinat, encara que ningú no el va veure mai amb una arma a la mà. Pettersson sempre s'ha declarat innocent.
0: Christer Pettersson va ser condemnat a cadena perpètua, però la sentència va ser molt criticada perquè tot el pes de l'acusació havia recaigut sobre el testimoni de Lisbeth Palme, la dona del primer ministre.
4: La viuda va identificar Pettersson entre una filera de persones que responien al retrat robot. Però en comptes de fer-ho en persona a comissaria, com és habitual, la identificació la va fer a partir d'aquesta cinta de vídeo gravada per la policia. Aquest fet ha estat criticat per algun mitjà informatiu. Lisbeth Palme va declarar que havia reconegut Pettersson perquè li havia vist els ulls. Lisbeth va assegurar que la nit de l'assassinat, Pettersson la va mirar fixament amb odi abans de desaparèixer.
0: Després del judici, als mitjans suecs es va comentar que l'endemà de l'assassinat del seu marit, Lisbeth Palme no havia pogut descriure la cara de l'autor. En canvi, a la roda de reconeixement 3 anys després, sí que el va identificar sense problemes. Això que sentireu ho va escriure el periodista Jan Stock Lassa al seu llibre Stig Larsson, el llegat.
1: A l'informe de la roda de reconeixement es podia llegir com Lisbeth Palme havia justificat la identificació de Christer Peterson. És el número 8. Encaixa amb la meva descripció. Com si al final ho pogués expressar. No era una identificació evident, sobretot perquè la dona, per endavant, havia rebut la informació que el sospitós era toxicòman i després havia constatat que queda clar qui és el borratxo.
0: Malgrat tots els dubtes, però, gran part de la societat sueca va veure la decisió judicial com una oportunitat per deixar enrere un dels episodis més negres de la història del país.
1: Es van sentir poques veus que posaven en qüestió la resolució judicial, però de seguida van quedar ofegades. De ben segur que la majoria haurien desitjat una explicació més digna que la d'un crim per una casualitat de l'atzar i en mans d'un toxicòman esparracat. Però les coses ara eren així. El primer ministre de Suècia havia estat víctima del seu propi somni d'una societat oberta, en què els polítics fossin part del poble, i havia estat assassinat per un boig sota els efectes de les drogues. Suècia, els suecs i l'ànima del país tenien la conclusió que tant havien esperat del cas. No s'havia tractat de cap gran conspiració, cap servei secret d'una potència estrangera, cap fanàtic que sentia un odi profund envers Palme i amb connexions amb les altes esferes econòmiques del país, i cap militar i agent de policia. Només un boig solitari. D'aquesta manera, es podia dir que Christer Peterson era un assassí inusualment perfecte.
5: Crims. Per què matem?
0: Podríem pensar que el cas s'acaba aquí, oi? Doncs no. Christer Peterson, el condemnat, va recórrer la sentència al tribunal de primera instància i se'n va fer una revisió. Els seus advocats volien demostrar que el testimoni de Lisbeth Palme no era creïble perquè havia passat molt de temps dels fets i perquè en un principi no havia recordat res del que havia dit més endavant. A més, un dels testimonis de l'assassinat, el noi de 25 anys que es deia Lars Jepson, coneixia de vista Christer Peterson, perquè eren del mateix poble, i va dir que l'home que va veure corrents la nit de l'atemptat no s'hi assemblava gens. El 12 d'octubre de 1989, Peterson va quedar en llibertat de manera provisional i el 2 de novembre el Tribunal de Segona Instància va comunicar-li que quedava absolt de qualsevol responsabilitat en el crim contra el primer ministre Olof Palme. La sentència va caure com una galleda d'aigua freda sobre els investigadors, que estaven convençuts de la culpabilitat de Peterson. Per tercera vegada, tota la feina havia quedat en no res.
1: El temps passava a poc, però els anys de pressa per al cas Palme. El nombre d'agents destinats de la investigació del magnicidi disminuïa any rere any. Dins del cos de la policia, era majoritària l'opinió que Christer Peterson era culpable. I es va trobar una expressió nova per referir-se a aquella situació desesperant. El cas estava policialment resolt, encara que no s'havia pogut aconseguir una sentència condemnatòria. La policia havia fet la seva feina, però fiscals i jutges no havien sabut completar la seva part.
0: Després d'aquella derrota judicial, Hans Olvrevo, el cap del grup investigador, va continuar buscant proves que demostressin la implicació de Christer Peterson. El desembre de 1997, 11 anys després del crim, va aconseguir que el fiscal general de l'Estat presentés un recurs al Tribunal Suprem contra la sentència del 89, però no es va admetre a tràmit. Així, es va posar punt final a la línia de Peterson i es va reforçar la creença que el cas estava policialment resolt.
1: L'activitat al voltant d'aquell cas va continuar a baixa intensitat durant molts anys. El suport del sistema judicial, els mitjans de comunicació i els polítics assegurava que tot aquell que ho desitgés pogués oblidar que un grapat d'anys enrere algú havia assassinat en ple carrer el primer ministre de Suècia. La solució habitual sueca per als problemes complicats, tothom és innocent, seria vàlida fins a un altre avís. Potser el cas Palme s'hauria pogut tancar, però no hi havia cap polític disposat a ser responsable d'una decisió com aquella. A més, en la instrucció del cas hi podia haver informació compromesa sobre els abundants errors que havien comès els polítics durant les diverses fases de la investigació. Si es tancava, la informació preliminar es faria pública i amb ella un seguit de dades sensibles, cosa que només atiaria la desafecció política que augmentava a la societat sueca.
0: Possiblement, per no haver d'enfrontar-se a aquest dilema, l'1 de juliol del 2010, quan faltaven poc més de 6 mesos perquè l'assassinat d'Olof Palme prescrivís, es va aprovar una llei que eliminava el temps de prescripció dels delictes greus. En els anys posteriors, mai no es va deixar de parlar de possibles conspiracions. La més reconeguda era la que deia que darrere de l'assassinat de Palme hi havia el règim de l'apartheid, que s'havia aliat amb l'extrema dreta per treure's de sobre un polític molest. Però van haver de passar 10 anys més fins que es va tornar a tenir notícies del cas. El 10 de juliol del 2020, fa només uns mesos, va comparèixer davant dels mitjans el fiscal Christer Pettersson. Sí, el seu nom sona igual que l'antic sospitós, però s'escriu amb K. Això és el que va dir el fiscal.
6: Hi ha una persona sospitosa a la qual no hem pogut trobar. I aquesta persona és el senyor Stig Engström, a qui els mitjans de comunicació van nomenar Scandiaman. L'home ha mort, i per això no podem iniciar cap procediment ni tampoc interrogar-lo. Per tant, la meva decisió és tancar la investigació perquè el sospitós ha mort.
0: Recordeu que al principi del capítol us havíem explicat que un home havia trucat l'endemà de l'atemptat dient que va ser el primer a arribar a l'escenari del crim i que la policia va pensar que només tenia afany de protagonisme. En principi, se'l va investigar i se'l va descartar, però 34 anys després van dir que podia ser l'assassí d'Olof Palme. En aquella compareixença, el fiscal Pettersson va explicar que Engström era membre del Club de Tir d'Estocolm i que formava part d'un cercle molt crític amb Palme, però no va presentar cap prova que demostrés la culpabilitat del sospitós. Després de 3 dècades, molts suecs n'estaven cansats de parlar del cas Palme i es van alegrar de poder deixar-lo enrere d'una vegada. D'altres, en canvi, consideren que la resposta de la fiscalia no és gens satisfactòria. Realment va ser l'assassinat d'Olof Palme obra d'un sol home? Què hi ha de cert en la teoria més estesa, la que defensa la implicació en l'atemptat del règim sud-africà? Us hem explicat la història de la investigació oficial, però encara queden moltes coses a dir. En el pròxim capítol us explicarem una investigació periodística sobre aquest cas, curiosa i interessant. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Nil Montilla. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, són les 5. Us parla Carola Gil. Les pluges torrencials continuen castigant el Baix Penedès i el nord del Tarragonès amb acumulacions que superen els 90 litres per metre quadrat i diverses afectacions per inundacions. L'Agència Catalana de l'Aigua emet un avís hidrològic al Baix Penedès. Es poden produir augments sobtats del cabal de riu, rieres i barrancs. Davant d'això, demana a la ciutadania no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables. Els xàfecs molt intensos i també persistents continuen descarregant sense gairebé desplaçar-se. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, a Torredembarra ja s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat caiguts en només mitja hora. Al Vendrell, els registres s'acosten als 84 litres per metre quadrat. La situació provoca importants afectacions a la mobilitat. L'N340 està tallada en tots dos sentits de la marxa a altura del Vendrell des de les 2 de la matinada i això afecta a totes les carreteres adjacents. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula.
1: Davant d'aquest episodi de temps violent, Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat. Les previsions apunten que, a més de precipitacions molt abundants, també es poden produir pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. Més notícies en àmbit internacional. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que l'Iran està desesperat per arribar a un acord amb Washington, però considera que Teheran encara no està preparat per acceptar les condicions que exigeix la Casa Blanca. Trump també ha afirmat que ara mateix veu l'estret d'Hormuz com si fos un territori dels Estats Units. El mandatari nord-americà ha reiterat que l'Iran no tindrà mai una arma nuclear. Mentrestant, Washington prepara noves sancions econòmiques contra Teheran. El secretari d'altres hores, Scott Bessent, de fet, en concretarà els detalls aquest dilluns. L'administració nord-americana també adverteix que castigaria els països que ajudin l'Iran a esquivar aquestes mesures. A Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporizhia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Un miler d'evacuats i més de 420 hectàrees cremades és el balanç provisional de l'incendi forestal de Sogorgorb, a l'Alt Palància. El foc, que va començar aquest dijous, avança sense control, té dos fronts actius i afecta part del parc natural de la Serra de la Calderona. És una zona amb una orografia difícil i en molts llocs no s'hi accedeix a peu. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica José Melitón, cap d'Extinció del Foc.
4: Nos han dado unas condiciones de viento y humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
1: Els alumnes que recorren habitualment a la intel·ligència artificial per fer els deures acaben traient pitjors notes als exàmens i, de fet, les qualificacions poden arribar a baixar un 20%, ho conclou així un estudi internacional que ha seguit gairebé 27.000 estudiants xinesos durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la intel·ligència artificial per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3CatInfo, un dels autors de l'estudi, David Stromberg, que és professor d'Economia a la Universitat d'Estocolm.
5: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
1: En esports, derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tommy Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. L'Espanyol rep aquest dissabte al Madrid, a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat. I en tennis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers, s'ha classificat per les semifinals del torneig de dobles fent parella amb Horacio Ceballos.
0: Fins aquí les notícies.
6: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
0: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
6: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
0: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
6: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Mira, un cafè sol sí que el faria.
0: Un cafè? Vols dir que es pot demanar un cafè en aquest bar?
1: No ho sé. No, ho sé.
2: No, aquí no, eh?
1: No?
2: Ho sento, no, aquí no tenim cafetera, ho sento molt.
0: Hòstia,
2: no,
0: això s'ha d'arreglar, doncs, eh? Avui vindrà en Xavi Lozano.
1: Arreglar la cafetera?
0: No, home, no, és que arregli la cafetera. En Xavi Lozano és multiinstrumentista.
1: Com has dit això? Multiinstrumentista?
0: Multiinstrumentista.
1: Toca diversos instruments?
0: Exacte.
1: Malament. Un home de molts oficis, pocs beneficis.
0: Collons, és músic. És un ofici, l'únic que toca molts instruments.
1: Home de molts instruments, pocs rendiments.
0: Pregunta-li quan vingui, aquesta és nova. Farem també allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, i l'Arnau i la Laia ens parlaran sobre el tempo.
1: El tempo.
0: El tempo de la música. Perquè el capítol d'avui, Xuriguera, el dedicarem al rellotge de pulsera.
1: Hòstia, vols dir que no s'acabaran els objectes?
0: Els objectes? Com vols que s'acabin els objectes?
1: No, no s'acaben. Anem fent
0: molt. Ojo, que arriba el jefa.
3: Déu us guard.
4: I visca el rei!

0: La Renaixença.
1: Hi ha constància d'alguns rellotges de polsera que van començar a portar ja la gent al segle XIX, alguns homes de l'aristocràcia, però eren casos molt puntuals, sobretot perquè el rellotge de polsera s'associava a l'inici com una cosa de dones, gairebé com una joia més. Un home fet a si mateix no podia posar-se una cosa com aquella. Un home de veritat portava rellotge de butxaca.
2: Molt bé, esclar que sí.
3: Compra't un rellotge de polsera, Esteve!
2: No, que això és de dones.
3: Que no veus que el de butxaca queda llafernat de mocs? Que te'l cardes la mateixa butxaca on te portes un mocador que t'has mocat i llavors... Que porc,
2: més
3: que
2: porc. És igual, prefereixo tenir el rellotge ple de mocs que posar-me el canell com una dona.
3: Porc, és que
2: tant és porc. Porc com vulguis, però collons, jo sóc un home.
1: La veritat és que la cosa va anar més o menys així. No és fins a la Primera Guerra Mundial que el rellotge de polsera es popularitza. Sorgeix de la necessitat dels soldats que a les trinxeres no podien perdre el temps traient el rellotge de la butxaca.
3: També quina necessitat has de tenir? Treure el rellotge mentre t'estan disparant?
1: Sí, això també ho he pensat. Hòstia, no... ens disparen els alemanys!
3: Aviam!
1: Quina hora deu ser? Sí. Quina hora ens disparen? Hòstia, aviam si se'ns passarà el berenar. No? Hòstia, raro, no? De què es va morir el teu avi? Estava a la guerra, els alemanys estaven disparant a vida o mort, en un intercanvi de trets a la trinxera li va picar la curiositat de saber l'hora que era, es va entretenir a buscar el rellotge de butxaca, no el trobava, va perdre 20 segons i, noi, mira, un tret al mig del cap. Això sí, sabem que es va morir a les 7 menys 5 del matí.
3: Exacte.
1: Bueno, es va clavat.
2: I també sabem que era una mica idiota.
1: També, també. Els suïssos portaven la batuta en el tema dels rellotges.
2: Collons de suïssos.
1: Fins que van aparèixer els rellotges electrònics i aquí els japonesos els van passar la mà per la cara.
2: Collons de japonesos.
1: Sí, tu. Casio, eh? Casio és la marca de rellotge electrònic que es va fer més popular als 80-90. Recordeu el Casio calculadora?
2: Home, allò era molt ben parit.
1: Allò era guapo. Tenies un Casio calculadora, eh?
3: Sí,
1: sí. Era el precedent dels smartwatch actuals, sí. No? Dels rellotges intel·ligents.
3: No sé què dius.
1: Els smartwatch.
2: Sí, home.
1: No has vist aquesta gent que tenen el rellotge vinculat al telèfon? Que estan xerrant amb tu i de cop i volta miren el rellotge perquè els hi ha arribat un WhatsApp?
2: El meu dono.
3: Això ja existeix?
1: Això existeix.
2: Sí.
1: Que són gent... Són gent que, o sigui, es miren el rellotge en aquell moment perquè és molt important, com si fossin agents del CNI o fossin els guardaespais del Donald Trump.
3: Però allò que es deia a les pel·lícules que parlaves amb el rellotge...
1: Sí, sí, sí.
3: Això
1: ja
3: existeix.
1: Això ja existeix, això ja existeix. Però la diferència és que no són el CNI, és la teva dona dient vés a comprar paper de vàter que s'ha acabat, saps?
3: Això existeix, la teva dona?
1: Això existeix, això existeix.
2: I el paper de vàter també existeix.
1: Sí, sí. La gent es gasten uns 1.000 euros... per, en comptes de mirar el missatge del paper de vàter al mòbil, poder-lo mirar aquí al canell.
2: És molt ben parit, això.
1: Ben invertits, ben invertits, i tant.
3: Ben vist.
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu que Barcelona es coneix entre els turistes rics com una de les destinacions on és més probable que trobin el rellotge de luxe?
1: Mira, sí? Mira, dels pocs rànquings dels que estic orgullós de la capital de Catalunya. Escolta, home, sí, és que robar un rellotge de 50.000 o 100.000 euros d'aquests, i sempre que veig una notícia d'aquestes, penso que és que haurien de tenir els que no els roben.
0: Exacte.
1: Hauria de ser
0: a la presó.
1: Hauria de ser legal poder robar això, no?
0: Doncs mira, a Barcelona roben una mitjana de 5 rellotges de pulsera al dia.
1: Són molts, eh? 5.
0: Sí. A veure, només representen un 10% de tots els objectes que roben, però, sí, com deies, sí, n'hi ha de molt, molt cars. Eh? Alguns arriben fins a 500.000 euros.
2: Per favor.
0: 500.000 euros.
3: Però qui va pel carrer amb uns 500.000
0: no
3: euros?
0: No sé, jo no ho entenc.
1: El Canell, noi.
0: Això va fer que els Mossos d'Esquadra, el 2023, creessin una unitat especial per combatre els robatoris de rellotges de luxe.
1: A més, amb els nostres impostos, eh?
0: Sí.
1: Nosaltres estem pagant una unitat especial perquè hi hagi gent que pugui anar amb un rellotge de 500.000 euros pel carrer.
0: I li han posat un nom xulo, eh? Sí. A la unitat aquesta, Titan.
1: Titan.
0: Titan.
3: Aquesta és una altra, Peyu. Un dia entrevistarem un mosso d'esquadra, el portes aquí al l'escó.
1: Sí.
3: Aviam, li preguntes qui carai posa els noms de les operacions.
1: Sí que és veritat.
3: I de les unitats especials.
0: Sí, algú que no té gaire feina.
3: Li fotem aquesta pregunta.
1: N'hi ha algun que déu-n'hi-do, eh? Sí. Operació Tornado. I què estudieu, no? Els robatoris de paraigues. Sí, sí. És estrany.
0: El desembre de l'any passat, dos nois joves van robar a un turista que passejava per Passeig de Gràcia un rellotge de la marca Richard Mille, valorat en 500.000 d'euros.
1: Molt bé, nano.
4: Li van quedar 500.000 d'euros dues vegades, eh? Quan el va comprar i quan li van robar.
0: Sí, totalment. Sí, totalment.
3: Sí, aquesta és bona, aquesta és bona.
1: En fi, els lladres de Catalunya, si s'han d'especialitzar en alguna cosa, em sembla fantàstic que siguin rellotges de luxe, eh? Vull dir que si ens
0: totalment
1: coneixen com
0: no
1: això...
0: I no en bolsos de iaies.
1: Vull dir, potser ampliem el costumari amb referències al rellotge. Aquest és el punt... Aquest és puntual com un rellotge suís o això funciona com un rellotge, que hi afegeixin això ha durat menys que un rellotge a Passeig de Gràcia, com a frase feta. Això estaria bé. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita un savi per conèixer, però potser alguns l'identifiquen com a boig conegut perquè ha format part de grups com l'Elèctrica d'Arma i ha voltat per tot el món descobrint músiques i tradicions. Sempre acompanyat d'instruments que ell anomena transformats perquè els fa a partir d'objectes quotidians.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el multiinstrumentista Xavi Lozano. Xavi Lozano.

0: Xavi Lozano, què tal, com estàs?
1: Aquí apretant el micròfon, molt bé.
0: T'has entretingut a saludar tothom un per un i ara has arribat tard a seure.
2: El bany de masses.
1: És el que em passa.
0: Jo crec que t'has vist més alt del que ets, per com t'has posat el micròfon. Sí, diria que va més avall.
1: Saps per què passa això? Perquè estic acostumat a posar-me'l per bufar.
0: Clar.
1: Perquè no se senti l'aire de la boca. I ara no cal, oi?
0: Mentre xerrem te'l pots posar a la boca. Perfecte. I si et vols posar els auriculars també sentiràs tot una mica millor. Què has esmorzat, Xavi, aquest
1: dematí? He posat una truita amb sobrassada i formatge.
3: Toma!
0: Bé!
1: Un got de vi. Escolta, he fet un xupito de whisky, també.
3: Bueno, no us passem de res. La truita està bé.
1: No tenia res aquí.
0: Bé. Escolta, per què multiinstrumentista i no concentrar-te en un sol instrument?
1: Bueno, és que no mengem cada dia el mateix, no?
0: No, no. Home, si no, acabaràs malament si cada una truita sobrassada cada dia i formatge.
1: Ho faig, però...
0: Ah, sí?
1: Sí. Se'm nota estrany.
0: No.
1: Serà per això que se'm noti estrany.
0: Bé.
1: Sí, de fet, és un parany, això, perquè jo no és que toqui molts instruments diferents.
0: Mm-hmm.
1: El que faig és canviar de flauta, diguéssim, sí. Perquè tot el que toco és de vent
0: sí. I
1: és semblant a flautes. És com si un fuster canviés de martell. No diries que és un multimartellista.
0: No.
1: Doncs llavors...
0: Tens eines diferents, bàsicament, fer música. Recordes la primera cosa estranya que vas tocar com a instrument?
1: I tant. Sí, a més perfectament. Jo ja tocava flautes, ens remuntem al segle passat, i el meu avi es va trencar la cadera o el fèmur, ara no me'n recordo.
0: Bueno, són els dos clàssics de l'avi.
1: Potser se'ls va
0: trencar
1: tots dos, potser. I jo vaig veure la crossa i dic, collons, això és un tub amb forats.
0: Sí.
1: Teniu present que les
3: forats
1: per regular.
3: L'alçada.
1: Si no. Jo dic, collons, això ha de sonar. I ho vaig agafar i ho vaig tocar i com si ho hagués tocat tota la vida.
0: Mm-hmm.
1: Dic, hem trobat alguna cosa.
0: Sí. Li vas tornar a l'avi, la crossa?
1: Li vaig tornar, estava assegut, i vaig dir, avi, seu. Ell no la va aprendre a tocar mai.
0: I a partir de
1: no
0: llavors vas començar a construir instruments amb objectes quotidians.
1: Vaig pensar que era una pauta, no? Mm-hmm. Que podia anar transformant instruments, exacte.
0: Una mica drapaire, no? Perquè on tu guardes tot
1: això? Sí, bueno, tinc puesto, eh?
0: Sí,
1: tinc puesto. I això és una merda, perquè llavors vas omplint.
0: Clar, com més puesto tens, pitjor, eh?
1: Jo tinc de tot.
0: On ho guardes, on ho tens?
1: Com una mena de graig.
0: Una mena de graig.
1: Sí.
0: No vols dir el lloc, eh? Veig.
1: I vaig... El lloc, sí, a Badalona.
0: A Badalona.
3: A Badalona.
1: Sí, de la vila.
3: És gran.
0: Molt bé.
1: Sí, ja pots tu allà.
0: Vius a Badalona, tu, Xavi?
1: Visc actualment a Galícia, a prop de Santiago, però vaig i vinc.
0: A Galícia?
1: Sí.
0: Que hi vas... Sí, perquè aquí sempre hem criticat en Xuriguera, que vivia a l'Empordà i que tenia la vinya no sé on, i que voltava amunt i avall de Catalunya, i aquí ara n'hi ha un que té els instruments a Badalona i viu a Galícia.
1: Sí, però no és res allà a l'Empordà, anar d'aquí a l'Empordà, no és res.
3: Clar. Esclar, comparat amb tu no, t'aixeques, te'n vas a Badalona, toques un rat i tornes a Galícia?
1: Hi ha dies que sí, que és així. Hi ha dies que és així, sí. Visca l'aeroport, no?
3: Visca
1: l'aeroport.
0: Què hi has anat a fer, Galícia? Com hi has anat a parar?
1: Home, doncs sempre és l'amor que et porta a fer aquestes bestieses.
4: Això és maco.
0: Estàs enamorat d'una galega.
1: Una galega que parla molt bé català, eh? A casa parlem en català i no hi ha manera de parlar gallec, i quan discutim és en castellà perquè no hi hagi confusions de cap mena.
0: Escolta, anem a sentir en Xavi tocant una cosa tan quotidiana com podria ser una totxana. Aquest és ell, escolteu.
1: Una totxana?
0: Sí, escolteu.

0: Això és una totxana, eh?
1: La melodia sí. És un...
2: Sona molt bé.
0: Poc que tu penses que una totxana pot sonar tan bé.
3: Jo no m'ho crec, eh? Perdoneu, eh? Vull
4: dir, això no és una flauta ni cap instrument.
1: No, no. És un totxo... Bueno, tècnicament és un supermaó de 20 per 50.
0: Sí.
1: El que passa és que sí, teniu present com... Sí, perquè, hòstia, la nomenclatura dels materials de construcció a Catalunya és
4: mujero,
0: molt complexa. És molt complexa, és molt complexa.
1: Una totxana que té aquests quatre passadissos, diguéssim,
4: sí.
1: Si li fas forats amb un i utilitzes només un passadís com a flauta, doncs sí. Ja ho tens.
0: Tu, Xuriguera, deies que no t'ho creus... En Xavi, avui ha portat aquí alguns objectes. Podem tocar alguna cosa estranya, Xavi?
1: I tant. Mireu.
0: Sí? Sí. Què tens? Aviam. Sí, agafa, agafa.
1: Mira, començaré per aquesta cadira.
0: Ara anem a tocar una cadira, eh?
5: Sí.
0: Tocar-la vol dir fer-la sonar.
1: Fer-la sonar.
0: Aquesta cadira plegable.
1: Cadira plegable d'una coneguda marca nòrdica de mobiliari domèstic.
0: Sí.
1: Que me la vaig trobar que li faltava un tornillo bàsic, com a mi.
0: Sí.
3: Llavors, doncs, com una gaita, ara. Sí. Com una gaita.
1: Poso així.
0: Vols dir que és molt higiènic ficar la boca aquí en una cadira?
1: Oh, si ho neteja, sí. Vale, jo vale. Llevo cada dia a les 5 del matí a desinfectar-ho.
2: Abans d'agafar l'avió.
1: Tot.
0: És el primer que fa arribant de Galícia.
1: El primer.
4: És rara que he vist mai, això, eh?
1: Mireu, tinc una orquestra de cadires a Galícia, eh?
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, són 20 cadiraires.
3: A Galícia deu flipar.
0: La gent que està escoltant la ràdio, el Xavi Lozano, ara mateix el tenim amb una cadira, com si haguessis tingut un accident.
1: Sí,
0: i haguessis... No? No, t'has entrebancat amb una cadira i t'ha quedat la cadira plegable amb el cap a dins.
1: Ben posada.
0: Sí. I bufarà una pota.
1: Exacte.

0: però... I després hi pot seure.
1: Parem un moment, parem un moment.
2: T'estem portant al programa.
1: Per què no? Els instruments normals, per què no? O sigui, tot, ja n'hi havia molts per triar, no?
0: Sí, jo t'ho explico molt ràpid. Mira, ser el millor d'alguna cosa
1: sí.
0: És divertit.
1: Clar.
0: És divertit ser el millor d'alguna cosa. I les flautes és impossible ser el millor. És impossible. I jo vaig pensar, hòstia, potser si toques una totxana seràs el millor totxanista. Però no és per... Vull dir, no és per soberbia. Hòstia, aquest tio...
1: Sí, sí, sí,
0: no, no,
1: sí,
0: és
1: sí.
0: Per ser el millor, és més divertit.
1: Ja.
0: Sí, sí,
1: ja.
0: Sí.
3: És una cosa que no m'ha passat mai a mi.
1: No?
3: No sóc millor amb res. Vull dir.
1: Bueno.
0: Bueno, sí, per què no? Sí.
1: Tens les teves coses, també.
3: No sé. No, les meves coses sí que les tinc. T'ho asseguro.
0: Segur que tens una singularitat.
1: Veig això... una cadira... Veig una roda de cadira
0: sí.
1: De rodes.
0: Sí, sí, estem monotemàtics amb les cadires.
1: Sí. A veure, això també es pot tocar, eh? Pots bufar una roda de cadira de rodes.
0: Sí, la roda de cadira de rodes li fas forats amb aquesta anella on diguéssim que l'usuari s'autopropulsa
1: sí.
0: I et queda una flauta rodona. Què passa? Quan les flautes són rodones no passa res.
2: No passa res.
0: Bé, espera, que per tocar aquest m'haig de treure les ulleres.
1: Sí. Ah, sí?
0: Si no, les ratllo.
1: Ah. Cuidado.
2: Has de vigilar l'ull que et facis...
1: Està sonant una roda d'una cadira de rodes.
4: Eso.
3: Molt bé! Molt bé!
1: Que...
3: Jo... Que laia!
4: Els teus peus, és de ben petita, eh?
0: No saps el que dius, eh? Els...
4: No! És de ben petita. Era
1: jo com... cada vegada que et jo... veig tocar em venen preguntes noves. A casa, què van dir a casa, el primer dia?
0: No, a casa ja no deien res, perquè... Bueno, quan vaig començar a anar a les ràdios i a les teles van dir... Ah,
1: ara
0: sí que n'estem sí, orgullosos.
5: Ara sí. O sigui, primer li vas fotre la crossa a l'avi, després sí. Li vas fotre la cadira de rodes?
0: És de la meva àvia, sí, exactament.
5: Ah, de l'àvia,
0: sí.
5: Molt bé.
0: Si veieu... No les necessito.
1: No. Vas estudiar música de petit, Xavi? Ja t'hi volies dedicar?
0: Sí. Sí, vaig estudiar des dels 6 anys, vaig estudiar, sí.
1: I vas estar amb l'Elèctrica d'Arma, tu?
0: Vaig estar amb l'Elèctrica d'Arma i vam fer uns quants viatges i ens ho vam passar molt bé.
1: Has voltat pel món amb la música
0: sí,
1: i amb instruments dels teus, també?
0: Sí.
1: Ah, sí?
0: Ara vinc de l'Índia, he anat a tocar amb una boda.
1: Què dius ara?
0: Sí.
1: En un casament indi?
0: Sí.
1: Que els hi has tocat la cadira?
0: Sí, ens van llogar per... Bueno, érem un trio, eh?
1: Sí.
0: Jo també tinc un trio.
1: Ja.
0: I vam tocar allà pels nuvis i això. Sí.
2: Però la Índia?
1: Com vas a parar a la Índia?
0: Bueno, és que avui en dia en internet et troben i dius... Vols venir a l'Índia? Dius, sí.
3: I eres a Galícia o vas sortir de Galícia? De...
0: Vaig passar per Barcelona, perquè per anar a la Índia has de passar per Barcelona.
2: I llavors, però, perdona, al casament vas anar amb una cadira, una roda i què més?
0: Una barra de futbolín, un tub d'anar per sota l'aigua... Coses d'aquestes.
5: I el tio dels rayos X aquests de... Bueno, del control de...
1: Sí. Control de seguretat a l'aeroport.
0: Això també
5: m'ha passat. Com, veure.
1: Com s'explica?
0: Diuen... Però què és tot això? Que portes una tanca, perquè porto una tanca de les obres, també. Dic, és que jo abans deia que sóc músic, i deien, cago en diner, aquest tio ens l'està fotent.
1: Sí.
0: Però ara dic que sóc pallasso. I ja està, i llavors entra tot. Ah, i fas això per fer música, que bo!
1: Val.
2: I el control de drogues te l'han fet algun cop?
0: Sí. Me'l fan, però és aleatori.
2: Sóc músic, va. Prova de drogues,
0: aquest. Sí. Però, ja es veu que no em drogo, jo.
1: Has tocat també a Rock in Rio davant de milers de persones.
0: Sí, hi havia molta gent.
1: Molta.
0: Però allà vaig tocar un altre instrument.
1: Què vas tocar?
0: Jo a la d'Arma tocava el tiple.
1: Ojo,
0: el tiple. Jo he tocat el tiple, sé, 25 anys, potser. És el que més he fet a la vida.
1: Sí.
0: Tocar el tiple. Hi ha molta gent que no sap encara el que és el tiple.
3: Oh, jo sí.
0: Home, aquí ho sabeu tots.
3: Jo ballava sardanes i clar.
0: Sí.
1: La sensació, la recordes, d'actuar davant de tanta gent?
0: I tant, sí. Hi ha tanta gent que no sap si t'estan escoltant o estan allà perquè passaven per allà.
1: Sí. Has voltat per tot el món amb... Hòstia, però és que m'ha deixat sobtat això d'anar a fer un casament a l'Índia, de veritat.
0: Sí.
1: No hi vas anar a trobar-te a tu mateix, que és el que fa la gent a l'Índia?
0: Fa molts anys sí, però aquest cop no.
1: No, ja hi anaves que ja t'havies trobat tu.
0: Sí, exacte.
1: I com reaccionen a la Índia quan et veuen tocar això? Vull dir que a tots els països reaccionen igual?
0: No, però jo crec que a tot arreu els sorprèn igual, però no ho exterioritzen igual.
1: Ja. Sí. Vull dir, t'has trobat mai algú que tu estàs tocant i penses no els està agradant gens d'il·lusió, això?
0: Sí, a Bèlgica.
1: Sí?
0: Sí, sí.
2: Els belgues.
0: Ui, els belgues no s'immuten.
3: Un caràcter.
0: Sí, a Xina tampoc ho saps, perquè no els identifiques la cara a la Xina. Sí,
1: ja,
0: sí.
1: Ja.
0: Però després els hi agrada, perquè així de prop t'ho diuen, sí.
1: Què escoltes tu, Xavi? T'he d'imaginar escoltant, la música que posen a totes les ràdios? O...
0: No.
1: No, eh? Això no.
0: Hòstia, no. Mira, em sembla que no escolto res des de fa molt de temps.
2: És la manera.
0: Sí, sí, no escolto res. I si escolto coses molt rebuscades, gravacions dels anys 50 de la selva amazònica i coses així.
1: Abans de marxar, ens pots tocar alguna cosa?
0: Home...
1: Tens una que tenies una regadora aquí?
0: Tinc una regadora.
1: Sí, a veure...
0: La Mercè me l'està guardant aquí.
1: Una regadora de les típiques de plàstic de regar les plantes de casa. Podríem improvisar, Arnau, Laia, alguna cosa per acompanyar-lo, també?
3: Sí.
0: És la regadora tradicional, flabiol, el broc i tamborí.
1: Aviam.
3: En quin to està la regadora?
0: Ho tenim amb sol sostingut, mestre, si li va...
3: Ho anava a dir.
1: És una regadora amb sol sostingut.
3: Dic, això està sostingut.
1: Doncs mira, Xavi Lozano, la regadora, Laia Gluca, la gralla, i Arnau Tordera, la guitarra. A veure què surt.
0: Farem una sardana supercurta.
1: Aviam.

0: Bravo!
1: Bé, Arnau, ja podem dir que hem tocat amb el Xavi Lozada.
2: Mira,
3: i jo amb vosaltres, eh?
2: Espectacular, espectacular interpretació. Xavi, anem pel català, aviam, aviam com portes el català. A veure.
4: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Una paraula del diccionari, tres definicions, i tu m'has de dir què creus que vol dir. Vinga, la paraula és xiroi.
3: Xiroi.
2: A, xiroi, persona que tendeix a anar pel camí equivocat a la vida. Cafre, que no te'n pots fiar.
5: Ja es veia que tancaries el bar. Et vas fer soci d'aquell que bevia més ell que els clients. T'ho vaig dir o no, que era un xiroi?
2: B, xiroi, s'utilitza per definir un tipus de marró que recorda la sorra del desert on habiten la tribu dels xiroi.
6: Hem de triar del catàleg del cotxe si al final volem verd oliva o marró en xiroi.
2: O C, xiroi, dit d'una persona de temperament alegre, trempat, graciós.
0: Ara la mossa ens va amb un nano que és curt com una cua de conill. Això sí, és xiroi com ell sol.
2: A, B o C?
3: És la C, eh?
2: La C,
3: jo diria
2: xiroi,
3: que sí.
2: El trempat, correcte!

0: presidents de la Generalitat de Catalunya, Xavi. N'hi ha hagut 133. Començarem per l'actual, que és fàcil, i anem tirant enrere. Salvador Illa, 133è. 132è.
1: 132è, Aragonès.
0: 131è.
1: Artur Mas.
0: No!
2: Hem fet un salt aquí.
0: T'ha saltat Quim Torra.
1: En Quim Torra?
0: Sí, sí. Sí, no, ara ja
1: no,
0: està.
1: No, és que aquest en Quim Torra no va... No, no, no sé.
0: Va estar-hi poc, va estar-hi poc. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: Doncs res, una bona i una dolenta, no?
0: Sí, no, bé, bé. Hem quedat un a un. Xavi Lozano, gràcies per venir a seure a l'Escola de la Renaixença.
1: Ha estat un plaer.
0: I a il·lustrar-nos una mica amb aquests
2: genial
0: instruments.
2: Genial.
0: On tens el proper bolo? És a l'Índia?
1: El proper bolo el tinc a Galícia.
0: A Galícia?
1: Ah, sí, veniu.
0: Ja vindrem.
1: Veniu-hi a no...
2: Jo passaré per Badalona, primer.
1: Sí? Sí, sí. Si voleu buscar i de tant en tant mireu la programació del Museu de la Música de sí Barcelona, allà m'hi trobareu de tant en tant.
0: Doncs mira, allà vinga estarem. Xavi Lozano, fort gràcies aplaudiment per ell.
3: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al Corral Comptat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
2: A veure, avui no parlàvem del rellotge de pulsera.
4: Encara de rato que no s'ha dit res del rellotge de pulsera.
0: En un moment, ara hi anem, nois. Arnau, tu portes rellotge de pulsera?
5: Doncs la veritat és que no. I mira que el temps és un concepte fonamental pels músics.
0: Els músics i el temps. Jo no l'enganxo mai. El tempo, no? Diuen el tempo.
5: El
0: no,
5: tempo, en efecte.
0: Has perdut el tempo.
2: No ho entes mai.
0: No, jo tampoc.
5: És un terme italià, home. Ja home, ho sabeu, que hi ha sí molta influència sí italiana amb l'argot musical.
0: Sí. Il tempo.
5: Quin accent.
0: Bueno, és que sóc...
5: Sí,
0: parlo italià. Lo parlo perfectament, bene.
2: Ja. Ho sabem.
0: Gràcies.
5: Doncs per determinar si una peça és més ràpida o més lenta, s'indiquen les pulsacions per minut que té la música.
0: Això és el tempo, eh?
5: Això és el tempo. Va. Si és més ràpid, hi haurà més cops forts per minut.
0: Sí.
5: Poden ser 170, 190, 220, fins i tot. Sí. I si és més lenta, doncs menys, 80, 60 o 40.
0: I això no es pot triar? Tu pots fotre una peça musical de 10.000 pulsacions per minut, per exemple?
5: Seria trepidant i diria que en música es pot fer pràcticament tot, però cal que algú s'hi atreveixi i cal que l'atreviment li surti bé.
0: Clar.
5: Avui parlarem d'una obra molt especial. Bé, més que una obra, és una petita part d'un musical escrit per Sergi Balbel amb música d'Òscar Roig. Es va estrenar l'any 2000 i portava per títol El temps de Planck. El temps de Planck és un concepte de la física que determina la unitat més petita de temps que es pot donar a la natura tal com la coneixem avui en dia.
0: Ah.
6: És com el primer clic de l'univers, el tic-tac més ràpid i més petit que pot existir.
5: A veure, nosaltres som músics,
0: sí,
5: d'acord? Vull dir que si voleu algun tipus d'explicació una mica més sofisticada, doncs feu venir un físic.
0: Tot això en xoriguera, si teniu algun dubte...
2: Sí, em truqueu.
0: Sí.
5: La qüestió és que aquesta obra de teatre musical jugava amb elements de la física quàntica enllaçant-ho tot plegat amb qüestions de naturalesa emocional.
0: Va.
6: I per crear l'atmosfera que acompanya aquesta història, Òscar Roig va escriure una música plena d'harmonies vaporoses i també melodies més fantasioses.
5: Extraordinari compositor, eh? Molt desconegut pel país.
0: Òscar Roig, eh?
5: Òscar Roig.
0: Apunteu, senyors. Òscar Roig. Òscar Roig.
4: Accent? Òscar.
0: Sí, a l'O.
5: Òscar Roig, un autèntic geni.
2: Roig.
5: Aquí va crear aquesta música que té la capacitat de fer-nos flotar i que amb un ús precís de la dissonància ens condueix a través d'espais sonors imprevisibles.

0: Fa molta estona que aneu parlant d'això del temps de Planck, diguéssim. Vull dir, però què collons és? Què dura exactament? Això és uns segons?
1: Dura poc, dura poc, perquè te'n facis una idea, seria 0 elevat a menys 43.
0: Collons.
1: No, això és ben senzill. Imagina't, 0, coma,
0: coma, sí.
1: 43 zeros.
0: Vale, d'acord.
1: I un al final.
0: Sí.
2: I no te vol la menta.
3: Hòstia. 43, 43 està dit, vull dir, expressament, eh?
1: Sí, sí, sí.
3: 44 no, eh?
0: No, no, es veu que ja no.
1: No, i això es tracta d'un arredoniment. La xifra és una mica més complexa, però per fer-ho fàcil...
0: Ah, no, i tant. Facilíssim. Sort que no vaig estudiar física, eh? Déu meu senyor, eh? Déu meu senyor.
4: I justament això, aquesta xifra de la que parlem, és el text, és a dir, la lletra de la peça que escoltarem ara.
1: Abans deia que en música fins i tot es poden fer coses aparentment impossibles, però cal que algú ho faci i que ho faci bé.
0: Sí.
1: Fins i tot pot musicar-se de manera fantasiosa i creativa un número impronunciable com aquest i convertir-lo en una petita joia musical.
4: I qui la interpreta és Pili Capellades, que era una de les protagonistes de l'obra.
0: O sigui, això és un musical...
1: Exactament.
0: ...català que es va estrenar l'any 2000...
1: Correcte.
0: I que és música d'Òscar Roig, que has dit que era un autèntic desconegut i que és brillant.
1: És desconegut per alguns, jo el conec.
0: Ah, no, no, és clar.
1: El conec i l'admiro.
3: El coneixeràs, clar.
0: Clar, està clar. L'Òscar Roig i la lletra de la música parla del número de Planck.
1: Del temps de Planck.
0: Del temps de Planck, que són aquests 0,000043
1: 0, 43
2: zeros i 43.
0: 43, sí.
2: Que m'ha quedat gravat.
0: Sí, sí.
1: Fixeu-vos amb la lletra.
0: Aviam.
1: A veure si la reconeixeu. Avui enriquim el nostre esperit musical amb la peça 0 d'Òscar Roig. Música, mestre. Va teixint aquesta atmosfera fantasiosa, amb lletra simple, però efectiva.
2: 36.
0: 7. Els esteu comptant? Els esteu comptant?
2: 39, calla. 39. Ho ha tornat a començar, eh?
1: No, encara és el número, el temps de Planck. I ara espera't que arribarà el punt culminant de la peça.
0: El coma 1, entenc, no? Veieu, el coma 1.
1: Veieu quines textures més fantasioses i imaginatives?
0: Sí.
2: Hòstia, m'haig d'aprendre la lletra, de la cançó. No hi va estar gaire.
1: Atenció. Magnífica resolució. Home, brillant, això.
5: Canta la Pili.
2: Un 10. Anem-li un 10.
4: Home, i la veu de la Pili...
0: Està molt ben cantada.
3: Això sí.
0: Això sí.
3: Això sí.
0: Està molt ben cantada.
3: 0001.
0: Bueno, fes-ho tu. Fes-ho tu.
3: No, esclar, i saber-ho.
0: Ah, no, no, no, i no descomptar-te.
3: És veritat.
0: Són 43 zeros, coma 1. I això, jo he vist músics amb lletres...
2: Que bueno. Oh.
0: No?
2: Oh. Eh? Te'n fotré un llistat d'inventar-se lletres de cançons, eh?
0: Ah,
2: allà
0: i,
2: sobre, de
0: i allò de el micro cap al públic, ah, quan no saps on navegues, sí, nano, sí, sí. Eh?
2: I girar-te d'esquenes.
0: No sé si us ha passat mai a tornar-ho, de quedar-te en blanc quan cantes.
1: Cada concert.
0: Ah, sí?
1: Sí. Però, en efecte, el comodí aquest del públic, en concerts de rock and roll, per dir-ho sí. Així, sempre funciona. Però això és teatre musical. Com et perdis en el tercer zero, estàs perdut.
0: No. No, no, sí, sí, bueno, si aneu a veure un musical, els actors de musical en principi s'haurien de saber la lletra, eh?
5: A veure, jo...
3: La Mercè, la Mercè.
5: Li van la banda, sí. Un petó des d'aquí, va fer veure que se li espatllava el micro i va començar a fer... I el tècnic de so, si haguéssiu vist el tècnic de so, buscant per tot arreu perquè no trobava on era el fallo.
0: Quin malparit en la banda.
2: Això és de geni, eh?
3: Virtuós, virtuós.
5: Li vaig recordar fa poc i no se'n recordava.
0: Sí, ja li farem, ja li farem memòria.
2: Apa, que no ho farem servir nosaltres.
0: Ja.
5: El tècnic segur que se'n recorda.
0: El micro no va. Arnau Tordera, Laia Gluck, gràcies per il·lustrar-nos.

0: Què sona avui, Arnau?
1: Avui escoltem Cotton Tail, del geni novaiorquès Duke Ellington. Resulta que el pianista de jazz tenia un dels tres únics rellotges de polsera anomenats 1663, del fabricant suís Patek Philippe. Coneixeu?
0: No, però deuen ser cars si només n'hi ha tres.
1: Doncs, en efecte, és un dels models més buscats d'aquesta marca arreu del món. És tan valuós que la pròpia marca va adquirir el rellotge que havia estat de Duke Ellington per exposar-lo al seu museu. Va pagar $1,593,386.
0: Oh, déu-n'hi-do, eh?
2: Poder-ne tenir un parell o tres?
0: Sí.
3: Només hi ha tres, eh?
0: Sí, només hi ha tres.
2: Un parell. Amb un parell em conformo. He vist que no dic quatre.
0: No.
2: Un parell o tres.
0: Escoltem Duke Ellington i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la primera victòria electoral de Jordi Pujol.

0: Funcionar,
1: la dot és la mestressa d'entorn?
2: Sí, senyor.
0: Sí. Dot. Alguna pregunta més?
1: No, endavant. Ah,
0: molt bé.
2: L'Aina dot, mestressa d'entorn.
1: Torp.
0: Es veu que és una mica gandul, també. I quan no juga pilotes es passa el dia dormint i fent el ronso.
2: És el que ha de fer un gos, eh? És el que ha de fer un gos.
3: El gos o l'adolescent de casa.
2: Sí. No?
0: Mira, això també quadra amb l'adolescent, això que et diré ara. És molt tossut. És molt tossut.
2: Mira.
0: I durant les passejades, quan decideix que vol anar cap a un altre lloc, doncs no farem canviar d'opinió.
2: Sí.
0: Té un criteri propi a l'hora d'escollir el camí, un criteri que moltes vegades no coincideix amb el de l'Aina. Uh-huh. A veure si nosaltres ens fa més cas.
2: Aviam,
0: no sé, provem-ho.
4: L'any 1789, Napoleó Bonaparte ha començat la seva campanya pel Mediterrani. Egipte i Síria han sigut ocupats per les tropes franceses. Napoleó pretén tallar la ruta que els britànics tenen des de l'Índia fins a Anglaterra. Però el tema central d'avui no és cap guerra napoleònica ni cap aspecte bèl·lic. Avui toparem gairebé per casualitat amb un magnífic descobriment arqueològic.
2: Ai, en Napoleó. Em carrega, a mi en Napoleó, no m'agrada.
1: És un personatge que
2: t'agrada?
1: Sí, cau bé.
2: Mira.
4: Ens traslladem fins a la ciutat egípcia de Rashid per fer una gran troballa. Un descobriment crucial per als estudiosos de l'antic Egipte. Els historiadors per fi podran desxifrar els misteriosos jeroglífics de l'època faraònica.
2: Avui passegem el gos pel descobriment de la pedra de Rosetta. No confondre amb la pedra de Mosqueta, que és la de treure els callos dels peus.
3: Sí.
2: Important.
3: Va bé, eh?
2: L'entens, d'aquella pedra?
3: Sí.
2: I això jo només ho havia vist la meva iaia, que ho feia anar.
3: En tenim.
2: Sí.
3: A casa, però si mai...
2: Napoleó ha declarat que vol expandir les idees de la Revolució Francesa pels pobles menys avançats del nord d'Àfrica. Diu que els vol portar la civilització i l'estil de vida europeu.
1: Mau. Quan diuen això, mau.
2: Malament.
1: Mau.
2: És que la raó veritable és que vol interceptar el comerç que el seu rival, la Gran Bretanya, té amb les colònies de les Índies.
1: Veus?
2: Som a Rashid, una petita ciutat del delta del Nil, un lloc que els francesos han batejat com a Rosetta. El sol egipci cau a plom. Estem a ple juliol i fa una calor insuportable. Ja sabeu que els soldats francesos seguiran el seu líder Napoleó Bonaparte fins on faci falta. Però tampoc acaben d'entendre què carai foten en aquell desert.
3: S'ha fotut això, també, eh?
1: Sí.
2: Nari, que no sàpigues...
3: Però què hem de fer?
1: Tu tira!
2: Tira!
1: Darrere el Napoleó.
2: I així és 40 anys, eh? N'hi va haver un.
1: Sí.
2: Però on te dius que anem? Tira.
1: Palante.
2: A nosaltres ens toca fer 3 quilòmetres a peu, des del centre de la ciutat fins a una fortalesa que hi ha als afores. Tot i la calor, de moment el nostre gos de Sant Vicenç de Torelló, en Torp, es porta bé. En segueix el ritme, però tenim el pressentiment que aviat es plantarà i no voldrà continuar amb l'aventura. Arribem fins on hi ha els soldats. I els trobem que van unes trinxeres. Amb aquella calor, els treballs són feixucs.
5: Ai!
1: Monsieur le capitaine! Sóc un soldat francès.
2: No, molt bé.
1: Monsieur le capitaine! Una pregunta. Ben bé, què heu dit que hi fem aquí?
4: Bé, jo faig de capità. Puc
2: capità francès.
4: Molt francès.
2: Fes-lo francès, sí.
4: Però molt francès.
2: Molt francès, sí.
4: El nostre general, el gran Napoleó Bonaparte, vol expandir les idees de la il·lustració pels pobles tribals del Mediterrani.
1: Vale, monsieur le capitaine, una pregunta. Ben bé, què m'ha volgut dir amb això?
3: Jo ho fotré normal.
2: Sí, millor. Millor, amb dos que facin teatre ja n'hi ha prou.
3: Calla i continua a acabar la trinxera, que ens fotràs en un embolic.
1: Bueno, simplement era per saber quanta estona més hauríem d'acabar, monsieur le capitaine.
4: Que els pobles del nord d'Àfrica s'adaptin a la vida europea ens costarà. Ens haurem d'estar a Egipte el temps que faci falta.
3: I per això hem d'acabar trinxeres?
4: Mai se sap quan els maleïts britànics poden aparèixer. Val més estar atent.
1: Ja, però és que és molt difícil acabar. Vull dir, a la sorra aquesta fina...
2: Del desert.
1: Sí, tu fas un forat,
2: sí.
1: Et torna a baixar la sorra cap a dintre.
2: Sí que és veritat, això.
1: I això costa molt, eh?
2: Sí.
1: Vull dir, no perquè jo sigui francès...
2: No, senzillament...
1: Tu fots un castell a la sorra fina a la platja
2: Empúries,
1: i costa.
2: Empúries mateix, Empúries.
1: Empúries ja més pedret allà.
3: Calla que et mataran, hòstia. És que aneu fent aquí i ens mataran.
2: El que els hi devia costar desenterrar tot allò d'Empúries amb aquella sorra fina. Hòstia de Déu.
3: Llavors, si ens maten, no plorem, eh?
2: Els soldats francesos no estan massa entusiasmats i la veritat és que el poble egipci està fart d'en Napoleó. Ell ha promès alliberar-los de l'imperi otomà, però els egipcis han sortit del foc per caure a les brases. La població egípcia està organitzant revoltes contra els francesos.
1: Mira, allà hi ha una dona que torna de la font. Madama, vine un moment, tu! La del moquer del cap.
0: Què voleu, soldats francesos? No veieu que vaig carregada?
3: Collons, tu, quin francès que té. Aquesta egípcia, no? Sembla que...

0: Sembla que l'entengui perfectament.
1: Ho veieu, ah. Això és un altre aspecte positiu de colonitzar-los. Tots aquests salvatges aprendran francès.
2: A qui li dius salvatge, tu, gabatxo del dimoni, que no se t'entén quan parles?
3: A veure, escolta. Un
4: moment, escolti, vostè, vostè té moltes ganes de viure com una dona europea?
2: És com que... una dona europea?
4: És que, sí, bueno, és que ens han dit que els francesos han vingut a portar les idees de la il·lustració.
2: No, com una dona europea, no, abans morta, i menys una francesa.
0: Un respecte, senyora, no. Ja faig el que em manen. No. Es pensa que estic aquí amb la pala mig del sol, per gust, eh?
2: Del que tinc ganes és que els francesos foteu al camp d'Egipte, que ens ho esteu robant tot, lladres, que sou una colla de lladres.
5: Després de fotre'ls aquella roncada, la dona marxa cap a la ciutat i els soldats francesos continuen cavant la trinxera.
4: Oh, vinga.
5: Encara no els ha quedat clar què carai fan a Egipte, però les ordres són les ordres.
1: És que potser no m'he explicat bé i volem portar les idees de la il·lustració.
5: Sí, també si saps que no saps dir la R, no triguis tantes paraules en verba. És que vull dir.
1: Exactament.
4: Aquest capitany és una mica tries, eh?
5: Sí. Sí. Mentre acaben, el nostre amic Torp intenta buscar un nombre per passar la calor. Esperem que el passeig no es compliqui. Amb aquestes temperatures no es pot fer gran cosa i en Torp ja fa estona que ha decidit plantar-se. Després d'unes quantes hores fent anar el pic i la pala, un dels soldats topa amb una cosa estranya. D'entrada sembla una pedra, però de seguida veu que allò no és una pedra normal i corrent.
4: Vinga, acaba. Au. Oli.
0: Anos! Anos! Crec que he trobat una cosa interessant, però no sé què és.
6: Què?
0: Però és interessant.
4: Que vols que sigui? És una altra pedra.
6: No.
4: Cada tres cops de pala d'aquesta trobo pedra.
6: Espera, que té raó, eh? Aquesta pedra sembla important.
0: Goita.
6: Hi ha com unes marques,
0: goita. Hòstia, goita, té dibuixos.
6: Sí.
0: Té dibuixos, aquesta pedra.
6: Jo no hi entenc, però sembla un jeroglífic, això.
0: Què?
6: És un jeroglífic.
0: Hòstia, allò del diari.
6: Veus? Posa ull, ocell... Sargantana.
0: Ui, Sargantana?
6: Sí.
0: Això són les marques dels vostres pics.
6: No.
0: Deu cops. A veure, voleu fer el favor d'estar per la feina? No acabarem mai, eh? Foteu aquesta pedrota al mar.
5: Sense saber-ho, aquells soldats francesos que estaven cavant una trinxera acaben de fer una gran troballa.
0: Què collons ha de ser una gran troballa? Però si és una pedrota guixada amb quatre... Va, fot-la al riu.
7: No la puc treure, collons, que és molt grossa. No la puc treure. Hòstia, ara crec que l'he trencat.
6: Què caps?
7: Para
6: de donar-li cops, hòstia, capità. Mira què estan fent aquests dos imbècils.
0: Ah, xivat.
1: Es pot saber què és aquest rebomborri?
5: Ah, no.
0: Pensi-li, capitany.
5: Aquests dos que volen llançar la pedra.
1: Alto. Això sembla una troballa... Hòstia. Això sembla una troballa important.
5: Jo ho faria normal, Arnau. Sí. Jo no em complicaria.
4: Sí, digues.
5: No, és que l'acabé ara, és complicat.
0: Digues-la.
1: Sí, ja ha arribat fins aquí, deixa-me-la acabar.
5: Sí.
4: Foli.
1: Desenterreu-la.
4: Bravo!
1: L'hem d'enviar a Alexandria. De pressa!
5: Per fi, algú amb una mica d'enteniment ha decidit desenterrar aquell llamp de pedra i portar-la fins a la ciutat d'Alexandria. Estem parlant d'un roc d'un metre d'alçada i que gairebé pesa 800 quilos.
4: 800 quilos? Va, reina santa, foteu-li una puntada de peu i la cardeu al riu i ja està, home.
5: Finalment la carreguen i la porten fins a la ciutat d'Alexandria, on l'exèrcit de Napoleó està recopilant objectes de valor per transportar-los a França.
2: Ho veieu, que són uns lladres, colla de lladres!
1: Si no arriba a ser pels soldats francesos, aquesta pedra de gran valor... Hòstia, bona.
5: Sí.
1: De gran valor.
5: En principi només t'has d'equivocar amb la R, eh? L'altre és teu, ja.
1: Sí. Aquesta pedra de gran valor encara estaria enterrada. Ho teniu tot molt descuidat, aquí.
5: El capità francès té certa raó. Si no arriba a ser per ells, aquella pedra trobada a Roseta potser encara estaria enterrada. Això sí, la troballa també ha sigut pura casualitat.
7: Estaven allà fotent-li patapam.
5: La pedra de Roseta conté inscripcions en tres escriptures diferents. Jeroglífics egipcis, escriptura demòtica, que també és de l'antic Egipte,
4: sí,
5: i grec antic.
4: En parlarem un altre dia.
5: Sí, tot avui és massa informació.
4: Sí.
5: A hores d'ara, els francesos encara no ho saben, però els tres textos tenen el mateix contingut. Això vol dir que els experts que dominen el grec antic podran arribar a desxifrar els jeroglífics egipcis, uns símbols fins llavors impossibles d'interpretar.
4: Totalment. Una gran troballa.
5: Era com un cartell de l'aeroport que està en tres idiomes, diguéssim.
4: Sí. Però va ser com un diccionari. Diccionari no, perquè fa definicions.
5: És un cartell que per exemple, aquí a Catalunya vas a l'aeroport i posa entrada, entry. Sí.
7: Sort que estan tres.
5: Doncs llavors, gràcies a això...
4: Entry és un altre idioma?
5: Clar, llavors saps com es diu en castellà, gràcies a això.
7: Entry i surti.
5: Clar.
4: Això ho he interpretat sempre així, entrada, entry, i entro jo.
5: A nosaltres ens toca convèncer en Torp per anar fins a Alexandria. Tenim sort que la ciutat es troba a pocs quilòmetres de Rashid i la passejada serà curta. La millor ruta serà anar-hi resseguint la platja. Així en Torp es podrà refrescar una mica i la passejada serà més agradable. Com hem comentat, les tropes franceses utilitzen la ciutat d'Alexandria com un magatzem per empaquetar relíquies cap a França. Tots els objectes de valor que s'han anat trobant durant la campanya militar s'han traslladat fins al port. Un cop allà són classificats i embarcats fins a Europa. Els egipcis ho veuen com un robatori en tota regla i s'organitza un moviment de resistència per sabotejar els francesos.
2: Ho veieu? Són allà. Són allà, ens estan robant els tresors del nostre poble.
6: Lladre!
2: Colla de lladre! No teniu
1: Ja us he dit que aquesta gent eren uns salvatges.
7: Escolteu un moment, hòstia.
6: Que parli, que parli.
7: Ah, sisplau. Totes aquestes relíquies seguiran sent vostres. Nosaltres no us estem robant res.
2: Però què diu? Com que no ens esteu robant res? I aquest vaixell que esteu carregant, què és?
7: Senyora, escolta una cosa. Mireu, vosaltres teniu les relíquies que fotien pena de veure.
5: És veritat.
7: És veritat o no és veritat?
5: Sí que és veritat.
7: Tardaven pena. Els estem carregant perquè ens els emportem cap a França.
2: Ho veieu? Cap a França s'ho emporten.
7: Un rebut? Ja te'l faré. Al front te'l faré, el rebut. Vols callar, sisplau? Em deixeu acabar o no?
5: Sí, home, sí.
7: Un dios.
4: Home.
5: Ara s'ha emprenyat.
7: Bueno, Joder! Els estem portant cap a França de manera provisional!
5: Ja.
7: Collons, els netejarem i les classificarem.
2: Provisional, i això qui vols que s'ho cregui provisional, eh?
8: Bé, un moment, Aziza, un moment. Sí que les teníem una mica deixades a la mà de Déu, eh? Una neteja...
2: Ajuda-t'ho també, Halima, sí que els hi aniria bé, veritat, eh?
5: Un moment, que l'Egipte de la Laia m'ha deixat de
2: descol·locar.
7: Jo dic, a quin país som?
2: Egipte.
7: Oh,
2: a veure, potser sí que una mica descuidat ho teníem. A veure, després ens ho tornareu o no ens ho tornareu?
7: A veure, senyora, entengui'm. El problema és el clima.
5: Clar.
7: Aquí hi ha molta pols, ja. Fa molta calor. És un mal lloc per guardar tresors.
5: Sí, home, sí.
4: Ara, si us sembla bé, ho guardem a França.
5: Sí.
7: Ara.
4: Ah. Els objectes seran vostres.
7: Ara.
4: Però els guardarem nosaltres.
5: Bona idea. Això. Bona idea.
2: A veure, però on us ho emporteu, tot això?
5: Sí.
2: On?
8: Aziza, a Xixena, em sembla.
2: A Xixena?
8: Jo vaig sentir a les notícies, Aziza, que deien...
2: Jo també ho he sentit molt, això, de Xixena.
8: Algú de Xixena.
2: Xixena.
1: No, home, no. Per portar-ho a Xixena, val més deixar-ho a Egipte. Tot això anirà a França, senyors.
5: A Mantorp, arribem al port. I la discussió entre els francesos i els egipcis gairebé s'ha acabat. Els francesos ho justifiquen dient que aquells objectes seran més ben conservats per les seves universitats i els seus acadèmics. Penseu que, a més de soldats, la campanya de Napoleó també compta amb 150 científics de diversos camps que es dediquen a estudiar l'antiga civilització egípcia.
7: Home, és que el més important és vetllar per la conservació dels objectes.
5: Nosaltres sí, senyor.
7: No deixarem que els hi passi res.
5: Sí, senyor. Ah. Els francesos ja ho tenen tot planejat. Amb el que no comptaven és amb la intervenció del seu etern enemic, l'Imperi Britànic. Resulta que els britànics acaben de destruir la flota que Napoleó tenia al riu Nil. La campanya del Mediterrani ha acabat sent un desastre i els francesos estan a punt de perdre Alexandria. En veure's entre l'espasa i la paret, els francesos, atenció, amenacen de destruir la pedra de Rosetta. Són tan arrogants que volen destruir-la abans que se la quedin els britànics.
7: La pedra de Rosetta serà francesa o no serà?
5: Ara.
2: Sou uns bandarres. No dèieu que el més important era vetllar per la conservació dels objectes?
7: I això qui s'ho creu, senyora? Abans la rebento cops de mall que ens la robin els anglesos.
5: Els britànics acceptaran la rendició dels francesos si els entreguen tots els tresors que han robat el poble egipci.
2: Menys mal, segur que els britànics ens ho retornaran. Ells sí que són bona gent.
5: Sí, els britànics també proposen un tracte que s'assembla una mica al dels francesos, per no dir que és el mateix, exactament. Ja, els foten gat per llebre.
4: A veure, egipcis, en nom del rei Jordi III d'Anglaterra, us podem assegurar que aquests tresors que estem carregant cap a Londres pertanyen al poble egipci. Que quedi ben clar.
2: Ah.
4: Els objectes seran vostres.
5: Sí,
4: però els guardarem nosaltres.
5: És maca, aquesta. Jo no hi entenc, però s'assembla molt al tracte dels francesos, realment. A última hora, la pedra de Rosetta canvia de mans. Els anglesos se l'emporten com a botí de guerra. Passaran anys fins que algú pugui desxifrar el contingut d'aquella pedra, però serà la clau per desentrellar els jeroglífics de l'antic Egipte. Actualment, si us interessa, si la voleu veure, està al Museu Britànic de Londres.
7: Sí, bueno, sí que hi és, però és dels egipcis, eh?
5: Això sí.
7: Els anglesos la guarden, sí, però és dels egipcis.
5: I fins on sé jo, tots els cèntims que fan al Museu de Londres van a Egipte directe.
2: Tots cap allà.
7: I tant.
2: Escolta, i el gos, què? On
5: en Torp.
2: És? Sí.
5: En Torp, el labrador de Sant Vicenç de Torelló...
3: Sí.
2: Li ha caigut la pedra al cap.
5: Home, oh, doncs seria ben mort, perquè són 800 quilos,
2: Hosti, nano.
5: En Torp, amics meus, és viu! Yeah! Yeah!

0: El passeig ha sigut curt i sort n'hem tingut perquè el juny i el juliol a Egipte, bueno, és un estiu diferent, sí. Allà peta fort, eh? Sí. També hem tingut sort d'estar a ciutats costaneres i poder-nos banyar a la platja. En Torp ha sigut un testimoni de luxe de l'espoli de la pedra de Rosetta per part dels francesos i els anglesos. Una troballa que va estar a punt de ser destruïda i que al final se la van embutxacar els britànics. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
1: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Les pluges molt intenses que aquesta hora continuen afectant bona part de la Costa Daurada han obligat a tallar les línies de rodalies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2. Fa uns minuts, Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat, també per una inundació a l'estació de Sant Vicenç de Calders. Les fortes precipitacions castiguen amb força al nord del Tarragonès i del Baix Penedès, on l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís per l'augment sobtat de rius, rieres i barrancs. Al Vendrell s'acumulen més de 100 litres per metre quadrat i les pluges han obligat a tallar l'N340 en els dos sentits de la marxa. L'aigua també ha inundat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
2: Mira, ja comença a caure.
3: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula,
1: A Torredembarra s'han acumulat més de 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora, molt per sobre de la previsió inicial que manté activada l'alerta del pla Inuncat. A més de pluges molt abundants, en les properes hores també hi pot haver pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. I en plana internacional, a aquesta hora s'acaba el termini que Donald Trump ha donat al Canadà per arribar a un acord comercial. Fa pocs minuts, els Estats Units han dit que el seu veí del nord ha rebutjat un pacte per evitar els aranzels del 50% que entren en vigor a partir d'ara mateix. El primer ministre canadenc s'ha pronunciat també fa molt poca estona a les xarxes. En un comunicat, Mark Carney assegura que el Canadà igualarà aquests aranzels del 50%. I a Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a la capital, a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporizhia, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat, hores després, l'endemà, que un atac rus matés almenys una quinzena de persones a un centre comercial en plena llum del dia a la ciutat natal del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. I tornem a casa nostra. Els bombers continuen treballant per controlar l'incendi forestal del municipi valencià de Sogorb, a la comarca interior de l'Alt Palància. Les flames han obligat a desallotjar un miler de persones i hi ha més de 420 hectàrees cremades. El foc té dos fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de la Calderona, una zona amb una orografia complicada. De fet, a molts llocs només s'hi pot accedir a peu. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica al cap d'extinció del foc, José Melitón.
4: Nos han dado unas condiciones de vientos y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
1: La Generalitat Valenciana va demanar ahir el suport de la UME per controlar aquest incendi que va començar dijous per la caiguda d'un llamp.

0: Roger Mas ha tancat aquesta nit el Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al Celler dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Durant una hora i mitja, el músic de Solsona ha repassat alguns dels temes més icònics de la seva llarga discografia i que l'han portat a ser un dels cantautors més importants del país. El director del Festival Sons del Món, Xavi Pasqual, s'ha mostrat satisfet amb la resposta del públic que ha assistit al festival, tant als concerts de la Ciutadella de Roses com en els escenaris més petits dels diferents cellers.
1: Al final, d'alguna manera, sempre busquem cuidar a l'espectador que ve i que, d'alguna manera, doncs, senti aquesta exclusivitat. Des del petit celler de 200-300 persones a un aforament de 5.000 que acaba veient el que anirà a veure al Palau Sant Jordi amb 18.000, però allà només són un 30% del Palau Sant Jordi.
0: La programació del festival a la Ciutadella ha superat per segon any consecutiu la barrera dels 30.000 espectadors. I en esports, derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades de Lliga. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès, el migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb, seguit pel Zenerbahçe. I l'Espanyol rep avui dissabte al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.
2: Fins aquí les notícies. Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
3: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que diuen els catalans.
2: Tornen els draps bruts.
4: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
2: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
5: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
2: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
6: Les tasques d'extinció van bé.
7: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
7: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
7: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
8: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3Cat.
9: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu.
9: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
10: Bon dia i bona hora. Arrenca una nova edició del Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme de la Ràdio Nacional. Avui ens endinsem en un dels caps de setmana més intensos del calendari festiu d'agost. Ens acostarem a Sitges, al Garraf, que es comença a preparar per viure a les 36 hores centrals de la Festa Major de Sant Bartomeu. Passarem també per Granollers, al Vallès Oriental. Començarem a comptar els dies, per tant, també per la una de les festes més imprescindibles del calendari de finals d'agost, la Festa Major de Vilafranca del Penedès, a l'Alt Penedès. I musicalment recuperarem Tarquim, el nou treball de Jonathan Penalba, un disc que parteix de les formes tradicionals valencianes per parlar de la memòria, del dol, del territori i també de la reconstrucció. Amb la producció de Dolors Jonola i Quim Rotllant a la direcció, som-hi doncs, que comença aquest Mans amb tota l'arrel a la Ràdio Nacional.
5: Mans, som l'arrel.
10: Amunt, doncs, que és dissabte. I les primeres notes d'aquest matí de dissabte, doncs la principal del Llobregat, aquesta sardana de Francesc Mas i Ros, dos de l'Empordà.

0: sardana de Francesc Mas i Ros, dos de l'Empordà, la principal del Llobregat. Avui serà en el Memorial Francesc Mas i Ros a Caldes de Malavella, a partir de les 10 del vespre.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.

0: Seguim ara al Cúdia, a la Ribera Alta. Jonathan Penalba fa anys que construeix una de les trajectòries més sòlides i sensibles de la nova música d'arrel valenciana. Presenta ara Tarquim, un disc profundament marcat pel territori, la memòria i també pel dolor dels aiguats que van colpejar el País Valencià. A través de jotes, fandangos, balatoris, romansos o cants de batre, Penalba construeix un treball que dialoga amb la tradició des d'una sonoritat contemporània i emocional. Hi trobem també col·laboracions molt especials. La Titana, que escoltàvem fa un moment, Miquel Gil, Vicent Torrent, o el seu germà Cristian Penalba, en un disc que torna a demostrar la vitalitat de la música popular al País Valencià. Avui a l'Icatman saludem també via videotrucada Jonathan Penalba. Bon dia, Jonathan.
1: Bon dia.
0: 11 temes, 9 estils diferents, molta companyia, un representant que també fa de lletrista. Té moltes coses aquest treball, eh, que sí?
1: La veritat és que se ho ha currat molt, eh? El Josep Arroyo se ho ha currat amb algunes lletres, se ho ha currat molt bé, eh?
0: Sí, sí, a més, també, parlant de lletristes, t'hi acompanya en aquest cas la Tesa, que sí. una sàvia trobada us va portar a col·laborar amb un treball d'ella i que aquesta vegada també doncs, va fent la seva... Exacte, va fer la seva incursió també en el camp del tradi, que també és interessant. Escolta'm, Tarquim és fang, al final, i ens porta a un dels episodis més tristos de la història, no només del País Valencià, sinó també de tot el país, dels països catalans.
1: Tarquim, però ben pudent. Ben pudent a l'olor que fa de la gent que suposava que hauria d'estar pendent i hauria d'avisar-nos, i així ningú s'ha avisat. Bueno, sí, ens avisaren ja, pues tard, quan ja estem ja... Bueno, molta gent estava allà, igual, coi.
0: Deies amb la necessitat, d'alguna manera, d'utilitzar aquesta metàfora per explicar una cosa física, però també alhora, fins i tot, una enfangada general que hi vivim?
1: Sí, sí, era precís. I no hi havia millor nom per a aquest tercer disc. No, és que no hi havia millor nom. I és una paraula que a mi m'encisa molt. Com, jo que sé, penso que són paraules molt nostres i penso que hi ha molta gent que... desconeix el significat de la paraula Tarquim. O sigui que jo tenia moltes ganes i ja et dic, té el seu significat i per desgràcia, pues això, ho vam viure i de quina manera.
0: El treball emocionalment és dur, parla doncs d'aquestes realitats, però alhora també és una manera de pair les situacions vitals que, com aquesta, que ens van acompanyar malauradament fa un parell d'anys ja, quasi.
1: Ja et dic que sí. A veure, està clar que... a ningú ens ha agradat el que ha passat, però jo sempre ho dic, els valencians sempre som forts i sempre així. En aquest cas no hem renascut de les cendres, però hem renascut del fang. I així anem, i ja et dic jo. Però hi ha molta gent que ho ha passat molt mal. I ja et dic, l'inici del disc, el batre que es diu Tarquim, com a nom de Tarquim, que dona nom al disc, jo crec que ho deixa clar i res.

0: Musicalment, parlant del disc en si, navegues, passes, trepitges d'alguna manera, de la manera més positiva, per diversos pals de la música tradicional valenciana. Aquí són representats, si no tots, gairebé tots. Un dels camps que segurament t'hi sents més còmode, no?, traficant darrerament.
1: A veure, jo realment la música tradicional l'he tinguda des de menut, però jo sempre ho dic, vull dir, igual et puc cantar un cant de batre que puc acompanyar a Tessa, una rapera. O sigui que, però sí, des d'este disc, per exemple, hi ha batres, hi ha xotes, hi ha habaneres, n'hi ha un u. També al final del disc també fem una bona crítica del que patim, perquè parlem el nostre idioma i hi ha molta gent que no li agrada, però és que a lo millor per no agradar-li és que no sap ni parlar-lo. Diguem que aquest disc té un poc de tot, però no sona tan tradicional com el primer.
0: Està clar, la gràcia aquesta, no?, d'utilitzar uns elements de la música tradicional per parlar de temes d'actualitat. Ara sí. Parlaves, de fet, en el programa d'avui hem parlat fa una estona del nou treball de la Titana, i hi ha un punt entre un treball i l'altre amb aquesta habanera.

0: Tirana és una de les grans descobertes dels darrers anys a la música i a la veu en el País Valencià, els països catalans en general, però t'has acompanyat de molta més gent amb el treball.
1: Sí, doncs he tingut la gran sort de tindre gravat una cançó amb mi, que és Vicent Torrent, que per a mi això ja és tot. Miquel Gil, vull dir, Miquel Gil és sempre, a tots els discs, sempre deixa la seva empremta, perquè és una veu que a mi em té enamorat, perquè no és la típica veu dolça, però al mateix temps eixa roncor, no sé, a mi és que em torna boig. I ja et dic, la cançó de Traginers, jo estic molt content de poder dir que tinc una cançó gravada amb ell, a Bermud Xerma també. Victorieta, que era la que m'ha ensenyat al Camp d'Estil, també ha participat. Dir que Pep Moreno, en el batre de Pepe Moreno, pues, malauradament, pues, li van fer una operació, una traqueotomia, i ell realment no ha pogut participar al disc, però sí, perquè el batre de Pepe Moreno el va fer ell, la màgia d'avui en dia, pues, gràcies a una gravació de WhatsApp, ojo, Pere Ròdenas s'ha currat ahí el batre meravellós, que això, ha fet màgia i ja puc dir que amb el bon mestre de menú de les Albaes tinc algo gravat, però ja et dic que duret. El cantar-la i que ell no pugui cantar-la i també, no sé, perquè és que ell era molt xerraor, i és, que gràcies a aquest cantaor, vull dir, se li entén i en res, vull dir, això, però pujós o no, pues, una llàstima, la veritat, és una llàstima. Però jo estic molt content en el disc, en les col·laboracions, i ja et dic, totes les col·laboracions per a mi són família.

0: Hi ha un punt, també parlant d'aquestes col·laboracions, com d'una mena d'homenatge a tota aquesta gent que són actius, que han deixat petja, i en aquí també, també d'alguna manera, hi ha la teva part d'homenatge a la seva feina.
1: És que jo penso que sempre hi ha que estar agraït i hi ha que estar i mostrar, sobretot, cançons i si ja participes amb tu, ja et dic, fenòmens com Vicent Torrent, que ve, Miquel Xil també, que ve d'Altai, meu mestre Pepe, que ha estat tota la vida cantant al Baez, Victorieta Sousa, que és lo més gran que per a mi ha hagut en el Camp d'Estil, i, com no, és Saba Nova, vull dir, la veu de Titana, per exemple, jo penso que és una veu que no està tan valorada com penso jo que hauria d'estar valorada, perquè és que la potència que té Titana, Noelia, per a mi és brutal, i aquesta potència, aquesta dolçor que també pot tindre per a cantar, jo penso que hauria d'haver més gent que l'escoltara. Són espinetes que tinc i jo penso que estic molt content. I com no, el meu germà. Si no fos per el meu germà, jo no cantaria. Perquè de menut jo l'imitava i si no haguera sigut per el meu germà, no haguera cantat. Si no haguera sigut per el meu germà, no, per Pepe Moreno, que és el que ens va agafar caravan de menuts, i ja et dic, jo en aquest aspecte estic molt content.
0: El treball amb el teu germà, a més que teniu projectes en paral·lel, us han notat l'any passat, que recordar que us veiem a Fira Mediterrània dalt de l'escenari, amb un espectacle impressionant, també molt arrelat, i també hi ha d'alguna manera la seva petjada. Algun dels temes que ens han posat la pell de gallina, el velatori.

0: ja de per si és un tema espectacular. Lletra, en aquest cas, amb la tesa que agafa aquest lloc comú literari, d'alguna manera, tota una revisió d'un dels cants més populars, més tradicionals i més frapants de la música al País Valencià.
1: Ja et dic que la cançó del Velatori té la seva anècdota, perquè aquesta cançó es va estrenar, si no recordo malament, 2 setmanes abans de la dana. Jo aquesta cançó li dic la cançó Premonició. I...

0: escriure abans de, i és que li ha donat tot el significat. I a mi, ara ja la canta, però jo recorde després del que va patir, a mi em costava cantar-la, no? És que em posava a plorar. I ha sigut duret, i ja et dic, l'anècdota és eixa, és la cançó del velatori estava gravada mesos abans, es publica en octubre, però clar, vull dir, que publiques això una setmana, dues setmanes abans i després passa el que passa, això, vull dir, és curiós.
1: Al costat d'aquesta pàtina sentimental o vivencial, és cert que hi ha un treball musical molt interessant en aquest velatori mateix, no?, que hi ha una línia de piano, que hi ha unes bases lleus, aquesta capacitat de reinterpretar un tema clàssic i que agafa una, no diria contemporaneïtat, però sí que ens porta cap a la visió des d'avui en dia sense perdre cap mena d'essència.
0: Sí, a veure, realment té tocs d'electrònica, però molt sutils.
1: Molt lleus, sí.
0: Molt sutils, però per a mi és una de les cançons del disc que més sentiment poden tindre. Hi ha més, però ja et dic que la cançó del velatori, la lletra, per a mi és especial per això, perquè ja et dic, malauradament, això, passa el que passa i ha tingut el seu significat.

0: sense deixar de reivindicar les seguidilles. En algun lloc he llegit, diu, cantar la nostra llengua i a qui li pese, que li pese.
1: Sí, perquè, a veure, realment, què vols que et diga? Vull dir, jo parle, pense en valencià, vull dir, jo a casa parle valencià, i és molt trist que a dia d'avui encara hi hagi aquesta brega de la llengua i és tan trist, i ja et dic, la Tessa s'ha currat allà una altra bona lletra. A més, que qui no vulga pols, que no vaig a l'era.

0: El treball, com deien, des del mes de març que està andant, serà el neu presentant al Principat, al Nord, us veurem o no?
1: Tinguem l'11 de setembre, ojo, quina data, i estarem en Bonastre, estarem en Bonastre. I serà el concert és a migdia, crec que és cap a les 11 i mitja, 12 i migdia, estarem allí. La veritat que sempre és un gust pujar a Catalunya a cantar. Ojalà hi girin més concerts, ojalà.
0: Jonathan, t'agraïm molt que hagis atès aquesta videotrucada d'avui. Felicitats pel treball, que vagi molt bé tota la temporada.
1: Igualment, una abraçada i moltíssimes gràcies.

0: L'Uda Victorieta, des del Tarquim, Jonathan Penalba, que ens ha servit aquest nou treball.
1: Això és Mans a Catalunya Ràdio.
0: Aquest tram final d'agost arriba carregat de grans festes populars. A Sitges, per exemple, al Garraf, la Festa Major de Sant Bartomeu entra en les hores més esperades. Per exemple, demà diumenge hi haurà les 36 hores centrals amb l'entrada de grallers, la sortida de gegants, els diables, bestiari i la resta de balls populars. Al vespre arribarà la processó cívica i a la nit el tradicional castell de foc sobre la platja de la Fragata. Dilluns, diada de Sant Bartomeu. També avui dissabte comencen les festes, en aquest cas, de Festa Major de Blancs i Blaus, a Granollers, al Vallès Oriental, fins al proper 30 d'agost. 9 dies on dues colles tornen a competir per guanyar la festa, a través de tota mena de proves, concursos i espectacles, en un programa que es completa amb cercaviles de cultura popular, música i activitats familiars. Una rivalitat festiva que mobilitza tota la ciutat i que ha convertit els Blancs i els Blaus en una celebració amb identitat única. A Manresa escalfa motors per la Festa Major, que viurà els dies més intensos a finals de la setmana que ve, amb gegants, balls populars, la tronada o el gran correfoc. I del 28 al 30 d'agost, Cervera, a la Segarra, es tornarà a convertir en la capital del foc amb l'Aquelarre, enguany espectacle central vinculat al mil·lenari de la ciutat, que recuperarà la llegenda del rei Boig. El dia més esperat, evidentment, és d'avui en vuit, una festa, un dissabte, que culminarà, com sempre, la baixada de les entitats, el Vall de la Polla, l'aparició del Masca Cabró a Cal Racó.
1: Som Mans, som l'arrel a Catalunya Ràdio.

0: Aquest era Guillem Romà amb la cobla Marinada. N'hem sentit Oxitocina des del treball, La platja tropical. Una marinada, per cert, que avui serà amb sardanes a partir de les 10 del vespre, Artés.
1: La cultura popular i l'associacionisme a Catalunya Ràdio. Mans.

0: que esdevé un dels grans plats de finals d'agost del nostre país?
1: Bé, doncs la Festa Major de Vilafranca ho té una mica tot, no? En diem la més típica, per tant, a nivell típic, a nivell popular, no? Doncs és molt completa, de cercaviles, concerts, castells, evidentment, i, bueno, és una Festa Major que es viu molt al carrer, la gent la porta molt a dintre i participa molt. Els actes sempre són multitudinaris, la gent ho espera molt. Pensa que aquí a Vilafranca la Festa Major són aquests 4 dies, però la vivim tot l'any, vull dir, estem tot l'any esperant que arribi el dia, tothom en parla, tothom la viu tot l'any, i bueno, són uns dies que són excepcionals i que s'han de viure.

0: fet, els dies principals són el cap de setmana que ve, 29 i 30, i segueixen en 31 i 1, perquè, de fet, s'allarga fins al 2, de fet, amb la cloenda de la Festa Major. Són molts els actes, però una de les coses que sí que m'agradaria destacar, Castells a banda, és el gran patrimoni de danses, de balls, d'entremesos que té el municipi.
1: Sí, és una Festa Major molt, molt completa pel que fa al Cercaviles, no? els entremesos i figures. N'hi ha de molt històriques, algunes s'havien perdut en el seu moment i s'han anat recuperant, però bueno, estan molt arrelades, ja com hem dit, hi ha moltes figures i molts balls complets que són pràcticament els protagonistes, no?, d'aquests dies, vull dir, tant matins, anades, oficis, cercaviles, processons, balls dels empostissats i de més, doncs, són l'eix central de tots aquests, aquest patrimoni, no?, aquests balls i aquestes figures.

0: I bo, escolta'm, de les activitats que hi ha, m'imagino que un dels elements centrals són castells. Formen part d'aquesta festa major del Franquina, però si m'haguessis de dir alguna activitat que no és coneguda però que tu no et pots perdre, quina és?
1: Hi ha moltes coses que la gent no es pot perdre, que la gent no es perd, i més si és algú que no ha vingut mai a Vilafranca i la vol viure, la més típica, la festa major, doncs, com s'ha de fer, es passarà quasi les 24 hores del dia al carrer. Però, bueno, hi ha uns actes que són clau, no? Per exemple, el dia 29 o al migdia, a les 12, hi ha la tronada, que és una mica el tret de sortida de la festa major. Sí que, com has dit, doncs hi ha altres dies previs, i sí que hi ha actes, hi ha el pregó el dia 28 i de més, però com l'inici oficial de la festa major és la tronada, que és molt espectacular, es fa allà a la Rambla, una tronada que ressona per el centre, i hi ha doncs, tots els balls allà a punt, perquè després comença el Cercle Vila del 29, no canviem. Aquest és un acte emblemàtic, no?, i molt important que ningú es pot perdre. També diria, evidentment, els castells. M'has dit que no mencioni els castells.
0: No,
1: però...
0: sí. He dit que els guardàvem, però que, evidentment, ara ja toca parlar-ne. El dia central és Sant Fèlix pels castells, no?
1: El dia 30 és... Sí, és a dir, és el dia gros, el dia més important. Hi ha castells els tres dies, 29, 30 i 31, però l'actuació del dia 30... Doncs és molt important, sí que s'ha de tenir paciència perquè dura moltes hores, s'ha de portar aigua i un barret perquè fa molta calor, però bueno, és un acte molt important. I llavors també per poder gaudir bé tots els balls, a més fan els balls parlats, no? Que quan els veus en cert, evidentment només ballen, no fan tot el show. Si vols veure els balls tal qual, doncs el dia 31 o al migdia, a l'empostissat, a la plaça de l'Ajuntament, doncs és un bon dia, no? Doncs, per tant, tens un acte central, que és la tronada el 29, els castells el 30 i els balls a l'empostissat el 31. Això com a més destacats, però, evidentment, tot el dia hi ha actes i coses superxules i superimportants.

0: Una de les coses més impactants i que val la pena, almenys un cop a la vida, és passar a veure és l'entrada de Sant Fèlix.
1: Sí, el dia 30, doncs, s'entra Santa Maria. De 29, 30 i 31 es fan les processons. A la tarda comencen, a la tarda

0: i acaben, a vegades acaben l'endemà, imagina't si acaben tard. Són processons, doncs, on ha sortit el seguici i on acaba, doncs, amb l'entrada al sant a Santa Maria, el 29 del 30, el 31, entre casa d'un administrador o administradora, però, clar, l'entrada el dia 30, que és el dia gros de Sant Fèlix, allà a Santa Maria, la plaça plena de gom a gom, amb tot el, bueno, això, els diables, de tot, és que és tot, doncs és un acte molt guapo, també. Després poder entrar dintre Santa Maria i gaudir dels gotjos, doncs també està molt bé, tot i que no és fàcil, perquè hi ha moltíssima gent, l'església de la Perruca d'Anna, però bueno, si va amb temps i es guarda lloc, també és molt xulo veure els gotjos.
1: Molt bé, molt bé. Doncs escolta, Rei, bo que tingueu una molt bona festa de Sant Fèlix el proper cap de setmana. Recordem-ho, ja hi ha prèvies a partir d'aquest mateix cap de setmana, entre la novena, les captes, el pregó, com deies, el dia 28, i després s'allargarà amb l'1 de setembre, que és el dia de la Festa Major dels Petits, i la cloenda el dia 2 de setembre. I bo, gràcies per tenir la trucada del programa, que vagi molt bé la Festa Major.
0: Moltes gràcies, fins aviat.

0: Nosaltres que el deixem aquí, esperem haver-vos fet companyia aquest matí de dissabte i haver-vos despertat les ganes de sortir i viure al carrer un final d'agost que arriba carregat de seguicis, de castells, de foc, de música i, sobretot, molta plaça. Demà hi tornarem a ser amb una nova edició del Mans per continuar recorrent el país. A la producció del programa d'avui ha estat la Dolors Jonola i qui us parla, Quim Rutllant. Marxarem amb una sardana de Jesús Ventura amb la Copla Mediterrània, una formació que avui serà a Calafell, a les 8 del vespre.
1: Som Mans. Som l'arrel a Catalunya Ràdio.
0: De Jesús Ventura, per tant, 5 lustres. Que tingueu un bon dissabte, un bon cap de setmana. Ens retrobem demà a les 6 del matí.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Trescat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Està tallada la circulació de trens de les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2 per la inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders. Tampoc es pot circular per la carretera nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra, que està negada d'aigua. Són les principals incidències d'una matinada de tempestes que han afectat sobretot el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. Fins ara han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord del Tarragonès. Entre les 10 de la nit i les 6 d'aquest matí s'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat al Vendrell i Torredembarra, però en alguns punts es podrien haver superat els 200 litres. L'aigua també ha negat diversos carrers de Coma-ruga, on les imatges difoses a les xarxes socials mostren vies completament negades.
3: Mira, ja comença a caure.
4: Mira aquell, el cotxe ja li tapa la matrícula, eh?
2: Ha plogut també a Torredembarra 90 litres, amb més de 50 litres per metre quadrat en només mitja hora, molt per sobre de la previsió inicial, que manté activada l'alerta del pla Inuncat. A més de pluges molt abundants, en les properes hores també pot haver pedregades, fortes ratxes de vent i fins i tot esclafits. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís hidrològic al Baix Penedès per la situació meteorològica adversa. Protecció Civil demana no apropar-se a les lleres ni travessar zones inundables perquè es poden produir augments sobtats de cabal de rius, rieres i barrancs. Més notícies que repassem amb la Maite Curto. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà.
5: A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, després que hagi expirat l'ultimàtum de Donald Trump per arribar a un acord comercial. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses.
2: A Ucraïna, almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos.
5: Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics al sud del país, a la regió de Zaporizhia. Un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat hores després que un atac rus matés almenys una quinzena de persones a un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky.
2: Oriol Junqueras pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari respecte a Aliança Catalana i considera que l'extrema dreta posa en perill la independència.
5: El líder d'Esquerra ho ha dit des de la Universitat Catalana d'Estiu de Prada.
6: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
5: Les paraules de Junqueras arriben dos dies després que el secretari general de Junts, Jordi Turull, endurís el seu discurs contra els de Sílvia Riols i també des de Prada advertís dels efectes nocius que té el partit ultradretà per l'independentisme.
2: En marxa la 33a edició del Festival Tradicionarius de les Terres de l'Ebre, Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició que es vol recuperar l'essència, que vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Per fer-ho, reivindiquen la música tradicional i donen el valor que es mereix al folklore ebrenc. La primera nit del festival l'ha protagonitzat Silvestres, un grup que fusiona la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes. Aquesta propera nit arriba el torn del nou disc dels Quicos, Jota per Cobla. Arturo Gaya, codirector del festival i un dels integrants del grup.
8: No només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, pues, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
7: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Horda Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
2: En esports, derrota del Girona a la segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades.
5: El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. El masculí traspassa el Braga portuguès, el migcampista Tommy Marquès, per 10 milions d'euros més variables. També té encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic perquè arribi l'any vinent. Livakovic juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe.
2: L'Espanyol rep avui al Madrid a l'RCD Stadium. Manolo González destaca que és molt important, diu, que l'equip ataqui ordenat.
5: I al Mundial d'Hoquei Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre.
1: Fins aquí les notícies.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom, bon dia, benvinguts una setmana més al programa més clàssic de Catalunya Ràdio. Us proposem recuperar alguns dels moments més emblemàtics dels programes que realitzem a Catalunya Música i que a partir de setembre podreu escoltar de dilluns a divendres a la una del migdia a l'emissora de clàssica de 3CAT.
2: Molt bé, Albert, ja has fet la falca.
1: Sí, ja l'he fet.
2: Ja has fet la teva publi particular.
1: Bé, estem parlant amb emissores veïnes germanes, més que veïnes germanes.
2: Absolutament. Sí. En tot cas, jo ara estava pensant això que diuen Albert Galceran i Pedro Pardo, són els homes clàssics... Tu, quan penses en un duet, en el terreny musical...
1: Sí.
2: Ja que tu i jo som dues persones...
1: Som un duet també musical, no? Perquè parlem de música.
2: Ostres!
1: Parlem de música. Jo no sóc músic.
2: En tot cas, som un duet radiofònic.
1: Això sí.
2: Això segur. Sí,
1: sí. Dubte.
2: Però quan tu penses en un duet musical, en què penses?
1: Home, en un duo d'òpera, esclar, no?
2: No sé per què t'ho pregunto.
1: Però també és veritat que al llarg de la història s'han produït duets directament legendaris més enllà de l'òpera. És a dir, la trobada de dos grans solistes fent música junts.
2: Exactament. I això és el que us volem proposar avui. Per començar, dos grans solistes del violí que junts feien coses espectaculars.

0: Com bé sabeu, aquesta setmana l'estem dedicant a grans duos de la història recent de la música, o el que és el mateix, no?, a la relació entre grans intèrprets que han tingut carreres extraordinàries com a solistes, però que en alguna ocasió han decidit deixar de banda el seu rol de solistes, de grans protagonistes, per compartir aquest protagonisme amb algun col·lega.
1: Sí, és que, a veure, partint de la base que fer coses amb amics sempre és...
0: Ve de gust. Sí, sí, clar, per això els tenim els amics, no?
1: Exacte. Doncs jo t'he de dir, Albert, que si hi ha alguna cosa en aquesta vida que m'agrada és fer música amb amics músics. És una passada, és fantàstic. I si els amics, a més, són bons músics, doncs encara més.
0: Clar, pots tenir amics músics que no són bons músics, també és veritat, no?
1: Llavors costa una mica més. Però com que són amics, l'amistat és primer.
0: Ja, sí, això sí, és veritat. Doncs precisament això és el que van fer dos violinistes excepcionals. Un el coneixem força bé perquè no fa gaire li vam dedicar una setmana sencera i vam estar tota la setmana amb la boca oberta. I l'altre és un altre astre, podríem dir, del violí. Ens referim a Isaac Bellman, per descomptat, i Pinchas Zukerman.

0: I una mica com vam fer el programa anterior, doncs ja sabeu, ens agrada començar pel principi, sí que anem a posar una mica en context els dos violinistes. Fem una mica de memòria, tot i que, ja sabeu, Pellman, en vam parlar fa poc, podeu recuperar la setmana que vam dedicar íntegrament sempre que vulgueu al nostre web, dins el Pellman.
1: Exacte, catmusica.cat/homesclàssics, fiqueu Pellman i trobareu tots els capítols que li hem dedicat, però fem una mica de memòria perquè, evidentment, parlem de moltes coses, la vida ens porta a reflexionar sobre moltes qüestions i potser hem oblidat, no? Va néixer a Tel Aviv l'any 45, és una de les figures més estimades del violí modern per mèrits propis, format als Estats Units, especialment a la Juilliard School, es va donar a conèixer internacionalment molt jove i aviat es va convertir en un referent tant del repertori concertístic com de música de cambra.
0: I quantes vegades vam destacar el seu estil, que exacte, es distingeix per un so ample, ample, càlid i cantàbile, allò que dèiem tant, que té una capacitat excepcional per fer cantar el violí com si fos una veu humana, tant en obres com el concert de Tchaikovsky, per exemple. Com en peces més íntimes de música de cambra, Pellman doncs, transmet una immediatesa emocional molt directa i, home, algú diu que sense artificis, però quan veus allò realment són focs artificials.
1: Absolutament. Només cal escoltar aquesta fantasia Carmen Opus 28 de Sarasate interpretada per ell, que és una bogeria. Només assumible amb un suport tècnic increïble, no? I aquesta gran expressivitat. Per tant, tot plegat fa que sigui un dels violinistes més valorats de la història recent, havent col·laborat també amb bandes sonores tan memorables com, ni més ni menys, que la pel·lícula de Spielberg, La llista de Schindler, amb música de John Williams.
0: Sí, jo crec que Pellman doncs, ja el tenim ben situat, ja n'hem parlat molt últimament, però qui és Pinchas Zukerman? Doncs anem a fixar-nos-hi.

0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, aquest cinquè moviment de la Sinfonia Espanyola en re menor, opus 21 de Lalo, amb direcció de Zubin Mehta, amb la Filarmònica de Los Angeles i Pinchas Zukerman al violí. Doncs bé, d'aquest violinista podríem dir que és una miqueta... Quan parlem de figures tan top, diem una mica el mateix sempre, perquè és que són tan extraordinaris, perquè figura singular dins del panorama violinístic contemporani, clar, no només per una carrera molt llarga, sinó també per una identitat musical molt definida, basada en aquesta recerca de la noblesa en el so, no? Aquest control i una fidelitat profunda de la tradició clàssica.
1: Ell va néixer a Tel Aviv, també, l'any 1948, té 77 anys, amb una família de músics, i és una de les figures més representatives de la gran tradició violinística del segle XX, De fet, el seu talent va ser reconegut molt aviat, fins i tot per músics i impressionants, com per exemple Pau Casals.
0: Sí.
1: Pau Casals va marcar molt el seu futur, ja que gràcies al seu suport es va traslladar als Estats Units per estudiar a la Juilliard School, on va ser deixeble del llegendari pedagog Ivan Galamian.
0: Des de molt jove va iniciar una carrera internacional ja molt sòlida, actuant amb les principals orquestres i consolidant-se no només com a violinista, atenció, sinó també com a violista, i amb el temps com a director d'orquestra. A més, la seva vinculació amb la National Arts Center Orchestra, de la qual en va ser director musical durant anys, reflecteix aquesta evolució, no?, cap a una visió més global de la música, en aquest cas ja en el rol de director.

0: El tret més distintiu de Zuckerman és el seu so. És un so ampli, rodó, homogeni, sostingut per una tècnica d'arc extraordinàriament estable, que és dificilíssim tenir una bona tècnica d'arc. El seu vibrato és controlat, mai excessiu, i la seva manera de frasejar doncs, evita qualsevol exageració.
1: Quan dius la tècnica d'arc, vols dir això, no? Que el so sigui sempre homogeni malgrat vagis movent l'arc.
0: Sí.
1: És a dir, que no es noti que mous l'arc.
0: I el control de l'arc és molt difícil perquè, fixa't, tu quan tens, diguéssim, imagineu-vos ara que esteu amb un violí i teniu l'instrument damunt de l'espatlla esquerra, no?, i aguanteu el mànec, diguéssim, amb la mà esquerra i amb el braç esquerre. I amb la mà dreta teniu l'arc agafat per una punta. Per tant, no per la meitat
1: clar.
0: Controles més. Imagineu-vos que agafeu un bastó, qualsevol pal, no? Si l'agafes per la punta és més difícil. Doncs aquella punta és la que ha de tocar la corda.
1: Has de tenir la mateixa força a la punta que al centre, que al final de l'arc, no?
0: Exacte. I llavors, clar, la distància és molt difícil, no? Mm. I de vegades quan has de fer un harmònic o has de fer una nota molt suau i estàs a la punta i estàs molt nerviós,
1: es magnifica.
0: Clar, això és com quan tens una batuta a la mà i estàs molt nerviós i llavors tu no et dones la sensació de que estàs tremolant i la punta de la batuta...
1: La punta es veu molt, clar.
0: És molt moltíssim, eh? Per tant, la tècnica d'arc és imprescindible per tots els instruments de corda fregada.
1: Exacte. De fet, si escolteu atentament com toca el violí Zuckerman, us adonareu que transmet aquesta sensació de serenitat, no?, i un domini absolut. Allò que diem a vegades, no?, que escoltem aquests intèrprets extraordinaris i toquen coses complicadíssimes, que semblen fàcils, interpretades per ells. Això és una qüestió de control, no? Aquesta estètica, a més, buscant aquesta serenitat, el situa clarament dins d'una línia interpretativa que prioritza la bellesa del so i la coherència formal per damunt d'aquest efecte més teatral, no? Aquest efectisme que a vegades alguns intèrprets busquen.
0: Sí, en aquest sentit, Zuckerman representa una concepció profundament clàssica de la interpretació. No busca reinventar les obres, sinó aprofundir-hi amb respecte, amb claredat, amb equilibri, no? La seva música mai és ostentosa, allò mai fa circ, no? És sòlida, estructurada i alhora doncs intensament expressiva dins d'uns límits controlats.
1: Un element que també és molt interessant en la seva carrera és que té, podríem dir, com a músic una doble identitat. Perquè tu dius, un instrumentista, generalment dius, tu quin instrument ets? Jo soc piano, no? O jo soc violí. Doncs Zuckerman és violí, sí, però també viola.

0: Aquesta dualitat amb els instruments, no? Amb la viola i el violí, de fet, estem escoltant ara el primer moviment del concert per a viola Opus Postum de Bartók. És important destacar-lo perquè Zuckerman no és només un extraordinari violinista, sinó també violista, tal com estem escoltant ara mateix de fons.
1: I, de fet, això... A veure, no puc assegurar-ho 100%, però és un sentiment que tinc, que penso, no? Que aquesta experiència amb la viola... Clar, és un instrument amb una tessitura més central, un timbre més fosc, no? Doncs jo crec que... Home, una cosa ha d'influir l'altra, no, Albert?
0: O jo sigui, crec que sí.
1: El fet de tocar la viola i tenir aquest so, doncs ha d'influir clarament el seu so violinístic, que tendeix a ser precisament més dens, potser més cantat, potser menys brillant, no?, en el sentit superficial.
0: De fet, abans, quan escoltàvem el Lalo, si el recupereu, exacte, el Lalo interpretat per Zuckerman, us adonareu que... I el compareu amb...
1: Feu la comparació.
0: Clar, amb Pelman, per exemple, sí, us adonareu que Pelman és un so brillant, un so molt més prim. Mm. En canvi, amb Zuckerman el so és menys brillant, més dens. Ara, i és tot, el que hi ha a la partitura.
1: Sí, sí. No, està clar que aquesta qualitat li confereix una profunditat tímbrica poc habitual quan toca el violí.
0: Al final, això és positiu en el sentit que aconsegueix un so molt personal, mm-hmm, a Zuckerman. I ara que tenim els dos violinistes, o violinista i violista alhora, ubicats, anem a fixar-nos en la relació entre Isaac Pelman i Pinchas Zuckerman. Mm-hmm.

0: I centrant-nos en Pelman i Zuckerman, el primer que hem de tenir en compte és que, de la mateixa manera que passava amb els protagonistes del programa anterior, Argerich i Freire, aquests dos grans pianistes, doncs bé, que la relació entre Pelman i Zuckerman no respon a la idea d'un duet estable, no?, amb una trajectòria programada conjunta, sinó cadascun anava fent la seva carrera, amb enormes èxits, amb enorme qualitat, i hi havia una amistat personal de fons que es traduïa en trobades musicals plenes d'aquesta naturalitat de dos amics que fan música de manera extraordinària perquè eren dos genis del violí.
1: Clar, de fet, quan comparteixen escenari, la sensació no és la de dos solistes competint, sinó la d'un diàleg viu, no? Flexible, fins i tot com si estiguessin jugant, no?
0: Clar.
1: Una mica.
0: Estan gaudint amb el seu instrument, no?
1: Exacte.
0: En el qual els dos són dos genis. De fet, també hi ha elements en comú, no? El fet que els dos tinguin la mateixa escola, tenen el mateix origen, etc. Hi ha un llenguatge musical i una sensibilitat comuna. Això facilita aquesta complicitat immediata, no? Frasegen junts, respiren junts, i sobretot, el que és molt important, i reivindiquem molt en aquest programa, no?, que s'escolten mútuament.
1: Clar, sí, sí. De fet, el repertori per a dos violins no és que sigui immens, però Pelman i Zuckerman el van abordar amb intel·ligència, combinant obres originals amb transcripcions i peces de caràcter virtuós, així com obres, evidentment, també per violí i viola, que també doncs, han interpretat i enregistrat.
0: De fet, un dels pilars del seu repertori és Mozart. En aquestes obres, Mozart construeix un diàleg perfectament equilibrat entre les dues veus, sense jerarquies. Pelman i Zuckerman hi excel·leixen per la seva capacitat de mantenir la claredat del contrapunt i, alhora, dotar la música d'una naturalitat gairebé conversacional. Fer fàcil allò que és difícil, no?
1: Exacte, sí, sí. De totes maneres, també han buscat la teatralitat, i han desplegat doncs, la seva genialitat. Fixa't, amb obres de compositors tan distants i tan diferents com Pablo de Sarasate o fins i tot Händel.

0: Quin gust escoltar-los, eh? Quin gust escoltar-los.
1: És una passada.
0: També és veritat que si busqueu gravacions de Pelman i Zuckerman amb obres de Sarasate, les trobareu, però per separat. Uh-huh. Sí, Pelman interpretant Sarasate i Zuckerman interpretant Sarasate, però no junts. De fet, es reservaven aquestes obres d'aquest virtuós compositor només per les actuacions en directe. Però sí que trobem obres virtuoses com aquest passacalla en sol menor per dos violins de Händel, que és realment un exercici de virtuosisme absolut.
1: És un gust poder escoltar-los fent música junts, eh? I per això, doncs, escolta, Albert, anem a l'audició. Arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música, avui centrats en dues llegendes del violí, com ho són Itzhak Pelman i Pinchas Zuckerman.
0: I hem pensat que, per valorar el seu enorme talent i complicitat, podem escoltar-los interpretar la sinfonia concertant en mi bemoll major, Kehel 364, de Mozart, una obra de les més refinades d'aquest fantàstic compositor i una de les més importants per violí, viola i orquestra.
1: Sí, escrita cap a l'any 1779, combina l'esperit del concert amb l'equilibri de la sinfonia, creant un diàleg elegant entre els dos solistes i l'orquestra. De fet, un dels seus trets més singulars és que la viola té un paper igual al del violí, fet poc habitual en l'època.
0: I fins i tot Mozart va modificar l'afinació, l'escordatura, no?, per donar-li més brillantor a l'instrument.
1: Doncs vinga, va, no en parlem més. Escoltem el tercer moviment, el Presto, de la sinfonia concertant amb mi bemoll major per a violí i viola, amb Itzhak Pelman al violí, Pinchas Zuckerman a la viola i la direcció de Zubin Mehta amb la Filharmònica d'Israel.

Repassem el més destacat a aquesta hora. No circulen trens de diverses línies de rodalies i regionals del sud del país, ni tampoc es pot circular per la Nacional 340 entre el Vendrell i Torredembarra per inundacions. Tot això arran de les intenses pluges que afecten el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I dels esports, destaca la derrota del Girona segona divisió per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení, mentrestant, ha guanyat el trofeu Gamper contra el Brighton anglès després de superar per 3-1 les angleses. El masculí traspassa el Braga portuguès al migcampista Tomi Marquès per 10 milions d'euros més variables i també té encarrilat el fitxatge al porter croat Livakovic, que arribaria en aquest cas l'any que ve. Un Livakovic que juga al Dinamo de Zagreb, cedit pel Fenerbahçe. I l'Espanyol, també afegirem que rep avui al Madrid a l'RSC d'Estadio. Manolo González destaca que és molt important que l'equip ataqui ordenat.

0: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
1: Comencem, passen 2:02 del matí, us ho destacàvem amb titulars, carrers inundats, vies de tren negades d'aigua i la Nacional 340 acaba d'obrir-se el trànsit i està tallada entre el Vendrell i Torredembarra. Són les principals afectacions de les intenses pluges que han afectat el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès. Fins ara aquestes precipitacions han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral del Tarragonès.
2: Des de la una, de manera ininterrompuda, doncs ha plogut i això, més de 130 litres, i per tant tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca amb una escola. Hi havia cert perill i sobretot tenien fred, evidentment, mullats i amb fred, doncs ha sigut una situació complicada. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat i les carreteres de la Nacional 340 doncs tallada.
1: Són declaracions de l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez, en declaracions a 3Cat Info. A aquesta hora el que podem fer és ampliar la informació d'aquesta zona, d'aquestes precipitacions, amb el nostre company a la demarcació de Tarragona, el Ricard Buigas. Què tal, Ricard? Bon dia.
3: Hola, Maria. Molt bon dia. Nosaltres estem a Torredembarra, concretament a la platja de Torredembarra. Aquí s'han acumulat 90 litres per metre quadrat, amb més de 50 litres en uns 30 minuts. O sigui que ha sigut un dels focus, diguéssim, intensos d'aquesta línia de tempestes. Hem pogut veure torrents que baixen amb força, com per exemple el que va al costat de la carretera que connecta l'AP7 amb la Nacional 340 i també alguns camps anegats d'aigua, com bé sentíem ara mateix l'alcalde del Vendrell, Kenet Martínez. El Vendrell, el Baix Penedès, ha estat un dels punts també afectats per aquesta línia de tempestes. Com bé destacava, bàsicament de forma preventiva s'han hagut de desallotjar aquests 100 nois que estaven en una discoteca i traslladar-los fins a una escola. Pel que fa a les afectacions que encara continuen en marxa, destacar un que afecta evidentment la circulació, la de trens, perquè hi ha una afectació d'inundació al nus ferroviari de l'estació de Sant Vicenç de Calders, també en terme municipal del Vendrell, amb afectació sobretot a les línies del sud, l'R2 sud, l'R4, l'R13, l'R14, l'R15... l'R17 i l'RT2. Una altra també zona afectada, com bé destacàveu, és la Nacional 340, que ha hagut de ser tallada precisament també per l'acumulació d'aigua entre Torredembarra i el Vendrell.
1: Doncs és l'última hora que us expliquem a 3Cat Info i a Catalunya Ràdio amb el Ricard Buigas sobre terreny in situ després d'aquestes precipitacions que han deixat registres, que ara ens ho destacava, de gairebé 200 litres per metre quadrat en aquestes àrees de la Costa Daurada tarragonina, especialment Baix Penedès i litoral nord del Tarragonès. Des de Torredembarra, Ricard Buigas, passen 5:02. Gràcies, fins ara.
3: Bon dia.
1: Seguim endavant, passen 5:02 del matí. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord sobre uns 20 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i també les seves empreses. En aquest cas, el representant comercial dels Estats Units han fet responsable al Canadà del fracàs de les converses i, segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible hores abans. De fet, Trump havia explicat el seu optimisme, s'havia mostrat convençut de la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment, com us expliquem, no ha acabat arribant. També de l'àmbit internacional hem de parlar-vos d'Ucraïna, perquè almenys dues persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporilla, un dron rus ha matat un home i ha ferit quatre persones més. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferides, alguns dels quals es troben en estat greu, aquests ferits. 9 persones continuen també desaparegudes sota la runa. Tornem a casa nostra perquè l'economia, en aquest cas Alemanya, de l'àmbit internacional, continua patint per l'absència de pluges d'aquest estiu. A poc, l'increment dels costos del transport per carretera, molt més car que la via fluvial, es traslladen als consumidors. Segons el Club Automobilístic d'Alemanya, els estats federals que voregen el Rin ja paguen els combustibles molt més cars. Sapiguem-ho tot plegat des de Berlín amb el corresponsal Jordi Regàs.
4: El nivell d'aigua del Rin continua sense recuperar-se i això comença a tenir greus conseqüències pel transport de mercaderies a la República Federal. Pel Rin viatgen minerals, carbó, cereals, però també petroli. Algunes de les refineries es troben a l'interior del país, a tocar del riu. El nivell de l'aigua impedeix, però, que hi arribin les barcasses. Cal recórrer a camions cisterna que són més cars i això es nota a les benzineres, tal com explica Katrin van Randenbock, portaveu del ADAC, el Club de l'Automòbil d'Alemanya.
5: Dels baixos nivells de l'aigua i dels costos elevats del transport estan afectades sobretot les regions que depenen del subministrament a través del Rin. A nivell regional sí que veiem un efecte clar del voltant d'uns 7 o 8 cèntims.
4: A la República Federal hi ha uns 7.500 quilòmetres en vies d'aigua dolça per on circulen les mercaderies. Que una part important no siguin transitables o que els vaixells només puguin fer-ho amb part de la càrrega és un problema important. Si, com tothom espera, plou aviat, a finals de setembre es podria recuperar la normalitat.
1: La policia espanyola ha desarticulat dues bandes que traficaven amb persones des de Ceuta fins a Andalusia. Alguns migrants han pagat fins a 9.000 euros per fer el trajecte en unes embarcacions molt precàries. Aquesta informació, per tant, contradiu el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que va assegurar que cap dels migrants de l'entrada massiva a la ciutat autònoma havia arribat a la península. Hi ha 5 detinguts, un dels quals en presó provisional. I mentrestant, a la platja del Trampolín, desallotjada el dijous, s'ha tornat a omplir. Tot i la reubicació de més d'un miler de persones en els primers dos centres d'acollida temporals, encara hi ha centenars de persones que se segueixen concentrant en aquesta platja. Ho explica així Ramsés Mohamed, és portaveu de l'ONG Elin.
6: A lo mejor hay casos, ¿no?, de personas que tienen miedo, ¿no?, de ser revueltas, pero ese es un grupo bastante marginal. Otra gran parte de las personas que han vuelto a la playa son personas que no han podido acceder a ningún recurso porque ya no había plazas. Seguramente hay gente marroquí nueva que han visto, ¿no?, que desde ahí se han relocalizado a personas a estos recursos de acogida.
1: El govern espanyol té la intenció de traslladar 300 migrants més a les places que encara queden lliures. No hi ha data, però, per les dues altres instal·lacions d'emergència que l'executiu s'ha compromès a obrir. Per cert, que l'ONG Human Rights Watch, amb seu a Nova York, ha instat les autoritats espanyoles i saudís a garantir amb urgència a tots els migrants un sostre i també l'oportunitat del dret d'asil. I això que sentim és el so dels primers enterraments que s'han fet aquest divendres dels cossos de 18 persones que van morir ofegades a finals de juliol i que encara no s'havien pogut repatriar. Es tracta, en aquest

0: El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina de diagnòstic que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social i està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer. És una crònica de la Laura Cugat.
1: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
2: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagin persones dependents, també el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
1: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
2: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
1: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: I l'home detingut per agredir el primer tinent d'alcaldia del Catllà, el tarragonès, ha quedat en llibertat amb mesures cautelars. Els Mossos l'havien arrestat per un delicte d'atemptat a l'autoritat. Des de Tarragona, la crònica és de Clara Chavarría Domingo.
3: El detingut és un home de 43 anys, conegut del regidor. L'incident va ser dijous, quan l'agressor va anar a l'Ajuntament a recriminar uns fets vinculats amb la Festa Major i va agredir el primer tinent d'alcaldia i exalcalde Antonio López. El cas arribarà a judici després que les dues parts no hagin arribat a cap acord aquest divendres en seu judicial. L'agressor ha quedat en llibertat, investigat pels delictes de lesions lleus i atemptat a l'autoritat. A més, s'ha acordat una mesura d'allunyament i incomunicació com a mesura cautelar. L'alcaldessa del Catllà, Alba López, ha lamentat els fets en declaracions a 3Cat Info.
4: La violència mai ha de ser la resposta ni la solució a cap tipus de conflicte. Per sort no és habitual. Sí que podem interpretar algun altre tipus de violència com amenaces o coaccions, però per sort no havíem arribat mai a agressions físiques.
3: Els partits de l'oposició també s'han afegit a la condemna de l'equip de govern.
0: I abans del temps, encara us explicarem que avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac, tocant al barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni tampoc danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa al motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers a la zona, que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament de la part alta de la paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i també garantir l'estabilitat de la zona. En punt, 7:45 del matí.
5: El temps.
0: Amb el Néstor Gómez.
6: Aquest dissabte continuem parlant de forta inestabilitat. De matinada a la Costa Daurada, però sobretot també a les Terres de l'Ebre durant el matí i a la tarda. S'esperen ruixats i que poden ser molt intensos cap al massís dels Ports, també a l'àrea del Montsià i al Baix Ebre, amb unes pluges que poden deixar més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. És el que es coneix com a pluja torrencial. Fora d'aquesta àrea, el temps es mostrarà variable i només aquesta tarda apareixeran alguns ruixats cap al Prepirineu o al Pirineu Oriental, els típics de la segona quinzena del mes d'agost. Pel que fa a les temperatures, avui baixaran més. Si ja aquest divendres vàrem notar un descens clar de les temperatures amb una bona refrescada, avui encara

0: A més, les màximes més altes del dia a Catalunya no passaran dels 31 o 32 graus, quan a principis de setmana vàrem tenir més de 40 graus. I de cara a demà diumenge, matí de precipitacions, novament al sud del país, cap al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, sense descartar alguna cap a la costa central, i a la tarda algun ruixat es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Les temperatures diumenge es mantindran força similars a les d'avui.
1: Seguim endavant en connexió amb 3 que t'info i Catalunya Ràdio. Un jove de 23 anys ha mort aquest divendres mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, a la comarca del Pallars Sobirans. Ho explica des de Lleida el Pere Joan Álvarez.
2: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
1: Els Mossos, per cert, també investiguen un tiroteig que hi ha hagut la matinada passada en un domicili del barri d'Artigues, a Badalona, on ha acabat ferida una dona. A la víctima l'han hagut de traslladar a l'hospital sense que la seva vida corri perill i els Mossos han detingut l'autor dels trets. Els fets han passat pels volts de 4:45 de la matinada. El Departament d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas per esclarir aquests fets. El metro de Barcelona obre interrompudament aquest cap de setmana amb motiu de l'última nit de les festes de Gràcia i també l'inici de les festes de Sants. Per tant, TMB reforça el servei amb un 10% més d'oferta de trens a la línia L3 i també un dispositiu especial d'atenció, seguretat i neteja dins de les estacions amb més afluència. Els trens circularan des de les 5 d'aquest divendres a la matinada fins al diumenge 23 a les 12 de la nit. És una mesura que facilitarà la mobilitat de les persones que assisteixin a les activitats programades durant tot aquest cap de setmana. I també en clau de capital catalana us explicarem que l'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques i amb 800 la compra de bicicletes de càrrega. Per tant, Barcelona aposta per la mobilitat urbana amb aquest vehicle i són unes ajudes que començaran el 2027 amb 1 milió d'euros anuals i en principi es repetiran durant 4 anys amb la finalitat d'impulsar la mobilitat sostenible a la ciutat. Es calcula en total que se'n beneficiaran unes 8.000 persones. La primera tinenta del que el dia de l'Ajuntament de Barcelona és Laia Bonet.
3: Volem generar totes les condicions per incrementar l'ús de la bicicleta. I això vol dir més seguretat, amb una estratègia d'aparcaments segurs, per facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques i així cobrir distàncies més llargues i desnivells, i recosir i millorar la infraestructura a punts claus de connexió entre eixos i a cruïlles.
1: Palamós, al Baix Empordà, tanca temporalment alguns camins de l'espai natural de Castell Cap Roig per seguretat. Han vist que el camí de la zona que es va cremar el novembre va erosionant més ràpid i, a més, hi ha risc de despreniments a Cala Corps. Des de Girona, Núria Paraire.
4: Un dels trams tancat és el que va patir un incendi al novembre que va cremar 4 hectàrees. Cal evitar-hi el pas de persones per contribuir a la regeneració de la vegetació. A més, la circulació de gent feia que s'accelerés l'erosió i el terreny es feia més insegur. L'incendi es va produir en finques propietat de la Generalitat que, segons l'alcaldessa Maria Puig, hi farà accions de regeneració.
5: Surten més branques, més roques, és a dir, es converteix en un camí més difícil de transitar.
4: Al tram del mirador de Cala Corps hi ha un mur que dona al penya-segat que està molt erosionat. Segons l'alcaldessa, hi fan periòdicament un seguiment geològic i ja hi havia la recomanació de no passar-hi per risc de despreniment sobre el penya-segat. Ara en tanquen el camí i esperen que el Ministeri de Costes d'aquí de Pen hi pugui fer millores.
1: Més qüestions. La gent gran que viu sola, els adolescents i les persones migrants sense xarxa són alguns dels col·lectius que es poden veure més afectats per la soledat no desitjada durant l'estiu. Els experts alerten que el canvi de rutines, la pausa d'activitats comunitàries i l'absència de persones referents perquè marxen de vacances, incloent-hi metges i professionals de la salut mental, poden empitjorar el benestar emocional d'aquestes persones amb riscos que poden arribar a ser molt greus. Ho detalla Montse Villalobos, és psicòloga i responsable d'acció comunitària de la Fundació Ajuda i esperança.
6: I fa que puguin arribar a generar ideacions dolentes que van sent recurrents a la teva ment, que et fan pensar que no val la pena viure.
1: Durant aquests mesos, Villalobos recomana estar més atents i acompanyar les persones que poden patir aquest malestar.
6: Conversar amb l'altre, a vegades no necessàriament parlar. Ser al costat d'una persona pot ja resultar d'alguna manera terapèutic.
1: Per qualsevol dubte o emergència, Salut compta amb el telèfon 061 disponible a les 24 hores del dia. Si el que es necessita és suport emocional, la Fundació Ajuda i Esperança té a disposició el telèfon de l'Esperança, el 93 414 4848.

0: El Festival de Música de Torroella de Montgrí ha tancat l'edició aquest divendres. Ho ha fet amb un balanç més que positiu, tant per l'assistència com per la fidelització del públic. Segons la seva directora, Montse Faura, el punt final l'han posat la recreació d'un carnaval barroc de la Poema Harmònic i un recorregut per l'univers del compositor anglès renaixentista John Dowland. Ens ho explica des de Girona la Maria Rovira.
1: Després de 46 edicions, la directora del Festival de Música de Torroella, Montse Faura, destaca que més enllà de les xifres, el més important és la resposta del públic.
2: El balanç és molt positiu, sobretot per la resposta i la confiança del públic. Hem tingut una ocupació extraordinària i molts concerts amb entrades exaurides, fins i tot en una edició en què hem pogut ampliar l'aforament en diverses cites. Però més enllà de les xifres, em quedo amb la qualitat artística i amb la relació que s'ha produït entre els artistes, el públic i Torroella.
1: Afegeix ara que un dels reptes és continuar mantenint aquest nivell de programació.
2: Veure que el públic vol tornar i que els artistes tenen ganes de venir i formar part del festival és probablement un dels nostres patrimonis més valuosos. I aquesta confiança ens obliga a continuar sent exigents, a assumir riscos i a mantenir viva la capacitat de descoberta.
1: Aquesta edició amb el lema L'amor també deixa rastre s'ha centrat en el diàleg entre el present i la memòria, amb una quinzena de propostes, algunes amb les entrades exaurides, com el concert de la prestigiosa formació especialitzada en música renaixentista de Thalys Scholars o la del virtuós de la mandolina Avi Avital.
0: I abans dels esports, també de la crònica cultural, us explicarem que l'heroïna feminista Lola Vendetta també ha hagut de fer front a la violència masclista. El personatge creat per Raquel Ribarrossi, que des del 2013 defensa les dones amb una katana, viu l'episodi més fos de la seva vida a Catanazo a l'amor romántico, dos volums publicats per Planeta Còmic. A la història hi veiem la desconstrucció dels mites afectius, un passat de maltractaments i la sanació personal. Per l'autora, Lola Vendetta era qui havia de viure aquesta realitat.
3: Què tenim al cap que són, no?, les víctimes de violència masclista? No són persones que no tenen personalitat, no? Llavors vaig dir, vaig a fer que la mateixa protagonista passi pel procés de resiliència perquè és la part més xunga. Em donava també molta possibilitat d'indagar des d'un esperit crític com hem fet a la humanitat per arribar a aquest punt, no?
0: Raquel Ribarrossi dona al còmic l'esperit èpic que creu que ha de tenir una història de maltractament per la seva experiència amb les víctimes. A més, també reconeix que és l'episodi més fosc que ha dibuixat mai.
3: És el llibre més bèstia que he il·lustrat en tota la meva vida, sens dubte. I al mateix temps em diu, ostres, gràcies, necessitava veure això en un còmic, perquè la ficció és important a vegades per donar un respir a les vivències reals, que són les que ens mengem cada dia les dones, no?
0: I els Mossos actuaran si es produeixen incitacions a l'odi durant la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona convocada pel moviment d'extrema dreta xenòfoba Save Europe Act. Ho ha assegurat el Departament d'Interior en un comunicat. La policia té previst reforçar el dispositiu policial per poder detectar possibles infraccions administratives o penals i posar-les en coneixement de la Fiscalia.
4: Esports.
0: Una actualitat esportiva que repassem amb el Pau Dax.
5: Derrota del Girona a la segona divisió aquest divendres per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Pri han adelantat els cordobesos a la primera part i Esprila ha escurçat distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. També a segona, diumenge, el Sabadell juga a Castelló. 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. A la primera divisió s'ha jugat el primer partit de la segona jornada. El Betis ha guanyat 1-0 contra la Reial Societat a la Cartuja. I s'ha disputat la cinquena edició del GAM per femení, en què el Barça ha guanyat el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Ha obert el marcador Brooks pel Barça, Seike ha empatat per les angleses al minut 12, Pina ha fet el segon i Gray amb el tercer abans del descans. Abans s'ha presentat la plantilla del primer equip davant l'afició. En els parlaments, Pere Romeu ha tingut paraules per Laia Alexandri, que al febrer es va trencar el lligament encreuat anterior del genoll dret. Patrick Guijarro, que ha estrenat la capitania de l'equip, s'ha mostrat ambiciosa en acabar el partit.
6: Ha habido jugadoras importantes que se han ido, que hay una pequeña transición, pero es esa transición, nuestro objetivo evidentemente es que no se note, al contrario, este equipo va a ir a más. Y por primera vez, pues que no sea un póker de títulos, sino que sea un equipo.
5: Al Gamper han debutat tres fitxatges, Martina Fernández, que ha sortit titular, Taylor McCamey i la davantera brasilera Caroline Nicoli. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee Van Asten, no ha jugat per una sobrecàrrega. Aquest divendres també s'ha jugat un partit amistós de l'Espanyol femení que ha guanyat 2-0 al Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Seguim amb futbol masculí. En aquest cas, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat també el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livakovic. És del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i, a priori, el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livakovic arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final de contracte de Stesna. I tot plegat mentre el Barça prepara el seu debut a la Lliga, diumenge al vespre al camp de l'Elx. El Barça confia que podrà inscriure tots els futbolistes pel debut de diumenge. El club, de fet, ha inscrit aquest divendres a la Lliga Anthony Gordon i abans ha fet el mateix amb Rodri i Adeyemi. Ara mateix només falta inscriure Cancelo i Bissibu amb fitxa del filial. Del partit de diumenge n'ha parlat el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi.
4: Yo creo que sí, todos crecimos con el Barcelona de Guardiola. Y al final creo que Pep en su día marcó una manera de ver el fútbol diferente o de revolucionar el fútbol. Creo que le dio una vuelta a lo que ya venía haciendo el Barça a lo largo de su historia. Sin lugar a dudas, a todos los entrenadores nos despertó ciertas curiosidades.
5: L'Espanyol, per la seva banda, rep aquest dissabte al vespre al Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15. Sentim el tècnic blanc i blau, Manolo González.
7: És un partit complicat. Tenen capacitat per trobar-te en situacions interiors, tenen capacitat per trobar-te en situacions d'un contra un i després, òbviament, corrent, són dels millors equips de la Lliga. És un equip que el contraatac el domina perfectament, jugadors físicament molt dotats i que a l'espai pues, et poden trencar. Per això et dic, et deia fa un moment que atacar bé demà és molt important, que tothom orienta el partit al tema defensiu, que és importantíssim, però és molt important atacar ordenat i estar molt preparats per quan partem la pilota.
5: L'Espanyol no podrà comptar amb els lesionats Javi Puado i Quique García, ni tampoc amb el sancionat Cabrera. També ha parlat aquest dissabte José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid i s'ha referit a l'Espanyol.
8: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien.
5: Al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, ha guanyat per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. La selecció femenina jugarà aquest dissabte contra l'Argentina a les 9 del vespre. En tennis, al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers jugarà les semifinals en dobles, fent parella amb l'argentí Horacio Ceballos. Als quarts de final, Granollers i Ceballos han derrotat Luciano Darderi i Thomas Echeverry per 6-3 i 7-6. En motor, el pilot britànic George Russell, de Mercedes, sortirà aquest dissabte des de la pole a la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. I també aquest dissabte arrencarà a Mònaco la Vuelta, que es celebrarà fins al 13 de setembre, amb el gran al·licient de veure el pentacampió del Tour Tadej Pogacar com a gran protagonista.
9: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Comencen a circular els trens de les línies de Rodalies i regionals del sud del país que estaven tallades per la inundació de les vies a l'estació de Sant Vicenç de Calders. També s'ha obert la Nacional 340, que estava negada d'aigua a la zona del Vendrell. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Del món, els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. Desarticulades dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península, mentre la platja del Trampolín es torna a omplir de persones. El turisme estranger ha fet que els hotels catalans hagin arribat a xifres rècord d'ocupació en un mes de juliol. Gairebé 2.700.000 viatgers hi han fet estada. Barcelona és la ciutat on s'han reservat més pernoctacions de tot l'estat. Anticipar-se i identificar la vulnerabilitat energètica és l'objectiu del termòmetre social que proposa el Col·legi de Treball Social durant les visites domiciliàries. En clau política, Esquerra pressiona Junts per mantenir el cordó sanitari Aliança Catalana. Oriol Junqueras assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ahir va participar a la Universitat Catalana d'Estiu, on va coincidir amb l'expresident de la Generalitat, Pere Aragonès. I Roger Mas tanca el Festival Sons del Món de Cantallops en un concert íntim davant de 300 persones. El concert de Good Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella de Roses, superant els 30.000 espectadors.
1: Esports. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. El club ja ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Bisibu tindrà fitxa del filial. Mentrestant, l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 2:15 del vespre, mentre que el Girona ahir va perdre per 2-1 al camp del Còrdoba. Només ha sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1, i Pere Romeu i Patrick Guijarro prometen lluitar per tornar a guanyar els 5 títols en joc. I avui, finalment, comença la volta a Espanya, a Mònaco. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, torna a disputar la ronda espanyola.
0: I pel que fa al temps, com dèiem, matinada de pluges intenses al Camp de Tarragona, amb registres de més de 200 litres per metre quadrat. Aquestes pluges es retiraran durant el matí i es desplaçaran cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, cel variable. L'ambient serà suau tot el dia, amb unes màximes que no passaran dels 32 graus.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, salutacions. De qui us parla aquesta hora, Eva Compte Martí. Us acompanyaré fins a les 9.
2: Catalunya Ràdio i 3CAT Info en emissió conjunta.
0: I comencem explicant-vos que hi ha carrers inundats, vies de trens negades d'aigua i carreteres plenes de bassals, sobretot al Vendrell, Torredembarra i Coma-ruga. Són les principals afectacions de les intenses pluges que han afectat aquesta matinada al Baix Penedès i al nord del litoral del Tarragonès. Fins ara han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord de Tarragona. Anem cap a Torredembarra, allí tenim en Ricard Boigas. Molt bon dia, Ricard.
3: Hola, molt bon dia. Doncs aquí a Torredembarra, a la zona on estem nosaltres, zona de platja tocada al port, torna a ploure lleugerament. El temporal ha deixat tolls a l'arena i alguns passos inferiors del municipi que estan inundats. No hi ha tantes afectacions al que són a les vies internes. Els torrents, això sí, van molt carregats d'aigua i també hi ha camps anegats. De fet, aquest ha estat un dels punts, com bé destacàveu, on el temporal ha deixat més aigua. Un altre dels punts d'afectació ha estat al Vendrell. L'alcalde, Kenneth Martínez, ha explicat a 3CAT Info que han hagut de reallotjar de forma preventiva un centenar de joves que estaven passant la nit en una discoteca.
4: Tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat.
3: Els bombers acaben d'informar que arran d'aquest temporal han hagut d'atendre 192 avisos, la majoria concentrats, com dèiem, al Tarragonès, a la zona de Torredembarra, i també al Baix Penedès, al Vendrell. L'aigua ha deixat alguns cotxes atrapats en passos baixos. Els bombers, de fet, precisament estan treballant per poder-los treure. S'ha reobert cap a 8:15 del matí la Nacional 340. Estava tallada entre Torredembarra i el Vendrell. Tot i això, encara hi ha un carril tallat en sentit Tarragona a l'autopista AP7 a l'altura de la Riera de Gaià per acumulació d'aigua. I com bé destacàveu també, el temporal ha afectat la circulació de trens, concretament perquè s'ha inundat part de l'estació de Sant Vicenç de Calders i ha afectat sobretot diverses línies que connecten el corredor sud amb l'àrea metropolitana de Barcelona, però de mica en mica aquesta circulació ja es va recuperant.
0: Perfecte, Ricard, n'estarem pendents. Moltes gràcies, fins ara.
3: Bon dia.
0: Mentrestant, expliquem també que els bombers segueixen treballant per controlar l'incendi forestal del municipi valencià de Sogorb, a la comarca interior de l'Alt Palància. Les flames han obligat a desallotjar 1 miler de persones i hi ha més de 420 hectàrees cremades. El foc té 2 fronts actius i afecta part del Parc Natural de la Serra de Calderona, una zona amb una orografia complicada. De fet, a molts llocs només s'hi pot accedir a peu. Tot i això, la millora de les condicions del temps fa que els bombers siguin optimistes, com explica el cap d'extinció del foc, José Melitón.
5: Han dado unas condiciones de viento y de humedad que posiblemente no sean un poquitín favorables y vamos a intentar trabajar a favor de ello.
0: La Generalitat Valenciana va demanar ahir el suport de l'exèrcit per controlar aquest incendi que va començar dijous per la caiguda d'un llamp.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Obrim crònica internacional. Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat. A Ucraïna, almenys 2 persones han mort aquesta matinada en 9 atacs russos. Una de les víctimes ha mort a Kiev, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Zaporíjia, un dron rus ha matat un home i ha ferit 4 persones més. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns es troben en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. I a Ceuta, els efectes de la crisi migratòria entre el Marroc i Espanya, a banda de l'esfera humanitària, política, econòmica i social, arriben ja també a la policial. I és que a les últimes hores, la policia espanyola ha desarticulat 2 organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. Dels 5 detinguts per la seva presumpta implicació en les xarxes, només una, de moment, ha ingressat a presó. D'altra banda, ahir es va tornar a omplir de gent la platja del Trampolín, que dijous havien desallotjat. Algunes informacions apunten que ara mateix i podria haver més de 6.000 persones deambulant per Ceuta. Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin, apunta que la majoria de les persones que han tornat a la platja ho han fet perquè no han pogut entrar als circuits d'acollida.
6: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido, pues han vuelto a...
0: I enmig d'aquest escenari, el ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouabi, reivindica una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les 2 ciutats autònomes de sobirania espanyola.
7: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
0: Des d'un canal públic del país ha fet una crida a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les ciutats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn, ha dit, al Marroc. D'altra banda, el ministre també ha demanat a Madrid que entregui tots els menors marroquins no acompanyats que van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. 5 minuts i arribarem a un quart de nou. Xifres rècord del turisme a Catalunya en un mes de juliol. Mai hi havia hagut tants clients als hotels catalans i han fet estada gairebé 2.700.000 viatgers, un 3% més respecte al juliol de l'any passat. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, el turisme estranger impulsa el rècord, sobretot per la seva preferència per Barcelona. El professor d'Economia de la Universitat Rovira i Virgili, Juan Antonio Duró, ho relaciona amb la projecció que han tingut esdeveniments com la visita del Papa, el Tour o fins i tot la victòria d'Espanya al Mundial de Futbol.
8: Tot això el que fa és reforçar la marca de Barcelona, que està de moda, fins i tot la marca de Barcelona lligada al Mundial de Futbol, no? On gran part dels jugadors de la selecció campiona del món doncs eren del Futbol Club Barcelona. Aquest model i tot aquest èxit contribueix a una marca enormement dinàmica, enormement completa.
0: Els hotels han arribat al seu màxim històric, tot i les altes temperatures i els preus més cars de les reserves. I ara us parlem d'una novetat, i és el que s'anomena termòmetre social. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer, Laura Cugat.
9: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
10: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
9: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
10: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar a les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
9: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: Esquerra Republicana pressiona Junts perquè no s'acosti a Aliança Catalana i assegura que l'extrema dreta posa en perill la independència. Ho han dit a la Universitat Catalana d'Estiu tant el president del partit Oriol Junqueras com l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès. Anem a Prada, Laura Bertran.
11: Després de les paraules contundents de Jordi Turull aquesta setmana des de l'UCE contra Aliança, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha dit que espera que Junts compleixi i mantingui el cordó sanitari.
12: No es pot fer res de bo ni de seriós amb qualsevol grup polític o social o de qualsevol mena que predica l'odi contra el seu propi país i contra la seva pròpia societat.
11: L'UCE ha permès el retrobament de Junqueras amb l'expresident Pere Aragonès, que també ha alertat del perill que suposa l'ascens del partit de Sílvia Orriols.
13: Crec que l'independentisme ha de ser un moviment estrictament democràtic, que ha de tenir una visió inclusiva de la nació. Perquè no fer-ho, crec que ens condemna a ser minoria en el nostre propi país. I necessitem molta més unitat entre l'independentisme inclusiu, entre l'independentisme que té aquesta vocació democràtica del país.
11: Després d'una classe sobre la guerra de successió, Junqueras també ha afirmat que ara mateix no es donen les circumstàncies adequades perquè Catalunya pugui tenir una població de 10 milions d'habitants.
0: I parlant d'ultradreta, el Departament d'Interior assegura que en un comunicat que els Mossos actuaran si es produeixen discursos o incitacions a l'odi durant la manifestació prevista per aquesta tarda a Barcelona, convocada per Save Europe Act, el moviment de la dreta identitària i l'extrema dreta, que reclama un enduriment radical de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Safe Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Miquel Ramos és periodista especialitzat en l'extrema dreta.
14: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: Formacions parlamentàries com Esquerra i els Comuns han demanat al govern que prohibeixi la manifestació. Sentim David Cid, dels Comuns, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori han argumentat que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt, ho van detectar.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Nit i matinada de ruixats intensos, de pluges molt continuades i abundants a la Costa Daurada, precipitacions que han superat els 100 litres per metre quadrat i en algunes contrades, com a Roda de Barà, s'han acostat a la xifra dels 200 litres per metre quadrat. De les xifres oficials més destacades, al Vendrell, amb 145 litres per metre quadrat. Unes pluges que ja estan abandonant la Costa Daurada, les més intenses cauen sobre el mar, però s'espera que durant les immediates hores arribin de noves a l'àrea del Montsià i també del Baix Ebre, concentrant-se a l'extrem sud del país. D'altra banda, també s'esperen algunes febles precipitacions durant el matí cap a la zona de la Noguera, àrees del Solsonès de poca importància, i a la resta del país, més sol cap a l'àrea de la Costa Brava i més tapat a les comarques de Lleida. I de cara al migdia, doncs, aquestes precipitacions quedarien encara localment intenses, concentrades cap a l'extrem sud de Catalunya, i n'apareixeran alguns ruixats a l'àrea del Pirineu, però serien els típics de la segona quinzena del mes d'agost. El que sí que tindrem avui és una davallada de les temperatures. Ja ho vàrem notar ahir. La màxima més alta ahir va arribar pràcticament a la xifra dels 35 graus a Constantí i s'espera que, de cara a les properes hores, encara baixin més i no passin dels 31-32 graus.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I temps ara per la cultura, per explicar-vos, en primer lloc, que hi ha hagut èxit de públic al Festival Sons del Món.
17: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac. Totes les flors i caminava...
0: Amb un concert d'una hora i mitja i de caràcter íntim, el cantautor de Solsona, Roger Mas, ha clausurat la 19a edició del Festival Sons del Món al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Xavi Pasqual, director del certamen, destaca la importància de la participació, d'un dels grans cantautors i fins i tot pensador, diu, de la nostra època, que és, segons ell, Roger Mas.
18: Acabar amb aquesta figura Sons del Món, doncs, et dona un punt de qualitat, un punt cultural, que pensem que al final, lògicament, a la Ciutadella de Roses ens hem d'obrir a diferents públics i a música pop i a música més mainstream, no? Però d'alguna manera, doncs, acabar amb aquest punt de qualitat és una senya d'identitat.
0: Pasqual celebra l'assistència de públic al festival tant als concerts de la ciutat de Roses com en els escenaris més petits. El concert de Good Save the Queen va tancar la programació del festival a la Ciutadella superant els 30.000 espectadors. I Catalunya Ràdio ha pogut accedir al rodatge de Departament Amades, la comèdia sobre el folclore català que aquest agost grava la segona temporada. Els nous capítols es podran veure a 3Cat a partir de l'any que ve. Clàudia Roses.
18: Acabar.
19: Vigila, no t'espantis, si sota el teu reflex d'aquestes aigües fosques hi ha una força que t'absorbeix tot el...
20: La comèdia està ambientada en un departament fictici de la Generalitat que s'encarrega de gestionar i preservar les criatures i la mitologia popular catalana, un gènere del qual no es parla gaire i que utilitza la fantasia per parlar de la realitat. Ho explica una de les actrius principals, Anna Moliner, a Catalunya Ràdio.
1: el que m'agrada més enllà de l'anècdota de les criatures fantàstiques i poder entrar més en aquest món, al final és parlar de la nostra cultura des de nosaltres, no? Llavors, penso que també és molt important fer sèries que parlin de nosaltres i que també puguem tenir aquests referents, no? Igual que ens pot encantar una sèrie americana, doncs que nosaltres fem les nostres pròpies històries i les nostres comèdies.
20: El gener es va llançar la primera temporada, que va tenir més de 127.000 reproduccions a la plataforma. En aquesta segona entrega, cada capítol se centrarà en altres personatges del folclore català, com la Bella Quaresma o el Peridot, i comptarà amb nous noms entre el repartiment. Ho explica una de les creadores i guionistes de la sèrie, Júlia Cot.
21: Seguim apostant per la mateixa estructura, mateixos format, però són històries noves, amb criatures noves, cameos espectaculars, Lluís Omar, Clara Segura, la Mone, un altre cop Mercè Arana, que repeteix, el Nau Albert, l'Ivan Lavanda, també tenim la Mònica Glaenzel, vull dir, amb la voluntat d'ampliar l'univers dels Amades i que la gent se'l senti seus.
20: Aquesta temporada s'han pogut permetre prescindir de la IA, que va rebre algunes crítiques, i ara faran servir il·lustracions de l'artista Maria Padilla.
0: I Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Anem doncs ara cap a Puigcerdà, Joaquim Albalater.
22: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
23: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
22: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
24: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
22: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
25: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna cosa per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feina de sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
22: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.
0: I avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac. Ho recordareu, era tocant al barri de Vallbona de Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa al motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers de la zona, que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament de part de la paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i garantir l'estabilitat de la zona.
2: Esports.
0: Fins d'arribar a 8:45, Roger Arnau, bon dia.
26: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. El club blaugrana confia que podrà inscriure tots els futbolistes. De moment ja ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi i també Christiansen, que com que ha renovat aquest estiu també havia de donar-se d'alta. Ara queda pendent la inscripció de Cancelo, que el club espera fer a les properes hores. Bissibu, per altra banda, tindrà fitxa del filial. Del partit de demà al Martínez Valero en parlarà a les 12 del migdia el tècnic Hansi Flick. De moment, Ja ho ha fet l'entrenador de l'Elx, Martín Anselmi.
3: Son un gran equipo, son los actuales campeones. Entonces creo que el momento en que uno se enfrenta al final no hace que nosotros nos preparemos de una u otra forma. Nosotros nos tenemos que preparar de la misma forma y poner el foco en el rival que está enfrente, más allá del momento en el que lo estés enfrentando.
26: D'altra banda, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter Tomi Marquès al conjunt portuguès. El club blaugrana, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat el fitxatge del porter croat de 31 anys, Livaković, és del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livaković arribaria al club blaugrana l'any vinent, coincidint amb el final del contracte de Chesney.
2: 3CAT Info.
26: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCT Stadium a 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, demana prudència.
4: Bueno, nosaltres, en primer lloc, no tenim cap subidor. Nosaltres érem molt... Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots, per la primera volta com va ser, per la segona com va ser, i saber que no, ni hay mal que dure 100 años, ni lo bo dura sempre.
26: Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. També va parlar ahir Josep Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. Abans de visitar l'Espanyol, el portuguès ha lloat l'equip blanc-li-blau.
5: Es buen equipo. Los equipos que tiene el mismo entrenador desde hace tiempo son equipos bien preparados, con rutinas, con dinámicas. Juega bien, juega con ambición. Me gustó mucho el primer partido y ahí están. En clasificación ya 3 puntos, 3 marcados, 0 sufridos. Empezar bien con una victoria en casa es siempre una motivación y estamos preparados.
26: Al marge de l'Espanyol Madrid, avui es disputen 2 partits més de primera. A les 5 de la tarda, Atlètic Club Sevilla i a 8:15 del vespre, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Real Societat, mentre que divendres, recordem, el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, derrota del Girona per 2-1 al camp del Córdoba. Víctor Sánchez i Diego Piri van avançar el conjunt andalús a la primera part i Esprilla va retallar distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les 2 primeres jornades. Quique Álvarez és l'entrenador del Girona.
6: Sincerament crec que amb el que hem sortit o amb l'equip que teníem podíem haver competit millor. Està clar que ja ho vaig dir la setmana passada que no és la millor situació. Independentment d'això crec que podíem haver competit millor i ells han estat millor.
26: També a segona, el Sabadell jugarà demà al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda i està previst que 300 aficionats arlequinats acompanyin l'equip. I encara en futbol, el Barça s'ha endut la 5a edició del Gamper femení. El conjunt blaugrana va vèncer ahir el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brooks va obrir el marcador pel Barça, Seike va empatar per les angleses i Pina i Graham van fer el segon i el tercer gol del Barça abans del descans. Després del partit, la capitana Patrick Guijarro va mostrar-se ambiciosa.
7: Son muchísimos años dando un nivel increíble. Queremos seguir haciéndolo y eso es nuestro objetivo, es lo que vamos a hacer. Entonces el mensaje es ese. Este equipo sigue teniendo ese hambre, sigue teniendo esa ambición.
26: Contra el Brighton van tenir minuts la central Martina Fernández, que va sortir de titular, i també la portera Tyler McCamey i la davantera Caroline Nicoli, tots tres els fitxatges, juntament amb l'altre fitxatge, la neerlandesa Renée van Asten, que no va jugar ahir per una sobrecàrrega. Abans del partit, la plantilla es va presentar davant de l'afició i el tècnic Pere Romeu va agrair el suport de l'afició i també va insistir que l'objectiu aquest any és tornar a guanyar els 5 títols. Ahir també es va jugar un partit amistós de l'Espanyol femení, que va guanyar 2-0 al Villarreal a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Mentrestant, al Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 catalans va guanyar per 1-2 a Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. El jugador de la selecció català, del júnior, Bruno Font, valora així el partit.
8: Hem currat molt durant tot el partit i bueno, s'han adonat ells, i tot i que hem estat tot el rato allà apretant a prop, i bueno, realment són molt bons. han marcat per això, per la seva qualitat, i jo crec que, merescut o no, pues, hem lluitat fins al punt de que ens ho hem portat.
26: La selecció femenina amb 10 catalanes en aquest cas jugarà també avui contra l'Argentina a les 9 del vespre. I mentrestant, a Mònaco comença avui la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre, amb l'última etapa en final a Granada. En total, els ciclistes recorreran 3.275 quilòmetres en 21 etapes, 6 són d'alta muntanya i 2 contrarrellotges. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019. A la Vuelta també hi són 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel, del Bahrein, i Marc Brustenga, del Kenpharma.

0: Són 9:15, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora pendents de les incidències de les tempestes d'aquesta nit. Comencen a circular els trens de les línies de rodalies i regionals del sud del país que estaven tallades per la inundació de les vies a l'estació de Sant Vicenç de Calders. També s'ha obert la Nacional 340, que estava negada d'aigua a la zona del Vendrell. S'ha arribat a quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores en algunes poblacions de la zona. Del món, els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc diu que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I a partir d'ara, més d'aquestes notícies, també us explicarem que la gran majoria de pescadors catalans de gamba vermella ja han esgotat les quotes assignades per aquest any per la Unió Europea. Estan indignats perquè la UE no els permet pescar fins a finals d'any, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. I avui, al barri de Sants, de Barcelona, també us explicarem que pren el relleu a Gràcia amb la segona gran festa d'estiu. Només 11 carrers participen en el concurs dels millors engalanats. El pregó d'avui serà a càrrec de la directora i actriu Letícia Dolera.
1: Esports.
0: El més destacat, Roger, a aquesta hora.
2: El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans de debutar demà a la Lliga al Camp de l'Elx. El club ja ha inscrit Gordon, Rodri, Adeyemi, i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Mentrestant, l'Espanyol aquest vespre rep el Real Madrid. A Cornellà al Prat, Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat.
0: I com us dèiem, tot això en una matinada de pluges intenses al Camp de Tarragona, unes precipitacions que es retiraran durant el matí i que es desplaçaran cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, el cel estarà variable. L'ambient serà suau tot el dia, amb unes màximes que no passaran dels 32 graus. I com us dèiem, pendents d'aquestes pluges, les intenses precipitacions que han afectat el Baix Penedès i el nord del litoral del Tarragonès aquesta nit i matinada han provocat carrers inundats, vies de trens negades d'aigua i carreteres plenes de bassals, sobretot al Vendrell, Torredembarra i Coma-ruga. Fins ara han deixat quantitats properes als 200 litres per metre quadrat en poques hores i registres de més de 110 litres per metre quadrat al litoral nord del Tarragonès. Anem cap a Torredembarra. Ricard Boigas, bon dia de nou.
3: Hola, molt bon dia. Aquí a Torredembarra encara plou en aquests moments i això ha fet que algunes de les persones que estaven al passeig marítim on ens trobem nosaltres al costat de la platja hagin tornat a refugiar. Els paraigües, el temporal aquí ha deixat tolls d'arena, també alguns passos inferiors inundats i torrents que, això sí, van molt carregats d'aigua i hi ha camps anegats. De fet, aquest, com bé destacàveu, ha estat un dels punts on el temporal ha deixat més aigua. L'altre punt d'afectació important ha estat al Baix Penedès, concretament a la capital, al Vendrell. L'alcalde Kenneth Martínez ha explicat a 3Cat Info que han hagut de forma preventiva una centenar de joves que estaven en una discoteca de Coma-ruga fins a un centre escolar.
4: Tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat.
3: Aquests joves, de mica en mica, també estan tornant a casa seva. L'aigua ha deixat també alguns cotxes amb passos baixos i rieres, com per exemple la riera de la Bisbal entre Calafell i el Vendrell. Pel que fa al trànsit, s'ha reobert la nació entre Torredembarra i el Vendrell. Això sí, hi ha un carril tallat a l'A7 en sentit Tarragona, a l'altura de la Riera de Gaià, per acumulació d'aigua. Acabeu també, de mica en mica es va recuperar la circulació de trens perquè l'estació de Sant Vicenç de Calders s'ha de la pluja i ha afectat diverses línies que connecten el corredor sud amb l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment no ens consten que s'hagin registrat danys personals importants. Els bombers, això sí, han atès prop de 200 avisos a causa d'aquest temporal, concretament 192, concentrats sobretot al Tarragonès i al Baix Penedès.
0: Gràcies, Ricard, des de Torredembarra. Qualsevol novetat ens demanes pas. Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: Afegirem que la intensitat de la pluja de les últimes hores, ara ho repassàvem, ha deixat 3 persones ferides al port de Roda de Barà, al Tarragonès, quan els ha caigut un mur. Ho ha detallat Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, en una entrevista a 3Cat Info.
5: Ha sigut la caiguda d'un mur al port de Roda de Barà, on hi ha hagut 3 persones afectades que han estat apreses pel servei d'emergències mèdiques i traslladades a centres sanitaris.
0: Ha estat, com deia ara en Ricard, l'afectació més destacada d'aquest episodi. També s'ha hagut d'evacuar el càmping Arc de Barà amb unes 300 persones que s'han recol·locat al poliesportiu municipal que s'ha habilitat com a centre d'acollida. El telèfon d'emergència 112 ha registrat gairebé 700 trucades relacionades amb aquest episodi i els bombers, com ens explicava en Ricard, han fet gairebé 200 serveis.
1: Catalunya Ràdio i 3Cat Info en emissió conjunta.
0: De la crònica internacional, ara passen 6 minuts de 9:15, destaquem que han fracassat les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses, diu. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible, diu. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà que, finalment, com dèiem, no ha arribat. Us avançàvem a 9:15 i a indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària, expliquen els pescadors d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Anem a Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Ribà.
6: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda, com cada dia, tornen a port les barques d'arrossegament. Ens hi acostem per saber com ha anat la pesca. La tripulació de l'Avi Salvador, una de les barques més grans, comença a baixar caixes mentre parlem amb el seu patró, el Marc Pons.
7: Ara que has arribat de tot el matí pescant, quanta gamba portes?
8: No, gamba cap. No en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres. La vam acabar ja fa un mes i mig. I mira el que queda d'any. Sabem on tenia perquè naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba. La gamba n'hi ha molta i no podem agafar-la. I ara fem el contrari. Anem a buscar lluç, anem a buscar món, anem a buscar raps, quan no és necessari.
6: Per Nadal es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella pels àpats nadalencs. Els pescadors es queixen de tants límits per agafar la gamba vermella, límit de tones i límit de 130 dies de pesca a l'any. Unes limitacions que, segons els pescadors, no es justifiquen ni per sobreexplotació ni per problemes de reproducció d'aquesta espècie, que aquest any és molt abundant. El patró major de la confraria de Vilanova i president del grup d'acció local pesquer de la Costa Central, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
9: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
6: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva el joves. Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
9: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control al qual estem sotmesos nosaltres.
6: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
8: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i l'està pescant al Mediterrani, Si tenim producte aquí de casa i no el podem portar en terra i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res, i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
6: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.

0: Més coses. Utilitzar intel·ligència artificial per fer els deures més ben fets i més ràpid pot acabar passant factura a les notes. És la conclusió d'un estudi internacional que ha seguit 27.000 estudiants xinesos d'entre 12 i 18 anys durant 2 anys i mig. Els alumnes que recorren a la IA per fer els deures treuen més bones notes en aquestes tasques, però després obtenen pitjors resultats als exàmens. Les notes cauen un 20% i cauen encara més en les proves d'accés a la universitat, concretament un 24%. N'ha parlat a 3cat.info, un dels autors de l'estudi, David Stone, que és professor d'economia a la Universitat d'Estocolm.
1: Les eines d'intel·ligència artificial generatives no estan dissenyades per ajudar els estudiants en l'aprenentatge, sinó que estan fetes per fer coses per nosaltres. Fa perillar el seu procés d'aprenentatge, que implica tenir dificultats, esforçar-s'hi i aprendre.
0: I tot plegat tindrà un impacte negatiu en els estudiants, tal com ha apuntat a aquesta emissora l'expert en intel·ligència artificial a l'ONU, Roman Orús.
2: Està molt bé quan vols ser més productiu, per exemple, al treball, però quan estàs al col·legi, per exemple, o a la universitat, i tu has de fer un treball, doncs no està bé demanar-li a la IA que t'ho faci i després ho copies i ja està, no? Hi ha un problema dins de l'àmbit de l'educació. S'ha de replantejar quin futur volem, perquè si no, cada vegada utilitzarem menys el cervell, i el cervell és com un altre múscul, no? L'has d'utilitzar, perquè si no, has de t'atròfia.
0: Segons l'estudi, els alumnes més joves i els nois són els que els baixa més la nota als exàmens si fan servir la IA per fer els deures.

0: plàstics i llavors també mentre està plovent és estona que no pots treballar, després hi ha coses que potser es mullen i bueno, afecta molt. I ara, per exemple, ja estàs veient que per continuar treballant doncs no estem traient tot el plàstic d'aquest mural perquè després seria com impossible tornar-lo a posar.
1: Tot i això, el barri ja respira ambient de festa. S'han ultimat els detalls i els veïns veuen com, a partir d'avui, tot el treball dels últims mesos lluirà. David Turull, president de la comissió del carrer Alcolea de Baix, explica la temàtica d'aquest any.
2: La nostra temàtica és sobre el mitjó perdut. Aquell mitjó que posa la rentadora i no surt mai, sempre poses dos i en surt un, doncs a on vam a parar aquests mitjons? La idea va sorgir d'un sopar, o sigui, vam fer un sopar, va sortir aquest tema, el vam buscar fins i tot per ChatGPT, ens va donar unes idees molt rares i vam dir, oh, mira, endavant. Ha sortit aquesta, com moltes altres, però en principi després es planteja un sorteig, o sigui, no un sorteig, una votació, i va sortir aquesta vegada a fer gràcia.
1: Jeroni Malgar, membre de la comissió de festes al carrer de l'Alcolea de Dalt, troba a faltar la implicació i denuncia la pèrdua d'identitat dels últims anys.
3: Portem 43 anys de la comissió i jo només vaig fallar un any i de lo que era la festa major, a part el veïnat, abans esperava la festa major. Ara els nouvinguts, doncs, hi ha algun que s'integra, però la majoria... De festa major li toca els nassos. I aleshores no és el mateix. Però els diferents actes que fas, la gent no s'implica com abans.
1: Durant els pròxims dies es podrà gaudir de diverses activitats i els concerts del grup Fades i Al·lèrgiques al Pol·len.
4: I ara repassem l'oferta musical d'avui dissabte a diferents escenaris de Catalunya.
5: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
4: I comencem amb els Amics de les Arts, que actuen al Parc Central d'Igualada. Més al sud, a la Ribera d'Ebre, dins el cicle cultural i musical d'estiu Escobatega, podeu sentir avui els Tiets.

i a la major. I dins els actes de la Festa Major de Navàs, al Bages, tocada la mitjanit, i actuaran els Catarres, que ara sentim de fons. A passant a la Conca de Barberà, hi actuarà el grup valencià Auxili i els catalans Svetlana.

0: dansa al mar.
1: I dins del Les Dansa, el festival de la dansa d'arrel tradicional que se celebra cada any a les preses, a la Garrotxa, avui hi haurà una mostra de danses de països com Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia. A la nit, concert del grup de folk punk català Fetus. Hem arribat així al punt de 9:45 del matí.
2: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per un costat amb la retirada de les pluges que aquesta matinada ha deixat més de 100 i 150 litres per metre quadrat en algunes contrades del Camp de Tarragona. Les pluges del Camp de Tarragona han marxat, s'han endinsat cap al mar, però se n'esperen cap a les Terres de l'Ebre, que poden ser intenses al Baix Ebre i també cap a l'àrea del Montsià. I no només durant el matí, sinó que poden ser intenses també durant la tarda. A la resta del país, matí de núvols, més sol cap a la Costa Brava, i a la tarda s'esperen alguns ruixats a l'àrea del Prepirineu, ruixats típics de la segona quinzena del mes d'agost. I pel que fa a les temperatures, avui baixaran una miqueta més. Si fa uns dies arribaven a dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus, ahir ja no varen arribar als 35 i avui les màximes més altes rondaran els 32.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
1: I de la crònica internacional avui, a banda de les negociacions entre els Estats Units i el Canadà, que, com us explicaven, han acabat sense èxit, avui també detallem que a l'Argentina milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de Buenos Aires contra l'elevat endeutament de les famílies i el tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la nota en totes les butxaques i la morositat dels argentins augmenta. Anem ara cap a Buenos Aires. És un reportatge d'en Joan Biosca.
4: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica, de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal,

0: per al Javier Milei no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries. Denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
1: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
2: Se ve en el día a día de cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
0: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
3: Que dice que quienes se endeudan tienen responsabilidad.
4: Obviamente.
3: Perdón, no, más allá... No,
4: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
3: No.
4: Está ok, bien. Listo. No,
3: más allá de que...
4: Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
0: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
5: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
0: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
6: I un parell de notícies més de la plana internacional. La policia sueca deté l'home que, armat amb una espasa, ha entrat a una escola a la ciutat de Fagersta i ha matat una persona. N'ha ferit tres, dues de les quals estan en estat greu. El detingut de 18 anys ha estat ferit per trets de la policia. Es tracta presumptament d'un exalumne del centre. L'atac ha causat commoció, com expressava un dels prop de 500 estudiants del centre que tot just avui començaven el curs.
7: El que ha passat és tràgic. Ja no em sento segur a la meva pròpia escola. Això és el que passa. Estic trist.
6: Fa un any, un home armat amb una pistola va matar 10 persones en un tiroteig en una escola d'adults d'Örebro, al centre de Suècia, abans de disparar-se ell mateix en el que ha estat el pitjor tiroteig de la història del país. Arran de l'atac, el govern suec va implantar l'escorcoll de les motxilles a les escoles. La inseguretat, de fet, és un dels temes principals de debat entre els suecs, que el 13 de setembre celebraran eleccions generals i locals. I el príncep Enric d'Anglaterra i cinc cares conegudes més de la societat britànica, com Elton John o Liz Hurley, hauran de pagar 11 milions d'euros als editors del Daily Mail. Van acusar aquest diari sensacionalista de pràctiques il·legals per obtenir informació personal. Han perdut un judici i ara el Tribunal Superior de Justícia britànic els obliga a pagar les despeses. Enric d'Anglaterra i els altres demandants havien acusat el Daily Mail d'haver punxat telèfons i trucades de forma il·lícita i de contractar investigadors privats per aconseguir informació mèdica confidencial. El jutge ha rebutjat la demanda, al·legant que no ho han pogut demostrar. Aquest primer pagament és una xifra provisional i s'espera que en les properes setmanes es concreti quants diners hauran d'abonar en total. Aquesta setmana, Enric d'Anglaterra i la seva dona, precisament Meghan Markle, han anunciat que tornaran a viure al Regne Unit 6 anys després de marxar a Califòrnia. Un jove de 23 anys va morir ahir al matí mentre treballava en una casa a Esterri d'Àneu, al Pallars Sobirà. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: L'accident laboral s'ha produït quan li ha caigut a sobre una paret de pedra mentre treballava en les tasques de rehabilitació d'una casa. El sinistre ha passat al voltant de les 10 del matí. Diverses patrulles de seguretat ciutadana i d'investigació dels Mossos d'Esquadra, a més de 3 dotacions dels bombers de la Generalitat i el sistema d'emergències mèdiques, s'han desplaçat fins al lloc. Tal com marquen els protocols habituals en accidents laborals amb víctimes mortals, els Mossos han informat dels fets al jutjat i al Departament d'Empresa i Treball.
6: I ara un parell de qüestions de l'àmbit cultural. En marxa la 33a edició del Festival Tradicionaris de les Terres de l'Ebre, Roquetes, al Baix Ebre. El certamen agrupa les veus més prometedores de la música d'arrel en una edició en què es vol recuperar l'essència del festival. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Per fer-ho, reivindiquen la música tradicional i donen el valor que es mereix al folklore ebrenc. La primera nit del festival l'ha protagonitzat Silvestres, un grup que fusiona la polifonia tradicional i mediterrània amb bases electròniques més modernes. Aquesta propera nit arriba el torn del nou disc dels Quicos, Jota per Cople. Arturo Gaya, codirector del festival i un dels integrants del grup.
10: no només un disc, sinó per primera vegada un vinil. Tornem una miqueta als orígens. I aquí estem, doncs, los Quicos, en lo Marcel Caselles, un altre company de sempre, i la Cobla Reus Jove. Aquí fem una fusió de músiques del nord i del sud, de sonoritats.
9: Un festival que converteix un any més el recinte de l'Hort de Cruells de Roquetes en l'epicentre de la música popular dels Països Catalans.
6: I Vilafranca del Penedès acull avui la sardana Blanca.

0: Aquesta novena edició del certamen reivindica la llengua catalana i la cultura popular. Gairebé 400 sardanistes d'arreu del país participaran en la ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca. I aquest any també hi haurà presència destacada d'imatgeria popular. Joan Montserrat, membre de l'entitat organitzadora, en declaracions a aquesta emissora.
1: No és una sardana de lluïment, sinó una sardana, un acte sardanista d'una mica de reivindicació. Venen gegants, venen capgrossos, venen àligues, per ballar tots conjuntament entremig de les sardanes. Si plou el moment, doncs bueno, ho suspendrem definitivament. Però sabem que no plourà, sabem que ens ajudarà Déu i els àngels i la moreneta i que tot tirarà endavant.
0: La sardana blanca comença a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila de la capital penedesenca. Els sardanistes entraran a galop, envoltats de gegants, capgrossos i àguiles, que ballaran tots plegats. I l'acte, al final, es tancarà amb la ballada de germanor de la Santa Espina.

0: Esports.
1: Fins les 9. Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. El club confia que podrà inscriure tots els futbolistes. De moment ha inscrit Gordon, Rodri i Adeyemi, també Christiansen, que com que ha renovat aquest estiu també s'havia de donar d'alta. Ara queda pendent la inscripció de Cancelo, que el club espera fer en les properes hores. Visibo, per altra banda, tindrà fitxa del filial. Del partit de demà, el Martínez Valero en parlarà a les 12 del migdia el tècnic Hansi Flick. D'altra banda, el Barça i el Braga han arribat a un acord pel traspàs del migcampista del planter, Tomi Marquès, al conjunt portuguès. El club blaugranà, que ingressarà al voltant de 10 milions d'euros més variables, es reserva una opció de recompra i un percentatge d'una hipotètica futura venda del jugador. Mentrestant, el Barça té força encarrilat. El fitxatge del porter croat de 31 anys, Livaković, és del Fenerbahçe, juga cedit al Dinamo de Zagreb i a priori el Barça el fitxarà i el cedirà aquesta temporada. Livaković arribaria al club l'any vinent, coincidint amb el final del contracte de Chesney.
0: 3CAT Info.
2: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic blanquiblau, Manolo González, demana prudència.
3: Bueno, nosaltres, en primer lloc, no tenim cap subidor. Nosaltres érem molt... Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots, per la primera volta com va ser, per la segona com va ser, i saber que no, ni hay mal que dure 100 años, ni lo bo dura sempre.
2: Pel que fa a la convocatòria, Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. També va parlar ahir José Mourinho en la seva primera roda de premsa com a tècnic del Madrid. Abans de visitar l'Espanyol, el portuguès ha lloat l'equip blanquiblau i ha llançat una advertència per intentar tornar a guanyar la Champions.
4: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido.
2: Al marge de l'Espanyol Madrid d'avui, també es disputen dos partits més en aquesta jornada de primera, a les 5, Atlètic Club Sevilla, i a 8:15, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Real Societat, mentre que divendres, recordem, el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Víctor Sánchez i Diego Bri van avançar el conjunt andalús a la primera part i Esprilla va retallar distàncies al minut 85. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. El migcampista Brian Hill demana optimisme.
5: En la segunda jornada ya empezamos a ser pessimistas. Yo creo que no ayuda a nadie. Hay que estar todos juntos, tanto la afición como nosotros que lo estamos. Hay que ir a por el objetivo. Como te he dicho antes, falta mucho. El equipo tiene mucho margen de mejora y estoy seguro que lo conseguiremos.
2: També a segona, el Sabadell jugarà, en aquest cas demà, al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda i està previst que 300 aficionats arlequinats acompanyin l'equip. I encara en futbol, el Barça s'ha endut la 5a edició del Gamper femení. El conjunt blaugrana va vèncer ahir el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brax va obrir el marcador pel Barça, Seike va empatar per les angleses i Pina i Graham van fer el segon i el tercer gol del Barça abans del descans. Després del partit, la capitana Patrick Guijarro va mostrar-se ambiciosa.
6: Son muchísimos años dando un nivel increíble. Queremos seguir haciéndolo y eso es nuestro objetivo, es lo que vamos a hacer. Entonces el mensaje es ese. Este equipo sigue teniendo ese hambre, sigue teniendo esa ambición.
2: Abans del partit, la plantilla va presentar-se davant l'afició i el tècnic Pere Romeu va insistir que l'objectiu aquest any és guanyar els 5 títols en joc.
7: Aquest equip, aquestes futbolistes són magnífiques, aquest staff és fantàstic. Juguem la mar de bé a futbol i intentarem tornar a lluitar-ho per tot, però és que està clar que el pilar fonamental, el motor d'aquest equip, el motor d'aquest club, sou tots i totes vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos arreu del món, gràcies per venir a tots els estadis a donar-nos suport i estic convençut que, com em ve a dir la nostra capitana Patrick Guijarro, aquest any anirem a pels 5 títols.
2: Ahir també va jugar un partit amistós l'Espanyol femení, va guanyar 2-0 el Villarreal a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque. I en crònica poliesportiva, el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola masculina amb 12 jugadors catalans va guanyar per 1-2 Alemanya en el primer partit de la segona fase de la competició. Sentim el jugador català de la selecció i també del júnior, Bruno Font.
8: Hem corret molt durant tot el partit i i bueno, s'han adaptat ells, i tot i que hem estat tot el rato allà apretant a prop, i bueno, realment són molt bons, han marcat per això, per la seva qualitat, i jo crec que, merescut o no, pues, hem lluitat fins al punt de que ens ho hem portat.
2: La selecció femenina jugarà aquest dissabte també, és a dir, avui, contra l'Argentina a les 9 del vespre. I avui a Mònaco comença la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes, 6 d'alta muntanya i 2 contrarrellotges. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogačar. El pentacampió del Tour torna a disputar la competició després de no fer-ho des del 2019. A la Vuelta també hi participen 4 ciclistes de casa nostra, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel Albarein i Mal Brustenga, del Ken Pharma. Per cert, avui en tennis també juga Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos les semifinals del torneig de Cincinnati en doble. S'enfronten a Robbie Haas i Konstantin Fradzen.
9: Són les 9, benvinguts al suplement d'estiu.
10: A Catalunya Ràdio, el suplement d'estiu.

0: amb Marina Alaminos.
1: Dissabte 22 d'agost del 2026. Plou amb força al sud del país. Alerta màxima per les pluges torrencials que des d'aquesta matinada afecten bona part de la Costa Daurada, sobretot al sud del Baix Penedès i al nord del Tarragonès. Des de Protecció Civil demanen molta prudència, que la gent no passi per rieres, barrancs i zones inundables. Per ara, les incidències més destacades són 300 evacuats d'un càmping i 3 persones ateses per la caiguda d'un mur a Roda de Barà al Tarragonès. A aquesta hora comencen a circular els primers trens de les línies de rodalies i regionals del sud del país, que estaven tallades per la inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders. També a quarts de vuit s'ha reobert la N340 a la circulació, després de més de 5 hores tallada en els dos sentits de la marxa entre el Vendrell i Torredembarra, on s'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat fins a les 6 del matí. En alguns punts, el Meteocat diu que es podrien haver superat aquests 200 litres per metre quadrat. Ara mateix hi ha un carril tallat de la P7 a l'alçada de Riera de Gaià, en sentit sud cap a Tarragona. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha fet aquest balanç de la nit a 3 Catinfo.
2: Tota la franja marítima la tenim inundada, amb alguna situació complicada, perquè hem hagut de refugiar un centenar de nois que estaven a una discoteca. Ara estan en una escola tranquils, esperant que passi la pluja i sobretot que marxi l'aigua, perquè està bastant tot inundat.
1: Durant la nit, els bombers han atès prop de 200 avisos relacionats amb les tempestes, sobretot concentrats a les comarques del Baix Penedès i del Tarragonès. Un dels punts més afectats és Torredembarra, on s'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat fins a les 6 del matí. Per tant, aquest suplement d'estiu que comença ara, que s'allargarà fins que calgui, molt pendents d'aquestes pluges, a aquesta hora, a les 9:02 del matí. El primer que fem és actualitzar-nos. I ho fem amb el company, amb en Ricard Buigas, que és a la platja de Torredembarra. Ricard, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Aquí, mica en mica, es va recuperant la normalitat. La pluja, això sí, ha inundat alguns baixos i ha omplert també torrents. Hi ha camps encara anegats. Els bombers han atès prop de 200 avisos al Tarragonès i al Baix Penedès, que és on més ha afectat aquest temporal de pluja. Segons explicava Protecció Civil, 3 persones han resultat ferides per la caiguda d'un mur al port de Roda de Barà. Això ha passat a les 2 de la matinada i han estat traslladades a un centre hospitalari a través del sistema d'emergències mèdiques. Destacar també una altra incidència destacada, el càmping Art de Barà, han desallotjat 300 persones. Segons explicaven emergències, no hi ha ferits de gravetat entre les persones desallotjades. I entre altres afectacions, també destacar la del Vendrell, com bé sentíem ara fa un moment l'alcalde Kenneth Martínez, ha explicat a 3Catinfo que han hagut de reallotjar de forma preventiva aquest centenar, 150 joves que estaven en una discoteca de Coma-ruga i els han traslladat fins a un centre escolar. Bé, l'aigua també ha deixat alguns cotxes atrapats en passos baixos i rieres, com per exemple la riera de la Bisbal entre Calafell i el Vendrell, i això sí, també s'ha reobert ja la Nacional 340. També s'està recuperant la circulació de trens a l'estació de Sant Vicenç, que ha quedat anegada, algunes vies plenes d'aigua, i això ha afectat sobretot diverses línies que connecten el corredor sud amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Torredembarra, el Vendrell, Roda de Barà i el Creixell són els municipis que han acumulat més incidències, punts que han acumulat al voltant de 200 litres per metre quadrat. Destacar també que Protecció Civil ha anunciat que s'han activat diversos punts d'acollida a la població afectada en 3 poblacions, a Roda de Barà, al poliesportiu, bàsicament per poder atendre aquestes 300 persones que han estat desallotjades del càmping, al casal municipal del Creixell i també a l'escola Pla de Mar del Vendrell, que és precisament on han estat traslladats aquests joves que estaven en aquesta discoteca aquesta matina.
1: Per tant, 300 desallotjats i, a més, el que comentàvem, el que és la notícia a aquesta hora, aquestes 3 persones ferides, una en estat crític, una en estat greu i una també en estat menys greu, eh?
3: Sí, aquest és el balanç que tenim de moment. Els bombers han atès al voltant de 200 avisos a causa d'aquest temporal i, de moment, les dades que tenim són aquestes.
1: Molt bé, doncs en Ricard Buigas des de la platja de Torredembarra amb tota l'última hora. Ricard, gràcies. Micròfons oberts, anirem connectant amb tu al llarg d'aquest matí, al llarg d'aquest suplement.
3: Molt bé, bon dia.
1: Thank you. L'última hora des de Torredembarra amb Enric Arbúigues. També aquesta intensitat de la pluja, ho dèiem, de les últimes hores, que ha deixat 3 persones ferides al port de Roda de Barà, al Tarragonès, quan ha caigut aquest mur, tal com ens explicava el Ricard. També per conèixer l'última hora, qui podem saludar a les 9 i 5 del matí és l'Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Imma, què tal? Molt bon dia.
0: Hola, molt bon dia.
1: I valoració també que feu des de Protecció Civil dels estralls que ha deixat el temporal fins a aquesta hora del matí.
0: Sí, encara tenim aquesta alerta del Pla Inuncat, que ja vam començar-la ahir amb aquestes precipitacions que esperàvem, amb aquestes previsions que ens donava el Servei Meteorològic de Catalunya. S'han complert aquestes previsions per la intensitat que ha tingut en aquests punts de litoral, com esperàvem, Tarragonès, Baix Penedès, per aquesta zona era on veiem que tindria aquesta intensitat, i també el que sí que s'ha superat ha sigut la previsió que teníem d'acumulació. En aquest cas, aquesta acumulació que hem tingut un observat a darrera hora, perquè veiem que aquesta tempesta anava incidint en el mateix punt amb aquests nivells tan elevats de litres, com dèieu, 142 al Vendrell, 132 a Torredembarra, doncs aquests acumulats han comportat bastantes incidències, com heu vist, i han tingut que atendre els serveis operatius.
1: Per tant, aquestes últimes hores que ho havíem anat avisant, estàvem molt pendents també d'aquest temporal que havia d'arribar i que ara també parlarem de l'evolució. No sé si s'ha superat d'alguna manera per això el que estava previst.
0: Sí, teníem prevista aquesta intensitat. El que sí que s'ha superat ha sigut aquesta acumulació, aquest fet de que hagin sigut tants litres en molt poques hores, aquests nivells tan elevats que en alguns punts ens comenten que fins a 200, doncs això sí que aquest fenomen ho ha tingut d'aquesta manera molt, molt intensa, no? I ha sigut en gran part aquestes acumulacions les que han provocat aquestes incidències amb alguns càmpings, com heu explicat, amb algunes zones de transport. Per exemple, nosaltres hem tingut que posar la prealerta del Ferrocat perquè hi havia aquestes bassals en les línies que no permetien la circulació. També s'ha de vigilar encara ara, perquè aquests bassals encara en alguns punts, sobretot amb línies de carretera, encara podem trobar algun bassal, i per tant demanem a tothom que en aquests moments la conducció sigui molt prudent, que vigilin per on passin, no pel fet ja que estigui plovent, sinó de com pot estar el ferm, de com pot estar la calçada i si pot haver-hi algun bassal d'aigua encara a la carretera. Per tant, molta prudència amb els desplaçaments també ara aquest matí en aquestes zones.
1: Per tant, Imma, per recapitular, d'una banda, què és el que més preocupa en aquests moments, i d'altra banda, totes aquestes recomanacions, moltíssima, moltíssima prudència. D'una banda, som-hi, què és el que més preocupa ara mateix?
0: Ara continuem amb aquesta previsió que ja teníem, continuem amb l'alerta del Pla Inuncat, encara esperem aquestes pluges, sobretot en aquesta zona sud. Possiblement més de cara al migdia les esperàvem cap a la zona de les Terres de l'Ebre, per tant hem de fer seguiment d'aquesta previsió. Ara nosaltres farem valoració, el Servei Meteorològic ens revisarà models i en unes pocs minuts, hores, tindrem aquesta anàlisi una altra vegada ja refet, perquè hem de veure com continua i com van actualitzant-se els models. Però en base al que esperàvem era aquestes pluges en el litoral central durant aquest vespre, i ara les esperàvem més ja cap a la zona del Delta, totes les comarques més del sud, ja una miqueta més entrat al dematí. Per tant, avui encara, durant tot el dia, aquesta vigilància, sobretot a les comarques del sud, Montsià, Baix Ebre, tota aquesta zona, molta vigilància també.
1: I les recomanacions?
0: Les que diem sempre, molta vigilància amb les activitats de l'exterior, molta vigilància amb la conducció. Com hem vist aquest vespre, han tingut que fer-se el rescat de diversos vehicles que quedaven aturats amb l'aigua i que no podien sortir, i llavors han tingut que ser atesos. Per tant, el que sempre diem, amb pluja, molta vigilància, i si veiem algun lloc on corre l'aigua o on hi ha un toll d'aigua, no ens hi posem. No sabem el que hi ha sota, no sabem si el vehicle ens el pot arrossegar a l'aire, perquè amb poca aigua un vehicle la flota i el pot arrossegar, i tornem a donar aquesta recomanació. Sobretot molta vigilància amb rius, rieres, amb barrancs, amb zones on es pugui acumular aigua o ja s'hagi acumulat, no creuar-los, no posar-se tampoc en zones, encara que l'aigua estigui aturada, però que hi hagi aigua entollada, perquè no sabem el que hi ha sota, no sabem si el cotxe es pot quedar clavat o podem tenir alguna incidència en allà, per aquest motiu, doncs, molta vigilància també amb això. I aquelles zones que puguin resultar inundables, doncs, com ha passat, per exemple, aquesta nit, amb alguna zona de càmping, doncs, molta vigilància també, i si l'aigua ens entra en els baixos o estem en una zona on l'aigua s'està acumulant, doncs, retirar-nos, anar cap a punts més alts i esperar que aquesta aigua, doncs, vagi marxant.
1: Doncs és la valoració a aquesta hora del matí d'aquest temporal. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, moltíssimes gràcies i també a micròfons oberts al llarg d'aquest suplement, qualsevol actualització, serem tot orelles. Imma, gràcies.
0: A vosaltres, moltes gràcies, bon dia.
1: Són les 9:11. Moltíssima precaució, són les paraules d'Imma Soler, la subdirectora de Protecció Civil, amb aquest temporal que encara no es dona per acabat. Per tant, a aquesta hora també el que volem fer és la previsió del temps.

0: amb en Néstor Gómez. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Com es preveu, Néstor, que evolucionin aquestes pluges al llarg d'aquest matí, al llarg de les properes hores i al llarg del cap de setmana?
1: Doncs les pluges que hem tingut al Camp de Tarragona, també cap al Baix Penedès, aquestes ja han marxat, es troben dins del mar, enfront pràcticament del delta de l'Ebre. Unes pluges que han sigut molt importants perquè han caigut de manera continuada i de manera insistent i persistent i amb intensitat. Val a dir, per exemple, que a Torredembarra han caigut 44 litres en només 30 minuts. És que és el que es considera pluja torrencial. I com dèiem, ha sigut una acumulació de pluja de repluja durant mitges hores, de tal manera que hem arribat a aquestes acumulacions que en alguns casos és possible, que caldrà acabar-ho d'afinar, però s'acostin les xifres als 200 litres per metre quadrat, tot i que les dades oficials estan en les estacions meteorològiques oficials al voltant dels 140 litres per metre quadrat. I com dèiem, la situació encara no està del tot acabada. Sí que aquestes pluges del Camp de Tarragona han marxat, però se n'esperen cap a les Terres de l'Ebre, concretament cap al Montsià i al Baix Ebre. Aquí s'espera pràcticament durant les hores centrals del dia i aquesta tarda, on poden ser localment intenses i tenint els precedents de la ràpida, dels aiguats de la ràpida, val a dir que aquestes precipitacions caldrà tenir-les en compte, més que repart si plou amb intensitat sobre el massís dels ports també. A la resta del país, doncs un matí de núvols, perquè cauen algunes febles precipitacions a punts de la Noguera i el Ripollès, també cap a l'àrea del Solsonès i àrees del Prepirineu. Han deixat al voltant dels 5 litres per metre quadrat, dels 6 litres a Lladurs, i alguna goteta s'escapa a hores d'ara a l'àrea del Vallès, del Barcelonès, també del Maresme, poqueta cosa. El que s'espera de cara a les properes hores és que el sol es mantingui més concentrat cap a Ponent, cap a l'àrea de la Costa Brava, els núvols es vagin trencat però no desapareixeran i a la tarda apareguin alguns ruixats a l'àrea del Prepirineu. I tot això amb unes temperatures que mantenen la tònica d'ahir. Ahir ja vàrem notar que les temperatures van baixar de manera clara i ja no fa tanta calor, i avui encara baixaran més. Les més altes del dia no passaran dels 32 graus quan fa res, dilluns, dimarts i dimecres arribàvem als 40. I de cara a demà, doncs demà al matí continuaríem pendents de l'evolució de les tempestes, perquè se n'esperen al sud del país, cap a les Terres de l'Ebre, ni de bon tros tan intenses com les que hem tingut, però sí que se n'esperen en un diumenge en el qual també tornaran a aparèixer els ruixats al Pirineu, molt més sol a la Costa Brava i Costa Central, i el que també s'espera és unes temperatures que siguin força similars a les d'avui.
0: Per tant, aquestes pluges, Néstor, que encara ens acompanyaran unes horetes, eh?
1: Efectivament, sobretot amb la mirada posada cap al sud del país, ja no tant al Camp de Tarragona, sobretot a les Terres de l'Ebre.
0: Ara, aquests últims dies, aquestes pluges, òbviament, i també un dels efectes és aquesta baixada de temperatures que ja absolutament tothom estem notant. Néstor, per això, creus que vol dir que d'aquí a uns dies totes aquestes temperatures que ara estan baixant tornaran a tenir un repunt, tornarà la calor, o aquest estiu que ha estat infernal i calorós ja el podem anar donant una mica per acabat?
1: Mira, ja per començar, val a dir que les temperatures màximes que varen tenir ahir, aquesta notada, allò que vam notar de temperatures que han refrescat, són les temperatures que haurien de tenir normalment per aquestes dates. No tot el que hem tingut anteriorment, sinó les d'ahir, amb unes màximes que a tota estira s'acostaven a la xifra dels 35 graus a Constantí, al Pla de Lleida rondaven els 31-32 graus, a la Costa Central els 28 graus. Això seria les temperatures típiques de la segona quinzena del mes d'agost. El que no era normal, o sí que és normal que puntualment arribis a 40 graus, però puntualment el que no és normal és tenir aquesta persistència d'aquestes calorades que vàrem iniciar el mes de juny, però que ja arrossegàvem fins i tot de finals del mes de maig. Això era el que no era normal, i és excepcional. De fet, quan acabem aquest mes d'agost notarem l'excepcionalitat d'aquest estiu que realment batrà tots els rècords. I el que s'espera és que valdria la pena aprofitar aquestes temperatures que tenim a hores d'ara, les que tindrem avui, les que tindrem demà, perquè tot indica que de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà a repuntar la temperatura, que esperem que no sigui tan alta com la que hem tingut aquestes darreres setmanes, però serà un repunt puntual, això també és veritat, que només durarà un màxim dos dies o tres, però s'espera que tornin a repuntar una miqueta. No es quedaran tal com les tenim ara durant tot el que resta de mes.
0: Doncs la previsió del temps també d'en Néstor Gómez amb l'evolució d'aquestes pluges i d'aquestes temperatures durant les properes hores. Néstor, moltíssimes gràcies. Abraçada ben forta.
1: Gràcies, adéu.
0: I aquest suplement d'estiu marcat, ara ho dèiem, per aquestes tempestes, ho anirem actualitzant al llarg del dia. Saludarem alcaldes de les zones on han caigut més litres per metre quadrat. També us volem sentir a vosaltres, els oients. Per tant, obrim fil al suplement d'estiu. Ens podeu trucar al 93207474, 93207474, perquè ens expliqueu vosaltres també com us ha afectat aquest temporal. Ara passa un minut d'un quart de 10 del matí. Anem a aquesta hora cap a Torredembarra. Saludem l'alcalde d'un dels municipis, ara ho dèiem, on ha plogut amb més intensitat aquesta nit. Vale, Pino, què tal, l'alcalde accidental de Torredembarra? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Quina és la situació a aquesta hora a Torredembarra?
2: Bé, estem recuperant la normalitat ara mateix. L'aigua comença a sortir pels canals, ja sigui per les bombes que tenim instal·lades als diferents passos, com pel pas natural cap a mar. No hem de lamentar cap situació greu, més enllà que un home s'ha quedat atrapat, però l'hem pogut rescatar sense cap problema. Tenim, evidentment, mobiliari urbà que ha sigut transportat per aquesta riada i també contenidors. I ara mateix estan els equips recuperant aquesta normalitat. Com sabeu, hem enregistrat 137 litres per metre quadrat, quelcom molt, molt, molt important per Torredembarra. Hi han tingut afectacions en el pas que tenim, no?, en aquesta separació que tenim de la via del tren i els passos que la creuen per sota, i també en el passeig Miramar, que hem tingut que tallar en algun moment alguns dels trams, doncs, perquè no era possible passar amb els vehicles i, per tal de garantir la seguretat, s'ha hagut de tallar.
0: Per tant, aquestes afectacions, sobretot mobiliari urbà, ens explicava, però no s'han de lamentar danys personals, eh?
2: No s'han de lamentar danys personals, afortunadament ha anat tot molt bé. El fet també de que ha sigut de matinada, això que el que comporta, evidentment, és que tenim menys gent a la via pública i, per tant, les incidències es redueixen molt. Hi ha hagut episodis en alguns habitatges que s'està fent el recull de les afectacions i hem de veure si han desmatallat a un habitatge, no? Però pel que fa a la part pública, de moment tot amb normalitat i recuperant aquesta normalitat.
0: Ara mateix a aquesta hora, quan passen 3 minuts d'un quart de 10 del matí, continua plovent amb força a Torredembarra. Quina és la situació ara, si mirem per la finestra?
2: A Torredembarra no plou ara mateix.
0: Sí que és veritat que el company del Servei Meteorològic, en Néstor Gómez, ens explicava això, que aquestes pluges encara es podrien allargar unes quantes hores. Recomanació també pels veïns de Torredembarra de l'alcalde.
2: Evidentment, intensificar la precaució. Jo crec que d'aquestes coses hem d'aprendre. Està canviant molt el clima, està canviant molt com vivim aquestes situacions. També sentia el Néstor, no? Aquestes calors tan intenses que hem tingut aquests dies, aquestes pluges, evidentment hi ha coses que estan canviant i, per tant, hem d'estar molt alerta, no?, que s'informin per als canals adients, ja sigui de l'Ajuntament o dels serveis d'emergència de la Generalitat, de si han de fer desplaçaments o no, o d'intensificar tota la prudència possible. Aquí, evidentment, tenint els nostres serveis d'emergència, que hi treballen constantment per poder donar la informació a temps real a tota la població.
0: Doncs és Vale Pino, alcalde accidental de Torredembarra, un dels punts més afectats per aquests aiguats. S'han acumulat al voltant de 140 litres per metre quadrat i aquestes afectacions, sobretot a mobiliari urbà, no s'han de lamentar danys
1: el
0: personals.
1: El suplement d'estiu.
0: Vale Pino, alcalde accidental de Torredembarra, moltes gràcies. Abraçada ben forta cap allà.
2: A vosaltres, una abraçada.

0: Núria Jarmol, bon dia.
1: Bon dia, Marina.
0: I el que volem fer també és un resum, un repàs de les incidències més destacades d'aquest temporal. Ara els alcaldes també ens anaven explicant, l'Imma Soler des de Protecció Civil, quines han estat les zones més afectades, quines han estat aquestes incidències, amb la mirada també especialment posada a la mobilitat. Fem un resum, Núria Jarmol.
1: Doncs fins ara les incidències més destacades d'aquest temporal que afecta, doncs, com dèieu, sobretot el sud del Baix Penedès i el nord del Tarragonès, han estat 300 evacuats del càmping d'Art de Barà, a Roda de Barà, al Tarragonès, i 3 ferits, un d'ells crític, un altre en estat greu per la caiguda d'un mur al port també de Roda de Barà, al Tarragonès. Al Vendrell, aquesta nit hi ha hagut 150 persones que s'han hagut de desallotjar d'una discoteca on estaven de festa i que s'han hagut de traslladar a una escola perquè, doncs, estaven afectades, òbviament, per aquestes pluges, pel fred, etc. A nivell de mobilitat, a aquesta hora, confirmat que Rodalies restableix el servei, que de matinada s'ha hagut d'aturar a les línies de Rodalies i regionals sud del país, que estaven tallades per la inundació de l'estació de Sant Vicenç de Calders. I també a quarts de 8 d'aquest matí s'ha reobert la N340 a la circulació després de més de 5 hores tallada en els dos sentits de la marxa entre el Vendrell i Torredembarra. Ara mateix també hi ha un carril tallat de l'AP7 a l'alçada de Riera de Gaià en sentit sud cap a Tarragona. Per tant, afectacions a la xarxa viària i també a la ferroviària que estan afectant la mobilitat i provoquen retencions en aquests punts del país. Sobretot, com dèiem, sud del Baix Penedès, nord del Tarragonès, on ha plogut des d'ahir a les 10 de la nit, i ara aquestes precipitacions que ja comencen a baixar i a fer acte de presència al Delta de l'Ebre.
0: Doncs són les afectacions d'aquest temporal. Núria, moltíssimes gràcies, que també anirem actualitzant. I com us dèiem, 932017474, és matí de ràdio, per tant, telèfon obert, fil obert a tots els oients del suplement que també vulgueu trucar per explicar-nos com us ha afectat aquest temporal. Més enllà de les pluges, però, el dissabte ens deixa altres titulars.

0: Els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Donald Trump havia posat un ultimàtum per aconseguir un pacte i a les últimes hores s'havia mostrat optimista.
1: I only make good deals. Much better deal for the United States, both with
0: Però finalment no ha estat possible. Washington ha culpat el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha assegurat en un comunicat que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. I també en plana internacional, a Ucraïna almenys 5 persones han mort aquesta matinada en nous atacs russos a Kiev i a la regió de Mykolaiv. Una de les víctimes ha mort a la capital ucraïnesa, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Mykolaiv, ho dèiem, un dron rus ha matat 4 persones, 3 d'elles menors d'edat. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits, alguns han estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. I a Ceuta, el governador espanyol prepara la designació del ministre de Política Territorial com a coordinador dels diferents ministeris implicats en la crisi migratòria. Ángel Víctor Torres té experiència en aquest tipus de crisis per la seva etapa com a president de les Canàries. Va ser el ministre que va liderar la reforma de la llei d'estrangeria i ara haurà de batallar amb els governs autonòmics, la majoria del Partit Popular, per al futur trasllat de menors migrants de Ceuta cap a la península. El govern espanyol també treballa en el trasllat d'almenys 500 nenes a territori peninsular, on haurien d'arribar les properes setmanes. I de tornada a casa nostra, avui fa un mes de l'esvoranc de Montcada i Reixac provocat per les obres de soterrament de les vies de la línia R2 tocant el barri de Vallbona de Barcelona. Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers de la zona que se sumen a la complexitat geològica del terreny. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir, recordem-ho, 4 dies després. I en plana cultural, Roger Mas ha tancat aquesta nit el Festival Sons del Món amb un concert íntim i proper al celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà.
2: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia un sac.
0: El Festival Sons del Món ha superat per segon any consecutiu la barrera dels 30.000 espectadors. El seu director, Xavi Pasqual, s'ha mostrat satisfet amb la resposta del públic, que ha assistit tant als concerts de la Ciutadella de Roses com als escenaris més petits dels diferents cellers.
3: Al final, d'alguna manera, sempre busquem cuidar a l'espectador que ve i que, d'alguna manera, doncs, senti aquesta exclusivitat. Des del petit celler de 200-300 persones a un aforament de 5.000 que acaba veient el que anirà a veure el Palau Sant Jordi amb 18.000, però allà només són un 30% del Palau Sant Jordi.
0: I a Barcelona, la Festa Major es desplaça del barri de Gràcia al barri de Sants.
4: Vaig abraçar-me, no veies cap altre i tu.
0: A les 8 del vespre, l'actriu i directora Letícia Dolera farà el pregó al Parc de l'Espanya Industrial. Fins al diumenge de la setmana que ve, 30 d'agost, 11 carrers guarnits, participaran en aquest concurs de decoració i es faran també activitats familiars, castells, correfocs i concerts.

0: I en esports, Roger Arnau, bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça farà aquest matí l'últim entrenament abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx.
1: El club ja ha inscrit a la Lliga Gordon, Rodri i Adeyemi i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo, que el club espera fer les properes hores, mentre que Bissibú tindrà fitxa del filial. Pel que fa al mercat de fitxatges i traspassos, el Barça ha traspassat Tomi Marquès al Braga a canvi d'uns 10 milions d'euros, mentre el club té força encarrilat el fitxatge del porter croat Livakovic. Arribaria l'any que ve, coincidint amb el final del contracte de Szczesny.
0: I avui plat fort, a l'RCD Stadium, l'Espanyol rep el Madrid de Mourinho.
1: A 9:15 del vespre, després de guanyar el Llevant a la primera jornada, el tècnic blanc i blau Manolo González demana prudència.
0: Sembla que
2: una
0: no...
2: crisi interna ara. A la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara després de guanyar el Llevant pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
1: Mentre Mourinho lloa l'Espanyol i llança una advertència al madridisme.
3: Necesitamos de ser un equipo, necesitamos de trabajar bien, necesitamos de no intentar negociar cosas que son innegociables. El compromiso no tiene modo de no estar presente a cada minuto de cada partido.
0: I ahir, per altra banda, Roger, el Girona, que va caure al camp del Còrdoba.
1: Per 2-1 i només ha sumat un punt en les dues primeres jornades. El Sabadell visita demà el camp del Castelló. El Barça femení, per altra banda, guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. Els gols els va fer Brax, també Pina i Graham. Pere Romeu i Patrick Guijarro prometen lluitar per tornar a guanyar els 5 títols en joc.
0: I en crònica poliesportiva, avui comença la Vuelta a Espanya.
1: A Mònaco. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, torna a disputar la Ronda Espanyola, on no hi participava des del 2019.
0: Gràcies, Roger.
4: Flamenc.
0: Són 9:45 del matí, molt pendents d'aquest temporal, i a aquesta hora podem saludar la Montse Muñoz, alcaldessa de Creixell. Montse, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Situació a aquesta hora a Creixell?
5: Bueno, estamos con el agua al cuello, como se suele decir, pero estamos haciendo lo que podemos. En la parte baja de la vía tenemos mucha agua, en la parte norte también, y estamos intentando ir desalojando como podemos los dos puentes de la Nacional, tanto el del San Miguel como el de... la Nacional 340 por la zona que es para vehículos con gálibo alto, los tenemos llenos de agua y con coches dentro, que son la gente que hemos tenido que desalojar para poder llevarla al casal, y bueno, y ahí hemos ido toda la noche pues intentando rescatar a la gente conforme hemos podido.
0: Per tant, alcaldessa, que han hagut d'habilitar aquest centre d'acollida població a la població afectada?
5: Sí, al casal municipal hem fet l'acollida de les persones que estaven al carrer i han sigut 13.
0: Per tant, 13 persones que a aquesta hora encara es troben al casal municipal o han pogut tornar ja a casa seva?
5: No le puedo decir en estos momentos porque a las 8 de la mañana yo salí del casal y yo he estado con ellos toda la noche porque policía local y tanto policía local como protección civil han estado paseando por el municipio. Yo he estado haciendo la acogida de las personas que llegaban allí y en principio han estado tranquilos, toda la noche la han pasado allí y a las 8 de la mañana yo he salido y ahora estamos por la calle viendo los desperfectos y todo lo que nos estamos encontrando por la calle.
0: ¿Plou a aquesta hora, Creixell, encara, alcaldessa?
5: ¿Perdón?
0: ¿Plou a aquesta hora, encara plou?
5: No plou, pero el cielo no está limpio. No està net el cel.
0: Doncs és la valoració també a aquesta hora de la Montse Muñoz, l'alcaldessa de Creixell. Moltes gràcies i abraçada ben forta també cap allà.
5: Moltes gràcies.
0: Passen 9:45 del matí, anem al quiosc. Perquè més enllà d'aquestes pluges, la crisi migratòria a Ceuta, que marca la pauta a totes les portades dels diaris, Núria Har.
6: Sí, començant per La Vanguardia, l'executiu no aconsegueix prendre el control de l'allau migratòria a Ceuta, llegim el titular. A l'Ara, la màfia cobra fins a 9.000 euros per portar els immigrants de Ceuta. I al Periódico, el titular principal també és sobre la crisi migratòria. La policia vigila 11 líders dels migrants a Ceuta.
0: I a la premsa dita de Madrid, la tònica és la mateixa, Ceuta, que s'emporta tots els focus.
6: El Mundo és un dels més crítics. El govern incapaç de gestionar els 6.500 migrants que vaguen per Ceuta. A l'ABC el titular principal és a la part inferior de la portada, causa Ceuta per la improvisació en la reagrupació de migrants, i al País el govern prepara un pla d'ajudes per revitalitzar Ceuta.
0: I fullegem també la premsa internacional. Aquí l'acord fallit entre els Estats Units i el Canadà és un dels plats forts.
6: Notícia d'aquesta matinada, l'hem conegut a les 6 del matí, hora nostra. El New York Times i el Washington Post, en la seva portada web, es fan ressò de la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. Al Post llegim que no s'arriba a cap acord en les negociacions comercials entre els Estats Units i el Canadà i, per tant, entraran en vigor aquests aranzels del 50% que ara explicàvem. I el New York Times, s'intensifica la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà després del fracàs en les negociacions.
0: Albert Postils, bon dia.
7: Bon dia.
0: I el càsting pel nou al Barça continua ben obert, i així ho reflecteixen també les portades dels diaris esportius a casa nostra.
7: Pressió màxima, titulen a Mundo Deportivo, que en imatge tornen a posar a la palestra Julián Álvarez, de qui expliquen que la seva situació a l'Atlètic de Madrid és cada vegada més insostenible i que l'afició ha demanat la seva sortida amb pancartes. A l'Esport, passant pàgina del davanter matalasser, i titulen Hamza de moment. El potent ariet egipci de 18 anys es guanya la confiança de Hansi Flick després de fer una gran pretemporada.
0: I a Madrid, el retorn oficial de Mourinho és un dels temes principals.
7: Un retorn que l'AS bateja com una nova era. Un titular acompanyat d'una foto on es veuen Mbappé i Vinícius ben avinguts, somrient en un entrenament. I mentrestant, el Marca, el titular principal, fa referència a la sanció de la FIFA a l'Argentina per la final del Mundial. Dur càstig per no saber perdre. En imatge, l'argentí Paredes, a qui li han caigut 10 partits, agafant un Gavi que és a terra, i a qui també li ha caigut un partit de sanció.
0: I avui no llegireu a cap portada de diari. Que la ciència, Albert, desmenteix els estereotips del fill únic.
7: El fill únic està de sort perquè els seus estereotips no són gaire amables. Socialment els titllen d'egoistes, solitaris, malcriats i socialment ineptes, però el cert és que els clixés van per una banda i les dades per l'altra. I és que les investigacions apunten que els fills únics responen bastant bé a la solitud i tenen més oportunitats per explorar la seva creativitat. També s'observa que els fills únics, quan són preadolescents, tenen tants amics com els que tenen germans, i fins i tot s'ha vist que ser fill únic té més avantatges. Per exemple, el fet de rebre més atenció dels pares i passar més temps amb adults fa que desenvolupin un vocabulari més ric de manera més precoç, i això pot beneficiar-los a l'escola.
4: Des d'ara i fins a les 12, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
0: I quan passen 5 minuts de 2:15 del matí...

0: Traiem la llengua amb la lingüista de Catalunya Ràdio, amb l'Olga Clapés. Bon dia, Olga.
1: Hola, Marina. Avui la cosa va de molta gent. I tenim moltes maneres de referir-nos a aquest concepte, el d'una multitud. Ens ve al cap gentada, gernació, munió, colla, pila o cop de gent, bandada. Segur que més d'un aquest estiu deu haver pensat que Menorca és un formiguer, una gran aglomeració, que hi ha mig món, un tropell de persones. M'hi jugo un pèsol, que sonen les expressions que tot és ple d'una banda a l'altra, ple a vessar o ple com un ou, que els carrers estan atapeïts, saturats, corulls, farcits, i que la gent ja està enxovada, derivat d'anxova, per similitud de sentit amb les anxoves apinyades en un barril. I també segur que en alguna cala no hi cap ni una agulla. Això sí, espero que es digui poc o gens allò de ple a rebossar o fins a la bandera, perquè aquestes expressions, gent de bé, gent de pau, heu de saber que no són bones.
2: El suplement d'estiu. Marina Alaminos.
0: Un suplement d'estiu en què continuem pendents d'aquest temporal. I a aquesta hora podem anar cap al Vendrell, podem saludar l'alcalde, Kenneth Martínez. Què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: El Vendrell, un dels municipis més afectats pel temporal. Quina és la situació a aquesta hora?
3: Bé, ara està marxant l'aigua, encara tenim punts amb tolls i alguna riera tallada, algun punt, però bueno, ara veus els danys, evidentment, els desperfectes. Per sort no hem tingut cap desgràcia personal, molts sustos, això sí, però bé, ara veus ja quan marxa l'aigua doncs com queda tot.
0: Per tant, no plou, a aquesta hora?
3: Ara mateix no, té pinta que tornarà a ploure, però ara per sort no plou, no.
0: Per tant, imagino que ara és aquest moment de poder fer una mica aquesta primera valoració, aquesta primera avaluació de tots aquests danys, però important això que ens explicava, eh? No hi ha danys personals, per tant, en tot cas, seran danys materials.
3: Sí, correcte. I danys materials, bueno, arbres, la platja, evidentment, està força desmuntada, per alguna manera, mobiliari urbà, hi ha locals o garatxos que han entrat aigua, cotxes, bastants cotxes que ara estan amb la grua perquè no engeguen, danys d'aquest tipus. Sustos al llarg de la nit hem tingut bastants, gent que hem hagut de rescatar dels cotxes, que estan damunt del capó del cotxe i fins i tot hem hagut d'evacuar una discoteca i portar-los a una escola. La situació, diguéssim, més complicada, però ara, bueno, ara això, ara estem amb aquest escenari, diguéssim, d'intentar tornar a poc a la normalitat, que costarà encara una mica.
0: Per tant, alcalde, també la previsió per les properes hores i la recomanació per tots els veïns del Vendrell?
3: Doncs la recomanació principal és quan hi ha un tall en una riera, sisplau, que no creuem, perquè hem hagut de treure una persona a les 7 del matí i creuant la riera. Suposo que com ja baixava menys aigua, hem dit, vinga, tiro pa'lante, però no, l'aigua té força, eh? Per tant, ha sigut un susto i remullada, eh? Però vull dir, sobretot, fem cas. Ha funcionat, tots els equips d'emergència doncs han funcionat i demés, però clar, si hi ha un tall, una cinta o el que sigui, doncs no fem cas, doncs posem en risc doncs la teva pròpia seguretat i la dels serveis d'emergència. Per tant, intentar sobretot fer cas.
0: Doncs les recomanacions a aquesta hora de Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell. Gràcies, alcalde. I
3: gràcies.
0: Qualsevol actualització, també micròfons oberts. Una abraçada.
3: Gràcies.

0: Explicàvem anteriorment, hi ha al voltant d'un centenar de persones, s'han habilitat diversos espais, hi ha cadires perquè la gent s'hi pugui seure, hi ha evidentment cares de certa preocupació, perquè era el que ens explicava la Maria, que no saben encara què és el que pot succeir. I nosaltres estem pendents també de poder parlar amb l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, que no deixa d'atendre una trucada darrere l'altra. Pere Virgili, Gili, alcalde, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Escolti'm, expliqui'm quina és la situació en aquests moments a Roda de Barà.
1: Bé, doncs som aquí, en el poliesportiu, en aquest espai que hem habilitat per acollir tota aquesta gent que han hagut de sortir, que han hagut de deixar el seu lloc de vacances, el Càmping L'Arc en aquest cas, en el que doncs han arribat a haver-hi aquí, ara hi ha unes 115 persones, hem arribat a comptabilitzar, perquè les hem anat apuntant i filiant una darrere l'altra, unes 115 persones. I bueno, els hem donat tot allò que han necessitat en el moment que han arribat, tant de menjar com roba com beguda, i un lloc d'escalf. Molts d'ells, veig que ara alguns d'ells intenten descansar, intenten dormir, segur que no ho han pogut fer amb tota la nit. Després també lamentar doncs, tres ferits que hi ha hagut per la caiguda d'un mur, en aquest cas no en el càmping, sinó en una casa just al darrere del port esportiu. La filla està ingressada a Joan 23, recupera favorablement, ens han dit. I pel demés, doncs, tenim activades ara patrulles doncs, de la policia, hi ha hagut 5 dotacions durant tota la nit, també Protecció Civil i també la Brigada Municipal, que amb 5 equips també estan doncs, fent tot el recorregut dels carrers, doncs, obrint pas, posant tapes de calavera al lloc, apartant branques, senyalització, fent el que calgui per intentar recuperar una mica la normalitat. Tenim bona part de les platges també destrossades, per tant demanem una mica de comprensió i paciència amb aquests que durant aquests dies ens visiten. Nosaltres, de fet, ahir vam haver de suspendre l'activitat a la fira. Nosaltres estem en festa major i ahir la nit doncs, es va suspendre les actuacions que hi havia a la fira. Però bé, és el menys important això en aquest cas. L'important és que, com dic, hi ha hagut pocs danys personals i els materials, doncs, al final s'acabaran resolent.
0: Parlàvem fa una estona amb la Maria, que és una de les afectades, una dona de Bilbao que estava aquí amb les seves dues filles petites i la seva parella, i ens deia que l'havien traslladat fins aquí la Guàrdia Urbana. Vull dir, la Guàrdia Urbana està fent aquestes tasques de trasllat, de moviment de gent?
1: Sí, perquè, doncs, home, els vehicles són uns vehicles ja, doncs, si no 4x4 subs, un vehicle alts, hi ha hagut moments que ni aquests vehicles podien arribar al càmping, a peu al càmping per recollir les persones. Sí, entre la policia municipal i Protecció Civil són els vehicles que han anat transportant a les persones cap aquí al poliesportiu municipal, sí. Crec que ara han activat ara Protecció Civil també uns microbusos, diguéssim, per poder, quan es decideixi que puguin tornar cap al càmping, doncs poder retornar aquestes persones al seu lloc de descans.
0: Encara no se sap, evidentment, quan es podrà aixecar la situació aquesta que hi ha en aquests moments al pavelló de Torredembarra i podrà tornar la gent al seu càmping, eh?
1: Sí, aquí de Roda, sí. Sí, de Roda, sí. No, encara no, hem parlat a primera hora del matí amb les propietàries del càmping afectat, ja estaven avaluant danys, i estem en contacte perquè quan elles diguin que creuen que és segur que puguin tornar a baixar totes aquestes persones i amb l'avaluació tant del cap de policia com de Protecció Civil, doncs llavors procedirem a que puguin retornar.
2: Ricard, no sé si li pots demanar un segon a l'alcalde, si malgrat aquesta previsió del temps, d'aquestes últimes hores, i que estava molt, molt alerta de totes aquestes pluges i d'aquest temporal, si s'esperaven que plogués tant.
0: Alcalde, vostès esperaven que plogués tant?
1: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia. De fet, nosaltres el que s'hi van fer ahir va ser buidar totes les rieres d'aquests cotxes que mal aparcats els posen on està indicat que no han d'aparcar. Això sí que es va fer. Malauradament, algun no es va poder localitzar, se li han portat el cotxe a l'aigua. Però tanta aigua, de manera tan insistent i durant tant de temps, Jo, sincerament, jo no ho recordo aquí a Roda, eh? Vull dir, i no només a la zona costanera, que és la més afectada, eh? Sinó, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també, doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
0: Mm-hmm. Per cert, alcalde, li volia preguntar concretament per un incident, l'incident més greu que s'ha produït a banda dels desallotjats del càmping, que és aquest mur que ha caigut al port de Roda de Barà. Em deia que hi havia una...

0: noia, una, sí. La filla, suposo que era una parella? O...
1: Sí, sí, pel que tinc entès, és una família amb una filla ja de 8 anys, vale? Que estaven formant part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven doncs, dormint, descansant, després d'haver fet la seva feina allà en aquest mercadet, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. Com deia, doncs, la filla és la que ha resultat més greument ferida, però que m'han dit ja fa una bona estona que es anava recuperant positivament.
0: Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, gràcies per atendre els micròfons de 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Bon dia.
1: Molt bé, gràcies.
0: Bon dia. Com deia, per dir alguna cosa, nosaltres continuem aquí al pavelló copsant les opinions de les persones afectades desallotjades d'aquest càmping de Roda de Barà.
2: Vaja, imagino també amb aquest nerviosisme i amb aquesta incertesa també per la remor de fons que sentim, Ricard.
0: Sí, bàsicament, mira, saps què passa? Que després del sotrac de l'ensurt i que s'han trobat aquesta matinada, és el que explicava una mica l'alcalde. Veiem gent certament relaxada ara, perquè saben, evidentment, que estan fora de perill després del que ha succeït aquest matí, i suposo que això, com diuen, de mica en mica va sortint, eh?
2: Doncs és l'última hora des de Roda de Barà amb el company dels serveis informatius, amb en Ricard Buigas. Ricard, moltes gràcies i t'anem saludant al llarg d'aquest suplement.
0: Molt bé, bon dia.
2: I vosaltres també ja ho sabeu, 932017474, si sou oients del suplement i voleu trucar també per explicar-nos com us ha afectat aquest aiguat, un aiguat, recordem-ho, i ho anirem repetint també, que les pluges encara poden caure amb certa intensitat al llarg de les properes hores. Per tant, aquest missatge de moltíssima, moltíssima, moltíssima precaució, vigilar molt a les carreteres, a les rieres i tota precaució que en casos com aquest i amb la pluja doncs és poca. Per tant, 932017474 també us volem escoltar quan falten 10 minuts per les 10 del matí.

0: Doncs això que sones, el suplement d'estiu de Catalunya Ràdio del dissabte 22 d'agost del 2026. Un mateix 22 d'agost, però en aquest cas del 1984, els embalats de les festes majors de Catalunya es cantava a ple pulmó el disc T'estimo, de Lluís Llach.
1: Que junts hem caminat en la joia junts.
0: Sempre va bé posar-hi una mica de música, perquè aquell mateix 22 d'agost 19.000 persones també van omplir la Monumental de Barcelona, en aquest cas per declarar el seu amor a un altre músic, Stevie Wonder. I just called to say how much I care. Autor d'èxits com aquest I just called to say I love you, que aquella nit van ressonar a la plaça de Toros Monumental.
2: Quasi tot està preparat a la plaça de Toros Monumental de Barcelona per l'actuació aquest vespre del cantant nord-americà Stevie Wonder, dins el seguit d'actuacions que realitza per Espanya. El muntatge escènic que porta el cantant de color és molt espectacular.
0: De fet, des d'aquell 22 d'agost, el dia com avui, però del 1984, Stevie Wonder mai ha tornat a actuar a Catalunya. Els del suplement ens hi estarem fins que calgui, actualitzant tota l'última hora d'aquests aiguats. Us parlem des de la Diagonal 614, però vosaltres ens podeu escoltar des de Michigan, des d'una botiga de pianos o des d'una cabina telefònica on confessareu el vostre amor a un amic de la infància, però ell us penjarà el telèfon i us deixarà amb una decepció monumental.
3: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
4: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
5: Ara a Lidl tria'm el pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
6: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en marques d'ordinadors com HP, Asus, Lenovo i Acer. I fins a un 20% en una selecció de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor i SPC. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Oh, capità, el meu capità.
9: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
10: Ja no sé què em passa.
9: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
11: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
9: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
12: Això sona brillant.
9: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, la forma de l'aigua.
13: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
14: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
15: 23.774-23774 de la sèrie 57.
14: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
16: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
17: Per recordar el 50è aniversari de les primeres jornades catalanes de la dona, l'exposició Feminismes Fílmics a la Filmoteca de Catalunya revisa la influència que el moviment feminista ha exercit en el cinema i la creació videogràfica catalana. La mostra s'articula en les 9 temàtiques que es van debatre en les jornades, com ara treball, barris, educació o sexualitat. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkat.
18: Linkat.
19: Linkat.
20: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? IFA 100. Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat.
16: Linkat.
18: Linkat.
16: A Catalunya Ràdio.
19: Catalunya Ràdio.
18: Vanguardia, amb Enric Calpena.
19: A 1861, un ric propietari...
21: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
18: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
21: Una hora d'història que us captivarà.
22: Les tasques d'extinció van bé.
23: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
18: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
23: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
18: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
23: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
18: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. El suplement. A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana, amb Marina Alaminos.
0: 9:56. Actualitzant tota aquesta última hora de les pluges intenses del Baix Penedès i del Tarragonès, que recordem-ho, han deixat 5 persones ferides a Roda de Barà, una de les quals han estat crític després de la caiguda d'un parell de murs. Podem tornar a saludar a aquesta hora el company del Servei Meteorològic, en Néstor Gómez. Hola, Néstor.
24: Hola, molt bon dia.
0: Perquè molta gent ens està trucant amb dubtes. He d'agafar el cotxe, no l'he d'agafar, com evolucionaran aquests aiguats, què faig? Per tant, recapitulem una mica aquesta hora en quina situació estan totes aquestes pluges i com evolucionaran les properes hores.
24: Doncs les pluges que han tingut aquesta matinada han marxat. Recordem que han deixat més de 140 litres en algunes contrades, tant del Baix Penedès com també del Tarragonès. Destaquem, per exemple, els 145 registrats al Vendrell, i aquestes pluges ja han marxat. De fet, ja fa entre una i dues hores que ja són dins del mar i s'estan fonent. Però a banda d'aquestes pluges que ja han desaparegut, n'esperem. I n'esperem a les Terres de l'Ebre, preferentment cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. I atenció a aquestes zones, perquè si bé no seran tan intenses possiblement com les que hem tingut durant aquesta matinada, sí que puntualment poden ser intenses, i sobretot a l'àrea del Montsià, i més si cau sobre el massís dels Ports, perquè pot ser responsable que pugui baixar alguna rierada cap avall. I en aquest costat és aquesta situació una mica més complexa, la que podem viure a les Terres de l'Ebre, no només durant el matí, sinó també durant la tarda. Això sí, més probables al matí que no tant a la tarda. Però ja diem, el temps es mostra molt insegur al sud del país davant d'aquestes pluges. I a la resta del país, doncs un dia una mica rúfol, amb molts núvols, fins i tot amb algunes gotetes que cauen, alguna precipitació també cap a l'àrea del Solsonès, han deixat fins a 6 litres de lladurs, però en definitiva a la resta del país un dia força més tranquil, tot i la presència dels núvols.
0: Sí, sí.
24: Per una altra banda, el que s'ha notat és aquesta refrescada que ja vàrem notar ahir.
0: Això és indiscutible, Això és indiscutible. Avui alguna jaqueta ja hem hagut, d'aquelles primes, també sí. No
24: exagerem.
0: Sensació...
24: aquella sensació que surts al carrer i dius...
0: refresca.
24: Ai, que refrescat potser una mica massa, no?
0: Sí.
24: I sí que recordem que dilluns, dimarts i dimecres vam arribar a la xifra dels 40 graus, és a dir, que veníem d'unes temperatures molt altes. Ahir teníem les temperatures normals d'un mes d'agost, és a dir, d'un dia d'agost, és a dir, màximes entre 30 i 32 graus. Es va enfilar a Constantí fins gairebé els 35, temperatures normals d'agost, i avui doncs encara baixen més, perquè a hores d'ara diríem que les temperatures es mostren una miqueta més baixes que les d'ahir, i les més altes del dia tot just frigaran la xifra dels 31-32 graus.
0: És a dir... les nits tòrrides, de moment, aparcades.
24: Diríem que baixen més les màximes que les mínimes. Això també és veritat, perquè tenim un mar mediterrani molt, molt, molt càlid, molt calent, molt per sobre del que és normal, i aquesta escalfor durant els propers dies i fins i tot setmanes anirà repercutint sobre la primera línia de costa, de tal manera que... les tòrrides possiblement abandonarem algunes nits, però encara de nits tropicals per sobre dels 20 graus a la façana costanera en tindrem un bon grapat més.
0: Doncs l'actualització del temps amb en Néstor Gómez. Néstor, moltíssimes gràcies.
24: Gràcies.
0: I quan són gairebé les 10 del matí, de seguida ens actualitzarem també amb els serveis informatius, i de seguida el suplement d'estiu, l'astrolabi de la Rosa Rodon i Antoni Padilla, i tota l'última hora d'aquests aiguats que anirem actualitzant, ja sabeu, també amb línies obertes, 3201-7474. Són les 10, ens actualitzem amb els serveis informatius. Eva Compte, bon dia.
25: Molt bon dia, Marina.
1: Les pluges intenses del Baix Penedès i el Tarragonès han deixat 5 persones ferides a Roda de Barà, una de les quals han estat crític després de la caiguda d'un parell de murs. Un d'aquests murs ha caigut al port i ha deixat una persona, com dèiem, crítica, un ferit greu i un altre de menys greu. L'altre ha caigut al càmping Art de Barà. Hi ha 2 ferits. Aquesta instal·lació amb 300 persones ha hagut de ser desallotjada i els campistes se'ls ha reubicat al poliesportiu municipal. Anem al Roda de Barà i tenim en Ricard Boigues. Bon dia.
2: Hola, bon dia. Roda de Barà és el municipi que acumula més incidències. El pavelló municipal acull en aquests moments més d'un centenar de persones desallotjades del càmping Art de Barà. Hem vist com l'aigua els arribava més amunt dels genolls. Alguna de les persones d'aquí fins i tot ens assenyalava la panxa. La caiguda d'un mur, com bé destacàveu, al port de Roda de Barà, ha deixat 3 persones ferides. La que està pitjor és una nena de 8 anys, com ha explicat l'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, a Catalunya Ràdio.
3: Formàvem part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu. I estaven, doncs, dormint. I un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida, però que m'han dit que s'anava recuperant positivament.
2: Roda de Barà, la resta de poblacions van recuperant de mica en mica en la normalitat. Queda molta feina a fer. Ricard Boigues, en Catalunya Ràdio, Roda de Barà.
1: Gràcies, Ricard. I unes afectacions importants que ha tingut la pluja, tant als trens com a la Nacional 340, que ha estat tallada unes quantes hores. Situació a aquesta hora. Equip viari, Carmina Malagarriga, bon dia.
4: Bon dia, Eva. Doncs ara mateix hi ha retencions a l'N340, a Creixell i també al Vendrell, en tots dos sentits. I hi ha intensitat a l'AP7 al Vendrell, en sentit sud. Hi ha un carril tallat per feines de reparació de la via i també a la Riera de Gaià, en el mateix sentit, sentit sud. Hi ha un carril tallat per la presència de bassals d'aigua. Pel que fa als trens, el pas dels trens està normalitzat a aquesta hora, però les línies R13, R15 i R16 arrosseguen retards de més de mitja hora per les condicions meteorològiques que han afectat l'estació de Sant Vicenç de Calders. Això és tot per ara.
1: Més notícies que repassem amb en David Àngela. A Ucraïna s'eleva fins almenys 5 el nombre de morts aquesta matinada en 9 atacs russos a Kiev i a la regió de Mykolaiv.
5: Una de les víctimes ha mort a la capital ucraïnesa, on les autoritats han activat l'alerta per míssils balístics. Al sud del país, a la regió de Mykolaiv, un dron rus ha matat 4 persones, 3 d'elles menors d'edat. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns es troben en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa.
1: Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any.
5: La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament en un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. Connectem amb la corresponsal al Garraf, amb Montse. Gené Riba, bon dia.
25: Hola, bon dia. Les barques arriben a port sense gamba vermella, tot i que aquest any n'hi ha molta al fons del mar. Tenen prohibit pescar-ne més perquè ja han arribat al màxim de tones permeses. Creuen que això porta a la destrucció del sector pesquer, que depèn en bona part d'aquest crustaci, que és la principal font d'ingressos. Jaume Carnicer, president de la Confraria de Vilanova i del Galp Costa Central.
26: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els hi dona la major i la major rendibilitat.
25: Els pescadors s'han reservat el 10% de les captures per Nadal, però fins aleshores pràcticament no n'hi haurà. Sí que se'n poden trobar de la riba sud del Mediterrani. Montse Gener, arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
1: El Departament d'Interior assegura en un comunicat que els Mossos actuaran si es produeixen discursos o incitacions a l'odi durant la manifestació d'extrema dreta prevista per aquesta tarda a Barcelona.
5: La convocada Save Europe Act, el moviment que defensa el supremacisme de la raça blanca i que reclama un enduriment radical de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Un moviment que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Formacions parlamentàries com Esquerra i els Comuns han demanat al govern que prohibeixi aquesta manifestació. La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona. Des del consistori asseguren que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt ho van detectar.
1: La dona més vella de Catalunya avui fa 112 anys. Carme Noguera va néixer a Olot el 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Va sobreviure a la Guerra Civil i recorda que, quan era petita, a la capital de la Garrotxa només hi havia un sol cotxe amb motor d'explosió. En declaracions a la CN, ha recordat també que ella es movia en tartana.
27: Ayer anava en un carro i un cotxe
6: no de tant en tant. Els que havíem de fer anaven en tartana, que en deien. A nosaltres anàvem a Santa Pau, o sigui, d'Olot a Santa Pau, amb tartana.
1: I esports, Roger Arnau.
7: El Barça s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. El club ha inscrit Gordon, Rodri, Ede i Ami i ara només queda pendent la inscripció de Cancelo. Bissibu tindrà fitxa del filial. L'Espanyol, d'altra banda, rep el Madrid al RCD Stadium a 2:15 del vespre, mentre que el Girona ahir va perdre per 2-1 al camp del Còrdoba i només ha sumat un punt en les dues primeres jornades. El Barça femení guanya el trofeu Joan Gamper contra el Brighton anglès per 3-1. Pere Romeu i Patrick Guijarro prometen lluitar per tornar a guanyar els 5 títols en joc. I avui comença a Mònaco la Vuelta a Espanya, amb una contrarrellotge de 9,5 km. En total, els ciclistes recorreran 21 etapes fins al 13 de setembre, 6 d'alta muntanya. Tadej Pogacar torna a disputar la ronda espanyola, on no hi participava des del 2019. I finalment, en tennis, el Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers i l'argentí Horacio Ceballos juguen aquesta tarda a partir de les 5 hora catalana a les semifinals del torneig de dobles. S'enfronten a la parella formada per Robbie Haas i l'alemany Konstantin Frantzen.
23: Fins aquí les notícies.
18: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
0: 10 i 7.
8: Israel reactiva el front libanès, encara que sigui momentàniament.
9: La refineria de Yaroslava el processa uns 15 milions de tones de petroli.
10: Javier Milei i Lula da Silva mai no s'han agradat i les paraules cruixudes que tots dos s'han dedicat.
18: Connexió exterior.

0: Un suplement molt pendent dels efectes del temporal, sobretot al sud del país, però també un suplement que aquesta hora mira cap a l'exterior, avui fins a Berlín, una finestra oberta amb els corresponsals, i allà hi tenim en Jordi Regàs. Jordi, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: A veure, 10 i 7 del matí des de Berlín, imagino, eh?
1: Sí, sí, sí. No, vivim a la mateixa hora, sí. Encara.
0: Sí, bueno, volia dir des de Berlín.
1: No, vull dir, com que hi ha el debat aquest del canvi horari, de que si que Espanya es va adaptar al de Berlín, tot i que per hora no ens toca...
0: Sí que és veritat, sí que és veritat. Això aquí al final es nota, però si vas cap a Espanya, sobretot cap a l'oest, comença a ser un desgavell absolut això de les hores i l'hora que es fa de dia i l'hora que es fa de nit, eh?
1: Correcte,
0: vull
1: sí,
0: dir
1: sí.
0: Que sí que es nota, que sí que es nota. Des de Berlín i amb l'hora que toca, i com toca 10 i 8 del matí, i escolta, deixem demanar-te per quin temps fa Berlín, perquè aquí ja ho veus, com se'ns presenta el cap de setmana, rúfol, rúfol i amb aquestes pluges.
1: Sí, sí. Aquí tenim cel blau amb alguns nuvolets i la temperatura és ideal. Doncs aquesta nit crec que hem tingut de mínima uns 13 graus i de màxima doncs 20. Fa fresqueta i crec que les jaquetes que portem aquí són més gruixudes que les que deia abans el Néstor, que està començant a sortir pel carrer. O sigui que des d'aquest punt de vista és la normalitat aquí, a Berlín. Vull dir, a l'estiu, lo normal és això, uns 14-15 a la nit, per tant es pot dormir a madrador, i unes màximes de 27-28, tot i que hem tingut onades de calor, certament, però no, aquí realment el clima des d'aquest punt de vista no té res a veure amb el que patim.
0: Això de les nits tòrrides No van vosaltres, eh?
1: N'hi ha hagut, però són períodes relativament curts encara, per sort, ja veurem com evoluciona tot això, però no. De moment ens les estalviem, o ens n'estalviem bastantes, sobretot si mirem el que passa doncs, a Catalunya, certament.
0: Sí que és veritat que aquest estiu hem vist moltes imatges d'aquestes calorades i d'aquesta aixafogó tremenda, també a Alemanya, amb imatges de la Selva Negra plena de turistes allò assedegats. El Rin, a més, ara hi entrarem també amb el que val a mínims històrics, però sí que és veritat que estiu especialment calorós a Alemanya.
1: Sí, a finals de juny, en un cap de setmana, el divendres, van batre el rècord de calor mai enregistrat a Alemanya, que van ser 41,3 graus, que per Alemanya és bastant alt, però després dissabte van batre el rècord de divendres i diumenge van batre el rècord de dissabte. Per tant, certament va ser aquell cap de setmana de finals de juny, va ser una cosa excepcional. De fet, a hores d'ara... Hi ha un institut aquí a Berlín que és el que calcula quants morts hi ha provocats per aquest excés de calor, i la darrera dada que s'ha fet pública parla de que hi ha hagut 14.000 morts a Alemanya afegits a la mortalitat habitual vinculats doncs, al tema de la calor.
0: Sí, sí, són aquests efectes del canvi climàtic que també cada vegada n'anirem parlant més, perquè estiu calorós, però sembla es diu allò, no?, que aquest ja ha estat potser l'estiu més fred del que ens queda de vida.
1: Sí. Bé, és el que tem tothom a Alemanya i, a més, tenen motius doncs, afegits per tema-ho, perquè el país no està preparat. Per posar un exemple, el metro d'aquí a Berlín mateix, els vagons no se'ls hi podria posar a sobre un aparell d'aire condicionat, no n'hi ha d'aire condicionat, es veuen obligats a obrir finestres i que l'aire del moviment del metro doncs, entri dins els vagons, perquè els túnels són massa baixos i no hi caben els aparells a sobre, per exemple. Clar, o sigui, realment el repte al que s'enfronten és majúscul aquí a Alemanya. Certament les cases estan preparades pel fred, però no estan preparades per la calor. Vull dir, la gent ho ha patit molt.
0: I no està preparada, diguem, la infraestructura i els alemanys... Tampoc, és a dir, els alemanys poden suportar hiverns freds i, a més, segons a quines zones, la temperatura pot baixar força, però, en canvi, quan pugen dels 30 graus, ja més enllà d'aquestes infraestructures, a nivell personal, doncs també agafa fort.
1: Sí, a veure, jo sempre poso un exemple. quan jo vinc de, quan vinc d'Alemanya, o vinc, jo tinc família a Àustria, vinc d'Àustria, d'haver passat 2-3 setmanes a l'hivern allà, quan arribo a Barcelona, els primers 2 dies doncs vaig molt lleuger de roba. I després el meu cos s'aclimata. Els alemanys, certament, estan aclimatats a unes temperatures i quan passen d'un cert llindar, certament ho passen, les passen magres. Sí, sí, és així.
0: Jordi, aviat farà 6 mesos que et vas fer càrrec d'aquesta corresponsalia de Berlín. T'hem anat sentint al llarg de tots aquests mesos. Quin balanç fas d'aquest mig any a la capital d'Alemanya?
1: Home, ha sigut certament intens. Marxar de Catalunya doncs, és sortir de la zona de confort, que podríem dir d'alguna forma, però, home, professional i periodísticament ha sigut doncs, molt interessant. A més, com que no només doncs, estic, entre cometes, al càrrec d'Alemanya, doncs vam anar doncs, com a tele i ràdio, doncs, vam anar doncs, a les eleccions a Dinamarca, després també vam estar a les eleccions a Hongria. Per tant, bé, jo estic aquí fent una immersió certament en tot el que és la política centroeuropea, que, home, és apassionant, vull dir, des d'aquest punt de vista jo estic molt content.
0: I a més amb una data marcada al calendari, que és aquest 6 de setembre, serà interessant mirar què passa en aquestes eleccions regionals, perquè volem entrar-hi aquí també, perquè pot haver-hi un retorn històric de l'extrema dreta al poder. Per tant, 6 de setembre és la data marcada ara mateix al calendari, Jordi.
1: Sí, és una data que té marcat de tota Alemanya, certament. Són les eleccions de l'estat federal de Saxònia-Anhalt, del Land de Saxònia-Anhalt, que molta gent diria, bé, són unes eleccions regionals, si féssim l'equivalència, doncs serien unes autonòmiques, entre cometes, però clar, el partit d'extrema dreta, Alternativa per Alemanya, doncs a les enquestes està entre un 42 i un 43% d'intenció de vot, està a fregar d'aconseguir la majoria absoluta, i si aconseguís la majoria absoluta, el famós tallafocs, el mur de foc que en el seu moment van acordar tots els partits democràtics per evitar, i entre cometes, doncs, pactar tots en contra per evitar que l'extrema dreta arribi al poder, doncs si aconseguissin l'absoluta no serviria absolutament de res. I el fet de que doncs, el primer ministre de Saxònia-Anhalt acabés sent algú de l'extrema dreta i tot el govern, doncs això té una sèrie d'implicacions doncs bastant greus, o que com mínim des del punt de vista dels partits democràtics certament és qualificada de greu, doncs perquè el ministre de l'Interior de Saxònia-Anhalt seria de l'extrema dreta. Això li dona accés, per exemple, a les reunions que hi ha regulars de tots els ministres de l'Interior de tota Alemanya, reunions en les quals es comparteixen dades sensibles. Hi ha aquesta proximitat doncs, entre l'AFD, entre l'Alternativa per Alemanya, i el règim de Putin. Per tant, seria gairebé com tenir a un infiltrat del règim rus a dins de les reunions dels ministres d'Interior de tota Alemanya, doncs, que es comparteixen dades doncs, sensibles. Bé, estan tots molt, molt preocupats perquè realment en funció del que passi doncs, podria ser, no és descartable.
0: Vaja, i a més amb el poder que tenen els lands i la capacitat de decisió a Alemanya, que ens hem d'imaginar que cada un d'aquests lands pot decidir moltíssimes coses i per exemple és que ni tan sols les vacances d'estiu, que ens entenguem, si em corregeixes, però allò el calendari escolar i l'horari escolar ni tan sols és el mateix si vas al nord del país, si vas a Holland del sud, és a dir, que tenen molta capacitat de maniobra, per tant és un poder efectiu i també a nivell executiu que pot anar doncs força enllà.
1: Sí, sobretot és cert que, per exemple, en el camp educatiu, l'estat federal, el Land, té moltes competències. I, de fet, aquest és un dels aspectes en els que doncs, la gent està més preocupada, perquè Alternativa per Alemanya ja ha dit que es carregarà el model d'escola inclusiva. També han dit que volen alleugerir, doncs, per exemple, el tema de l'obligatorietat d'assistir a classe, per exemple. volen eliminar doncs, del programa escolar doncs, tota aquesta part que fa molts anys que els alemanys tenen en marxa de recordar les atrocitats del passat, tot aquest record de les barbaritats que va arribar a fer el règim nazi, per exemple, que és una cosa que es continua explicant doncs, d'una forma sistemàtica per intentar evitar que torni a passar doncs, a Saxònia-Anhalt. Alternativa ha dit que ja n'hi ha prou de recordar el passat. Per tant, hi haurà molts mestres, certament, que també marxaran. O sigui, aquí es podria posar en marxa doncs, una bola de neu que bueno, certament, vull dir, és preocupant. És preocupant.
0: I a més, amb un líder molt jove, és aquest personatge Ulrich Siegmund, 35 anys. No sé si ens pots fer una mica un retrat també de qui és.
1: No, a veure, Siegmund seria una mica, aquí parlant d'ell, que seria gairebé com el gendre perfecte, sempre simpàtic, sempre amb bones paraules, amb un somriure a la cara. A més, destaquen que és una persona que té una gran capacitat per recordar noms i va pels llocs dient, parlant i la gent pel seu nom propi, cosa que, evidentment, a molta gent el sorprèn. Seria una mica l'expressió del populisme doncs, que segurament molts partits d'esquerres els hi agradaria tenir aquesta capacitat de connectar d'alguna forma amb la gent. Però clar, Siegmund no es pot... Per exemple, l'altre dia, amb un míting de campanya enmig de la calorada més gran, doncs deia, mireu, ja ha arribat l'estiu, per fi ha arribat el canvi climàtic, no? Quina calor que fa, no? Que bé que estem, no? O sigui, se'n fum, òbviament, de coses com el canvi climàtic. És un negacionista clar, però és que després ell també té un passat vinculat doncs, amb formacions de caire neonazi. Havia format part de les joventuts patriotes alemanyes, s'havia posat doncs, uniformes d'aquests de tipus militar, s'havia pintat, això són fotos que hi ha de la seva joventut, doncs, esvàstiques a la cara. Per tant, és una cara que vol ser molt simpàtica, però és que al darrere d'ell, en els mítings, doncs hi han els grups identitaris alemanys que estan prohibits, entre cometes, però participen en els seus actes de campanya. Però bé, el seu missatge és simple i la gent doncs, que té la sensació que els partits tradicionals no resolen els seus problemes doncs es llancen als braços d'una persona com Siegmund.
0: I com t'ho expliques? Tu és una pregunta complicada perquè a més segur que hi ha anàlisis diferents i hi ha molts factors a tenir en compte, però com t'explica, Jordi, que un partit com a Alternativa per Alemanya estigui al capdavant de les enquestes en un país precisament com Alemanya?
1: A veure, jo crec que aquí hi ha dues coses. Per una part, el somni econòmic alemany doncs s'està esgrumollant entre els dits de la població. El missatge aquell de sigues obedient, segueix les normes, treballa i et garantirem el teu futur, això s'està acabant, no? I la gent, i és una cosa que es percep fins i tot al carrer, hi ha una ràbia, hi ha una agressivitat que a mi a vegades m'ha sorprès bastant. I després, per altra banda, tens el govern, l'actual govern de la CDU, de Merz, dels conservadors, junt amb l'SPD, amb els socialistes, que l'únic que està fent és retallar. Estan retallant doncs, en ajudes de tot tipus, ajudes familiars, ajudes a l'habitatge, estan retallant la sanitat pública... I en l'únic en el que estan gastant més diners, per exemple, és en el tema de defensa i armament. Vull dir, Merz ja ho ha dit, que ell doncs, vol formar l'exèrcit més gran d'Europa. Però, clar, la gent senzilla... Per altra banda, també, cada cop els rics són més rics i els pobres són més pobres. En la darrera estudi, la darrera estadística de pobresa, Alemanya ha batut el rècord. Vull dir, en aquests moments, un 25% de la població pràcticament alemanya estaria per sota del llindar de la pobresa, si tenim en compte ingressos o temes habitacionals. Per tant, hi ha un munt de gent més humil que veuen que els partits de sempre, que en aquest cas serien bàsicament la CDU i l'SPD, no els hi han resolt els problemes, i no ho fan, i les perspectives són d'empitjorament, i per tant arriba un partit com Alternativa per Alemanya que diu aquí política de remigració, ens hem de separar de la Unió Europea, hem de tornar a recuperar doncs, el nostre... ens hem d'apropar a Rússia, certament hem de recuperar, per exemple, el gas, aquestes coses, i amb això tindrem el problema resolt. I clar, la gent, després de tants anys d'escoltar que els altres els hi diuen que els hi arreglarien a la situació, que la cosa no s'ha arreglat i al contrari, sembla que va pitjor, doncs arriba un moment que hi ha molta gent que diu, escolta, doncs vaig a provar. I voten l'extrema dreta. Hi hauria com dos grups, no? Una mica la gent més gran, doncs, que troben a faltar o que recorden aquelles èpoques passades, una certa nostàlgia, i després tenim molta gent jove, sobretot nois, homes joves, que això, aquesta estètica així filomilitar, autoritària, doncs ja els agrada, i és un mix bastant, bastant tremendo, certament.
0: Doncs aquesta data marcada al calendari, diumenge 6 de setembre, des d'allà ens ho explicaràs, Jordi Regas, estarem molt pendents de les teves cròniques, abraçada ben forta cap a Berlín.
1: Moltes gràcies.
0: Quan són les 10 i 22 minuts del matí, aquí i també allà. Ens continuem actualitzant amb aquest suplement, avui molt pendents d'aquest temporal.
1: A reveure, una abraçada.
0: Amb aquest suplement d'estiu que mira cap al Baix Penedès i al Tarragonès, de moment el temporal que ha deixat 5 persones ferides a Roda de Barà, una de les quals han estat crític després de la caiguda d'un parell de murs. En aquesta primera hora hem anat recollint reaccions. D'entrada, Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, que ens explicava que s'ha superat la previsió que hi havia damunt la taula d'acumulació de pluges. No podem sentir l'Imma Soler, però era aquest el seu missatge, aquest missatge de precaució, sobretot perquè al llarg d'aquestes properes hores doncs poden continuar caient aquestes pluges. Un dels municipis més afectats, Torredembarra, també el Creixell, que han habilitat el casal municipal com a centre d'acollida per la població afectada pel temporal, el Vendrell també, que ens explicaven que 150 persones han estat evacuades d'una discoteca i se les ha hagut de traslladar a una escola del municipi, i a Roda de Barà les pluges que han deixat 5 persones ferides, una han estat crític, com comentàvem, per aquesta caiguda de dos murs. Fem aquesta hora, quan falten 6 minuts per 2:15 del matí, una breu pausa al suplement. De seguida tornarem amb més reaccions i connectarem també amb el company dels serveis informatius, amb el Ricard Buigas, amb l'última hora i també amb alguna d'aquestes persones afectades. De seguida tornem al suplement d'estiu. Fins ara.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional en electrodomèstics de marques com LG, Balay, Whirlpool, Dreamy, Nilfisk i Babyliss. Són les ofertes límit, només 4 dies, del 20 al 23 d'agost, a la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
7: Hola a tothom.
6: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: Catalunya Ràdio.
8: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
9: El Palau de la Música Catalana acull el concert de cloenda del 40è aniversari del Festival Peralada. El proper 29 d'agost, l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, interpretarà pàgines emblemàtiques de l'Anell del Nibelung de Richard Wagner. Més informació a palaumusica.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: Linkat.
9: Has pensat mai com era la publicitat fa 20 anys? I fa 100? Descobreix al Palau Robert el poder de la publicitat. L'exposició gratuïta pel centenari del Gremi de Publicitat, Comunicació i Màrqueting de Catalunya. Fins al 30 d'agost, retroba anuncis, eslògans i cançons que formen part de la memòria col·lectiva. Recomanat per Catalunya Ràdio.
8: A Catalunya Ràdio.
2: El suplement d'estiu. Amb Marina Alaminos.
0: Són les 10 i 27. I com us dèiem, totes aquestes reaccions al temporal que hem anat recollint des de primera hora al suplement d'estiu. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, que ens explicava que s'ha superat aquesta previsió d'acumulació de pluges que hi havia damunt la taula.
7: I també el que sí que s'ha superat ha sigut la previsió que teníem d'acumulació. En aquest cas, aquesta acumulació que hem tingut un observat a darrera hora perquè veiem que aquesta tempesta doncs, anava incidint en el mateix punt amb aquests nivells tan elevats de litres, com dèieu, 142 al Vendrell, 132 a Torredembarra.
0: L'alcalde de Torredembarra, precisament, Vale Pino, ens explicava això.
10: Bé, estem recuperant la normalitat ara mateix. L'aigua comença a sortir pels canals, ja sigui per les bombes que tenim instal·lades als diferents passos, com pel pas natural cap a mar. No hem de lamentar cap situació greu, més enllà que un home s'ha quedat atrapat, però l'hem pogut rescatar sense cap problema.
0: A Creixell han habilitat el casal municipal com a centre d'acollida per la població afectada pel temporal. La seva alcaldessa, Montse Muñoz, ens ha explicat la situació al municipi.
11: Estamos con el agua al cuello, como se suele decir, pero estamos haciendo lo que podemos. En la parte baja de la vía tenemos mucha agua, en la parte norte también, y estamos intentando ir desalojando como podemos los dos puentes de la Nacional, tanto el del San Miguel como el de la Nacional 340 por la zona que es para vehículos con gálibo alto.
0: I al Vendrell, el seu alcalde Kenneth Martínez, que ens explica que 150 persones han estat evacuades d'una discoteca, se les ha traslladat a una escola del municipi.
12: Sustos al llarg de la nit hem tingut bastants, gent que hem hagut de rescatar dels cotxes, que estan damunt del capó del cotxe, i fins i tot hem hagut d'evacuar una discoteca i portar-los a una escola. Per tant, la situació, diguéssim, més complicada. Però ara, bueno, ara això, ara estem amb aquest escenari, diguéssim, d'intentar tornar a poc a la normalitat, que costarà encara una mica.
0: I a Roda de Barà, com dèiem, les pluges que han deixat 5 persones ferides, una de les quals han estat crític per la caiguda de dos murs. L'alcalde del municipi, Pere Virgili, en declaracions al suplement d'estiu.
13: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven doncs, dormint, descansant, després d'haver fet la seva feina allà en aquest mercadet, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota.
0: Sobre el terreny, a 11:15 del matí tenim el Ricard Buigas. Anem cap allà, Ricard, a aquesta hora, des del pavelló de Roda de Barà. Com avança el matí després d'aquests forts aiguats?
14: Doncs mira, aquí es concentren afectats pel desallotjament del càmping Gard de Barà. Al meu costat, el Juan de Masquefa. Hola, bon dia.
15: Hola, bon dia.
14: És vostè un dels afectats. Hem parlat amb gent, abans parlàvem amb una noia del País Basc, de Bilbao, que ens deia que l'aigua havia arribat fins a la cintura. Vostè m'assenyalava fins i tot una mica més amunt, eh?
15: Sí. Hay zonas de la parte baja del camping que la verdad llegaban los coches por la puerta, o sea, a media puerta llegaba el agua. Sí.
14: Escolti, vostè em deia abans, de fet això tampoc no ens ho esperàvem, perquè quan era de nit, abans de que comencés a ploure amb tanta intensitat, fins i tot s'arribaven a veure les estrelles, no?
15: Sí, a les 10:30 cayó una primera tormenta. Y en poco tiempo se abrió el cielo, se veían las estrellas, bien. Y sí, había quedado un poco inundado, pero lo normal dentro de lo que es el camping. Pero luego, de madrugada, empezó a descargar otra vez agua, y ya muy seguido. Y bueno, tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos que había reventado el muro. Con estas palabras nos lo dijo. Ha reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera. Y entonces ya cerramos la caravana y nos fuimos a una zona que hay al lado de lavabos que quedan en alto para podernos refugiar allí, y allí hemos estado Varias horas, varias horas, sí.
14: Ara deia vostè, perquè vostès han arribat aquí a primera hora del matí, però han hagut de passar moltes hores de la nit a la intempèrie, plovent i en aquesta zona alta del càmping, eh?
15: Sí, sí, sí. Hemos estado, bueno, todo lo que ha llovido hasta hacerse, hasta el amanecer, pues todo el que ha tenido sitio para meterse en duchas, lavabos, todo esto, pues, bueno, niños pequeños, gente mayor, y bueno, y el resto, pues hemos estado fuera con los paraguas, pero bueno, cayéndonos el agua y bueno, y mirando los niveles, cómo iban por los coches, porque para ver cómo iba la cosa, porque la verdad que bajaba mucho agua.
14: Pel que he pogut sentir d'altres afectats, i vostè ara ho deia també, bàsicament el que han fet ha estat avisar-se entre els veïns, no?
15: Sí, sí, sí, ha sido entre nosotros que nos hemos avisado porque, bueno, había el riesgo este y, bueno, y era peligroso, era muy peligroso. Bajaba por la carretera principal del camping, que es, hace bajada hasta el mar, bajava con violència l'agua i molt perillós, molt perillós.
14: Vostè em deia, jo sóc un fixe, diguéssim, del càmping. Sí. No és que estigui dues o tres setmanes, sinó que vostè planta la rulota allà. Això ho havia vist alguna vegada, una situació similar o no?
15: No, aquí no. Aquí no. Lluvias fuertes con charcos y, bueno, pequeños desperfectos, sí. Pero de esta manera, incluso campistas que están con nosotros, vecinos, que llevan más de 30 años en el camping, esto no lo habían visto nunca.
14: I els han dit alguna cosa quan poden tornar? Perquè vostè em deia, diu, jo m'he escapat un moment abans de venir fins aquí a veure com estava la rulot, per veure si hi havia danys materials molt importants. Els han dit quan podran tornar al camping o no?
15: Sí, nos han dicho que ahora hay dos máquinas excavadoras que están haciendo limpieza y en cuanto se tenga claro que podemos volver de forma segura a ver nuestras pertenencias y a ver cómo está todo, nos dejarán marchar. Mientras tenemos que estar aquí en el pabellón a la espera de Protección Civil que nos dé las órdenes pertinentes para poder ir otra vez al camping.
14: I Juan, com estan els ànims? Perquè hem parlat amb gent que deien que preferien no parlar perquè es posaven a plorar i estaven molt afectats.
15: La verdad es que sí, porque, bueno, no sé, hasta me emociono, ¿no? Porque a mi mujer le ha pasado, ¿no? Estás en una tensión continua, no sabes lo que va a pasar y luego cuando te pega ya el bajón, que ya estás aquí más relajado y tal, pues te sale todo y, bueno, y la incertidumbre de que podía haber pasado algo, podía haber pasado alguna desgracia, más que los daños materiales, pues bueno, son materiales y no tienen relativa importancia, pero el susto no lo hemos llevado, ¿eh?
14: ¿Ha tenido la oportunidad de hacer algún café o menjar alguna cosa?
15: Sí, la verdad que esto ha sido un dispositivo maravilloso. Se han volcado con nosotros, ropa seca, porque veníamos todos chorreando de agua, comida, cafés calientes, o sea, esto es una maravilla. De verdad que agradecimiento al Ayuntamiento de Bará, de Arde Bará, y a Protección Civil y a todos los voluntarios que están aquí, Cruz Roja y todos los efectivos.
0: És l'altra cara, Ricard, d'aquest temporal, tota aquesta ajuda que ens està retratant magníficament des de primera hora del matí amb tots aquests afectats pels aiguats.
14: Sí, sí, de fet, el que ens explicava el Juan era el que dèiem anteriorment, com explicaves quin era l'estat d'ànim de la gent afectada aquí, hi ha alguns que se'ls veu relaxats. No hem vist gaires moments de tensió i ja dèiem que això de mica en mica, com ara ens explicava el Juan, va sortint de mica en mica a mesura que van passant les hores perquè vas veient què has estat vivint, es va rebaixant una mica la tensió del cos i llavors van sortint aquestes altres situacions. Doncs ja ho heu sentit, és el Juan atenent els micròfons del suplement de Masquefa, que avui amb la seva dona han hagut de sortir cuita corrents del càmping d'Arde Bará. Juan, gràcies. Bon dia.
15: Bon dia, gràcies a tots vosaltres.
14: Doncs ja l'heu sentit, una de les persones més afectades que estan aquí al pavelló de Roda de Barà.
0: Doncs és el retrat que ens fa aquesta hora el Ricard Buigas des d'aquest pavelló. Gràcies, Ricard. Abraçada ben forta cap allà i anem connectant amb tu al llarg d'aquest suplement.
14: Molt bé, bon dia.
0: Ja ho sabeu, 93207474, també si ens voleu compartir el vostre testimoni amb aquests aiguats d'aquesta nit i que encara s'allargaran algunes hores, encara que ja no amb tanta magnitud com ha caigut aquesta passada nit, sobretot al sud del país. Per tant, 93207474. Testimonis com els de la Patrícia Compte, veïna de Creixell. Patrícia, què tal? Bon dia.
16: Hola, bon dia.
0: I primer de tot, com esteu? Com heu passat aquesta nit?
16: Bé, hem dormit poquet, però perquè escoltant l'aigua i esperant a veure què podia passar, però poquet hem dormit.
0: Sentíem aquests testimonis, aquest ensurt d'abans doncs d'això, de tots aquests aiguats que estaven previnguts, sabíem que podia ploure, però fins i tot des de Protecció Civil deien no esperàvem que plogués tant.
16: No, de veritat és que no, perquè nosaltres estem aquí a Creixell a tocar de Torredembarra i estem en un carrer que era una antiga riera, i sempre quan sentim pluges doncs traiem el cotxe. Aquesta vegada no vam ni treure el cotxe, o sigui, no ens esperàvem ni cap veí això, i la veritat és que ha sigut de cop, va ser de cop, totalment de cop.
0: Has pogut sortir al carrer ja aquest matí? Has sortit per veure com està el poble?
16: Sí, bueno, no hem pogut sortir massa perquè un dels veïns, el cotxe se li ha quedat atravessat al carrer. Aleshores no hem pogut sortir, però veient aquí el nostre carrer mateix, doncs a la casa d'un veí li ha entrat aigua, un metre, i després ens ha arribat, als jardins, ens ha entrat l'aigua fins al final també. Hem tingut sort que a casa no, però els cotxes, plens de canyes, de pedres, de roques, d'aigua, cotxes sense engegar-se, i això en el nostre carrer només, que és un carrer de pocs metres, o sigui que...
0: Per tant,
16: no em puc ni imaginar els càmpings de baix.
0: Aquests danys materials que ens explicaven també els alcaldes, que sembla que danys físics són mínims, s'haurà ara de fer una avaluació una mica més exhaustiva de tots aquests danys materials, però vaja, que el que veus a aquesta hora del matí, sobretot això, cotxes i cases on entra la pluja.
16: Cotxes, canyes, sorra... Sí, correcte, sí. Sí, molt... Molt, molt fort, sí.
0: Has pogut parlar també amb els veïns una mica com estan els ànims, ja ho dèiem, després d'aquest ensurt que suposo que et queda al cos.
16: Sí, tots estàvem a les 4 del matí, 3, de 2 a 4, tots traient el cap per la finestra, tots mirant i esperant, que creuen els dits, que no ens entrés l'aigua a casa, veient com baixava. I encara, a hores d'ara, que són 10:15, i encara està baixant l'aigua, però un pam, O sigui que aquí trigarà a marxar l'aigua cap a baix. Deu anar cap al mar, tot això.
0: A Creixell, que a aquesta hora entenc que baixa l'aigua, però que ja no plou,
16: No, ja ha parat ja fa hores i encara va baixant aigua, sí.
0: Doncs és el retrat que ens fa des de Creixell la Patrícia Compte. Patrícia, moltes gràcies, una abraçada ben forta també cap a Creixell. 93207474, si també hi voleu dir la vostra. Fem una petita pausa al suplement d'estiu i ara tornem.
2: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos. Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Estàs cansat de dormir malament? Han arribat les rebaixes d'estiu a Colchón Direct. Visita qualsevol de les nostres 10 botigues de Catalunya i emporta't el teu matalàs Picolín amb fins a un 60% de descompte. Inverteix en la teva salut i torna a descansar com et mereixes.
17: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
18: Ara a Lidl, tria meló, pell de gripau a un superpreu imbatible, 0,59 al quilo. I selecció de pizzas italià amb el forn de llenya al 50% en la segona unitat. Lidl, val la pena.
19: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
20: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
21: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
22: Perquè existeix l'egoisme.
20: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
23: Perquè no controlem a vegades les emocions.
20: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
24: Comencem.
20: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
20: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
1: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
4: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
5: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
6: Que m'ho va dir el seleccionador a la cara. Tu t'ho mereixes
5: anar als Jocs. Rècords.
20: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
5: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio.
20: Aquest cap de setmana, el Tot Gira, arriba la segona jornada de Lliga i arriba el primer gran partit de la temporada.
5: Dissabte, l'Espanyol rep la visita del Madrid de Mourinho.
24: Teatro del Bueno.
25: Un partit de màxim nivell per posar a prova el nou projecte Perico.
20: A partir de les 9 del vespre, obrim el Tot Gira amb tota la prèvia. I a 2:15, el partit.
5: Transmissió amb Sergi Andreu, Marc Mayola, Dani Ballart i Sara Jiménez.
20: I després, tota la prèvia del debut del Barça a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx.
5: L'Espanyol dissabte i el Barça i el Sabadell diumenge. Segona jornada per al Sabadell en la tornada a segona.
20: A les 7, Castelló-Sabadell.

0: Continuem pendents de les pluges al suplement d'estiu, però si són aquesta sintonia també vol dir que estem a punt de marxar de viatge amb en Toni Padilla. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Marina.
0: La Rosa Rodon, responsable de gastronomia del diari Ara, col·laboradors del suplement d'estiu. Família, ja portem unes quantes setmanes aquí amb aquests viatges. Per tant, Rosa Rodon, també molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: I aquí passant un dissabte, per fi, fora d'aquestes nits tòrrides, estàvem ja una mica farts de les nits tòrrides.
2: Potser no calia ser tan extrems per acabar amb la calor.
0: Però, clar, no calia, efectivament. Doncs escolteu, com esteu?
2: Estem molt bé, estem molt bé, molt distrets, molt contents de ser aquí, seguint aquest matí tan intens informativament.
0: Sí, sí, qualsevol actualització, ja ho sabeu, interromprem un segon aquest astrolabi i, escolta, ens actualitzarem també amb en Ricard Buigas, que el tenim magníficament fent-nos aquest retrat de tot el que està donant de si aquest temporal, però un nou viatge, com no podia ser d'una altra manera. Cap on ens porteu avui?
1: Mira, si et sembla, posarem una miqueta de música amb una de les veus més reconegudes del país, on avui farem un viatge virtual.
0: A veure com ens sorpreneu.

0: flash del primer suplement d'estiu quan fèiem 100 metres padilla.
1: Sí, correcte, que parlàvem dels Jocs Olímpics.
0: El biquini i 100 metres padilla.
1: Els Jocs Olímpics de París. Clar, moltes persones diuen, anem a París. No, hem fet una miqueta de trampeta, per si algú no ha reconegut la veu, és la Céline Dion, amb aquesta actuació magnífica que va fer a la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics de París, ara fa 2 anys, amb aquesta versió de Edith Piaf i el seu himne a l'amor, perquè avui no anem a França, no anem a París, anem a la terra natal de Céline Dion, que és una terra que ha donat grans cantants, la terra de Leonard Cohen, de Shania Twain, de Bryan Adams, de Justin Bieber, una terra realment dotada de gran cultura, i hem volgut d'alguna forma començar a marcar també la riquesa cultural d'una terra, que molta gent pensa que és tot en anglès, però també es pot fer en francès.
0: Avui, bona música a l'Astrolabi.

0: de Celine Dion a Leonard Cohen per anar cap al Canadà, un destí que s'ha posat força de moda.
1: Sí, sí, algú no ho havia pescat, anem al Canadà, i va ser molt divertit, els Jocs Olímpics, la gent dient, caram, sí que parla bé francès, Celine Dion, sí, esclar.
0: Pel que sigui, no?
1: Sí, pel que sigui, parla fantàsticament bé. Certament, el Canadà és un país que està guanyant turisme, és un país que està força de moda, podem dir-ho. Hi ha diversos motius, per exemple, està absorbint una part important de turisme que anava als Estats Units, molta gent que potser ara no se sent còmoda visitant els Estats Units de Trump, un país potser et pot semblar una mica hostil fins i tot, i també pels mateixos estadounidencs que estan visitant el Canadà i els sembla un país amable, creuen la frontera, hi ha molts d'ells que viuen super a prop, en poques hores de cotxe ja s'hi planten, i vam trobar moltíssima gent dels Estats Units. També hi ha hagut la ficció, aquí la ficció sempre ajuda, eh?
0: Sí, sempre quan has de triar destí.
1: De cop, no? Hi ha alguns llocs que semblen tan bonics que planten una llavor dintre el teu cervell i quan de cop projectes les vacances t'imagines envoltat en un paratge natural amb casetes de fusta i un llac al davant.
0: I què? Alerta, perquè llavors el que pot passar és que quan hi arribis diguis, això no és el que imaginava.
1: Ho hem vist, per exemple, a la sèrie Heated Rivalry, aquesta història preciosa d'amor entre dos nois que són estrelles de l'hoquei sobre gel. Hi ha tota una part de la sèrie on passa en una caseta molt, molt bonica i això també ha fet molta gent descobrir paisatges del Canadà. I això encara no s'ha notat, però recentment també s'ha estrenat una sèrie a Netflix que es diu Sterling Point, on també passa una illeta molt bonica del Canadà. I tot això va fent un pòsit que fa que molta gent digui, ostres, és un

0: lloc bonic. I deixa'm dir que aquestes imatges no és que gravin els dos racons bonics que tenen del país, sinó que és un país extraordinàriament bonic, sobretot si el que us agrada és la naturalesa.
1: Vosaltres sou de mirar tots aquests llocs, doncs allò, que han aparegut a pel·lícules que m'agraden, a sèries que m'agraden. Va, ja que anem a tal país, anem a un determinat destí, doncs anem a fer una mica també aquest turisme cinematogràfic, serièfil, com li vulguem dir.
2: Poc, diria, no?
0: Bé, el Toni és més de visitar cementiris, en realitat. Ha parlat de Leonard Cohen, evidentment ell tenia claríssim on era enterrat, el vam anar a visitar, vam anar a mostrar els nostres respectes. El senyor Cohen va mirar doncs, a la casa on va néixer, també hi vam anar. Potser més aquests interessos serien no tant buscar les localitzacions de pel·lícules.
1: Doncs va, avui cap al Canadà. Amb bona música i, com sempre, amb una mica d'informació de servei. Per començar, requisits per viatjar al Canadà. Quina paperassa hem de fer abans de pujar a l'avió?
0: Facilíssim, eh? És un d'aquests visats electrònics que demanen en tants països, que ara, per exemple, també hem de fer al Regne Unit. És un visat supereconòmic, val 7 dòlars canadencs, que això és poc més de 4 euros, i un cop has fet aquest visat, és vigent durant 5 anys, a no ser que et caduqui el passaport, que llavors l'hauries de tornar a fer, però és un tràmit que es fa ràpidament en 5 minuts des de casa, només cal pensar en fer-lo.
1: I vols directes?
2: Sí, Air Canada connecta el Prat amb Toronto i amb Montreal, i a part, des de fa 2 anys, hi ha una nova ruta bastant desconeguda que connecta Barcelona amb Halifax. Halifax és la capital de Nova Escòcia, que és, a més, és la província més propera geogràficament a Europa, i una companyia que es diu WestJet, que té 3 vols setmanals des de fa 2 anys, només en mesos d'estiu, pensat en portar canadencs a Barcelona, però els catalans ens podem aprofitar i agafar el vol d'anada i conèixer Canadà així.
1: Per tant, agafem el vol directe, fàcil, senzill. Quants dies recomaneu estar-hi al Canadà?
0: És que el Canadà és un país immens. Jo, a veure, cadascú que faci el que pugui, realment amb una setmaneta podries fer coses, amb 2 setmanetes podries incloure parcs naturals i fer-ho bé. Evidentment, si algú s'ho pot permetre i estar-hi un mes, com vam fer nosaltres, tens una idea general, unes primeres pinzellades del que és el país, però clar, és un territori molt, molt vast. Especialment si el que t'agrada són fer caminades i parcs naturals, et diria que és inacabable.
2: Sí, de fet, molta gent el que fa, és, si s'ho pot permetre i té temps, és llogar una caravana al Canadà, tenen una estructura muntada, perquè moltes persones també canadencs ho fan, convida a conduir carreteres molt llargues, també convida el fet que per les distàncies és molt gran i que tampoc no tenen una xarxa de ferrocarrils molt bona. Per tant, molta gent el que fa és llogar una caravana allà i conduir. No va ser el cas de fer-ho, perquè com jo no tinc el carnet de conduir, hauria estat massa dur per la Rosa.
0: Vam conduir molt, quan dic vam conduir molt, vol dir vaig conduir molt. És cert que és un país majoritàriament fàcil de conduir, amable, pensat, també pel cotxe, i dir que vam veure caravanes que eren, o sigui, extraordinàriament equipades, algunes que tenien dimensions que superaven els d'un pis de Barcelona.
1: Doncs posem que agafem aquest vol que ens deixa a Halifax. Per on començaríem aquesta ruta? Per Halifax mateix, quants dies ens hi podríem estar i com hauríem de continuar aquest viatge?
2: Clar, aquesta primera regió, Nova Escòcia, que mires el mapa del Canadà, sembla petita, és molt gran en termes de geografia si ho comparem amb Europa. Per tant, només a Nova Escòcia podríem estar-hi només 15 dies. Vam mirar-ho i no ens donava per fer tota la zona. Nosaltres ens hem centrat per sud. La part nord també és molt bonica, aquesta zona de Cap Breton, que és una zona que amb uns paisatges, doncs, penya-segats, boscos, fred, amb una forta presència de la cultura escocesa. De fet, és una zona on encara trobes persones que parlen el gaèlic escocès perquè els seus avantpassats fa 3 segles hi van anar. Nosaltres ens hem centrat a la part més sud, que és una zona més marcada també per la presència de la cultura francesa, que no és només el Quebec, que és a tot arreu, per poder fer una zona molt més deshabitada, població molt envellida, però cases precioses amb uns paisatges freds, i sobretot per poder també veure un dels atractius que té el Canadà, que és un dels millors països del món si t'agrada veure balenes. Ens vam conduir fins a una illa molt petita, que és Bryer Island, que has d'agafar 2 petits ferris al sud de Nova Escòcia, més o menys relativament a prop de la costa nord-americana de Maine, a l'altra banda, i aquí doncs, hi ha una sèrie de poblets que abans vivien de la pesca, o eren baleners, i ara es dediquen, en lloc de matar les balenes, t'acompanyen tant a prop com els hi permet la llei, perquè hi ha una distància prudencial de respecte de 100 metres respecte a les balenes, i és una experiència preciosa.
1: Mira, a mi és una d'aquelles coses que no he fet mai, que m'agradaria, però que penso que també ha de generar un cert respecte. Uns animals tan grans, tan magnífics i que a la vegada penses que no s'apropi gaire.
0: Bueno, d'entrada, ells tenen unes normes molt estrictes sobre a quina distància es poden veure les balenes i les respecten perfectíssimament. I després, per exemple, en aquest cas, que és un lloc molt petitó però molt especialitzat en veure balenes, tens com dues opcions. Ho pots veure des d'una llanxa, que estàs una mica més a prop, o pots veure des d'un vaixell una mica una més alt. Per tant, en aquest sentit, tens on triar. Jo el que diria és que si tenim pocs dies i necessitem pau mental, Nova Escòcia és el lloc.
2: Molt bon destí.
0: És un lloc tranquil, és un lloc preciós, és un lloc agradable i és un lloc per menjar marisc, que tampoc està malament.
1: No, sempre... home, sempre s'agraeix.
2: I un matís amb la qüestió de les balenes. Hi ha destins al món que et permet nedar amb les balenes, saltar a aigües calentes, a les Filipines, a la costa africana, al Pacífic. En aquest cas, no. En aquest cas són aigües molt fredes. Llavors, a tot el Canadà hi ha diferents llocs on pots veure les balenes, o pots veure també l'estuari de Quebec, o pots veure l'altra part de British Columbia, però no és un destí per saltar dins de l'aigua, perquè l'aigua està sempre gelada, és molt freda, i és un oceà tan salvatge que no t'ofereixen la possibilitat de saltar. Per tant, les veus de prop, però sempre amb una distància prudencial i no fa por. Per tant, és una bona idea.
1: Astrolabi al Canadà, tinc la pregunta del milió. Cascades del Niàgara, valen la pena?
2: Quin tema. Perquè clar, nosaltres aquí, òbviament, nosaltres vam volar una part més poblada. Vam anar a Toronto, òbviament, que és la ciutat més gran, 14 milions d'habitants, i Niàgara està només una hora i mitja conduint de Toronto, que és una ciutat arquitectònicament salvatge, gratacels, molt americana, podríem dir. I havíem d'anar a Niàgara. Clar, la caiguda de l'aigua és espectacular. Un cop a la vida s'ha de fer. Però
0: a veure,
2: ens va deixar una mica amb cara de boniato, veure tot el que ho rodejava.
0: L'entorn, o sigui, per arribar a Niàgara passes també per poblets molt bonics, o sigui, només a mitja hora en cotxe tens pobles preciosos, per exemple, un que es diu Niàgara on the Lake, que és, francament, de postal. Ara bé, la zona on hi ha exactament les cascades, bueno, doncs s'ha construït tota una estructura turística que, a més, crec que està una mica envellida i s'ha centrat en coses com els casinos, que a nosaltres no ens agraden especialment. Bueno, potser jo crec que li caldria una sacsejada perquè hi ha alguna infraestructura una mica vella. Per exemple, hi ha la típica torre on puges, no?, amb uns ascensors per veure les cascades. Cascades des de dalt, home, això està francament millorable. Ara bé, les cascades són precioses, valen la pena i és divertit i a més pots agafar un vaixell que t'hi acosta i val molt, molt la pena ser-hi. Ara bé, l'entorn immediatament de les cascades és francament millorable.
1: És a dir, que la naturalesa ho ha fet de Déu, això és indiscutible.
2: Correcte.
1: Però després els humans...
2: I l'ésser humà ha fet una barreja de Las Vegas i Benidorm que ha quedat una miqueta estrany. Llavors, el nostre consell seria... Arribeu, veieu els salts d'aigua, però marxeu a l'interior de la península del Niàgara perquè hi ha aquests pobles preciosos i molta història, perquè va ser escenaris de grans batalles entre britànics i francesos, entre britànics i nord-americans, i el que és l'interior de la península Niàgara, a més també és la zona on hi ha més vins, hi ha unes vinyes precioses, per tant seria salt d'aigua i marxeu, folliu dels casinos i aneu a l'interior de la península Niàgara.
0: Si a algú li agrada el vi dolç, li agrada el vi de gel... És el lloc on està vi de gel, hi ha cellers per avorrir, els que vulgueu, i francament val la pena fer algun d'aquests tastos i parar alguns cellers que són preciosos.
1: Alguna ciutat més que no ens puguem perdre, d'aquelles que sí o sí han de ser-hi?
2: Canal al Quebec, aquesta regió de majoria francòfona, que té dues ciutats increïbles, una és Montreal, que òbviament és una ciutat gegant i també molt cosmopolita, no només francòfona, perquè ha rebut molta immigració italiana, xinesa, de tot el món, i és una ciutat molt viva, molt divertida, i Ville de Quebec, la ciutat del Quebec, que realment és una ciutat de postal molt bonica, aquests edificis amb un toc francès que tenen més de 300 anys, i llavors també doncs, la patina que els britànics li van donar. El Quebec és molt interessant, perquè realment pots veure com conviuen dues llengües. És una regió on gairebé tothom, exceptuant potser Montreal, que és més cosmopolita, parla francès. Cal recordar que el Quebec ha tingut dos referèndums per aconseguir la independència, i un es va quedar molt a prop d'aconseguir-ho, va aconseguir el 49% dels vots al sí. Sempre s'ha pensat que Montreal va votar majoritàriament no, però l'interior del Quebec va votar que sí, i crec que és un lloc on els catalans disfrutem, perquè tenim aquesta qüestió també doncs, de veure com diferents cultures poden conviure.
1: I catalans, a més, que si ens agrada més fer excursions, és un win-win.
0: Sí, sí, absolutament. Com dèiem, un dels atractius són els parcs naturals. Nosaltres en vam visitar dos de molt grossos. Un d'ells és el Yukon. El Yukon és la zona que està més a prop d'Alaska, perquè ens ubiquem, és una zona on hi ha molt poca densitat de població i que, a més, tens la possibilitat de veure uns llacs cristal·lins fets del desgel i veure neu ara mateix també a l'estiu. Vull dir que aquella gent que pateix amb la calor és un molt bon lloc per anar-hi a fer excursions.
2: Parcs que s'han patit molt amb els incendis. Hi havia una onada d'incendis salvatge a la regió de la Columbia Britànica, que també té uns parcs increïbles a prop de Vancouver i de Victoria, que són aquestes ciutats que són el camp base per fer aquestes excursions, que també et permeten fer excursions a parcs naturals marítims, és on podem veure, per exemple, hem fet una excursió, per exemple, que ens va poder permetre veure orques en llibertat, que és preciós. Llavors, aquesta regió del Yukon està més salvatge, més deshabitada, la terra de fronteres, on arribava la gent fa 100 anys a buscar or, com ho feien a Alaska, i realment clar, que no hi ha persones, hi ha més animals que persones. Però bé, si parlem de parcs, el gran parc és Banff, que està a la regió d'Alberta, molt a la vora de Vancouver.
1: Doncs és l'astrolabi de la Rosa Rodon i Antoni Padilla. Amb totes aquestes recomanacions en tenim encara per una estoneta més. Per tant, fins aquí l'antena conjunta de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació aquest matí de suplement, molt, molt, molt pendents de tots aquests aiguats que han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, amb màxims que han superat els 150 litres. Ens acomiadem, butlletí informatiu, i de seguida tornem. Rosa Rodon i Toni Padilla, no ho marxeu gaire lluny, avui amb aquest astrolabi que ens porta cap al Canadà. Fins ara!
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
4: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els aiguats de les darreres hores al litoral de la Costa Daurada han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, amb màxims que han superat els 150 litres per metre quadrat. 5 persones han resultat ferides, una de les quals han estat crític, després de la caiguda d'un parell de murs a Roda de Barà. Una ha caigut al port i l'altra en un càmping. A Roda hi tenim el Ricard Buigas. Ricard, bon dia.
5: Hola, bon dia. En breu, els afectats començaran a tornar al càmping. Ha acabat fa uns instants una reunió entre la direcció del càmping, Protecció Civil i també els desallotjats per començar el seu retorn. Són afectats com la Maria i el Juan.
6: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. No es lo más correcto, pero del primer susto pues intentamos sacar el coche para irnos de ahí. Pero claro, al final con las ruedas pues se metió más y cogimos a las crías, 4 cosas así importantes y tirar para lo alto.
7: Los coches a media puerta llegaba el agua. Sí, sí, sí. De madrugada empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro. De la parte alta y baja el agua como una riera. Y entonces ya cerramos la caravana y nos fuimos a una zona que hay al lado de lavabos que quedan en alto para podernos refugiar allí.
5: Roda Barà, de fet, ha estat la població que acumula més afectacions personals pel temporal de pluja. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Roda de Barà.
4: Més notícies que repassem amb la Núria Har. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants de Ceuta.
8: La trobada arriba després que els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil, bon dia.
9: Bon dia. Fons del Ministeri de la Conselleria confirmen que aquesta reunió serà dilluns a les 12 del migdia de manera telemàtica. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva del juliol, ara fa 3 setmanes. Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats. I és que després de malviure tants dies al carrer, molts d'aquests migrants estan agafant malalties que sobretot són respiratòries i dermatològiques i que, segons els experts, són comunes a l'estat i no suposen cap risc per a la població. Alba Gil, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: El Tribunal Suprem rebutja la mesura urgent del PP per forçar aquest mes d'agost les compareixences dels ministres al Senat per la crisi de Ceuta.
8: La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui mateix fa una estona, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar aquesta compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Recordem que 3 senadors del grup popular al Senat van presentar aquesta cautelaritat
4: claríssima per forçar les compareixences després que el govern anunciés que donaria explicacions al Congrés el 25 d'agost i no al Senat.
10: Rússia mata 5 persones en diversos atacs contra Ucraïna l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky.
4: Per la seva banda, Ucraïna ha atacat una refineria de petroli a la regió russa de Samara, enmig de la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, aquest matí, la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions.

0: I Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana i que aquest any commemora 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate, bon dia.
1: La festa té l'origen al 1886, quan Puigcerdà s'estava convertint en una destinació d'estiu popular per les classes altes. La protagonista és una desfilada de carrosses que ha anat evolucionant amb els anys. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
2: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, però a poc a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no?, la gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui... Doncs cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs ho intentem fer com puguem.
1: Un aniversari rodó que celebren amb rècord de carrosses, un total de 28. A més de les rues, al llarg de 4 dies també hi ha concerts, espectacles, la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Puigcerdà.
0: I els esports, Roger Arnau.
3: Ja és oficial, el Barça s'estrenarà demà a la Lliga al camp de l'Elx amb tots els nous fitxatges del primer equip inscrits a la Lliga. L'últim en ser donat d'alta ha estat Joao Cancelo, després de les inscripcions d'ahir de Gordon, Rodri i Adeyemi. L'Espanyol, d'altra banda, rep el Real Madrid avui a l'RCD Stadium a 2:15 del vespre, mentre que el Girona ahir va perdre per 2-1 al camp del Còrdoba i només ha sumat un punt en les dues primeres jornades. El Girona, precisament, ha fet oficial el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica, on s'ha format a les categories inferiors del club de Lisboa. I fitxatge també del Barça de bàsquet, es tracta de l'aler pivot francès Yann Macondou, que signa fins al 30 de juny de 2028. En aquest cas té 26 anys, mideix 2 metres i 7 centímetres i procedeix del Mònaco. És el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet, que aquesta temporada està dirigit per l'eslové Alexander Sekulic.
4: Fins aquí les notícies.

0: A l'estiu també tenim Esperit de Cap de Setmana. El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
1: Onze i set.

0: reprenem el fil d'aquest astrolabi amb la Rosa Rodon i Antoni Padilla al Canadà. I ens estàveu explicant aquestes magnífiques excursions pels catalans que viatgen al Canadà, que no en som pocs i que més som amants de l'excursionisme. I estàvem apuntant unes quantes excursions que no ens podem perdre.
1: Sí, ens havíem quedat al parc més visitat de tot el Canadà, que és Banff. És probablement el lloc on vam trobar més turisme. Si bé és cert que nosaltres hem visitat el Canadà en temporada alta de turisme, no el perceps, diguéssim, com el percebries a Barcelona, a molts llocs de Catalunya. Potser on en vam trobar més és a Banff. Si bé és cert que potser tens una mica de problema a l'hora d'aparcar en algun d'aquells pàrquings i potser les primeres plataformes on tens la vista bonica has de fer una mica de colzes per fer la foto bonica, a la que camines 500 metres pots visitar visitar-ho perfectament, especialment si fas les excursions.
2: Sí, és el destí que ningú es vol perdre. Està a l'estat d'Alberta, voles a Calgary i llogant un cotxe en una hora i mitja arribes a les portes del Parc Natural de Banff, que a més són tres parcs naturals diferents junts, saltes d'una a l'altra i gairebé no te n'adones. També està Jasper al nord, que també ha patit greus incendis, però el principal és Banff, perquè és aquests paisatges alpins, amb uns llacs cristal·lins amb l'aigua que baixa de les glaceres, uns boscos, realment és de postal. I com deia la Rosa, és on neix una mica la indústria turística del Canadà. Seria una miqueta com l'equivalent nord-americà de Yellowstone, d'alguna forma, que és un parc increïble en què es va permetre doncs fer carreteres i fins i tot algun hotel massa gran a la riba del llac, que ara no ho permetrien. Llavors és potser arribes a un d'aquests llacs dels més bonics, com el llac Louise, que és com la joia a la corona, i dius, hòstia, on soc, no? Perquè un cap de setmana la gent arriba de Calgary en cotxe i veus famílies senceres, influencers amb talons, dius, gairebé no pots caminar, dius, no és el que imagino un parc natural. A la que comences a caminar mitja horeta per la riba del llac i t'enfiles per els camins cap a dalt, et quedes gairebé sol, només amb la gent que li agrada caminar, i pots arribar a llocs on hi ha glaceres i trepitges la neu. És un parc gegant, els espais on vulguis els trobaràs, i potser penses, estarà molt massificat? No. I trobes la pau, i trobes la calma, i és tan bonic que realment val molt la pena, perquè d'això, de seguir t'oblides dels éssers humans, però no t'oblides de les bèsties.
0: Hem parlat de balenes, i ara us vull demanar per aquests ossos, que potser no fan tanta gràcia com les balenes.
1: A veure, d'ossos en van veure sis, tant d'ossos negres com d'ossos grizzlies. Per sort, els van veure tots des del cotxe, però els van veure molt bé i de molt a prop. O sigui, no els vam veure de lluny, els vam veure davant del cotxe, els vam veure al costat del cotxe.
0: I què tal, com són?
1: Preciosos. Clar, quan estàs en un lloc on saps que no pots prendre mal, ni ells es poden espantar, i pots veure-ho amb una miqueta de distància, però prou a prop, és un privilegi. Cal tenir present que ara és l'època en què els ossos han de fer coixí abans d'hivernar. Per tant, si m'ho permeteu dir així, s'estan fotent com el Quico. Per tant, a banda de, per exemple, algunes zones on érem, anaven a buscar salmons, que estaven tornant contracorrent, els semblaven que ja estaven al final del seu llarg viatge i un os els caçava. Però també és l'època en què tenim tots els fruits vermells. Per tant, van a menjar tots els fruits possibles. Molts d'aquests arbustos es troben als vorals de les carreteres i dels camins. Per tant, si saps per on passar, els trobaràs allà endrapant tan tranquils.
2: Fem bona cara, estan molt sudets, ben alimentats, eh?
0: Sí, home, quina enveja.
2: Cal pensar que l'os no té cap mena d'intenció de trobar-se amb un ésser humà, és a dir, el respecte és mutu, i a prop pot passar de que hi ha un jove, un os jove que sigui curiós, i ve alguna persona sola caminant i et segueix. Llavors, cada dia algú troba un os caminant, passa. El que passa és que el sistema de parcs del Canadà està molt ben preparat al respecte i et dona unes instruccions molt clares.
0: És a dir, abans d'entrar-hi t'expliquen què hauries de fer en cas que topessis amb un d'aquests ossos.
1: Són animals molt bufons, però són animals molt perillosos, especialment si se senten atacats. Per tant, et donen unes instruccions claríssimes. D'entrada, a mi em van donar una instrucció que vaig agrair, vaig aplaudir molt, que és procureu ser sorollosos. Procureu parlar alt, és el primer cop que em demanen parlar alt. Ho tenen més difícil la gent que camina sola, està fent excursionisme sola, aquí és on potser han tingut més problemes, però els ossos en general, si et senten a venir, no venen, no tenen interès.
2: Hi ha una mena... Ens vam trobar, per exemple, amb algun noi molt estil Kilian Jornet que caminava sol i portava un petit altaveu amb música. Clar, això ho veuríem a casa nostra i diríem, Dominguero, què fas amb aquesta música aquí? Allà ho fan perquè si va sol, aquesta música d'alguna forma permet allunyar l'os si li arriba a la seva oïda.
1: Hi ha una campaneta, una mena de picarol gros, com un escallot que va fent soroll, jo el vaig comprar el duia i llavors, clar, mentre vas caminant ja vas fent una miqueta de soroll. I després hi ha un spray, que és un spray antiossos, diguem-ne així, és obligatori portar-lo... El llogues, val diners, eh? No sé si valia potser uns 60 euros. Tu llogues per menys, però després el retornes. El vam haver de llogar als dos parcs, especialment al Yukon, perquè abans, al final, hi ha gent, va passant gent. A Yukon pot ser que tu hagis fet una excursió llarga i no hagis trobat a gaire gent. Aquest esprai l'has de portar llest, perquè en el cas de que l'os s'aproximés molt, hauries de tirar-li aquest esprai que li faria fàstic, diguéssim, i s'allunyaria de tu. En qualsevol cas, si trobes un os, jo t'ho dic per si fos el cas, no, prohibit córrer.
3: D'acord, m'ho apunto, prohibit... per si mai vaig a algun d'aquests destins, perquè a priori en els cercles on em moc ossos no me n'haurien d'aparèixer.
1: Està bé tenir l'informació perquè mai se sap. Prohibit córrer, si et poses a córrer el que fas és despertar l'instint de l'animal i es posarà a córrer darrere teu i intentarà
3: empaitar. Et veu com una amenaça d'alguna manera.
1: Llavors, en teoria has d'estar molt tranquil·la, Marina, molt tranquil·la. Aixecar els braços perquè se't vegi com més grossa.
3: Estic
1: millor.
3: Estic convençuda que mantindria la tranquil·litat.
1: I cantar una cançó, que això és la cosa que més em preocupava. Quina cançó, no?, li havíem de cantar l'os en cas que ens el trobéssim, diguéssim. En principi, com
3: ho
1: deia...
3: Ho vau arribar a decidir, si surt o no?
1: Bueno, hi havia diverses propostes. Hi havia diverses propostes. Tirant més cap a Manel que cap a Celine Dion, però bé. Jo, la meva màxima...
2: Vaig proposar l'himne del Sabadell, però no... La Rosa no ho va veure.
1: No, no em semblava malament l'himne del Sabadell. La meva màxima preocupació, com que som periodistes i constantment estem informació, era acabar sent una notícia al diari Ara, on treballem dos catalans atacats per un os.
3: Mentre canta l'himne del Sabadell.
2: Vam fer una excursió al nord del Yukon, a un lloc on hi havia poca gent, i just on començava el camí hi havia una placa d'una família que posava en memòria de la nostra estimada filla, que fa 20 anys aquí va morir assassinada per un os jove mascle en aquest camí, i penses... totalment a favor de recordar la pobra noia, però fes-ho a casa, al cementiri, no a l'inici del camí, perquè ens va ficar la por.
3: Transmet una mica, exacte.
2: És a dir, que de tant en tant els atacs es segueixen produint, en tenen molts. De fet, quan hi vam ser, a la premsa va sortir que un os jove havia entrat a una urbanització i havia atacat un nen de 3 anys. És a dir, allà és normal, i la gent que hi viu els acaba veient, i és molt fàcil veure'ls, però bé, no hauria de passar res, i a part veus molts més animals, vull dir, la fauna és increïble, en veure castors, ossos rentadors, marmotes moltíssimes, era ple de marmotes a tot arreu, i és un autèntic festival.
3: Doncs molts animals, i com sempre també, si parlem d'astrolabi, parlem de bona gastronomia. He was a boy, she was a girl. I de bona música, és que avui això és un no parar, eh? A veure, Rosa, parlem de teca, va, què t'ha semblat la gastronomia del Canadà?
1: A veure, com us deia, a Nova Escòcia la qüestió és el marisc, és menjar llamàntol, evidentment no són tan gustosos com els nostres, per això, per exemple, en fan entrepans, els famosos lobster rolls. És cert que Canadà no és un grandíssim destí gastronòmic, però hi ha algunes coses que cal tenir en compte. D'entrada, el producte estrella del qual estan més orgullosos, que és el xarop d'auró, el que ells en diuen maple syrup. L'auró és un arbre que... Bueno, hi ha diverses varietats d'aquest arbre, que es troba a altres llocs del món, però a molts d'aquests altres llocs del món no dona aquest xarop dolç.
3: Dolç.
1: L'extreuen dels arbres en el degel, és en el moment en què es pot extreure aquest xarop. Bueno, que no és xarop en aquell moment, sinó que el bullen i l'acaben convertint en aquest xarop. Té un olor molt característic i un gust molt característic, i el posen absolutament a tot arreu. Ens podem imaginar, per exemple, en dolços, però no només en dolços. Els agrada posar aquest xarop sobre el salmó, per exemple, i caramelitzar-lo una mica, o també sobre la carn. N'estan profundament orgullosos, però vaja, és que la fulla d'aquest arbre la trobem a la bandera. O sigui, és aquest nivell, no?, de com els representa. Aquests arbres que donen aquest xarop els trobem al Canadà i també els trobem una mica als Estats Units, però enlloc més trobarem aquests arbres on poder... que ens permetin treure'n aquest.
3: I després, si anem al Canadà, la gran pregunta també, aquestes cadenes de fast food que, en el cas dels Estats Units, vaja, no, comences i no te les acabes, al Canadà també hi ha molt restaurant de fast food?
1: Al Canadà hi ha molt fast food, però hi ha una cadena que és omnipresent, que és impossible aixecar la mirada i no veure algun lloc que posi Tim Hortons. Tim Hortons és la gran cadena del Canadà, absolutament integrada en l'identitat del país. Ells, bueno, no ho sé, n'hi ha infinits sucursals i sempre hi ha cua, sempre hi ha gent i sempre veus algú passejant pel carrer amb un d'aquests cafès o menjant un dònut d'aquesta cadena. Aquesta cadena la va obrir un famosíssim jugador d'hoquei gel amb un soci. Vam anar a visitar la primera localització perquè després d'estar tant de temps on Tim Hortons a darrere van ser gràcia a veure on havia nascut. I la qüestió és que també aquest jugador va acabar morint en un accident de trànsit, cosa que va fer que encara la cadena fos més estimada pel poble canadenc. Un dels motius pels quals té tant d'èxit és que és molt econòmica. Menjar al Canadà no és barat, no és gens barat, i a més no sempre és gaire saludable. Els agraden molt els fregits, els agraden molt les hamburgueses, tot aquest menjar que ens podem imaginar que no és el més recomanable, molt menjar processat. I la cadena per antonomàsia és clarament Tim Hortons, amb preus molt, molt raonables, on els donen exactament el que ells els agrada.
3: Més enllà d'això, imagino que també molta influència d'altres gastronomies al Canadà.
1: Clar, és que el Canadà és un país tan profundament divers que pots trobar molt bons restaurants coreans, vietnamites, japonesos, i de fet en molts llocs on vam visitar, sobretot a les ciutats, vam tirar per restaurants d'aquest perfil, no? Comunitats que fa molts anys que hi viuen, que tenen fins i tot alguns barris, no? Tipus Chinatown, i vam aprofitar per poder tastar altres coses. El que sí que val la pena al Canadà és menjar, evidentment, salmó salvatge.
3: Que bo! Un bon salmó.
1: Bé, és que el problema és que aquí, que com sabem, desgraciadament a Catalunya és el peix més consumit, la majoria del salmó que es menja és de piscifactoria, no té les grans qualitats que té el salmó salvatge i a més l'han alimentat de soja, que ho fa encara pitjor. No és el cas d'aquests salmons, que tenen una altra textura, bueno, hi ha a més molta diversitat, i també que la sequen, és molt divertit menjar salmó sec.
3: I acabem, com sempre, amb una recomanació lectora que ens fa en Toni Padilla si viatgem al Canadà.
2: Coneixem molts músics del Canadà, amb les lletres és tot el contrari, costa a vegades de dir un escriptor que sigui del Canadà. En aquest cas, però, n'hi ha un de molt conegut que és Premi Nobel de la Literatura, que és l'Alice Munro. L'Alice Munro va crear un imaginari col·lectiu preciós, basat sobretot en les seves experiències a l'interior de la regió d'Ontario, que és on està Toronto, en una època més de pobresa, de comunitats immigrants, d'esglésies, i recomanaria el primer llibre en què es va fer famosa, que és La vida de les mujeres, que no em consta que estigui traduït al català. Si ho està, sisplau, que la gent ho comparteixi a la xarxa sense avisi, en castellà sí que està, i és meravellós, no? Perquè a més posa molt l'accent en aquestes dones que aixecaven les cares quan els homes no hi eren o tenien problemes d'alcoholisme, que durant molt de temps és un dels problemes que va tenir el Canadà, i aquest llibre és deliciós. Una altra opció és juntar música i literatura, perquè a més de ser un gran músic, va ser un gran poeta i un gran escriptor, Leonard Cohen.
3: Com no podia ser d'una altra manera, i que també d'alguna manera és el fil conductor d'aquest viatge, d'aquesta proposta avui, la Rosa Rodon i Antoni Padilla, que ens porten cap al Canadà. Moltíssimes gràcies a tots dos.
2: A vosaltres.
3: I dissabte que ve, un últim viatge.
1: Fins la setmana que ve.
3: On anirem la setmana que ve? Va, diem-ho.
1: T'hauràs d'esperar el dissabte.
3: Ai, va, que són les 11 i 20 minuts del matí d'aquest suplement, també amb la mirada molt posada cap al sud del país i aquests aiguats, ens actualitzem.
4: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.

0: saludant novament el nostre company, el Ricard Buigas, en tota aquesta última hora del temporal que ha afectat el Baix Penedès i el Tarragonès. Ricard, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia. Mira, doncs en aquests moments podem explicar que ja estan començant a tornar els campistes fins al càmping que han desallotjat aquesta matinada. Hi ha hagut una reunió entre la direcció del càmping, Protecció Civil i també els afectats, i han decidit que esglaonadament tornaran cap al càmping. Cada vegada queda menys aigua, tot i que hi ha àrees afectades, i el que ha explicat la direcció del càmping i Protecció Civil és que tan bon punt arribin els propietaris o els inquilins, diguéssim, les persones que estaven en aquest càmping, avaluïn el seu espai que estaven ocupant i decideixin, doncs, si poden continuar dormint una nit més o prefereixen marxar, tornar a casa seva si els quedava poc temps per finalitzar l'estada aquí, o prefereixen dormir a casa seva en lloc de fer-ho aquí on estem nosaltres ara, aquí al pavelló. Per exemple, un dels responsables de gestionar aquest operatiu de retorn al càmping dels campistes és el cap d'operacions de la Creu Roja, Miguel Escobar. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Estem veient que això s'està fent força ràpid, no? Ara fa una estona acaben de sortir un parell de furgonetes de la Creu Roja, que suposo que ja van direcció cap al càmping, eh?
2: Sí, sí, han sortit 4 vehicles nostres i a partir d'aquí, doncs, bueno, aniran fent la nòria de retorn per poder tornar les persones al càmping.
1: Quin és el paper que ha jugat la Creu Roja en aquest operatiu que estem veient al pavelló de Roda?
2: Vale, nosaltres el que hem fet és, com a bé de suport logístic, vale, hem fet l'alberg de persones amb 25 llits, hem ficat el vehicle d'avituallament per a les persones si volien fer alguna cosa de menjar calent i alguna de menjar, i també hem ubicat, han donat suport a nivell d'ambulància i a nivell sanitari a les persones, pues, que tenien algun tipus d'eventualitat molt, molt lleu. Ha sigut.
1: Quines són les necessitats que té la gent quan arriba en unes circumstàncies com la que han arribat els campistes desallotjats?
2: Sobretot que tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques. Suport emocional i bueno, algo d'alimentació, i bueno, tenien una miqueta de, gràcies als voluntaris de Protecció Civil també, pues, una miqueta de roba eixuta per poder canviar-se, i bueno, nosaltres hem fet mantes perquè es puguin cobrir, perquè puguin dormir.
1: Hem vist, evidentment, els càmpings és un entorn molt familiar, hem vist que hi havia moltes famílies, nens molt petits, que a més he vist justament que eren gairebé els que ocupaven més a la zona aquesta de llits que han preparat vostès, oi?
2: Sí, sí, correcte. Bueno, intentem que estiguin el més coberts possibles i el més còmodes possibles.
1: Doncs és el cap d'operacions de la Creu Roja, Miquel Escobar, gràcies, bon dia, per atendre el suplement d'estiu.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Doncs ja ho veieu, mica en mica, que els campistes van tornar al seu lloc, ja han marxat aproximadament una trentena, hi havia uns 115, segons ens explicava l'alcalde aquest matí, i altres que estan, doncs, recollint amb bosses de brossa de color blanc molta de la roba que portaven, perquè és el que explicaven ara els responsables de Creu Roja. Aquí ha arribat molta gent amb la roba mullada, alguns testimonis dels que hem parlat també aquest matí ens explicaven que havien hagut de passar moltes hores a la intempèrie, sí, refugiats en algun espai, però ja sabem tots que al final l'aigua acaba calant d'una manera o altra, i el que una de les coses, a banda del menjar, del cafè, que han estat oferint la gent que està preparant tot aquest operatiu aquí al pavelló de Roda de Barà, ha estat oferir roba seca perquè la gent es pogués canviar.
0: Doncs l'última hora que ens apropa en Ricard Buigas al llarg de tot aquest matí. Ricard, moltíssimes gràcies, una abraçada ben, ben forta. T'escoltem a l'antena del suplement, també a l'antena de Catalunya Ràdio i de Catalunya Informació. Abraçada ben forta cap allà.
1: Bon dia.
0: Fem una petita pausa, de seguida tornem al suplement d'estiu. Fins ara.
3: El suplement d'estiu, amb Marina Alaminos. Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Hey! Ofertes límit al Corte Inglés. 15% de descompte addicional al llarg en una selecció de productes ja rebaixats. Són les ofertes límit. Només 4 dies. Del 20 al 23 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
7: Et veig una mica inquiet aquests dies.
8: Ara qui viu com solíem viure?
6: Perquè tot un món s'acaba.
8: La casa, el servei.
7: Quants en veus fora, doncs?
8: Uns quants.
7: Ai, senyor.
6: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: A les 4 de la tarda,
9: a Catalunya Ràdio comença...
10: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
9: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
10: Hola.
11: Oli.
9: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
10: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
3: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
9: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
12: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
3: Guàrdia, amb Enric Calpena.
13: Quan Àtila i els uns van irrompre...
14: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
14: Una hora d'història que us captivarà.
15: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals. La història per

0: amb Marina Alaminos.
1: Falten 3 minuts per 11:45 del matí. Avui, a aquesta hora, una mica més tard del que és habitual, baixem al bar, això sí que és habitual, a fer tertúlia sobre el que importa o no importa tant. Amors, desamors, fames, segones oportunitats. Qui en sortirà més malparat de la tertúlia dels draps bruts?
0: Draps bruts.
1: Avui amb l'Elisenda Pineda, ben tornada.
2: Què tal? Bon dia.
1: En Joan Callarissa també el tenim aquí fent tertúlia amb nosaltres.
3: Hola,
1: i avui també baixem al bar amb la Carla Rubio. Què tal? Molt benvinguda.
4: Bon dia, com esteu?
1: Doncs mira, aquí estupendament, en un matí doncs una mica pendents de tots aquests aiguats, però escolta, sempre hi ha temps també per treure uns draps bruts i sobretot per demanar-vos, ja sabeu, què voleu esmorzar. Avui hi ha molt soroll al bar, avui hi ha molta gent, eh? Ha sortit la gent, es nota que és agost i el bar s'ha omplert. Què voleu per esmorzar, Elisenda? Va, comencem per tu.
2: Doncs mira, jo aprofitaré una mica de rampoina. Vaig estar aquesta setmana a les Cols i vaig poder esmorzar una cosa que et posa meravellosa, és una mica d'embotit de la zona de la Garrotxa.
1: I què tal?
2: Ah, meravellós, llangonissa, fuet, un formatge fantàstic i a més tenen una cosa que és esplèndida, extraordinària, que és un pa de pessic que fa la iaia, d'aquells pa de pessics que és flonjo, saps, que respira, que te'l poses a la boca, gairebé es desfà, una cosa boníssima. Doncs avui hi vaig forta amb això i amb un porronet de vi.
1: Doncs no sé jo com en sortirà. Hi heu estat o no vosaltres a les Cols?
3: Jo no he estat a les Cols, però no puc esmorzar gran cosa perquè...
1: Què ha passat, Joan Callarissa?
3: Perquè em falta un queixal que me'l van treure ahir. De fet, parlo en la boca una mica...
1: Ahir,
3: no, tota oberta. Sí, sí, això ho estem fent de miracle avui. Sí, sí, porto 2 punts a la boca. O sigui que líquids.
1: Una mica d'aigua.
3: Els últims litros d'hortat també els veuré este cap de setmana.
1: Però bé, no?
3: Molt bé, sí, sí, estic encantat de tornar-te a veure.
1: Carla, què vols esmorzar?
4: Doncs jo, un cafè, això segur, això no m'ho traieu. I llavors, clar, jo tinc un problema, que és que soc celíaca, això sempre és una aventura. Aleshores, sent realista, probablement em tocarà esmorzar. Sabeu aquella magdalena que està allà al fons, tapada amb 1000 plàstics, que diuen, mira, això és el que teniu sense gluten. Doncs jo crec que aquest haurà de ser el meu esmorzar.
1: Mira, quan són... 11:45 del matí, anem preparant l'esmorzar i, mentrestant, fullegeu els diaris. I avui d'entrada us fixeu en els obituaris, perquè aquesta setmana ha mort Josep Cusí, fidel amic del rei emèrit, i Joan Carles I ha visitat Barcelona per acomiadar-lo. La vostra primera reacció és de sorpresa, no pas per la identitat del difunt, sinó perquè us ha sorprès que el rei Joan Carles tingui amics i segons quin tipus d'amics. No ho sabíeu, perfecte, hem après una cosa nova. Mireu de buscar una resposta tot plegat mentre observeu el vostre títol universitari, que, per algun motiu que ens explicarem, perquè desconeixem absolutament, avui porteu al damunt, i que, a més, aquest títol universitari porta la signatura de l'aleshores rei Joan Carles. I fullejant també la premsa rosa, us assabenteu que aquest estiu l'emèrit ha fet un viatge a Llampec, a Mallorca, i s'ha deixat veure al Palau de Marivent, la residència d'estiu de la família reial espanyola.

0: Irlar Baleares.
1: Llegiu que feia 7 anys que no trepitjava el Palau, on resulta que va coincidir amb la reina Sofia i alguns dels seus nets, però no pas amb Felip VI ni tampoc amb Letícia, que casualment aquell dia no hi era.
2: Sorpresa.
1: Teniu conversa per estona, l'esmorzar taula, segur que se us acaba fent l'hora del vermut. Avui calceu-vos i assossec amb els draps bruts de Joan Carles I. Ja vull ser

0: Elisenda, Joan, Carla. Algú de vosaltres vol ser rei?
1: Quin silenci!
2: Oh. Jo ho tinc claríssim, jo gens. No em crida gens l'atenció. Crec que ha de ser una vida avorridíssima, no. A banda de que, per exemple, hi ha la Leonor i la Sofia, que tenen 15 anys i les fan vestir com si en tinguessin 64, que no poden ensenyar ni mig genoll. Per mi seria una tortura. Entenc, que és molt llaminer el poder i els diners, ja ho entenc. Però, fixa't, jo no.
3: Jo és que a mi m'encanta la democràcia, llavors això de que no et votin me resulta incòmode, saps? Me resultaria incòmode ocupar un càrrec pel qual no m'ha avalat cap ciutadà.
0: Tindries càrrec de consciència, una mica et pesaria, tu et pesaria, sí, tu no viuries tranquil.
3: Jo pensaria, no em mereixo la cadira que ocupo, saps? Vull dir, quan has fet tot des de la meritocràcia, quan t'has fet una carrera perquè t'has esforçat, has trobat una feina per no sé què, has aprovat una oposició perquè t'ho has currat, etc. Crec que estic diametralment al lloc contrari a on m'agrada estaria, si fos rei, al lloc contrari m'agrada estar.
4: Jo porto la contrària als meus companys. El meu sí és rotund i sòlid. Sí, m'agradaria formar part d'una família reial, no de l'espanyola borbònica. A mi, si em poses a triar, doncs me'n vaig amb els britànics, que evidentment ens saben molt més. I, si em permeteu, la meva història no seria amb una línia de successió clara, és a dir, no m'agradaria estar en la línia que et toca, de William, del seu fill, ara, sinó ser una coseta allò paral·lela, saps? Allò que, és un Freiland de torn. M'explico?
3: Tu vols ser la número 2,
4: O la 5.
3: O la 5, encara més lluny.
4: Una victòria. Federica.
3: Una cosa
4: que... Però, evidentment, m'haurien de lobotomitzar prèviament, perquè si no pots exercir aquest lloc en el món si abans no t'han absorbit una part de les teves neurones, que també compro, perquè això et permet també ser més feliç. El no saber sempre et permet ser més feliç. Això vol dir una roba estupenda cada dia, vol dir anar de festa, vol dir tenir les amistats amb diners i vol dir tenir un avi que, evidentment, quan dius vull, tens.
0: De Joan Carles es poden dir moltíssimes coses, tenim una estoneta per fer-ho, però si hi ha una paraula que s'associa també a l'emèrit, és la de campechano. Qui diríeu que és el més campechano d'aquesta taula?
3: La Pineda, no?
4: Joan. Home, una persona que s'alimenta d'orxata. Vull dir, a mi em sembla la cosa més propera al poble.
3: Exacte.
4: Sí.
3: No es pot ser més popular, no? Exacte. És veritat. Això és una mica... És quasi populisme, no? A l'estiu dir que només menges orxata i gazpacho com jo ara mateix.
4: Jo crec que estàs fregant. O sigui, si haguessis d'anar al front ara mateix, estaries a la trinxera repartint tiros, ja t'ho dic ara. Sí, sí.
3: No sé, jo crec que... Clar, la Carla encara no la conec tant, però...
2: Estava patint perquè pensava que em diríeu a mi, perquè amb aquest accent de Vic, que és veritat que és un accentot, normalment acostumo a tirar jo cap a lo campechano.
0: Ets campechana, Tu et consideres una persona campechana.
2: Jo crec que la gent que estem condicionats de per vida, aquest accent, és com una persona quechoni. Quechoni neixes i és igual que vesteixis, quechoni seràs tota la vida. Sí. Doncs és igual, per molt que intenti anar de pija, al final jo sempre seré una pobra noia de Vic.
0: Tu de què ets la reina, Carla?
2: Ai, no ho sé de què podria ser la reina. Mira, fixa't, diré de... procrastinar. Per tant, seria una gran reina de veritat, si ho penses bé.
3: Sí, això és delicat. Però és que ara se m'ha quedat el tema dels dialectes, ara posat al cap, perquè vosaltres coneixeu alguna persona de les Terres de l'Ebre que sigui antipàtica? No existeix.
4: No existeix,
3: clar.
4: Tens tota la raó del món.
3: Per què? Perquè els prejudicis associats al nostre dialecte són que som simpàtics, divertits, etc.
4: Llavors, però és perquè ho sou, també.
3: Sí, però dic jo que tots no.
2: Home, per estadística, algun cabron hi haurà.
3: Sí, clar, llavors és molt curiós aquest tema dialectal, perquè és com, sí, som tots campechanos, segur.
4: Però sou els reis de Catalunya, això sí que és veritat.
3: Sí, mira.
4: Això sí que és veritat. Sí, se us ha de reivindicar, com a tals.
0: Us llenço una pregunta, això són els draps bruts, però la pregunta que us vull fer avui és, el rei emèrit té draps nets?
4: Sí, algun en deu tenir.
3: El passa que no el coneixem.
4: No, jo no dubto, per exemple, de l'amor que sent per les seves dues filles. Això està bé, no?
3: El fill no, s'ha deixat el fill aquí,
4: Ui, ui, ui. No, és que amb el fill ja fa dies que van partir peres, però bueno...
3: És fill de sa mare.
4: És fill de sa mare, ja se li veu també. Vull dir que, a més, hi ha com dues branques en aquests fills com molt marcades, perquè, bueno, l'infant de Cristina està una miqueta amb un peu aquí i un peu enllà, però sí que veus a l'infant Helena i és borbona.
3: Sí, sí.
4: I, a més, pobreta meva, amb tota la ideologia que carrega amb aquest tomb cap a la dreta i amb bandereta d'Espanya al canell.
0: Veig que estàs molt posada en la monarquia espanyola.
4: Sí, m'agrada molt.
0: T'atrau? Tens algun tipus d'atracció per les monarquies?
4: Com em pot atraure Paquirrin, saps? Vull dir, a mi aquest, el baix fons, saps? El que vindria a ser el
3: aquesta frase el descontextualitzada és tan forta. Ui, ui, ui. Atenció a les xarxes, eh?
4: Sí. El fang m'atrau.
0: Joan Carles, vosaltres també teniu aquesta cosa que us atrau la monarquia, potser no acabeu de saber ben bé per què, però hi ha alguna cosa que fa que vulguem llegir, que estiguem enganxats a totes aquestes picabaralles internes que es comencen i no s'acaben mai?
2: A mi em sorprèn que, sent una cosa que a la teoria és tan important i té tant de poder com la monarquia, per mi són més personatges de la premsa del cor que sí. No persones... I clar, em sembla molt fort com ha passat això, no? Perquè jo penso que si fos una persona amb molta autoritat, l'últim que voldria és ser una mica un meme, que el rei emèrit és una mica... Bueno, tots hem preocupat bastant de les seves coses. I no sé si ho fan una mica expressament, perquè ara estiguem parlant de com d'infidel és i de Campechano i que divertit, i així no parlem del que potser és més important, o si de debò mirem girat la truita i són un quadro, saps?
3: És que realment ells, la premsa del cor, que per a nosaltres és premsa del cor, per a ells és el més proper a la democràcia que faran ells mai, perquè a través de la premsa del cor intenten ser estimats pel poble, no? No és només exhibir-se, sinó en realitat és com que intenten seduir a les masses populars que no miren informatius, que no... Llavors, una altra cosa, si ho aconsegueixen o no, eh? Però és veritat que normalment tu penses que tothom és com tu i dius, això no tindrà cap efecte. Hi ha molta gent que els hi té molta estima perquè van molt ben vestides elles, perquè ell va anar a visitar els que havien patit no sé quin desastre que havia passat, etc. Llavors, la premsa del cor és només un vehicle, jo crec, per
4: sí,
3: a ells.
4: Sí, però jo crec que en aquest sentit, i més, en el regnat actual, que és Felip VI i Letícia, perquè Letícia aquí té molta cosa a dir, han posat un cordó sanitari gruixut, i la premsa no fan portades a la revista Hola. Ja en fan una quan la nena va fer 18 anys, però perquè estan obligats, però no perquè amb ells els interessi. És a dir, les aparicions públiques que ha fet l'actual família reial espanyola tenen molt més a veure amb feina que fan de... feina, entre cometes, eh? Han anat a tal acte, han presentat això, estan al costat d'aquesta federació, aquesta associació, aquest teixit social, que no pas la foto que els hi toca a Marivent perquè els hi toca, o perquè hi hagi algun entramat amorós, perquè la nena ha conegut un noi que... això queda molt, molt, molt a banda.
3: És més la revista Hola que els va fer les portades a ells, que no ells qui busquen a Hola perquè els passen.
2: Precisament per això crec que, com que han demostrat que tenen la capacitat de no ser personatges de premsa del cor, com crec que és interessant la reflexió de per què el rei emèrit, per exemple, sí que ho era, no? Jo crec que sí que hi havia molt d'interès.
3: Canvi d'època, també, eh? Vull dir que ara mateix tenen xarxes, històric. No? Ara Letícia sap que no ha d'anar a trucar a la porta de Can Mitjà perquè es fica de cop no sé quin vestit una mica extremat i de cop ja està tot arreu de les xarxes present i és el tema del dia. No li cal anar a demanar, sisplau, si li poden fer una portada a la revista Hola. Sí.
0: Més enllà de totes aquestes portades i de totes aquestes revistes del cor, sí que és cert que la imatge de Joan Carles es va torçar sobretot arran dels fets de Botswana, ho recordem tots, amb aquell famós elefant, amb una fractura de maluc i amb unes disculpes que vull recuperar, que ja formen part dels anals de la història.
5: Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
0: Ja. Com demaneu perdó?
3: Quantes vegades heu fet servir esta frase?
0: Demaneu perdó.
3: Quan demanes disculpes així com de broma a algú,
0: aquí
3: eh?
0: Aquí anava.
3: És que són tan poc creïbles. De fet, recordo que estava treballant al diari en aquell moment quan va sortir ella a demanar les disculpes i recordo que quan ja ho havia pronunciat va ser, però exactament per què s'ha disculpat, no? Concretament de què està demanant disculpes, no? I ningú sabia.
2: És que llueix com quan en una llar d'infants es barallen dos nens i la mestra diu, demana-li perdó, que l'únic que diu el nen és perdó.
3: Exacte.
2: No sap explicar
0: absolutament
2: més.
0: Absolutament buides de contingut.
3: Totalment.
2: Sí, com aquí em falta contingut, em falta substància. A més, el demanar perdó és una gran oportunitat. Equivocar-se a la vida és un gran moment per rectificar.
3: I el més fort de tot és que ell se pensava que estava fent un esforç enorme i que estava fent un sacrifici de la seva dignitat enorme per demanar perdó.
2: Jo crec que ell no pensava que estava amb la ment en blanc.
4: Absolutament. Estava obligat, estava desubicat aquell senyor. Aquell senyor estava desorientat, no li havien pres la pressió abans de sortir, ni la temperatura. Jo crec que encara anava una miqueta amb un peu aquí i un peu allà, mai millor dit.
3: Home, no s'havia disculpat mai en 70 anys que tenia en aquells moments.
0: No, és que potser per ell va ser un fet revelador, va ser un fet que no havia experimentat mai.
4: Jo crec que va ser allò de corre, corre, saps? Perquè ni la posada en escena va estar cuidada.
3: No, no,
4: va estar
3: clar.
4: Allà amb una paret al darrere, mal il·luminat, ell desorientat completament, mirant el vent d'on ve, les galtes vermelles, i de cop i volta aquell senyor, el que li va sortir, lo siento, no passarà más, venga, va, cap a Palacio, que ja estàs, eh?
3: Jo crec que s'estava despertant d'una ressaca enorme, i això, és a dir, és en sentit literal, perquè si recordem el que va explicar Corina sobre l'accident, sí, a Botswana, ell, quan se va aixecar el matí següent, després d'haver caigut, ell dia que no era conscient de si s'havia fet mal o no, perquè segons Corina havia begut tant aquella nit,
4: una miqueta
3: ell,
4: de ratafia
3: que,
4: sí,
3: que, exacte, una miqueta de ratafia típica de Botswana,
4: sí,
3: no?
4: Exacte.
3: Ell no era conscient del que li havia passat, de l'accident, imagineu-vos-ho a nivell,
4: sí, sí.
0: Sobre caigudes, ara tornem a Corina, que és una figura que m'interessa molt, però m'agradaria fer una aportació d'última hora. Avui he relliscat gràcies a...
4: Rigueu.
0: Avui he relliscat gràcies a Extraordinària Caca de Gos i he anat per terra, un accident propi de senyora de 50 anys. Qui ho firma, això?
4: Ho firmo jo. I a més, he estat acusada de dietista perquè hi ha gent que es pensa que no tinc 50 anys, que no els tinc, me'n falten dos, però sí que és veritat que diuen, escolta, vostè què passa? Que les senyores de 50 anys no anem per terra. Dic, bueno, jo sí.
0: Elisenda Pineda ha explicat aquesta setmana en un tuit que ha caigut, doncs bé, com tu mateixa expliques, gràcies a Extraordinària Caca de Gos. Qui cau amb més estil, la Mèrit o Elisenda Pineda?
4: No, home, sempre la Mèrit. Sempre la Mèrit. La Mèrit cau esquiant. I jo trepitjo una merda de gos, vull dir que clar, és que només... No, bueno, cadascú cau com li toca caure i ja està. Vull dir, a mi Déu Nostre Senyor em va fer de la plebs i la plebs cau d'on trepitjant una tifa a Castellfollit de la Roca, des d'aquí una salutació al propietari del gos, que va deixar, bé, el regal a terra i me'l vaig menjar, literalment, a més.
0: Vosaltres heu tingut caigudes d'aquestes en públic que fan moltíssima vergonya?
2: Gràcies a Déu, ara no en recordo cap.
4: Però t'ha passat, Carla, t'ha passat.
2: Segur que sí, segur que sí. Però és interessant, en aquests moments, la ment positiva. Li deia a l'Elisenda, fora d'antena, això porta bona sort. I com més escandalós és la caiguda, més bona sort tens, més dura. No? I si, sobretot si és aquelles caques que fan aquella pudor que

0: que orbiten a prop de la monarquia que més us interessen, Joan Callarissa?
1: Mira, jo crec que Corina sí, perquè Corina sí que... O sigui, Bàrbara Rey, jo crec que és un caprici del rei que la va veure a la tele i va dir, pa mi, no?
2: Però i com no era... caprici, perquè va durar anys aquesta relació,
1: no,
2: eh?
1: Clar, però no va ser en singularitat, eh?
2: Ah, no, clar.
1: Clar, llavors...
2: Quina ha tingut singularitat?
1: No, cap ni una, però llavors, clar, però que aquí el tema és com que és menys especial. I jo crec que Corina sí, sí que arriba en un moment de la vida del rei en què ell... De fet, sempre s'ha explicat que Corina havia sigut l'amant del rei per la qual ell ho volia inclús sacrificar tot, i en això, quan diem tot, diem lo càrrec i el matrimoni, eh? Llavors, potser és la més especial, i sí que és veritat que ella té un perfil molt, molt, molt, molt discret de sempre estar a les esferes de poder, perquè recordem que pel seu anterior matrimoni i per la vida que havia tingut sempre havia estat prop de grans esferes de poder, però d'una forma molt discreta, i em pareix un personatge molt enigmàtic i sobretot que s'ha sabut defensar molt bé i ha sigut sí, molt valenta perquè tenia davant els serveis secrets.
2: Jo crec que... Ai, perdona.
0: Digues endavant, tot teu.
2: Que crec que han lluitat molt intel·ligentment totes dues, eh? Perquè sí, Bàrbara Rey també es va endur una mossegada guapa de quartos. No només això, sinó que en el documental... faré un spoiler ara, però per qui no l'hagi vist, que es tapi les orelles. Però el documental, ella deixa entreveure que encara guarda alguna cinta dins alguna capsa de sabates en un magatzem.
1: Totalment.
2: Saps? O sigui, que ella encara té aquest as que es guarda a la màniga. I després hi ha una tercera amant, que a mi també em té una miqueta intrigada, que és una senyora que es diu Marta, que ho va ser durant molts anys, una senyora de Mallorca també, de les altes esferes, etcètera, etcètera, que ha sigut constant en el temps, vull dir, aquesta senyora ha estat la seva amant titular, en podríem dir, i consensuada també, m'atreveixo a dir, per la reina Sofia.
0: Què creieu que li troben aquestes dones al rei emèrit?
2: Home, era molt guapo el rei emèrit, evidentment, quinto por tu, no? Diuen, però aquest senyor tenia una bona planta, simpàtic, seductor, sí, és Borbó.
3: Jo crec que és l'atractiu del poder, una mica com l'efecte escenari. Quan vas veure un concert que el cantant et sembla guapíssim i sobte baix i dius, oh, Déu meu, potser no ho era tant. Jo crec que és molt l'atractiu del poder. Ningú li treu lo guapo o lo lleig, a banda de que la bellesa és subjectiva, eh?
1: Efectivament.
3: Però també és veritat que l'atractiu...
2: Home, però hi ha planta, eh? Hi havia planta amb aquest senyor, eh?
3: Però més... Bé, però també de molt gran ha continuat lligant molt, eh? I,
2: bueno, ah, llavors sí que podem anar aquí.
3: Clar, però l'atractiu, crec que més enllà del físic, és una cosa també de personalitat, de carisma, i és veritat, i no passa res perquè jo no sóc pas la més llesta, però el rei no és el llapis més afilat de l'estuig. No m'imagino un sopar amb una gran conversa. Llavors... no voldria menysprear-li tota la resta, però estic convençuda que el fet de que sigui el rei és bastant important en tenir aquesta vida amorosa tan escandalosa.
1: Jo crec que és eròtica del poder, 100%, perquè és la mateixa persona, si li traus la corona, crec que hagués tingut un impacte bastant menor al cor de moltes dones, sincerament.
2: Bueno, hi ha un afegit aquí, també, que també comenta Bàrbara Rey. Bàrbara Rey, quan l'emèrit la truca per primera vegada a casa seva, hola, soy Juan Carlos, saps? I ella diu, què Juan Carlos? I diu, el rei. Clar, quan el rei se li posa bé i li fa la proposta, a veure, d'una manera velada, de que vol tenir una relació amb ella, ella, que és una artista que fins al moment doncs, havia anat trampejant i que se n'havia anat sortint, diu de cop i volta, si li dic que no al rei, a mi se'm tanquen les portes de televisió, cinema, teatre, papa... O sigui, que en certa manera també jo crec que hi ha una cosa de, bueno, és que el rei em reclama, eh? I per l'època en què ell tenia relacions amb altres dones, bueno, hi ha la típica, aquella anècdota que s'explica sempre, que ell estava amb una model en un vaixell a alta mar i arriba la reina Sofia amb una llanxa motora, i ell empenta la model i la llença per la borda perquè la reina Sofia no coincideixi amb aquesta noia, no?
1: De fet, una de les anècdotes també de la reina Sofia trobant-se'l en una amant fa referència a una amant que sempre s'ha dit que podria ser una cantant que es deia La Polaca, tot i que es va rumorejar que era Marujita Díaz o Sara Montiel, també. Clar, que també hagués pogut ser perfectament igual lo mateix que Bàrbara Rey. La veig a la tele, m'agrada, li truco i l'altra vegada dis-li que no, no?
0: Llavors... Quin creieu que és l'episodi més fosc de tots els que té en el seu currículum el rei emèrit?
2: Els barrils de petroli. Clarament. O en matèria d'amants.
0: No, en general.
2: Jo crec que els negocis que fa l'Aràbia Saudita, sí, home, i tant. Això, mira, que ell tingui, ja em permetreu, aquesta expressió, però que tingui el pito brut. Això m'és igual, a mi. Que vagi amb qui vagi i ja està. a banda que, evidentment, les relacions sentimentals dins d'una institució com una família monàrquica tenen... Se li ha de posar la lupa aquí.
1: Són polítiques, és que clar.
2: Evidentment. Sí, sí. Però que, evidentment, faci uns negocis paral·lels i que d'aquí en tregui uns diners amb els quals està finançant... bé,

0: Doncs empreses sospitoses. Tothom sap que, evidentment, Urdangarín no va anar a la presó perquè sí. Doncs això, jo crec que és el gran drap brut que té el rei en el seu calaix.
1: Sí, òbviament. Per mi tot el tema de la corrupció i tot és un escàndol, però també voldria enfatitzar tot el tema de la vida amorosa, que amb això de les infidelitats ens fa molta gràcia i l'atractiu del poder i tal, però l'atractiu del poder té una part molt fosca que abans comentàveu, que és el de que moltes vegades s'intenta deixar a totes aquestes amants com dones tontes que, com que era el rei, s'hi han agafat, i és el que deia, moltes vegades sents que no pots dir que no. I això,
0: clar,
1: moltes altres exemples de la vida de moltes relacions de poder, que per mi les amants tenen més un paper, potser víctima no acaba de ser la paraula, però de tontes segur que no. De tontes segur que no, perquè t'està trucant el rei.
0: No, i a més que les tria llestes, totes intel·ligents.
2: Exacte.
0: No tria ties que no puguin tenir una conversa fent un arròs.
2: I en aquella època s'ha de dir que ell tenia moltíssim més poder que el que té ara. Espanya tenia només un mitjà de comunicació a la pràctica, i realment si tu et dedicaves al món de l'espectacle o del, no, com una de les amants que va tindre, que era fotoperiodista, doncs bueno, és que te podies quedar sense feina.
0: Correcte.
2: Poca broma, I a més te podia fer boicot a futurs, vull dir, que no només al present, no només un càstig puntual, vull dir que realment, cuidada.
3: Més draps bruts, què és el que creieu que pesarà més quan d'aquí uns anys mirem enrere i ens fixem en la figura de l'emèrit? Com creieu que serà recordat?
2: Que ha traït el poble espanyol, que li feia tantíssima... Que fins i tot la gent que no era monàrquica dia que era juancarlista, l'ha traït perquè ha aprofitat lo càrrec que li van cedir en tots los honors i en tot lo poder. Recordem que és una persona que, segons la Constitució, és inviolable, per tant, pot fer i desfer sense conseqüències penals, i ell ha abusat d'aquest càrrec per a fer-se presumptament milionari, ell, fent servir totes les estratègies possibles per, a més de guanyar molts de diners fora del lloc, no tributar com tocaria, perquè hi han hagut regularitzacions que ho avalen.
0: I tant.
1: Jo, si em preguntes com crec que serà recordat, malauradament crec que serà recordat per el campechano, l'infidel i totes aquestes coses que han fet tanta broma i que tant han creat l'atenció. Com crec que hauria de ser recordat? Doncs, bueno, és veritat que, mira, durant la transició a la democràcia li devem va tenir un paper molt important. No crec que fos perquè fos superprogre, sinó una mica per pressió i context, però hi era i ho va fer, així que això és molt important. Però també és molt curiós que és una persona que va néixer a l'exili, perquè va néixer a Portugal, perquè estaven exiliats, i de moment encara continua a l'exili, no? Llavors és com un cicle interessant d'analitzar, jo penso.
2: Espanya només ha sigut un tràmit, no? A la seva vida va començar l'exili i l'acabarà l'exili, i això només ha sigut un tràmit per a poder facturar. Vaja,
0: sí,
2: per
0: molt
2: trist,
0: que ell després vagi dient que es mor de ganes de tornar perquè este és su casa, su país, su pàtria. Bé, no, jo crec que passarà la història com passen tots els Borbons, com va passar el seu avi i el seu pare, un pobre home, un pobre diablo. El seu avi, evidentment, també va haver de sortir per cames, Isabel també va haver de sortir per potes. És la lacra que arrosseguen els Borbons, i el seu fill i la seva neta. Doncs ja ho veurem, aviam com gestionen aquest futur de la monarquia a Espanya. No crec que hi hagi un referèndum, no crec que es pregunti el poble espanyol si vol seguir tenint monarquia. El que sí que està clar és que aquí hi ha hagut un canvi d'etapa, un canvi d'era, les coses s'estan fent d'una altra manera, ni millor ni pitjor, és monarquia, o sigui, a partir d'aquí. Però sí que és veritat que ell, jo crec que és l'últim Borbó que fa honor als seus ancestres i a la seva família.
2: I ara que parlava això dels draps bruts, estava pensant també que té un drap brut que realment és com molt light i que ha passat molt inadvertit, però que és molt significatiu, que és que ell... ell va acceptar el càrrec de rei saltant-se el seu propi pare. O sigui, ell va vendre a son pare, a Franco. O sigui,
0: sí, clar.
2: Franco el va triar ell, però quan ell va tindre poder, ell hagués pogut dir, jo m'aparto de la monarquia perquè vull que regne el meu pare, perquè és a qui li toca dinàsticament, toca a ell.
0: Però havia de dir que no a Franco, que l'havia educat.
2: No, però ja estava mort, vull dir, saps com t'ho vull dir?
0: Sí,
2: clar,
0: sí.
2: Ell va vendre a son pare, i a son pare va tindre que quan ja era rei Joan Carles, son pare va haver de renunciar al càrrec davant del rei, vídeo el podeu trobar a YouTube. I això és molt significatiu.
1: Sí, és molt irònic també perquè ara ell tampoc no acaba de tenir la millor relació amb el seu fill i també s'ha semblat com apartat.
2: Clar.
1: Llavors és tota l'estona un cicle.
2: Us faig
3: una última pregunta que vull una resposta ràpida amb un parell de paraules, i ara veureu per què. L'any 2025 va publicar Reconciliación, les seves memòries.
2: Uf.
3: Les vostres memòries com es titularien?
2: Gran tema,
0: Jo crec que jo posaria merda per qui quedi.
2: I ja exacte, està. Sí. Jo com, no m'arrepentixo de res.
0: De res.
2: Jo crec que també aniria una mica per aquí.
1: Sí, algo així, jo igual.
0: Sí.
3: Molt bé, doncs escolta, queda dit.
2: Això, si és que tenim les mans molt netes i la consciència molt tranquil·la.
3: Ah, no, aquí no hi ha. Els traps bruts són per altres. Escolteu, Elisenda Pineda, Joan Callarissa, Carla Rubia, moltíssimes gràcies a tots tres amb aquests draps bruts de l'emèrit que ens hi hauríem pogut estar una hora més, però l'estona dona...
2: Un monogràfic, eh?
3: Es podria fer un monogràfic.
0: Això del 23F, quan ho explicaran?
3: Ah,
0: apunta-t'ho, això, per un altre dia.
3: Mira.
0: Aviam quan ens ho explicaran.
3: Queda apuntat.
0: Sí, gràcies.
3: Elisenda Pineda, Joan Callarissa, Carla Rubio, moltíssimes gràcies. Abraçada ben fortes, gairebé... Són gairebé les 12 del migdia. El que passa és que el suplement d'estiu, que estem tan pendents de totes aquestes pluges, volem mirar també cap al sud del país amb el Ricard Buigas. El tenim encara al pavelló de Roda de Barà actualitzant-nos al llarg de tot el matí aquesta situació. Ricard, a les 11:55 del matí, on ets? Què veus?
4: No, estic al pavelló. Mira, el que us puc explicar ara és que bàsicament el que estem veient és que hi ha molts operaris que han estat treballant, diguéssim, en aquesta emergència aquí al pavelló de Roda de Barà, que ja estan recollint. Hi ha una ambulància de la Creu Roja que està traslladant a les últimes persones cap al càmping, i el que explicàvem anteriorment, ells seran els que hauran d'avaluar l'espai, com ha quedat l'espai, si és habitable o no, si poden continuar la seva estada al càmping. Ja els han explicat a la direcció del càmping que els serveis són mínims. Per exemple, el restaurant de el càmping no podrà obrir durant les pròximes 24 hores, segons explicava la pròpia direcció, i l'alcalde de Torredembarra, amb qui hem pogut parlar fa una estoneta, que ha sortit directament cap al Vendrell per trobar-se amb el conseller Espadaler, doncs el que ens ha explicat és que si el càmping no pot reallotjar a la gent, ells actuarien com a segona opció, perquè tenen espais, com per exemple el mateix pavelló, per poder muntar llits i que la gent pugui passar aquí la nit.
3: Doncs és la situació a aquesta hora. En Ricard Buigas, que ens actualitza des del pavelló de Roda de Barà. Ricard, moltes gràcies. Abraçada ben forta.
4: Bon dia.
3: Fem una pausa i ens anem acomiadant al suplement d'estiu. Ara tornem.
5: El suplement d'estiu amb Marina Alaminos. Guàrdia, amb Enric Calpena.
6: Quan Àtila i els uns van irrompre...
7: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
8: Calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
10: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa.
9: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mic i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mic, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.

0: Doncs 2 minuts i seran les 12 del migdia. Fins aquest aquest suplement d'estiu en què hem recollit la versió institucional del temporal. També hem escoltat els testimonis, els alcaldes dels municipis afectats, diversos testimonis que han viscut en primera persona aquest temporal al Baix Penedès i al Tarragonès, testimonis com els del Juan, que hem anat escoltant, que ens explicava que estava al càmping de Roda de Barà, on ha caigut un dels murs que ha deixat 5 persones ferides, una de les quals han estat crític. Per tant, recordem que aquests aiguats han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, amb màxims que han superat els 150 litres per metre quadrat. Amb tots aquests retards, també totes aquestes afectacions al servei de Rodalies. Per tant, al llarg de tota la tarda, també amb els companys informatius de Catalunya Informació, que anirem actualitzant totes aquestes afectacions i la previsió meteorològica per aquestes pluges que encara cauran al llarg d'aquestes properes hores. Sí que no ho faran amb tanta intensitat com ho han fet aquesta nit. Per tant, ja ho sabeu, moltíssima precaució si heu d'agafar el cotxe, si sortiu a la carretera, totes aquestes rieres per on encara baixa fort aquesta aigua, com ens han explicat aquests diversos testimonis. Nosaltres ho actualitzarem també demà, el suplement d'estiu. Demà, a partir de les 9 del matí, ens hi tornarem a posar. Avui ho deixem fins aquí. Un suplement que hem fet possible a la coordinació d'informatiu Joan Trias, a la redacció Marta Ferrer i Albert Postils, a la producció Sònia Deulofeu i Eva Català, al control tècnic Xavi Llauradó i al control central Pepi Quinteros. Tornem demà, cuideu-vos, moltíssima precaució. Que vagi bé la tarda.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els aiguats al litoral de la Costa Daurada han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, amb màxims que han superat els 150 litres per metre quadrat. Uns aiguats que han deixat 5 persones ferides, una de les quals han estat crític, després de la caiguda d'un parell de murs a Roda de Barà. Un ha caigut al port i l'altre en un càmping. En aquesta instal·lació s'han hagut d'evacuar les 300 persones allotjades que s'han reubicat al poliesportiu municipal i han rebut l'assistència de la Creu Roja. El cap de l'operatiu és Miguel Escobar, en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Hem muntat uns petits llits amb unes 25 places perquè puguin dormir amb matalassos els llits. Hem posat a disposició el vehicle d'avituallament, assistència sanitària a diverses persones, amb una ambulància. Hem gestionat una miqueta de medicació que algunes persones no en tenien i, en principi, aquest és el nostre suport que estem donant.
2: A poc a poc els campistes se'ls anirà retornant al càmping una vegada avaluats els desperfectes. Al Vendrell, al Baix Penedès, 150 persones han estat evacuades d'una discoteca i se les ha traslladat a una escola del municipi. A Rodalies hi ha retards d'entre 15 i 45 minuts a mitjana. Les línies R2 Sud, R4, R13, 14, 15, 16, 17 i RT2, on durant 4 hores s'ha interromput la circulació per inundacions a l'estació de Sant Vicenç de Calders. La carretera nacional 340 també s'ha pogut reobrir ja a 8:15 del matí el trànsit després del tall entre el Vendrell i Torredembarra. Més notícies que repassem amb la Maria Guixà. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants de Ceuta.
4: Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma.
2: Els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 morts als dos bàndols.
4: La majoria són menors d'edat, tot plegat l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat.
2: I els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial.
4: Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país.

0: Cicle especial de cinema francès a la fresca.
1: I els Amics de les Arts actuen avui a la Festa Major d'Igualada. El concert començarà a la mitjanit al Parc Central de la capital de l'Anoia. Ompliran un dels espais centrals de la Festa Major d'enguany, repassant els grans èxits de la seva carrera. I els esports, Roger Arnau.
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans de debutar demà a la Lliga al Camp de l'Elx. Ho ha fet amb tots els fitxatges del primer equip ja inscrits a la Lliga. Aquest matí el club ha donat d'alta Cancelo, l'últim que faltava després de les inscripcions ahir de Gordon, Adeyemi i Rodri. El migcampista madrileny, això sí, continua fent treball individual. L'Espanyol, d'altra banda, rep aquest vespre al Real Madrid a Cornellà al Prat a 9:15, mentre que segon el Girona, que ahir va perdre el camp del Córdoba, ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado, té 18 anys i prové del Benfica. En bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès, Joan Makoudou, fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys, fa 2 metres i 7 centímetres i prové del Mònaco. És el desè fitxatge del nou projecte del Barça. En motor, a les 3 de la tarda, hora catalana, comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de Washington a l'IndyCar. La classificació serà a les 11 de la nit, hora catalana. A la cursa de demà, el català Àlex Palou pot aconseguir el seu quart títol consecutiu, el cinquè de la seva carrera. I finalment, avui a Mònaco, comença la Vuelta a Espanya. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes. El pentacampió del Tour, Tadej Pogacar, torna a disputar la Ronda Espanyola, on no hi participava des del 2019.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Ofertes límit al Corte Inglés. En electrònica fins a un 10% de descompte addicional en marques d'ordinadors com HP, Asus, Lenovo i Acer. I fins a un 20% en una selecció de smartphones Samsung, Xiaomi, Honor i SPC. Són les ofertes límit. Només 4 dies, del 20 al 23 d'agost. A la botiga web i app del Corte Inglés.
6: Oh, capità, el meu capità.
7: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
8: Ja no sé què em passa.
7: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
9: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
7: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
10: Això sona brillant.
7: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, la forma de l'aigua.
11: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
12: Aquest estiu, us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
13: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
12: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
13: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
14: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
3: Catalunya Ràdio.
15: Guàrdia, amb Enric Calpena.
16: Quan Àtila i els uns van irrompre...
17: L'estiu no atura l'enguàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
15: Enguàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
17: Una hora d'història que us captivarà.
18: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
15: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
19: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
15: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, al groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
20: Hi ha una cabra que acaba de parir.
21: Ara mateix.
15: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
20: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
15: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.

0: què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo. Ens visita un boig conegut o un sàvia per conèixer?
0: Una sàvia per conèixer. Ah. I sàvia, sàvia de les de veritat,
1: de veritat,
0: eh? Vull dir, la Maria Jesús és enginyera de mines i guanyadora d'un concurs. Agafa't, eh? De la NASA.
1: Hòstia, quina pressió, nano. Què dius, de la NASA?
0: Sí, sí.
1: Hòstia, em foto una mica de vergonya i tot, eh?
0: Vergonya o què?
1: Collons, que vingui gent tan llesta aquí, en aquest programa. Què li demanarem?
0: No, bueno, tu res, no li has de demanar. Ja ho faran peio. Vull dir que... I escolta, l'Arnau i la Laia ens ampliaran el nostre coneixement musical amb un dels seus anàlisis, que són molt imparits.
1: Arnau, Laia... Perdoneu, ja em sap greu. Per més que ens feu això, classes d'aquestes, no entendrem mai res nosaltres. Sí. Però no, insistiu, eh? Vull dir, no fluixeu.
0: Bueno, en fi, farem també allò de passejar el gos, que a mi segueix sense agradar-me, i dedicarem el capítol a la clau.
1: La clau? Jo sempre la perdo.
0: I com entres a casa?
1: Home, perquè en tinc una altra d'amagada sota la catifa d'entrar a la casa, allà en tinc una amagada.
0: No ho diguis, boig, no ho diguis, que t'entraran a casa teu a robar.
1: Bueno, però primer l'han de trobar, eh?
0: Però dius...
1: Tinc una catifa molt grossa, eh? Fot un metro per 50 centímetres i no saben si l'amaga a la dreta o a l'esquerra. A quin cantó l'amago? No ho saben, això no ho he dit. No ho he dit?
0: Ganes, que no cal que ho diguis. Vull dir que no.
1: Piu!
0: Calla, que arriba el jefe. Calla.
2: Déu us guard.
3: He vist el batlle!

0: La Renaixença.
1: La clau existeix des de fa milers d'anys.
2: Sí, és tan antiga com els lladres.
3: Clar, si no hi hagués lladres, no hi hauria claus, saps?
1: Sí, sí, sí. L'invent s'atribueix a un arquitecte grec.
3: Collons de grecs.
1: Teodor de Samos, al segle VII abans de Crist. De tota manera, els que inventen les claus metàl·liques són els romans. Les utilitzaven sobretot per les caixes fortes, on guardaven joies i objectes de valor. Perquè ningú els hi prengués la clau, fixeu-vos, la duien sempre enganxada als dits, com uns anells d'on penjaven les claus. En els dits, eh? Una mica incòmode, trobo, no?
2: Hòstia, molt incòmode, eh? Oh, collons, segons quina feina et toqui fer, amb les claus allà penjades dels dits... A veure, tu vas a munyir una vaca, com ho fots, amb les claus allà penjades?
1: No, malament. Ara, suposo que eren un altre tipus de romans els que duien claus penjades als anells. Els que munyien vaques no conto que tinguessin gaires caixes fortes. Devien ser altra gent que treballaven poc, suposo. Antigament, la mida de la clau anava en concordança amb la mida i la importància de la porta. Com més gran era la clau, més important era el que preservava. Per sort, ara són més petites, eh? Si no, seria terrible haver-les de ficar amb aquella anella de ferro, que allò és impossible, eh? Allò.
2: Quina anella?
1: Eh? Sí. L'anella. L'anella aquella on fiques les diferents claus. Allò perquè no... Allò que et pots deixar les ungles dels 10 dits per obrir-la.
3: Sí, és tremendo.
1: Com és que ningú ha inventat alguna cosa, alguna història?
3: Bueno, sí que hi ha aquell monedero de pell, peio, que dinjan unes, que pots posar les claus allà dins i poses la butxaca aquell monedero.
1: Allò, nano, allò Déu-n'hi-do, eh?
3: Bueno, allò va de conya, allò.
2: Què passa amb allò? Jo en tinc, allò va molt bé.
1: Allò, si tens allò, la pròxima clau que facis servir serà la del teu nínxol, segurament. Perquè no he vist ningú que tingui allò que tingui menys de 70 anys, la veritat. Sí,
4: jo no sé de què esteu parlant encara.
1: És que no ho sabràs, Ale. No. És una funda de pell que portaven els avis que pots ficar les claus penjades a dintre. Sí. És una cosa d'avi, però a més és d'avi dels anys 90. No ho porten, ni els avis d'ara no ho porten ja. Però vaja. En fi, anàvem a les claus. A partir de la revolució industrial arriba la serralleria moderna i les claus que coneixem avui en dia, que tampoc és que hagin evolucionat gaire des de llavors. I el que sí que no s'ha modernitzat és la còpia de la clau. Aquí també estem encallats. No sé si heu anat mai a fer una còpia de la clau.
3: Collons, i tant. Hòstia. M'agrada molt a mi anar-hi.
1: Sí? Hòstia. Aquell disco, aquelles xispes, no? Aquelles guspires, no?
3: Amb el rato que estàs allà.
1: Un senyor amb unes ulleres allà que s'està 5 minuts anar-s'hi mirant, i acaba de fer la còpia de la clau i et diu, té, prova-la. Bueno, prova-la, fes-la bé, mal parit, no?
2: A veure, això no em dedico a l'estadística, però... Em sembla que 9 de cada 10 claus fallen. Vull dir, no, a la primera no funcionen, eh?
1: Mai m'ha funcionat
2: una
1: còpia de clau.
2: S'ha de rectificar alguna cosa.
3: Jo la faig en un lloc a Girona, molt bé de preu. Ah, clar, el que passa que ets a Girona, has d'anar a casa a provar-la...
1: Tornar a Girona.
3: Tornar-hi, vull dir que em surt la clau a 37 euros.
2: Saps el que no entres mai?
3: Colina i tot.
2: Allà on te fan claus, arreguen sabates, també.
1: Sí, sí, sí. És una barreja de negoci ben curiós. Sí. I ara hi ha comandaments del mando del Graig, també.
2: És veritat.
1: Sí. I plantilles pel peu, he vist, a vegades, també. Una barreja de...
3: I hamburgueses. Que
1: sí?
3: No sé, però acabaran fent
1: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Catalunya tenim una figura molt associada a les claus. El sereno.
1: Collons.
2: Una altra vegada, Mercè.
1: Què? Jo m'agrada molt sereno.
2: Sí que hem parlat molt del sereno.
1: Sempre fas aquí serenos.
2: Sempre anem a petar el seren.
1: Sí, sí. Ja que no té guionista, la Mercè. Ha de tenir guionista. Nosaltres tenim guionista. Ja li heu de posar un guionista.
3: Ja el repeteix.
1: Home, però doncs té el guionista burro, eh?
0: Perquè el tinc espatllat.
1: Aquest tema ja l'havíem tocat 20 vegades.
0: Bueno, no, i perquè va ser una figura molt important.
1: Bueno, no sé, devies tirar-te algun...
0: No,
2: no us comenceu a ficar amb les vides privades dels col·laboradors.
0: És que de veritat, de veritat. Lliga els cura, aquests dos.
2: La Mercè, amb qui es fiqui al llit i amb qui no s'hi fiqui.
1: No n'haig de fotre res. No importa. Mentre no sigui jo.
2: Perquè ets casat. Ets casada, tu, Mercè, o no?
0: No. No, no, no. No.
4: Però vius a Preia.
2: Però tens una...
0: Ah, però per què pregunteu? Ai, va. És que ja no sé ni què us deia.
2: El sereno.
0: Ah, sí. Ja un dia ja us vaig explicar d'on sorgia l'expressió catalana prendre's algú pel sereno i
2: el
0: també...
2: Pitu, el pitu.
4: Veus, ha volgut... Es que... No ha dit pitu.
1: No, no ha dit pitu.
4: Per no aixecar sospites, saps? Eh?
2: Perquè està embolicada amb un sereno.
1: Està embolicadíssima amb un sereno.
2: Està claríssim.
1: Amb més d'un.
4: Que es veu que té un bon pitu, pel que m'han dit.
0: Ai, nois.
2: Hi ha sereno, l'Homes de Rei?
0: No hi ha sereno, l'Homes de Rei.
2: Va, Mercè, aviam.
0: I també l'altra expressió, anar de 21 botons.
2: Sí.
0: Aquesta sí que us l'he dit bé.
1: Sí, però no me'n recordo pas d'aquests programes.
2: Doncs
1: no?
2: Busques els capítols.
0: Sí.
2: Busques el capítol
0: del
2: xiulet.
0: Estan penjats a la plataforma.
2: El capítol del xiulet i el capítol del botó.
1: Sí.
2: I allà està tot
0: trobaràs
2: explicat.
0: Trobaràs allà.
1: Molt bé.
0: Sí, sí, sí. I si una cosa portava el sereno, eren claus. Tenia claus de tots els portals de tota la seva zona.
2: Sí.
0: Sí. Llavors la gent que tornava de casa de nit no portava la clau i normalment reclamava l'ajuda del sereno per obrir la porta. Cridava, sereno!
2: Sereno!
1: Ja vinc!
0: Sí, i el sereno t'obria la porta.
4: Mira, era senzill. Per què es diu sereno? Perquè tu com anava mamat i ell anava serè? O...
0: Ah, doncs mira, està bé aquesta teoria. Sí, però no. Era perquè una de les funcions del sereno era anunciar les hores i la situació meteorològica.
1: Ah, deia, per exemple, les 10 en punt! Pluja!
0: Exacte, exactament així. Sí, sí, cada hora. I com que la majoria de dies fa bon temps... Sí, cada hora ho deia.
2: Sí, sí, sí.
0: I com que la majoria de dies fa bon temps, doncs el més habitual era sentir-lo cridar les 11 en punt, serè!
1: Sí, les 12 en punt i sereno!
0: Exacte, i sereno. I li va quedar sereno, i ja està.
2: Perquè estava serè, sempre.
4: Si hagués plogut molt...
1: Les 12 en punt, sereno! Me'n vaig amb la Mercè!
2: Sí, els serenos de Londres poder els diuen plugeros.
4: Clar, és que, clar, aquí és sereno perquè es fareu entens, s'enganxen encara aquestes èpoques.
2: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una enginyera de mines tarragonina que, gràcies a la seva curiositat desbordant, s'ha convertit en l'única guanyadora internacional d'un concurs de la NASA.
1: Callans.
5: Ella és d'aquelles persones que es fa gran davant dels reptes i ha trobat en l'àmbit de la intel·ligència artificial la manera de fer un món millor.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Maria Jesús Puerta. Maria Jesús, què has menjat avui per esmorzar?
6: Res.
2: Res.
6: Un tallat.
2: Aviam, anem a situar-nos una mica. Maria Jesús, tu ets de Tarragona?
6: Sí.
2: Vius a Cambrils?
6: Sí.
2: No? I ets enginyera de mines. I aquest estiu passat vas guanyar un concurs de la NASA amb un projecte enfocat a reciclar i transformar les escombraries a la Lluna.
6: Tal qual.
2: És gros, això.
1: Aviam.
4: Em pots explicar?
1: Reciclar?
2: A la gent ja els hi costa reciclar la Terra.
6: Sí, imagina't a la Lluna.
2: En què consisteix el projecte? Explica'ns una mica.
6: Doncs res, la NASA estava preocupada pels residus de les properes missions Artemis, que són les missions que aniran a la Lluna.
2: Perquè això passarà.
6: Això passarà, sí.
2: O sigui, l'home tornarà a anar a la Lluna.
6: Sí, els americans segur.
2: Sí.
6: Sí. I estan preocupats pels residus de les properes missions Artemis, que són com les Apolo.
2: D'acord.
6: No? I llavors van treure un challenge internacional per veure de projectes innovadors, no? Per veure què fèiem amb la brossa.
2: Però quina brossa es genera allà?
6: Doncs ells tenen una estimació que són 4.500 quilos.
2: Hòstia,
6: sí.
2: Quanta gent hi va?
6: Déu-n'hi-do, no sé.
4: Un autocar,
6: potser
4: de jubilats.
6: Són 4 o 5. No, i els tenen etiquetats, doncs, tants
1: de plàstic,
6: tant de... Sí, estan etiquetats. Sí. I el challenge es deia, bueno, a veure, què fem amb això, que sigui un projecte innovador. O sigui, perquè allò de contenidor, de color marró, groc...
1: Allà a la lluna.
0: Això no serveix.
6: Això no, està, no serveix. Més que res perquè cada quilo, baixar-lo a la Terra, costa 50.000 dòlars.
2: Hòstia.
6: Llavors, si multipliques...
2: Clar, clar.
6: Aquesta no era la solució.
2: Quants quilos has dit? 4.000?
6: 4.500. A mi em faltava la calculadora.
2: Són calés, són calés, són calés. Són calés.
6: Són calés. Llavors, havia de fer una idea que fos una miqueta més innovadora, no?
2: Sí.
6: I, bueno, doncs ho vaig... Jo tenia un propòsit, eh? O sigui, jo ho volia fer pels nens, perquè veiessin que la mama podia fer coses...
2: important.
6: Lunars. Sí, perquè a vegades els hi dius que s'han d'anticipar, que han de fer coses, i, bueno, sí, mama, ja, quan toqui. I era una manera de cridar l'atenció. Jo vinc també d'una enfermetat i tinc les meves circumstàncies, i era una manera de dir... Jo no els hi vaig dir que aniria a guanyar, sinó que aniria a fer un projecte suficientment bo perquè la NASA... ho acceptés.
1: Sí, senyora.
6: I vas guanyar.
1: I vas guanyar.
4: Vas guanyar.
6: L'única.
2: Bé, bé, bé. Escolta, i el premi? Què hem de dir del premi? Perquè el premi era gros, eh?
6: Sí.
2: El premi, si guanyes,
4: sí,
2: el dic jo, eh?
6: Bé.
2: $1,000,000.
1: Ostres, felicitats!
6: No.
4: Quan has dit que havies guanyat?
6: Sí, però el premi no. Perquè ni... ho explico.
2: Sí,
6: jo això ho vaig veure al diari i posava, no? La NASA busca projectes innovadores per reciclar-se. Bueno, i vaig, jo vaig dir al meu home, em presentaré per als nens, no? Perquè vegin que no sé què. I em vaig focalitzar el tema, les rules eren 50 pàgines.
2: Uh-huh.
6: I la part tècnica era complexa, no? I llavors em vaig focalitzar, això no vaig veure si com es cobrava, si amb Bizum, amb transferència, perquè no pensava guanyar. Sí que és veritat que quan diuen que sóc la guanyadora, penso, ostres, n'hi havia un premi.
1: Un millor.
6: I vaig mirar les rules i posava que si eres una guanyadora, un guanyador internacional, no tenies dret al premi econòmic.
4: Perdona?
6: No, o sigui,
1: fills de puta!
2: Sí, sí.
0: Però això s'ho han quedat i ho faran servir, diguéssim.
6: El projecte.
0: Aquí.
6: És que ara mica.
1: Ah, que parlava la NASA.
6: Estic a la lluna. Ja baixo. Doncs, home, al principi no, però bueno...
0: Ah, no ho faran servir?
6: Bueno, no sé, tenen la idea. Clar. Perquè, bueno, explico, perquè n'hi ha una altra fase.
2: Estem a la primera fase.
6: Clar, jo
2: vaig... Anem a poc a poc.
6: Primer,
2: guanyes un premi a la NASA.
1: No cobres.
2: Un premi que està dotat amb $1,000,000 de dòlars que no pots cobrar perquè no ets americana.
6: Tal qual.
1: Sí, no tens cap parenta allà.
6: Ho posaven a les rules.
2: Sí, sí, clar.
1: Però, bueno, però
6: tampoc,
2: no t'ho llegeixes mai tot, tampoc.
6: No, però, a veure, jo tenia el propòsit. No? O sigui, jo no anava a guanyar perquè, a veure, sí, jo
1: bueno,
6: estic a la terra i pico de terra.
2: Oh, bueno,
3: doncs jo l'hagués liat part, eh?
6: No pensava guanyar perquè després he vist que es presenten empreses, que startups, que només fan això, o sigui, clar, pel premi, no? Per després
2: clar.
6: Vendre la idea.
2: Clar.
6: Jo tenia un altre propòsit i no vaig mirar això, no m'ha interessat. A veure, la NASA també em podria haver dit, mira, aquesta de Tarragona, avui no, ningú, cap ni un. Bueno, ha fet el reconeixement, he rebut a casa un diploma de la NASA i pegatines.
2: Sí.
6: Està molt bé.
4: Això està bé, això.
3: Home, jo, sí, jo em dius que vols això un milió d'euros i dic això, eh?
1: Unes pegatines de la NASA.
2: Ah, te fots un adhesiu de la NASA allà al cotxe?
3: Però jo xulo, eh?
2: Ets l'amo de Cambrils, eh?
6: El porto a l'ordinador i tothom quan em veu que estic prenent un cafè i dic, l'astronauta, dic... Vols alguna? Porto alguna.
2: No.
6: Això era la primera fase.
2: I ara hi ha una segona fase del concurs.
6: Ara
2: no?
6: Explico.
2: Estem en aquest punt.
6: Jo no volia anar a la segona fase, però clar, quan guanyes, te vienes arriba, no?
2: Clar.
6: I dius, ostres, igual soy buena.
3: I em fico guanyant altre millor.
6: Bueno, ja pensava que això no, perquè si a la primera fase posaven això, segur que... A la segona són 2 milions.
1: Ah, va, sí. Ara ja van posant...
0: 2 milions que no guanyaràs?
2: Encara és a temps de perdre 3 milions.
6: Bueno, llavors vaig dir, ostres, potser aquesta idea, que després explico una miqueta de què va, és bona, no? I dic, bueno, doncs sí que potser la gent es va interessar, escolta, que et canvio l'ordinador, t'ajudo, no sé què, dius, espereu a veure què diu en la segona fase, perquè potser s'ha de fer un prototipo físico, aquí una nave, i jo això no puc fer, no? Necessito un laboratori, la universitat, bueno, i us tenia ja en stand-by, i han sortit les rules, les normes.
1: Les bases.
6: Sí, d'aquestes... És que hi ha rules, ja...
3: No, jo t'he entès.
2: És per la NASA, saps?
6: La NASA, per això...
1: Lo important és que puguem seguir.
6: Val,
2: no.
6: Sigueu, no?
1: Que ja corres, eh? Mira que corres, eh?
6: Sí, una miqueta...
2: No t'ho escriuen en català, la
6: NASA. No. S'ha de presentar en anglès, que això va ser també un drama.
1: És un drama, això.
6: Sí. I llavors han sortit les... Les rules. Molt bé. I ara què diuen? Doncs ara en diuen que... Si ets participant internacional, no et pots presentar.
1: Oh! Hòstia, ara no et volen. Ara no et volen.
6: No. Llavors jo vaig trucar a la NASA, estic tot el dia trucant.
1: Quin telèfon?
6: La de Tarragona, que escolti. I ara em van dir, no passa res.
2: Estan a la NASA allà i veuen 972.
6: Sí, sí. 977. 977. I em van dir, ostres, no passa res. No pots presentar-te com a participant internacional, ni jo, ni els xinesos, que ho poses expressament, ni els russos, ni els...
7: N'hi ha molts.
2: Ni xinesos, ni els russos, ni Cambrils.
6: Ni Cambrils, sí, tal qual. I no passa res, et podem presentar als guanyadors internacionals perquè això jo ho vaig saber quan vaig guanyar. Els internacionals, o sigui, els americans van com els Oscars. Els americans van per un cantó i la resta del món per l'altre. Jo soc la resta del món. I llavors diu, et podem presentar als americans i potser vas amb ells amb un, com a partner.
2: Ah, ara necessites un soci.
6: Un moment. I dic, bueno, potser... Calla,
1: no tallis.
2: Calla,
1: has de mirar de respirar, també, de tant en tant.
6: Sí.
2: Vale. De veritat, jo no havia tingut mai ningú davant que hagués perdut $1 milió.
6: No, espera.
1: Espera, que encara perdrem
6: més. Això l'acaba d'explicar. Bueno, i llavors, vas dir, parlam amb aquests guanyadors, que potser amb ells, dic, bueno, vale, però... no pots liderar, no pots ser el líder del team. Llavors, ostres, dic al Mero.
4: Aneu la merda, doncs.
6: I llavors dic, no sé, m'ho estic rumiant encara.
2: Encara avui t'ho estàs rumiant?
6: Sí, perquè fins gener no es presenta ja als equips i potser alguna cosa ja de...
1: Falta molt poc.
6: Falta molt poc. Estem ja a 30.
2: Sí, sí, 30 de desembre. Per tant, ara si trobes, si ens escolta algun americà, algun americà que vulgui fer-se soci...
6: Sí, però s'han interessat empreses, eh?
2: Sí, s'han interessat.
6: Sí, el que passa que, a veure, jo el meu propòsit no era començar a fer aliances i contractes privats amb empreses. Jo volia demostrar als nens que els podia fer. La segona frase diu, ostres, mira, també vull poder fer esto. Però ja començar a fer coses d'aquestes, baixo la terra.
2: Jesús! Ens pots explicar, Maria Jesús, per sobre els que no hi entenem, en què consisteix el projecte? Sí. Això de reciclar a la Lluna?
1: Sí. Que no t'ho copiïn, ara.
2: No.
6: Bueno, jo explico, però...
1: No diguis com es fa.
6: Tu fes la Coca-Cola, a veure si la fas igual. No, clar, no podràs fer-la. No copiaran. És que no.
2: No poden.
6: Friqui com jo, n'hi ha.
2: Només ho sap fer ella. Només ho sap fer ella.
4: Ja em quedes això.
6: Però explico més o menys.
1: Sí, vale? Calleu.
6: Sí, calleu. Com que no podia... Calleu. Que jo conoto, no? com que no podia anar a la Lluna, o sigui, jo no puc anar allà a la Lluna, no, estic invitada, i com que no puc baixar aquí la brossa, dic, bueno, qualsevol cosa s'ha de fer allà, no? I llavors, què tenim a la Lluna? Tu saps?
2: No.
6: Perquè jo només veig les pel·lícules aquestes que comencen a caminar, això és el regolito lunar, és aquest pols, sí, que sembla com... Això són minerals.
2: Ah.
6: Sí.
2: Hi ha minerals a la superfície de la Lluna.
6: Sí, i aquesta és la meva zona de confort. Els minerals tenen propietats.
2: Sí.
6: Tenen propietats.
1: Ah, tu hi toques...
6: Soc enginyera de mines.
1: Ah, clar.
6: Trampa. I tinc un màster en tema de medi ambient i d'IA. I llavors dic, bueno, qualsevol cosa ha de passar per allà i hem d'intentar aprofitar les propietats dels minerals.
2: Sí.
6: Llavors, què faig? Dic, bueno, a lo millor quan han anat les missions a Apolo han baixat una bosseta, han fet anàlisis i potser estan a... puc accedir amb aquesta informació.
2: Sí.
6: Torno a trucar a la NASA.
2: Oh, que pesada.
4: Pesada també, noia.
1: A Tarragona!
2: A Tarragona torna a trucar.
6: Hola,
2: la digue-li que no hi soc, digue-li que no hi soc.
6: La Mari. I llavors van dir que puc tenir accés amb aquesta informació de les missions Apolo des de 69.
2: Sí.
6: I em van dir que sí. Dic, hòstia, ostres, vale. 700 i pico dada, o sigui... dades que vaig tractar amb la IA i vaig entrenar un model, un random forest, bueno, és una cosa d'arbres de decisió, per tal que jo ja...
2: Va seguint, Fel?
6: On t'has quedat?
4: N'he fet algun d'arbre d'aquest.
6: Vale. Llavors, això el que permet és saber les característiques i extrapolar d'aquests minerals. Ja sé el que hi ha allà, sense pujar, des de casa.
1: I ara què fem?
6: Quines propietats tenen aquests minerals? No disten de lo que tenim aquí, les propietats són les mateixes.
2: D'acord.
6: Vale? I dic, vale. Per exemple, jo em rento les dents amb amb fluor. La fluorita és un mineral. Té moltes propietats, però altra, aquesta frescor que... Vale?
2: Sí.
6: I el punt de fusió, bueno, altres coses. Llavors, sé les propietats, perquè això ho sé, això no m'ho ha de dir ningú, sé el que tinc allà i dic, vale, què fem aquí a la Terra? L'economia circular.
2: Sí.
6: L'economia circular, o sigui, el residu, la solució no és anar a un abocador, perquè això és la pitjor solució, s'ha intentat reciclar, vale? El mateix que fem amb la roba. Dic, vale, doncs, i si agafo i crec creo un model a Mia també, un altre cop, un altre random forest, aquest que tu fas. I llavors... agafo el residu, agafo els minerals i la IA em diu quines són més eficients en cada moment i començo a fer aquesta economia circular i subproductes com ara formigó lunar. Llavors, entra la runa...
2: T'anem seguint, sembla que no, però t'anem seguint.
6: Sí? Vale.
4: Formigó lunar. Sí, sí,
6: sí. Entra la runa, comença a ser... La IA decideix, per exemple, el silicato amb els plàstics i li va molt bé, és molt òptim, molt eficient. Llavors, per aquí que surt...
2: Com per degradar-lo, diguéssim.
6: Sí, clar.
2: Per descomposar-lo.
6: Efectivament, i fer un altre producte.
2: Ah,
1: Que es quedarà a la Lluna.
6: Que es queda allí i s'utilitzarà per les missions, com ara el formigó lunar. O sigui, quan vagin allà...
1: Llavors, entra... Afotarem algun hotel.
4: Pots fer algun entra... de casa.
6: Entra a la brossa, entra a la brossa. Fa tot això, surten subproductes. I al final, com a residu com tal, 50 quilos. I que diràs, ah, no l'has aconseguit. Sí, perquè amb aquests 50 quilos faig una compactació i, se... i el, pel que seguin els astronautes.
1: Que descansin. Bravo.
2: Sí.
1: Que
2: descansin.
0: Sí. Molt bé.
6: Bueno, tot això... Tot això és la idea, que és molt eficient, perquè l'aïa en cada moment... Clar, la gent me'n diu, i això ho podem portar aquí a la Terra? Clar, canvio els paràmetres de temperatura, pressió, tot, i ho faig aquí. Quin... Home, amb els... i entreno el model de nou.
2: Escolta, qui estigui interessat en el projecte de la Maria Jesús, tens una pàgina web on hi ha tota aquesta informació, també. Que per bé, tant, bé, podeu buscar-la per internet i connectar-vos.
4: Home,
2: I ja, saps quan hi anirà un altre cop l'home a la Lluna o no?
6: Doncs ja ara està retrasat, potser... al març...
4: Ha retrasat l'home.
6: Al març o abril.
2: Què dius ara?
6: Sí, el 26.
4: Això és ja?
6: Sí, sí, és ja.
1: A la primera per Sant Jordi.
2: Tornaran a anar a la Lluna abans que acabin la Sagrada Família. Això és gros, eh?
6: És que...
7: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Maria Jesús, abans d'acabar una prova de català, et dic una paraula i tres definicions i has d'encertar-la. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa ral d'Avinyó, gentilesa de...
8: Vera!
2: A veure, la paraula d'avui és claca. Claca. A, claca, lloc... Ai, perdó, colla de gent pagada que acudeix a una presentació teatral, a un espectacle qualsevol, per aplaudir i assegurar-ne l'èxit.
1: A la Montserrat Caballé un dia la van aplaudir mitja hora seguida, però la majoria eren claca contractada pel Liceu.
2: B, claca, cop de mà fet el clatell a una persona de manera amistosa quan ha dit o fet quelcom amb el que no estàs d'acord.
4: El meu pare és el tio més fred del món. Quan li he dit que m'havien donat la creu de Sant Jordi, m'ha fet una claca i m'ha dit... Doncs molt bé.
2: O ser claca, es diu popularment quan es disposa una ratlla de cocaïna amb la intenció d'esnifar-la pel nas.
0: Quan treballava de mascota de l'Espanyol, mira, em fotia una bona claca, em posava el cap al periquito i ja va, balla!
2: Ah,
4: o... Baixarà una denúncia avui.
6: És difícil, això, eh?
2: És difícil.
6: Bueno, la tercera potser no.
2: No.
6: Però entre la primera i la segona, no sé. Jo arribo ara. Guanyo la Lluna i no sé això, no?
2: Hi ha $1 milió en joc, eh?
6: Ostres.
4: Així segur que l'endevina.
6: Ostres, tio.
2: A o B?
6: A o B. No sé, no sé. És que la A sona bé, però la B també. No sé, potser...
2: La A, ja te l'asseguro jo.
6: Va, vinga, va. Vinga, va.
4: Això sí que ho ha cobrat.
2: Sí, home, m'ha sapigut greu, vull dir, ja que no ha guanyat
6: que guanya alguna cosa,
2: no? Que s'emporti la llengua. Maria Jesús, moltes gràcies per venir a explicar-nos aquesta bestiesa.
1: No, no, et seguirem.
2: Et seguirem amb el teu projecte de reciclatge lunar. Que vagi bé.
6: Molt bé, moltes gràcies.
9: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Dos quarts d'una, informacions destacades fins ara. Cinc persones ferides, una de les quals han estat crític després de la caiguda de dos murs a Roda de Barà, al Tarragonès, pels aiguats que han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès. S'han hagut de desallotjar 300 persones d'un càmping del municipi. També s'ha evacuat una discoteca del Vendrell amb 150 persones. Desarticulades dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península, mentre la platja del Trampolín es torna a omplir de persones. I els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia dels seus països. A partir d'ara parlarem de la Festa Major de Sants, que avui pren el relleu a la de Gràcia. Només 11 carrers participen en el concurs dels millors engalanats.
1: Esports.
0: I ara què ens destaques, Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia, doncs, que el Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. Ho ha fet amb tots els fitxatges del primer equip ja inscrits a la Lliga aquest matí. El club ha donat d'alta Cancelo, l'últim que faltava després de les inscripcions ahir de Gordon, Rodri i Adeyemi. Precisament Gordon s'ha entrenat amb el grup, també Adeyemi, però Rodri ho ha fet al marge. L'Espanyol, mentrestant, aquest vespre rep el Madrid a l'RDC Stadium i a segona el Girona, que hi va perdre al Camp del Còrdoba, ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys i prové del Benfica.
0: I pel que fa al temps, dia de ruixats a les Terres de l'Ebre, tant al matí com a la tarda. En la resta del país, cel variable amb algunes pluges febles. Avui tindrem un ambient ben agradable amb màximes que no passaran dels 32 graus. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del migdia.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Els aiguats al litoral de la Costa Daurada han acumulat més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès, amb màxims que han superat els 150 litres per metre quadrat. Uns aiguats que han deixat 7 persones ferides, una de les quals han estat crític, després de la caiguda d'un parell de murs a Roda de Barà. Un ha caigut al port i l'altre en un càmping. Roda de Barà, Ricard Boigues.
3: En aquest càmping és on han començat a tornar els campistes després de que els hagin desallotjat aquesta matinada a causa de la forta pluja. De fet, Protecció Civil i la direcció del càmping estaven explicant en una reunió que han tingut precisament amb els campistes que la inundació l'ha provocat el trencament d'un mur de contenció. Com destacàvem, ara estan començant a tornar al càmping els campistes i, segons ha explicat la direcció, ells seran els responsables d'avaluar l'espai, o sigui, ara es pot entrar al càmping, però ara hauran d'avaluar si el seu bungalou, la seva tenda de campanya o la seva caravana estan habitables, o sigui, que poden passar la nit o decideixen marxar del càmping perquè ja tenien, estaven a punt de marxar, tenien una estada curta, prefereixen tornar cap a casa per tenir certa comoditat i després poder gestionar també, evidentment, l'assegurança després de l'ensurt d'aquest matí. Són afectats com la María y el Juan.
4: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
5: Los coches a media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
3: La Creu Roja, juntament amb Protecció Civil i també la Guàrdia Urbana i l'Ajuntament de Roda de Barà són els que estan gestionant primer aquest espai on estem nosaltres en aquest moment, el pavelló de Roda de Barà, i també el retorn dels campistes a través de furgonetes i altres vehicles. Un dels responsables de la Creu Roja és el cap d'operacions, Miguel Escobar, que ens ha explicat quines són les prioritats que han atès quan la gent ha arribat al pavelló de Roda.
6: Hem muntat uns petits llits a unes 25 places perquè puguin dormir amb matalassos als llits. Hem posat a disposició el vehicle d'avituallament, donat assistència sanitària a diverses persones, amb una ambulància, hem gestionat una miqueta de medicació que algunes persones no en tenien, i en principi aquest és el nostre suport que estem donant.
3: Temporal ha causat 5 ferits a Roda, 2 al càmping i 3 més al port per la caiguda d'un mur. L'alcalde Pere Virgili ha explicat al suplement d'estiu que la persona més afectada és una afectada concretament de l'incidència que s'ha produït al port de Roda de Barà, és una nena petita.
7: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port el port esportiu durant les nits d'estiu i estaven doncs dormint, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida, però que m'han dit que s'anava recuperant positivament.
3: Penseu que a Roda de Barà s'ha arribat a registrar més de 270 litres per metre quadrat, i en altres punts de la zona, com Creixell, 166, i el Vendrell, 145 litres per metre quadrat.
0: Doncs precisament al Vendrell, al Baix Penedès, 150 persones han estat evacuades d'una discoteca i se les ha traslladat a una escola del municipi. A Rodalies hi ha retards d'entre 15 i 45 minuts de mitjana en les línies R2 Sud, R4, R13, R14, R15, R16, R17 i RT2, on durant 4 hores s'ha interromput la circulació per inundacions a l'estació de Sant Vicenç de Calders. La carretera nacional 340 s'ha reobert a 8:15 del matí després del tall entre el Vendrell i Torredembarra. Les pluges intenses d'aquesta nit a la zona del Baix Penedès han coincidit en plena campanya de la verema. Això pot provocar molts danys al raïm, segons ha explicat a una entrevista a 3Cat Info Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
8: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur, i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs et pot provocar doncs que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: A més, la collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar durant uns dies.
8: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i altres malalties a la vinya. 2:15 d'una del migdia, ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Anem al País Valencià, Bétera, Pepa Ferrer.
9: Unes hectàrees cremades que s'han multiplicat només en 24 hores, de 100 hectàrees que parlàvem ahir a més de 600 que parlem ja avui d'un incendi on la paraula optimisme costa de pronunciar i on hi ha 25 mitjans aeris treballant contra el foc. Ahir el dia era favorable, la nit ha sigut humida, s'esperava avançar, però el factor negatiu, l'enemic, ha estat la vegetació, una vegetació complexa que dificulta les tasques d'extinció i que fa més vulnerables les hores centrals del dia. Si ahir el que preocupava va ser la carretera CB25 entre Gàtova i Altura, avui el que preocupa és el terreny, que està molt calent i temen possibles revifalles. 1.000 persones han estat evacuades de Gàtova, una quarantena passen la nit al poliesportiu de Bétera. De moment, sense previsió de tornar a casa.
0: Els efectes de la crisi migratòria entre el Marroc i Espanya, a banda de l'esfera humanitària, la política, l'econòmica i la social, arriben ja a la policial. I és que a les últimes hores la policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. Dels 5 detinguts per la seva presumpta implicació en les xarxes, només un, de moment, ha ingressat a presó. D'altra banda, ahir es va tornar a omplir de gent la platja del Trampolín, que dijous havien desallotjat. Algunes informacions apunten que ara mateix hi podria haver més de 6.000 persones deambulant per Ceuta. Ramsés Mohamed, de l'ONG Elin, apunta que la majoria de les persones que han tornat a la platja ho han fet perquè no han pogut entrar als circuits d'acollida.
10: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa, porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido, pues han vuelto.
0: I enmig d'aquest escenari, el ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouahbi, reivindica una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les dues ciutats autònomes de sobirania espanyola.
11: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya, i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
0: Des d'un canal públic del País ha fet una crida a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les ciutats autònomes amb l'objectiu d'aconseguir el seu retorn, ha dit, al Marroc. D'altra banda, el ministre també ha demanat a Madrid que entregui tots els menors marroquins no acompanyats que van entrar a Ceuta el 30 i el 31 de juliol. i fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels del 50% al seu veí del nord, després que hagi expirat l'ultimàtum de Donald Trump per arribar a un acord comercial. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà que finalment no ha arribat. 4 minuts i arribarem a 3 quarts d'una, Trescat Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica que s'ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir durant les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics de la matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i prevenir una problemàtica que no para de créixer. Ens ho explica la Laura Cugat.
12: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
13: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
12: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
13: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar a les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
12: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
14: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
1: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
15: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
1: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
14: Escolteu-nos i fem pinya.
0: I avui felicitem Carme Noguera, la dona més vella de Catalunya, fa avui 112 anys. Aquesta olotina va néixer a la capital de la Garrotxa el 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Va sobreviure a la Guerra Civil i recorda que quan era petita a Olot només hi havia un sol cotxe amb motor d'explosió. De fet, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, ha recordat que ella es movia en tartana.
16: Així anava en un carro i un cotxe no va tant en tant. Els que havíem fet anaven en tartana, que deien.

0: Obrim àrea de servei. Primer cop d'ull al trànsit. Sapiguem com se circula per carreteres i autopistes del país. Carmina Malagarriga, bon dia.
1: Bon dia, Montse. Doncs començarem parlant de la P7, on hi ha retencions a Gelida, a Roda de Barà i també a Freginals en sentit sud. També a Martorell i a Castellbisbal en sentit nord i al tram nord de la P7, a Montornès del Vallès, Llinars i Maçanet de la Selva en sentit nord. També hi ha retencions a l'N340 del Vendrell a Creixell en tots dos sentits, a l'N240 a Montblanc en sentit nord, a la C16 a Berga en sentit nord, a l'N2, entre Tordera i Vidreres en sentit nord. Tant a l'N260 com a l'N154 a Puigcerdà, en tots dos sentits, a la C58 a l'entrada a Barcelona i també a la Ronda de Dalt entre les sortides 5 i 6 en tots dos sentits per obres. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'inestabilitat, pels ruixats que encara poden descargar amb intensitat a les Terres de l'Ebre, principalment cap al Baix Ebre i també cap al Montsià. Unes precipitacions que poden ser intenses no només durant les immediates hores, sinó també aquesta propera tarda. Fora d'aquest sector, el cel es mostrarà variable, més assolellat a la façana costanera i amb alguns ruixats que poden caure aquesta tarda cap a punts del Prepirineu i el Pirineu més oriental, és a dir, cap al Ripoll. I tot això amb unes temperatures que tendiran a baixar respecte als valors d'ahir. Ahir pràcticament vàrem estar a tocar dels 35 graus al Camp de Tarragona. Avui s'espera que les més altes del dia es donin a ponent i no passin dels 32 o 33 graus. De cara a demà continuarem parlant de ruixats a la façana costanera, una matinada de ruixats també a la Costa Daurada i a les Terres de l'Ebre, sense que siguin tan intensos ni de bon tros com els que hem tingut aquesta passada matinada. I de cara a demà a la tarda, algun ruixat també es pot escapar cap a l'àrea del Pirineu. Demà les temperatures potser pujaran una miqueta, però no es dispararan, no passaran dels 32 o 33 graus.
0: 3CAT Info. 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital cerdana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
3: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
4: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
3: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt satíric, com fa la colla El Sense Barca, de la qual forma part l'Andrea Aust.
5: Nosaltres cada any fem alguna crítica, tant sigui a nivell mundial, nacional o del poble, i aquest any, doncs, com que hi ha una mica de controvèrsia amb tot el tema del Trump, doncs hem volgut portar una mica en el nostre poble, llavors doncs, hem barrejat una mica idees entre la controvèrsia aquesta i amb el poble.
3: Aquest any hi ha carrosses que homenatgen els 140 anys de la festa i també és una edició de rècord, amb més colles que mai. N'hi haurà 13 amb 28 carrosses. S'hi estrenen els trinxats, com el Ferran Armengol.
6: Nosaltres som un grup d'entre 18 i 20 anys que sempre ens ha encantat la festa del llac, però sempre l'hem viscut des de fora. Quan va acabar l'any passat, uns amics vam dir, hòstia, hauríem de fer alguna per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre fent estatuts, creant tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
3: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.
0: Doncs avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac, tocant el barri de Vallbona de...

0: a Barcelona. L'esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació dels trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després. Pel que fa al motiu de l'esfondrament, Adif ho atribueix a la presència d'aigües freàtiques i d'aqüífers a la zona que se sumen a la complexitat geològica del terreny. Tot plegat va originar un fort moviment de terres i el posterior esfondrament d'una paret d'un pou. Les obres de reparació van consistir a omplir l'esvoranc de formigó, estudiar qualsevol moviment de terres i garantir l'estabilitat de la zona.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: Anem ara cap al Vendrell, on en aquesta hora compareix l'alcalde, Kenneth Martínez, per fer una valoració dels aiguats d'aquesta nit.
2: I per resoldre, com a mínim, les situacions personals. Si volen, conseller.
3: Molt bé. Em permetreu en primer lloc que justifiqui el per què que el conseller de Justícia estigui aquí. Tinc aquesta setmana la delegació del president, he parlat amb ell a primeríssima hora del matí i m'ha demanat doncs, que fos present al costat dels ajuntaments, els alcaldes i l'alcaldessa doncs, directament més concernits. Sé que ell també ha parlat amb alguns de tots vostès telefònicament, ell es troba fora de Catalunya en aquest moment, i també he parlat, òbviament, amb la consellera d'Interior, que segueix l'episodi, l'ha seguit en contacte estret amb els alcaldes i alcaldesses des de les 3 de la matinada aproximadament fins a les 5, jo he parlat a 8:15 del matí, i aquesta és la raó per la qual doncs, soc jo i no la consellera d'Interior, que està atenent doncs, el CECOR des de doncs, la seva responsabilitat, que en aquests moments està també desenvolupant la reunió. Dit això, la primera qüestió és que com a govern, també m'acompanya el secretari de governs locals, com a govern ens posem a disposició dels ajuntaments afectats per restituir tot allò que s'escaigui. La primera avaluació i el detall doncs, en la roda de premsa que es farà des del CECOR, en aquest cas, doncs es donarà molta més informació de tal del que ara jo els pugui transmetre, però voldria, si transmetre un parell o tres de qüestions. La primera, agrair, com deia l'alcalde del Vendrell, crec que ho parla en boca dels alcaldes i alcaldesses, doncs tot l'esforç que s'ha fet aquesta nit per part doncs, dels cossos de seguretat i d'emergències. Jo crec que tot aquest esforç doncs, ha donat fruits en el sentit doncs, que s'ha pogut fer les evacuacions pertinents que s'esqueien, com vostès saben, doncs, amb els càmpings, amb les discoteques, amb els diferents indrets. Estem en ple estiu, però estem en cap de setmana, probablement dels de major intensitat, per tant, la gent gaudia del lleure. Per tant, agrair a tots aquests serveis que han fet possible aquestes evacuacions i que han permès doncs, que doncs, les coses no hagin anat a més. Això és important. Segona, posar-nos a disposició dels ajuntaments doncs, per refer tots aquells equipaments, totes aquelles infraestructures que hagin pogut quedar malmeses. Tercera qüestió, constatar doncs, també que s'han anat recuperant els diferents serveis, tant els viaris com els ferroviaris. Hi ha algun retard, ara he parlat doncs, amb el secretari de Mobilitat, amb el senyor Manel Nadal, em deia que encara hi quedaven alguns petits retards, però en conseqüència d'una afectació severa a Sant Vicenç de Calders a l'estació, doncs això ha irradiat en diferents línies. Hi ha hagut una afectació en els moments més àgils intensa en diferents línies, però ara això s'està tornant a la normalitat. Encara no hi som del tot, però en qualsevol cas s'hi està tornant. I el capítol més important, el que ens preocupa més, és les persones doncs, ferides. Saben vostès que hi ha hagut aquestes persones que han estat evacuades, molt particularment, totes elles ens preocupen evident, però molt particularment una d'elles de la caiguda del mur, que és una persona menor que està en pronòstic evidentment reservat, està, si no vaig errat, a Joan 23 de Tarragona, que és on han estat traslladats Tecla i Joan 23, i està sent atès evidentment pels serveis sanitaris, que és doncs, allò que en aquests moments, òbviament, el món local, el govern de Catalunya, preocupa més, perquè són els danys, evidentment, a les persones. I dit això, doncs, ara tindrem una reunió amb els alcaldes i l'alcaldessa per tal d'avaluar doncs, i de quina manera doncs, com a govern podem disposar doncs, totes aquelles qüestions que siguin necessàries per tornar a la màxima normalitat. Però sí que voldria destacar que un episodi de pluges de la intensitat com el que hem viscut a partir aproximadament de les 3 de la matinada fins a les 5, ha generat doncs més de 600 trucades al 112, ha desplegat més de 200, gairebé 300 serveis per part de bombers, bàsicament de rescat de persones, d'evacuació, evidentment, d'aigua. Creiem doncs que s'ha actuat doncs donant resposta a aquesta emergència, a aquest episodi. Per tant, ara posar-nos a disposició dels ajuntaments com a govern, des de l'administració local, des del conjunt del govern de Catalunya.
4: Entenc que estem parlant d'ajudes que es podrien donar, ajudes econòmiques als ajuntaments per fer una mica infraestructures malmeses. No sé si declaració de zona catastròfica, no sé si s'escau o és suficient. No.
3: Jo crec que hi ha capacitat de donar resposta als danys que hagi pogut ocasionar doncs, aquest temporal doncs, sense declaració de zona catastròfica. Jo he vingut a Vendrell en altres moments doncs, en un episodi amb molta més dificultat fins i tot per arribar. Crec que no estem objectivament, això està taxat, no és un criteri potestatiu ni del govern ni dels ajuntaments, però no crec que aquest sigui el sistema. Havent-hi com hi ha, i això és el substantiu, mecanismes per poder ajudar el retorn a la normalitat en el temps més breu possible. No?
5: Deia que farien una reunió de socors i allà es donarien les dades dels danys que hi ha hagut. Quan hi haurà aquesta reunió i quan se sabran aquestes?
3: El socor està actiu i ara no li puc dir en quins moments. La subdirectora doncs, de Protecció Civil farà una roda de premsa informativa. Serà a darreríssima hora del matí. Estan ara encara reunits. Jo he trucat i estaven reunits. No he volgut interrompre una feina del socor. Ho dic perquè ells seran molt més capaços d'avaluar amb detall doncs, tota l'afectació amb infraestructura, viàries, ferroviàries, etc. Tenen molt més detall i coneixement del que jo tinc en aquest moment i em consta que estan en aquests moments, com han estat al llarg de tota la nit, però en aquests moments estan reunits i faran doncs, una comunicació pública al respecte.
6: Sí, conseller, hi ha un motiu perquè no hagi sonat l'alea alert aquí a les zones més afectades per l'aiguat?
3: Sí, la e-alert, que és un bon instrument, es insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells perquè no és una ciència exacta la meteorologia i, per tant, no estava justificat en el moment que s'han pogut atenent les informacions que disposava doncs Protecció Civil del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquesta és la...
5: O sigui, es van quedar curtes les previsions meteorològiques?
3: La meteorologia no és una ciència exacta i no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava per part del Servei Meteorològic. Aquesta és la raó per la qual, doncs, evidentment, no s'ha fet. Sí que crec que s'ha reaccionat doncs, amb celeritat per part dels ajuntaments, de les policies locals, del cos de Mossos, de tots els cossos d'emergència, molt particularment pels bombers, que són els més concernits, per la gent de Protecció Civil, per la gent de la Creu Roja, i agrair tot aquest esforç i agilitat dels ajuntaments doncs, en disposar doncs, els pavellons per acollir doncs, a totes les persones doncs, de les discoteques, dels campis, o persones que han hagut de ser doncs, traslladades, evacuades dels llocs on estan. No?
5: Diu que de mica en mica es va tornant a la normalitat. Les persones que han estat evacuades poden tornar als càmpings, poden tornar als nois que estaven en una discoteca. Com està aquesta situació?
3: Jo estaria més atent a la informació que es doni des del CECOR, perquè tenen una informació molt més acurada del que és particularment de bombers, que són els que han d'avaluar el risc. Jo crec que es produirà al llarg d'avui, evidentment, doncs aquest retorn amb tota normalitat. Altra cosa és a veure si podran continuar el seu lleure, les seves vacances, doncs, en aquest cas en els càmpings, en funció de quin sigui l'estat com hagi quedat, per això ja s'anirà avaluant. Però jo crec que serà evidentment al llarg d'avui, però insisteixo, la informació fina de detall la donarà el FECOR.
5: I per aquesta tarda, que també és a partir d'ara que veuen pluges cap al Delta de l'Ebre, hi ha alguna previsió d'algun alert?
3: Fem, evidentment, el seguiment, es van fent doncs, totes les informacions des del Servei Meteorològic de Catalunya i des de Protecció Civil. No s'espera una pluja de la intensitat i amb la brevetat del temps que hem tingut per acumulació i intensitat. S'han sumat les dues coses, alta intensitat, quan veu les xifres, i amb un curt, molt curt espai de temps. Es preveu pluges intenses cap al Montsià, però crec que no de la intensitat. En qualsevol cas, insisteixo, qui els podrà donar informació de qualitat en aquest sentit, sobre també la previsió, és tot l'àmbit del FECOR. Però sí que es preveuen pluges, però no d'aquesta intensitat i no en aquest territori, sinó més, crec, si no vaig errat, més cap al Montsià i cap a l'Ebre. Molt bé. Moltes gràcies. Molt bé.
0: Hem escoltat en directe les declaracions del conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
6: No, tranquila.
1: 3CAT Info.

0: Cinc persones ferides, una de les quals en estat crític després de la caiguda de dos murs a Roda de Barà, al Tarragonès, pels aiguats acumulats avui de matinada amb més de 100 litres per metre quadrat entre el Baix Penedès i el Tarragonès. S'han hagut de desallotjar 300 persones d'un càmping del municipi i també s'ha evacuat una discoteca del Vendrell amb 150 persones. L'incendi de Sogorb al País Valencià va a més. Ja són més de 600 hectàrees cremades en aquest foc que ha obligat a desallotjar fins a un miler de persones. Desarticulades dues organitzacions dedicades presumptament al tràfic il·lícit de migrants des de Ceuta a la península, mentre que la platja del Trampolín es torna a omplir de persones. Hi ha hagut 5 persones detingudes arran d'aquesta desarticulació de les organitzacions de tràfic il·lícit de gent i una ja és a la presó. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes pels migrants que hi ha a Ceuta. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i demanen al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. Els bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna deixen un total de 7 persones mortes a tots dos bàndols, la majoria menors. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Volodymyr Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. Anticipar-se i identificar la vulnerabilitat energètica és l'objectiu del termòmetre social, al propòsit del Col·legi de Treball Social durant les visites que es facin domiciliàries. Roger Mas ha tancat el festival Sons del Món a Cantallops, concert íntim davant de 300 persones. L'actuació de God Save the Queen tancava la programació del festival a la Ciutadella superant els 30.000 espectadors.
1: Esports.
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elche. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles, menys Rodri, que continua fent treball específic al marge del grup. El tècnic confirma que el migcampista, en principi dilluns, ja s'incorporarà a l'equip i qui sí que jugarà demà és Cancelo. Com la resta de fitxatges del primer equip, ja està inscrit a la Lliga. L'Espanyol, d'altra banda, rep el Madrid aquest vespre a Cornellà al Prat a partir de 9:45. Mentre que segona, el Girona, que ahir va perdre al camp del Còrdoba, ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. En bàsquet, el Barça ha fet oficial també el fitxatge de l'aler pivot francès Joan McAdoo fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys, fa 2 metres i 7 centímetres i prové del Mònaco. I avui comença a Mònaco també la Vuelta a Espanya. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes.
0: Atenció, encara algunes pluges que poden caure en punts de la meitat sud del país no seran tan fortes com les de les últimes hores, però s'ha d'estar alerta a l'acumulació encara d'aigua. Ambient suau arreu avui amb temperatures que no passaran dels 31-32 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de la una del migdia. Salutacions, us parla Jaume Brufau. En aquest moment de ràdio...
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio. En emissió conjunta.
0: En què fem molta atenció als aiguats del litoral a la Costa Daurada que han arribat a superar els 150 litres per metre quadrat en punts del Baix Penedès i el Tarragonès. Aiguats que deixen un balanç de 7 persones ferides. Una en estat crític, i és que han caigut dos murs a Roda de Barà, l'un al port, l'altre en un càmping. En aquesta instal·lació s'han hagut d'evacuar les 300 persones que hi havia allotjades i que ara, mica en mica, es tornaven a reubicar i decidien què farien les pròximes hores. Estem fent el seguiment d'aquesta situació des de ja fa moltes hores a 3CAT Info i Catalunya Ràdio amb un dels periodistes de la casa, és el Ricard Buigues, a qui podem tornar a saludar a aquesta hora a Roda de Barà. Ricard, bon dia.
3: Hola, bon dia, Jaume. Doncs mira, precisament el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, referia precisament als diversos dispositius que s'han posat en marxa per atendre les persones afectades per aquests aiguats. Centrava també l'atenció en el pavelló de Roda de Barà, on estem nosaltres ara, que per cert, Espadaler ha justificat el fet de que no s'hagi activat l'alert que s'envia als telèfons mòbils perquè la previsió de pluja no arribava a nivell 5 o 6, que és quan, segons ha explicat, sí que s'activa aquest alert. Aquí a Roda de Barà, els més de 100 campistes desallotjats del càmping Gard de Barà que estaven al pavelló municipal i han tornat al càmping. L'alcalde Pere Virgili ens ha explicat que si el càmping no es pot allotjar perquè els equipaments no estan disponibles o no estan en les condicions adequades, buscaran alternatives.
4: Primer és, evidentment, la responsabilitat del càmping, que crec que faran tots els esforços possibles, evidentment, per reallotjar tothom o dins del seu càmping o a prop. Després entraria a l'Ajuntament, on podem disposar d'algun espai, doncs, amb uns matalassos perquè la gent pugui descansar, es pugui dutxar i pugui anar als banys. I, si no, després entraria a Generalitat en poder reubicar la gent.
3: Els campistes allotjats al pavelló de Roda, per cert, han agraït quan han marxat la tasca dels voluntaris per l'atenció rebuda aquest matí. A Roda, com bé destacàveu, hem de parlar de 5 ferits, 2 per la caiguda d'un mur al càmping i 3 més per la caiguda d'un altre mur al port de Roda de Barà. Una de les afectades, ho confirmava el conseller Espadaler fa uns minuts, una noia menor d'edat que està en estat crític ingressada a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Cal tenir present que Roda de Barà ha arribat a registrar fins a 270 litres per metre quadrat.
0: Doncs és el que ha passat aquesta matinada, ho estem explicant aquest matí migdia, 3KT Info i Catalunya Ràdio. Tornarem a fer el Catalunya migdia, que començarem només d'aquí a uns minuts, si tot no canvia en aquesta situació, cap a 2:15. Ricard Buigas, gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
0: I al Vendrell, al Baix Penedès, 150 persones hem d'afegir, les evacuaven d'una discoteca i les traslladaven cap a una escola del municipi. Pluges intenses que han coincidit en plena campanya de la verema. Això pot provocar molts danys al raïm. Segons que explicava en una entrevista a 3Cat Info, ara només fa uns minuts, Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
5: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
0: A més, la collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar durant uns quants dies encara.
5: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
0: I ara tota aquesta humitat, a més, expliquen pot afavorir el desenvolupament de fongs o d'altres malalties que pot patir la vinya. Ja són més de 630 les hectàrees cremades per l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Ha obligat a desallotjar fins a un miler de persones. En fem el seguiment també al País Valencià. Vétera, Pepa Ferrer.
6: Unes hectàrees cremades que s'han multiplicat només en 24 hores, de 100 hectàrees que parlàvem ahir a més de 600 que parlem ja avui d'un incendi on la paraula optimisme costa de pronunciar i on hi ha 25 mitjans aeris treballant contra el foc. Ahir el dia era favorable, la nit ha sigut humida, s'esperava avançar, però el factor negatiu, l'enemic, ha estat la vegetació, una vegetació complexa que dificulta les tasques d'extinció i que fa més vulnerables les hores centrals del dia. Si ahir el que preocupava va ser la carretera CB25 entre Gàtova i Altura, avui el que preocupa és el terreny, que està molt calent i temen possibles revifalles. 1.000 persones han estat evacuades de Gàtova, una quarantena passen la nit al poliesportiu de Bétera. De moment, sense previsió de tornar a casa.
0: Continuen els efectes de la crisi migratòria al Marroc, ara també a l'àmbit policial. Les últimes hores, la policia espanyola ha desarticulat dues organitzacions dedicades al tràfic de persones entre Ceuta i Andalusia. Dels 5 detinguts, un ja ingressat a presó. Ahir es va tornar a omplir de gent la platja del Trampolín, que dijous havien desallotjat, perquè algunes persones diuen que no han pogut entrar als circuits d'acollida, com explica un dels membres de l'ONG ELIN.
7: Hay otras muchas miles de personas que se han quedado sin poder acceder a estos recursos. Como digo, su punto de referencia es la playa porque no tiene ningún otro espacio en la ciudad autónoma ahora mismo donde poder acogerse, ¿no? Y en ese sentido, pues han vuelto a...
0: El ministre marroquí de Justícia, Abdelatif Ouabi, ha reivindicat una altra vegada el dret històric i geogràfic sobre Ceuta i Melilla, les dues ciutats autònomes de sobirania espanyola.
8: Sobre la qüestió de Ceuta i Melilla, continuarà sent un tema de diàleg entre nosaltres i Espanya i defensarem el nostre dret històric i el nostre dret geogràfic.
0: Des d'un canal públic al País ha fet una crida a més a crear un espai de diàleg amb Espanya per abordar el futur de les dues ciutats amb l'objectiu d'aconseguir, ha afirmat, que tots els ciutadans retornin al Marroc. I el Ministeri de Sanitat convoca per dilluns vinent les urgències de les comunitats autònomes per facilitar vacunes pels migrants que hi ha a Ceuta. La trobada arribarà després que els col·legis de metges i infermeres a la ciutat autònoma hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. Madrid al Vagil.
9: Fons del Ministeri de la Conselleria confirmen que aquesta reunió serà dilluns a les 12 del migdia de manera telemàtica. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva del juliol, ara fa 3 setmanes. Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats. I és que després de malviure tants dies al carrer, molts d'aquests migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques, que, segons els experts, són comunes a l'Estat i no suposen cap risc per a la població.
0: I el Departament d'Interior assegura en un comunicat que els Mossos actuaran si es produeixen discursos o incitacions a l'odi a la manifestació prevista per avui a la tarda a Barcelona, convocada per Save Europe Act, el moviment de la dreta identitària i d'extrema dreta, que reclama un enduriment radical de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Ho ha resumit Miquel Ramos, periodista especialitzat en l'extrema dreta, en declaracions a aquesta emissora.
10: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
0: Formacions parlamentàries com Esquerra Republicana o els Comuns han demanat al govern que prohibeixi aquesta manifestació. Podem escoltar a David Cid, dels Comuns, en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
11: Entenem que no s'hauria de celebrar, que s'explori per part del govern de la Generalitat i de l'Ajuntament totes les possibilitats per prohibir aquesta concentració, perquè moltes vegades hi acaben acudint grups que són no, d'extrema dreta violenta.
0: La convocatòria de l'acte es va arribar a publicar a l'agenda del web de l'Ajuntament de Barcelona, però des del consistori van argumentar que va ser un error i que ho van rectificar tan bon punt ho van detectar. Nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts aquesta nit per la guerra són menors. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. La de Kiev i Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital i 4 més a la regió de Mykolaiv. La majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Volodymyr Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferides. Algunes han estat greu. 9 persones continuen desaparegudes encara sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i de depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. D'altra banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar, a la zona de Samara, qui ha atacat una refineria de petroli, enmig de la crisi per la falta de combustible que també pateix el país. La planta afectada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, avui al matí, la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac rus contra les seves instal·lacions. I han fracassat les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'avui al matí, i després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels d'un 50% al seu veí del nord, d'uns 20.000 milions de dòlars. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat a les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable el Canadà del fracàs de les converses i, segons la Casa Blanca, el govern canadenc s'ha negat a tancar un acord amb els termes que, segons Washington, havien pactat a començaments de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no s'ha assolit.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En punt, un quart de dues.
1: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Atenció ara al trànsit i al temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
12: Bon dia, Jaume. Començarem parlant de l'AP7. Al tram sud de l'AP7 hi ha retencions. A Freginals, on hi ha un carril tallat per un accident. A Roda de Barà també hi ha un carril tallat, en aquest cas per Bassals d'Aigua, i també a Castellbisbal. Tot això en sentit nord. Pel que fa al tram nord de l'AP7, hi ha retencions de Montornès del Vallès a La Roca i també de Fogàs a Maçanet de la Selva, també tot això en sentit nord. Pel que fa a l'N340, es dona pas alternatiu per la retirada d'un vehicle al Vendrell. A l'N260 i a l'N154 hi ha retencions a Puigcerdà en tots dos sentits, a la C16 a Berga, en sentit nord a la P2, a l'Espluga de Francolí cap a Montblanc, a la C32 a Mataró en sentit nord a la C60 a Argentona, per enllaçar amb la C32, a l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord. Tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. De fet, a la C58 hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat. Finalment, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha retencions entre les sortides 5 i 6 en sentit Besòs. De moment és tot des de l'equip viari.
0: Gràcies. Carmina, bon dia.
12: Bon dia.
0: El temps. La previsió és de Néstor Gómez.
13: El sector de les Terres de l'Ebre, especialment cap al Montsià i al Baix Ebre durant les properes hores. Destaquem les precipitacions, els 23 litres que ja han caigut a la Ràpita i se n'esperen uns quants més. Pluges que tindran continuïtat fins a mitja tarda, si bé els de la tarda tendirien a ser una mica més febles que els de les immediates hores. A la resta del país, cel variable, amb algunes precipitacions que s'esperen cap a l'àrea del Prepirineu aquesta tarda i una mica més de sol cap a la Costa Brava. Tot això amb unes temperatures que tendiran a quedar més curtes que no pas les d'ahir. Si ja ahir divendres vàrem notar que les temperatures van baixar, avui encara poden baixar més, unes màximes que no passaran dels 32 o 33 graus. De cara a demà, encara aquesta propera nit i matinada, també matinada de diumenge, primeres hores de diumenge, s'esperen alguns ruixats cap a la Costa Daurada i Terres de l'Ebre. En tot cas, res a veure amb els aiguats d'avui. Uns ruixats entre febles o localment moderats o puntualment alts, però en tot cas, no té res a veure amb els aiguats de les darreres hores. Un diumenge que es presenta amb el cel variable, fora d'aquest sector, amb ruixats que poden aparèixer a la tarda a l'àrea del Pirineu, i demà pujaran una miqueta les temperatures, però es mantindrà dintre del rang normal de les temperatures habituals del mes d'agost.
0: El Col·legi de Treball Social ha proposat una nova eina diagnòstica que ha de permetre detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. L'anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals el puguin fer servir a les visites domiciliàries sense la necessitat de tenir coneixements tècnics d'aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents per frenar i, sobretot, prevenir una problemàtica que no pare de créixer. És una informació que ens ha preparat la Laura Cugat.
14: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, sobretot a l'hora d'identificar aquells factors que d'entrada poden quedar més ocults, però que a la llarga poden causar un greu impacte. Es tracta d'una aposta del Col·legi de Treball Social desenvolupada per la Universitat de Huelva, Andalusia, que compta amb 15 indicadors estructurals, socials i de context. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta de Govern del Col·legi, destaca els més rellevants.
15: Els aïllaments tèrmics, la manca de climatització, habitatges molt antics, el fet que hi hagi persones dependents. També el context, depenent del barri, depenent de la ciutat on es visqui, no? El nivell de calor, de fred que es puguin viure en aquests contextos.
14: I molta atenció també amb la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn o no sap interpretar els conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum energètic. Des del Col·legi de Treball Social adverteixen que les reiterades onades de calor estan empitjorant les situacions de pobresa a la llar, tenint en compte que una de cada quatre persones es troba en situació d'exclusió social a Catalunya. Una condició que cada vegada afecta més col·lectius, com ara treballadors en actiu o gent gran amb pensions molt baixes, especialment les dones. Per tots aquests motius, Fernández ressalta l'abast que pot tenir aquest recurs.
15: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar a les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
14: Des de l'entitat volen plantejar aquesta nova eina al Departament de Drets Socials a partir del setembre, insistint en la necessitat d'ampliar les polítiques actuals d'intervenció i prevenció.
0: A l'Argentina, milers de persones han protestat aquesta setmana als carrers de la capital, Buenos Aires, contra l'elevat endeutament de les famílies i pel tancament de més de 30.000 empreses des de l'arribada al poder del president Javier Milei. La recuperació econòmica al país no la noten pas totes les butxaques i la morositat dels ciutadans també no pare d'augmentar. Corresponsal Joan Biosca.
16: En dos anys, la morositat bancària s'ha multiplicat per 5 a l'Argentina, una dada que, segons els sindicats i l'oposició, demostra que la teòrica bonança econòmica, de la qual treu pit el president argentí, l'ultraliberal Javier Milei, no arriba a les butxaques de molts argentins. Manifestacions i protestes són ja habituals a Buenos Aires, la capital argentina, en l'era Milei, en les quals es denuncien massius acomiadaments i l'asfíxia financera per la qual passen no poques famílies argentines, amb sous baixos i deutes en moneders digitals i entitats bancàries. Denuncien crèdits, en molts casos, asseguren per poder menjar i sobreviure.
17: Fue porque saqué para comer. Y el decir que hoy en día no me alcanza para eso y que no tengo la forma de cómo pagar, entonces sí, me angustia un montón.
18: Se ve en el día a día cada vecino, con cada familiar que habla, con cada trabajador que habla, está pasando todo por la misma situación.
19: En aquesta qüestió, el govern argentí que presideix Javier Milei es treu les puces de sobre, assegura que és un tema entre privats. Declaracions de Milei, ara les sentirem al canal de televisió del diari La Nación.
20: Que dice que los quienes se endeudan tienen responsabilidad.
21: Obviamente.
20: Perdón, digamos, más allá... No,
21: la pregunta es, ¿le pusieron una pistola en la cabeza para hacerlo?
20: No.
21: Ok, listo. No,
20: más entonces, allá de que...
21: Y después, otro... No, no. Sí. Y después decir que lo tiene que arreglar el Estado, es decir, pasarle la cuenta a todos los demás. Eso me parece que no está bien.
22: Axel Kicillof es el gobernador de la opositora provincia de Buenos Aires.
23: La enorme angustia, la desesperación que está generando esta situación. Porque son millones de personas y de familias que hoy no pueden pagar deudas que tomaron en la mayor parte, yo creo que prácticamente en la totalidad, para cubrir gastos corrientes, básicos, mínimos.
22: 20 milions d'argentins asseguren tenir deutes de fa temps i 6 milions són el grup de grans morosos. Cara i creu d'un país polièdric, l'Argentina, que, per exemple, en invertir la seva matriu energètica, ja es prepara per exportar gas a Europa.
1: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
24: Hi havia una vegada una nena bonica que tenia en un sac totes les flors.
0: Roger Mas.
24: I caminava lenta.
0: El cantautor de Solsona ha estat l'encarregat de fer un concert d'hora i mitja molt íntim, davant d'unes 300 persones, com a clausura de la 19a edició del Festival Sons del Món. L'escenari, el del celler Vinyes dels Aspres de Cantallops, a l'Alt Empordà. Xavi Pasqual, director del festival, ha destacat la importància de la participació d'un dels grans cantautors que tenim al país i fins i tot diu pensador de la nostra època.
25: Acabar amb aquesta figura Sons del Món, doncs, em dona un punt de qualitat, un punt cultural, que pensem que al final, lògicament, a la Ciutadella de Roses ens hem d'obrir a diferents públics i a música pop i a música més mainstream, no? Però d'alguna manera, doncs, acabar amb aquest punt de qualitat és una senya d'identitat.
24: La mateixa que abans.
0: També ha celebrat l'assistència del públic tant als concerts que s'han fet a la Ciutadella de Roses com als escenaris més petits. El concert de God Save the Queen va tancar la programació del certamen a la Ciutadella, superant els 30.000 espectadors.

0: 5 minuts i mig i seran 2:15.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx, Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles, menys Rodri, que ha continuat fent treball específic al marge del grup. El tècnic alemany ha confirmat que el migcampista madrileny en principi s'incorporarà al grup a partir de dilluns i, per tant, no viatjarà a Elx. Qui sí que ja està a punt per jugar demà contra l'equip alacantí és Cancelo, que, com la resta de fitxatges del primer equip, ja ha estat inscrit a la Lliga. Flick, que no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. El tècnic, això sí, ha parlat de l'aportació de Balde.
3: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde has a huge quality.
4: És una pregunta difícil, perquè en Balde té una gran qualitat. Per mi és important el que he dit ja abans.
3: Have the conviction on your on your position, and this is what I want.
4: Estàs convençut de que el pots competir a la teva posició? Això és el que jo vull veure de tots els jugadors.
3: What they are doing,
4: només
3: on this level,
4: quan juguem,
3: com a equip,
4: tenim èxit. Jo necessito que tots estiguin compromesos al 100% amb
3: nosaltres. 100% committed with us.
2: El partit al camp de l'Elx començarà demà a 9:45 del vespre des d'una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. I aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. Simeone també ha confirmat que el davanter argentí ha entrat a la convocatòria pel partit de l'Atlètic de demà contra l'equip de la Plana Baixa.
5: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
2: I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a partir de 9:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
6: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
2: Al marge de l'Espanyol Madrid, que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui es disputen dos partits més de primera. A les 5 a Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla. A 8:15, a Mestalla, València Celta. Ahir el Betis va guanyar per 1-0 la Real Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar 1. Mentrestant, a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado, de 18 anys, signa per 5 temporades i arriba procedent del Benfica. Està format, de fet, a les categories inferiors del club de Lisboa. El Girona, en un comunicat, subratlla textualment que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel bon posicionament, per la seva capacitat d'anticipar-se als rivals i per una notable qualitat en la sortida de la pilota. Amb aquest fitxatge, el Girona confia a incorporar un futbolista amb marge de creixement i també projecció de futur. Aquest fitxatge arriba justament l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Escoltem el tècnic Quique Álvarez.
7: El partit, torno a dir, l'hem perdut a la primera part, que crec que doncs, bueno, ha estat una primera part bastant nivellada, però que ells, amb els detalls i amb el que és futbol, doncs, ens han guanyat i ens han fet dos gols, no? Amb dues contres o dues transicions així ràpides evitables, no?
2: Encara en futbol, el Barça es va endur ahir a la 5a edició del Gamper femení després de vèncer el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Bruts, Pina i Graham van fer els gols de les Blaugrana. Pel que fa a les cares noves, contra el Brighton van tenir minuts la central Martina Fernández, que va sortir de titular, i també la portera Tyler McKemmy i la davantera Caroline Nicole. L'altre fitxatge, la neerlandesa Renee van Asten, no va jugar amb una sobrecàrrega. Mentrestant, en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot francès Joan McAdoo fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys i fa 2 metres i 7 centímetres. És un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. És, de fet, el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet per aquesta temporada. I avui a Mònaco comença la Vuelta a Espanya. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre, amb una última etapa al final, en final a Granada. En total, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres amb 21 etapes. 6 seran d'alta muntanya i 2 seran contrarrellotge. La primera avui, de 9 quilòmetres i mig, precisament als carrers de Mònaco. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho des de 2019. A la Vuelta, però, també hi participen 4 ciclistes catalans: David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel, del Bahrein, i Marcel Brustenga, de l'equip Kem Pharma.
1: Catalunya Ràdio. 7 ferits, un de crític, carrers inundats i talls als trens i a la Nacional 340. Aquest és el balanç de les pluges torrencials a la Costa Daurada. Bon dia, ara són 2:15. Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte. El Tarragonès i el Baix Penedès són les comarques més afectades per uns aiguats que han estat més forts del que estava previst. En alguns punts s'han superat els 200 litres per metre quadrat. Anem a Roda de Barà. Ricard Buigas, bon dia.
8: Hola, bon dia. La pitjor part se l'han endut 5 persones de Roda de Barà, 2 que s'han vist afectades pel col·lapse d'un mur al càmping Arc de Barà i 3 persones més per un altre mur que s'ha dit al port de Roda. Una, la filla menor d'edat, està en estat crític. 300 persones més han estat evacuades del càmping Arc de Barà, com la Maria.
9: De estar lloviendo que había un poquito de agua de riadilla, ya te digo, literal, hasta la ingle teníamos el agua. No es lo más correcto, pero del primer susto pues intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
8: Tots els rellotjats al pavelló de Roda han tornat al càmping o a casa.
1: I ahir no es va enviar cap alert. Ramon Espadaler, conseller de Justícia, apunta a la previsió dels meteoròlegs.
10: I en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: Unes pluges, parlem ara amb el nostre meteoròleg, en Néstor Gómez, que han superat, com dèiem, els 200 litres per metre quadrat. Néstor.
11: Hola, bona tarda. Doncs unes precipitacions molt intenses. Aquests 200 caldrà verificar si realment on han sigut, perquè els que són els pluviòmetres oficials no donen aquestes dades, caldrà validar-ho o no, però en tot cas sí que ha sigut moltíssima aigua. Tanta com que, per exemple, en el cas del Vendrell, els 129 litres d'avui és el registre mai registrat en aquesta població, i això que té dades des del 1999. O en el cas de Torredembarra, els gairebé 113 litres registrats avui no s'havien registrat des de que hi ha registres, també des del 1999, és a dir, més de 26 anys sense tenir una precipitació en un dia tan intensa, i no només de l'estiu, sinó també comptant també els mesos de primavera, que sol ser quan plou amb més intensitat. De tal manera que molta aigua caiguda de manera persistent, insistent, perquè en alguns casos, en el cas de Torredembarra, 44 litres en només mitja hora és el que es considera com a pluja torrencial, i unes pluges intenses de més de 20 litres que s'anaven acumulant cada mitja hora que passava. D'aquí aquestes grans quantitats d'aigua i d'aquí aquests problemes que hem tingut avui en el Camp de Tarragona, especialment, com dèiem, al Baix Penedès i al Tarragonès. Unes precipitacions que han arribat des de Bellvei, Calafell, Comarruga, Torredembarra, el Vendrell i altres poblacions a superar els 100-120 litres per metre quadrat, concentrat sempre en aquesta zona. Aquestes pluges, a partir de primera hora del matí, han marxat del tot, s'han endinsat cap al mar i s'han fos, i ara tenim la mirada posada amb les pluges que s'esperen i, de fet, ja estan descarregant en alguns punts de les Terres de l'Ebre. Han deixat ja una vintena de litres cap a les cases d'Alcanar i s'espera que aquesta tarda continuï l'activitat de tempestes que poden ser localment intenses sense repetir, en principi, la situació d'aquesta matinada, com dèiem, al Montsià i al Baix Ebre. A la resta del país, el temps serà variable, amb alguns ruixats que poden aparèixer a l'àrea del Prepirineu, Pirineu Oriental, els típics de la segona meitat d'agost, i el temps més assolellat a la façana costanera. I de cara a aquesta propera nit, atenció, perquè tornarem a parlar de ruixats que poden ser localment intensos al Camp de Tarragona i de nou a les Terres de l'Ebre. Això sí, amb una menor intensitat, és a dir, ja no s'esperen que siguin de tal magnitud com les que hem tingut, però, com dèiem, podria ploure una miqueta sobre mullat, amb unes pluges que podrien deixar deixar 20 litres per metre quadrat a l'entorn d'uns 30 minuts aproximadament. Una situació de diumenge que ve encapçalada també per un cel que predominarà variable, amb algun ruixat a l'àrea del Pirineu durant la tarda. I tot això amb unes temperatures que han recuperat la normalitat. Ahir vàrem tenir les temperatures típiques i tòpiques del mes d'agost, tot i que sembli mentida, ahir ja vàrem tenir temperatures normals, després de tants dies i tantes setmanes de grans calorades, i avui continuarem tenint aquests mateixos valors màximes que avui, en principi, en lloc de Catalunya, es mouran per sobre dels 32, màximes 33 graus.
1: Gràcies, Néstor. Estarem pendents d'aquesta evolució de les pluges a les Terres de l'Ebre. Gràcies, bon dia.
11: Bon dia.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Uns aiguats que han tingut també una forta afectació en el transport, tant perquè s'ha tallat durant unes hores la Nacional 340, com pels talls a les línies de Rodalies que passen per l'estació de Sant Vicenç de Calders, que ha quedat inundada. Trànsit, Carmina Malagarriga, situació a aquesta hora, bon dia.
13: Bon dia, Eva. Començarem, doncs, amb els trens. A causa de les condicions meteorològiques que, com deies, han afectat l'estació de Sant Vicenç de Calders, els trens de les línies R15 i R16 arrosseguen retards importants que poden superar els 3/4 d'hora. I, a banda d'això, a l'AP7 hi ha retencions a Freginals, on hi ha un carril tallat per accident, i també a Roda de Barà hi ha un carril tallat per bassals d'aigua. Al tram nord de l'AP7, retencions de Montornès del Vallès a la Roca i de Fogars a Maçanet de la Selva en sentit nord. Però a l'N340 es dona pas alternatiu al Vendrell perquè s'està retirant un vehicle. També retencions tant a l'N260 com a N154 a Puigcerdà en tots dos sentits, a l'N2 entre Tordera i Vidreres en sentit nord i tant a la C58 com a la C33 a l'altura de Montcada i Reixac cap a Barcelona. És que a la C58 hi ha hagut un accident i hi ha un carril tallat. Finalment també retencions a la Ronda de Dalt entre les sortides 5 i 6 d'aquesta via per obres en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. I pluges a banda. Avui també parlarem de la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants de Ceuta, als col·legis de metges i infermers. Recordem que de la ciutat autònoma, recordem que ja fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. També pendents, a aquesta hora, dels bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna, que avui deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. I ens farem ressò, tornant a casa nostra, de la queixa dels pescadors catalans de gamba vermella. La gran majoria ja han esgotat les quotes assignades per aquest any per la Unió Europea. Estan indignats perquè Brussel·les no els permet pescar fins a finals d'any. I això justament en un any en què asseguren que hi ha població extraordinària d'aquesta espècie.
14: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem.
1: És Jaume Carnicer, president de la confraria de Vilanova i la Geltrú. I acabades les festes majors del barri de Gràcia de Barcelona, avui comencen les del barri de Sants. És aquesta segona gran festa d'estiu de la capital catalana. Aquest any, 11 carrers participen en el concurs dels millors engalanats. El pregó el farà avui a la tarda l'actriu i directora Letícia Dorera. Avui en un Catalunya migdia més llarg, hem començat mitja hora abans, ja ho heu sentit, per poder fer un ampli seguiment de totes les afectacions de les pluges aquesta matinada al sud de Catalunya, sobretot a la Costa Daurada, un Catalunya migdia que sí que allargarem, com sempre, fins a 2/4 de 3. I els últims minuts d'aquest informatiu, com cada dissabte i diumenge, els dedicarem a l'actualitat esportiva. Roger Nau, què destaquem avui? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs que el Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de demà a la Lliga al Camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors. Main Rodri, que continua fent treball específic. Qui sí que està a punt per jugar és Cancelo, que com la resta de fitxatges ja està inscrit a la Lliga. L'Espanyol, d'altra banda, avui rep el Madrid, mentre el Girona, a segona, que hi va perdre el camp del Córdoba, ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado.
12: Catalunya migdia. Amb Eva Compte.
1: Ara passen 8 minuts de 2/4 de 2. I comencem marxant cap al Tarragonès. Diversos ferits, inundacions i incidències viàries pels forts aiguats al litoral nord del Tarragonès i al litoral del Baix Penedès. I també polèmica per la magnitud d'uns aiguats que han superat les previsions i la població de les zones afectades. No han rebut cap missatge, és alert. A Roda de Barà tenim el nostre company a la demarcació de Tarragona, en Ricard Buigues, amb qui ho hem estat seguint tot el dia des de primera hora. Ricard, molt bon dia.
15: Hola, bon dia, Eva.
1: D'entrada, molt pendents, evidentment, dels ferits.
15: Sí, és el que dèiem, la pitjor part de tot plegat. Són enduts 5 persones a Roda de Barà. Dues s'han vist afectades pel col·lapse d'un mur al càmping Art de Barà, que posteriorment ha estat desallotjat, i tres persones més per un altre mur que ha cedit, en aquest cas, al port de Roda de Barà. Una, que és la filla, menor d'edat, està en estat crític, com ha confirmat el conseller Ramon Espadaler fa tan sols uns minuts. L'aigua ha obligat a desallotjar, el que dèiem, unes 300 persones del càmping de l'Arc de Roda. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al pavelló municipal de Roda de Barà, que a quarts de 12 han començat a tornar de nou cap al càmping. L'alcalde Pere Virgili, l'alcalde de Roda, ens ha explicat que si el càmping no pot allotjar novament aquestes persones perquè els equipaments han quedat molt afectats, buscaran alternatives.
16: Primer és, evidentment, la responsabilitat del càmping, que crec que faran tots els esforços possibles, evidentment, per reallotjar tothom o dins del seu càmping o a prop. Després entraria a l'Ajuntament, on podem disposar d'algun espai, doncs, amb uns matalassos perquè la gent pugui descansar, es pugui dutxar i pugui anar als banys. I si no, després entraria a Generalitat en poder reubicar la gent.
15: Els campistes han estat reallotjats en aquest pavelló municipal de Roda de Barà, on han rebut aigua, menjar i també roba seca, perquè han estat moltíssimes hores a la intempèrie, s'han mullat i necessitaven, evidentment, també canviar-se la roba. Els campistes allotjats al pavelló de Roda han agraït també la tasca dels voluntaris de l'atenció rebuda. N'hi ha que ho han passat molt malament, diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens explicaven la Maria i el Juan.
9: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
17: Los coches a media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
15: El que explicava el Juan, que és de Masquefa, que té els micròfons del suplement d'estiu de Catalunya Ràdio, és que, bàsicament, el que han fet els campistes ha estat avisar-se els uns als altres per poder fugir, per poder sortir, perquè això ha passat de nit i molts d'ells estaven dormint. Bé, Roda, com dèiem, Eva, s'ha endut la pitjor part, però, de fet, cal tenir present que hi ha alguns registres que no són oficials, que recullen que l'aigua caiguda supera fins i tot els 270 litres per metre quadrat, però no ha estat l'únic punt afectat. Ha afectat diversos municipis, sobretot, com bé explicàveu, de la costa nord del Tarragonès i Baix Penedès, com per exemple Creixell. L'alcaldessa Montserrat Muñoz també ha explicat a 3Cat Info les afectacions.
18: Al casal municipal hem fet l'acollida de les persones que estaven al carrer i han sigut 13. Y yo he estado con ellos toda la noche porque policía local y tanto policía local como protección civil han estado paseando por el municipio.
1: Ricard, de seguida parlem de les incidències materials, però ha quedat clar que no es va preveure bé la magnitud dels aiguats, i aquí ha començat la controvèrsia i la polèmica perquè no es van enviar missatges és alert a la població de les zones afectades. La quantitat d'aigua ha sorprès tothom, inclosos també diversos alcaldes, i ara s'hi pronunciava fa poca estona el propi govern a través del conseller Ramon Espadaler, Ricard.
15: Sí, el conseller de Justícia, que ha baixat al territori com a representant del govern, ha justificat el fet que no s'hagin enviat és alerts perquè, segons ha explicat, la previsió de risc no arribava, i és veritat, segons havia anunciat Protecció Civil i el Meteocat, al 5, ni al nivell 6, que és quan s'activa. L'escoltem.
10: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una e-alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
15: Val a dir que Meteocat i Protecció Civil, sí, havien alertat d'aquesta possibilitat de viure capítols de pluja torrencial, però no del nivell 5 i 6. Els ajuntaments havien pres precaucions, les precaucions corresponents amb activació dels seus plans municipals, però l'alcalde de Roda, també Pere Virgili, ha reconegut que no s'esperaven tant.
16: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua, de manera tan insistent i durant tant de temps, Jo, sincerament, jo no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també, doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
8: Cal tenir present que alguns campistes amb els que hem parlat aquest matí, que són habituals, diguéssim, de Roda Barà, no que estiguin fent estades només d'aquest estiu, ja ens han explicat que això no ho havien vist mai.
19: Continuem amb aquesta previsió que ja teníem, continuem amb l'alerta del Pla Inuncat, encara esperem aquestes pluges, sobretot en aquesta zona sud, la zona de del Delta, totes les comarques més del sud, ja una miqueta més entrat al dematí. Per tant, avui encara, durant tot el dia, aquesta vigilància, sobretot a les comarques del sud, Montsià, Baix Ebre, tota aquesta zona, molta vigilància també.
1: És Imma Soler, de Protecció Civil, que demanava extremar les precaucions a les Terres de l'Ebre davant la previsió d'aquestes pluges torrencials a la zona. Ara ens ho explicava el
8: Cal
1: Néstor.
8: Cal tenir present que l'Ebre és un territori molt sensible a temporals de pluja, per la seva ubicació i també per la seva composició geogràfica, sobretot a la zona de costa. Tot apunta que la intensitat de pluja no serà tan gran com la que ha registrat el Tarragones i el Baix Penedès aquesta matinada. Tot i això, cal tenir present que hi ha previsions de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i precisament per això Imma Soler, la subdirectora general de Protecció Civil, el que feia era demanar prudència a tothom.
1: Ha estat, doncs, Ricard, una matinada i un matí, sobretot de moltes incidències. Quins problemes han causat els aiguats també i quins danys materials? Fem una mica de recopilació de dades.
8: Mira, afectacions sobretot en vies urbanes i passos inferiors, com per exemple les escales que creuen les vies de tren a Torredembarra o algunes carreteres,

0: arrossegat l'aigua i que hauran de reparar o reposar.
1: Gràcies, Ricard. Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I per cert que l'aigua d'aquesta matinada, a banda del Tarragonès, ara ho hem repassat, ha afectat també el sud del Baix Penedès. Des de primera hora del matí, els veïns treballen per tornar a la normalitat tan aviat com sigui possible. I una de les zones afectades, també amb alguns ferits, ha estat el Vendrell. Allà hi tenim l'Ariadna Escoda.
2: Una pluja torrencial que, segons expliquen els veïns, no havien viscut mai abans. Ho relata en Joan Coll, de Creixell, qui lamenta que el clavegueram no ha resistit la intensitat de l'aiguat.
3: Ha passat alguna altra vegada, com aquesta, mai a la vida. És que va ser lo fort, no, lo fort i el temps que ha durat. Ha durat una hora, dues hores, tres hores, no sé, una barbaritat ha durat. Amb la mateixa intensitat no parava.
2: Al Vendrell, veïns com en Daniel Cáceres han vist com l'aigua arrossegava brutícia, com ara sacs de runa, peces de vehicles i altres objectes.
4: Bueno, ara tota la brutícia que ha portat, que suposo que això passaran a recollir-ho de seguida que puguin, perquè han portat moltes, n'hi ha matrícules per aquí a dalt sueltes, n'hi ha algun cotxe aquí que té també el paratxó que és el té trencat... Bueno.
2: En alguns casos, la pluja ha descarregat més de 40 litres en mitja hora. Segons registres oficials, el punt on ha plogut més ha estat el Vendrell, amb 145 litres i mig. A Torredembarra s'han registrat quasi 137 litres, mentre que a Calafell gairebé 110. Encara que la pluja dona treva des de primera hora del matí, les autoritats insisteixen en la perillositat que suposa travessar rieres, barrancs i rius a causa del risc d'augments sobtats del cabal.
1: Ara passen 2 minuts de 3:15. Ha estat, com dèiem ara, una nit força complicada pels bombers i ara podem saber-ne l'última hora amb Ferran Julià, que és inspector de bombers de la Generalitat. Senyor Julià, molt bon dia, moltes gràcies per atendre'ns.
5: Hola, bon dia.
1: En primer lloc, quants avisos han rebut relacionats amb aquests aiguats i amb aquestes fortes pluges i tempestes d'aquesta nit i matinada?
5: Des d'ahir a les 2 de la matinada fins a aquest migdia a 1:45, hem rebut un total de 283 avisos relacionats amb aquest episodi.
1: I quines són les principals actuacions que han hagut de fer els bombers avui i en quines zones hi ha hagut més afectació?
5: Sí, la majoria de comarques o tots aquests avisos han estat a les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès i sobretot els municipis més afectats han estat el Vendrell, Roda de Barà i Creixell. La majoria d'afectacions han estat per inundacions, algun rescat que s'ha hagut de fer en algun vehicle i, sobretot, les més rellevants han estat l'evacuació d'unes 300 persones que s'han hagut de fer d'un càmping a Roda de Barà i després també la caiguda d'un mur a Roda de Barà també, que ha afectat a dues persones, una crítica i una greu, que han estat evacuades a l'hospital. Mm-hmm. La resta que hi ha encara queden encara serveis ara, a hores d'ara, que són sobretot assistències tècniques a nivell d'esgotaments d'aigua majoritàriament i alguns arbres.
1: Ara l'Alina va preguntar quina és la situació en aquests moments.
5: Sí, en aquest moment seguim treballant, tenim allà un total d'unes 13 dotacions i anem acabant de fer els esgotaments que podem, que es pot, en funció del nivell d'aigua que queda. Sí que és veritat que en molts casos, en el pic fort de la tempesta hi havia un nivell molt alt, però ara quan ja ha baixat, moltes d'aquestes zones inundades ja han baixat per si soles i ja queden moltes menys afectacions.
1: Ens parlava també de persones que han rescatat d'algun vehicle. Entenc que són vehicles que s'han dut una riera o situacions
5: sí,
1: d'aquest tipus.
5: Exacte, han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes, però sí que hem fet algun rescat encara d'alguna persona atrapada dins el vehicle.
1: El que sempre es recomana també des de Protecció Civil dels bombers, òbviament, que quan hi ha aquestes situacions no agafar els vehicles per aquest tipus de situacions que es donen de riuada avall, no?
5: Sí, sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de rieres, els passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell, perquè a vegades sembla que hi hagi poca aigua, però a l'entrar amb el vehicle n'hi ha molta més de l'esperada i llavors el vehicle... L'aigua arrossega el vehicle i impedeix després que es pugui sortir del vehicle i llavors és un problema.
1: Ara, ja per acabar, preguntar-li, senyor Julià, quan preveuen que es pugui tornar a la normalitat? Deia que encara tenien alguna dotzena de dotacions treballant allà. Quan preveuen que es pugui tornar a la normalitat? Sí. També tenint en compte que les pluges ara van cap a l'Ebre. Quines són les recomanacions que faríem a la població en aquella zona, també?
5: Ara mateix, de fet, els evacuats ja poden tornar a tots els camps.

0: Olímpics, ja la gent que ha volgut ha pogut tornar, tot i que es recomana, en alguns casos, depèn de com hagin quedat les instal·lacions del càmping, si s'hi poden quedar o no, s'haurà de valorar quan arribin allà, però no hi ha restriccions en allà. I al llarg d'aquesta tarda, segurament, fins al vespre, anirem acabant de fer aquests treballs d'esgotaments que quedin. A partir d'ara, ja hem estat atents a tota la zona, a la zona de cap a Baix a l'Ebre, com dèieu. De moment no estem tenint molta afectació allà. Sembla que de cara a la tarda hi ha un petit respir i llavors estarem amatents de cara a la matinada i també demà a veure com retorna aquest episodi. Però ja et dic, de cara a tot el que és aquesta tarda, esperem ja acabar de reduir molt el nombre d'assistències que ens queden aquí, d'actuacions.
1: Ferran Julià, inspector de Bombers de la Generalitat, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de Catalunya Ràdio. Molt bon dia.
0: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: I encara una altra derivada d'aquests aiguats. Les pluges intenses d'aquesta nit a la zona del Baix Penedès han coincidit precisament amb la campanya de la verema i això ha tingut conseqüències, Maite Curtó.
2: Així és, això pot provocar molts danys al raïm, segons ha explicat aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
3: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps, doncs, et pot provocar que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
2: A més, la collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar durant uns dies.
3: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per veremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
2: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya.
1: I a Catalunya estem pendents, evidentment, de les pluges i al País Valencià estan pendents del foc. Ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem allà amb la comarca de l'Alt Palància, Castelló, Pepa Ferrer.
4: Són les hores més complicades, però també les més decisives d'un incendi que només en 24 hores han multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
5: A veure, el problema és que estem pintant el cel des d'abans. Ara aquí no perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé, però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
4: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
6: Directamente ya cuando la UME apareció, y apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
4: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'Engarceran, que també han cremat aquest estiu.
1: Dos minuts per la publicitat i tornem de seguida.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Sota la vida. A l'estai.
7: Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de 8:45, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
8: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
10: Ei, com va? Com et dius?
11: Tenim un nom que el sap tothom.
10: Però d'on surts tu?
11: Tant se val d'on venim, si del sud.
10: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
11: Ara estem d'acord, estem d'acord.
10: Sí, i una estrella ens agermana.
12: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
13: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
14: La salut no avança sola. Avança gràcies a la recerca, a la prevenció i a persones compromeses amb una societat més saludable. Aquest és el propòsit de la Fundació MGC. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
15: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.

0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: 3 minuts i seran les dues. I avui en aquest Catalunya migdia especial que hem començat fa mitja hora, a 2:15, ara deixem les pluges, l'actualitat sobre les pluges. Si hi ha novetats, us les explicarem aquí en Antena Conjunta per Catalunya Ràdio i 3Cat Info. Ara parlem d'altres qüestions, com per exemple de Ceuta. I és que avui hem sabut que el govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Això mentre diversos migrants han passat una nova nit a la platja del Trampolín, malgrat que els dos últims dies els han desallotjat per reubicar-los. Els dos espais d'acollida que s'han habilitat s'han quedat curts per atendre'ls, Núria Har.
2: Com deies, preocupen especialment les nenes. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència. El Ministeri d'Infància vol presentar la proposta per traslladar mig miler de nenes a la península la setmana que ve. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
3: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque los que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
2: A aquesta hora el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, a alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
4: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
1: I tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma a Madrid. Alba Gil, bon dia.
5: Bon dia. Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de 3 setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats, perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
1: En punt les dues del migdia, a aquesta hora un Catalunya migdia que hem començat abans, hem començat mitja hora abans, un Catalunya migdia que estem fent en aquest format més llarg, mitja hora abans, perquè volíem fer aquest ampli seguiment de les incidències i de les afectacions de les pluges, sobretot al Tarragonès i al Baix Penedès. Ara seguim, com dèiem, estàvem parlant de Ceuta, teníem aquestes novetats sobre la reunió de vacunes i ara també us expliquem que el Tribunal Suprem, parlant encara sobre Ceuta, ha dit no a la petició del PP de forçar les compareixences dels ministres al Senat. Argumenta que no s'ha acreditat l'especial urgència per atendre aquesta petició sense escoltar les al·legacions del govern espanyol. Ara dona 10 dies a l'executiu per presentar-les. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, però torna a defensar que el rei Felip VI ha d'anar a Ceuta. Montse García.
6: La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Recordem que 3 senadors del Grup Popular al Senat van presentar aquesta cautelaríssima en nom del partit per forçar les compareixences després que el govern anunciés que aniria al Congrés però no al Senat. De fet, la setmana que ve, 7 ministres aniran a la Cambra Baixa per donar explicacions.
1: I a tot això, com dèiem, el PP torna a demanar que el rei vagi a Ceuta.
6: Sí, és la resposta del líder dels populars a l'entrevista a l'agència EFE a les reivindicacions del Marroc sobre Ceuta i Melilla. Escoltem Alberto Núñez Feijóo.
7: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, això sí, dentro de les competències constitucionals. I, per tant, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
6: Qui sí viatjarà a Ceuta la setmana que ve és el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que reunirà amb empresaris i agents socials per parlar de l'impacte econòmic de la crisi migratòria al sector.
1: I en el context de la situació a Ceuta, l'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona, Joan Trias.
8: La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Safe Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. Aquest moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent, i avui han convocat aquesta concentració a Barcelona. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i col·lectius pro-immigració han demanat a la Generalitat que prohibeixi l'acte, mentre els col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació de resposta una hora abans. Safe Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Ho resumeix Miquel Ramos, un periodista especialitzat en l'extrema dreta, en una intervenció que ha fet al Matí de Catalunya Ràdio.
9: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
8: L'origen de Safe Europe Act arrenca el mes de maig, quan es van presentar oficialment en una cimera a Oporto, a Portugal, que va aplegar ideòlegs de la dreta radical, polèmics personatges com l'excap de la policia anti-immigració de Trump, Gregory Bovino.
1: I de seguida, més informacions de la crònica internacional. Abans, però, tenim novetats que afecten també el trànsit a causa d'aquestes pluges. Carmina Malagarriga, quina és la novetat? Bona tarda de nou.
10: Bona tarda. És una notícia referida al transport ferroviari públic. S'acaba d'interrompre la circulació de trens de la línia R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Berà per la presència d'objectes de grans dimensions a la zona de vies. Una incidència derivada de les condicions meteorològiques d'aquesta nit i matinada. Continuarem informant.

0: I de la crònica internacional, a més de Ceuta, estem pendents avui dels bombardejos creuats entre Rússia i Ucraïna que deixen un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat.
1: A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. Les de Kiev i d'Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital ucraïnesa i 4 més a la regió de Mykolaiv, la majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà d'aquest atac mortal rus que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits, alguns en estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i literalment de depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. Per la seva banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar, a la zona de Samara, Kiev, ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petrolera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, aquest matí, la companyia Wildberries, coneguda com l'Amazon rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions.
0: I a tot això, Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna al centre del programa electoral del seu partit per a les properes eleccions. El president rus deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió malgrat la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat el Congrés, que està fent avui Rússia Unida, abans de les legislatives del 20 de desembre. Anem ara cap a Moscou. Cristina Solies, bon dia.
2: Bon dia. Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport. Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: I tanquem, gràcies, Cristina, la crònica internacional explicant-vos que els Estats Units han imposat uns aranzels del 50% al Canadà. Això després que aquesta matinada no hi hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial.
1: Sí, Donald Trump havia posat un ultimàtum per aconseguir un pacte i en les últimes hores s'havia mostrat optimista. I only make good deals. Però finalment no ha estat possible. La reunió entre els negociadors d'Ottawa i Washington s'ha fet aquesta matinada i ha acabat sense acord. L'administració Trump imposa aranzels per valor d'uns 20 milions de dòlars a productes com els estics d'hoquei, materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. Washington ha culpat el seu veí del nord del fracàs, mentre que el primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat que igualarà els aranzels per protegir els treballadors i les empreses del seu país.
0: Ara passen 8 minuts de les dues. Estem en un Catalunya migdia especial que hem començat a 2:15. L'hem avançat mitja hora per poder cobrir àmpliament la informació sobre les afectacions d'aquests aiguats que han sorprès aquesta matinada, sobretot la zona del Tarragonès i del Baix Penedès. Doncs, tancada la crònica internacional, ara tornem a casa nostra. En aquest cas, us parlem de la gamba vermella. I és que hi ha indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Anem a Vilanova i la Geltrú. Montse Gené Riba, bon dia.
3: Hola, bon dia. Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
4: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, Però, clar, de fet, l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
3: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
5: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem. I si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
3: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: I agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren els àcars per buscar nous tractaments i combatre l'aranya roja del panís, una plaga que asseca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i el sector es veu obligat a buscar alternatives, com aquesta que us dèiem, llançar àcars. Bell-lloc d'Urgell, Albamor.
6: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitoceids. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'Agronatur, David Valverde.
7: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
6: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
0: I parlem ara d'una nova iniciativa, el termòmetre social. El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. Aquest anomenat termòmetre social està pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció, Laura Cugat.
8: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, un problema que, segons el Col·legi de Treball Social, s'agreuja amb les onades de calor, com les que hem patit aquest estiu. Es tracta d'un recurs desenvolupat per la Universitat de Huelva, a Andalusia, que inclou 15 indicadors estructurals i socials. Alguns dels factors més rellevants són els habitatges antics i mal aïllats i la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta del Govern del Col·legi, destaca els beneficis de la mesura.
9: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar a les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
8: L'entitat vol proposar aquest projecte al Departament de Drets Socials del setembre perquè es pugui aplicar arreu del territori.
0: I a Olot, el mercat ha posat en marxa un projecte per aprofitar les minves de les parades, és a dir, aliments que fins ara acabaven a les escombraries, i transformar-los en brous i salses. En 6 mesos ja s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren. Més detalls des d'Olot, Berta Artigas Fontàs.
10: El projecte va néixer arran d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es tira al final del dia en un mercat? Parlem d'ossos, de retalls de carn, espines o restes d'embotits que fins ara acabaven convertits en residus. El consistori olotí, el xef Pere Planagumà i l'associació de placers es van posar en marxa per transformar aquestes mimbes en brous i altres elaboracions gastronòmiques com una sal amb garum marí.
11: I es llença ara, però si pensem en els nostres avantpassats, era el típic producte que les àvies sempre conservaven, no?, i el reutilitzaven per fer el típic caldo, el típic escudella, no?, amb el producte fresc i de qualitat.
10: Ho explica Gemma Canalies, que és la regidora de Comerç. Aquests caldos s'elaboren en una empresa externa i es venen a les mateixes parades del mercat. La iniciativa està tenint bona rebuda entre els veïns del municipi i en l'últim semestre ja s'han venut 1.200 pots dels diferents productes.
0: I atenció a aquesta notícia, perquè un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans, Miquel Àngel Violant.
12: Efectivament, el robot batejat amb el significatiu nom de el Llamp ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. I atenció, en el moment àlgid de la cursa ha assolit la inaudita velocitat de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant una prova prèvia a les curses oficials que comencen tot just avui, aquest dissabte, a Pequín, sota el nom de Jocs Mundials de Robots Humanoides. És un aparador que la Xina fa servir per mostrar al món els seus vertiginosos avenços en matèria de robòtica esportiva d'alta competició.
0: Gràcies, Miquel Àngel. Un minut i cultura.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: A la meva esquerra.
16: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
17: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
18: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
17: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
16: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
19: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
20: La cinta de Möbius.
19: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
20: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
19: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
20: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
21: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.
22: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
0: Ara passa un minut d'un quart de tres. I avui arrenca la festa major del barri de Sants de Barcelona, que pren el relleu a les festes de Gràcia. Un pregó de l'actriu i directora Letícia Dolera dona el tret de sortida a les festes. Fins al 30 d'agost, 11 carrers guarnits participaran en el concurs de decoració i es faran activitats de tot tipus, familiars, castells, correfocs, concerts... La repassem amb l'Adrià Clotet.
23: Els veïns fa mesos que han treballat per convertir els carrers en escenaris, però els últims preparatius han estat condicionats per la pluja. Algunes comissions i carrers han hagut de mantenir part dels decorats protegits i esperar fins l'últim moment per instal·lar-los. La Marga, veïna del carrer Papent, explica com els ha perjudicat la pluja.
24: Es complica moltíssim, perquè ahir, per exemple, en comptes de poder avançar en un decorat, vam estar posant plàstics i llavors també, mentre està plovent, és estona que no pots treballar, després hi ha coses que potser es mullen i bueno, afecta molt. I ara, per exemple, ja estàs veient que per continuar treballant doncs no estem traient tot el plàstic d'aquest mural perquè després seria com impossible tornar-lo a posar.
23: Tot i això, el barri ja respira ambient de festa. S'han ultimat els detalls i els veïns veuen com, a partir d'avui, tot el treball dels últims mesos lluirà. David Turull, president de la comissió del carrer Alcolea de Baix, explica la temàtica d'aquest any.
25: La nostra temàtica és sobre el mitjó perdut. Aquell mitjó que posa la rentadora i no surt mai, sempre poses dos i en surt un, doncs a on vam a parar aquests mitjons. La idea va sorgir d'un sopar, o sigui, vam fer un sopar, va sortir aquest tema, el vam buscar fins i tot per ChatGPT, ens va donar unes idees molt rares i vam dir, mira, endavant. Sortit aquesta, com moltes altres, però en principi després es planteja un sorteig, o sigui, no un sorteig, una votació, i va sortir aquesta perquè va fer gràcia.
23: Jeroni Malgar, membre de la comissió de festes al carrer de l'Alcolea de Dalt, troba a faltar la implicació i denuncia la pèrdua d'identitat dels últims anys.
26: Portem 43 anys de la comissió i jo només vaig fallar un any i de lo que era la festa major, a part el veïnat, abans esperava la festa major. Ara els nouvinguts, doncs, hi ha algun que s'integra, però la majoria de festa major li toca els nassos. I aleshores no és el mateix. Però els diferents actes que fas, la gent no s'implica com abans.
23: Durant els pròxims dies es podrà gaudir de diverses activitats i els concerts del grup Fades i Al·lèrgiques al Pol·len.
0: Marxem ara cap a Puigcerdà, que celebra aquest cap de setmana la tradicional Festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital sardana i que aquest any commemora 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
1: Una festa que va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a popularitzar-se com a destinació d'estiu. Des d'aleshores, la protagonista és la desfilada de carrosses del diumenge, que ha anat evolucionant amb els anys. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de la Colla La Tribu.
2: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no?, de pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, relacionades també amb temes alegòrics, però a poc a poc, doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no?, la gent d'aquí. I ara mateix, doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no?, amb la seva manera i la seva bona traça, doncs ho intentem fer com puguem.
1: Aquest any, per cert, hi haurà rècord de carrosses, 28 de 13 colles diferents. A més de les desfilades, també hi ha actes com concerts i espectacles, la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la Vella de l'Estany.
0: I repassem ara l'oferta musical d'avui a diferents escenaris de Catalunya.
3: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final...
0: I comencem amb els Amics de les Arts, que actuen avui a la mitjanit al Parc Central d'Igualada. La capital de l'Anoia està aquest cap de setmana encara de festa major.
4: Més al sud de la Ribera d'Ebre, dins el cicle cultural i musical d'estiu Escó Batega, podeu sentir detallats.
5: Ei, que jo sóc el mèrit del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
0: I a la plaça Major i dins els actes de la Festa Major de Navàs, al Bages, tocada a la mitjanit i actuaran aquests que sentim, els Catarres.
4: I a Passanant, a la Conca de Barberà, també actuarà el grup valencià Auxili i els Catalans d'Esvetlana.
0: I dins de l'Es Dansa, el festival de dansa d'arrel tradicional que se celebra cada any a les Preses, a la Garrotxa, avui hi haurà també una mostra de danses.
4: De països com Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, a la nit, concert del grup de folk punk català Fetus.

0: Vallès.
1: 8 minuts i arribarem a 2:45. Avui en aquest Catalunya migdia especial, que hem començat mitja hora abans per fer aquest ampli seguiment dels aiguats al sud de Catalunya, a la Costa Daurada. Ara acabem aquest informatiu especial, com sempre, amb els esports, avui amb un palet més de temps. Roger Arnau, molt bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça debuta demà a la Lliga al Camp de l'Elx. L'equip blaugrana s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i després el tècnic Hansi Flick ha fet la primera roda de premsa de la temporada. Marc Andrés, bon dia.
3: Bon dia.
2: L'alemany s'ha volgut centrar, sobretot, en l'estrena de l'equip.
3: Comença la tercera lliga de Hansi Flick al Barça amb l'objectiu de guanyar-la per tercer any consecutiu. Ho fa després d'un estiu en Mundial amb els finalistes que potser encara no poden disputar 90 minuts, ha dit l'entrenador, i sense un nou clar. Flick no ha volgut parlar de Julián Álvarez, només es centra en els seus futbolistes, i un d'ells és Alejandro Valde, que amb un futur una mica incert ha rebut un avís gros per part del tècnic alemany.
4: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden, donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100% committed
3: with us. En aquest mateix sentit, Hansi Flick ha elogiat João Cancelo a la posició d'Alejandro Valde i ha dit que el portuguès estarà disponible per jugar demà, tot i acabar d'arribar. Per contra, caldrà esperar per veure el debut de Rodri amb el Barça. Avui el migcampista s'ha exercitat sobre la gespa de manera individual i Flick ha explicat que el pla és que comenci a treballar amb el grup a partir de dilluns. Pel que fa al pla de partit, el Barça volarà cap a Alacant demà a 11:45 del matí pel seu debut en aquesta lliga.
2: Gràcies, Marc. El partit al Camp de l'Elx començarà demà a 10:15 del vespre, des d'una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio. El Barça juga demà contra l'Elx i demà també ho farà l'Atlètic de Madrid. Els matalassers reben el Villarreal al Metropolitano. Aquest matí, a la prèvia, ha parlat Diego Simeone i ha tornat a parlar, ell sí, de Julián Álvarez. El tècnic argentí ha insistit que el davanter continuarà al club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça.
5: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer. Yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí, Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
2: Simeone, de fet, ja ha confirmat que Julián ha entrat a la convocatòria del partit de l'Atlètic contra l'equip de la Plana Baixa. I qui juga avui és l'Espanyol, que rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:45 del vespre. Després del triomf contra el Llevant per 3-0 la primera jornada, el tècnic Manolo González demana prudència.
6: Ni havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat es va servir molt per ordenar el cap a tots.
2: Javi Puado i Quique García són baixa per lesió i Cabrera continua sancionat. El partit d'aquest vespre, que com sempre es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, serà el debut de la Lliga del Nou Madrid de José Mourinho, que afronta el partit amb 7 baixes. Al marge de l'Espanyol Madrid, avui es disputen 2 partits més de primera. A les 5 de la tarda, Sant Mamés, Atlètic Club Sevilla, i a 7:45 del vespre, a Mestalla, València-Celta. Ahir el Betis va guanyar 1-0 la Real Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar a 1. I a segon, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica, format precisament a les categories inferiors del club de Lisboa. El Girona, en un comunicat, subratlla textualment que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel bon posicionament, per la seva capacitat per anticipar-se als rivals i per una notable qualitat en la sortida de pilota. Afegeix el club també que la seva joventut ha demostrat, tot i la seva joventut, ha demostrat maduresa competitiva. Amb aquest fitxatge, el Girona confia incorporar un futbolista a marge de creixement i també projecció de futur. El fitxatge de Mauro Furtado arriba precisament l'endemà de la derrota de del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Quique Álvarez és el tècnic del Girona.
0: El partit, torno a dir, l'hem perdut a la primera part, que crec que ha estat una primera part bastant nivellada, però que ells, amb els detalls i amb el que és futbol, ens han guanyat i ens han fet dos gols, no? Amb dues contres o dues transicions així ràpides evitables, no?
2: També, segon el Sabadell, jugarà demà al camp del Castelló. Serà a les 7 de la tarda i més de 300 aficionats arlequinats acompanyaran l'equip. I encara en futbol, el Barça va endur-se ahir la cinquena edició del Gamp per femení després de vèncer el Brighton anglès per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Brooks, Pina i Graham van fer els gols blaugranes. Abans del partit, l'equip va presentar-se davant l'afició i el tècnic Pere Romeu va mostrar-se agraït i ambiciós.
7: Aquestes futbolistes són magnífiques, aquest estat és fantàstic. Juguem la mar de bé a futbol i intentarem tornar a lluitar-ho per tot, però és que està clar que el pilar fonamental, el motor d'aquest equip, el motor d'aquest club, sou tots i totes vosaltres. Gràcies per acompanyar-nos arreu del món, gràcies per venir a tots els estadis a donar-nos suport, i estic convençut que, com ve a dir la nostra capitana Patri Guijarro, aquest any anirem a pels 5 títols.
2: Ahir també van jugar un partit amistós. L'Espanyol femení va guanyar 2-0 el Villarreal a la ciutat esportiva Dani Jarque. Deixem el futbol i parlem ja de crònica poliesportiva. Comencem amb bàsquet, perquè el Barça ha fet oficial el fitxatge de l'aler pivot francès, Joan Makadou, fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys, fa 2 metres 7 centímetres, és un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. És, de fet, el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet, que aquesta temporada estarà dirigit per l'eslové Alexander Sekulic. En motor, per altra banda, el pilot britànic George Russell de Mercedes s'ha adjudicat aquest migdia la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Ho ha fet sota la pluja. Han completat el podi Leclerc de Ferrari, Norris de McLaren. El líder del Mundial, l'italià Kimi Antonelli de Mercedes, ha acabat quart i ara té 51 punts d'avantatge respecte a Russell, que torna a ser segon a la general. La cursa llarga es disputarà demà a les 3 de la tarda. Per cert, encara en motor, aquesta tarda comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de Washington de l'IndyCar. La classificació serà a les 11 de la nit, hora catalana. A la cursa de demà, el català Àlex Palou pot aconseguir matemàticament el seu quart títol consecutiu, el cinquè de la seva carrera. I aquesta tarda, a quarts de 5, comença a Mònaco la Vuelta a Espanya amb una contrarrellotge de 9 quilòmetres i mig pels carrers del Principat. La ronda espanyola es disputarà fins al 13 de setembre amb una última etapa final a Granada. En total, durant 3 setmanes, els ciclistes recorreran més de 3.200 quilòmetres en 21 etapes. 6 seran d'alta muntanya. El gran protagonista d'entrada serà Tadej Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho el 2019. A la Vuelta també hi participen 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Cambrubí, de l'equip Piranello, Pau Miquel, del Bahrein, i finalment també ho fa Marc Brustenga, al Kern Pharma.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: La Vuelta té moltes etapes, però Carrefour es posa al capdavant amb un esprint d'ofertes a preus imbatibles, com la síndria sencera ratllada Origen Espanya a un preu imbatible de 45 cèntims al quilo. Fins al 25 d'agost. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
9: Catalunya Ràdio.
12: Continuï tot recte 30 minuts i en la segona rotonda giri a l'esquerra i incorporis a l'autopista AP7.
13: Hola, sóc l'Anna Ponsí. Avui agafarem l'AP7 per anar fins al Vendrell. En un pis d'aquesta ciutat hi ha una activitat frenètica de venda i consum d'heroïna. La policia ha ocupat un apartament a l'altra banda del carrer per vigilar. El que encara no saben és que aquesta història els portarà a 10.000 quilòmetres d'allà. Si heu vist la sèrie The Wire, entendreu que l'inici d'aquest relat s'assembla molt a la feina dels policies de Baltimore.
14: AP7, la narcopista. Anna Ponsí.
15: Això no ho un total de 7 morts als dos bàndols. La majoria són menors d'edat. Això l'endemà de l'atac mortal contra un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que Brussel·les ha qualificat de terrorisme deliberat. També us destaquem que els Estats Units imposen aranzels del 50% al Canadà després que aquesta matinada hagin fracassat les converses per arribar a un acord comercial. Washington culpa el seu veí del fracàs, mentre el primer ministre canadenc ha dit que igualarà els aranzels per protegir l'economia del seu país. També us destacarem que els pescadors catalans de gamba vermella, la majoria d'ells ja han esgotat les quotes assignades per aquest any per la Unió Europea. Estan indignats perquè la Unió Europea no els permet pescar fins a finals d'any, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. I també us explicarem el rècord mundial que ha batut un robot i que fins ara teníem els humans.
1: Esports.
15: Què ens destaques a aquesta hora?
2: El Barça s'ha entrenat aquest matí abans del debut de la Lliga de demà al Camp de l'Elx. Ho ha fet amb tots els fitxatges del primer equip ja inscrits a la Lliga. Aquest matí el club ha donat d'alta Cancelo, després de les inscripcions ahir de Gordon, Adeyemi i Rodri. Precisament el migcampista s'ha entrenat al marge del grup. L'Espanyol, mentrestant, aquest vespre rep el Madrid al RC Stadium i a segona el Girona, que ahir va perdre el Camp del Còrdoba, ha fet oficial el fitxatge del portuguès Mauro Furtado.
15: I pel que fa al temps, tarda insegura a les Terres de l'Ebre davant la possibilitat de ruixats intensos al Montsià i al Baix Ebre sense repetir la intensitat d'aquesta matinada al Camp de Tarragona. A la resta del país hi haurà algun ruixat al Pirineu i més sol a la costa. Avui és un dels dies més suaus de l'estiu. Passen gairebé 3 minuts i mig de 2:15. Bona tarda. Us informa Montse Garcia.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
15: 9 persones estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític com a conseqüència dels forts aiguats de la Costa Daurada que han deixat precipitacions importants al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El SEM ha atès una quarantena de persones. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge és alert. Ho ampliem tots seguit des de Roda de Berà amb en Ricard Boigues. Ricard, bona tarda.
16: Bona tarda. La pitjor part se l'han endut a Roda de Berà. Destacar les 3 persones que s'han vist afectades per la caiguda d'un mur al port de Roda. Una, la filla, menor d'edat, ha estat traslladada en estat crític a l'hospital. L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, ha explicat al suplement d'estiu què ha passat.
17: Formaven part d'un dels mercadets que es munta al port esportiu durant les nits d'estiu, i estaven doncs dormint, i un mur de contenció d'una de les cases que toca el port esportiu ha vençut per la força de l'aigua i els ha atrapat a sota. La filla és la que ha resultat més greument ferida.
16: L'aigua ha obligat a desallotjar unes 300 persones del càmping L'Arc de Berà. D'aquestes, més d'un centenar han estat reallotjades al poliesportiu municipal de Roda, on han rebut aigua, menjar, roba seca, atenció psicològica i també mèdica. N'hi ha que ho han passat molt malament. Diuen que l'aigua els ha arribat a l'alçada de la cintura i fins i tot al pit. Això ens han explicat la Maria i el Juan.
18: Un muro o algo se debió de caer y ya vino el golpe gordo. Entonces, de estar lloviendo que había un poquito de agua, de riadilla, ya tengo literal hasta la ingle teníamos el agua. Intentamos sacar el coche para irnos de ahí.
19: Los coches a media puerta llegaba el agua. Empezó a descargar otra vez agua. Tuvimos el aviso de una vecina que saliéramos, que había reventado el muro de la parte alta y baja el agua como una riera.
16: L'inspector dels bombers, Ferran Julià, ha explicat a 3Cat Info que els evacuats han pogut tornar al càmping. Es pot accedir a l'equipament, però hauran de valorar si poden seguir allotjats depenent dels desperfectes ocasionats per l'aigua.
20: Han sigut pocs, però algun vehicle, algun pas que algú ha passat per algun pas que es pensava que passava i se l'han dut una mica, no hi ha hagut afectació amb la persona, és a dir, s'ha fet el rescat sense problemes. Sobretot intentar, quan hi ha aquest tipus de situació, sobretot intentar evitar els passos de rius o passos que estan inundats i no podem calcular bé amb certesa quin és el nivell.
16: El mateix inspector dels bombers, com ara sentíem, ha dit que han hagut d'atendre alguns rescats de vehicles que s'havien quedat atrapats en passos baixos i rieres. Hi ha persones que han recriminat al govern el fet de no activar les alertes als telèfons mòbils, les S-Alerts. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com a representant del govern a la zona afectada pel temporal, ho ha justificat.
4: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una e-alerta si no tens el substracte, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
16: Val a dir que els ajuntaments havien pres les precaucions corresponents amb l'activació dels seus plans municipals davant l'alerta de pluja torrencial. Tot i això, l'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha reconegut que no s'esperaven tant.
21: No, nosaltres anem rebent, evidentment, els avisos del CECAT, els anem revisant, anem parlant amb la policia, però tanta aigua, de manera tan insistent i durant tant de temps, jo, sincerament, no ho recordo. Si no, evidentment, hem vist baixar aigua pels torrents de muntanya amunt. Per tant, això vol dir que ha plogut també doncs, muntanya amunt de Roda i baixava per les rieres i pels torrents.
16: Cal tenir present que alguns dels campistes que habitualment s'allotgen a Roda ens han explicat que mai havien vist una situació així.
15: Ricard Buigas, moltes gràcies per aquesta última hora des de Roda de Barà. Bona tarda.
16: Bona tarda.
15: Afegirem des d'aquí que els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. El telèfon d'emergència 112 havia rebut fins a la una del migdia més de 800 trucades. La Nacional 340 ha estat tallada durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra i a la R13 de Rodalies hi ha circulació interrompuda entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà per la presència d'objectes a les vies. Les pluges intenses d'aquesta nit a la zona del Baix Penedès han coincidit amb la campanya de la verema i han provocat danys al raïm. Ho ha explicat aquesta emissora Jordi Inglada, viticultor de Banyeres del Penedès.
22: Estem en plena collita, es va començar a finals de juliol, primers d'agost. El raïm ara està madur i llavors una injecció tan forta d'aigua en aquest temps doncs, et pot provocar doncs, que la verema es faci molt bé, problema sobretot de que es podreixi.
15: La collita s'ha hagut d'aturar i no s'hi podrà treballar fins d'aquí uns dies.
22: Els camps estan totalment enfangats, els que no estan inundats, llavors això farà que durant uns quants dies no pugui entrar la maquinària per baremar. El terreny està molt permeable, a veure quina serà la seva capacitat d'absorbir tota aquesta aigua. Hi ha llocs que hi podran entrar doncs, a mitja setmana, però hi ha llocs que estaran per almenys una setmana o setmana i pico per poder entrar.
15: La humitat pot afavorir el desenvolupament de fongs i d'altres malalties a la vinya. I ja són més de 630 hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, Castelló, Pepa Ferrer.
23: Són les hores més complicades, però també les més decisives d'un incendi que, només en 24 hores, ha multiplicat les hectàrees cremades. Si ahir parlàvem de 100, avui ja són més de 600, i que ha obligat a evacuar els veïns de Gàtova, alguns dels quals passen les hores com poden al poliesportiu municipal de Bétera. Maria Tolosa és veïna de Granollers, però ara viu a Gàtova.
24: A veure, el problema és que estem pintant el cel des de l'ara. Aquí no perquè no es veu res, però allà a Gàtova miràvem el cel ben veient com anava la cosa. Era avions, hidroavions, a tots llocs, ha sigut... Tot el poble estava ple d'emergències, o sigui, la veritat que molt bé. El tema d'emergències, per meu part, bé. Però la inquietud, el no saber, i al final el que espera, desespera. I el no saber crea impotència.
23: Ahir, en poques hores, van passar d'estar confinats a estar evacuats i no van poder ni agafar la roba. Rubén González.
25: Directamente ya cuando la UME apareció, y apareció la Guardia Civil, donde nos dijeron que teníamos que desalojar. Pedí permiso para coger algo de ropa y tal, y me comentaron de que no, que teníamos que desalojar. Me dio tiempo a coger el cargador del teléfono para poder estar en contacto con mi familia.
23: 25 mitjans aeris i desenes d'efectius terrestres lluiten contra un incendi que afecta el paratge de la Serra de la Calderona, a 50 quilòmetres de la Serra d'Espadà i de la Serra d'en Garceran, que també han cremat aquest estiu.
26: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
15: 4 minuts i mig i 3 quarts de 3, 3CAT Info, una emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des que va començar l'emergència. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns del barri humil del Príncipe. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
27: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
15: Avui el president de Ceuta es reuneix amb associacions de veïns que li traslladen les seves preocupacions per la situació a la ciutat. Ara hi ha 1.800 persones en dues instal·lacions temporals d'acollida que, segons diverses ONGs, estan en males condicions per falta d'higiene. La majoria de persones acollides són d'origen magrebí i subsaharià, però n'hi ha que no tenen plaça. Per això, el govern espanyol confia habilitar-ne 4.000 més. Mentrestant, alguns no els queda més remei que tornar a dormir a la platja.
0: Hay gente aquí, tienes los padres están enfermos o la familia no tiene dinero mucho para arreglar su vida, por eso tenemos que cambiar la vida.
15: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants que, com el testimoni que ara sentíem, encara malviuen a la ciutat autònoma. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària i hagin demanat la declaració de l'estat d'alarma. Madrid, Alba Gil.
3: Serà una reunió telemàtica dilluns a les 12 del migdia entre el ministeri que dirigeix Mònica García i representants de les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. En l'ordre del dia, un únic punt, un mecanisme de solidaritat per subministrar vacunes als migrants que encara malviuen a Ceuta. Després de tres setmanes al carrer, Sanitat vol immunitzar-los contra diverses malalties com la varicel·la, la polio o el tètanus i demana als territoris que hi col·laborin amb antivacunes. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què es troben, moltes d'aquestes persones migrants estan agafant malalties, sobretot respiratòries i dermatològiques. Els experts avisen que són patologies comunes a l'Estat i que no suposen cap risc per a la població.
15: El Tribunal Suprem ha dit no a la petició del PP de forçar les compareixences dels ministres al Senat. La sala de vacances de l'Alt Tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Ara dona 10 dies a l'executiu per presentar al·legacions. Recordem que 3 senadors del grup popular van presentar aquesta cautelaríssima en nom del partit per forçar les compareixences després que el govern anunciés que aniria al Congrés però no al Senat. De fet, la setmana que ve, 7 ministres compareixeran a la Cambra Baixa per donar explicacions. Mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a defensar que el rei Felip VI ha d'anar a Ceuta. Ho ha dit en una entrevista a l'agència EFE després de les reivindicacions del Marroc sobre Ceuta i Melilla.
5: El rei d'Espanya es el primer garante de la soberanía y de la integridad territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rey quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
15: Qui sí que viatjarà a Ceuta la setmana que ve és el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que es reunirà amb empresaris i agents socials per parlar de l'impacte econòmic de la crisi migratòria al sector.
26: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
15: En el context de la situació a Ceuta, l'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Save Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. Aquest moviment porta el seu relat contra la immigració arreu del continent i avui han convocat una concentració a Barcelona. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns i entitats pro-migrants han demanat a la Generalitat que prohibeixi l'acte, mentre els col·lectius antifeixistes han convocat una mobilització de resposta a la mateixa plaça. Save Europe Act és un moviment internacional que defensa el supremacisme de la raça blanca i que compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. El periodista especialitzat en extrema dreta, Miguel Ramos, feia aquesta radiografia aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio.
6: El que promou és el que ells anomenen la remigració, és a dir, l'expulsió de totes les persones que no siguen d'ètnia blanca, perquè ells consideren que no són integrables, no són assimilables per Europa, perquè entenen Europa com un ens homogeni. L'extrema dreta ja no s'amaga, ja no parla d'immigració només, sinó que parla directament de raça.
15: L'origen de Save Europe Act arrenca al maig, en què es van presentar oficialment en una cimera a Porto, que va plegar ideòlegs de la dreta radical i personatges controvertits com l'excap de la policia anti-immigració

0: alguns ruixats que ja apareixien a darrera hora del matí, primera hora de la tarda, a punts dels Pallars, també a l'Alta Ribagorça, i que tendiran a guanyar una miqueta de cos a mesura que vagi avançant la tarda. Tot i així, la majoria tendiran a ser febles o localment moderats. En canvi, el temps més assolellat avui se situarà cap a la façana costanera, i tot això amb unes temperatures que es quedaran ben curtetes. Si a principis de setmana les màximes arribaven dilluns, dimarts i dimecres als 40 graus, ahir arribaven gairebé als 35 graus, avui les més altes del dia s'esperen cap a ponent i no passaran dels 32 graus. Aquesta situació meteorològica de precipitacions a les Terres de l'Ebre tindrà continuïtat també aquesta propera nit i matinada. Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, m'avís per pluja intensa, no torrencial, però sí intensa, la que es pot presentar en aquestes contrades de matinada i a primeres hores de demà. Una situació que la resta del país mostrarà el cel variable i demà a la tarda doncs tornarem a tenir alguns ruixats que poden aparèixer a l'àrea del Pirineu. Les temperatures demà, en principi, es mantindran sense gaires canvis respecte a avui, pujaran una miqueta més dintre dels valors de la normalitat i aprofitem aquest ambient suau de dissabte i diumenge perquè de cara a mitjans de la setmana que ve tornarà un altre cop la calor intensa.
1: Trescat Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio. Nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna, amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals més al costat rus. 5 dels 7 morts d'aquesta nit per la guerra són menors d'edat. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. La de Kiev i Odessa són les més afectades. Hi ha un mort a la capital i 4 més a la regió de Mykolaiv. La majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits. Alguns han estat greu. 9 persones continuen desaparegudes sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i de depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia. Per la seva banda, els drons ucraïnesos han matat 2 menors a la regió de Krasnodar. A la zona de Samara, Kiev ha atacat una refineria de petroli enmig de la crisi per la falta de combustible que travessa el país. La planta atacada forma part de la petroliera russa més gran de la Federació. A la mateixa regió, aquest matí, la companyia Walberries, coneguda com l'Amazon Rus, també ha informat d'un altre atac ucraïnès contra les seves instal·lacions. Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna al centre del programa electoral del seu partit per a les properes eleccions. El president rus deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió malgrat la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat al Congrés que està fent avui Rússia i Unida abans de les legislatives del 20 de setembre. Moscou, Cristina Solies.
2: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
3: Dolg partii.
4: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
2: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició, han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
1: Fracassen les converses comercials entre els Estats Units i el Canadà per frenar la imposició dels aranzels de Donald Trump, que va posar un ultimàtum per arribar a un acord comercial. A primera hora d'aquest matí, després d'hores de negociacions, Washington ha imposat aranzels al 50% al seu veí del nord d'uns 20.000 milions de dòlars a productes com els sticks d'hoquei. materials de construcció, begudes alcohòliques i certs tipus de roba. El primer ministre canadenc, Mark Carney, ha assegurat en un comunicat de les xarxes que igualarà els aranzels del 50% per protegir els seus treballadors i empreses. El representant comercial dels Estats Units ha fet responsable al Canadà del fracàs de les converses. Segons la Casa Blanca, el govern canadenc

0: s'ha negat a tancar un acord en els termes que, segons Washington, havien pactat a principis de setmana i que era el millor possible. Hores abans, Trump s'havia mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb el Canadà, que finalment no ha arribat.
1: 3CAT Info.
0: 3CAT Info, en emissió conjunta amb Catalunya Ràdio, 8 minuts i seran les 3. Indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques han esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
2: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda tornen a port les barques d'arrossegament. La tripulació de l'avi Salvador deixa al moll les caixes de peix, on no hi veiem gambes vermelles, com ens confirma el seu patró, Marc Pons.
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres la vam acabar ja fa un mes i mig. Naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba.
2: Per final d'any es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella per als àpats nadalencs. El patró major de la confraria de Vilanova, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
2: Els pescadors es queixen que mentre ells no poden pescar, aquí arriben gambes d'Algèria o del Marroc.
0: I un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa ha assolit la inaudita velocitat de 14 metres i mig per segon. Per això l'han batejat com el Llamp. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant una prova prèvia a les curses oficials que comencen aquest dissabte a Pequín sota el nom de Jocs Mundials de Robots Humanoides. És un aparador que la Xina fa servir per mostrar al món els seus vertiginosos avenços en matèria de robòtica esportiva d'alta competició.
1: Esports.
0: Roger Nau, bona tarda.
5: Bona tarda. El Barça s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamp per abans del debut de demà a la Lliga al camp de l'Elx. Hansi Flick ha comptat amb tots els jugadors disponibles, menys Rodri, que continua fent treball específic al marge del grup. El tècnic ha confirmat que el migcampista madrileny, de fet, no s'incorporarà al grup fins dilluns. Per tant, no viatjarà a Elx. Qui sí que ja està a punt per jugar és Cancelo, que com la resta de fitxatges del primer equip, ja està inscrit a la Lliga.
6: Yeah, he can play tomorrow.
7: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell.
6: Was in the right moment on the highest level.
5: Hansi Flick, que no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou, ha reconegut que els jugadors mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts. El partit al camp de l'Elx començarà demà a 2:15 del vespre, des d'una hora abans a l'antena de la TDT de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
5: I aquest matí també ha parlat Diego Simeone, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano. Simeone ha tornat a parlar de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del davanter de fitxar pel Barça.
8: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo. Y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
5: Simeone, de fet, ha confirmat que Julián ha entrat a la convocatòria pel partit de demà contra l'equip de la Plana Baixa. I aquest vespre, l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium a 10:15, després del triomf contra el Llevant per 3-0 a la primera jornada. El tècnic blanquiblau, Manolo González, demana prudència.
9: N'hi havia una crisi interna a la pretemporada, perquè les pretemporades són el que són, ni ara, després de guanyar el Llevant, pensem que això és jauja, ni molt menys. Estem bé, estem tranquils a dins. L'any passat ens va servir molt per ordenar el cap a tots.
5: Al marge de l'Espanyol Madrid, que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, avui també es disputen dos partits més de primera. A les 5, Atlètic Club Sevilla, i a dos quarts de 8, València Celta. Ahir el Betis va guanyar 1-0 la Real Societat, mentre que divendres el Rayo i l'Alavés van empatar a 1. I tot plegat, mentre segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. El Girona, en un comunicat subratllat actualment, que Furtado destaca per la seva contundència defensiva, pel bon posicionament, per la seva capacitat d'anticipar-se i per una notable qualitat en la sortida de pilota. Amb el fitxatge, el Girona confia a incorporar un futbolista en marxa de creixement i també projecció de futur. Aquest fitxatge arriba just l'endemà de la derrota del Girona per 2-1 al camp del Còrdoba. Els gironins només han sumat un punt en les dues primeres jornades. Sentim el migcampista Brian Gil.
10: Cierto que sabíamos que era un equipo agresivo, sobre todo en el inicio de partido, un equipo que juega un poco a transición. Al final el equipo parecía que estaba bien y te encaja dos goles y se te pone el partido cuesta arriba, pero bueno, hay que ser autocrítico, queda mucha liga, muchos partidos.
5: També a segona el Sabadell jugarà demà al camp del Castelló, serà a les 7 de la tarda. I en pàgina poliesportiva, el Barça de bàsquet ha fet oficial el fitxatge de l'alí pivot francès Yann McAndou fins al 30 de juny del 2028. Té 26 anys i fa 2 metres i 7 centímetres. És un jugador interior polivalent que arriba procedent del Mònaco. És el desè fitxatge del nou projecte del Barça de bàsquet, que aquesta temporada estarà dirigit per l'eslové Alexander Sekulic. D'altra banda, aquesta tarda, quart de 5, comença la Vuelta a Espanya a Mònaco amb una contrarrellotge de 9 km i mig. Fins al 13 de setembre, el ciclista recorreran en total 3.275 quilòmetres en 21 etapes, 6 d'elles d'alta muntanya. El gran protagonista d'entrada serà Pogacar, el pentacampió del Tour, torna a disputar la competició després de no fer-ho des de 2019. Per altra banda, a la Vuelta també hi participen 4 ciclistes catalans, David de la Cruz i Marcel Camproví, de l'equip Pinarello, Pau Miquel del Bahrein i Marc Brustenga del Ken Pharma. Per altra banda, en motor, el pilot britànic George Russell s'ha adjudicat la cursa sprint del Gran Premi dels Països Baixos de la Fórmula 1. Charles Leclerc i Lando Norris han completat el podi, mentre que el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha acabat quart i ara té 51 punts d'avantatge respecte a Russell. A les 3 de la tarda, per cert, comencen els entrenaments lliures del Gran Premi de Washington, en aquest cas a l'IndyCar. La classificació serà aquesta nit a les 11, hora catalana, i la cursa es disputarà demà. De fet, en aquesta cursa, el català Àlex Palou pot aconseguir el seu quart títol consecutiu, el cinquè de la seva carrera. Acabem explicant que en tennis al Masters 1000 de Cincinnati, Marcel Granollers i Horacio Ceballos jugaran aquesta tarda a partir de les 5 també les semifinals del torneig de doble. S'enfronten a la parella formada per Robin Haas i Konstantin Fradzen. Ahir van guanyar les semifinals als quarts per 6-3 i 7-6.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
11: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. 9 persones continuen ingressades, una de les quals en estat crític a conseqüència de les pluges torrencials d'aquesta matinada a la Costa Daurada. Una quarantena de persones han estat ateses pel sistema d'emergències mèdiques. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions i la població de les zones afectades no havia rebut prèviament cap missatge d'esalert. El conseller Ramon Espadaler ha explicat el perquè.
12: La e-alert, que és un bon instrument, s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6. I en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei de Meteorologia de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta, no és aconsellable emetre una alerta si no tens el substrat, la informació de qualitat que en aquell moment no es disposava.
11: Més notícies amb la Laia Framis.
13: Al País Valencià, un incendi que crema al municipi de Sogorb, a l'Alt Palància, ha obligat a desallotjar un miler de persones. Fins ara ja han cremat 600 hectàrees.
11: Tres setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol vol vacunar els migrants. El Ministeri de Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes perquè facilitin vacunes després que els col·legis de metges i infermeres hagin alertat d'una crisi sanitària. Fins ara, d'altra banda, també s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual. El Ministeri d'Infància vol presentar la proposta de traslladar mig miler de nenes a la península la setmana que ve. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns. Un dels voluntaris és Isaías Mohamed.
14: Necesitan un sitio donde acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
13: Vladimir Putin posa la victòria a la guerra d'Ucraïna al centre del programa electoral del seu partit per les properes eleccions. El president rus deixa clar que el seu objectiu principal és continuar la invasió malgrat la complicada situació econòmica i social del país. N'ha parlat al Congrés que està fent avui Rússia Unida abans de les legislatives del 20 de setembre.
11: Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa ha assolit la inaudita velocitat de 14 metres i mig per segon. Per això l'han batejat com el Llamp. Aquesta proesa del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant una prova prèvia a les curses oficials que comencen aquest dissabte a Pequín sota el nom de Jocs Mundials de Robots Humanoides. Els esports, Marc Andrés.
15: El Barça debutarà demà a la Lliga al camp de l'Elx i avui Hansi Flick ha explicat en roda de premsa que comptarà amb Cancelo, però espera que Rodri treballi amb l'equip dilluns. L'alemany també ha avisat Alejandro Valde dient que necessita jugadors compromesos al 100%. Flick no ha volgut parlar de Julián Álvarez, sí que ho ha fet Diego Simeone, que ha confirmat que el davanter estarà convocat demà pel partit de l'Atlètic de Madrid contra el Villarreal. Mentrestant, avui l'Espanyol rep el Real Madrid a 9:45 del vespre en un partit que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Això mentre avui a segona el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. D'aquí una mica més d'una hora comença la Vuelta a Espanya amb 4 ciclistes catalans participant i la ronda espanyola comença amb una contrarrellotge i amb l'al·licient de veure el pentacampió del Tour, Tadej Pogacar. En motor, a les 4 es farà la sessió de classificació de la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Aquest matí s'ha celebrat la cursa sprint amb victòria de George Russell i en bàsquet el Barça ha fet oficial el seu desè fitxatge. Es tracta de l'aler pivot francès Joan Macondo, que signa fins al 30 de juny del 2028.
1: Fins aquí les notícies.
16: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

Els pagesos anomenats de remensa eren persones que pertanyien a una senyoria feudal durant l'edat mitjana i, per tant, no eren lliures jurídicament. Només podien marxar del mas on estaven treballant si pagaven la llibertat al senyor, que s'hi podia negar o bé exigir un preu exagerat. I si aconseguien la llibertat, perdien el mas i les terres que hi anaven associades. Aquesta situació generava un focus de tensió social evident que va esclatar en diversos moments al llarg del segle XIV i XV arreu d'Europa. A Catalunya, el 1484, 20 anys després d'una primera revolta armada contra els senyors feudals, es va iniciar una segona guerra remensa més minoritària, però molt més violenta.

0: L'abril de 1462 havia començat el primer alçament violent dels remenses, liderats per Francesc de Verntallat. Els pagesos van deixar de pagar els censos i van arribar a ocupar castells i agredir els senyors o els seus representants. Aquesta revolta va coincidir en el temps amb la guerra civil que va assolar Catalunya durant 10 anys i els remenses també hi van prendre partit. Van donar suport al príncep Ferran, però un cop acabada la guerra, el seu pare, Joan II, no va satisfer les demandes del col·lectiu. No només això, sinó que el 1481, ja coronat, Ferran el Catòlic va tornar a imposar la servitud per tenir contents els senyors. Els ànims es van tornar a escalfar entre els pagesos. Mentre que uns remenses, els més ben situats, reclamaven recórrer a la negociació política, uns altres van voler tornar a agafar les armes. Aquesta opció es va acabar imposant a partir del 1484, donant peu a una insurrecció liderada pel líder remensa Pere Joan Sala, que va arribar fins a les portes de Barcelona. En aquell punt, els remenses partien de diverses posicions econòmiques, així que no tots volien el mateix. L'objectiu dels revoltats era obtenir la llibertat sense perdre cap dels drets ni el potencial econòmic acumulat en temps de crisi, així com gaudir de la mateixa representació política que la resta de la societat. Però el rei, els estaments i fins i tot els remenses benestants estaven decidits a reprimir les protestes amb la màxima duresa i a posar fi a la inestabilitat i a la violència. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Avui parlem de la guerra remensa, però no de tota la guerra remensa, de la part final de la guerra remensa. Clar, perquè és un conflicte molt llarg en el temps i que, a més, pel que es veu, a Catalunya va petar molt fort, però és una cosa generalitzada a Europa en aquell moment.
1: Sí, i ara quan parlaves d'això, recordava a l'Ajuntament de Mer i al costat de Mer, al costat de la plaça central, hi ha totes unes explicacions amb uns gràfics, amb uns cartells, amb uns rètols que intenten explicar tot el conflicte. I te n'adones que és un conflicte, lògicament la terra és la vida en aquell moment. És un conflicte social, és un conflicte polític, és un conflicte econòmic. Però hi ha una cosa que és molt important, i és que te n'adones que de totes aquelles característiques hi havia unes tensions internes de guerra civil entre ells mateixos i amb la societat per una raó. Hi ha un gràfic que segur que tots els estudiants i tota la gent interessats per la història i gent no interessada per la història els ha vist, que es veu un munt de gent que damunt tenen una cúpula de gent que estan drets damunt d'aquesta gràfica, i damunt de tots encara hi ha l'aristocràcia. Aristocràcia i noblesa...
0: Sí, és una mena de piràmide, diguéssim.
1: I hi ha molt poca gent, l'aristocràcia i la noblesa, sota hi ha el sector de l'església, i darrere de tots i sota de tots una pila de gent que aguanten a tots els altres. Doncs és una mica això, és a dir, eren unes condicions socials d'una època que Catalunya ja venia a partir de la Pesta Negra del segle anterior amb moltes dificultats, que explica aquesta duresa d'aquesta guerra, a més, posat amb un altre conflicte, posat amb els conflictes que tenien també la noblesa i l'aristocràcia per imposar-se, o bé si el rei o bé per intentar el poder del rei. Un conflicte, en fi, que afortunadament la nostra historiografia ho ha treballat bastant, però que bueno, i que el resultat podríem dir, amb certes característiques, no sé, en fi, com ara ho veurem o ho parlarem, que va ser un resultat positiu per Catalunya, perquè ja alguna vegada he llegit que és l'únic lloc d'Europa que triomfa una revolució social agrària, que és l'única revolució social que realment ha triomfat a Catalunya. Hi ha gent que diu això, o sigui que fixa't si el conflicte és profund.
0: Qui ens ajudarà a explicar-ho és la doctora Rosa Lluch, professora d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, que hem tingut la sort de tenir algun altre cop aquí al programa. Doctora Lluch, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'Enguàrdia.
2: Moltes gràcies per haver-me tornat a convidar,
0: content.
2: A passar-m'ho bé.
0: Molt content, molt content. Sense cafè, perquè la doctora Lluch, s'ha de dir el secret, no li agrada el cafè, no. Però a part d'això, la resta tot igual que amb els altres.
1: L'aigua sí.
0: Comencem a parlar del tema. Clar, això es produeix en un moment de transició. Històricament s'han marcat les etapes. L'edat mitjana arriba fins a la caiguda de Constantinople, 1453, l'edat moderna, etc. Clar, això estaríem al principi a les beceroles de l'edat moderna, però té molt de feudal aquest conflicte. Vull dir que estem en un moment de transició claríssim entre una societat que ha sigut bàsica durant desenes d'anys, durant segles, i una societat nova que s'està transformant en un tipus d'aristocràcia i de control de la terra i de la gent molt diferent. Suposo que això també devia afectar molt en aquest moment de tensió.
2: És que això és un conflicte feudal. Característic.
0: O sigui, ve de l'edat mitjana,
2: és a dir,
0: això.
2: Clarament, és un conflicte feudal que té els orígens, és a dir, que tota aquesta qüestió remensa, el problema és, o la característica és, que fins que no comencen a haver-hi desajustaments socials, no comencem a veure, però la remensa té orígens al segle X, al segle XI. Per tant, és la característica, una de les característiques fonamentals del feudalisme, i és que a tota Europa, en els règims feudals, hi ha la gent, la part de la societat que hi ha a sota de tot, d'aquesta piràmide que deia el doctor Soler Sabater, que no tenen llibertat. I que, per tant, són pagesos, fonamentalment, la feina dels quals és treballar per, sobretot, pagar la renda feudal amb la que visquin els senyors. Per tant, aquest conflicte remensa, o tota aquesta situació remensa, és una situació que veiem a altres llocs d'Europa amb característiques similars.
0: Clar, matisos.
2: Alguns tenen, els hi fan unes exigències, alguns unes altres, però en realitat és un problema feudal. És una de les característiques del feudalisme, que hi ha uns pagesos que no tenen llibertat, que treballen perquè els nobles que tant poden ser de l'Església com poden ser laics, visquin. I, per tant, és un conflicte típic i tòpic.
0: Però és curiós veure com s'ha estudiat sempre, o s'ha estudiat gairebé de sempre, la societat medieval, tenint en compte aquest tipus de lligam a la terra, de lligam feudal amb els senyors, etc. I vas veient com avança l'edat moderna, i evidentment que hi ha canvis, evidentment. Però déu-n'hi-do del que es manté aquest concepte feudal. De fet, la Revolució Francesa, en bona mesura, s'aixeca contra bona part d'aquest concepte feudal. O sigui que l'edat mitjana no acaba a mitjans del segle XV, sinó que en molts aspectes s'allargarà fins al final del segle XVIII.
2: Sí, és a dir, el que hi haurà són unes transformacions. Estem entrant en una gran etapa, llarga etapa de transició, que començarà a anar a diferents ritmes. En qüestions econòmiques del camp, el feudalisme el veiem amb molta claredat fins segles molt posteriors.
1: Sí, a l'est d'Europa gairebé fins al XIX.
0: Clar,
2: a l'est d'Europa gairebé fins al XIX.
0: Sí,
2: sí. Per tant, en relacions socials al camp, en l'explotació de la terra, en el règim de propietats, el veiem, i en canvi, en qüestions polítiques de les ciutats, doncs el feudalisme va desapareguent
0: abans. Clar.
2: Però és que es comencen amb ritmes diferents, però es mantenen.
0: A Catalunya era especialment intensa aquesta relació feudal, o era com a tot arreu?
2: A Catalunya la relació feudal, pel que estem sabent, era com a tot arreu, perquè sobretot el que estem veient és que a tot arreu hi havia característiques diferents. Abans ens havien explicat que, doncs, el feudalisme era només aquell feudalisme que hi havia al nord de França, en aquelles grans senyories, amb aquelles grans terres, i ara resulta que no, que hi havia un feudalisme al nord de França, però també a Anglaterra, però també a Itàlia, però també a diversos llocs, i que cada lloc el feudalisme, que és un sistema d'aquests absolutament globalitzadors, s'adapta i té unes característiques, doncs, una mica diferents. No és el mateix el feudalisme d'un lloc de grans extensions de terres, com les grans planures, que tens mà d'obra esclava, que tens mà d'obra servil, que unes terres com les que tenim a Catalunya, que no tenim unes grans extensions...
1: De valls estretes, de pujades,
2: de
1: baixades,
2: estretes,
1: muntanyes
2: i
1: poques planes.
0: Ja havia passat això al segle III, amb l'imperi romà, que s'havien hagut d'adaptar als canvis econòmics i el domini de la terra amb esclaus o sense esclaus, perquè és clar, perquè la vida és la vida, vull dir que...
2: Doncs exactament, és a dir, si tu estàs per la zona del Rin, que hi ha uns pobles a l'altra banda que pots esclavitzar, et pots permetre el luxe...
0: De tenir molts esclaus,
2: esclaus.
0: I pocs serfs, diguéssim.
2: I pocs serfs, sí, però si no, perquè el risc... I ara sembla que parlem de persones i sembla que no li donem importància,
0: però, tant,
2: però quan et treballa a terra un esclau, tots els guanys són per tu, i per tant no hi ha... una responsabilitat diferent. Per tant, sí, el feudalisme català sí que és cert que amb aquesta qüestió dels remenses és un exemple que se cita, és un exemple conegut entre els medievalistes, sobretot, a tot arreu, perquè fan aquestes guerres i perquè fan aquest alçament i perquè, segons molts historiadors, el guanyen. I, per tant, com que el guanyen, doncs és un exemple de triomf d'unes demandes d'un grup social amb molt pocs drets fins llavors.
0: Bàsicament, òbviament, aquests pagesos remens estaven controlats o tenien molt pocs drets versus els que tenien els senyors respecte amb ells. Però a cada lloc, i a Catalunya també, hi havia un seguit de drets i obligacions que eren lleugerament diferents. Quins eren els que hi havia a Catalunya, aquests drets sobre els pagesos remenses, i que en bona mesura aquest conjunt de drets, aquesta família de drets, serà la que provocarà els aixecaments?
1: Els mals usos.
0: Els mals usos, es deia. Sí.
2: A Catalunya, i és un dels motius pels quals els coneixem millor, aquest grup de pagesos sotmesos a la condició servil, és perquè estaven sotmesos als mals usos, que eren sis. A mi el nom em sembla molt important. Es deia mal ús, és a dir, era normal dir-li mal ús, que vol dir un abús.
0: Sí, sí,
2: perquè
0: sí,
2: si tu utilitzes
0: claríssim
2: malament una cosa, ho estàs utilitzant malament. Però era tan obvi, tan normal, que tothom en deia mal ús. D'aquests mals usos, que a Catalunya eren sis, els coneixem molt millor, sobretot per les qüestions teòriques, perquè els remenses van començar a demanar suprimir-los. Llavors van explicar el que eren. I tenim en diverses documentacions, doncs, la part teòrica. De la part pràctica els coneixem menys. Per exemple, és allò on vaig dedicar la meva tesi, perquè ens coneixem menys perquè alguns d'aquests mals usos pràcticament no deixen rastre. Tots són pagaments econòmics, però que poden no deixar rastre. I per tant, però d'aquests sis mals usos, molts tenen paral·lels a Europa. És a dir, en altres llocs, doncs, tenen noms molt semblants. Noms no semblants, però sí el contingut és molt semblant. Els mals usos, bàsicament, el seu objectiu és controlar la terra. És controlar la propietat de la terra.
1: I el pagès lligat a la terra.
2: I el pagès. Però com que la terra té un pagès lligat, controles el pagès per lligar la terra. I, per tant, hi ha moments que no saps ben bé què estan fent, però el que ells necessiten és saber segur qui té aquella terra, qui treballa aquella terra, i, sobretot, ja ho he dit, qui paga la renda. Perquè aquí hi ha tots uns senyors feudals que viuen de la feina de tota una sèrie de pagesos. Per tant, qui paga la renda? Per controlar-ho, has de controlar la persona. I per això els mals usos afecten sobretot a qüestions de canvis familiars. De quan et cases, de quan et mors, de quan... No? És a dir...
0: Repassem-los una mica, si us sembla, més o menys per fer-se... No cal aprofundir-ho molt, no? Però per veure una mica... Quins eren el primer, si... No sé si el primer o el segon, eh? La intèstia, que és un nom que recorda molt això del testament, no? Va
2: sí,
0: per aquí, la cosa.
2: Va per aquí. De fet, no hi ha ordre, en els mals usos.
0: No hi ha ordre.
2: No hi ha ordre. En alguns documents te'ls trobes amb un ordre i en alguns documents
0: per
2: amb
0: tant,
2: un altre
0: no,
2: ordre,
0: no,
2: eh?
0: Sí, sí.
2: I, a més, ara parlem de sis mals usos, que són els que ells es van estar queixant, però sabem que no tots hi estaven sotmesos.
1: Que no tothom tenia els mateixos.
2: Exacte. O sigui, una de les característiques del feudalisme, com a mínim a Catalunya, és que no tothom exigia el mateix. I el senyor feudal podia...
0: No. És el tema de les jurisdiccions.
2: No demanar.
0: Que depèn del senyor feudal, té unes jurisdiccions o aplica unes jurisdiccions diferents del terra, a la terra del costat.
2: Sí, i depèn de les necessitats que tinguin en aquell moment. I, per tant, la intèstia, que havíem parlat d'aquest, és penalitza la mort sense testament.
0: Això encara passa, eh?
2: Exacte. Penalitza la mort sense testament del titular del mas. Abans us deia, es vol controlar la terra. Clar, si tu mors sense testament, el problema principal és que no se sap qui és l'hereu. I, per tant, a través de la intèstia...
1: De qui treballarà aquestes terres?
2: De qui treballarà aquestes terres? Qui pagarà la renda? Qui serà l'hereu? A través de la intèstia, que... pot equivaldre, el problema és que pot equivaldre, i ens costa saber-ho, a una tercera part dels béns.
0: Déu-n'hi-do.
2: Que Déu-n'hi-do. Però, clar, qui pagui la intèstia clarament serà l'hereu. O sigui, la clau no és tant penalitzar el mort, que també perquè no ha fet els deures, sí, perquè no ha deixat testament, sinó que qui assumeixi aquell pagament clarament serà qui assumirà aquell mas. I, per tant, la intèstia penalitza la mort del remensa que mor sense deixar testament per escrit.
0: Té connexió amb l'eixòrquia, no? O sigui, connexió amb el sentit de també el tema de l'herència és clau.
2: Sí,
0: el que passa que per raons diferents.
2: Per raons diferents, però al final el resultat és el mateix. L'eixòrquia penalitza el remensa, perdoneu, home i dona remensa, és a dir, tots dos...
0: Això són dos remensa.
2: És a dir, sí, home i
0: això
2: dona remensa...
0: Això també t'ho volia preguntar, perquè no ho tenia clar, sí.
2: Que moren eixorcs, és a dir, sense fills. És a dir, sense fills hàbils per heretar-los, perquè en alguns moments haver-hi conflictes de si s'havia de considerar, per exemple, que un pare i una mare morien i tenien un fill de 5 anys, un fill de 5 anys, i aquell fill era hàbil. Clar, aquell fill no és hàbil per treballar la terra, no és hàbil per pagar la renda, però ho serà. I, per tant, altra vegada, el que s'està controlant és que algú quedi a la terra. Entre altres coses, perquè aquest sistema feudal s'havia ideat perquè durés fins l'eternitat. A cada terra hi poses un pagès, i aquell pagès, com que està lligat a la terra i no té llibertat, fins a l'eternitat estarà treballant. Llavors, si un pagès es mor sense testament o sense descendència,
0: malament,
2: hi ha un problema.
0: La firma d'espoli forçada, aquesta també era una altra.
2: La firma d'espoli forçada, aquí la clau és en el forçada, eh? La firma d'espoli és la firma que havia de fer el senyor, és a dir, firmar, o sigui, realment firmar, per permetre el matrimoni de remences. Però per permetre el matrimoni de remences que es casaven amb remences d'un altre senyor.
1: O sigui, de jurisdiccions diferents.
2: De senyories diferents.
1: De senyories diferents.
2: Sí, de senyories diferents. De fet, la firma d'espoli forçada és un mal ús d'aquests que en trobem molt poca rastre documental, perquè són pagaments que, bueno, que el senyor feia i que no deixaven documentació escrita. I el que estem veient és això, que sobretot grava el matrimoni amb una persona d'una altra senyoria. Una mica pel mateix. Per què? Quan la persona, en l'època medieval, sabeu que quan algú es casava en un mas, estem parlant de món rural i de masos, s'havia de portar un dot. I un dot que normalment es reinvertia en el que en diríem l'empresa familiar. Llavors, calia garantir que aquell dot, si el matrimoni es trencava, es podia tornar. Llavors, el senyor feudal acceptava generosament, i això és ironia, que el remensa assegurés aquella quantitat en les seves terres a canvi de cobrar-ne una part. Per tant, amb la seva firma d'espoli forçada, espoli ve d'esponsalici,
0: no, aquí de...
2: la forçada és important, l'espoli ve d'esponsalici, per tant, de matrimoni, però clar, fixeu-vos que amb la firma d'espoli forçada es controlava amb qui es casaven.
1: Clar.
2: Tot això genera beneficis econòmics, sens dubte, però a més control.
0: L'àrcia.
2: L'àrcia és un mal ús que no trobem. És un mal ús que trobem en teoria, o sigui, trobem queixes per l'àrcia. L'àrcia penalitza la crema accidental del mas o les terres.
1: Accidental.
2: Per mala feina, per mala gestió. És a dir, no crema un no és un incendi provocat.
0: Però si cau un llamp.
2: Clar, però tu
0: si
2: considera
0: que...
2: Se suposa que tu has de preveure i tenir el mas, però...
1: De posar un ginjoler, posar de tot el que es deia, no?
2: La realitat quina és? Que no en tenim cap exemple pràctic a tot Catalunya. Cap exemple que s'exigís un àrcia. Si tenim un exemple de Sant Miquel de Cuixà, que sabeu que és Catalunya, encara que ara no hi sigui, que el monestir va demanar un pagament d'àrcia i en aquell cas es va arribar a un jutjat i el jutjat va acabar resolent que aquells senyors, que aquella comunitat pagesa estaven exempts, no que no fos una àrcia. Ara, a mi m'estranya molt que a ningú se li cremés accidentalment el mas, les terres o els boscos.
0: I que existís aquest dret si no s'havia exercit mai.
2: Que existís el dret, sí, el que passa que jo entenc que si jo sóc un senyor feudal que el que vull és cobrar, si se t'ha cremat el mas i a sobre jo et cobro, tinc més dificultats perquè tu el tornis a posar a treballar.
0: Sí,
2: els senyors feudals no em cauen gaire bé. Però, a veure, siguem lògics. És a dir, si tu li dius, no, i ara em dones la meitat, trigaràs molt més a recuperar.
0: Per tant, sovint és possible...
2: És possible que no
0: el cobressin. És lògic pensar que no el cobressin o que ho deixessin passar.
2: És possible que fessin un pacte, o també és possible que això no deixa rastre documental.
1: Sí, però és una espasa de Damocles damunt del pagès.
2: Ah, no. Per mi, els sis mals usos i altres exigències, el que tenen és un valor simbòlic.
0: Brutal.
2: Sí, brutal.
0: Sí, sí, sí.
2: Perquè tu saps que en qualsevol moment et poden venir a demanar allò. És a dir, allò val diners. És a dir, a més té un cost.
0: El que sembla més bèstia, almenys des del punt de vista del segle XXI, és la cogúcia. Perquè aquest és una cosa realment que afecta molt a la vida... Perquè els altres, tots els altres, fins i tot el del matrimoni, tenen descaradament econòmics. Aquest també, però molt menys, ja afecta molt més la vida social, no?
2: Afecta la vida social a Cogúcia, però afecta a... indirectament el que ja he dit, que és qui serà l'hereu del Mas. Mm-hmm. Sí. Què és la Cogúcia? La Cogúcia només s'exigia només a les dones remenses que cometien adulteri. Aquí, de fet...
1: Els homes no, clar.
2: Els homes no.
1: Ja se sap.
2: Només a les dones remenses que cometien adulteri. Bàsicament, perquè hi ha tot unes qüestions morals i perquè és veritat que doncs, les cartes de poblament a les viles i ciutats catalanes sempre hi ha càstigs previstos per l'adulteri, o sigui que això devia
1: sí,
2: ser...
1: Sí, perquè, cosa, era un fet religiós, però alhora social,
2: però social
1: i econòmic.
2: I a la ciutat, sí, està tot previst, eh? Si ets adúlter, es farà passejar els dos adúlters per la ciutat, blibli-bla.
1: Adúltera.
2: No, a les viles i ciutats, tant ells com elles.
1: Ah, ells.
2: En el cas de la remensa, no. En el cas de la remensa, afecta només la dona remensa si comet adulteri. I, en aquest cas, a més, es distingeix si la dona comet adulteri sense que el seu marit ho sàpiga, si la dona comet adulteri sabent-ho el seu marit, o si la dona comet adulteri estimulada pel seu marit, incitada pel seu marit. I en aquest cas, doncs, depèn. Si comet adulteri ella sola, la multa surt del seu dot. Si el marit sabia però callava, el marit també pagava. I si el marit havia incitat, només cobrava el senyor. D'aquest Cogúcia, o d'aquesta Cogúcia, en vindria aquesta dita que diem tots de cornut i pagar el beure.
0: Yeah.
2: Que és que em posen les banyes
0: i encara he de pagar.
2: I tenim un escrit del segle XV que ho diu: sobre cornos, cinco sólidos. És a dir, que és allò, a sobre de les banyes, haig de pagar cinc sous. I per tant, és aquesta sensació. També és veritat que d'exigència real de la Cogúcia només en tenim una documentada a tot Catalunya entre els segles XIV i XV. Per tant,
0: no és gaire,
2: o només va haver-hi una dona adúltera,
0: tot podia ser,
2: només,
0: però...
2: Sí, també tot podia ser, o només va haver-hi un senyor que va tenir la necessitat de cobrar per adulteri d'una de les seves dones. O també, de nou, no deixaven registre escrit.
0: I l'últim mal ús, per l'ordre que hem fet nosaltres, però no pas per altra cosa, és el que dona nom, precisament, als pagesos, que és directament la remensa. Què volia dir aquest mal ús?
2: La remensa, en realitat, és la llibertat. La remensa equival a la llibertat. És la compra de la llibertat. I va ser tan característic que va donar nom a tots aquells pagesos que estaven sotmesos a la remensa. Per tant, remensa per nosaltres és llibertat, és exactament el mateix. Un cop un remensa compra la remensa, paga la remensa, és lliure. I és aquest mal ús que, a més, aquí n'hem trobat a tot arreu, aquí sí que tenim molta documentació, més que res perquè ja no només interessa als senyors conservar-la, sinó que quan un remensa paga la llibertat s'emporta un pergamí on diu: he pagat la llibertat. Per això en trobem més. És a dir, el problema quan parlo de documentació és que un cop has pagat una multa per la Cogúcia, i a nosaltres si ens posen una multa de trànsit, probablement no la guardarem. No. S'acabarà eliminant. En canvi, si tinguéssim un document que diu: a partir d'ara la Rosa Lluch és lliure, jo aquest document el guardaria.

Encara que amb el temps molts remenses van poder disposar dels béns i les terres, havien de prestar homenatge servil sempre que el senyor ho demanava. Per aquest acte, els remenses reconeixien que pertanyien a la servitud, tant ell com tots els seus fills nascuts i per néixer. Els homenatges els havien de prestar tots els remenses, els hereus i els habitants dels masos, però també aquells que no vivien dins de la senyoria. Tot i que no s'especificava, a la pràctica aquest compromís permetia exigir els malusos quan li convingués al senyor. Una mostra d'aquests homenatges és el que va subscriure Pere Maruny el 31 de març de 1352.

0: Sàpiga tothom que jo, Pere de Maruny, de la parròquia de Santa Maria de Camós, hereu i propietari del Mas Maruny de la predita parròquia, fill de Berenguer Maruny i de la seva esposa Berenguera, amb dos difunts de la mateixa parròquia, propietari del predit Mas, us reconec Pere de Casadevall, paborda de l'Almoina del Pa de la Seu de Girona, que per raó del meu Mas Maruny que per vostè tinc i del que heu de tenir homes i dones allà residents amb les seves pertinences, que jo sóc i he de ser home propi i sòlid de la predita Almoina amb tota la meva prola nascuda i per néixer. Us prometo ser fidel, lleial i obedient amb tot i per tot, com qualsevol home ha de ser i tenir amb el seu senyor natural. Us prometo, sota pena de 100 sous, que no aniré a poblar a cap ciutat, vila, castell ni altre lloc privilegiat. Per major seguretat faig el present homenatge a Francesc Andreu, procurador de la perdita Almoina de boca i mans. Jo juro per Déu i pels quatre sants evangelis que compliré el que he dit i no ho contravindré per cap dret o raó.
1: En guàrdia.
2: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
3: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
4: Però si aquí no hi ha ningú i jo sento veus.
5: Ai, són les mil veus de Montserrat.
4: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat. Ai, mare de Déu.
5: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
6: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
7: La gent que pugés a la muntanya amb esperit català.
5: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast original entre el documental i la ficció per celebrar el mil·lenari de la fundació del monestir de Montserrat.
8: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
5: Pots sentir Joan Pera i les mil veus de Montserrat aquest diumenge a 2:45 de la tarda a Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio. Això és En Guàrdia.
10: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Rosa Lluch i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la Segona Guerra Remensa. Doctora Lluch, hem fet un repàs dels mals usos o la causa de fons de, no la particular, però sí la que portarà a tota la revolta remensa. Per cert, Segona Guerra per què? Perquè la primera és la que coneixem habitualment com la Guerra Civil Catalana, després hi ha un parèntesi, després hi ha un aixecament estrictament remensa, és per això.
11: Bé, la veritat és que en aquests moments seguim... Jaume Vicenç Vives, als anys 50, 60, 70, al segle XX, va estudiar, i des de llavors la guerra o guerres seguim sense posar-nos molt d'acord. Tenim claríssim que entre 1462-1472 a Catalunya hi ha una guerra civil. Hi ha una guerra civil en la que s'enfronten fonamentalment el rei amb la Diputació del General, la Generalitat.
12: L'època de Joan II.
11: Exacte. I sabem que els remenses recolzen el rei i que els senyors recolzen a la Diputació del General. I, per tant, allà hi ha un conflicte de 10 anys que, a més, és una guerra remensa, que és una guerra dels pagesos contra els senyors. Aquesta guerra, l'any 72, acaba una mica en taules, una mica per esgotament, una mica perquè no se sap, una mica perquè ja no poden més. I a partir d'aquí, els reis sí que afavoreixen o tenen en compte alguns dels remenses que van participar en aquestes guerres, i per tant, en alguns els van ennoblir, els hi van donar castells. Però a partir del 80, l'any 81, el rei Ferran, ara ja el rei Ferran, fa una nova constitució.
12: Molt jove. Sí, han passat 9 anys.
11: Han passat 9 anys. I el rei Ferran dicta la Constitució com per l'ús senyor. Que el que està dient és que els remenses tornin a pagar totes les servituds que li divien en els seus senyors. Que els remenses tornin a estar sotmesos als senyors. I a partir d'aquí hi ha un segon aixecament.
10: Més estrictament remensa, en aquest cas. Així com el primer és una barreja.
11: Només estrictament remensa, que és molt més curt, que ens diuen que és molt més violent, sobretot que és sufocat amb molta més violència, però ara, en aquests moments, ens és difícil de delimitar si això són dos dues guerres, o sigui, és una guerra amb dos episodis. Si us hi fixeu, jo normalment parlo de dos alçaments, perquè llavors ho evites, és a dir, si hem de considerar la guerra que començaria el 1462 i llavors s'allargaria fins a 1486...
10: Amb una parada entremig,
11: amb una parada entremig, però que hi ha moltes guerres que entremig...
12: La guerra de Cuba.
11: La guerra de Cuba, que tenen entremig com un període de...
12: I fins al final torna a aparèixer perquè el conflicte no se soluciona.
11: I en aquest cas, a més, jo sí que voldria destacar que hi ha una tradició a la historiografia catalana i que jo crec que ens hauríem de començar a plantejar, mirar-nos de diferent en unes qüestions que ara tornen a estar com molt de moda, de la diferència entre popular i populista. I es considera que el líder de la Primera Guerra Remensa, Francesc de Bertallat, era molt popular, era molt positiu, va acabar en oblit. I, en canvi, el líder de la Segona Guerra, Pere Joan Sala, l'acusen, em diríem, de populista, de molt violent, de que representa una minoria... Tot això, en realitat, en aquests moments ho seguim dient, però jo no m'atreviria a afirmar-ho. Ara, sí que afirmaria que el líder de la Primera Guerra acaba ennoblit i amb terres, i el líder de la Segona Guerra acaba esquarterat.
10: No és el mateix final.
11: És a dir,
10: final.
11: No és exactament el mateix final, per tant, sí que veiem que la segona hi ha una més gran repressió. Pere Joan Sala, de totes maneres, era un dels capitans a la primera,
10: O sigui, aquesta Segona Guerra, vist que el rei no està complint allò que en principi semblava que havia promès i els seus antics aliats els ha deixat de banda per passar-se amb els senyors, hi ha aquest aixecament. És un aixecament molt generalitzat o està concentrat en determinats pagesos i determinades zones del país?
11: Està concentrat sobretot el que en diem la zona de la muntanya. La zona de la Garrotxa, la zona de la Selva, la zona del Gironès...
12: Perquè jo situava en aquesta zona de Merck, el té aquesta explicació,
11: clar,
12: no? Tota la zona,
11: exacte.
12: Cap al
11: és tota aquesta zona, bueno, se'n diu de la muntanya, però que no estem parlant...
12: Del Pirineu, sinó
11: d'aquesta
12: zona.
11: No, no estem parlant del Pirineu, per això he dit, Garrotxa, la selva...
10: És una zona que serà molt important per la... 100 anys després, per als bandolers. Diguéssim, clar, és la mateixa zona.
11: Pla de l'Estany, que és la meva comarca, Pla de l'Estany... És a dir, totes aquestes... Aquí és on...
10: S'hi presta, la zona, clar.
11: Són uns quants remenses, uns quants ja no van a la guerra, però uns quants van a la guerra. En aquesta discussió que tenim en aquests moments, que no és una discussió, però aquest diferent concepte, penseu que qui acabarà participant en la solució de tot el conflicte és Francesc de Bertallat. Per això ens costa dir són dues guerres, perquè al final part dels protagonistes seran els mateixos. Però jo sí que hi afegiria aquestes visions de que un moviment es considera popular, l'altre populista, un de manera certament positiva i l'altre certament negativa.

0: El tren de sortida de la Segona Guerra, o de revolta revensa, es va donar el 22 de setembre de 1484. Les forces remenses van derrotar les del rei a Mieres. Aquest primer èxit va esperonar les posicions més exaltades, representades pel seu líder, Pere Joan Sala, i va estendre la revolta per bona part del territori.
1: Aquesta segur que no se l'esperaven, els de l'hoste reial. A Mieres molts han tastat per primer cop i darrer la terra. Estaràs content, Sala.
2: Amic meu, ho estaré quan tots els remenses gaudeixin de llibertat sense deixar de gaudir de les terres.
3: Però en Martí té raó. Hem aconseguit derrotar-los i ho hem de celebrar.
2: Aquest només és un primer pas, Bernat. Cal estendre la revolta per tot l'interior del Principat. La Garrotxa, les Guilleries, el Montseny, la Plana. Allà on entrem, hem de dir que ho fem en nom del rei.
1: Això vol dir que el rei ens dona suport d'amagat?
2: Jo només us dic què hem de fer per entrar en contacte amb la gent dels masos, les viles i les ciutats.
3: Quin embolic. Aquest rei Ferran gira com una baldufa. Un dia es posa del costat dels senyors i l'endemà promet que redimirà els mals usos. Em sembla que parla per fer contenta l'orella que l'escolta i no pas per dir la veritat.
1: De fet, ja fa temps que es diu que el rei vol tornar a reunir-se amb nosaltres. Bé, que estan buscant representants dels remenses per trobar-se i negociar.
2: No en feu cas. El que cal és continuar avançant per demostrar la força que tenim i que estem disposats a exercir. Estic convençut que d'aquí a poques setmanes podrem arribar a Girona.
1: Caram, Sala, no t'hi poses per poc.
2: No sou pagesos? No sabeu que per recollir el fruit cal haver sembrat?
3: Sí, és clar.
2: Doncs encara us diré més. És imprescindible actuar també pel Vallès i el Llobregat i plantar-nos davant de les portes de Barcelona.
3: Alça, Manela. Ara sí que veig que anem de debò.
4: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Doctora Lluch, acabem de sentir aquesta conversa després d'una victòria, la primera, la victòria remensa. Com hem d'imaginar aquests combats? És un aixecament on la gent s'hi llença o estaven organitzats uns i altres? La Hoste Real, per exemple, Reial, que és derrotada, són militars professionals o també són aixecats una mica de manera barroera?
5: Torno a dir, les batalles de la guerra les coneixem poc, les coneixem des de fa molt temps, ha aparegut documentació nova i, per tant, qualsevol dels oients que vulguin estudiar història, aquí hi ha un tema. Aquí hi ha, de veritat, un tema.
0: Sempre és un bon moment per
5: estudiar història. I dedicar-se a estudiar les guerres remenses. Sabem que si la Hoste Real està organitzada, és a dir, és una de les crítiques del feudalisme, hi ha una sèrie de gent que s'ha especialitzat en la guerra, que s'ha especialitzat en les armes...
0: I acostuma a ser bons, amb la seva feina,
5: diguéssim. Perquè és la seva feina. I van organitzats, a més, amb nobles, és a dir, és la seva funció, amb molta duresa, perquè sí que sabem també que hi havia... que part de tot aquest... abans parlava del simbolisme dels mals usos, part d'aquest conflicte també té un punt de simbòlic, com és que aquells pagesos s'estan atrevint a qüestionar allò que els senyors fem. Per tant, també hi havia com un gran...
0: Una ràbia.
5: A veure, en algun moment d'això n'hauríem dit un conflicte de classes, no? És a dir, uns pagesos que s'aixequen...
6: Sí, és un dret natural, som superiors, que feu vosaltres?
5: Sí, que esteu fent. Sabem que els pagesos estan molt més desorganitzats, són molt més violents. Sabem, per exemple, que hi ha armes a tot arreu, és a dir, la imatge que a vegades ens havien fet de que els pagesos lluitaven amb eines de treball no ben bé, és a dir, hi havia ballestes, hi havia llances, és a dir, els pagesos tenien armes i, per tant, les lluites...
0: Les armes de foc s'estan començant a introduir a Europa de manera sistemàtica i aquí no ha arribat la cosa.
5: Bàsicament
0: són canons, arcabussos, però això es veurà més 40 anys més tard, ben bé.
5: I són guerres molt de cos a cos. I moltes activitats, aquelles que fa un temps em van dir terrorisme de baixa intensitat, que és molt el que fan els remenses. Els remenses segresten, cremen collites, posen senyals, posen creus, marquen els que consideren traïdors, i per tant el que hi ha és com un ambient de violència, és com un ambient negatiu. Però torno a dir, algunes batalles en concret, o alguns dels
0: encara s'han d'estudiar més, en tot cas guanyen els remenses, això sí que ho sabem, aquesta primera batalla contra la host reial, i això els esperona.
5: Sí, aquesta primera batalla guanya els remenses per un efecte sorpresa, també. I, per tant, els dona força. Ja no són tots els remenses els que hi participen, i en tot el segon procés no hi participaran tots, però això els esperona. Això també esperona la resposta senyorial i reial, eh? Llavors, la repressió és molt més forta, perquè, a més, tenen clar que no poden mantenir una guerra que duri tants anys, que el país acaba de sortir d'una guerra civil i que, per tant, això s'ha de resoldre. I això es resol en menys de 2 anys, segons els senyors, eh? Resol, és a dir, s'afoga. Sí.
0: Els remenses intenten arribar fins a Barcelona i ocupar-la, i allò ja és el desastre, que sí que no se'n surten.
5: És que tenir els remenses, abans dèiem, no?, això de tenir els nobles i aquesta qüestió natural, però clar, és que tenir els remenses a la ciutat de Barcelona és intolerable, no, la ciutat no s'ho pot permetre, i per tant, a partir d'aquí, el conflicte s'acaba, perquè, a més, ja no és els remenses contra els senyors feudals lluitant al costat del rei, és que ara és els remenses contra els senyors feudals
0: i contra el rei,
5: lluitant al costat del rei, i per tant, és que les forces estan absolutament desequilibrades, és a dir, abans el rei...
0: I els burgesos, el Consell de Cent, per exemple... Que...
5: Absolutament antirremenses, és a dir, això és una revolta... En aquesta segona fase podríem parlar més d'un moviment de la pobresa, dels que no van quedar contents amb la primera solució, perquè la primera insurrecció, molts remenses van quedar contents, alguns no, i aquests són els que sembla que s'aixequen naturalment amb més violència, perquè estan més empipats.
0: Clar, i a més, és clar, se senten traïts, que això és una de les sensacions més terribles a l'hora d'aixecar-se.
5: I se senten utilitzats, jo crec, perquè és que el rei els havien... Quan el rei Ferran el Catòlic era petit, la noblesa va assetjar-lo a la força de Girona, sí, i qui el va protegir van ser els remenses.
0: Clar, llavors és... Encara és
5: noi,
0: més,
5: que
0: més
5: no
0: se't
5: van protegir, eh?
0: La guerra acaba amb el desastre absolut de totes les forces remenses, el que alguns són executats de manera salvatge, els que no han mort durant la guerra, i altres suposo que fugen o s'amaguen, no? Però és la pau dels cementiris o és una pau a partir d'aquell moment, diguéssim, més positiva per al territori?
5: A veure, és una pau positiva pel territori en el sentit que s'acaben les violències.
0: Ja, això...

que ni tan sols eren remenses, alguns assalariats de les ciutats que ni tan sols eren remenses. Però acaba... Pels pagesos benestants, acaba bé.

El 21 d'abril de 1486, el rei Ferran el Catòlic va dictar la sentència arbitral de Guadalupe, posant fi a més de 100 anys de conflicte al camp català. Havia convocat aquest monestir d'Extremadura alguns senyors i remenses, entre ells Francesc de Verntallat, el cabdill de la primera revolta. Tot i que la monarquia reforçava els drets dels senyors feudals, aquells remenses amb voluntat i mitjans suficients van poder aconseguir la llibertat i esdevenir subjectes polítics amb igualtat de drets. De passada, el rei va rebre una compensació important per haver fet de mediador.

0: Primerament, els pagesos han fet gran clamor del sisme als usos, dient que de manera indeguda i injusta i amb gran càrrec de consciència, els senyors els exigeixen, compel·lint-los per via del sagrament i homenatge que els han prestat, a pagar aquests sisme als usos, els quals són remensa personal, intestia, cogúcia, eixorquia, àrcia i firma d'espoli violenta, ja sigui pels usatges de Barcelona i constitucions de Catalunya o bé per consuetud introduïdes, de les quals, segons som informats, algunes vegades ha fet justícia al Principat. Però atès que els mals usos, per molts i diversos abusos, contenen evident iniquitat, sense gran pecat i càrrec de consciència, no es podrien per nos tolerar. I atès que els mals usos esmentats, si fossin temperats, reduïts i limitats amb alguna moderació, serien tolerables, però sobre ells hi ha hagut grans debats i qüestions. Es conclou que els mals usos, encara que es moderessin i limitessin, no serien rebuts per totes dues parts, sense que l'una o l'altra no traspassés o excedís aquests límits. Per tant, sentenciem, arbitrem i declarem que els mals usos esmentats no siguin ni s'observin ni tinguin lloc, ni es puguin demanar ni exigir dels pagesos, ni dels seus descendents, ni dels béns d'ells, ni de cap d'ells. Ens, per aquesta sentència nostra, els abolim, extingim i anul·lem, i declarem que aquests pagesos i els seus descendents seran perpètuament lliures. Però ja que amb alguna moderació es podrien reduir i així subsistir, en satisfacció i compensació, pronunciem i declarem que els pagesos siguin obligats a pagar 60 sous de moneda barcelonina i que aquest cens s'hagi de pagar el dia que faci un any que aquesta sentència sigui pública. I d'aquí en endavant, cada any en el mateix dia.
1: En guàrdia.
2: Rosa Lluch, aquí qui guanya és el rei, segur, aquest és el que guanya de lluny, amb una sentència que
3: ha passat a la història.
2: Sí, sentència arbitral de Guadalupe. Primer de tot, per què coi se'n van anar a Extremadura a fer aquest pacte? Perquè, mira, aquí hi havia llocs dins de la Corona d'Aragó, no calia que fos dins del Principat, on es podia, però Guadalupe, per el viatge de l'època, devia ser terrorífic, tota aquella gent viatjant durant setmanes per arribar a Guadalupe a negociar.
4: Aquest és el poder del rei. El rei és a Guadalupe, el rei és a Extremadura, i, per tant, el poder del rei fa que nobles i remenses travessin tota la península Ibèrica per anar-se'n a Guadalupe a pactar. I, per tant,
2: travessen la corona i després entra el regne de Castella i cap allà.
4: Travessen tot. És a dir, és pràcticament la península en diagonal, el que s'ha de travessar. És a dir,
2: però és un viatge homèric.
4: Sí, clar, però aquesta és part del poder del rei, que és veniu allà on jo soc. Guanya el rei, sí, esclar, perquè el rei aconsegueix mobilitzar tota aquesta gent, que tots vagin allà i que pactin, que parlin, que negociïn.

0: I la sentència arbitral és això, és una sentència en la qual el rei fa d'àrbitre, per tant, aconsegueix que tots el reconeguin com a únic àrbitre, i després d'escoltar les dues parts, doncs emet una sentència que en uns sentits afavoreix els remenses i en uns sentits afavoreix els senyors.
1: Perdona, jo sempre que es parla d'això dels mals usos m'ha quedat la idea al cap que no ho hem dit, que es parlava del dret de cuixa, això no em dit res.
0: Perquè el dret de cuixa, en realitat...
1: El dret de cuixa és el dret de la primera nit...
2: De llitar-se amb la dona que s'acaba de casar abans que no pas el marit.
1: Exacte. Quan parles d'aquest tema, sempre la primera pregunta que et fa la gent és aquesta, i no em dit res. I...
0: Sí, el dret de cuixa és... se suposa que era una de les exigències a les que estaven sotmesos els remenses, però en realitat en tenim cap, també cap, zero, documentació que ens permeti creure que es va aplicar. De fet, el primer document legal on surt... De fet, el primer document legal on s'anul·la el dret de cuixa és la sentència arbitral de Guadalupe, a tota Europa. O sigui, el primer document legal de tota Europa on s'anul·la aquest dret de cuixa, que és el dret de passar la primera nit amb la dona del teu vassall, el dret del senyor, s'anul·la aquí. Sabem que és més mite que real. Sabem que no s'aplicava, no vol dir que no hi hagués homes que violaven dones, perquè per desgràcia això segueix passant. No vol dir que no hi hagués alguns abusos, però sí que no era més... Altra vegada torno a un valor simbòlic, no? És aquells rumors que diuen hi ha un senyor que aplica el dret de cuixa, hi ha no sé qui que aplica el dret de cuixa, hi ha un senyor que un dia va fer, i que per tant també és tota aquesta sensació, quan jo us deia, no? La sensació d'ofec, de violència, de no tenir cap mena de capacitat. Ara, el dret de cuixa és un mite que després s'ha anat reproduint en moltes altres comunitats, no? És a dir,
2: I com
0: els 100 anys de soledat comença amb un dret de cuixa, per exemple.
2: Com queden els altres malusos? A partir d'aquell moment procuren els senyors no aplicar-los o aplicar-los moderadament o només amb alguns senyors? Què és el que passa a partir de la sentència arbitral?
0: La sentència arbitral clarament aboleix els mals usos. Clarament. I en això, per això alguns historiadors creuen o creiem, que els remenses en part van guanyar, perquè ells volien la llibertat i la van aconseguir. No anul·la els mals usos, sinó que commuta els mals usos per un pagament econòmic. Però això és feudalisme.
2: Sí, això és...
0: I llavors hi ha dues opcions. O pagues 3 sous al mes, a l'any, perdó, per cada mal ús, o redimeixes tots els mals usos de cop per 60 sous. Són quantitats absolutament acceptables i que
2: pagables,
0: no fan trasbalsar cap economia. Veiem que molts remenses van estar segles, reconeguent que havien de pagar per mals usos. Però els mals usos, a partir del segle XVI, no es tornen a exigir perquè han quedat anul·lats.
2: I nosaltres ja no podem exigir més temps, perquè és el que ens han donat i l'hem acabat, l'hem esgotat amb aquesta conversa. Doctora Rosa Lluch, moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia per explicar-nos aquest segon episodi del conflicte remensa, ho deixarem així, de finals del segle XV. Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Josep Maria Soler i Sabater, també t'aplicaré un mal ús, jo, un dia d'aquests.
1: Però la Rosa Lluch ens ha dit que la historiografia encara té feina,
2: Vull dir que...
0: I tant, que...
2: I tant, i el que duri, això és la Guàrdia.
3: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
4: I amb les veus de Marc Lobato, Xavier Martín i Albert Cortés.
5: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. A Rodalies s'ha restablert la circulació a la R13 entre Sant Vicenç de Calders i Roda de Barà, que estava interrompuda perquè s'estava revisant la infraestructura després del fort episodi de pluges d'aquesta matinada, al sud del país. La Nacional 340 també ha estat tallada durant unes hores aquest matí entre el Vendrell i Torredembarra a causa d'aquestes pluges. I els bombers han rebut gairebé 300 avisos de les comarques del Tarragonès i el Baix Penedès. 9 persones, a més, continuen hospitalitzades, una de les quals en estat crític. Més notícies amb la Maria Guixà.
3: El Tribunal Suprem ha dit no a la petició del PP de forçar les compareixences dels ministres al Senat. La sala de vacances de l'alt tribunal ha dictat la resolució avui mateix, on argumenta que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar aquest mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. Ara dona 10 dies a l'executiu per presentar les al·legacions. Recordem que 3 senadors del Grup Popular al Senat van presentar aquesta cautelaríssima en nom del partit per forçar les compareixences després que el govern anunciés que aniria al Congrés, però no al Senat. De fet, la setmana que ve, 100 ministres compareixeran a la Cambra Baixa per donar explicacions.
2: Avui fa un mes de l'esvoranc provocat per la caiguda d'una paret en un pou de les obres de soterrament de les vies de la línia R2 a Montcada i Reixac, tocant al barri de Vallbona de Barcelona. Aquest esfondrament va engolir una grua de grans dimensions, però no va deixar ferits ni danys estructurals als habitatges més pròxims. Una de les conseqüències va ser la interrupció de la circulació de trens de Rodalies de les línies R2 Nord, R2 i R11 entre Montcada i l'estació de Sant Andreu de Barcelona. El servei es va restablir 4 dies després.
3: Nit d'atacs creuats entre Rússia i Ucraïna amb un balanç de 5 civils morts al bàndol ucraïnès i 2 víctimes mortals al costat rus. 5 dels 100 morts aquesta nit per la guerra són menors d'edat. A Ucraïna, els bombardejos russos han afectat desenes de regions. La de Kiev i Odessa són les més afectades. També hi ha un mort a la capital i 4 més a la regió de Mykolaiv, la majoria criatures de poc més de 10 anys. Tot plegat l'endemà de l'atac mortal rus en un centre comercial a la ciutat natal del president Zelensky, que ja ha deixat 16 persones mortes i més d'un centenar de ferits, alguns dels quals han estat greu. 9 persones continuen, a més, desaparegudes encara sota la runa. La cap de la diplomàcia europea ha qualificat l'atac de terrorisme deliberat i depravació absoluta. Kaya Kallas ha afegit que des de Brussel·les treballen per tancar noves sancions contra Rússia.

0: Vilafranca del Penedès acull avui la Sardana Blanca. Aquesta novena edició del certamen reivindica la llengua catalana i la cultura popular. Gairebé 400 sardanistes d'arreu del país participaran en la ballada organitzada per l'Escola de Sardanes Visca. I aquest any també hi haurà presència destacada d'imatgeria popular. Joan Montserrat, membre de l'entitat organitzadora, en declaracions a 3Cat Info.
1: Fem un galop el més multitudinari de la història de Catalunya, perquè sortim 400 persones amb galop, acompanyats dels gegants i el bestiari i tot, i llavors fem la sardana de la Sardana Blanca, que tothom ha d'anar de blanc.
0: La Sardana Blanca comença a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila de la capital penedesenca. Els sardanistes entraran a galop envoltats de gegants, capgrossos i àguiles, que ballaran tots plegats. A l'acte, al final, es tancarà amb la ballada de germanor de la Santa Espina. Els esports, Francesc Ripoll.
2: Hansi Flick ha explicat en roda de premsa que comptarà amb Cancelo, però espera que Rodri treballi amb l'equip dilluns, el dia abans del debut de la Lliga del Barça, demà al camp de l'Elx. L'alemany també ha avisat Alejandro Valde, dient que necessita jugadors compromesos al 100%. Flick no ha volgut parlar de Julián Álvarez, sí que ho ha fet Simeone, que ha confirmat que el davanter estarà convocat demà pel partit de l'Atlètic de Madrid contra el Villarreal. Mentrestant, avui l'Espanyol rep el Real Madrid a 2:15 del vespre, en un partit que seguirà en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. D'aquí uns minuts comença la Vuelta a Espanya amb 4 ciclistes catalans que hi participen. La ronda espanyola comença amb una contrarrellotge. També començarà la sessió de classificació de la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Aquest matí, la cursa sprint l'ha guanyat George Russell.
3: Fins aquí les notícies.
4: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
5: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
4: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
6: Tot el que cantes.
3: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
7: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
8: Aquest cap de setmana el Tot Gira arriba la segona jornada de Lliga i arriba el primer gran partit de la temporada.
9: Dissabte l'Espanyol rep la visita del Madrid de Mourinho.
10: Teatro del Bueno.
11: Un partit de màxim nivell per posar a prova el nou projecte Perico.
8: A partir de les 9 del vespre obrim el Tot Gira amb tota la prèvia. I a 9:15, el partit.
9: Transmissió amb Sergi Andreu, Marc Mayola, Dani Ballart i Sara Jiménez.
8: I després, tota la prèvia del debut del Barça a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx.
9: L'Espanyol dissabte i el Barça i el Sabadell diumenge. Segona jornada per al Sabadell en la tornada a segona.
8: A les 7, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
9: Dissabte de 9 del vespre a la 1 de la matinada amb l'Espanyol Madrid. I diumenge al Sabadell, abans de la TDT de l'Elx Barça.
8: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira amb David Clopés.
12: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
13: Però et veig una mica inquiet aquests dies.
14: Ara qui viu com solíem viure?
12: Perquè tot un món s'acaba.
14: La casa, el servei.
13: Quants en veus fora, doncs?
14: Uns quants.
13: Ai, senyor.
12: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: L'estiu ets tu.
16: Catalunya Ràdio.
15: La llum dins dels meus ulls.
17: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu.
16: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
16: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
18: Quan era petit, al poble hi havia dos pastors, en Pere i en Martí. Amb ells m'hi passava moltes estones acompanyant-los amb el ramat. Bé, de fet, m'hi passava gairebé totes les estones lliures que tenia. No sé explicar gaire per què, però des de ben petit aquesta feina sempre m'ha agradat molt i tenia bastant clar que de gran volia fer de pastor.
19: Camí de Cabres, un podcast de temporada amb en Marc August Muntanya i en Martí Albesa.
18: En Pere i en Martí eren pastors d'abans. Ells havien fet l'ofici des de petits i l'havien après de les generacions anteriors. Amb ells vaig aprendre moltíssimes coses, però anys més tard vaig fer una cosa que quan l'explico a vegades a la gent se li escapa una mica el somriure. I és que me'n vaig anar a una escola de pastors. En el meu cas, vaig anar a l'escola de pastors del País Basc. I és que sí, per fer de pastor també va bé tenir una certa formació. Això vol dir formació teòrica, des de màrqueting, comptabilitat, i és clar, moltíssima formació pràctica i conèixer moltes maneres de fer i molts maneigs diferents. A mi el pas per aquella escola em va obrir tot un món nou i m'atreviria a dir, sense equivocar-me gaire, que si no hagués anat a estudiar allà, segurament no faria de pastor o almenys no ho faria com ho estic fent ara. Ara sóc jo qui de tant en tant acull alumnes de pràctiques, tant d'escoles de formació agrària com també de l'Escola de Pastors de Catalunya. I quan els veig, sovint em faig la mateixa pregunta, i és, què els ha portat fins aquí? Què pot portar algú a voler fer aquest ofici? No només el de pastor, sinó a tot el sector primari en general. Què fa que algú vulgui fer de pagès avui? Com ens expliquem als pagesos? Com s'explica la vida pagès? I com s'aprèn la feina de pagès? Avui, a Camí de Cabres, ens farem totes aquestes preguntes. En Martí intentarà esbrinar com s'explica la vida pagès parlant amb gent que es dedica a comunicar i, entre altres coses, explicar com és la feina pagès. I jo avui faré una cosa que no faig gaire sovint, i és que deixo el ramat a casa i me'n vaig a veure com és el començament de curs a una escola de formació agrària que comença en plena feina, en plena verema. Avui me'n vaig a l'Escola de Formació Agrària de Gandesa.
19: A Camí de Cabres, parlem d'aprendre i explicar.

0: som al setembre, som a l'inici de curs i avui he vingut a veure com és l'inici de curs en una escola agrària. Núria, hem vingut a l'escola agrària de Gandesa, que és una escola una mica particular, almenys pel que fa a l'inici de curs.
1: Sí, sí, sí. Aquí a l'escola de Gandesa fem un cicle formatiu d'olis i vins i un de grau superior de vitivinicultura i el primer dia de curs els alumnes ja se'n van a Verma.
0: És a dir, que aquí una mica és una d'aquestes escoles que... que feu directament més pràctica que teoria, gairebé, no?
1: Sí, quan comencen és molta, molta pràctica. Després, durant el curs, sí que van aprenent tot el que han fet al celler a l'inici, no? Perquè ara ja tenim algun alumne que diu és que no estic entenent el que estic fent. No, ja t'ho explicarem. Ara és la campanya de la verema i ara és el que toca. Celler, finca i finca, celler. I d'aquí un mes estem en campanya d'oliva i mos passa exactament el mateix. Vull dir, després de gener a juny és quan els alumnes aprenen o entenen tot el que han fet durant el primer trimestre.
0: Avui he vingut aquí a aquesta escola agrària a l'altra punta del país perquè vosaltres treballeu en un conreu que és molt emblemàtic, que és el de la vinya i el de l'olivera. Però hi ha moltes altres escoles a Catalunya, no?
1: Nosaltres, bueno, som una xarxa de 15 escoles agràries. N'hi ha una que és nova, fa un parell d'anys que la tenim, la de Cabrils, i llavors cada una està especialitzada en algun conreu, no? Nosaltres tenim els mateixos cicles que l'escola agrària d'Espiells, però llavors hi ha escoles que fan cicles relacionats amb ramaderia, d'altres que és agricultura ecològica, d'indústria alimentària a l'Empordà, bueno, que treballem com molts temes diferents, no? I llavors estem repartits per tot Catalunya i això ens permet que tothom hi pugui tenir algun accés, no? A la Terra Alta estem especialitzats en vinya i olivera, doncs treballem això. I després sí que també fem formació contínua, que això sí que fem cursos que els treballem, bueno, que són comuns, que els oferim a totes les escoles o a la majoria d'escoles.
0: I el perfil d'alumne que ve en aquestes escoles, creus que és més gent que ja ve de família pagesa que vol millorar una mica l'ofici o creus que és gent que vol aprendre-ho sense saber-ne gaire res?
1: Jo, quan vaig començar aquí, era, no, la majoria eren de família de pagesos i és veritat que cada vegada més ens trobem gent que ens ha conegut i ha dit, ostres, doncs vull tornar o visc a la ciutat i vull anar a viure en un entorn més rural i els hi agrada tot això i se fiquen amb això.
0: I tu, des de la teva experiència, des del teu punt de vista, creus que és fàcil per a algú que no ha fet mai de pagès formar-se com a pagès?
1: Formar-se sí, perquè d'opcions hi ha moltes. Tirar-ho endavant s'ha de ser valent, però és com en tot, no? Vull dir, quan comences des de zero, però és veritat que aquí hem tingut alumnes que han vingut i s'han acabat comprant unes finques i ho estan treballant i se guanyen la vida amb això.
0: I pel que fa als que venen de pagès, també us heu trobat que hi hagi una mica de recel per part dels pagesos, diguem-ne, tota la vida a incorporar nou coneixement o altres maneres de fer?
1: No tant. Amb la gent jove, no tant. Amb la gent jove és més fàcil i tenen la ment més oberta i sí. I a més aquí, la gent jove que venen de pagès, molts després volen acabar la universitat, no? Tenim alumnes, que després el coneixereu, que ell té un celler a casa i llavors pues, vol seguir estudiant enologia per a poder treballar a casa, no? I fer diferents maneres de... o fer-ho d'altres maneres, que no com s'ha fet tota la vida.
0: Cada escola agrària té una mica la seva especialitat, té els seus cursos, per dir-ho així, diguem-ne estrella. Creus que hi ha prou formació? Creus que hi ha prou oferta? I també creus que hi ha prou demanda?
1: Sí, d'oferta sí que n'hi ha, no? Perquè al final estem oferint tots els cicles que hem anat veient. Aquí a l'escola de Gandesa abans oferien uns cicles i a mesura que s'han anat fent plantacions diferents, doncs ens hem anat adaptant als cultius que teníem. La demanda ja canvia. Vull dir, aquí a Gandesa som una comarca molt petita i la realitat és diferent a una altra, no? És veritat que sí que hi ha gent que s'hi vol dedicar i en general a les escoles els cicles tiren i van tirant, però és veritat que també hem de ser conscients de la realitat i que no és un sector fàcil per a ningú.
0: Aquí al camp i per mi és un paisatge que és totalment diferent del que jo estic acostumat. Això és ben bé terra de secà, és ple de vinya, som al setembre i apreta la calor. I aquí hi ha els alumnes, hi ha tota una colla d'alumnes, entre els quals l'Àlex. Àlex, bon dia.
2: Bon dia.
0: Què tal, com va això?
2: Molt bé, molt bé.
0: M'ha sorprès una mica veure que els primers dies, la primera setmana d'escola, estigueu aquí treballant ja.
2: Sí, perquè se té que entrar el raïm que està a la finca i necessiten ajuda dels alumnes. Així també bremem i veiem el procés.
0: Tu, Àlex, vens de família pagesa?
2: Sí.
0: I a casa teva s'hi han dedicat de sempre, de tota la vida?
2: Sí, a casa meva, de tota la vida no, però ja va començar amb un llau i... Després va anar els seus fills, un dels quals és mon pare, a ajudar al celler que teníem, a la finca, en el tractor, i ara pues, me toca a mi.
0: I què tal això d'anar a una escola agrària tinguent la família de pagès?
2: Sí que és veritat que en la família aprens bastantes coses, però tampoc és que ho conec en tot. I sempre va bé pues, anar a una escola, format, aprendre coses noves que no sabies, per un futur pues, tindre'ls que ensenyar tu als teus pares, en este cas, noves formes de treballar o mètodes nous que han sortit que ells potser no ho sabien.
0: No és el primer any que estàs aquí tu?
2: No, ja és el quart.
0: És el quart any. Has fet, entenc, un altre curs abans que aquest i ara estàs?
2: Ara estic al segon del grau superior. Ara he fet el primer del mig, el segon del mig i primer de superior i ara estic a segon de superior.
0: Entenc que si estàs al quart any és perquè de moment t'ha agradat, t'ha servit, estàs content amb el que estàs aprenent?
2: Sí, al final vaig fer el grau mig, una miqueta així a veure què m'explicaven i me va agradar bastant i ja vaig decidir continuar perquè a part vull entrar en enologia, que és a la universitat, i necessito també tindre el grau superior.
0: O sigui, tu no acabaràs aquests estudis i et ficaràs a fer de pagès de seguida, sinó que encara tens perspectiva de formar-te una mica més.
2: Sí, vull acabar aprenent tot el possible per després, una vegada acabar d'estudiar, ja ficar-me directe al celler i a la finca i saber tot el possible.
0: Tu creus que la feina de pagès està ben vista per la gent en general?
2: Pues no gaire. Jo trobo que com es passa el temps ja queda com una cosa que és més dels abuelos o dels pares i la gent jove pues ja diuen que és una feina molt cansada molt, i no li fan massa cas.
0: Molt bé, doncs no t'entretindrem més i et deixarem seguir treballant. Ens anem veient per aquí.
2: Vale.
0: Fins ara.

0: Com s'explica i com es veu el món rural? Ens entenem?
1: Si parlem de com s'explica i com s'entén el món rural, ens havíem de trobar amb una persona que de comunicació en sap una estona i que té un peu sempre en això que diguem, en el món rural i en el món no rural. Peyu, què tal, com estàs?
2: Bé, prou bé, per ser català.
1: Tu que tens això, un peu al món rural i un peu al món no rural, creus que són dos mons que s'escolten i que s'entenen o hi ha feina per fer en aquest sentit?
2: Hi ha molta feina per fer i em sap greu, ja us avanço que jo sóc de tarannà molt pessimista en aquest sentit. No crec que ens en sortim massa perquè pel que veig cada cop anem a pitjor.
3: Crec que és difícil, però, perquè a més ha arribat, ja no és una, ja no és el rural i el no rural. És que fins i tot dins l'àmbit rural, dins dels pobles, hi ha gent que desconeix com funciona el sector primari i la indústria de l'alimentació a aquest país. Ja no és Barcelona contra Catalunya, és que la pròpia gent que viu als pobles no veuen el seu veí ni valoren la feina que fa el seu veí allà mateix.
1: La pagesia té l'espai suficient als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, per exemple?
2: No, però és una qüestió d'oferta i demanda, és pel poc interès, és un tema cultural, és un tema educacional, un tema que ha de venir de base. Llavors, si la gent tingués interès, també és veritat que en els mitjans públics a vegades has d'anar abans tu per davant de l'interès de la gent, no? Vull dir, això Telecinco sí que és oferta i demanda, però en el cas dels mitjans públics tu has d'oferir i la gent quan ofereixes qualitat llavors ja s'hi van agafant també. Té poc espai i a vegades espais desaprofitats, no? Quan intentem parlar del sector primari i després fem un reality show d'unes olimpiades de gent traginant merda amb un carretó amunt i avall, encara, a més, potenciant la imatge que té la gent que està desvinculada del sector primari de aquests són aquells bojos que corren amb un carretó i treuen merda. Escolti, el sector primari, si vol que fem proves, jo obri un ordinador, comencem a fer un Excel i contem quantes cabres tenim i quina producció ens donen i tota la història. I comencem a omplir papers i a demanar la DUN i la PAC i la Marga Guamari.
1: Per tant, després de diagnosticar una mica quina és la situació...
2: La solució,
1: anem vols? Anem a buscar una solució, va. anem a jugar a ser solucionistes.
2: A més, jo l'he de fer, eh?
1: Fem la carta als Reis.
2: Hi ha una Generalitat de Catalunya i una conselleria allà, tothom pensant, però te la donaré jo la solució.
1: Fem la carta als Reis.
2: Vinga, va. No sé quina és la solució. La solució sí, bueno, la clar que la sé, el que passa que és impossible de dur a terme perquè la indústria alimentària té molt poder. La solució seria limitar les exportacions, limitar que el poder pugui quedar concentrat en quatre personatges milionaris a Catalunya, en quatre marques, afavorir i cuidar els projectes petits. Hòstia, nosaltres quan vam arrencar lo de les cabres a Muntanyola, la meva xicota és veterinària, quan en aquell moment tenia 29 o 30 anys. Hòstia, una tia que és veterinària, que podria anar a qualsevol escorxador a cobrar un sou de funcionari, es lia la manta al cap a cardar un ramat de semi-extensiu de 80 cabres a Muntanyola en un poble desfavorable, petit, amb gestió del bosc i tota la història. Hòstia, hauries d'estar vetllant i hauria d'haver un tio del departament allà vetllant perquè això tiri endavant, tio. I en comptes d'això, doncs no, tots els problemes del món, tota la burocràcia del món i tots els problemes del món. En fi, ja t'he dit que era molt pessimista. Hòstia, no marxarà tothom, desconnectarà tothom d'aquest podcast perquè diran, jo no vull sentir més. Per això és el problema que tenim, que hi ha tantes coses a millorar que llavors, quan t'expliques, sempre tens la sensació que plores. És que, clar, a més, jo, tio, és que jo em dedico a la cultura, la meva xicota del sector primari, som catalans, sempre és tot una visió tan pessimista que no pots parlar enlloc perquè sempre quedes com el que s'està queixant tot el dia.
1: Bueno, gràcies pel teu temps, Peyu, i a veure si entre tots...
2: Algo s'ha de fer.
1: Podem ajudar a comunicar una mica més.
2: Algo s'ha de fer perquè quedarà un pet, arribarà un punt que només menjarem coses envasades en plàstic i tot dependrà dels mateixos. Llavors, suposo que algú al final s'encansarà i començarà a valorar una mica el que tenim. Ja veurem, no sé. Endavant, ànims.
4: A casa no veníem de família pagesa i, malgrat tot, jo em vaig llançar a la piscina i he acabat fent aquesta feina. Sempre m'han dit que és molt difícil, això, fer de pagès sense venir de pagès. I crec que tenen raó. Evidentment, les condicions materials, tenir accés a la terra, a les eines, fan que sigui una mica més difícil, però també el coneixement, aquests coneixements petits que les famílies pageses passen de generació en generació. Els que no tenim tot això, ho tenim una mica més difícil, però difícil no vol pas dir impossible. A Gandesa he volgut parlar amb la Sarai, una alumna que ha deixat la ciutat per anar-se'n a estudiar a una escola de formació agrària. Hem deixat els camps i el sol i la calor una mica i ens hem resguardat en aquest celler, que és on arriba el raïm, i ens hem trobat amb la Sarai, una alumna de primer curs, ho dic bé?
5: De superior de vitivinicultura.
4: Sarai, tu ets una alumna, diguem-ne, una mica atípica, potser, perquè no vens de família pagesa.
5: Exacte.
4: La primera pregunta, t'ho pregunto com a pagès, és: ja saps on et fiques?
5: Crec que sí.
4: Com et va venir la idea de venir a estudiar aquest curs?
5: Bueno, ja fa anys que vaig començar a fer servei en restauració, em vaig titular amb el grau mig, vaig fer escola de bàrmans i a l'escola de bàrmans van tocar més el tema dels vins i ahir vaig veure que era algo que m'agradava, no? Que sempre era algo que anava a salvar, el prenies, però quan vas veure una mica, no? Vas tocar una mica el com es fa i tot, és com molta intriga, no? I llavors, bueno, vaig estar buscant i buscant fins que vaig trobar això i sense pensar-lo vaig fer capdavant, sí.
4: Però clar, jo et volia preguntar, una cosa molt diferent és beure el vi o servir-lo en un bar, l'altra és estar al camp collint raïm, com estàveu ara. De moment, com ho portes?
5: A veure, és una feina molt cansada, no? Però és com tot. Si t'agrada, d'igual si et canses o no. O sigui, la veritat que de moment el porto bastant bé.
4: Però és clar, és un canvi de vida, això. Un canvi de vida una mica gran. El teu entorn, la teva família, els teus amics, què els hi ha semblat, això? Què n'opinen?
5: Que estic boja. Estic visquent a un poble i, clar, jo he viscut sempre en ciutat. O sigui, és un canvi molt gran i un canvi que m'agrada, eh? O sigui, estic molt contenta. I els meus amics i la meva família, bueno, sí, m'apoyen, no? Però sí que al principi és com, ostres, estàs segura? És molt canvi, sí. I és lluny, sí, sí.
4: Quan acabis aquest curs, tens ganes de seguir estudiant o ja tens ganes de buscar una feina dintre aquest sector?
5: Bueno, la veritat és que al principi havia pensat acabar el curs i ficar-me a treballar. Potser quan acabi igual canvio i diga, pues mira, segueixo estudiant. O faig les dues coses, que també es pot, no?

0: feines de sempre al segle XXI. Com s'explica la pagesia a les xarxes socials?
1: Si volem parlar de com s'explica la pagesia a les xarxes socials i com es dona a conèixer tot aquest coneixement, volíem trucar i volíem parlar amb la Georgina Mollà del País Valencià. Què tal, Georgina? Com estem?
2: Hola, bona vesprada. Moltes gràcies per convidar-me.
1: Comencem pel principi. Com creus que s'està explicant a dia d'avui la pagesia a través de les xarxes?
2: Doncs crec que estem vivint un moment superinteressant, perquè de fa, jo diria que uns 2-3 anys cap aquí, molts pagesos s'han animat a contar el seu dia a dia a les xarxes, i al principi era una cosa, diguem, molt puntual, no? Era molt poca gent la que feia aquest tipus de contingut, i ja t'he dit, jo he detectat que en 2-3 anys s'ha multiplicat. Aleshores, la meva visió és molt positiva en aquest aspecte. Sí que s'està fent una grandíssima pedagogia a xarxes del dia a dia de la gent que treballa a la terra.
1: Per tant, tu creus que a través d'aquest canal hi ha un públic amb un interès real, o per contrari és un tema més de curiositat, per exemple?
2: Crec que al principi pot ser sí que els pocs seguidors que teníem, la gent que sí que divulgàvem aquest tema, era gent que realment li interessava, però a poc a poc s'ha anat obrint a aquesta gent curiosa, inclús que viu molt lluny de, podríem dir, d'un ramat o del camp, i sí que per consciència de consum, d'alguna forma, s'ha pogut anar interessant i obrir un poc aquest públic a més tipus d'inquietuds, podríem dir, no? Aquest tipus d'inquietuds.
1: Tu i els que us dediqueu a divulgar aquest tipus de contingut, més enllà de fer un contingut atractiu a xarxes, esteu fent una mica de pont entre un coneixement que segurament les generacions més joves no s'hi han interessat o s'ha perdut, i que les generacions més grans no han tingut massa ocasió d'explicar-lo. Creus que més enllà d'aquest possible divertiment a xarxes hi ha una càrrega de responsabilitat en fer aquest contingut?
2: Sí, en el meu cas 100% per responsabilitat, i perquè vaig veure, no, que la gent responia molt bé a aquest tipus de contingut perquè necessitaven, o d'alguna manera hi ha una demanda real per un contingut que els arribi més endins, no? Algo que toque fibres com l'arrelament a la seva terra o als seus avis, no? Este tipus de contingut que d'alguna forma no és superficial. Estem parlant de temes molt sensibles, de cultura, del nostre paisatge, no? Aleshores, crec que per aquest motiu tan d'arrels, la gent va respondre també des del principi. A banda, jo vaig veure aquest punt de trencament, no sé si generacional, no sé si aquest punt de trencament rural, no rural, quan vaig fer un vídeo que no pensava que anava a tindre aquest impacte, no? Estic arrencant les meves tomateres perquè arriba a finals d'octubre i així ja comença a fer fred, i pues, he d'arrencar les tomateres i deixar pas als cultius d'hivern. I la gent em pregunta, i el vídeo dia literalment, ara només em queda que plorar una miqueta fins l'any que ve, que no tornaré a menjar tomaca fins l'any que ve, a no ser que siga després de conserva que he fet. I la gent em deia, però no plores, dona, si vas al supermercat i hi ha tomaca tot l'any, no? I aleshores vaig dir, així hi ha una pedagogia que s'ha de fer, perquè la gent està molt lluny de la realitat i inclús tan lluny de les estacions, no? I vaig fer un vídeo després d'eixe explicant què toco menjar en cada temporada, algo que per a mi era tan obvi. Doncs no és tan obvi, perquè va ser un vídeo que també va tindre molt bona acceptació. Aleshores, sí, hi ha un trencament del món no rural, però també a vegades aquesta ignorància és elegida, 100%, perquè no t'has interessat gens per el que et toca menjar en cada temporada, o si el que estàs menjant és d'aquí o és de fora.
1: Georgina, moltes gràcies pel teu temps.
2: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat a esta xerradeta.
1: I et seguim a xarxes.
2: Clar que sí, moltes gràcies.
3: A la dreta. Prou! Vale, prou!
4: La feina pagès és una mica més dura del que normalment la gent sol pensar. Sí que tenim moments molt macos que ens agrada molt gaudir-los, però també hi ha moments en què la paciència s'acaba i moments en què les coses no van com un voldria o moments en què simplement estàs terriblement cansat. Tot i així, la majoria de pastors i de pagesos que conec del que és la feina, pròpiament la feina, no se'n solen queixar gaire. De fet, un pagès em va dir un dia que els que fem aquestes feines és perquè som una mica bojos i potser no s'equivoca gaire. A Gandesa el curs comença molt atrafegat. A la vinya, a tractors amunt i avall, als motors, al celler... Hi ha molta feina per fer. Tot i que és evident que ells no ho viuran amb la mateixa intensitat que algú a qui tota l'economia de l'any li pot anar d'aquests pocs dies, segurament aquest tràfic i aquesta intensitat va molt bé perquè aquests alumnes posin el peu al que serà després el dia a dia de la feina de pagès. Hem arribat aquí al celler. Sisko, tu ets el mestre que portaves el tractor. Sí! I heu descarregat el raïm.
5: Sí.
4: Però veig que teniu problemes tècnics, eh?
5: Bueno, sempre, quan menys t'ho esperes, surten problemes.
4: Però això també és una mica la vida pagès, eh? Que, sí. Que quan estàs fent feina, les eines...
5: La veritat és que aquí a l'escola és lo dia a dia i és lo pa de cada dia i són coses que passen habitualment i, per tant, també... Hi ha molts intercametres, va bé que els alumnes vegin la realitat i el que acaba passant. Ara ens hem quedat sense el motor d'arranc del tractor i res, hem de mirar de solucionar perquè tinc la gent, la resta d'alumnes collint raïm i és com si tinc que gestionar la logística, en aquest cas.
4: Clar, clar, vull dir que al final, per molt que sigueu una escola agrària, també esteu fent feina de pagès, esteu fent la feina de pagès tal com és.
5: Sí, sí, avui mos ha passat això, un altre dia passarà una altra cosa, per tant, és lo pa de cada dia. Vull dir, és el que ens trobem al món de la pagesia.

0: Ja l'heu arrencat, eh?
1: Sí, al final solucionat. A tornar-hi.
2: Aquí al celler hi ha molts altres alumnes treballant. Per exemple, com te dius?
3: Ferran.
2: Ferran, tu estàs aquí treballant amb els teus companys. A quin curs estàs, tu?
3: Jo estic, bueno, ara he començat a segon i vinc de fer dual, que són unes pràctiques intensives de 1.000 hores. I, bueno, actualment estic treballant en una empresa del meu poble.
2: I tu vens de pagès, a casa teva, a la família?
3: Sí, bueno, a mi casa sempre m'ha agradat, perquè mon pare se dedica, bueno, és pagès, tenim una empresa agrícola a casa. I, bueno, estic aquí perquè m'interessa molt el món dels vins i dels olis i m'hi vull dedicar.
2: I el tema de fer formació agrària, hi ha molta gent que pensa que a pagès les coses s'aprenen fent-les. Com ho veus tu? Què et sembla? És important fer formació més teòrica?
3: Sí, a veure, clarament és important. Hi ha una gran part que l'aprendràs treballant, no? Perquè les coses pràctiques, doncs, les entens més i el món no és perfecte, sempre hi ha, cada any és diferent, cada any hi ha una història, però és important formar-se perquè veus les coses des d'un altre punt de vista.
2: Tu creus que formar-te amb aquestes formacions agràries et servirà per fer millor la feina al camp després? Creus que et serà útil?
3: Sí, ja no només per fer la feina al camp, sinó per tu mentalitzat de la feina que estàs fent i del que repercutix al món en el que vivim, no? A la societat. Vull dir, ja no és... Aquí això està molt enfocat a l'elaboració, també fem hores de camp, però això et serveix també per a ser conscient del producte que estàs fent i per a què és aquest producte.
2: I tu creus que la feina de pagès està ben vista per la gent, per la societat?
3: No, clarament no. És una feina...
2: A casa, al teu entorn, per exemple, els teus amics?
3: Bueno, els meus amics sí, perquè aquí vivim en un poble petit que tothom està familiaritzat en esta feina, però en general no, està molt mal vist, està molt mal valorat i molt mal pagat.
2: Bé, doncs, amb aquest missatge optimista, tu t'hi vols dedicar, malgrat tot?
3: Sí, jo m'hi vull dedicar, és el que m'agrada, és la meva passió.
2: O sigui, no et fa por lo dura que sigui la feina?
3: No, o sigui, ja sé la dura que és... Però, bueno, les coses són clares, el món està com està i intentarem fer tot el possible per millorar-ho.
2: Vinga, va, doncs et deixo treballar.
3: Vinga.

0: Pensem en el demà. Qui vol fer de pagès avui?
1: Si algú ha trobat la fórmula per fer arribar la pagesia al jovent i al gran públic, aquest, sens dubte, és Miquel Montoro. I per això fem aquesta trucada. Bon dia, Miquel. Sabem que la feina a pagès no para mai i que estàs ben enfeinat, però gràcies per trobar aquest temps per nosaltres.
2: El plaer meu.
1: A veure, explica'ns, qui creus que vol fer de pagès avui?
2: Avui està complicat, és un tema que està un poc complicat, perquè la gent jove no vol fer de pagès, no? Ja sigui per la feina en si, perquè és una feina que has de ser, i després també a l'hora de la venda del producte final, que aquí també hi fa molt.
1: Em dóna la sensació que a vegades, des del públic més jove, la pagesia es veu com una cosa d'abans, com una cosa que feien els avis, els padrins, no? I que potser a dia d'avui costa que es vegi com una possibilitat actual, no? Creus que hi ha aquesta distància?
2: Jo crec que sí, en el sentit de avui en dia la gent se pensa que això és una cosa que ha passat a la història. No, això no ha passat a la història. Necessitem pagesos dia a dia, necessitem noves generacions i s'ha de donar a entendre molt clar que sense un pagès no mengem i sense menjar no fa res a la vida. És a dir, la feina del camp avui en dia, ja sigui per lo que sigui, un govern, un lo que sigui, està un poc com a aquella gent d'allà. No, el que s'hauria de fer és demostrar un poc més el que és el camp, tenir-li més valor, perquè tant és important un pagès com és important un metge, com és important el que sigui. Vull dir, això és una roda i tots som part d'aquella roda. Uns més grossos, uns més petits, però sempre necessitem aquella roda perquè tot circuli.
1: Enmig de tot aquest panorama i amb l'era de les xarxes socials, de cop surt un noi de Mallorca a l'Instagram i al YouTube que ens explica, no?, doncs feines, tradicions i maneres de fer en el camp i, pròpiament dit, també a la teva terra. Creus que les xarxes socials són útils i la pagesia se les hauria de fer una mica més seves?
2: Mira, les xarxes socials avui en dia és una eina molt bona i a la vegada molt dolenta. Perquè és vera que sí que la pagesia se podria vendre molt pel tema de xarxes socials, perquè és una de les fonts pues, que avui en dia és el líder, que molt, perquè ens entenguem, és una cosa que va pionera. Però també hi ha coses que la gent avui en dia, les xarxes socials te fan una vida preciosa. I no, també hi ha problemes i s'han de mostrar. Vull dir, són problemes que són part d'aquell ofici o d'aquell estil de vida, no? I sí que és vera que se podria mostrar molt i no ho estem explotant en el 100%. Sí que és vera que s'està demostrant un poc, però crec que encara podríem fer alguna cosa més.
1: Et demanaria per acabar que si pots fer una mica de mirada al futur. Moltes vegades, quan anem a parlar amb diferents pagesos, especialment si ja són d'una edat més avançada, i els demanem pel futur, són un punt pessimistes, la veritat. Però, bueno, tu ets jove, tens tota la vida per davant. Com veus la pagesia?
2: Jo xerraré des del punt de vista que és el que més veig, no? Que és el de Mallorca, és de les illes. I la veritat és que tampoc te vull crear una pel·lícula de fantasia, però està bastant malament, és un tema que està bastant malament. La veritat, s'estan tancant moltes granges, la producció està baixant moltíssim. També és vera que les illes, per desgràcia o sort, vivim de gran part del turisme, però no hem de deixar de banda el que és les nostres bases, que això és molt important. Però a Mallorca la gent jove no s'aficiona a fora vila, no? Perquè primer de tot perquè se'n van a fer una temporada a un hotel i guanyen bastant més que haver de fer una inversió per posar un animal, per posar el que sigui, un cultiu, un el que vulguis, saps? I no se volen complicar la vida d'aquestes maneres, perquè també tenen altres maneres d'aconseguir pues, el que volen, no? I és un problema que això afectarà a llarg plaç, perquè vull dir, si començam a llevar els pagesos de per allí, això, bueno, se veurà. I després s'enyoraran, que això és un altre tema, que després s'enyoraran, que no hi seran, i després haurem de córrer a cercar pagesos.
1: Miquel, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé.
3: En aquest episodi de Camí de Cabres ens hem fet moltes preguntes. No sé si haurem trobat totes les respostes, però almenys ens haurà servit per pensar-hi una mica. Vivim en un món en què l'esquerda entre el sector primari i la resta de la societat cada vegada és més gran. Però per sort tenim gent que es dedica a explicar la feina pagès i sobretot d'on ve tot allò que mengem. Solen dir-nos que els pagesos no som gaire optimistes pel que fa al futur. I penso que tenim motius de sobres per no ser-ho. A Gandesa, però, he vist jovent amb empenta i amb il·lusió per fer aquesta feina. I a mi això m'ha donat una alegria i una mica d'esperança que sempre va bé. Perquè de pagesia en necessitem. I com molt bé ha dit en Miquel, si perdem la pagesia, un dia la trobarem a faltar.
0: Camí de Cabres és un podcast de Marc August Muntanya i en Martí Alvesa. Amb les veus de la Neus Assín i l'assessorament lingüístic de la Carme Kelmer. Fins la propera!

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

d'esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. L'episodi de forts aiguats acaba a la Costa Daurada amb 9 persones hospitalitzades, una de les quals han estat crític. Les precipitacions més abundants s'han concentrat al Baix Penedès i al litoral de Tarragona. El sistema d'emergències mèdiques ha atès una quarantena de persones i el telèfon d'emergències mèdica, el telèfon d'emergències, el 112, ha rebut més de 800 trucades. La magnitud d'aquests aiguats ha superat totes les previsions. Anem a Roda de Berà, que és on hi ha hagut més afectacions. Montse Mir, bona tarda.
2: Bona tarda. L'entrada del càmping Arc de Berà és ara mateix un anar i venir de grues, camions petits carregats de fustes i altres materials fets malbé per l'aigua, i també és on es concentren alguns dels que s'hi han allotjat i avui marxen. És un dels recintes més afectats de les pluges. Entre aquests campistes que marxen, la família de la Mari, de Sabadell, que amb llàgrimes als ulls explica que encara no s'han tret l'ensurt de sobre.
3: Nos despertó el ruido de l'agua... Y la gente gritando y corriendo. Nosotros estábamos en uno de los campings más grandes que estaban acá arriba, a la parte de la entrada, y nada, ayudando a refugiar gente, niños. Es que no sabes, te da impotencia.
2: Alguns treballadors del càmping, on els mitjans no podem entrar, han confirmat que, tot i que amb dificultats, han pogut treballar aquest migdia. La Nacional 340, entre el Vendrell i Roda de Berà, està completament neta. Res fa pensar que fa unes hores estava inundada. Montse Mir, Catalunya, Ràdio, Roda de Berà.
1: Més notícies amb en Joan Trias.
4: L'extrema dreta europea es manifesta aquesta tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La manifestació la convoca el grup supremacista blanc Safe Europe Act, que va difonent els discursos més durs en matèria migratòria. L'Ajuntament, partits polítics com Esquerra, la CUP i els Comuns, i també col·lectius proimmigrants, han demanat a la Generalitat que prohibeixi l'acte, mentre els col·lectius antifeixistes han convocat una mobilització de resposta.
1: Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve.
4: Als Estats Units, TikTok pagarà 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, per resoldre una demanda que acusava aquesta xarxa social de vulnerar la privacitat dels menors. És una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Segons ha explicat el govern nord-americà, ara la plataforma pagarà 300 milions de dòlars i els altres 100 restants els farà efectius quan el Departament de Justícia hagi retirat la demanda. Aquest acord extrajudicial és un dels més importants que hi ha hagut als Estats Units relatiu a la protecció de la privacitat dels menors.

0: en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos...
1: Els Amics de les Arts actuen avui a la Festa Major d'Igualada. El concert començarà a la mitjanit al Parc Central de la capital de l'Anoia. Ompliran un dels espais centrals de la Festa Major d'enguany i allà els Amics de les Arts repassaran els grans èxits de la seva carrera. Els esports, Francesc Ripoll.
2: L'Espanyol rep avui el Reial Madrid a 2:15 del vespre en un partit que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, corresponent a la jornada 2 de la Lliga. Mentrestant, el Barça debutarà demà al camp de l'Elx. Avui Hansi Flick ha explicat en roda de premsa que comptarà amb Cancelo i espera que Rodri treballi amb l'equip dilluns. L'alemany també ha avisat Alejandro Valde, li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. Flick no ha volgut parlar de Julián Álvarez, sí que n'ha parlat Diego Simeone, que ha confirmat que el davanter estarà convocat demà pel partit de l'Atlètic de Madrid contra el Villarreal. A segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Ja ha començat la Volta a Espanya amb la participació de 4 ciclistes catalans. La ronda espanyola comença amb una contrarrellotge a Mònaco. També tenim en marxa la sessió de classificació de la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. George Russell ha guanyat aquest matí la cursa sprint. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el seu desè fitxatge. Es tracta de l'aler pivot francès Ion Makaundou, que signa fins al 30 de juny del 2028.
3: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
4: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
4: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
5: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
4: Escolta'ls abans que ningú.
6: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
7: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
6: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
7: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
8: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
9: Oh, capità, el meu capità.
10: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
11: Ja no sé què em passa.
10: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
12: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
10: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
13: Això sona brillant.
10: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, la forma de l'aigua.
14: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
15: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: La cinta de Mòbius. Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques. Amb Laura Ferrer Rozada. La cinta de Mòbius a Catalunya Ràdio.
18: El meu primer record d'Ireneu Funes és molt perspicu. No intentaré reproduir les seves paraules, sinó que prefereixo resumir amb veracitat les moltes coses que em va dir. Ireneu Funes va començar per enumerar diferents casos de memòria prodigiosa. Ciro, rei dels perses, que sabia anomenar pel seu nom tots els soldats dels seus exèrcits. Mitrídates Eupàtor, que administrava la justícia en els 22 idiomes del seu imperi. Simònides, inventor de la mnemotècnia. I Metrodor, que professava l'art de repetir amb fidelitat allò escoltat una sola vegada. L'Ireneu em va dir que abans d'aquella tarda plujosa ell havia estat un sec, un sord, un desmemoriat. Però, en caure, va perdre el coneixement i quan el va recobrar, el present era gairebé intolerable, de tan ric i nítid, amb la capacitat de recordar les memòries més antigues i més trivials. Ara, la seva percepció i memòria eren infal·libles. Funes sabia les formes dels núvols australs de l'alba del 30 d'abril del 1882 i podia comparar-los en el record amb les vetes d'un llibre en pasta espanyola que només havia mirat una vegada i amb les línies de l'escuma que un rem va aixecar al riu Negre la vigília de l'acció del Quebracho. Aquests records no eren simples. Cada imatge visual estava lligada a sensacions musculars, tèrmiques, etc. I de la mateixa manera podia reconstruir tots els seus somnis. Dues o tres vegades havia reconstruït un dia sencer. No havia dubtat mai, però cada reconstrucció havia requerit un dia sencer. En efecte, Funes no només recordava cada fulla de cada arbre de cada muntanya, sinó cadascuna de les vegades que l'havia percebut o imaginat. Amb el temps havia aconseguit reduir cadascuna de les seves jornades pretèrites a uns 70.000 records, que definiria després per xifres. Però van dissuadir dues consideracions: que la tasca era interminable i que era inútil, perquè sabia que quan arribés el dia de la seva mort encara no hauria acabat de classificar tots els records de la infantesa.

Funes, Alma Moriós, és un conte que té com a protagonista Ireneo Funes, un pau de Fraventós que després de caure del seu cavall i fer-se un fort cop al cap, recobra el coneixement amb l'increïble talent, o maledicció, segons com es miri, de recordar-ho tot. Amb el conte Funes, Alma Moriós, l'escriptor argentí Jorge Luis Borges ens presenta els avantatges, però sobretot els inconvenients de recordar massa informació de la nostra existència. En altres paraules, la memòria ens és útil sempre que recordem el més apropiat i ens permeti una forma d'abstracció i comprensió del nostre entorn.

Jorge Luis Borges ha estat universalment aclamat per la seva profunditat filosòfica i científica. Aborda els seus relats temes com l'infinit, ja sigui en laberints inexpugnables com el conte Els dos reis i els dos laberints, En un punt que conté l'univers, amb el conte l'Alef, històries que es divideixen en innombrables possibilitats com el jardí de camins que es bifurquen, una biblioteca de Babel que es repeteix eternament o el mapa d'un imperi que, gràcies a la seva perfecció de detall, acaba tenint la grandària de l'imperi mateix, tal com en relata el conte del rigor a la ciència.

personatge de Funes el Memoriós s'esmenta per primer cop en un obituari a James Joyce, publicat el 1941 a la revista literària argentina Sur. En aquest, Borges hi afirma que la lectura consecutiva i sense distraccions d'un monstre com l'Ulisses de Joyce, el qual consisteix en una reconstrucció quasi total d'un sol dia a la ciutat de Dublín en 400.000 paraules, requereix a la vegada un altre monstre capaç de recordar una infinita quantitat de detalls.

El primer cas científicament documentat de memòria extraordinària és el de Solomon Sherechevsky, que va ser estudiat durant més de 30 anys pel cèlebre psicòleg rus Alexander Luria a començaments del segle XX, sense trobar cap límit aparent en la seva memòria. Segons assenyala Luria a l'assaig La ment d'un demonista, un petit llibre sobre una vasta memòria, Sherechevsky, contràriament a la resta de persones, s'havia d'esforçar per oblidar alguna cosa, en posseir una forta sinestèsia que proporcionava a les seves memòries un contingut molt més ric i fàcil de recordar. Aquestes associacions, juntament amb l'ús de simples trucs mnemotècnics, permetien a Sherechevsky recordar llargues seqüències de números i lletres, fins i tot anys després d'haver-les escoltat per primera vegada.

Així que avui explorarem l'equivalent d'aquesta vasta memòria al Big Data a partir de l'univers de Borges i els projectes dels nostres convidats.

0: Daniel Ariño i Mercedes Gancedo, benvinguts a la cinta de Mòbius.
1: Gràcies.
2: Hola.
0: Us estem presentant amb El sueño d'Anaïs, que és la segona peça que conforma aquest projecte comú que teniu, que és Agatmà. Ja el títol en si és una mica enigma. Quina pluralitat de significats hi ha al darrere?
2: La idea era trobar un títol que no existís, no?
0: Vale. Perquè... Això és inventat, eh? Sí. No és una mitologia d'aquestes que a tu t'agrada posar les teves obres, Dani?
2: Té una base. La idea seria que AG representa el símbol químic de la plata, no? Uh-huh. Hi ha l'Atman, que la tradició del Vedanta és l'ànima, i l'A, que és la lletra silenciosa, no? Llavors, en ajuntar-ho tot, Agatmà, és com si fos... una ànima de plata silenciosa, per dir-ho així. No. M'agradava la idea poètica.
0: I tu, Mercedes, quin rol ja has tingut en la tria d'aquest títol?
1: Bueno, a la tria, simplement, o sigui, tot ho vam contrastar junts,
0: sí?
1: I en el que més vaig participar és la selecció del repertori, de les peces i de la interpretació, no?
0: Molt bé. Agatmà, de fet, és un cicle per a veu i piano de 45 minuts, en el qual heu fet una selecció musicada de textos dels escriptors argentins Jorge Luis Borges i Julio Cortázar. Quins criteris vau seguir per seleccionar aquests textos?
2: Una mica el gust personal, no? Al final, quan vols posar música a un text, és important que sigui significatiu per tu. I llavors jo, en aquell moment que vam parlar amb la Metz i volíem fer un projecte junts amb veu i piano, doncs jo feia poc que havia llegit el Rayuela de Cortázar, les històries de Cronopios i Fames les tenia també a la biblioteca, els contes de Borges, doncs soc molt fan, fa molta il·lusió ara sentir-te parlar d'això. I la poesia, la veritat és que era una desconeguda, almenys per mi, no sé si la Mercedes la coneixia, però com que havíem pensat que per cançons aniria bé, doncs vam agafar una antologia de la poesia completa de Borges i la vam llegir sencera, i llavors des d'aquí anar fent una tria a partir d'aquells poemes que ens ressonaven més els dos, bàsicament.
0: I llavors heu buscat alguna manera de fer el conductor?
2: De fet, el text de l'Anaïs Nin hi és perquè està citat dins de Rayuela.
0: Vale.
2: Sí, és un dels capítols de Rayuela que té aquest caràcter una mica fragmentari, no?, i doncs un dels capítols és aquesta citació d'Anaïs Nin, i em va agradar molt, i pensava que lligava bé també amb l'univers de Borges, perquè parla d'això del laberint i l'espiral, el somni...
0: Tot és infinit, sí. Matemàtic, no?
2: Exacte.
0: Encaixa molt bé.
3: Lo imaginé inviolado y perfecto en la cumbre secreta de una montaña. Lo imaginé borrado por arrozales o debajo del agua. Lo imaginé infinito, no ya de kioscos ochavados y de sendas que vuelven, sino de ríos y provincias y reinos. Pensé en un laberinto de laberintos, en un sinuoso laberinto creciente que abarcara el pasado y el porvenir y que implicara de algún modo los astros. Absorta en esas ilusorias imágenes, olvidé mi destino de perseguida. Me sentí por un tiempo indeterminado percibidora abstracta del mundo. El vago...
0: Dani, explica'm com ha sigut tot el procés de composició de la música, perquè sentint el disc he sentit moltes referències a Mendelssohn, Debussy, Messiaen, Scriabin, però també comentes que algunes inspiracions han vingut de referències molt més actuals, com Jacob Collier i Maria Arnal. En què t'has inspirat, a part de... Bueno, aquests compositors, explica'm-ho, però també així en general com a univers sonor?
2: Clar, jo... Penso en la composició una miqueta, com Borges parlava de l'escriptura, no? Com un procés de reescriptura, doncs per mi la composició musical, en el fons, és una mica el mateix. Al final veus dels teus referents, tant passats com actuals. I sí que hi ha moltes citacions, no?, musicals. Hi ha alguna referència a la consagració de la primavera, a la marxa fúnebre de Chopin... Bueno, hi ha petites citacions i referències amagades.
0: La marxa nupcial de Mendelssohn, també, no?
2: Pot ser també, sí.
0: Sí.
2: I això, i després també hi ha referències actuals. Tot el cicle explora molt aquestes harmonies ampliades. Llavors hi ha algunes hiperescales, hi ha una mica d'inspiració de tot aquest concepte de l'harmonia negativa, que el vaig entendre a la meva manera i em va portar a fer alguns experiments harmònics, com fractalitzacions harmòniques i així, que és molta influència del Collier. I la part de Maria Arnal, doncs, més per el tractament de la veu, més melismàtic i que alhora s'entengui molt bé el text. I...
3: La vida como un comentario de otra cosa que no alcanzamos y que está ahí al alcance del salto que no damos. La vida, un ballet sobre un tema histórico, una historia sobre un hecho vivido sobre un hecho real. La vida, fotografía del número, posesión en las tinieblas.
0: I per a tu, Mercedes, com ha sigut el procés d'aprendre la música per aquest cicle i tot el procés de preparar la interpretació, també?
1: Bueno, per mi va ser un desafí, però va ser molt xulo, perquè va ser un procés de creació conjunt, que a mi això m'encanta, és el que més gaudeixo de cantar, el procés de creació i de... inclús amb peces que ja estan fetes, no? En aquest cas era de zero, i bueno, jo crec que va ser un viatge molt gran per tots dos.
0: A més, tu ja tens un interès per al món literari. De fet, tu escrius i has publicat un poemari que es diu Tierra Mojada. De què parlen aquests poemes?
1: Bueno, jo escric des de que tinc memòria i m'encanta, i vaig fer un recull d'aquests poemes i bueno, vaig posar-los en aquest llibre i el Dani, bueno, va... Jo sento molt d'honor de que va voler posar-li música al meu poema. Bueno, això és molt nou per mi. Cantar el meu poema és, bueno, molt maco. Gràcies, Dani.
2: A tu.

0: Vaig estar revisant la partitura que m'has enviat, Dani, a veure si algun dia m'animo, i vaig veure que cap a l'equador d'aquest cicle per a veu i piano que es titula Agatmà, hi ha una peça que la partitura és completament blanca, que és la que estem sentint ara, i que es titula Utopia. És una improvisació, és una composició que has decidit no regalar la partitura als altres i te la quedes per tu? Doncs per què? Per què es dona aquest cas?
1: M'agrada la pregunta.
0: Me n'alegro. La vaig estar pensant molt.
1: A veure, amb el Nus la Flor, que és com el cicle que ve abans d'aquest, que va servir de referent, hi havia un moment que era de piano sol, i al principi allà feia una composició que vaig fer en paral·lel, que es diu Feitizos, i en cert punt doncs, vaig voler deixar de fer aquesta composició i que fos un espai d'improvisació. I llavors aquesta idea m'agradava perquè crec que després de sentir molt de text va bé que hi hagi un moment purament instrumental i també serveix una mica per donar una arquitectura al cicle, no? I llavors vaig pensar de recuperar aquesta idea aquí també a Agatmà. I aquesta gravació es diu Utopia perquè per mi l'utopia, el millor lloc, és el no lloc, no? Llavors no hi ha partitura, és una improvisació. A més, és una improvisació, hem de dir, que no tenim molt clar si sóc jo tocant només o potser hi ha algun petit fragment on també està tocant la Metge.
0: Ah, sí?
1: Sí, senyora.
2: Amb els ulls tancats, evidentment.
1: Sí, perquè vam estar a l'estudi improvisant els dos allà al piano i es van gravar coses i no sabem.
0: O sigui que només sona... falta que tu cantis també, no? Per acabar
1: clar,
0: de tancar el cicle.
1: Per acabar de redonir-ho, sí.
0: Sí. El títol Utopia, de fet, també lliga molt bé amb els obstacles que vosaltres us heu trobat en termes de drets d'autor i que, de fet, ens estan restringint molt avui en quin tipus de música podem sentir. Uh-huh. Quines problemàtiques us heu trobat? Perquè, clar, és un projecte que us ha portat molt de temps i a l'hora de treure'n el rendiment o de promocionar-lo, us han tallat les ales una mica, oi?
1: Sí, totalment. Per la part de Borges. La veritat és que per la part de Cortázar, l'Alfred Font ha sigut molt generós i ha donat tot el suport al projecte i tenim els drets arreglats amb ell. Amb Anaïs Nin no hi ha cap fundació que ho gestioni, per tant, cap problema tampoc. I amb Borges sí que ens hem trobat molts problemes. Més que res, no és ni per la Maria Kodama ni pels actuals hereus, sinó perquè el mateix Borges va deixar escrit molt específicament al seu testament o a les seves últimes voluntats que no volia que cap dels seus textos, especialment els poemes, fossin cantats, excepte en el cas de les milongues per a les seis cuerdes. Uh-huh. Totes les cançons que justament són en poesies de Borges doncs no es poden difondre públicament, no les podem interpretar tampoc en concerts.
0: Fins al 2056, que és quan han passat aquests 70 anys i passen a ser de domini públic, no?
1: Entenc? Exacte, fins al 2056, que ja seria domini públic i ja podria circular amb normalitat i es podrien interpretar i tot. Però sí, llavors ara la idea segurament seria enregistrar aquestes cançons amb violí i piano, amb l'Ariadna, i fer com si fossin unes cançons...
0: Ariadna Rodríguez Massafrets. Ariadna... Mitja Catalunya no sap qui és l'Ariadna. Sí, jo sí que ho sé, però...
1: Ariadna Rodríguez Massafrets, violinista. Sí. Doncs la idea seria enregistrar aquestes cançons i que siguin com una mena de cançons sense paraules perquè es pugui publicar tot el cicle amb l'ordre que tenim pensat i tot.
3: Però...

0: Estem sentint el projecte que, de fet, va unir els vostres camins, i és que tu, Dani, inicialment vas fer un recopilatori musicat de poemes d'Enric Casasses, que és el Nus la Flor, que estàvem sentint ara, i la Mercedes li va agradar molt la idea i llavors et va suggerir de poder fer un cicle similar però amb textos d'autors argentins. Parla'm una mica d'aquest projecte, Dani.
1: El Nus la Flor ha sigut un projecte molt important per mi, perquè jo era molt jovenet quan ho vaig escriure, tot això, feia res que havia acabat la carrera, com qui diu, i res, va ser un moment vital així de molta incertesa i de també voler obrir-me camí, no? I tot just coincidia que la Maria Mauri, que és la cantant del cicle i molt amiga, companya de l'ESMUC, també teva, doncs tornava d'Anglaterra i vaig estar parlant amb ella i li deia, mira, m'agradaria escriure alguna cosa amb textos en català. I em va dir, doncs parla amb l'Enric perquè ell també està explorant molt amb la petita forma i amb diferents estètiques i registres expressius. Després ell em va passar un recull. D'aquest recull doncs jo vaig fer una tria i...
0: I són en total unes 41 peces, no? Tinc entès?
1: Sí, 40 llargues, sí, perquè són 21 cançons, em sembla, i la resta són tot de recitats.
0: Sí, intercalats. Aquest intercalat d'ell, sí, recitant els seus poemes.
1: Que aquesta idea també... dona forma després a Gatma, de la mateixa manera, aquesta idea d'intercalar cançons i recitats. En el cas del Nus la Flor va ser per poder incloure l'Enric com a artista a l'escena, també.
2: Empiece por romper los espejos de su casa. Deje caer los brazos. Mire vagamente la pared. Olvídese.

0: Sentíem aquestes instruccions per a cantar amb text de Julio Cortázar i una cita molt simpàtica a Debussy, perquè tu, Mercedes Gancedo, ets una soprano que t'has format amb mestres com ara Jaume Aragall, Teresa Berganza, Montserrat Caballé i Cecília Bartoli, entre molts d'altres. Quines instruccions per cantar et van donar en el seu dia que t'acompanyen més quan ets a l'escenari?
1: Uau, quina pregunta. Moltes. Bueno, jo crec que el més important és l'aire i crec que és el que més he treballat a la meva vida. Però, bueno, sí, no cantar per la nariz és molt important.
0: Sí, no? És una d'aquelles que se'n van quedar.
1: No, no, això no em passava, em passaven altres coses. Però, bueno, jo crec que... bueno, també que al final és la teva pregunta, no? El joc, jugar, és molt important i a vegades ens oblidem. Me'n recordo gravar això, enregistrar això i pensar... Mira, sí.
0: Va bé recordar-ho de tant en tant.
1: Sí, sí, exacte.
0: A més, ets una soprano habitual a escenaris com el Palau de la Música Catalana, el Gran Teatre del Liceu, l'Auditori de Barcelona i també els escenaris més prestigiosos de Buenos Aires, que de fet és la ciutat d'on ets originària. Mm-hmm. Amb quin repertori trobes més còmode?
1: Amb el lit.
0: Amb el lit?
1: Com a còmode? Amb sí. El lit. L'òpera és, bueno, el que més faig, crec, però, bueno, això que deia abans, no? El procés de treball... que més m'agrada és el de piano i veu.
0: Sí, que amb el Dani estàs super a gust.
1: Sí, sí, pel temps, pel temps compartit, perquè a l'òpera a vegades és molt intens i ja venim treballats de casa i s'ajunta, no? En aquest cas és tota l'estona creant i compartint i visions i temps, també. I això també uneix com a persones. O sigui, faig música per això, jo. És una excusa a tot.

0: I la música també és una excusa per cuinar, perquè estem sentint aquesta recepta de cuina tan peculiar de Leonard Bernstein, que inicia el teu disc de debut, Cooking America, que vas publicar l'any 2018. Quina idea havia darrere d'aquest disc?
1: M'encantaria que m'inspirés a cuinar, perquè no cuino
0: no
1: mai.
0: No t'ha de cuinar, eh?
1: Això va ser...
0: La música també és una excusa per justificar-ho, no?
1: Exacte. No, això va ser el Live Victoria, que és un festival molt, bueno, molt estimat per mi, que amb el Marc Busquets van idear això, de parlar d'Amèrica, diguéssim, i de cantar Amèrica sencera en un programa, no? I van fer aquests dos cicles, Four Recipes i I Hate Music, que va ser molt divertit, i això va ser un moment bisagrat de la meva carrera, perquè li vaig posar posada en escena als meus concerts, i bueno, això va començar un camí diferent per mi.
0: I a més també has publicat un disc homenatge a un compositor que ja m'has esmentat, que és el Carlos Guastavino.

0: Quines característiques destacaries d'aquest compositor argentí, el Carlos Guastavino?
1: Jo crec que és un geni, perquè sap com transmetre la frescura folclòrica del meu país amb una complexitat molt, molt interessant i molt diferent. Crec que sap com arriba l'ànima amb molta frescura i a la mateixa vegada pel piano, jo crec que és molt, molt, molt, molt, molt complex. Això em diuen els pianistes, no? Llavors, i pel cant és molt fàcil d'escoltar, de sentir. Mm-hmm. Llavors, bueno, a mi m'encanta.

0: Dani, com la Mercedes, tu també tens una llarga trajectòria en el món del lead i a part jo crec que és un estil que t'hi trobes molt a gust, perquè entre tots els projectes que has fet de música textos o d'aquest format, m'agradaria destacar un doble projecte discogràfic que has fet amb la soprano valenciana Marta Estal, en el qual volíeu promocionar la cançó valenciana i concretament de Matilde Salvador, que estàvem sentint ara, i Manuel Palau, i pel qual heu estat doblement reconeguts amb el Melómano de Oro i també heu rebut dues nominacions als Premis Carles Santos. Com sorgeix aquest projecte de cop, anar fins a València i interessar-te per aquests autors?
1: Com tot, sempre hi ha les relacions humanes al darrere. La Marta ens vam conèixer quan érem superjovenets. Estàvem a un curs d'estiu a Oviedo i vam mantenir el contacte d'una manera una mica erràtica a través del Facebook i les xarxes i tot això. I ella va estar fora molt de temps a... ara ho diré malament, a Centre Europa, no sé ara el país exactament, però
0: Centre Europa està bé, sí.
1: Va estar...
0: molt, molt precís.
1: Exacte. Va estar fora d'Espanya bastant de temps i en aquest moment de tornar a València també va passar per Barcelona, ens vam retrobar i vam pensar per què no fem alguna cosa junts i hi havia diferents idees sobre la taula, però al final vam tirar més per a aquesta vessant de recuperació de patrimoni valencià, no? Perquè ella el coneix molt, la seva mestra és la Glòria Fabuel, que és la persona que va estrenar tots aquests temes de Matilde Salvador amb la mateixa Matilde al piano.
0: Ostres!
1: Sí, i llavors com que ho té molt per la mà i amb l'UBC i tot això, doncs vam dir, per què no tirem per aquí a aquestes beques que donaven recolzament a aquests enregistraments i vam fer camí per aquí, vam presentar molts concerts de repertori valencià, també català, allà a València, i vam fer aquests dos CDs. Sí.
0: I més enllà del gènere del lead, tu com a solista de piano també t'has dedicat molt a la composició i estàs desenvolupant un catàleg al respecte, molt, molt notori.

0: Estem sentint la teva sonata per a piano Leviathan, que vas publicar en el teu disc Cosmogonies. Quin component matemàtic hi ha al darrere d'aquesta obra, a l'hora de crear-la? I també com es relaciona amb el que jo entenc que també és una referència mitològica del títol? Ja m'estàs posant unes cares de que vaig pel bon camí. Digues, digues.
1: Vas pel bon camí, però ara a veure com ho responc, això.
0: A veure com ho soluciones.
1: Aquesta sonata la vaig escriure quan, de fet, estàvem estudiant junts, Laura.
0: Sí, me'n recordo, sí. Que ho vas fer pel teu recital al final de l'ESMUC.
1: Exacte, estàvem fent el màster i estàvem fent els cursos també de rítmiques carnàtiques amb el Rafael Reina.
0: Sí, sí.
1: I llavors estava bastant influenciada per tots aquests recursos, no?, de les tècniques que ens va oferir el Rafael Reina.
0: Me les posa totes allà, eh?
1: Exacte, exacte. I res, la idea és que en comptes que hi hagi tema A o tema B de caràcter purament musical, els protagonistes són números, no?
0: Vale.
1: Un dels temes, llavors, és pi i l'altre és tetractis.
0: És a dir, que estàs adaptant el concepte dels leitmotiv de Wagner en nombres matemàtics, és això?
1: Més o menys.
0: Més o menys, vale.
1: O sigui, la idea és que el pi representa el caos, no? Aquesta infinitat desconeguda per nosaltres, inabastable, aquesta aleatorietat, i el tetràctics representaria, doncs, aquest ordre humà, no?
0: Dels pitagòrics, no?
1: Exacte, el triangle, triangle 4-3-2-1 dels pitagòrics, que permet, doncs, moltes permutacions i molt de joc, també, i llavors vaig fer tota la sonata amb aquests dos números com a protagonistes, traduint tot aquest material numèric, doncs, en interbàlica, en melòdica, harmònica, amb ritmes, etc.
0: Doncs molt bé, ara que ja us hem pogut conèixer una mica millor, he arribat el moment d'entrar més en detall en l'univers del Big Data.
2: La cinta de Mòbius. A Catalunya Ràdio.
0: Avui a la cinta de Mòbius tenim de convidats a la soprano Mercedes Gancedo i al pianista i compositor Daniel Ariño, amb qui ens hem pogut introduir dins l'univers dels escriptors argentins Julio Cortázar i Jorge Luis Borges a través del seu projecte musicat Agatmà, i que a nosaltres ens serveix d'excusa avui per parlar del Big Data.

0: Big Data és un món que és bastant comú i bastant el coneixem bastant a nivell general perquè està agafant com molta presència a les nostres vides. Bàsicament són conjunts de dades molt grans i molt complexos, pel qual hem hagut de desenvolupar noves tècniques especialitzades per analitzar-los, perquè realment el volum és immens. I sí que és veritat que ens és molt útil per poder analitzar certes tendències a nivell macro, però una de les crítiques principals que està tenint últimament és que quan ens centrem tant en les tendències macro, ens oblidem una mica d'aquests detalls del conte de Funès el Memoriós, i a més ens costa molt més trobar quins són els condicionants que generen aquestes tendències. Per tant, sí que és veritat que ens dona una certa percepció de la realitat, però a la vegada perdem molts matisos, no?, que també són importants, i ens costa més d'entendre també per què aquestes tendències es produeixen, que al final també seria algo molt interessant a saber. Quina opinió teniu de tot aquest món del Big Data? Us fa por, no us fa por? Creieu que és útil? I sobretot en les seves implementacions a la música, a la indústria musical, que cada vegada són més.
1: És un tema complex, perquè implicacions ètiques en té moltes, no? Però al final tota aquesta Big Data s'està generant amb la nostra vida digital, no?
0: Tot el que fem. I no sempre amb permís.
1: I no sempre amb permís, exacte. Aquest és el tema. Sí, clar, pràcticament tot el que fem, no?, en l'entorn digital deixa una petjada.
0: Exacte.
1: I des del que escrivim al WhatsApp, no?, la missatgeria instantània, qualsevol like o reacció o contingut que pengem a les xarxes socials, fins i tot les trucades telefòniques, qualsevol cosa que entri dins el món digital, de cop passa a formar part d'aquests magatzems de dades immensos que després no sabem què es farà d'això, no?
0: Un dels principals problemes que també hi ha és que s'utilitzen moltes vegades aquestes tendències per tal de potenciar certs projectes que saps que maximitzaran els beneficis, i en canvi altres projectes musicals que potser són més niche, no?, o que tenen un públic més reduït, com que ja no entren dins d'aquests paradigmes, doncs moltes vegades condueix a obviar-los, no?, o potser no promocionar-los tal com es mereixerien. Actualment podem trobar la utilització del Big Data en la indústria musical en analitzar quina és la resposta del públic a determinats llançaments musicals, també optimitzar les campanyes de màrqueting, sobretot a les xarxes, descobrir nous artistes, i d'aquí entrem de nou amb aquesta problemàtica de que si són artistes que ja no entren dins d'aquests perfils que ens dona sensació que tenen més èxit, doncs ja potser ja es descarten. També fer experiències molt més personalitzades, sobretot en plataformes de streaming, no?, si ja veuen quin perfil tens, quin tipus de música t'agraden, potser ja no et descobreixen altra música que potser també t'agradaria, però no? Ja no tens la possibilitat de conèixer-la. I també, sobretot, en determinar més quin tipus de músiques es creen, no? I sobretot en termes d'intel·ligència artificial, quan estem creant aquests perfils macro de gustos estètics, també de nou estem reconduint aquesta creació cap a uns camins i potser hi haurien d'anar d'altres. Què us sembla tot això, ara que estem parlant més en detall? Mercedes.
2: Bueno, a mi, això mateix que deies, no?, de l'algoritme de la música que t'agrada, entre cometes, a mi això, bueno, em sembla com molt... No és que em faci por, però crec que ja no sé què és el que m'agrada i el que no, realment. Clar. Perquè amb amics meus que compartim música i que estem nostàlgics de sentir discs i tot això, de quan et posaves un disc i te l'acabaves... Ara és com que les playlists són les mateixes. Si t'agrada música del món, per exemple, al final arribes al mateix tema, sí, i sí. És com, bueno... I el mateix pels músics, no? Quedes fora totalment, només si pagues. Igual apareixes una hora en un dia, saps? Però és invisible, si no...
1: Sí, la veritat és que, clar, tenim la noció de... Sembla, no?, que si penges la música allà en alguna plataforma de distribució, doncs ja tens la feina feta, però això no és així, no? Perquè això és pràcticament invisible, excepte pel teu entorn proper, que et pugui buscar activament, no? A menys que entris dins d'aquestes playlists, dins d'aquesta recomanació de l'algoritme, i sí, està alterant completament la producció musical, pel que dius, perquè s'està homogenitzant tot, no? S'està tornant tot més un producte de consum, temes més curts, les tornades apareixen a l'inici, perquè si tu canvies de tema... Quan, abans de que passin certs segons, doncs, l'algoritme interpreta que que aquella cançó s'ha de penalitzar, no?
0: I potser és perquè t'havies d'anar a la cuina, perquè tenies... Sí. Estaves fent la recepta del Bernstein, t'estaves sentint abans.
2: Sí, sí. I això vol dir que l'èxit no té res a veure amb la qualitat o amb la

0: un 11 i un 44%, per tant, sí, depèn molt de la persona, i això ho han pogut determinar a partir de dades que han recollit de plataformes de streaming, d'etiquetes, amb les quals diem quines característiques té aquella cançó, tecnologies mòbils que estan rastrejant constantment la nostra ubicació, quin consum fem del portàtil, etcètera, no? De quin tipus d'activitats, també tots els dispositius que portem a sobre, com els auriculars, el rellotge, que estan constantment emmagatzemant dades de la nostra freqüència cardíaca, de la resposta galvànica de la pell, i també les petjades digitals que tu comentaves, Dani. Uh-huh. Aleshores, esteu còmodes amb que constantment s'estigui enregistrant tota aquesta informació de vosaltres? I, de nou, no sabent del tot amb quina finalitat? O sigui, pot ser que la vostra activitat, al final, tingui un impacte en la vostra professionalitat, perquè totes aquestes dades també condicionen l'anàlisi que després fem del nostre consum de música.
1: Sí, home, còmodes no estem, em sembla.
2: Que ningú, sigui no? La paraula.
1: No, més amb l'entorn polític, econòmic, social que s'està dibuixant darrerament, fa molta por que es pot fer amb tota aquesta informació, no?
0: M'agradaria parlar-vos d'un estudi que van fer uns investigadors de la Universitat de Londres, que són la Harin Lee, el Manuel Anglada Tort i l'Amanda E. Kraus. Ells van utilitzar el Big Data per tal d'analitzar els tipus de gustos musicals a les plataformes com Shazam, YouTube, per investigar quines dinàmiques culturals hi ha a nivell mundial. I un dels estudis potser més interessants per mi és que van analitzar 23.859 cançons que van encapçalar les llistes d'èxits. Clar, estem parlant de Big Data, Dani, no em posis de cara. 23.859 cançons que van encapçalar les llistes d'èxits entre el 1953 i el 2019 per estudiar si fenòmens com, per exemple, el clima, les condicions meteorològiques o les estacions de l'any tenien alguna influència en les cançons que arribaven, per exemple, al top 10 del Regne Unit. Què creieu que van trobar?
1: Home, el clima segur que afecta, no?
0: Sí, no?
2: Jo t'ho dic que sí.
1: Segur que els temes més depressius i
2: no
1: íntims i sentimentals, no?
0: Sí?
1: No ho sé.
0: Vale.

0: En aquestes més de 23.000 cançons que van analitzar, es van centrar en 9 característiques, concretament, que eren el, quants instruments acústics hi havia, es veu que això dona bon rotllo, si la cançó era ballable o no, quina energia desprenia la cançó, després quina proporció hi havia entre la part instrumental i la lletra, per exemple, si era una gravació en directe, com de present era el públic, o sigui, si era una gravació d'estudi o hi havia presència del públic, això també és un factor que pot influir molt, el volum de la cançó en general, després el factor de la lletra, no? Si hi ha lletra o no hi ha lletra, quina tipologia de lletra, etc., el ritme i les emocions que desprèn. Aleshores, es van adonar que les emocions positives o amb molta energia tenien una correlació positiva amb tenir un èxit, no?, i amb el clima, i en canvi estaven correlacionades negativament amb la pluja, per exemple. És a dir, amb les temperatures diàries hi havia una correlació positiva amb aquestes cançons i amb la pluja era negativa. I aquelles cançons que eren negatives o que no tenien una energia positiva estan totalment disassociades del clima. Concretament, es van adonar que perquè una cançó arribés al top 10 d'aquestes llistes d'èxits, havien d'estar relacionades amb les condicions meteorològiques. Si no tenien cap mena de relació, aleshores no entraven en aquest top 10. Ho dic perquè en el proper projecte potser us podeu plantejar que si voleu que el Lagatma 2, per exemple, arribi al top 10, potser hauríeu de posar, a part d'instruccions per a cantar, potser algunes instruccions per al clima, també, saps?
1: Que fort.
0: Què us sembla tot això? Us ho esperàveu?
2: No.
1: La veritat és que no.
0: No, eh? Mm. O sigui, que també és una bona manera de, sabent que hi ha aquestes lleis del Big Data, no?, i aquestes eines que ens proporciona, doncs, bueno, potser també utilitzar-les i canviar una mica les tendències actuals.
2: Sí? Que fort.

0: Estem sentint la música del compositor ucraïnès Sergei Borkevich, perquè aquest mateix grup d'investigadors també volia utilitzar el Big Data per analitzar quin impacte té la guerra en la cultura. Llavors es van centrar, també amb aquest tipus de plataformes de streaming, en els descobriments diaris musicals que feia la gent en diferents països, i concretament es van centrar en 1.423 ciutats de 53 països, i concretament en el període de temps de quan va iniciar-se la invasió russa d'Ucraïna l'any 2022. Quines tendències creieu que van trobar amb el Big Data en els descobriments musicals diaris de les plataformes? Després us he descol·locat tant en el del clima que ara ja...
1: Sí, és una rere l'altra. No, ni idea.
0: Van veure que a Ucraïna es van incrementar els consums de música local, o sigui, patriòtic, a nivell nacional. Era com una manera de, no sé, resistir, no, a la invasió russa. A Rússia van observar que la gent es va desvincular bastant de la cultura popular nacional, és a dir, van intentar desmarcar-se de la música russa quan va a Rússia, estem parlant, quan va començar la invasió a Ucraïna. I Bielorússia, que és un aliat de Rússia que els va ajudar amb la invasió, tot i que són aliats polítics de Rússia, si analitzem amb el Big Data quina resposta va tenir la població civil a nivell musical, es van adonar que la gent va començar a consumir música ucraïnesa. I o sigui, es pot percebre com una mena de resistència o oposició a les decisions del govern i de suport a la població ucraïnesa.
1: Una mena de boicot en el consum musical, no?
0: Una mena així, sí, però potser també d'interès. Ostres, també estem atacant un poble que potser nosaltres no tenim cap problema amb ells, no? Que és una decisió que han pres per nosaltres.
1: Per vull posar dir... en valor la seva cultura, no?
0: Exacte, vull dir que és molt interessant veure que a partir del Big Data sí que pot tenir connotacions negatives, però també ens pot entendre molt millor quin és el comportament demogràfic que potser amb altres eines doncs, no podríem percebre, no? Perquè hi ha una censura, perquè hi ha una dictadura i llavors la gent no s'atreveix a parlar, però sí que amb aquestes petites activitats es pot veure també quina opinió té la gent. Un estudi similar també es va fer durant el Covid-19 per veure quin tipus de música la gent consumia, i aquí sí que es va veure que totes aquelles cançons amb connotacions negatives
1: aquí sí que
0: van incrementar, es van disparar completament. O sigui que totes aquestes tendències sí que apareixen. Bueno, què us sembla ara el Big Data? No és tan dolent, no? Depèn de com l'utilitzem.
1: Sí. Com tot.
0: Exacte.
1: Una cosa són les tecnologies i l'altra són els mitjans, no?
0: Exacte.
1: Quin ús li dones en un context social.
0: Al final les tecnologies són neutres i depèn molt de l'ús que en fem, oi?
2: Sí.
3: Música i matemàtiques a Catalunya Ràdio. Amb Laura Ferrer Rozada.
0: Avui a la cinta de Mobius m'han acompanyat la soprano Mercedes Gancedo i el pianista i compositor Daniel Ariño per submergir-nos en l'univers de Jorge Luis Borges, Julio Cortázar i el Big Data. I espero que el Big Data tingui un rol molt positiu en les vostres carreres, en els vostres projectes en comú i per separat, i que hagi sigut una experiència agradable per vosaltres avui.
2: Sí. Moltes gràcies.
0: Me n'alegro. I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de la cinta de Mobius. Us hem acompanyat Pau Blasi al control tècnic, Vanessa Esteve, Olga Cardús i Sergi Minguell a les xarxes socials, i jo mateixa, Laura Ferrer Rozada, al guió i la locució. Fins aviat.
3: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols de la cinta de Mobius a Catalunya Música.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. A l'espera que torni a ploure aquesta nit, Protecció Civil dona per tancat l'episodi de pluges d'aquesta nit passada a la Costa Daurada. Hi ha 9 persones que estan hospitalitzades, una de les quals han estat crític. El sistema d'emergències mèdiques, a més, també ha atès una quarantena de persones. Anem ara cap al Creixell. Montse Mir, bona tarda.
2: Bona tarda. La zona del Port Romà és la que ha patit més les conseqüències dels aiguats a Creixell. Aquesta tarda la situació més o menys ha tornat a la normalitat, però, per exemple, a l'Avinguda del Mar encara hi ha veïns que amb mangueres, escombres, pales i galledes netegen baixos plens de fang i també hi ha carrers amb grans bassals que estan tallats al trànsit. A Roda de Berà, un dels càmpings de l'Arc de Berà, és on hi ha hagut més problemes. Durant la tempesta, una gran part dels campistes han hagut de marxar i aquesta tarda continuen les feines per arreglar els desperfectes. En Moisés és un dels cambrers.
3: Hemos limpiado lo que hemos podido, hemos tardado un poco más de lo normal, pero lo hemos hecho. Habían coches que se han echado a perder porque he pasado ahora y me lo han dicho, que hay coches que no han estado inundados toda la noche.
2: Montse Mir, Catalunya Ràdio, Creixell.
1: Més notícies amb l'Anna Hernández.
4: Des del Meteocat asseguren que enviar ahir un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions de 3Cat Info.
5: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab a l'Arabilla. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. També assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes. Ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú en reclami les restes.
4: I a les 7 de la tarda, l'extrema dreta europea ha convocat una manifestació a Barcelona en contra de la immigració. L'organitza el moviment Ultra Save Europe Act, que defensa teories del supremacisme blanc. Diversos col·lectius antifeixistes han convocat una contramanifestació per fer-hi front, que està previst que comenci a aquesta hora. Davant les veus que demanaven prohibir la manifestació feixista, l'Ajuntament diu que defensa el dret a protesta, tot i que rebutja els motius de la concentració. El Departament d'Interior ja ha advertit que reforçarà la vigilància policial perquè no es fomenti o s'inciti a l'odi, la discriminació o la violència.
1: Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa de 100 metres que fins ara tenien els humans. El robot ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. Aquest rècord d'avui ha estat la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics específicament de robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana, segons ha explicat un dels participants. The first
6: is Hi ha un primer ús dels robots que és a les escoles i les cases i un altre que és per les recepcions de diferents establiments. Per exemple, els fem servir a museus, a aeroports o a hospitals.
1: Els esports, Francesc Ripoll.
7: L'Espanyol rep el Real Madrid a 2:15 del vespre en un partit que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio, corresponent a la jornada 2 de la Lliga. Ara tenim en joc l'Atlètic Club 0, Sevilla 1. El Barça debutarà demà a la Lliga al Camp de l'Elx i avui Hansi Flick ha explicat en roda de premsa que comptarà amb Cancelo i que espera que Rodri treballi amb l'equip dilluns. L'alemany també ha avisat Alejandro Valde i li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. Flick no ha volgut parlar de Julián Álvarez, sí que n'ha parlat Simeone, que ha confirmat que el davanter estarà convocat pel partit de l'Atlètic de Madrid contra el Villarreal. A segon, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Ja ha començat la Volta a Espanya amb participació de 4 ciclistes catalans. La ronda espanyola està ara en marxa amb una contrarrellotge a Mònaco. Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la Gran ella demà al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Abans, George Russell ha guanyat la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies.
8: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
8: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Aprofita bé l'estiu a Downton Abbey.
10: Et veig una mica inquiet aquests dies.
11: Ara qui viu com solíem viure?
9: Perquè tot un món s'acaba.
11: La casa, el servei.
10: Quants en veus fora, doncs?
11: Uns quants.
10: Ai, senyor.
9: Downton Abbey, última temporada. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Sona nou d'estiu, amb Lluís Andrau.

Salutacions cordials, benvinguts al Sau Nou d'estiu. Avui és el darrer programa amb els convidats, amb els 30 convidats d'aquests concerts preliminars que fem al Sau Nou, el concurs que treballem conjuntament entre ICAT, Catalunya Ràdio, TV3 i la revista Enderroc. Descobrim l'escena emergent catalana amb els artistes d'arreu del país. Avui tindrem representants de les comarques de Ponent, també de Barcelona i de Mataró. Avui el pop urbà d'Elo de Mataró, el punk pop de Benny Dolores de Barcelona, l'indie pop de Paula Milara de Lleida, el pop d'autor d'Abril també de Lleida i el punk rock melòdic de Planeta Kodak de Lleida. Nenes prodigi, quinta.

0: Aquests so que són, aquest punk melòdic o punk pop, punk o pop, ho defineixen elles, són Benny Dolores. I justament tenim a la seva cantant i guitarrista, de fet, hi ha dues cantants, amb la Marian Martínez. Avui és la Mariona Ruiz qui ens acompanya. Benvinguda, Mariona.
1: Moltes gràcies.
0: Aquestes nenes prodigi sou vosaltres?
1: Sí, sí, aquestes som nosaltres. Ens definim una mica en broma, no com a nena prodigi, però sí, sí, és un espai on ens alliberem una mica d'aquestes etiquetes.
0: Precàries, ansioses, amb depressió constant, tot això us passa?
1: Bueno, crec que és una cosa de la nostra generació i crec que el que volem és un angle una mica més lleuger per parlar d'aquests temes.
0: Totes teniu 28 anys. Jo la vau escriure quan teníeu 28 anys?
1: Vam escriure-la amb 28. Ara mateix tenim tots entre 25 i 29. Sí.
0: Així, ja, encara n'hi ha més jovenetes.
1: Encara.
0: I Benny Dolores, he buscat al diccionari què volia dir Benny Dolores, o qui era Benny Dolores, o qui homenatgeu amb Benny Dolores, però no he trobat a ningú.
1: No, això és una mica... És un personatge fictici. El que sí que et puc dir és que Benny ve d'haver fundat una miqueta el grup quan estàvem a Benicàssim. Estàvem a València.
0: El festival de Benicàssim.
1: Sí, al FIB.
0: Éreu unes fibers.
1: Érem una mica fibers i en una sobretaula va sortir la idea de fer un grup i va sortir aquest Benny com a primer component del nom, sí.
0: I Dolores?
1: El Dolores és una mica un secret i ho deixaré potser per més endavant.
0: Caram, començant a posar uns secrets. Bé, intentarem descobrir-ne més, després parlarem i sentirem més cançons de Benny Dolores, però ara us presentem a Planeta Kodak.

0: Aquesta banda és un grup format per Didac Soler i el Francesc Codina, que formaven part d'un projecte que es deia Breda, però avui tenim el seu baterista, que és el Lluc Martí. Benvingut, Lluc.
1: Hola, bones, moltes gràcies.
0: T'ha tocat parlar de Planeta Còdec. De fet, els Còdec són aquests dos que van fundar el grup, del Didac i el Francesc.
1: Exacte.
0: Però com és el vostre planeta?
1: El nostre planeta és divers, diria jo, perquè cadascú venim de grups diferents i tenim gustos diferents, i crec jo que en la diversitat hi ha la riquesa. I el que fem, ho fem pel bé de les cançons que fem per Planeta Còdec.
0: El grup, sou de Lleida, sou de les comarques de Lleida, però feu cançons parlant de Barcelona.
1: Som de Pla d'Urgell i Noguera, i fem cançons una cançó de Barcelona, perquè hem estudiat a Barcelona, hem voltat per Barcelona, hem passejat per Gràcia, cada dos per tres està un cop de pedra, als bolos venim aquí, a Ras, a Apolo, Paral·lel... Aquí tenim... Bueno, és una ciutat que defineix una mica aquest moviment musical que ens agrada a nosaltres, també.
0: Doncs després sabrem més coses d'aquest Planeta Còdec. Ara qui volem convidar és parlar i explicar-nos el seu projecte, a la Paula Milara.

0: La Paula Milera és la líder d'un projecte on hi ha 6 músics més i que porten el teu mateix nom. Per tant, ets una banda autora, una cantautora en banda?
1: Una mica, sí.
0: Paula Milera, les teves cançons neixen des de ben petita, que ja vas començar a escriure, a cantar. Vas guanyar fa 3 anys el concurs Objectiu Paqui de la xarxa. Vol dir que la música sempre ha anat amb tu? Sempre ha sigut un element important, passional, a la teva vida?
1: Sí, és veritat que fa temps que escric, que és la meva manera com de expressar tot el que sento i últimament pues, estic podent treure-les, que ja és molt. O sigui que...
0: En català i anglès? Vas combinant les dues llengües?
1: Sí, però ara només en català ja. Ah, abans, en anglès.
0: Molt bé,
1: ara ja no.
0: Després entrem més cançons de la Paula Milera i, finalment, volem presentar-vos a l'Abril.

0: Abril, Pinyols i Marxos per tornar és la cançó oficial de la Festa Major de Lleida. El mes de maig la van encarregar a Tu, en producció del Pep Saula, i per tant és una cançó d'identitat lleidatana. Aquí tots els referents lleidatans estan posats en aquesta cançó.
1: Això vaig intentar al màxim, sí, sense que fos tampoc un cliché, potser.
0: Diuen que fa uns anys Lleida no existia al mapa musical del país, però a poc cada cop sou més artistes, cada cop hi ha menys vergonya d'aquest accent lleidatà, que jo el trobo fantàstic.
1: Exacte.
0: I que també cada vegada situem Lleida com un dels focus musicals del país.
1: Sí, sí, s'ha de fer més feina, perquè encara és difícil a vegades sortir d'allà. Però sí, ja fa molt de temps que hi ha propostes musicals molt guais i jo crec que ara el que està passant és que estan sortint a la llum. Més que no n'hi estiguin havent més, es fan veure més. I és guai, això està bé.
0: En el teu cas, Abril Pinyol, et dius Abril Pinyol, però el teu projecte, el teu grup es diu Abril.
1: Sí.
0: Vol dir que també ets una banda autora, com dèiem a la Paula Milara.
1: Sí, així és. Sí, sí, jo escric les meves cançons i vaig acompanyar d'uns músics genials que se les curren amb mi perquè sonin molt guais al directe.
0: Ets cantant i actriu.
1: Sí.
0: I quan puges a l'escenari fas d'actriu cantant...
1: Les dues coses es fusionen.
0: Interpretes les cançons?
1: Sí, sí, i tant, moltíssim. O sigui, jo estic estudiant art dramàtic i, clar, tot el que aprenc allà em serveix un munt quan estic a sobre de l'escenari amb la posada en escena i tot plegat. I sí, les meves cançons aprofito per interpretar-les, és que m'ho passo molt bé quan estic a l'escenari.
0: Està molt bé, això. I la cinquena convidada d'avui és l'Elodie, l'Elo, que no ha pogut ser avui a l'estudi, sinó que la tenim via telefònica. Està treballant en una llibreria, per tant, lloc fantàstic. El món dels llibres diuen que una llibreria és la llibertat. Doncs anem a veure-la com sona.

0: Hola, benvinguda des de Mataró. Estàs d'acord que la llibertat és una llibreria, com deia el poeta?
1: Sí, segurament sí. La veritat és que sí. D'allà surt tot, no? Les idees, la llibertat de pensar i de créixer més.
0: I com és el món de l'Elo?
1: Ui, doncs és un món molt obert, on hi cap molta gent. Una mica al contrari del que trobem en l'actualitat. I, bueno, és meu. Esteu convidades com vulgueu.
0: És un món on no hi ha penes, només hi ha sentiments de colors, mai no guanya la dreta, no tinc comú de cap religió, no hi ha guerra ni fronteres. Això és un món ideal.
1: És un món ideal, efectivament, però que podria... Tot i així, podria potser ser possible, no?
0: I la música, quan et poses a fer cançons, et porta a imaginar aquest món ideal a través de la teva fragilitat, dels teus sentiments?
1: Bueno, més des de l'enfado, potser, no? Que estem totes una mica ja saturades, doncs amb la música jo crec que fem una mica totes el mateix, de passar-nos-ho bé i intentar dir les coses que pensem, però des d'un altre punt, no? Des del nostre àmbit.
0: Per tant, la música és un reclam, és un clam, també, no?
1: Sí, pot ser un clam divertit i pot ser un clam de molts tipus, sí, que per aquí tirem.
0: Què és una girly girl?
1: Una girly girl, mira.
0: T'hi sents identificada amb aquest concepte?
1: Sí, ara estic anant per allà una mica. Una girly girl, és que n'hi ha moltíssimes. Vull dir, és com l'ultrafeminitat, no?, una mica. I és més divertit, és desenfadat, és caòtic. Estic per allà.
0: Elodie, ens quedem amb la teva música. Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé.

0: És la veu de l'Abril, és el projecte Abril, un projecte de pop des de Lleida, on hi ha una catarsi de pensaments delicats i personals. I en aquesta cançó que es diu Trobar-te, no sé si la vas escriure de 11:45 de la nit i 11:45 del migdia?
1: Jo tampoc ho recordo, sincerament. Tinc alguna cosa amb les hores, perquè a més ho repeteixo més d'una cançó i no sé exactament per què.
0: Hi ha algun moment del dia en què estàs més inspirada per escriure?
1: A vegades és a la nit, realment. A vegades és abans d'anar a dormir i m'ha passat de jo estar intentant dormir i de sobte com em ve una idea al cap com molt concreta i això és una mica de flipada, però l'he d'escriure, rotllo, penso, més que se m'oblidarà, saps?
0: Les teves lletres són introspectives, les cuides especialment.
1: Sí.
0: És important el missatge del que dius?
1: Sí. Sí, sí, o sigui, i també quan escolto música em fixo molt amb les lletres d'allò que escolto, o sigui... necessito que siguin que estiguin cuidades, que no siguin literals. Em fan una mica de pal les lletres literals, no? Com si vols dir una cosa, busca la manera de dir-la que tingui una mica de poesia darrere, no? Sempre és més interessant.
0: Vas començar amb un primer EP que es deia 14,
1: sí,
0: que el vas presentar al Cafè del Teatre, vas tocar el Magnic Fest,
1: sí,
0: Festival de Lleida, que ja porta 5 edicions, potser, ja.
1: Sí,
0: porta.
1: I va ser la primera, o sigui...
0: Doncs, imagina't, vas debutar al Magnífic Fest, allà al Espai de Firetes, no?
1: Sí.
0: I ara ja en tens un segon, que es diu El que penso de tu, mm-hmm, un viatge per 5 temes delicats, personals... Com ha anat aquesta evolució del teu univers musical?
1: Doncs sempre he escrit sobre el que a mi em passava i sobre com jo em sentia, no? Com una manera... Per això dic que és com tot una mica catàrtic, perquè és on va parar tots els meus sentiments i tot el que sento. I sí que hi ha un canvi bastant gran entre el primer i el segon que es pot sentir, sobretot musicalment, perquè vaig aprendre, vaig tenir més recursos, idees una miqueta més clares i espero que sigui una evolució que vagi creixent amb les pròximes coses que faci, no? I crec que les lletres del que penso de tu, com jo també era una mica més gran, doncs potser són una mica millors.
0: Podríem dir que les cançons d'Abril són un retrat de l'Abril Pinyol?
1: 100%.
0: Et mires al mirall
1: 100%.
0: I et veus aquestes cançons?
1: Sí, de fet, per mi, just la música és molt com un mirall, perquè quan escric, a vegades no... Ni ho tinc al cap i de sobte escric una cosa i dic, ah, ostres, vale, o sigui, això m'està fent sentir així. No n'era ni conscient i quan escric només puc escriure sent sincera i això és molt guai, és una sort.
0: I el temps, que no ho esborra tot i et recorda el ballar... Hi ha una cançó que es diu Mxatxa. Què és aquest record que et fa dir aquesta expressió?
1: Doncs el record de moltes festes, jo crec, una acumulació de festes. Recordo molt quan vaig escriure aquest tema perquè vaig pensar, no vull fer una cançó trista més, perquè amb tot aquest rotllo, no?, d'explicar els teus sentiments i de ser així tan introspectiva, acabes caient sempre al mateix tòpic, que per sort la producció musical m'ha ajudat a sortir una mica d'això també, però escrivint amb Xatxa vaig dir, no, o sigui, vull... Que tingui marxa, no? I per això el títol, no? Perquè al meu cap anava pensant tota l'estona. De fet, quan primer la vaig escriure, que va ser només amb l'ukelele, anava cantant jo en veu alta com... Xa-xa, xa-xa...
0: I ha quedat el nom.
1: Exacte. I això, parla d'estar de festa, de l'estiu, de sempre d'una certa melancolia, que crec que taca totes les meves cançons, de recordar algú quan estàs ballant...
0: Sí, de... Un punt nostàlgic, no?
1: Sí,
0: si pogués
1: sempre,
0: tornar...
1: és que no me n'escapo. Però és una cançó divertida, com a mínim.
0: Aquesta és l'Abril.

porta pas, però és difícil saber amb quina nova sortiràs. No, no em facis cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també en trobaràs. Mai he estat bona escrivint finals.

0: Abril és un projecte que va començar ja fa 5 anys, ara en tens 24. L'Abril Pinyol fa aquestes cançons que, bueno, tenen aquest punt entre ballable i seductor, i a la vegada, abans has parlat dels productors, són importants. Hem dit que la Festa Major de Lleida la vas produir amb el Saula, amb el Pep Saula, sí. I ara treballes amb el Víctor Ayuso.
1: Sí, també. El Víctor Ayuso és el productor del Què penso de tu, just del meu últim treball, de tot l'EP, i bueno, ja pots sentir que va fer una feina molt, molt xula, ens vam entendre molt, a més, i bueno, va ser el meu primer cop com realment entrant a un estudi professional de producció, i jo també vaig aprendre molt. És que vam treballar molt mà a mà, jo vaig intentar ser-hi el màxim d'hores perquè m'encantava només estar allà asseguda a una cadira mirant el que ell feia i ens intentàvem entendre, no? Com jo li deia, buah, això pot sonar més com uau, uau, uau, i ell deia, això té un nom i m'ho explicaré com, és igual, sí, no me'n recordaré com.
0: Veus, abans parlàvem de l'escena musical lleidatana, hem de parlar també dels productors Made in Terres de Ponent, no?
1: 100%.
0: L'Ayuso, en Saula. Escolta, les teves cançons, la teva música està inspirada en noms com Maria Jaume, com Maig, com Jules, com Buineta. Són noms que es mouen en aquella frontera entre el pop i la música urbana?
1: Sí, no ho sé, és que una mica de tot, com escolto realment molta música i de tot m'agrada treure'n referències, no? Com escolto una cançó i dic, buah, aquest so és molt guai, i de sobte és una cançó com trap, o de sobte estic escoltant rock i dic, buah, m'encanta aquesta guitarra, i és com, buah, no ho sé, vull fer moltes coses i per tant, com... intento mantenir el meu horitzó molt, molt ampli.
0: I el primer cop que la música et va començar a entrar pel cervell, dius que és quan anaves al cotxe amb els teus pares?
1: 100%.
0: Què et posaven? Els Cure, els Smith, Antonia Font...
1: Sí, Antonia Font, molt. Sí, sí. És que, bàsicament, això. I l'altre dia just estàvem dinant i em parlàvem amb el meu pare, no? Com que jo he crescut escoltant això i em sabia, de superpetita, totes les lletres d'Antonia Font amb mallorquí que canten, i jo, lleidatana, cantant-ho tot amb mallorquí. Sí, sí, i igual, no sé, aquests grups dels 80, dels 90, també els tinc molt com a referent.
0: Després va venir la Billie Eilish.
1: Molt important, també, en la meva adolescència, sobretot.
0: I ara teniu aquí a l'Abril. Després et preguntaré sobre la música, què n'espires de la música, però encara sentim una cançó que es diu La cançó que cantaries. Quina és la cançó que cantaries?
1: De fet, la cançó que cantaries és com... la que no vull fer. És com de ràbia, no? En plan, no vull fer una cançó que t'agradi, no vull fer una cançó que cantis. Sí, no m'estimaries, no? O si no, ho faries amb carinyo, no sé.

0: Corrent per la platja, diu l'Abril. Tot i que és de Terres de Secà i de Ponent, ella s'imagina corrents per la platja.
1: Exacte, una imaginació perquè una realitat, jo que com no sigui pel riu Segre.
0: Doncs volem amb les cançons, no?
1: Com?
0: Volem amb les cançons.
1: Volem màxim, i tant.
0: Anem a escoltar una altra proposta. Anem a la Paula Milara.

0: Una cançó d'enamorament de la primavera, però que comença dient torna'm el que l'estiu se'n va emportar. Després de l'estiu ve la tardor. I arribes a la primavera i encara te'n recordes de l'estiu.
1: Ve d'abans, ve de l'estiu, sí.
0: Paula Milara, profunditat i dinamisme sense perdre identitat podria ser la teva definició de les cançons que fas, on hi ha pop, indie, folk, rock suau, melodies íntimes i un to emocional, personal i directe. Les harmonies vocals tenen també un paper especial en les teves cançons.
1: Sí, jo, si pogués, faria totes les cançons només amb harmonia, però a vegades em diuen que no.
0: Llavors, que hi has de posar lletra.
1: Hi he de posar lletra, però sí.
0: I llavors, a l'hora de posar les lletres, com són aquestes lletres?
1: Doncs les meves lletres, bueno, com ha dit l'Abril abans, està molt bé com camuflar una mica, fer una mica de metàfora, però jo m'he adonat que sobretot faig metàfores quan estic trista, quan no vull dir el que estic sentint, i llavors ho faig tot amb metàfora. I després dic, vale, ara ja sé de què estava parlant, però estava fent la cançó i no m'adonava gaire, i al cap d'un temps dic, vale, això parla d'això mateix. I en canvi, quan estic enfadada, sóc més literal i més directa.
0: Més crua, més realista.
1: Sí. Sí, sí.
0: I encara les altres són més atmosfèriques, més etèries. L'amor i el desamor et porten això, a explicar emocions a través de cançons en les clau en les quals et veus reflectida tu mateixa, també.
1: Sí, jo també. M'ha passat una mica això, i sobretot això, jo escric el que sento en el moment, no sé exactament el que estic sentint, però ho reflecteixo a la llibreta, i després dic, ah, mira, sóc jo. Mira, fixa't.
0: Has començat fent concerts sola, després a duet, i ara tens una superbanda. Com es treballa millor? O són formats diferents? Com és la posada en escena quan t'acompanya molta gent, com en aquesta ocasió, on hi ha el Jordi López, el Marc Gasset, el Jordi Cabós, l'Òscar Escué, la Juana Nicoara, la Catalina Tallaferro...
1: Sí,
0: en canvi, quan vas tu sola...
1: És divertit.
0: Veu guitarra o veu sola, veu...
1: És divertit, però m'agrada molt més compartir-ho amb gent.
0: Sí?
1: Sobretot quan és amb més gent. Amb molta gent és molt més divertit. El post, el pre... El preconcert i el postconcert són divertidíssims. El concert mateix també, perquè tinc gent a qui mirar, a qui passar-m'ho bé. A més, som molt amics entre tots, també. I llavors és com un moment de... Ens ho estem passant bé entre amics, realment. Sí, sí.
0: Estàs construint el teu primer disc, un disc que estarà inspirat en referents com Pau Vallvé, en el teu cas, o també Maria Jaume, en això coincidiu... Amb l'Abril, qui més forma part del teu univers? Hi haurà algun productor que li diguis, mira, aquestes cançons són les que m'agraden, vull anar per aquí.
1: Sí, Billie Eilish també em va marcar molt en el seu moment, René Rapp també m'agrada molt últimament, i també compartim productor amb l'Abril, de fet, les ha produït el Víctor Ayuso, també.
0: Víctor Ayuso, que deu tenir molta feina, el Víctor Ayuso, ara mateix.
1: Sí, sí, estan tot. I sí, jo li vaig dir, mira, tinc aquests referents... I a partir d'aquí mirem com cap a on ho portem. Sí, sí.
0: Les cendres. Parlen d'un temps perdut que s'esvaeix, que sembla que res del que ha passat no va ser real, i el temps se t'escapa entre els dits, lluny d'una persona estimada.
1: És una mica aquest sentiment de pensar, de just acabar-ho de deixar a casa i dir, vale, no, això no ha passat. Com per intentar tancar-te i pensar, vale, no va passar, llavors no he de sentir res. Perquè com que no ha passat, no hi ha res que sentir. I realment després la llegeixo i dic, tia, sí que senties coses, sí.

0: Les cendres de Paula Milara és una cançó que va increixent, no? Amb aquestes harmonies, amb aquestes melodies, deies abans, d'aquesta facilitat que tens per crear atmosferes especials a la cançó. És una cançó que et fa... se t'emporta, no? Gairebé.
1: No sé, la vam començar intentant fer algo com superminimalista i sabent que acabaríem a dalt de tot. I va ser com una mica això, com deixar que vagi creixent, i que al final sigui el més gran perquè diguis, uau, s'ha acabat. I sí, és això.
0: No sé si quan t'enfrontes a una pàgina en blanc és complicat, quan has d'escriure una cançó. Tens algun recurs per trobar temes, idees?
1: Jo trobo inspiració, és molt fort, a l'AVE, sempre.
0: A l'AVE?
1: He vingut amb AVE.
0: De Lleida a Barcelona?
1: Sí, sí, sí.
0: De Barcelona a Lleida?
1: Això.
0: Tens una hora només, eh?
1: És una hora només, però una hora dona per molt. I si he de tornar, dos. O sigui, me surt sol. És sentar-me al seient i ja estic escrivint. M'ha passat venint cap aquí, que he escrit quatre coses. No és molt, però després vaig a casa i ja parteixo d'una idea, que no és un full en blanc. I això últimament m'ha servit molt. Mira, les últimes que he fet, Cendres va sortir així.
0: Ho podeu provar? La gent que va
1: amb
0: tren.
1: No,
0: et poses els auriculars i escoltes música?
1: A vegades sorgeix que t'està escoltant una altra cançó, però després no té res a veure el que he escrit. Potser em ve un tema, em trec els cascos, i llavors ja començo a escriure de nou. Sí, sí.
0: Està molt bé. Doncs, Paula Milara, després també voldrem saber les teves cançons, on podrien arribar, però anem a descobrir un altre projecte, en aquest cas, de punk rock melòdic. Són els Planeta Kodak.

0: Enyorar-te com s'enyoren els colors quan està fos, diu aquesta cançó que es diu Colors, són els Planeta Còdec, una formació també de la Plana del Segrià, que va començar amb aquest grup, on hi havia el Didac Soler i el Francesc Codina, que venien d'una altra banda anterior, que feien rock, rap i reggae. I en canvi es deien Breda, i ara feu una cosa ben diferent. Tu on estaves quan ells van muntar la banda? Et van trucar, i estem parlant ara amb el Lluc Martí, el bateria.
1: A Mollerussa, al Pla d'Urgell, capital del Pla d'Urgell, hi ha una proposta que es diu La Causa, que és un concert benèfic que ajunta músics d'estils diferents, fa diferents bandes amb músics aleatòries, competeixen, i tot va per una causa benèfica, tots els guanys. I clar, al final Lleida i el Pla d'Urgell encara més és un mocador de paper, i tots els músics s'acaben coneixent entre ells. I ells... a Breda, i després de Breda ja tenien ganes de fer una cosa diferent i van començar a contactar amb nosaltres i a conformar el grup que som ara.
0: I podríem dir que la definició de Planeta Còdec és una banda més de punk o més de rock o més de melodies?
1: Jo és que aquesta definició i encasillar en estils musicals no m'agrada. I llavors, punk rock melòdic, és que jo què sé. Jo diria que és rock amb totes les seves variants. Hi ha moments que són més heavies, més punkies, hi ha moments com aquesta cançó Colors, que és molt més suau, amb guitarres acústiques, violins... És tota aquesta gamma de colors, de música.
0: Què connecta les vostres cançons? Hi ha un fil conductor?
1: Sí, sí. Jo crec que és el sentiment de... és explicar el que ens pot passar o històries rutinàries que ens poden passar, experiències internes de cadascun... De forma nostàlgica, almenys amb aquest primer EP o amb aquestes cançons que tenim. I que aquests sentiments puguin arribar a la gent i que els oients puguin sentir-se identificats.
0: Fa un temps us vam demanar quin era el vostre moment més especial i ens vau dir que el procés de creació, de producció i de gravació del vostre primer EP, que es diu Reformes al pis de dalt, és el que... us va emocionar més, el fet de poder treballar plegats, de convertir una idea en el concepte real d'un disc. És un procés en què us va emocionar? Va ser especial?
1: És molt especial. És molt especial perquè ens autoproduïm nosaltres, no tenim una figura que és el productor, i al final el grup som amics, que també som músics, i a l'estudi s'ajunten que venen les parelles, els amics... Ens fem amics amb el de l'estudi de gravació, a Hardwork Studios, noi de Lleida, molt top.
0: Però que està al Prat,
1: eh? Estàvem al Prat de Llobregat, és l'estudi, però el noi és de Lleida. I clar, és que al final t'emociones i veus plasmada i com queda la cançó ben ajustadeta, ben polideta, tots els arranjaments amb els violins, amb la guitarra acústica, i tot sona genial, i dius, uah, on ha arribat i on érem.
0: I algun referent, en el teu cas, clar, tu ets bateria, podríem dir que hi ha el so de la guitarra d'Arctic Monkeys, hi ha les dinàmiques dels Smiths, les balades emocionals dels 60, i si hem de buscar un grup on la bateria és un referent per tu, qui seria?
1: Uau, com a grup, jo diria que està bastant clar que hi ha molts detallets de Smoking Souls, que s'assembla bastant, i com a bateria, és que a mi m'agrada de tot. Jo tinc un grup amb el que toque punky guarro, rural punk, però és que escolto funky, m'encanta el funky, llavors, no ho sé, Red Hot Chili Peppers, el funk rock aquest, punky, Turnstile, per exemple, Calavento, Berri Charrac, bueno, tot aquest matís, el que he dit al principi de tot. En la diversitat hi ha la bellesa, i al final tot s'ajunta i conforma una cosa nova que... tu fas pel bé de la cançó, perquè la cançó en aquell moment, pel grup, quedi bé.
0: Per cert, que sí que coincidirem que tornen les guitarres i torna el rock.
1: És que volem transmetre això i apostem per això. Pel so orgànic, pel so cru, per a l'escenari... El que hi ha a l'escenari és el que escoltaràs tu com a públic. I és el que hi ha, no hi ha més, no esperis més, però nosaltres t'ho donarem tot. ho donem tot en cos i ànima, i això és el que hi ha.
0: Abans hem parlat de Barcelona, que és aquest moment en què alguns de vosaltres vau passar una temporada i va sortir una cançó que es diu Barcelona, justament.
1: Sí.
0: Tu és el que també vas estar a Barcelona en un pis d'estudiants, o això és més feina del Didac i del Francesc?
1: Això és feina del Didac i del Fran, però jo he estat... jo vaig estar a Mollet del Vallès i anava baixant cada 2x3 a Barcelona, a casa de la meva parella, al pis de la meva parella, i està a Gràcia, així que tot el moviment que hi ha... I cada 2x3 vinc a concerts. La setmana passada vaig vindre a un concert i el moviment que hi ha per aquí de concerts és el que han dit les companyes, que a Lleida està pujant molt, hi ha molt moviment i moltes propostes noves. Crec que falten més escenaris per mostrar-ho. I l'escena musical que hi ha allà no és la que era i ha d'augmentar una mica. Hi ha d'haver escenari per proposar... per defensar aquestes propostes.
0: L'Abril diu que sí. Digues, ho pots dir, eh?
2: Sí, jo crec que sí, que potser sí, que Lleida ha d'ampliar-se, que som molts aquí i tots en volem fer soroll i necessitem llocs i espais on es pugui fer.
1: No hauria de ser necessari marxar de Lleida per poder defensar el teu projecte, sinó que a Lleida hi hagués suficient moviment com per presentar-lo allà.
0: Tal com diu la cançó que vas fer per la Festa Major, no?
2: Sempre marxem per tornar, però està guai tenir motius xulos per tornar, també.
0: Sí, marxos per tornar, la cançó de l'Abril. La Paula Milara també va tocar la Festa Major de Lleida l'any passat.
2: Sí.
0: I vosaltres feu una cançó sobre Barcelona. Després els Benny Dolores també ha fet una cançó sobre Barcelona. Veurem si tenen, es poden comparar. Que soni la cançó de Barcelona, el Planeta Kodak. He estat passejant

0: Són Planeta Kodak amb aquesta cançó dedicada a Barcelona i una ciutat... Déu-n'hi-do, és una cançó crítica, eh? A la ciutat de Barcelona.
1: Bé, també. També. Ens agrada Barcelona, però també creiem que està molt idealitzada. El poble està molt bé, Lleida està molt bé. Veniu a Lleida, va, home.
0: Veniu a Lleida, però nosaltres ara acabem a Barcelona perquè justament Benny Dolores són una banda de Barcelona.

0: Nenes prodigi que canten deliris i desenfadades, són així com sonen directes. És, la vostra definició diu, és el que passa quan un grup de nenes prodigi, vingudes a menys, formen una banda de punk o pop on vessar frustracions, traumes, fílies, pors, estigmes, violències, desitjos i etiquetes. Déu-n'hi-do, no? Com són les vostres cançons?
1: Sembla que molt pesades, però...
0: No, Déu-n'hi-do, no? Molt de diversitat d'aquí, d'adjectius i de coses que us passen. Com són les cançons?
1: Les cançons surten de diferents maneres. Crec que hi ha un balanç molt xulo al grup, perquè la Mariana és una persona molt poètica, fa unes lletres molt visuals, amb molts elements, també molta natura... I jo tiro més cap al pop, per això també potser el del punk o pop, amb lletres més senzilles, més directes. I crec que aquest balanç acaba donant unes cançons molt, molt, molt balances, molt xules, no sé. Sí.
0: Hi ha poesia urbana, desacomplexada?
1: Sí.
0: Hi ha també humor?
1: Hi ha molt humor. Jo crec que Benny va sortir també com de permetre'ns un espai on no jutjar-nos, no prendre'ns en sèrio, i de cop descobrir que tots havíem estat fent música, tots tenim altres projectes o grups, però de cop va sortir una cosa que era com, ui, què acabo de dir? Però sona bé, anem a seguir per aquí, no? I aquest permetre'ns jugar junts i no tenir cap mena de pressió ha fet que surtin coses molt... molt animades, molt divertides i molt desenfadades.
0: Així com l'Abril parlava de Lleida en aquesta cançó de la Festa Major, vosaltres sou una banda de Barcelona que parleu de Barcelona, de la situació metropolitana de la ciutat, del que passa, dels guiris, dels cafès, dels pisos petits de Barcelona.
1: Sí.
0: I, per tant, és allà on viviu, allà on sou, us defineix perfectament la vostra música.
1: Totalment. I crec que una cosa molt important i que ens defineix també és que nosaltres ens ajuntem per tocar en un casal, en un centre cívic de barri, toquem a Can Ricard, i ha format part, diguem, elemental de la nostra banda i de com ens hem constituït, i crec que ens ha fet entendre més que mai com necessitem espais així per poder assajar, per tenir un lloc on els grups puguin assajar, per on puguin conèixer els músics entre ells, sobretot una ciutat com Barcelona.
0: Per qui no sigui de Barcelona, la gent ens està escoltant d'arreu del país. Can Ricard, on està?
1: Can Ricard està al Poble Nou, i ofereixen espais, activitats dinàmiques, la gent que ho porta, tothom és meravellós, la gent s'implica moltíssim, i és un espai de resistència al barri, perquè, com sabeu, Poblenou en els últims anys ha canviat moltíssim. Però hi ha esperança i queden llocs així, llocs que fan una gran feina per la ciutat.
0: I, a més, teniu una ciutat on, dieu, també li heu dedicat un himne, que es diu Varna Sarna.
1: Sí.
0: Em recorda una mica la cançó que van fer Svetlana, també.
1: Ostres.
0: Que també era aquesta persona on hi havia sarna.
1: Sí.
0: I la manera de cantar vostra també em podria recordar, no sé si les sueques o el Remei de Calafresca, la manera de cantar, el lligar la poesia amb el punk. Són referents vostres, tot això que estic dient?
1: Definitivament, Remei és un referent. No ens posaria allà, no, encara, però sí, és un dels grups de l'escena que ens encanten. Jo crec que una cosa que hem viscut a Lleida, a Catalunya en general, a Barcelona, és aquesta diversificació de la música catalana meravellosa, perquè els que potser bevien més del punk o del rock, de cop hem trobat referents també en aquesta escena, no?
0: Sempre heu sigut punks o us hi heu tornat?

0: Jo crec que el del punk va per dins, encara que per fora siguis una girly girl, no?, que dèiem. però sempre potser tens un element canyero dins. Totes hem begut molt, molt, molt del rock. És veritat que també del pop, òbviament, però al final, per el que sentíem, la manera més honesta de comunicar-ho era el punk, sí.
1: I aquest punk per venir Dolores és contraproposta, contraterapia, contraprovocació...
0: Sí. Per nosaltres, el que et deia, no?, reunir-nos a Can Ricard per tocar ja és estar fent com una mica un statement, no?, del el que volem aconseguir amb la nostra música, i ens encanta saber que hi ha llocs que ens ajuden a fer una mica de teràpia amb les amigues d'una manera poc corrent, potser.
1: I, curiosament, els referents no són gaire punks. Que no som els referents, m'heu dit, l'último de la fila, Manel, Mishima... Home, són de Barcelona, sí.
0: Sí. Hem sigut molt indis. Nosaltres hem begut de tot l'indi del panorama, també, com parlàvem de Pau Vallvé. Clar. No, totalment. I hem escoltat el cotxe amb els pares, doncs això, des de Smiths, l'último de la fila, de cop et sonava alguna banda d'aquestes també més setenteres. Hem sigut molt fans dels Strokes, això també. Però és veritat que quan ens veuen ens comparen una mica amb Xego... Al grup també hi ha gent que és molt fan de les Cruet, aleshores sempre hi ha una miqueta d'intervenció del punk allà.
1: Acabarem amb Barna Sarna, però abans sí que vull fer una última ronda amb els convidats d'avui i comencem amb l'Abril. Abril, la teva música, com ha de ser en el futur? Com t'imagines la teva música, les teves cançons? Amb 30 segons.
2: Amb 30... No em facis això. vull explorar molt... Vull explorar molt, vull provar moltes coses diferents, sempre sent fidel a com sóc jo i a aquesta essència, i divertir-me, que sigui una cosa divertida.
1: Paula Milar, on et portarà la teva veu?
3: Doncs jo crec que no vull tancar cap porta, vull deixar-me portar per tots els gèneres possibles, m'agrada molta música diferent, i no m'importaria intentar fer una barreja rara, però intentar-la fer és un dels objectius que tinc. Intentar com barrejar tots els estils que m'agraden, que és molt difícil, però bueno.
1: Quin seria el retrat de futur de Planeta Kodak? Si ho féssim una càmera Kodak i féssim un retrat de futur?
4: Nosaltres som de nova creació, per tant, a crear cançons, sigui el que sigui. El que ens porti a combinar les nostres idees amb la resta de components del grup i a tocar el màxim de llocs possibles. Hem dit Lleida, però per Barcelona, per la muntanya, per Tarragona, on sigui, i fora de Catalunya, que les nostres cançons les escoltin la major de gent possible. I si els agraden, encara millor.
1: Doncs vindrem a Lleida, també. Escolteu-vos. I Beni Dolores. Bé, vosaltres sou Marina Ruiz, veu guitarra, Marian Martínez, a l'altra veu guitarra, la Jana Rissec al baix, l'Eric Gil als teclats i l'Emilio Cano a la bateria, una banda mixta, però reivindiqueu també la veu de les dones a la música.
0: Sí, hem intentat sempre... Bueno, al final la banda som dues frontwomans, no?, que diuen, i té un pes bastant important a l'haver sigut o crescut com a noies i el que se'ns ha permès i el que no. Sí, sí.
1: I en quatre acords es pot fer una bona cançó?
0: 100%, sí, sí.
1: Què cal perquè sigui una bona cançó?
0: Bons músics, com la sort de grup que tenim, perquè són una meravella, i de seguida s'imaginen textures, s'imaginen coses, sonoritats, i una lletra punyent, també. Sí.
1: Barcelona va a pitjor?
0: Sí, però crec que l'estem rescatant.
1: Sí?
0: Confiem, sí.
1: Què hem de fer?
0: Seguir fent música, seguint tocant al carrer, seguint participant del que passa a la ciutat.
1: Doncs vinga, amunt Beni Dolores. Josep Maria Campillo, els vist de so i muntatge musical, Lluís Andrau, qui us ha parlat, i gràcies avui a tots els convidats. Tanquem aquesta edició de 7 programes dedicats a l'escena emergent catalana. La setmana que ve, els finalistes del Sona Nou.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bona tarda, us informa Gemma Bonet. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada, a l'espera de noves pluges que es preveuen, però, menys intenses. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, la zona del Port Romà, encara hi ha carrers anegats d'aigua. Creixell, Montse Mir, bona tarda.
2: Bona tarda. A aquesta hora els veïns del carrer del Mar de Creixell, a tocar de la platja, continuen netejant els baixos de les seves cases. És el cas del Joan, que fa 60 anys que ni té una.
3: Havia trobat amb coses una miqueta, però l'odada mai a la vida. Aquí està tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre.
2: Els veïns asseguren que se senten abandonats i que fa anys que reclamen que l'Ajuntament solucioni el problema del clavegueram. A la resta del municipi, la situació ha tornat a la normalitat. Montse Mir, Catalunya Ràdio, Creixell.
1: Més notícies amb la Montse Garcia.
4: La circulació de trens de la línia R4 està interrompuda entre Sabadell Sud i Manresa per una incidència a la infraestructura entre Sabadell Sud i Terrassa, Estació del Nord. En aquests moments s'està gestionant un servei alternatiu per carretera. Aquesta incidència se suma a la que afecta l'estació de Castelldefels. Arran d'aquesta anomalia se circula per via única entre Castelldefels i Garraf.
1: La policia britànica investiga si una juguesca a les xarxes socials és la causa de l'accident d'avui en què dos cotxes han topat de front i han mort els 7 ocupants a l'acte. Un dels vehicles era un cotxe de policia amb 2 ocupants i l'altre un turisme amb 5 passatgers que anava contra direcció. S'investiga si ha estat un accident de manera deliberada. Fa una setmana, 5 joves van morir també, en aquest cas a Irlanda, en un vehicle que circulava contra direcció mentre els joves que hi anaven gravaven aquesta acció. Una moda que s'ha viralitzat a través de les xarxes socials.
4: El president de França, Emmanuel Macron, es declara horroritzat per l'espiral de guerra a Ucraïna i promet accelerar el lliurament de míssils interceptors que demana insistentment el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Tots dos dirigents s'han entrevistat aquest diumenge per debatre les necessitats urgents d'Ucraïna. Alhora, el cap de la diplomàcia ucraïnesa ha demanat als Estats Units que exerceixin el seu lideratge per posar fi a la guerra. Andriy Sybiha, ministre ucraïnès d'Afers Estrangers.
5: Necessitem una implicació més activa dels Estats Units. Serà benvingut el lideratge que mostrin. Al cap i a la fi, sense els Estats Units, no és realista avançar cap a una pau justa.
1: A aquesta hora coincideixen a la plaça Sant Jaume de Barcelona dues manifestacions de signe oposat, la del moviment d'extrema dreta Save Europe Act, que defensa teories del supremacisme blanc i fa proclames contra la immigració, i una contramanifestació antifeixista per protestar contra la presència dels ultres. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un ampli dispositiu policial perquè no es creuin. Miquel Muñoz.
6: Els Mossos han realitzat un encapsulament, han partit la plaça de Sant Jaume literalment amb dos amb les seves furgones i en un cantó hi ha centenars de manifestants antifeixistes que fa una estona que criden consignes antifeixistes i antiracistes i l'altra meitat de la plaça està preparada per l'arribada dels manifestants de Save Europe Act. David Minovas és el portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme.
7: La mobilització convocada per al supremacisme blanc no és un acte de lliure expressió, sinó que és un acte d'odi.
6: L'organització Save Europe Act compta amb el suport de partits com Vox o de figures com Elon Musk. Miquel Muñoz, Catalunya Ràdio, Barcelona.
1: Els esports, Francesc Ripoll.
8: L'Espanyol rep el Real Madrid a 2:15 del vespre en un partit que seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. S'ha acabat ja l'Atlètic Club 1, Sevilla 3. Ara a 7:45 comença el València-Celta. El Barça debutarà demà a la Lliga al Camp de l'Elx i avui Hansi Flick ha explicat en roda de premsa que comptarà amb Cancelo i que espera que Rodri treballi amb l'equip dilluns. L'alemany també ha visitat Alejandro Valde i li ha dit que necessita jugadors compromesos al 100%. A segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Mauro Furtado. Ja ha començat la Volta a Espanya amb la participació de 4 ciclistes catalans. La ronda espanyola comença amb una contrarrellotge a Mònaco. Som ara a la recta final, és a punt de sortir el gran favorit, Tadej Pogacar, i Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella demà al Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1. Abans, George Russell ha guanyat la cursa sprint.
0: Fins aquí les notícies. Aquest cap de setmana el Tot Gira arriba la segona jornada de Lliga i arriba el primer gran partit de la temporada.
9: Dissabte l'Espanyol rep la visita del Madrid de Mourinho.
10: Teatro del Bueno.
11: Un partit de màxim nivell per posar a prova el nou projecte Perico.
0: A partir de les 9 del vespre obrim el Tot Gira amb tota la prèvia. I a 9:45, el partit.
9: Transmissió amb Sergi Andreu, Marc Mayola, Dani Ballart i Sara Jiménez.
0: I després, tota la prèvia del debut del Barça a la Lliga aquest diumenge al Camp de l'Elx.
9: L'Espanyol dissabte i el Barça i el Sabadell diumenge. Segona jornada per al Sabadell en la tornada a segona.
0: A les 7, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
9: Dissabte de 9 del vespre a la 1 de la matinada amb l'Espanyol Madrid. I diumenge al Sabadell, abans de la TDT de l'Elx Barça.
0: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira amb David Clopés.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
9: Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge, a partir de 9:15, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
14: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
15: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupra.com.
16: En salut sempre s'ha de mirar cap al futur. Per això investiguem, promovem la prevenció i impulsem projectes que ajuden a construir una societat més saludable. Compromesos amb la salut d'avui i de demà. Fundació MGC i MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
17: Ei, perdona, una estrella.
18: Ei, una estrella.
17: Perdona, una estrella.
18: Una estrella.
17: Què, un crit valent?
19: Vinga, tots units fent força.
18: Una estrella! De seguida.
20: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
21: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
22: Catalunya Ràdio.
23: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
24: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
22: Catalunya Ràdio presenta Rècords.
25: Es queixen d'aquest entrenador.
22: El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
26: Avui, a Rècords, un audiodocumental publicat el desembre de 2022. Gimnàstica, de Joaquim Blume a Gervasi de Fer. Marta García, els dos gimnastes catalans més importants que hi ha hagut mai?
1: Sense cap mena de dubte. Un pel que va aconseguir i, sobretot, pel que podria haver aconseguit si no haguera tingut aquell fatal accident. I l'altre, per tot el que va guanyar i un poquet, una miqueta, en contra de lo que seria la vida ideal d'un esportista d'elit.
26: En elles... Terra, poltre, paral·leles, cavall amb arcs i barra fixa. De Joaquim Blume a Gervasi de Fer.
23: Catalunya Ràdio.
22: Catalunya Àudio.
23: Som podcast.
27: Rècords a la vil de Barcelona.
22: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
28: Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció. Koeman, toca Soskov per la vaquera. Pica Koeman! Gol!
22: Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
2: Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.

0: Joaquim Blume i Gervasio de Fer són els màxims exponents de la gimnàstica catalana. Pels títols i medalles aconseguides, per la seva gimnàstica, pel canvi que han suposat, i també, per què no dir-ho, per la seva vida, la personal, la de fora del tapís. Dues trajectòries esportives i vitals marcades per les complicacions i la duresa que de vegades representa la vida. Una d'elles, la d'Àgim, acaba prematurament amb un tràgic accident d'avió. L'altra, la del Gervi, és la de la resiliència i el reaprendre a gaudir, i a fer-ho novament amb la gimnàstica. Però es porta a part un altre punt de coincidència entre aquestes dues grans figures, és aquest 2022. 65 anys a l'europeu absolut que Blume guanya a París, i la decisió de Defer de despullar-se i mostrar la seva part més vulnerable i alhora tota la seva força. De Joaquim Blume a Gervasio de Fer és la història de les màximes figures de la gimnàstica catalana. D'Àgim a Gervi és la història de dues persones que han deixat empremta. Soc l'Ernest Macià i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
1: Soc la Marta García i això és De Joaquim Blume a Gervasio de Fer, d'Àgim a Gervi.
2: Primera part, Àgim.
3: El que ens va ensenyar, no?, quan érem petits ja ens explicàvem qui era el Joaquim Blume, era una mica el que ens demostrava que amb esforç i amb treball es podria arribar. Vull dir, va estar el primer campió d'Europa en el concurs complet, no?, i això és una competició molt difícil, no?, doncs la veritat és que és un referent molt important.
4: En la sala Pierre de Coubertin de París i en el Campeonato d'Europa de Gimnasia, el español Joaquim Blume ha conseguido el título de campeón en cuatro especialidades y ha resultado vencedor en la segunda Copa Europea. Tras la paralela y el potro, le vemos actuar en la barra fija. Son admirables la pureza de su estilo y su gran dominio físico.
1: En un país encara en blanc i negre, després d'una guerra i una postguerra i ja enmig d'una dictadura, Joaquim Blume se converteix en una figura de masses, el gran gimnasta. Una icona que transcendeix el seu esport, un ídol. Fins que arriba la gimnàstica en color, la globalització de l'esport i fins i tot un nou mil·lenni. Arriba Sydney 2000 i Gervasio de Fer.
5: The gymnast from Barcelona is 22. Now talk him up the way you've been talking him up to me.

0: Joaquim Blume i Carreras naix en Barcelona un 21 de juny del 1933 en el número 1 del carrer de la Santa Creu, a tocar de la plaça de la Virreina, en el barri barceloní de Gràcia, on de fet encara avui hi ha una placa que ho recorda. Fill de Maripaz Carreras de Lorza i Armando Blume Schmadeke, professor de gimnàstica d'origen alemany, amb l'inici de la Guerra Civil Espanyola, se traslladen al país d'origen del seu pare. Els Blume s'instal·len definitivament en Bremen, on alguns familiars els ajuden a iniciar la seva nova vida. Don Armando Blume, com el coneixeran després els seus gimnastes, torna a la seva antiga professió i comença a fer classes de gimnàstica. I és així on el xicotet Achim, diminutiu del seu nom en alemany, entra en contacte per primera vegada amb aquest esport. Ronda els 4 anys. Trapella i, sobretot, molt mogut, sempre demostra una energia desbordant, qualitat a priori positiva per un esport com la gimnàstica.
1: Mucho, mucho. Un día se metió en una trampa para conejos y vino con la pierna toda sangrando. Otro día quiso coger una caña y quería saltar pértiga y se la clavó en el oído.
2: Elena Blume, germana de Joaquim Blume.
1: Venía siempre con la cabeza destrozada. Se dio 20.000 golpes cuando era pequeño, era tan travieso. Se sanaba enseguida. Se rompió también la pierna y entonces, claro, como no podía hacer gimnasia bien, lo que hacía era hacer las anillas, con más peso.
0: La Guerra Civil dona pas a una dura postguerra enmig de la dictadura del general Francisco Franco. En els anys 40, la família Blume Carreras torna a Barcelona i és així quan Joaquim Blume materialitza la seva història d'amor amb la gimnàstica. I és així també on se converteix en un personatge públic i molt estimat. En una Catalunya i Espanya amb els efectes de la guerra encara cuejant, les gestes del gimnasta barceloní transcendeixen l'esport. Però què té com a gimnasta perquè, tot i la seva curta i boicotejada carrera esportiva de 10 anys en l'elit, Joaquim Blume marca una època?
3: Jo me'n recordo que li vaig preguntar al meu entrenador, Lev Goliandrin, es deia, que era de l'edat d'ell, i ell va competir en aquell equip, i llavors un dia jo li vaig dir, a veure, aquest Blume què tal era? O sigui, era bo, o és que només que va morir en unes condicions tràgiques?
4: Víctor Cano, gimnasta, company d'equip i amic personal de Gervasio de Fer.
3: Me'n recordo que em va dir, aquest gimnasta era tan bo que nosaltres a Rússia només parlàvem d'ell. I va guanyar Titov. I llavors me'n recordo que em deia el Lev, Titov vino de la competició de Campionat d'Europa i ens va dir, hay un tío en España que se llama Blume, no sé què fer per guanyar-lo. O sigui, van intentar fer canvis en l'entrenament per intentar guanyar a Blume. Però ja et dic, internacionalment era un tío temido i respetado, que encara tu parles amb gent gran de xinos, japonesos i sobretot els russos són els que més se'n recorda de Blume.
5: A mi lo que más me gusta y lo que más me llama de la atención de él es lo fino y lo elegante que era.
2: Paloma del Río, periodista especialista en gimnástica.
5: Porque muchas veces ahora nos fijamos en el prototipo de gimnasta que hay ahora, que es un tipo mucho más musculado, pero si volvemos a la imagen en blanco y negro del famoso Cristo que hacía, que lo bordaba, si te fijas, no tiene tanta musculación, es un gimnasta de brazos largos, piernas muy largas, pero sobre todo la limpieza y lo elegante que era trabajando.
6: Lo que era molt exigent.
4: Elias Barenys, gimnasta de l'època i amic de Blume.
6: Perquè quan ell entrenava es concentrava al 100% de tal forma que no volia estar més que pendent d'aquell moviment. Era sagrat.
7: I vinga, i estàvem entrenant i quan veia que començaves a parlar el disseny, aquí.
4: Albert Portabella, gimnasta de l'època i amic personal de Blume.
7: A prestar atenció, no? Però si ara no estoy entrenando yo, però has de ver lo que hacen los demás. O sigui, estava sempre a sobre.
0: En la seva tornada a Catalunya, don Armando ha obrit un gimnàs en el carrer Pàdua del barri de Gràcia barceloní. Achim reprèn els entrenaments a les ordres de son pare. La gimnàstica ja no és un joc amb què passar les hores. Seguint els principis de l'escola alemanya, metòdica, rigorosa i amb el treball com a base, Blume comença a establir també el seu caràcter com a gimnasta. Serà exhaustiu, buscarà la perfecció sempre, analitzarà els possibles errors i investigarà la manera de corregir-los i millorar. No l'espantarà fer hores en el gimnàs, al contrari. La seva professionalitat el durà també a despertar l'admiració dels seus companys i rivals. I això, precisament, és també un dels trets característics de la seva personalitat. La constància i l'esforç, el no desistir mai. S'entrena, fins i tot estant lesionat. No vol perdre ni un sol dia de preparació. l'entrenament, l'exigència i la recerca de la perfecció. Blume viu per a la gimnàstica i això forja la seva personalitat dins i fora del gimnàs.
1: En aquell tiempo, cuando entrenaba, él no tenía las condiciones que tenían los extranjeros, ni mucho menos. Porque, claro, nosotros teníamos un gimnasio particular y él entrenaba aquí con unas colchonetas muy flojitas, ¿eh? Y a veces al aire libre, y hacía un frío horrible, y se estaba hasta las 12 de la noche haciendo gimnasia, con una voluntad de hierro que tenía para eso.
3: Vaig tenir la sort de conèixer a la seva filla. Sempre em deien, no, això, que ell, quan se li posava alguna cosa al cap, que faria el que fos necessari per aconseguir-ho, no? I això és una mica el que jo tenia quan era gimnasta, no? Una mica aquest ímpetu d'intentar arribar sempre a lo més difícil, no?
0: Èpoques diferents, gimnàstiques diferents i gimnastes amb qualitats i talents diferents, però amb punts en comú. Gervasio de Fermo reconeix que la busca d'eixa perfecció i la tossuderia per aconseguir-la són similituds que comparteix amb el primer campió d'Europa en la història de la gimnàstica catalana. Un perfeccionisme i, en certa manera, també inconformisme que ha traspassat èpoques per part dels dos.
8: El Cris del Blume era, efectivament, molt bo. Molt bo perquè tenia una gran potència i, a més, l'aguantava molt bé. No es desfeia fàcilment.
4: Lluïsa Baurrea, exgimnasta i expresident de la Federació Catalana de Gimnàstica.
8: Aleshores va agafar ja el sistema de fer-lo amb braços rectes, que això va ser originari, el primer cop que es va veure uns cristos així amb braços rectes va ser a l'Olimpiada Helsinki. Aleshores ell ho va portar en seguida i ho va adaptar. Era difícil fer-ho en aquell moment.
0: El Crist en les anelles és, sens dubte, una de les imatges més icòniques de Joaquim Blume. Fins i tot el dia de la seva boda passa pel gimnàs. Vestit amb jaqué i barret el dia del seu casament, també se penja de les anelles. Tot és perfecte en la vida del campió català, fins que arriba el fatídic dia.
9: Jueves 30 de abril de 1959. Un avión de pasajeros estrelló en la sierra conquense de Valdemeca. Se trata del avión que salió de Barcelona a la 1:15 y debía llegar a Madrid a las 5 de la tarde. Al parecer, la última comunicación se tuvo con este aeropuerto a las 4:15, por lo que se supone que de haber ocurrido un accidente, habría sido a mitad de camino de Madrid, por lo menos. En dicho avión viajaba el gimnasta español Joaquim Blume.
0: La historia d'Àgim és tràgica. Joaquim Blume guanya l'europeu de París en la competició All Around, on els gimnastes fan tots els aparells, en 1957. En eixa mateixa competició se penja també al coll la medalla d'or en les paral·leles, el cavall amb arcs i les anelles. No només guanya, sinó que destrona el rei en aquell moment de la gimnàstica mundial, el soviètic Yuri Titov, que anys després serà president de la Federació Internacional de Gimnàstica. Blume guanya l'europeu i se converteix en el primer gimnasta català i espanyol que ho aconsegueix. Després caldrà esperar molts anys, molts, fins tornar a veure un gimnasta d'ací en el graó més alt del podi. Més encara si parlem del concurs complet de gimnàstica. Cap altre català ho ha repetit. L'europeu de París pren una importància encara més gran per Àgim, després que un any abans no participa en els Jocs Olímpics de Melbourne. El govern del dictador Franco fa boicot com a protesta per la invasió soviètica a Hongria. El debut olímpic de Blume en Helsinki 52 ja queda lluny.
10: El Club Tenis Barcelonés de la Salut clausura los actos deportivos de sus bodas de oro con un gran festival gimnástico. Andrés Jové realiza una gran exhibición en las anillas. En el potro admiramos la destreza, agilidad y precisión de Joaquim Blume, que ha sido el representante seleccionado para actuar en los Juegos Olímpicos del Helsinki.
0: Allà, un jove Àgim entra en contacte amb els millors gimnastes del món. Allà s'adona que encara no està per competir de tu a tu amb ells. I així és com arriba al seu primer gran èxit en majúscules, l'Europeu de París de 1957, el primer y el último.
11: Había la catástrofe que terminó con la vida de él, su señora y los demás que le acompañaron.
4: Armando Blume, pare de Joaquim Blume y entrenador de gimnástica.
11: Todo el mundo le lloró y claro está nosotros como familiares más todavía, ¿no?
12: A nosotros fue un golpe horrible.
11: Sí.
12: Puede contar.
11: Àgim, como le llamábamos, era un idealista que vivió y murió por el deporte.
10: El avión ha sido localizado en el paraje conocido como El Telégrafo, a 5 kilómetros del pueblo de Valdemeca, en el límite entre las provincias de Cuenca y Teruel.
9: El avión, al caer, fue visto por tres vecinos que rápidamente se dirigieron al lugar del siniestro. Avisada, la Guardia Civil acudió al lugar denominado El Telégrafo.
13: Pues mire, yo estaba trabajando con una cuadrilla de obreros a unos 3 kilómetros más o menos de donde cayó el avión.
4: Guarda forestal que troba l'avió accidentat on viatja Blume i la resta de gimnastes.
13: Oí el ruido porque verlo no se veía. Estaba nevando, había una niebla grandísima de nieve y claro, no se veía, pero sí oí el ruido cuando cayó. Entonces cogí la cuadrilla y me trasladé hacia el sitio donde los habíamos oído el ruido y claro, dimos en el siniestro.

0: L'avió s'estavella en un paratge conegut com el Telègrafo, a pocs quilòmetres del poble de Valldemeca, entre Conca i Terol. Quan el guarda localitza l'avió, ja veu que no hi ha res a fer. Han mort els 28 passatgers que hi viatjaven. Entre ells, l'equip de gimnàstica que se dirigia cap a Tenerife a fer una exhibició. Àngel Luna, un altre dels gimnastes, figura en la llista de viatgers, però a última hora ha decidit quedar-se en Catalunya i el seu lloc en l'equip l'ocupa Raúl Pajares. A Barcelona, la notícia de l'accident i la mort de Joaquim Blume i la resta de l'equip arriba unes hores després.
1: Estava amb els meus pares a casa i per la ràdio van donar la notícia de l'accident i jo em vaig quedar molt sobtat i llavors immediatament me'n vaig anar cap al gimnàs.
2: Albert Portabella, gimnasta de l'època i amic personal de Blume.
1: Vaig trucar a la porta d'entrada del gimnàs i va baixar la mare. I jo, veure que ella estava normal, li vaig dir ¿sabe algo de Achim? Llavors em va dir no sé nada. Digo, ¿qué pasa? Em va dir. No passa nada, però jo quería saber com ha ido i tal. Llavors em vaig quedar fora, em vaig despedir i tal, i em vaig quedar fora. I no ho dic o no ho dic, i en aquell moment va arribar en sa mare. I sa mare em va dir, ja què dir-ho. Va entrar i va donar la notícia.
0: Però ixa és la segona visita de Joan Antoni Samaranch, aleshores representant de la Delegació Nacional d'Educació Física i Deporte a casa dels Blume. Jordi Bonareu és jugador de bàsquet coetani de Joaquim Blume. Coincideixen en els Jocs Mediterranis.
3: Jo estic el dia 29 d'abril amb el meu pare al despatx del Raimundo Samaranch en el Festa Alegre a Madrid. I amb aquesta es telefona el Joan Antoni Samaranch en el Raimundo. I va dir, Raimundo, ha mort el Joaquim Blume amb l'accident d'aviació.
0: I Samaranch s'allarga a casa dels Blume per donar la notícia, però no s'atreveix. Don Armando Igili comenta que si ve a veure Achim, no està en casa perquè ha anat a una exhibició a Tenerife. I davant d'això, Joan Antoni Samaranch confessa que no pot donar la notícia en un primer moment.
3: No he podido, Raimundo. He cerrado la puerta, he bajado a la calle, he estado 10 minutos por la calle paseando. He pensado, tienes que volver porque se enterará por la radio. Y llavors va tornar a pujar i li va, explicar, vamos, li va dir que havia mort.
0: En eixa segona visita és on coincideix amb el gimnasta Albert Portabella.
1: Exacte. Jo tampoc vaig dir res. Jo em vaig quedar fora i vaig dir, bueno, què fem? Perquè va ser un impacte.
0: És el 29 d'abril del 1959. Joaquim Blume ha mort. No hi haurà més medalles. Achim deixa la família i els amics en estat de xoc i comença tot un periple per tornar el seu cos a casa.
1: Els pares em van deixar el cotxe de l'Achim, que era un 600 en aquella època, perquè teníem d'anar a fer la identificació a Valldemeca, que és el lloc on estava allà l'avió. I jo vaig anar amb el cotxe, vam fer la identificació. I llavors es van vindre amb tota la caravana de tornada.
0: Albert Portabella és l'encarregat d'identificar el cadàver de Joaquim Blume. Viatja acompanyat per un altre gimnasta, Àngel Luna, que es va salvar de l'accident perquè a última hora es va quedar en casa. Arriben a Valldemeca i allà es troben amb Eusebio Leal, un gimnasta de Madrid que tenia pensat acudir a Barcelona per fer uns entrenaments i que, assabentat de la notícia, s'ofereix a acompanyar-los en este tràngol. Confirmen el que ja tots saben, que aquell és el cos de Joaquim Blume i la resta de l'expedició que l'acompanyava, inclosa també la seva dona.

0: Viernes 1 de mayo de 1959. Pésame del alcalde, señor Porcioles, a los padres de Blume en nombre de Barcelona. Los cadáveres del campeón de gimnasia y su esposa y los atletas que le acompañaban a Canarias probablemente llegarán esta tarde. La capilla ardiente se instalará en la parroquia mayor de Santa Ana.
1: L'arribada a Barcelona se convertix en un acte massiu. La gent, commocionada, ix al carrer per donar un últim adeu al campió. Els cossos arriben en comitiva des de Valdemeca fins a Barcelona en un trajecte on Albert Portabella no se'n separa en cap moment. Són diversos cotxes els que l'acompanyen i a pocs quilòmetres de l'arribada a la ciutat els esperen la resta de gimnastes que s'unixen en ixa comitiva.
2: La Guàrdia Civil, etcètera, etcètera, i es va preparar tot el cotxe fúnebre i llavors es veníem en caravana, escoltats per motoristes i van vindre cap aquí. Uns quants que van sortir de Barcelona per anar a buscar l'expedició aquesta.
0: El alcalde don José María de Porcioles, acompañado del concejal delegado municipal de deportes, don Juan Antonio Samarán, y de su secretario particular, señor Tarín Iglesias, se trasladó al domicilio de los padres del malogrado campeón de gimnasia Joaquín Blume para testimoniarles el pésame de la ciudad y de la Corporación Municipal Barcelonesa, así como el suyo propio, por la irreparable desgracia que les aflige.
1: Barcelona está consternada. Ho recullen les cròniques dels diaris de l'època. Les fotografies ens mostren una multitud de gent que encara incrèdula i trista ix al carrer per confirmar les pitjors notícies i fer l'últim comiat a l'ídol. La capella ardent s'instal·la en la parròquia de Santa Anna. La comitiva ix des d'allí i en el seu camí cap al cementiri de Montjuïc s'atura davant del Palau Municipal d'Esports, on es fa un solemne responso per a l'eterno descanso de les almes de les víctimes, segons explica La Vanguardia. L'Ajuntament de Barcelona costeja les despeses del soterrament. Els amics i companys gimnastes Elias Barenys i Albert Portabella recorden que la multitud col·lapsa el centre de la ciutat.
3: Quan a París va quedar campió d'Europa, allò va ser un boom. I tenia molts seguidors. I com que era molt recent que havia aconseguit el campionat, pues tenia molts simpatitzants. Hi havia moltíssima gent, moltíssima. No solament del món gimnàstic, sinó del món esportiu en general. De periodistes, de gent aficionada amb altres deports. En fi, la plaça Catalunya estava abarrotada.
2: Hi ha una foto que està tots els fèretres i tots gimnastes aguantant. Jo estic en una de les fotos. Llavors, no solament eren del Blume, sinó de tots els gimnasts de la Federació Espanyola de Gimnàsia, de la Federació Catalana, etc. Va ser un impacte molt gran. Perquè era la gran esperança que teníem de que tindríem un campió olímpic en una època que el deport espanyol estava molt malament.
1: El llegat de Blume a nivell gimnàstic és immens. A dia d'avui encara se manté el memorial Joaquim Blume, que concentra en la ciutat de Barcelona els millors gimnastes del moment en una competició que organitza la Federació Catalana de Gimnàstica, o també les residències per a esportistes que duen el seu nom al llarg de tot el territori. A nivell social, també. En la ciutat encara se mantenen alguns monuments que ens recorden la seva figura, començant per la làpida Montjuïc, amb el seu etern Crist encarregada pel mateix Joan Antoni Samaranch o el nom d'un carrer de la ciutat. La mort sobtada de Joaquim Blume, Achim, deixa un gran buit en el seu moment.
0: La irreparable pèrdida de Blume és un golpe enorme para el deporte español, que se ve privado del hombre más calificado para conquistar para nuestra patria la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.
1: Una primera medalla olímpica per a la que toca esperar molt. 41 anys des de la mort sobtada de Joaquim Blume fins a l'hora en salt de Gervasio de Fer, 4 dècades entre Achim i Herbie.
4: En aquests 40 anys, diversos gimnastes catalans aconsegueixen reconeixement internacional i èxits, però cap resulta tan aclaparador com l'entrada en escena de Gervasio de Fer, doble campió olímpic, a més de plata en els Jocs Olímpics de Pequín, i diverses medalles mundials fan del gimnasta de Premià de Mar el nou gran referent. Passa a ser l'altra gran figura de la gimnàstica catalana des de la desaparició de Joaquim Blume. La seva història, l'esportiva de Defer i la personal de Gervi, també deixa una empremta que difícilment oblidarem. Joaquim Blume s'ha convertit en un referent gràcies als seus èxits, però la mort sobtada en un accident d'avió trunca la seva carrera esportiva, boicotejada també per algunes decisions polítiques. És curta, però intensa i exitosa, com ho serà també la de l'altre gran referent de la gimnàstica a casa nostra, Gervasio de Fer, aquell killer sobre el terra i el salt, amaga a un Gervi que, amb inseguretats i dificultats, s'obre camí també en la vida per deixar-nos una nova lliçó del que és un campió, aquell qui, més enllà de les medalles, mai es rendeix. Soc l'Ernest Macià i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
1: Soc la Marta García i això és De Joaquim Blume a Gervasio de Fer, d'Àgim a Gervi.
5: Segona part, Gervi.
1: El llegat de Blume a nivell gimnàstic és immens. A dia d'avui encara se manté el Memorial Joaquim Blume, que concentra en la ciutat de Barcelona els millors gimnastes del moment en una competició que organitza la Federació Catalana de Gimnàstica, o també les residències per a esportistes que duen el seu nom al llarg de tot el territori. A nivell social, també. En la ciutat encara se mantenen alguns monuments que ens recorden la seva figura, començant per la làpida Montjuïc, amb el seu etern Crist encarregada pel mateix Joan Antoni Samaranc, o el nom d'un carrer de la ciutat. La mort sobtada de Joaquim Blume, Àgim, deixa un gran buit en el seu moment.
0: La irreparable pérdida de Blume es un golpe enorme para el deporte español, que se ve privado del hombre más calificado para conquistar para nuestra patria la primera medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.
1: Una primera medalla olímpica para la que toca esperar molt. 41 anys des de la mort sobtada de Joaquim Blume fins a l'or en salt de Gervasio de Fer. 4 dècades entre Àgim i Gervi.
6: El dia d'avui als Jocs de Sydney ha estat històric per la gimnàstica espanyola. Per primera vegada un gimnasta espanyol, un català, Gervasi de Fer, ha aconseguit una medalla d'or. Ha estat en la prova de salt, en la qual no era el màxim favorit.
7: Mira, si sóc sincer, em quedaria amb Sydney, però només per una raó. I és que a Sydney tenia 19 anys i encara tenia l'oportunitat de continuar lluitant per més medalles.
1: I més medalles guanya, sí. A l'or en salt de Sydney, Gervasio de Fer suma un nou or olímpic en Atenes 4 anys després i una plata en terra en els Jocs de Pequín. A la ciutat australiana arriba com a subcampió del món en terra, plata guanyada en el Mundial de Tianjin, on només el supera l'estrella russa del moment, Alexei Nemov. De Fer repeteix ixa plata 4 anys després en el Mundial de Stuttgart. En el seu currículum destaca també el subcampionat europeu en terra en el 2007, així com l'or en la final de la Copa del Món en terra i la plata en salt. És sempre en estos dos aparells, terra i salt, on suma medalles de tots els colors en les proves de la Copa del Món, fins a un total de 10. En el 98 ja guanya el Mundial Júnior. Ell és Gervasio de Fer, el gran campió.
8: La majoria de la gent només sap de mi que vaig guanyar 2 ors i una plata olímpica en gimnàstica artística i que em van treure una medalla mundial per fumar-me un porro. Però molt pocs saben el preu que vaig pagar per la glòria i tot el que vaig patir abans i després de la meua retirada.
1: Aixina comença el llibre El gran salt, on Gervasio de Fer ens presenta Gervi. És aixina com el coneixen en casa i els seus amics. Per molts, per la gran majoria, un gran desconegut. Perquè conscientment, com ha reconegut recentment, el Gervasio de Fer campió insaciable, el competidor killer i rebel, se menja el Gervi sensible i més insegur. Ningú diria al vore'l sobre un tapís o encarant el salt. Les aptituds gimnàstiques de Gervasio de Fer queden manifestes des de ben xicotet, com ens explica Robert Prat en el Força Esports de Catalunya Ràdio l'any 2004.
9: En una botiga de congelats de Premià de Mar es va gestar el nostre campió del món. Una dona que va anar a la botiga dels pares de Gervasi a comprar va veure que el nen era un gran virtuós fent piruetes i giravolts, verticals, fer el pi, trepava pels arbres com un mico. Així que el Gervasi va acabar a la Foixarda entrenant amb els gimnastes romanesos. Què devia pensar aquella mestra de l'escola que va parlar amb els pares perquè el Gervasi tenia molts problemes de psicomotricitat?
10: Es una tarde fría y nublada de 1986. Mi madre trabaja en una parada de congelados del mercado municipal de Premiá y yo ando siempre por ahí después del colegio, jugando en el parque de enfrente, subiéndome donde sea y manchando de arena, hierba y líquen una camiseta que por la mañana era de un blanco radiante. Haciendo parkour antes de que supiera que existía. Bé, hem de parar un moment aquí perquè això que està explicant a Gervasi de Fer, jo ho recordo com si fos ara.
1: Elisenda Pineda és periodista nascuda en Premià de Mar. Recorda perfectament com un Gervasio xicotet ja demostra les seues qualitats en el mercat municipal on treballa sa mare.
10: L'any 1986 jo tenia 8 anys i la meva mare anava a aquestes galeries, no era ben bé el mercat municipal, per bé que sí pertanyia al mercat municipal de Premià, eren unes galeries que estaven al carrer Núria de Premià. I la meva mare hi anava a comprar perquè nosaltres som veïns d'aquest mercat. I li comprava els congelats a la Pato. La Pato, la Patricia, que diu ell més endavant, és la mare del Gervasio de Fer. Com també recordo el Gervasio fent tombarelles, algun mortal fins i tot, en els passadissos d'aquell mercat petit on hi havia, unes 20 parades, com a molt.
1: I és que ho du en la sang. És innat. Li ix natural.
10: Sempre la seva mare el cridava, Gervasio, Gervasio, perquè no parava de saltar, de fer tombarelles, l'havia d'anar a buscar a la plaça que hi havia al costat. I aquesta és una anècdota, un dels episodis, que sempre explico quan algú em diu haig de premiar com el Gervasio de Fer. Diu, doncs jo vaig conèixer quan era petit i a la seva mare que ens venia als calamars de la Romana.
1: El talent és la principal qualitat de Gervasio de Fer. És el que destaquen tots els qui el coneixen. El talent i, sobretot, la mentalitat per competir. Se creix davant les dificultats. És quan dona el millor de si. No li agrada entrenar, li costa. Però és entrar en la competició i així és difícil que ningú li puga fer ombra.
11: Gervasio és un todopoderoso gimnasta. Está por encima, muy por encima de la media.
5: Paloma del Río, periodista especialista en gimnástica.
11: Tiene unas condiciones físicas brutales que con entrenar 2-3 meses antes de las competiciones es suficiente. No es el gimnasta hormiguita de cada día en el gimnasio un poquito, una especialidad, voy a mejorar esto, voy a mejorar lo otro. No, él se ponía en forma en 3-4 meses antes de las competiciones. No necesitaba más, pero eso también es su gran problema, que él sabe que con 3-4 meses es suficiente y el resto no lo utiliza para nada bueno, como hemos visto posteriormente.
12: Yo t'ho dic, no he vist a ningú competir com ell.
13: Víctor Cano, gimnasta, company d'equip i amic personal de Gervasio de Fer.
12: Mira, a mi el meu entrenador em va dir, Víctor, la competició hace más débil a la gente, no más fuerte en gimnasia. Vull dir, si tu entrenes al 100%, competiràs al 80%. Tu has d'entrenar al 110 per arribar a la competició a fer el 100. Però Herbie ho feia millor en competició. I això és algo que no és ni culpa seva ni culpa dels entrenadors. Això és, no lo sé, tio, és de la naturaleza. O sigui, igual que a Herbie li costava entrenar o a Herbie li costava estar centrat quan deia hay que hacer esto, esto y esto, ell no podia.

0: Després del cop d'estat de 1976 en l'Argentina, José Luis i Patricia decideixen deixar el seu país i vindre a Catalunya. S'instal·len en Premià de Mar, on el 7 de novembre del 1980 naix Gervasio de Fer. El xicotet Herbie és inquiet i enèrgic. Les tombarelles i els salts formen part del seu joc. Fins que eixe dia en el mercat de Premià, tot canvia. Després arriba la Foixarda, on els gimnastes de la Federació Catalana fan les seues sessions d'entrenaments. I més tard encara, el CAR de Sant Cugat, on només els escollits hi tenen lloc. Tot va ràpid. Les seues qualitats no passen desapercebudes per ningú. Els orígens humils de la família fan que la dedicació de tots els seus membres siga clau. És Patricia, sa mare, la que l'acompanya cada dia en tren des de Premià fins a la Foixarda, amb algun que altre entrebanc logístic. És un trajecte lo suficientment llarg com per fer cada dia en transport públic. Herbie encara és xicotet i els entrenaments acaben tard i demanen molta dedicació. No és una època fàcil, però ell ho té clar. I passats els anys, és l'únic que està convençut del seu èxit en Sydney, en els seus primers Jocs Olímpics.
1: Em diu un dia, oye, yo el año que viene, en el 2000, en Sydney quedo campeón olímpico y me retiro, em va dir. I jo, a ver, Herbie, què dius, tio? Si, primer que tens 18 anys, segon, que no vas a guanyar l'any que ve, i tercer, que no t'has de retirar si guanyes. O sigui, tot el que has dit no ho pillo. Pues sí, tio, ho va fer, menys el de retirar-se, i el de retirar-se quasi. El tio va anar allà i d'alguna manera ell era l'únic que en alguna part del seu cap tenia jo puedo ganar esto.
2: Nosaltres anàvem per dos medalles. Nosaltres anàvem pel terra i pel salt.
3: Gervasio de Fer, triple medallista olímpic. Or a Sydney 2000 i Atenes 2004 i plata a Pequín 2008.
2: Pensa que l'any anterior nosaltres havíem quedat subcampió del món a terra i novens en el Mundial a Salt. I teníem possibilitats, estàvem en el rànquing mundial, estàvem bastant forts i jo portava un any i mig guanyant-ho tot gairebé. I la veritat és que nosaltres sí, nosaltres anàvem a per les dues.
4: Con la primera, la de Sydney, es que era impensable también. O sea, ya meterse en una final era tremendo, pero tenía un duelo muy grande con el polaco y muy grande con el rumano, con Marian Dragulescu. En condiciones normales, Marian Dragulescu y él estaban a la par, no de dificultad, sino de ejecución. Lo que pasa es que los saltos de Marian Dragulescu eran más difíciles, pero falló. Este ha ganado porque el otro se ha caído. Bueno, también se puede haber caído él. Él supo mantener los nervios, supo mantener el tipo y ahí estaba, ahí se consiguió su primera medalla.
0: Però eixa medalla canvia moltes coses. És el primer títol olímpic de Gervasio de Fer, la primera medalla olímpica per a la gimnàstica catalana i espanyola, el primer gran èxit. I com reconeix anys després Víctor Cano, és gimnasta i excompany en l'equip espanyol de Defer i un dels millors amics de Herbie, potser no s'estava preparat.
1: Si te'n poses a mirar una miqueta fredament, la medalla del 2000 va fer més mal que bé. Herbie va deixar d'entrenar l'any següent, es va ficar a la vida que no li tocava, tele, fama, fiesta...
0: Comença una espiral de dificultats i algunes lesions importants, especialment en les espatlles, tampoc ajuden. Arriben les males decisions. Herbie pareix perdut. S'allunya de la gimnàstica. Mesos després, tot torna a encarrilar-se. O això és el que pareix. Guanya l'or en la prova de la Copa del Món de París en el 2001 en terra. Aixina pot traure's l'espineta de Sydney en este aparell. Un any després, en el Mundial de Debrecen a Hongria, puja al podi per recollir la plata també en terra. És subcampió del món. Repeteix la plata mundial que 3 anys abans ja havia aconseguit. I aleshores, tot canvia.
5: El car li pot costar al gimnasta català Gervasi de Fer, campió olímpic i subcampió del món, el positiu de consum de marihuana que se li va detectar l'octubre durant el Campionat d'Espanya a Vitòria. De moment, la Federació Espanyola de Gimnàstica ha imposat a de Fer una sanció de 3 mesos de suspensió.
2: Sí, jo estava a la final de la Copa del Món. I em diuen, oye, Herbie, que hace 2 setmanes nos está diciendo el doctor de la Internacional que has dado positivo. Clar, això és quan a nosaltres ens ho comuniquen. Que no és el mateix dia que surt a la premsa. Jo ja ho sabia feia 2 mesos. Però de cop i volta, en diumenge, surt en tota la premsa perquè algú de la federació ho va filtrar. I bé, bueno, pues jo què sé. Ja se'n va tota la merda. Jo ja torno a casa meva i aquí a esperar el vendaval.
0: I Herbie arriba a casa i espera. Espera eixes reaccions que sap que no li donaran treva. Se sent assenyalat. La ràbia el consumix pel que ell considera una injustícia. Sí, se va fumar un porro, mai ho ha amagat, però no s'ha dopat. I primer el consumix la ràbia, però després, com sempre fa, la transforma en energia per tornar a competir i per tornar a guanyar. vol demostrar que s'han equivocat amb ell.
6: He tingut amics de tot, de tots tipus, no? He tingut gent que poder m'ha perjudicat una mica i després he tingut la meva agenda sempre que han estat allà, no? Quan em diuen que inclús tinc un judici pel tema del doping i que m'estan assenyalant tothom com a dopat, quan jo sé que no m'he dopat mai, no? Sempre he guanyat tot per l'entreno que he fet. I quan ja dic, ja haig de demostrar a la gent i al món sencer que jo no he fet trampes i que puc tornar a guanyar sense fer trampes, no? I que ja està bé que em senyalin no mal dit injustament.
0: I torna, sí, i tant que torna. Guanya l'or en Atenes també en salt. Una nova medalla olímpica. Arriba, això sí, després d'una altra decepció en terra. Una vegada més, les males notícies o resultats provoquen una reacció en ell que fa traure el millor de si. Així ho recorda Víctor Cano, que en aquells Jocs Olímpics és finalista en la final de cavall amb arcs, on aconsegueix el diploma olímpic acabant cinquè.
1: No va ficar cap mà ni cap cul al terra, vam dir, hòstia, mira, Herbie puede hacer el Yurchenko de pie. Però, clar, de ahí a clavarlo, sabía como un universo. Y va, hòstia, se ha metido la final de salto, pero vamos a ver si hace la de suelo, que es a lo que venimos. I va fer la de terra. Llavors el tio se'n va anar a dormir molt content perquè tenia les dues finals.
0: Clar.
1: I va estar entrenant com un boig terra. No me'n recordo. Tenia les cames supercansades i va fer terra, terra, terra. Es va estar concentrant en la final de terra. Jo estava, em vaig ficar a la d'arcs, i es feia el mateix dia, i vam estar preparant-la. L'altra semblava una mica secundària. Herbie, jo crec que si hagués guanyat una medalla a terra, la de salt no l'hagués guanyada.
2: Va ser, jo crec, més difícil, perquè el fet de revalidar, no, en el mateix aparell és una mica complicat. Però nosaltres anàvem una altra copa per les dues, una altra copa a Atenes, i de fet vaig treure or al salt i vaig quedar quart al terra, vull dir, em vaig quedar a prop, cada vegada més a prop.
0: Han hagut de passar els anys, tants com 18, perquè en este 2022 sapiguem què va passar en eixa final d'Atenes 2004. Gervasio de Fer està entre els 8 millors gimnastes que disputaran el títol del seu aparell preferit, el terra, però novament se queda a les portes de la medalla. Ix en la sisena posició dels 8 finalistes, clava les primeres diagonals, però quan a l'acabar l'exercici deixa el tapís, amb un posat seriós, ja mou el cap negativament. Potser intuïix que el que acaba de fer no serà suficient per endur-se una medalla olímpica. Acaricia el podi i acaba en la quarta posició. Decebut, frustrat, enrabiat, no vol saber res de la pròxima final que li queda, la de salt.
1: El Herbie el van deixar a l'habitació, van dir, no te mueves d'aquí, no hagas nada, mañana tienes una final. I es van marxar tots, menys ell. Així que se'n van a buscar companyia, se'n van a l'habitació a tal... I, bueno, jo vam tornar nosaltres i ell no havia ni tornat. O sigui, jo no sabem ni on va dormir. Va ser una de desaparecido en combate, Herbie. Va fer tot el contrari del que es faria en una final normal. O sigui, va dormir poc, va dormir tard, va dormir durant el dia...
2: A la nit anterior sortim i bevem i no me'n recordo com em vaig anar a dormir. Però jo una vegada m'aixeco, ja m'aixeco bé, vull dir, no me levanto con resaca, saps? El tema és que nosaltres teníem la possibilitat d'entrenar pel matí i després competir per la tarda, no? I això és el que jo vaig fer el dia del terra, i no vaig guanyar la medalla. I doncs el dia següent, doncs, com ens havíem anat a dormir més tard i així mig perjudicats, el tema és que em van preguntar si volien entrenar i jo em vaig quedar dormint. Vaig dir que no, que preferia quedar-me dormint i després anar a dinar directament i a la final. I doncs, bueno, va ser una mica així, no? Doncs em feia una mica més igual si guanyava o no el salt, perquè jo el que volia era el terra i l'havia tornat a fallar.
1: O sigui, estava tan ratllat el que havia passat que no volia pensar en el futur. Però potser li va anar bé. El vam despertar. Oye, Herbie, en una hora tienes la final de salto. Així va ser. Hòstia, ¿cómo? En una hora la final de salto.

0: 11, on anuncia la retirada oficial de la gimnàstica i arriba una nova debacle.
1: En els primers moments no, perquè tinc una vida social a Madrid, estic allà visquent amb la meva nòvia, que també és esportista, i vulguis o no, més o menys, ho tinc tot controlat, no? Però és quan torno a Barcelona després d'estar des del 2008 al 2011, jo estic a Madrid. Quan torno al 2011 a Barcelona, a mi se'm ve tot el terra, no? I la veritat és que se'm fa tot molt més difícil.
0: L'alcohol i les drogues passen a ser companys més que habituals. Durant 6 anys beu alcohol cada dia. Tots, i amb quantitats considerables que fins i tot fan que li siga exactament igual un ingrés de sa mare. La borratxera és tan gran que és incapaç d'arribar a l'hospital. I no li importa. Dies després se lamenta, però torna a caure. Confessa també que arriba un punt en què li és igual viure o no. Toca fons.
1: És un procés, no? Et vas adonant de que al final estàs buit per dins, de que res t'omple i que vas buscant la sortida, però mai la trobes i al final pues, acabes esgotat. És esgotament psicològic, no? I, bueno, al final pues, jo vaig demanar ajuda perquè jo veia que sol no podia, no?
0: El 31 de desembre del 2012 mor Andreu Vivó, també gimnasta i amic seu. És un cop molt dur per Herbie, molt. I això són anys, possiblement, dels pitjors que viu a nivell personal. No serà fins després dels Jocs de Rio 2016 on el fantasma del suïcidi ja no el persegueix, segons confessa en el seu llibre. Però, malgrat això, ell sap que no està bé, no encara. I quan Herbie s'adona que ella soles no se n'eixirà, s'arma de valentia i demana ajuda. Parla amb Alejandro Blanco, president del Comitè Olímpic Espanyol. La resposta és ràpida i de seguida organitzen una reunió amb altres persones on l'única opció que li donen és ingressar en un centre de desintoxicació. Li diuen que serà només per uns dies i entra el 14 de febrer del 2017. El primer que fan és diagnosticar-lo com a politoxicòman i dir-li que s'hi haurà d'estar 3 mesos. Acaben sent-ne 10. Confessa que no té bons records del lloc, però tampoc són extremadament roïns. Ell sabia que havia d'estar allà. En tot eixe temps, té alts i baixos, però com en la gimnàstica, mai tira la tovallola.
1: En aquest sentit, no. En el sentit d'estar fent els nassos i dir los mando a todos a la mierda, eso sí. Però mai com rindiéndome, saps? No, en aquest sentit, no. Clar, jo sabia que tard o d'hora trigaria més o menys, però que sortiria. Perquè ja una vegada començat el camí havia entès moltes coses.
0: Són anys durs i d'aprenentatge, on ha trobat pau amb si mateix després de recuperar relacions personals i familiars desgastades en els últims anys.
1: Això és un treball que s'ha de fer dia a dia al llarg de la teva vida, jo crec. Però almenys ara entès què passa i com puc solucionar-ho, quines són les formes de poder trobar-me millor si estic malament, a qui recolzar-me, que és la família i que és el treball. I bé, ara tinc unes altres eines que abans no tenia, però bueno, sempre s'ha d'estar atent.
0: Herbie sap que no pot despistar-se i també llança una reflexió per als dirigents de cara als esportistes del present i del futur.
1: Cada vegada més, però en la nostra època no. Nosaltres treballàvem amb psicòlegs i amb metges i tot dirigit sempre por i per a la competició, saps? Però no per la retirada o per assolir aquest tipus de coses, no? Ni tan sols quan jo vaig donar positiu vaig tenir un psicòleg que m'ajudés a entendre el que estava passant, no? Perquè tothom de cop i volta se'm tirava el coll. M'ho vaig tenir que menjar jo sol i ja està.
0: La vida que ha tingut el Gervasio de fer gimnasta i el Herbie persona han marcat els seus èxits i els seus fracassos, si és que se pot dir així. Ha sigut el millor gimnasta i, a la vegada, el pitjor que ha pogut ser. Però ara ja no és temps de lamentar-se.
1: Mira, a vegades penso que sí, però també penso igual si ho hagués fet bé des del principi no hauria aguantat tant de temps. Igual no hauria arribat a Sydney o no hauria arribat a Atenes o jo què sé. Saps? Igual m'hauria cremat abans. No sé, jo era una mica rebelde perquè ho tenia que ser, perquè considerava que hi havia coses que eren injustes i jo ho havia de dir, no? Però després he treballat com el que més i he patit i hem viscut moltes coses, no?
0: Arribar fins ací no ha sigut fàcil, ni per ell especialment, ni tampoc per als que l'envolten, com explica un sincer Víctor Cano.
2: hem anat tapant

0: cagades moltes vegades del Herbie, igual que ell ens ha anat obrint portes que jo no hagués arribat mai si no fos per ell, m'entens? O sigui, era un... era part de l'assumpte. Jo, particularment, he estat amb ell sempre al seu costat perquè jo me l'estimo i perquè era, era amistat, perquè en certs moments no compensava el bo amb el dolent.
1: Bé, jo crec que el llibre està dirigit a explicar una mica tots els buits i els moments en els que jo sol em trobava malament, no? I com després, sempre ho he dit, demanant ajuda i a la meva família. Per mi, els meus companys són la meva família. Després hem pogut parlar amb el Víctor i ho ha entès així també com jo, no? Vull dir, jo crec que està tot dit. I els que estan amb mi cada dia saben que els estic absolutament agraït perquè sense ells hauria estat impossible.
2: Gervasio de Fer ja és història, com ho són les seues medalles i tots els seus èxits, que són molts. Herbie és present i futur, perquè el Gimnàs de la Mina segueix en marxa, lluny dels focus, però fent una feina esportiva i social molt important. Així no ho entén ell, i és per això que ara fa el que li agrada i el fa feliç. I és per això que ara també és el que vol ser, simplement, Herbie.
1: A veure, ells no coneixen el Gervasio de Fer, ells coneixen a Herbie. I bé, sóc el seu profe, i ja està. I sí, saben que he estat molt bo i que han vist vídeos i tal, però bueno, per ells sóc el Herbie. Clar, clar, això és el que m'agrada a mi, ser Herbie. Jo agraeixo molt el que estic fent ara i explicar la meva història crec que és important, també.
3: És orgull, és treball, però és passió, és gimnàstica, és créixer, és tot, és tot. Em fa molt feliç, la veritat.
2: Gervasio de Fer torna a ser Herbie. El triple medallista olímpic, el gran campió, és una figura que sempre quedarà per a la història. Però és això, història. Com també ho és la vida de Joaquim Blume, amb els seus èxits i els que podria haver aconseguit i no va poder ser.
4: La història de la gimnàstica catalana passa per molts altres noms, però cap ha deixat tants èxits com els de Joaquim Blume i Gervasio de Fer. Ningú ha deixat més empremta que Àgim i Gervi. Soc l'Ernest Macià i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport a Catalunya Ràdio.
2: Soc la Marta García i això ha sigut de Joaquim Blume a Gervasio de Fer, d'Àgim a Gervi.
5: Guió i redacció, Marta García. Coordinació, Xavi Campos. Veus del relat, Marta García, Ernest Macià i Oriol Munné. Veus, Dolors Martínez i Carles Dabó. Muntatge tècnic i musical, Raül Orgales. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Gervasio de Fer, Albert Portabella, Elias Barenys, Jordi Bonareu, Paloma del Río, Víctor Cano, Xavi Marc, Mariano Pedrero, Elisenda Pineda, Sergi Andreu, Arxiu de la Vanguardia, programa Connexió en Vintage de Televisió Espanyola i Arxiu de Ràdio Televisió Espanyola, Servei de Documentació de Catalunya Ràdio i TV3 i els programes de Catalunya Ràdio, Força Esports i Mites del Segle XX.
6: Rècords. Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Àudio.
7: Som podcast. Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Tres Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta. Tres Cat Info.
2: Bona tarda, són les 8.

0: Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que no arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Bones perspectives en l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Aquesta tarda s'ha intentat assegurar el perímetre del foc, que ja ha cremat 630 hectàrees. Punxa la manifestació d'extrema dreta convocada per Safe Europe Act a Barcelona. La concentració antifeixista de rebuig ha aplegat molts més participants. Un ampli dispositiu dels Mossos a la plaça Sant Jaume ha evitat que es trobessin. El Marroc demana a Espanya que retorni cap al seu territori els migrants que van creuar Ceuta a finals de juliol. També els cossos dels que hi van perdre la vida. El Ministeri de Sanitat ha convocat dilluns les comunitats autònomes per demanar cooperació per enviar vacunes cap a la ciutat autònoma. El president de França, Emmanuel Macron, ofereix míssils interceptors a Ucraïna per aturar l'ofensiva russa. Tots dos bàndols han intercanviat nous atacs en les últimes hores amb víctimes mortals, entre les quals nens. I en marxa aquesta hora la Diada Castellera de Festa Major del Catllar, el Tarragonès, una de les més destacades del calendari casteller. Hi actua la Colla Vella dels Xiquets de Valls, els Castellers de Vilafranca i la Colla Jove Xiquets de Tarragona.
1: Esports.
2: Tadej Pogačar guanya la primera etapa i és el primer líder de la Volta de Ciclisme. Supera la crono inicial Ethan Hayter, segon, per només 9 centèsimes. I en futbol a 2:15, Espanyol-Madrid a l'RCD Stadium.
0: I el temps es manté la pausa pel que fa a les pluges o tempestes, si bé la previsió indica que hi haurà alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o nit, i també a les Terres de l'Ebre. Risc de tempestes fortes al Baix Ebre i al Montsià, i de matinada i demà al matí pot ploure fort a la Costa Daurada, que pot ploure més de 30 litres per metre quadrat en 30 minuts.
1: Trescat Info.
0: Passen 3 minuts de les 8 del vespre, us informa Quim Codines.
1: 3CAT Info.
0: Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà, encara hi ha carrers anegats d'aigua. Anem cap allà, Creixell. Montse Mir, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A Creixell i també al barri de Coma-ruga, al Vendrell. Són zones on a aquesta hora encara es noten els efectes dels aiguats de la matinada. Els veïns d'aquestes zones han passat la tarda traient aigua dels baixos de les seves cases i escombrant també el fang i la pinassa dels carrers. Tots diuen que en el moment de l'aiguat han patit, que no sabien com actuar. Aquesta tarda aquestes zones també han estat un anar i venir de grues i són molts els cotxes afectats per les inundacions. És el cas de la Maria Angústies, amb qui hem pogut parlar mentre esperava la grua en un carrer tocat del passeig marítim de Coma-ruga.
4: Sí, esto era un embalse, una piscina. Era algo terrible. Y rebosaba el bordillo del paseo. Salía el agua por encima del bordillo hacia el mar. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
3: Al Creixell, com dèieu, també hi ha veïns, com en Joan, que també se senten abandonats.
5: Completament, perquè aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros, el que tira. Clar, és impossible engullir. Les bombes que hi ha aquí davant no traguen l'aigua.
3: En aquest municipi, a la zona del voltant de l'Avinguda del Mar, també hi ha encara carrers amb bassals importants, alguns tallats al trànsit.
0: Gràcies, Montse. Bona tarda.
3: Bona tarda.
0: I des del Meteocat asseguren que enviar un missatge és alerta a la ciutadania pels episodis de pluja. correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions a 3Cat Info.
6: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no una alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i no estava justificat. I el càmping Arc de Barà ha estat un dels punts castigats per l'aiguat d'aquesta matinada al sud del Baix Penedès i nord del Tarragonès, que ha deixat registres de prop de 150 litres per metre quadrat. Hores després de la tempesta, els turistes avaluen els danys materials i alguns opten per tornar a casa abans del que tenien previst. Roda de Barà, Ariadna Escoda.
7: La tromba d'aigua ha despertat els turistes que s'allotjaven al càmping Arc de Barà, un centenar dels quals han hagut de ser reallotjats al matí al pavelló municipal de Roda de Barà després que el corrent entrés per les instal·lacions. Altres, com l'Òscar Queralt de Lleida, han viscut la tempesta des d'una part elevada del bungalow on dormien amb el neguit al cos.
8: Hi havia una família que anava caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, ells van dir que pugessin un senat dos cap dalt, i espera, van anar a dormir, que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit, que està. Ja ho veurem ara, a veure què passarà.
7: Altres campistes, com un grup d'amics de Sabadell, han viscut amb nervis i por les hores amb més intensitat de pluja, ajudant a rescatar altres turistes. El seu cotxe, com els de nombrosos clients, han quedat inservibles després de quedar negats per l'aigua. Al llarg de la tarda, un degoteig de persones han anat recollint les seves pertinences per tornar cap a casa.
0: Ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones que avui encara no podran tornar a casa. El foc encara no està controlat, però les tasques d'extinció avancen favorablement, segons la darrera actualització de l'incendi. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, amb la Pepa Ferrer.
9: Continua actiu l'incendi de Sogorb. El perímetre ha augmentat a 18 quilòmetres, però les hectàrees cremades han disminuït a 600 hectàrees. Tot i que l'evolució és favorable i que les previsions són optimistes, els veïns que han estat evacuats encara no podran tornar a casa avui. L'incendi afecta un 62% del terme municipal de Sogorb, a Castelló, i un 38% del de Gàtova, a València. I tant la delegada del govern, Pilar Bernabé, com el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, han agraït la col·laboració entre les administracions.
10: La buena noticia es que los trabajos han ido muy bien esta mañana, una evolución muy favorable. Fue ayer donde hubo una reactivación importante de incendio forestal, no se ha producido esta reactivación.
11: Otro incendio más durante este mes de agosto, trabajado de forma leal, de forma comprometida con la ciudadanía, que es al final lo que sin duda alguna nos reclaman los ciudadanos y las ciudadanas.
9: S'espera que aquesta nit siga favorable, amb una humitat que puga arribar al 100% i que ajude per donar bones notícies durant el dia de demà, després d'un dia, el d'avui, on els bombers parlen d'objectius aconseguits.
1: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Punxa la concentració del moviment d'extrema dreta Save Europe Act a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Ha plegat una cinquantena de persones. En canvi, la contramanifestació antifeixista que s'havia convocat per protestar contra la presència dels ultres ha estat molt més nombrosa. Un ampli desplegament dels Mossos d'Esquadra ha impedit el contacte entre uns i altres. Anem en directe cap allà a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, on hi tenim en Miquel Muñoz. Bona tarda, Miquel.
12: Bona tarda, Quim. De fet, ara mateix els membres de Save Europe Act estan marxant de la plaça, escridassats pels antifeixistes. Han recollit fa uns minuts la pancarta gegant que havien desplegat al terra de la plaça amb el lema «La remigració salva Europa». Han cridat consignes islamòfobes, també hi ha hagut insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a favor de la remigració. Entre els supremacistes, que amb prou feines arribaven al centenar de persones, hi havia, per exemple, Toni Estévez, de Reconquista Espanyola, o Alberto Terrades, de Vox. Els antifeixistes, unes 400 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat una hora abans, a les 6 de la tarda, i han escridassat els membres de Save Europe amb crits que no passaran, de no passaran o fora els feixistes dels nostres barres. Un d'ells era David Minovas, portaveu de la Unitat contra el Feixisme i el Racisme, que criticava la inacció de les institucions davant la concentració.
13: Nosaltres creiem que no es pot permetre que l'extrema dreta supremacista utilitzi l'espai públic per perpetrar un delicte d'odi.
12: Mentre els antifeixistes continuaven cridant consignes, els manifestants de Save Europe Act estaven fins fa un moment en un cantó de la plaça i, com dic, ara han abandonat la concentració.
0: Gràcies, Miquel. Bona tarda. I el Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab a l'Arabaïa. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats i que també es repatrin els menors. També assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes. Ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que, més endavant, algú reclami les restes. D'altra banda, la setmana que ve, el govern espanyol preveu presentar a Ceuta el pla per traslladar 500 nenes a la península. Les noies són un dels col·lectius que més preocupen per la seva vulnerabilitat. Fins ara s'han registrat 13 denúncies per agressió sexual des de que va començar a l'emergència. Ara moltes sobreviuen gràcies a la solidaritat dels veïns, tal com explica un dels voluntaris, l'Isaías Mohamed.
14: Acogerlas, porque lo que estamos aquí vigilando día y noche somos los chavales del barrio, somos los voluntarios. No está la policía, no está ni los militares, no, que no cuenten historias ni nada de eso.
0: Els voluntaris també adverteixen que les pluges de les últimes hores han malmès els campaments improvisats i els han deixat en una situació encara més precària. I, de fet, 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol mou fitxa per vacunar els migrants que encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Vol immunitzar-los contra la varicel·la, la polio o el tètanus. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió telemàtica dilluns amb les comunitats autònomes per activar un mecanisme de solidaritat i negociar l'enviament de vacunes. Madrid, Alba Gil.
15: Una setmana després d'assegurar que no hi ha una crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties, que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: I avui també hem sabut que el Tribunal Suprem ha rebutjat la petició del PP de reforçar de forma urgent per la setmana que ve les compareixences de diversos ministres al Senat per donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria. Els magistrats argumenten que no s'ha acreditat prou la urgència per forçar la compareixença a l'agost, tenint en compte que només queda una setmana per acabar el mes i que l'interès públic sobre la crisi de Ceuta no desapareixerà durant aquests 7 dies. La setmana que ve, recordem-ho, 7 ministres sí que compareixeran al Congrés per donar explicacions. Per la seva banda, el PP torna a demanar que el rei vagi a Ceuta. En una entrevista a EFE, Alberto Núñez Feijóo reclama a Pedro Sánchez que l'autoritzi a anar-hi.
16: El rei d'Espanya és el primer garante de la soberania i de la integritat territorial del país, eso sí, dentro de las competencias constitucionales. Y por tanto, estoy convencido de que el rei quiere ir a Ceuta y lo hará cuando el gobierno de España autorice ese desplazamiento.
0: Divendres, recordem-ho, el Marroc va tornar a reivindicar obertament que les ciutats de Ceuta i Melilla haurien de ser marroquines. El govern espanyol ja hi ha tancat la porta de forma contundent. Tot just és 9:15 del vespre. Obrim àrea de servei.
1: El temps.
0: amb en Dani Ramírez.
17: De moment s'allarga aquesta pausa, aquesta treva, perquè fa pluges i tempestes. No n'hem tingut pràcticament a la tarda, alguna gotellada al Pallars, ja ho sap, però la previsió ens indica que aquest vespre i nit es pot iniciar novament algun ruixat al Pirineu i sobretot cap a les Terres de l'Ebre. De fet, hi ha un avís de pluja intensa, especialment ja de matinada, pel que fa a la Costa Daurada, la costa tarragonina. Per tant, precaució, estem parlant de nivell 3 sobre 6, a nivell local, que puguin caure més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Tarragonès, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Camp, el Montsià, i també cap a la Ribera d'Ebre. Això duraria fins demà al matí migdia, aquest diumenge. Per tant, començaríem la jornada, matinada matí, amb aquesta pluja localment intensa a la costa tarragonina, i a la resta, variabilitat o fins i tot sol cap a Girona, Pirineu Oriental, Costa Brava, Maresme, mig ennuvolat a l'interior i a ponent, la temperatura no canvia, i de dia pot pujar lleugerament, una mica més de calor. Màximes de 28 a 33 o 34. Avui hem arribat puntualment només a un observatori oficial, el Carràs, als 33 graus, 32 a Vallfogona, a Balaguer, 32 també a Lleida o a Girona, 31 graus a les Borges Blanques, Santa Coloma de Farners, 31 graus també a Mollerussa. Recordem que l'any passat hi ha hagut aiguats que en el cas de Torredembarra i el Vendrell, observatoris oficials del Meteocat, han batut el seu rècord de pluja en 24 hores pel que fa els registres dels últims 26-27 anys. Bé, en total, entre ahir i avui, 146 litres per metre al Vendrell, a Torredembarra 136, a Calafell 109, aquests aiguats del Tarragonès, del Baix Penedès, que han deixat a Tamarit 68 litres per metre quadrat, a Tarragona Ciutat 49, i bé, sí que és cert que en altres observatoris no oficials s'han superat localment els 200 litres, és el cas de Roda de Barà, amb més de 250 litres per metre quadrat. La propera nit pot ploure fort, però no tant, en menys llocs i en menys quantitat i menys hores.
0: La Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona actuen aquesta tarda a la Diada de Festa Major del Catllà. És una de les grans cites castelleres del mes d'agost. Anem cap allà amb en Josep Almirall. Bona tarda, Josep.
18: Bona tarda. Un Catllà excepcional, una de les millors diades, per no dir la millor diada que hem vist fins ara aquesta temporada 2006. No s'ha acabat, som a la tercera ronda i hem vist ja 8 castells a la gamma extra descarregat. 8 castells a la gamma extra descarregats i entre aquests el 4 de 9 net de la Colla Vella, David Prats.
19: Un Catllà de somni, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que en aquesta tercera ronda ha descarregat el 4 de 9 amb el Pilar, el tercer de l'any. En segona ronda, aquest castell total que feies referència, també el tercer de l'any, i de sortida han completat el 5 de 9.
18: Els castellers de Vilafranca també 3 games extres descarregats, ja han acabat les 3 rondes.
19: 3 de 9 amb l'agulla, 5 de 9, 4 de 9 amb l'agulla. S'espera que en ronda de Pilars provin l'espadat de 8.
18: Ara serà el torn de la Colla Jove de Tarragona, que avui també ha brillat a un molt bon nivell.
19: Anuncien per aquesta tercera ronda l'estrena del 4 de 9 amb l'agulla. En les primeres dues rondes han assolit el 5 de 9, el segon de l'any, i en la segona el 2 de 9, el cinquè de la temporada.
18: Recte final, doncs, d'aquesta Diada de Castellera de Festa Major al Catllà. Veurem si a la ronda de Pilars també veiem els tres grans espadats de 8. De moment, això és tot des del Catllà.
0: Gràcies, Josep. Bona tarda. Fins ara.
18: Bona tarda.
0: Un robot xinès bat el rècord mundial en la cursa dels 100 metres que fins ara teníem els humans. El robot, anomenat el Llam, ha fet els 100 metres en 9 segons i 32 centèsimes. A més, en el moment àlgid de la cursa, ha assolit la velocitat inaudita de 14 metres i mig per segon. La proesa esportiva del robot supera en 2 dècimes i 6 centèsimes el rècord que va establir l'atleta jamaicà Usain Bolt el 2009 als Campionats Mundials d'Atletisme de Berlín. El rècord d'avui ha estat durant la primera jornada dels Jocs Mundials de Robots Humanoides, una mena de Jocs Olímpics per robots. És un aparador de la robòtica xinesa que va des de l'esport d'alta competició a la vida quotidiana, segons explica una participant.
20: Hi ha un primer ús dels robots que és a les escoles i les cases i un altre que és per les recepcions de diferents establiments. Per exemple, els fem servir a museus, a aeroports o a hospitals.
0: En aquest certamen participen unes 2.000 màquines que mostren habilitats com ballar, fer combats d'arts marcials, endreçar la casa o carregar un cotxe elèctric.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I la policia britànica investiga si una juguesca a les xarxes socials és la causa de l'accident d'avui, en què dos cotxes han topat de front i han mort els 7 ocupants a l'acte a Middlesbrough, al nord-est d'Anglaterra. Un dels vehicles era un cotxe policial amb 2 ocupants que conduïa pel seu carril i l'altre un turisme amb 5 passatgers que anava en contradirecció, s'investiga si de manera deliberada. Fa unes setmanes, 5 joves van morir a Irlanda en un vehicle que circulava contra direcció mentre els joves que hi anaven gravaven l'acció, una moda que s'ha viralitzat a través de les xarxes socials. I agricultors i tècnics de cooperatives de Ponent recorren als àcars per buscar nous tractaments i combatre l'aranya roja del panís, una plaga que seca les fulles i fa estralls als cultius. Enguany, el Ministeri d'Agricultura no ha autoritzat el principal fitosanitari per controlar la plaga i els sectors es veuen obligats a buscar alternatives. Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
2: Una de les proves que hi ha actualment en marxa és l'alliberament de fitosets. Són uns àcars que s'alimenten de la plaga i que ajuden a controlar-la, ho explica el cap de producció d'insectes d'AgroNatur, David Valverde.
21: L'insecte s'instal·la, es reprodueix i es va alimentant primer dels ous de l'aranya i després, quan ja disminueix la quantitat d'ous i la quantitat de població de depredador creix, es va alimentant cada cop més de les fases nimfals i les fases adultes de la plaga, mantenint un nivell doncs, per sota de l'umbracle sempre de plaga. Sempre n'hi haurà, però mentre hi hagi depredador, la plaga no creixerà exponencialment com creix si no hi ha depredador.
2: La incidència de l'aranya roja ha augmentat a l'estat des del 2017 i enguany és el primer que els pagesos no disposen de productes efectius per combatre aquesta plaga, que pot fer caure la collita de panís fins a un 50%.
0: El Col·legi de Treball Social proposa una nova eina diagnòstica per detectar més ràpid i millor la pobresa energètica. És l'anomenat termòmetre social, pensat perquè els professionals hi puguin recórrer en les visites domiciliàries sense haver de tenir coneixements tècnics sobre aquesta matèria. L'entitat alerta que fan falta mesures urgents d'intervenció i de prevenció. Laura Cugat.
22: El principal objectiu del termòmetre social és anticipar i afinar la detecció de la vulnerabilitat energètica, un problema que, segons el Col·legi de Treball Social, s'agreuja amb les onades de calor, com les que hem patit aquest estiu. Es tracta d'un recurs desenvolupat per la Universitat de Huelva, a Andalusia, que inclou 15 indicadors estructurals i socials. Alguns dels factors més rellevants són els habitatges antics i mal aïllats i la bretxa d'alfabetització energètica, que es dona quan la persona no comprèn conceptes tècnics, fet que pot disparar el consum. Alicia Fernández, treballadora social i membre de la Junta del Govern del Col·legi, destaca els beneficis de la mesura.
23: És una eina que penso que és excel·lent per poder implantar polítiques de rehabilitació d'habitatges en quant a salut, en quant a dignitat de les persones moltes vegades, i alhora estem fent un consum responsable i dotar les persones de la seva llibertat de consum perquè puguin pagar-ho.
22: L'entitat vol proposar aquest projecte al Departament de Drets Socials del setembre perquè es pugui aplicar arreu del territori.
0: Avui la dona més vella de Catalunya arriba als 112 anys. És Carme Noguera, que va néixer el 22 d'agost del 1914, coincidint amb l'inici de la Primera Guerra Mundial. Originària d'Olot, només té una setantena de persones davant seu al rànquing mundial de longevitat, segons el portal especialitzat LongeviQuest. Precisament ahir, la britànica Ethel Catherham, la dona més vella de tot el món, va fer 117 anys, 5 més que l'Olotina. Noguera ha dit en declaracions a l'ACN que les coses han canviat molt en 11 dècades, com ara que quan era petita només hi havia un sol home a la Garrotxa que tenia cotxe. També recorda com va formar part de la primera promoció de l'Escola d'Infermeria de la Generalitat Republicana amb 19 anys. De fet, va ser infermera durant la Guerra Civil. Ha destacat que treballar no era tan comú entre les dones i que estaven molt controlades.
24: Ens venia a buscar un soldat i ens tornava a acompanyar un soldat. Això va durar molt de temps. Després ja la feia normal i anàvem a l'hospital i tornàvem al carrer fora de l'escola. Ja no hi anàvem pas, perquè tampoc estava permès.
0: Fins als 105 anys es valia per si mateixa, estudiava idiomes i avui encara no li agrada que li parlin de vostè perquè, diu, la fan sentir vella.
1: Esports.
0: Amb en Francesc Ripoll, bona tarda.
25: Bona tarda, d'aquí poc més d'una hora, Espanyol, Real Madrid, a l'RCD Stadium.
3: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
25: L'equip blanquiblau que jugarà a partir de 2:15 al RCD Stadium contra el Real Madrid en la jornada 2 de la Lliga. És el segon partit consecutiu de l'equip de Manolo González a casa, a l'RCD Stadium. I ja tenim 11 confirmat pel partit. Entrem a l'estadi de l'Espanyol. Soli Aleart, bona tarda.
4: Hola, bona tarda, Francesc. Doncs sí, ja tenim 11 per aquest partit de la segona jornada. Com dius, davant el Madrid, l'Espanyol jugarà amb Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Unai i Hinojo, el doble pivot per Urco i Expósito, banda dreta per Cala, banda esquerra per Dolan, Javi Hernández una mica més avançat i en punta Roberto. Per tant, aquest és el mateix 11 que tan bon resultat li va donar Manolo González a la primera jornada en aquella victòria per 3-0 davant el Llevant. Avui repeteix 11, no fa cap canvi per enfrontar-se al Madrid de Mourinho, que ja ha trepitjat la gespa de Cornellà al Prat.
25: Gràcies, Sònia. Aquest partit que el podreu seguir a partir de les 9 amb tota la prèvia al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
25: Més coses a primera. Tenim en joc un partit. L'estan jugant a Mestalla, el València i el Celta. Ara mateix som al descans, empat a 0 al marcador. També s'ha jugat l'Atlètic Club 1, Sevilla 3. Yuri ha estat expulsat amb vermella directa. Recordem que l'Atlètic Club de Bilbao serà el proper rival del Barça. Un Barça que juga demà al Camp de l'Elx a partir de 9:45 del vespre. I a la prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat d'Alejandro Balde i li ha llançat un avís.
5: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. 100%
25: committed with us. En aquest sentit, Flick ha elogiat Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre que Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. I d'altra banda, Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, que demà a la tarda rep el Villarreal al Metropolitano, ha parlat de Julián Álvarez i ha insistit que continuarà el club matalasser, tot i la voluntat del jugador de fitxar pel Barça. De fet, Julián ja anirà convocat.
3: 3CAT Info.
25: I a segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica. Furtado és el 6è fitxatge dels gironins aquest estiu. Recordem que el Girona va perdre ahir al camp del Còrdoba per 2-1. Demà jugarà el Sabadell, que juga a les 7 de la tarda al camp del Castelló. I un últim apunt perquè tenim en joc, en aquest cas en futbol, encara en futbol, està jugant el Badalona Women i el filial del Barça, un amistós de pretemporada, està guanyant el Badalona Women per 2-0.
6: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
25: I acabarem els esports parlant de ciclisme, perquè Tadej Pogacar ha guanyat la primera etapa de la Vuelta a Espanya, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres, i va estirar ja el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon, l'anglès Ethan Hayter. Pel que fa a la resta de favorits de la general, Joao Almeida ha arribat a 18 segons, Roglic a 22, Esquelmus a 29, Enric Mas i Carapaz a 33 i Fèlix a 46. Demà segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque.

0: Són 8:45, fem un cop d'ull a les notícies destacades. Aquesta hora, Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada a l'espera de noves pluges aquesta nit, però preveu que no arribin als mateixos nivells d'intensitat i acumulació. Ara hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Bones perspectives en l'incendi forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià. Aquesta tarda s'ha intentat assegurar el perímetre del foc, que ja ha cremat 630 hectàrees. Sanitat ha convocat d'urgència les comunitats autònomes el pròxim dilluns perquè facilitin vacunes per als migrants. Els col·legis de metges i infermeres de la ciutat autònoma fa dies que alerten d'una crisi sanitària i han demanat al govern espanyol declarar l'estat d'alarma. El govern espanyol preveu presentar a Ceuta el seu pla per traslladar 500 nenes a la península la setmana que ve. I a partir d'ara i fins les 9 del vespre també us explicarem que Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del programa del seu partit, Rússia Unida, per les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el congrés del seu partit que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. I el Mercat d'Olot ha posat en marxa el projecte Minva, una iniciativa que transforma ossos, espines i altres retalls de parades en brous i salses per reduir el malbaratament alimentari. I els esports amb Francesc Ripoll. Bona tarda.
1: Bona tarda. D'aquí a una hora començarà el partit de l'Espanyol contra el Real Madrid a la RCD Stadium. Un espanyol que surt amb Dimitrovic a la porteria, Omar Riddle, Unai Núñez i Hinojo a la defensa, mig del camp Paredo, Exposito, Urco i Javi Hernández, bandes Dolan i Calatrava i en punta Roberto.
0: I el temps es manté la pausa pel que fa a les pluges o tempestes, si bé la previsió indica que hi haurà alguns ruixats al Pirineu i Prepirineu aquest vespre o nit, i també a les Terres de l'Ebre. Risc de tempestes fortes al Baix Ebre i al Montsià. De matinada i demà al matí pot ploure fort a la Costa Daurada, uns més de 30 litres per metre quadrat en 30 minuts. Protecció Civil dona per acabat l'episodi d'aiguats a la Costa Daurada d'aquesta nit passada a l'espera de noves pluges que es preveuen menys intenses. Hi ha 9 persones hospitalitzades, una de les quals en estat crític. La zona més afectada és la Costa Daurada i a la localitat de Creixell, a la zona del Port Romà, encara hi ha carrers negats d'aigua. En alguns municipis, els veïns han estat tot el dia intentant arreglar els desperfectes que els ha causat l'aiguat. Creixell, Montsemir.
2: Al barri de Comarruga, al Vendrell i a Creixell, els veïns de les zones més afectades han passat la tarda traient aigua dels baixos de les seves cases i escombrant el fang i la pinassa dels carrers. Tots diuen que en el moment de l'aiguat han patit, que no sabien ben bé com actuar. Aquesta tarda, aquestes zones també han estat un anar i venir de grues. Són molts els cotxes afectats per les inundacions. S'hi ha trobat, per exemple, la Maria Angústies, amb qui hem pogut parlar mentre esperava la grua en un carrer a tocar del passeig marítim de Comarruga.
3: Sí, esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. Y rebosaba el bordillo del paseo. Salía el agua por encima del bordillo hacia el mar. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
2: Al Creixell també hi ha veïns, com en Joan, que també se senten abandonats.
4: Completament, perquè aquest tros que és el sector on pica tot això de les cloaques, no és un lloc on passava l'aigua. L'aigua passa un altre cantó que en diu la Murta. I aquí tot és un problema de les cloaques i deixar que el càmping, la Sirena Dorada, tiri l'aigua aquí, que són mils de litros, ni se sap, milions de litros el que tira. Clar, és impossible engullir. Les bombes que hi ha aquí davant no traguen l'aigua.
2: En aquest municipi, a la zona del voltant de l'Avinguda del Mar, també hi ha encara carrers amb bassals importants, alguns tallats al trànsit.
0: I el càmping Ardabarà ha estat un dels punts castigats per l'aiguat d'aquesta matinada al sud del Baix Penedès i nord del Tarragonès, que ha deixat registres de prop de 150 litres per metre quadrat. Hores després de la tempesta, els turistes avaluen els danys materials i alguns opten per tornar a casa abans del que tenien previst. Anem cap a Roda de Barà amb l'Ariadna Escoda.
5: La tromba d'aigua ha despertat els turistes que s'allotjaven al càmping Art de Berà, un centenar dels quals han hagut de ser reallotjats al matí al pavelló municipal de Roda de Berà després que el corrent entrés per les instal·lacions. Altres, com l'Òscar Queralt de Lleida, han viscut la tempesta des d'una part elevada del bungalow on dormien amb el neguit al cos.
6: Hi havia una família que anava caminant per l'aigua, que arribava fins a la cintura, i així m'ha dit que pugessin uns senadors cap dalt, i espera, van anar a dormir que eren les 6 del matí, fins a les 8, i ja està. I quan han anat a, jo per la taula del cotxe, el cotxe mort, m'han dit que està. Ja veurem ara, a veure què passarà.
5: Altres campistes, com un grup d'amics de Sabadell, han viscut amb nervis i por les hores amb més intensitat de pluja, ajudant a rescatar altres turistes. El seu cotxe, com els de nombrosos clients, han quedat inservibles després de quedar negats per l'aigua. Al llarg de la tarda, un degoteig de persones han anat recollint les seves pertinences per tornar cap a casa.
0: Des del Meteocat asseguren que enviar un missatge és alert a la ciutadania pels episodis de pluja correspon a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, assegura que des d'ahir a la tarda van emetre alertes de diversa intensitat fins al d'aquesta matinada, que ja no era d'alerta sinó de vigilància, d'acord amb les dades amb les dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Són declaracions a 3Cat Info.
7: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
0: Tot això després que des del govern diuen que no es va enviar l'alerta al mòbil a la població perquè el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, havia situat el nivell d'alerta en 4 sobre 6 i no estava justificat.
8: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ja són més de 630 les hectàrees cremades a l'incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, al País Valencià, i que ha obligat a desallotjar un miler de persones que avui encara no podran tornar a casa. El foc encara no està controlat, però les tasques d'extinció avancen favorablement, segons la darrera actualització de l'incendi. Connectem amb la comarca de l'Alt Palància, amb la Pepa Ferrer.
9: Continua actiu l'incendi de Sogorb. El perímetre ha augmentat a 18 quilòmetres, però les hectàrees cremades han disminuït a 600 hectàrees. Tot i que l'evolució és favorable i que les previsions són optimistes, els veïns que han estat evacuats encara no podran tornar a casa avui. L'incendi afecta un 62% del terme municipal de Sogorb, a Castelló, i un 38% del de Gàtova, a València. I tant la delegada del govern, Pilar Bernabé, com el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, han agraït la col·laboració entre les administracions.
10: La buena noticia es que los trabajos han ido muy bien esta mañana, una evolución muy favorable. Fue ayer donde hubo una reactivación importante de incendio forestal, no se ha producido esta reactivación.
11: Otro incendio más durante este mes de agosto, trabajado de forma leal, de forma comprometida con la ciudadanía, que es al final lo que sin duda alguna nos reclaman los ciudadanos y las ciudadanas.
9: S'espera que aquesta nit siga favorable, amb una humitat que puga arribar al 100% i que ajude per donar bones notícies durant el dia de demà, després d'un dia, el d'avui, on els bombers parlen d'objectius aconseguits.
8: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
0: El Marroc demana a Espanya que repatriï cap al seu territori tots els migrants que van creuar cap a Ceuta el 30 de juliol, tant els que estan vius com els que van morir ofegats. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdelatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab, a l'Arabaïa. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. També reclama que els cadàvers tornin identificats i que també es repatriïn els menors. Assegura que 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, Espanya no els ha informat de quantes persones hi van perdre la vida. La xifra oficial que ha donat el govern espanyol és de 82 persones mortes. Ja s'han començat a enterrar alguns cossos al cementiri musulmà de Ceuta. Les sepultures es fan amb números per facilitar la localització en cas que més endavant algú reclami les restes. I, de fet, 3 setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta, el govern espanyol mou fitxa per vacunar els migrants que encara malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Vol immunitzar-los contra la varicel·la, la polio o el tètanus. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió telemàtica dilluns amb les comunitats autònomes per activar un mecanisme de solidaritat i negociar l'enviament de vacunes. Anem cap a Madrid. Alba Gil.
12: Crisi sanitària a Ceuta, el govern espanyol accelera les mesures per fer front a la situació sanitària de la ciutat autònoma. Dilluns a les 12 del migdia, el ministeri que dirigeix Mònica García ha convocat una reunió telemàtica amb les conselleries de salut de les diferents comunitats autònomes. Sanitat vol immunitzar els milers de migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta i demana vacunes com la triple vírica contra la varicel·la, la polio, el tètanus o la diftèria. Això després que el Col·legi de Metges i Infermeres de la ciutat hagi avisat que estan desbordats perquè a causa de les males condicions en què viuen, moltes d'aquestes persones estan agafant malalties que són sobretot respiratòries i dermatològiques. Ara bé, els experts avisen que no suposen cap risc per a la població. A més, dilluns, el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, número 2 del Ministeri, té previst tornar a Ceuta per analitzar la situació sanitària. Aquesta setmana també serà a Ceuta el vicepresident i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, que té previst reunir-se amb diferents agents socials i detallar el pla de reactivació per al comerç i pel turisme que prepara el govern espanyol, a més de noves ajudes econòmiques per la ciutat.
0: Vladimir Putin posa la victòria a la guerra contra Ucraïna al centre del seu programa, del seu partit, Rússia Unida, per les eleccions del 20 de setembre. El líder del Kremlin deixa clar en el congrés del seu partit que continuarà la invasió malgrat la complicada situació econòmica i l'oposició creixent. Moscou, Cristina Solias.
13: Rússia Unida ha anunciat avui la seva estratègia de campanya. El president rus no ha fet cap proposta per revertir la crisi econòmica ni ha promès solucions als talls d'internet, dues de les grans preocupacions dels ciutadans. En canvi, ha justificat els atacs ucraïnesos en territori rus com una prova que les seves tropes estan avançant sobre el terreny. Malgrat que les enquestes fan evident que els russos estan cansats d'aquesta guerra, Putin deixa clar que no s'aturarà Ucraïna i espera que l'electorat li doni suport.
14: Долг партии.
15: El deure de Rússia Unida és fer tot el possible per aconseguir la victòria a l'operació militar especial. La victòria serà nostra.
14: Победа будет за нами.
13: Tot i que ningú dubta de la seva victòria, Rússia Unida arriba a aquestes eleccions en un dels pitjors moments de les enquestes. Té un 35% d'intenció de vot, lluny del 50% que va aconseguir en les últimes legislatives del 2021. Això ha provocat que les autoritats hagin endurit la repressió contra l'oposició. Han expulsat l'únic partit pacifista que s'hi podia presentar, Yabloko, en el moment en què va començar a guanyar popularitat, i fins i tot s'estan desqualificant candidats populars de l'oposició sistèmica, com ara del Partit Comunista.
0: Als Estats Units, TikTok pagarà 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, per resoldre una demanda que acusava aquesta xarxa social de vulnerar la privacitat dels menors. És una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Segons ha explicat el govern nord-americà, ara la plataforma pagarà 300 milions de dòlars i els 100 restants els farà efectius quan el Departament de Justícia hagi retirat la demanda. Aquest acord extrajudicial arriba quan els Estats Units s'estan celebrant el judici de Meta, l'empresa paraigua de Facebook, WhatsApp i Instagram, per haver creat funcions addictives i haver recopilat dades de menors il·legalment. Ho ha explicat a 3CAT l'expert en el món digital, Josep Maria Ganyet.
16: I és finalment la jutgessa qui dictarà la sentència de les mesures que haurà de prendre Meta, les xarxes socials en aquest cas, perquè deixin de ser addictives, perquè deixin d'extraure dades dels més febles, perquè deixin d'aprofitar-se, doncs, de convertir els problemes de salut mental dels més joves en ingents quantitats de diners.
0: Als Estats Units fan servir TikTok uns 200 milions d'usuaris. I el Mercat d'Olot ha posat en marxa el projecte Minva, una iniciativa que transforma ossos, espines i altres retalls de les parades en brous i salses per reduir el malbaratament alimentari. Berta Artigas Fontàs.
17: La iniciativa neix d'una pregunta. Què es pot fer amb tot el producte fresc que es llença al final del dia en un mercat? Amb aquesta idea, l'Ajuntament d'Olot, els paradistes i el cuiner Pere Planagumà han creat una gamma de 6 productes que dona una segona vida a aquests aliments. Els caps i les espines del peix, per exemple, es converteixen en un brou i en una sal amb garum marí, mentre que els ossos i els retalls de carn serveixen per elaborar un brou d'escudella. Gemma Canalies, regidora de Comerç.
18: Has de tenir, no, la figura d'uns placers amb un producte de molt bona qualitat, no, i que aposti, no, per aquesta economia circular, per la sostenibilitat i per voler fer també aquesta nova gamma de productes. Podríem dir uns placers amb una aposta real per un projecte de reaprofitament real.
17: Els productes s'elaboren en una empresa externa i es venen a totes les parades del mercat. Pere Planagumà és el xef que ha col·laborat amb el projecte.
19: Tot aquest producte és producte bo, és producte susceptible de ser cuinat, però que és una llàstima que, si el client no el vol, aquest producte hagi d'anar a la basura, no?
17: En els últims 6 mesos s'han venut 1.200 pots dels 6 productes que s'elaboren.
0: Són 9:15, obrim l'àrea de servei.
8: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
20: Previsió d'algun xàfec que es pugui reproduir aquesta nit, aïlladament al Pirineu, però sobretot Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Entrar a la matinada, per tant, les primeres hores d'aquest diumenge, matinada, matí, estem parlant de les 4, 6 de la matinada fins allà al migdia, hi ha risc de pluja localment forta, estem parlant de caràcter local, nivell 3 sobre 6 a la costa tarragonina, bàsicament Costa Daurada i prelitoral. Ens referim, doncs, a aquest avís del Meteocat, de pluja que pugui deixar més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Sobretot tarragonès, Baix Camp, el Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d'Ebre. Bé, doncs en aquests llocs hi ha risc d'alguna pluja forta, d'algun aiguat, difícilment passarien de 20-30 litres, quan venim de la nit passada, aquests aiguats històrics de més de 100-140 litres, que és el cas del Vendrell, de Torredembarra, on hi ha hagut el rècord de pluja dels últims 26-27 anys, des del 1999, en xarxes oficials del Meteocat. El Vendrell, 146 litres. La zona de Torredembarra han superat els 136 litres per metre. Són aiguats realment històrics. A Calafell, 109. A Tamarit, 68. A Tarragona, 49. Però bé, és cert que llocs on no hi arriba la xarxa oficial de pluviòmetres, hi ha pluviòmetres no oficials, fins i tot de xarxes d'afeccionats, on han recopilat més de 200 litres per metre quadrat. És el cas de Roda de Barà. Demà un dia, doncs, variable al sud, més sol a Girona, Costa Brava, Maresme al matí, algun ruixat de tarda al Pirineu i Prepirineu, també cap a l'Ebre, poca cosa, i la temperatura una mica més alta, màximes de 28 a 33 o 34. Insistim que la calor és la que toca aquesta època de l'any, però la pluja podria ser localment intensa a la Costa Daurada la propera nit.
8: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: La Colla Vella, els Verds i la Jove de Tarragona actuen aquesta tarda a la Diada de Festa Major del Catllà. És una de les grans cites castelleres del mes d'agost. Tenim l'última hora des del Catllà amb en Josep Almirall. Bona tarda.
21: Bona tarda, diada extraordinària al Catllà. Som a punt, atenció, de veure 12 games extra en una mateixa actuació. Som a la ronda de pilars, hem vist ja el pilar de 8 descarregat dels castellers de Vilafranca i només un castell a mitges. L'estrena per part de la colla Jove Xiquets de Tarragona, David Prats, del 4 de 9 amb l'agulla.
22: Un Catllà de somni, la Jove de Tarragona que ha carregat el 4 de 9 amb l'agulla en la tercera ronda, però abans ha descarregat el segon 5 de 9 de l'any i el 5è 2 de 9 de la temporada. Han anunciat el pilar de 8 per acabar aquest Catllà de somni.
21: La Colla Vella dels Xiquets de Valls, que també en aquests moments està muntant el folrejat del seu intent de pilar de 8, també extraordinària la Colla Vella, que haurà firmat la millor actuació avui en aquesta plaça.
22: 4 de 9 net ha estat el castell més destacat en la segona ronda, el tercer de l'any, que han executat brodant a la perfecció. De sortida han descarregat el 5 de 9, el quart de l'any, i en la tercera ronda han ofert un 4 de 9 amb el pilar èpic, el tercer d'aquesta temporada.
21: La Colla Vella, després dels dubtes de la Bisbal, ho ha tornat a fer, i els castellers de Vilafranca, actuació impecable.
22: Els Verds hi han acabat la seva participació al Catllà, 3 de 9 amb l'agulla de sortida, 5 de 9, 4 de 9 amb l'agulla i pilar de 8, un pòquer de gamma extra, i atenció perquè demà la Diada de l'Arbós poden afrontar el segon 3 de 10 de l'any.
21: Doncs a l'espera de veure com va aquest pilar de 8 de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i també veure el pilar de 8, el segon que provarà aquesta temporada la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Això és tot des del Catllà.
0: Gràcies, Josep, gràcies, David, que tingueu un bon vespre.
21: Bon vespre.
22: Bon vespre.
0: Puigcerdà celebra aquest cap de setmana la tradicional festa de l'Estany, una de les dates més assenyalades de la capital cerdana. Una festa que aquest any celebra els 140 anys de la primera edició. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
1: La Festa de l'Estany va néixer el 1886, quan Puigcerdà començava a despuntar com a destinació d'estiuejants i es va voler crear una celebració per començar a acomiadar les vacances amb una desfilada de carrosses que amb els anys s'ha acabat convertint en una segona festa major. Carlos Rodríguez és antropòleg i president de l'associació La Tribu.
3: Al principi, evidentment, al segle XIX, eren carrosses més d'aquestes èlits, no? De pintors, d'intel·lectuals, que feien carrosses de tipus floral, i relacionades també amb temes al·legòrics, però a poc a poc doncs, aquesta festa i les carrosses van anar passant al poble, no? La gent d'aquí. I ara mateix doncs, són les associacions culturals qui les fem i qui, doncs, cadascuna, no? Amb la seva manera i la seva bona traça, doncs, ho intentem fer com puguem.
1: Unes carrosses que, com en un petit carnaval d'estiu, tenen temàtiques diverses, moltes relacionades amb fets d'actualitat i amb un punt

0: per viure-la des de dintre. I llavors, des del desembre o així, que ja estem treballant en obrir la nova associació, portem una feinada a sobre, fent estatuts, creant-ho tot per poder estar aquest diumenge gaudint de la rua.
1: Les desfilades de carrosses de diumenge són els actes centrals d'una festa que al llarg de 4 dies també té altres elements ja tradicionals, com la travessia de natació del llac o la representació de la llegenda de la vella de l'Estany, a més de concerts, espectacles i activitats familiars.

0: I indignació als ports catalans perquè la Unió Europea no permet pescar més gamba vermella fins a finals d'any. La gran majoria de barques ha esgotat ja les quotes assignades pel 2026, justament en un any en què hi ha una població extraordinària d'aquesta espècie. El desànim és generalitzat perquè precisament aquesta gamba és la principal font d'ingressos dels pescadors. Anem cap a Vilanova i la Geltrú, on hi tenim la Montse Gené Riba.
1: Només una de la vintena de barques d'arrossegament del port de Vilanova encara pot pescar gamba vermella. La resta ja han pescat tota la quota que la Comissió Europea els deixa pescar aquest any, un màxim de 730 tones. A les 3 de la tarda, com cada dia, tornen a port les barques d'arrossegament. Ens hi acostem per saber com ha anat la pesca. La tripulació de l'Avi Salvador, una de les barques més grans, comença a baixar caixes mentre parlem amb el seu patró, el Marc Pons.
2: Ara que has arribat de tot el matí pescant, quanta gamba portes?
3: No, gamba cap, no en portem. De fet, hem acabat la quota, nosaltres. La vam acabar ja fa un mes i mig. I mira el que queda d'any. Sabem on n'hi ha perquè naveguem per sobre, però clar, de fet l'anem esquivant. Anem a treballar esquivant la gamba. La gamba n'hi ha molta i no podem agafar-la. I ara fem el contrari. Anem a buscar lluç, anem a buscar món, anem a buscar raps, quan no és necessari.
1: Per Nadal es reserven un 10% de la quota per poder tenir gamba vermella pels àpats nadalencs. Els pescadors es queixen de tants límits per agafar la gamba vermella, límit de tones i límit de 130 dies de pesca a l'any. Unes limitacions que, segons els pescadors, no es justifiquen ni per sobreexplotació ni per problemes de reproducció d'aquesta espècie, que aquest any és molt abundant. El patró major de la confraria de Vilanova i president del grup de acció local pesquer de la Costa Central, Jaume Carnicer, denuncia que amb aquesta pressió sobre la gamba vermella, Brussel·les dona l'estocada al sector pesquer.
4: És una manera d'intentar atacar el sector, aviam si d'alguna vegada doncs, desapareixem, i si ni així les empreses doncs, van plegant, doncs, buscarem una altra manera, que és atacar-la directament allò que els dona la major sostenibilitat i la major rendibilitat.
1: En els últims anys han plegat un 40% de les barques de la costa de Barcelona. Les estadístiques de la gamba vermella mostren el descens continuat de les captures pels topalls imposats des d'Europa, una realitat poc atractiva que desincentiva els joves. Per tot plegat, les confraries acusen la Unió Europea d'accelerar la fi del sector i la deslocalització d'empreses cap a la costa africana.
4: Amb aquestes condicions és molt fàcil que això acceleri, que cada vegada hi hagi menys embarcacions i que cada vegada hi hagi menys pescadors. Això què farà? Que la Unió Europea serà depenent de molts productes que venen de fora sense cap tipus de control al qual estem sotmesos nosaltres.
1: I això genera molta impotència. Sentim què diu el Marc Pons.
3: A Mercabarna entra gamba d'Argèlia i n'està pescada al Mediterrani, eh? Si tenim producte aquí de casa i no el podem portar en terra i resulta que entra gamba d'Argèlia, que no tenen quota, no tenen res i la venen aquí a Mercabarna, hi ha coses que no tenen sentit.
1: Ara ja pateixen per una possible nova reducció de cara a l'any que ve.

0: Esports.
1: Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. D'aquí a poc més de 30 minuts, l'Espanyol rep el Real Madrid a l'RCD Stadium. El partit començarà a 9:45 del vespre, un Espanyol que sortirà amb Dimitrovic a la porteria, Omar, Unai Núñez, Riedel i Hinojo a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, a les bandes Calatrava i Dolan, Javi Hernández a la mitja punta i Roberto com a referència ofensiva. Mentrestant, el Real Madrid, que juga el seu primer partit de la temporada, surt amb Courtois a la porteria, Dumfries, Konaté, Hausen i Carreras a la defensa, Valverde, Bernardo Silva, Arda Güler i Bellingham al mig del camp, Adal, Vinícius i Mbappé. Aquest partit el podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Més coses, un partit acabat a la primera divisió, l'Atlètic Club 1, Sevilla 3. També tenim en joc un altre partit a primera, és el

0: València 0, Celta 0 al minut 17 de la segona meitat. Demà juga el Barça al camp de l'Elx a partir de 2:15 del vespre. A la prèvia d'avui, el tècnic Hansi Flick ha parlat del lateral Alejandro Valde i li ha llançat un avís.
1: Why is it difficult? It's a difficult question, really, because Balde...
2: És una pregunta difícil perquè Balde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i què ens poden... i que ens poden donar al màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres.
0: En aquest mateix sentit, Flick ha elogiat Joao Cancelo i ha afirmat que estarà disponible per demà, mentre Rodri encara no debutarà. El tècnic alemany ha explicat que el pla amb el migcampista madrileny és que s'incorpori al grup a partir de dilluns. Pel que fa a la resta d'actualitat, Hansi Flick no ha volgut parlar ni de Julián Álvarez ni de la necessitat d'un nou i ha reconegut que els mundialistes potser encara no jugaran els 90 minuts.
1: I don't speak about players from other teams. So...
2: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco i jo parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
1: Only Deco and I and few people knows exactly what we want.
0: I també avui Simeone, el tècnic de l'Atlètic de Madrid, ha parlat sobre Julián en la prèvia del partit de l'equip Metalacer, que rep demà al Villarreal.
3: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy. Para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo. Lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro y mientras estén en el Atlético de Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: A segona, el Girona ha fet oficial el fitxatge del central portuguès Mauro Furtado. Té 18 anys, signa per 5 temporades fins al 2031 i arriba procedent del Benfica.
5: El que més em va treure del projecte del Girona és que és un club on puc créixer com a jugador i persona i que dona oportunitat als joves. Sóc un defensa que li agrada tenir la pilota, li agrada jugar lliure, sóc fort, ràpid, tinc bona passada i crec que és això.
4: Trescat Info.
0: Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta de ciclisme, una contrarrellotge individual de 9 quilòmetres i vestirà el jersei vermell de líder. Pogacar ha guanyat amb només 9 centèsimes de marge respecte al segon classificat, l'anglès Ethan Hayter.
6: Red is really nice color. I think that 0.09.
7: El vermell és un color molt maco. Crec que aquestes 9 centèsimes les he aconseguit quan passava pel meu apartament, que era la part més tècnica, i jo hi passo molts dies per allà. Evidentment és molt diferent quan estàs en cursa, però crec que m'ha ajudat molt.
6: It's super well, so I think this helped me a lot today.
0: Pel que fa a la resta de favorits a la general, Joao Almeida ha arribat a 18 segons, Roglic a 22, Skelmius a 29, Enric Mas i Carapaz a 33. Demà, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosc.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Mourinho ha tornat 13 anys després. Avui torna a seure's a la banqueta del Madrid. A Madrid diuen que ha canviat, que el seu tarannà ara és més conciliador. Potser és l'edat. I el madridisme vibra amb el seu retorn. El seu estil els enganxa. Avui a Cornellà al Prat veurem com és el nou Madrid de Mourinho i, sobretot, si realment ha canviat tant.
1: Tot gira amb David Clopés.
0: Bona nit, les 9, i obrim les portes del Tot Gira. Des d'ara i fins a la 1 de la nit per fer la transmissió del partit estrella de la jornada. Espanyol-Madrid. L'Espanyol rep el Madrid amb la moral alta després del 3-0 de la setmana passada davant del Llevant. Avui amb Mourinho, Mbappé, Vinícius, Diomandé, Bernardo Silva i companyia. Un test de màxim nivell per posar a prova el nou Espanyol. Tot Gira fins la 1 amb l'Espanyol-Madrid, però també amb la prèvia de l'Elx-Barça de demà i tot l'esport en directe. Pogacar ja és líder a la Vuelta. Cap a Cornellà, obrim transmissió.
2: Història.
3: Valverde, que podrà penjar cap a l'interior, lo sala i gol!
4: Van marcar gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Gol de Cobos!
2: Rebel·lia.
4: Ajuda Jonathan!
2: Sentiment.
4: Burri, burri, burri, burri, burri, burri. Hasta el burri se mudó.
5: Final ara. Explota. L'RCD Stadium. L'Espanyol ho té a tocar. Tornarà a Europa.
2: Fidelitat.
5: Èpica. Això és el que necessita l'Espanyol. Èpica. Guanyant en l'últim sospir.
2: Orgull perico.
5: Déu i ajut, hem hagut de suar sang, suor i llàgrimes, però ho hem aconseguit. Un cop més, l'Espanyol ha demostrat que és especialista en superar adversitat.
2: Aquí comença la transmissió de l'Espanyol.

0: Tot gira amb el Marçal Turu i el Joan Arroyo, el control tècnic i musical, l'Anna Hernández de la producció, el Víctor Rodríguez del Joan Massana i el Xavi Vall, que no falti, el control central, sempre hi és el Xavi Vall. El Xevi Soler de Vistaire. Hola, què tal, Xevi, com estàs?
1: Molt bé.
0: Segona jornada de Lliga a primera, una segona jornada que va començar dijous amb el Betis 1 a la Alavés 1. Ahir, segon partit amb victòria del Villamedín del Betis per 1-0 contra la Reial Societat, i aquesta tarda un marcador definitiu contundent, eh? Ha perdut l'Atlètic Club 1-3 davant del Sevilla Sant Mamés. És veritat que l'Atlètic ha jugat amb 10 durant bona part del partit. Ha estat el primer partit de l'Atlètic en aquesta Lliga i derrota clara davant del Sevilla, que ja havia jugat el cap de setmana passat en la primera jornada. I des de 8:15, un partit, Xevi, en joc a Mestalla, jugant València i Celta, dos equips que també s'estrenen avui a la Lliga. Com va el partit?
1: Ara, el minut 25 de la segona meitat, l'acaba de tenir el València amb Danjuma, que l'ha enviat als núvols. València 0, Celta 0.
0: El partit que tanca la jornada d'avui dissabte és l'Espanyol-Madrid. El Madrid debuta, primer partit oficial de la temporada del nou Madrid de Mourinho. L'Espanyol, amb la moral alta, els espera avui a l'RCD Estàdio. Vinga, entrem a l'estadi. Sergi Andreu, Sònia Olear, amb l'assistència tècnica del David Mendoza. Què tal? Com esteu? Bona nit.
2: Bona nit.
0: I a l'estudi, Marc Maiola, Dani Ballar, Sara Jiménez. Què tal? Com esteu? Bona nit.
3: Molt bé, bona,
4: hola,
3: nit.
4: Bona nit.
0: Content de retrobar-vos. Ara ha estat un moment d'allò d'abraçades. El Maiola, que sempre arriba on time.
3: I estava aquí.
0: El segon.
3: Estava mirant el Dortmund Bayern.
0: I entra, Bayern. Mentre comencem el programa, ja abraçant.
1: L'abraçada entre Maiola i Ballar
0: cops les
1: semblava Son Goku i...
0: Que no us veu veure la setmana passada,
3: que no,
1: no
3: us
1: veu
3: veure.
1: No,
5: ens
1: en
5: no,
1: jo estava aquí.
5: A distància. Qui està més fort, Xevi? Qui està més fort?
0: No, no sé.
1: Has patagat?
0: Les vacances li han provat a Marc Maiola perquè torna encara més fort.
1: Dos superguerrers de l'espai.
3: A part, ve amb una samarreta blava que li prova molt bé a la cara. Estàs fantàstic.
0: Jo no hi era la setmana passada, deixeu-me que ho digui. Content de retrobar-me també amb la Sara Jiménez. Sara, molt content que siguis amb nosaltres una temporada més.
4: I jo estic molt contenta, tot i que hi hagi gent a l'estudi, com el Dani Ballar, que m'han arribat veus...
3: Ara.
4: Que bé, la temporada passada, la segona volta, quan l'Espanyol no estava gaire bé, doncs va insinuar que m'havia borrat una mica.
3: Vine, Sara, que t'abraçarem molt fort.
1: No, Sara.
4: Jo no estic tan forta, eh?
0: Ell sempre diu que tu ets allò una mica... ocell de malabarany, que
4: sí,
0: portes
4: sí.
0: mala sort.
4: Sí, sí.
0: Però de moment l'altre dia hi eres i va guanyar l'Espanyol 3-0.
4: I no va dir res, eh?
0: No, que no sigui jo.
1: Temporada nova, història nova. Per la Sara, sobretot.
0: Molt bé. I avui, com un servidor, també torna de vacances la col·legiada, la nostra àrbitra, la Carla Borràs. Què tal? Bona nit.
6: Bona nit, David.
0: Com portes el jet lag?
6: Prou malament, però no passa res.
0: Que acabes d'aterrar? Vens de l'aeroport
6: o què? No, però porto dues nits i no n'he dormit cap de bé.
0: Bé, doncs avui potser tampoc dorms.
6: No, esperem que sí.
0: Perquè tindrem emocions fortes. Va, ara parlarem dels 11, però abans, Sònia Olear, avui és un partit gran, venint de victòria convincent. Quin ambient tenim a l'estadi?
7: Doncs molt bon ambient. La veritat és que ja fa estona que des que s'han obert les portes hi ha hagut molt moviment a les grades de Cornellà al Prat i que ja es veuen moltes cadires ocupades. Per tant, hi haurà una molt bona entrada.
0: Quants socis té ara mateix l'Espanyol aquesta temporada?
7: Doncs mira, encara no arriba a la xifra de la temporada passada, però atenció, perquè de socis n'hi ha 35.669, d'abonats 31.223, amb dades actualitzades. De calentetes, acaben de sortir.
5: Torna-les a dir, perquè és que són dades, no perdem la perspectiva, eh? Molt, molt bones, Sònia?
7: 35.669 socis, 31.223 abonats, i bé, no és rècord encara.
0: No és rècord encara, però pinta que podem assolir-lo, no?
3: No hi ha més abonats perquè el club no vol.
7: Exacte, perquè està aturat. Exacte. Sí, està tancat momentàniament.
5: Estem a 1.500 socis del pic del moment en què vam... assolir més socis la temporada passada.
7: 37.107 van ser la temporada passada.
0: Això demostra que la gent està endollada, que té ganes d'aquest Espanyol, que va començar guanyant 3-0 al Llevant, amb dos gols de Roberto, a veure Roberto si torna a sucar. Això d'avui és un Espanyol-Madrid, és un partit top al tot girar. Presentem els 11s amb qui juga l'Espanyol, Sònia, avui per rebre el Madrid.
7: Dimitrovic a la porteria, la defensa Omar, Riedel, Unai i Hinojo, el doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta per Cala, banda esquerra esquerra per Dolan, més avançat Javi Hernández i en punta Roberto.
0: És el mateix 11 de la setmana passada,
7: exactament,
0: oi?
7: Exactament el mateix, mateixos. No fa cap canvi.
0: Pensaven que potser, ara ho comentarem, podia entrar el serbi, el central serbi, nou fitxatge. Com volien sí. dir, per cert?
7: Derkusic.
0: Per allò del tema físic i controlar el Madrid, però no, manté a Riedel. Recordeu que Cabrera encara ha sancionat, no és avui a l'11. Ara ho comentem. Abans, l'11, el primer 11 de Mourinho a la Lliga, el primer 11 oficial del Madrid.
7: Courtois a la porteria, la defensa Dumfries, Housen, Konaté i Álvaro Carreras, Bernardo Silva i Fede Valverde al doble pivot, per davant una línia de 3 amb Guler, Bellingham i Vinicius i en punta Mbappé. Això vol dir que hi ha 3 debuts, el de Dumfries, Konaté i Bernardo Silva.
0: S'esperaven més fitxatges, dels nous fitxatges, dels 6 fitxatges que n'entressin més, finalment són 3. Juga Bellingham, exacte, que era... molts a Madrid pensaven que avui seria suplent, doncs bé, Bellingham sí que és titular. L'àrbitre del partit, Carla.
2: L'àrbitre és José María Sánchez Martínez, que és internacional, un vell conegut i amb molta experiència, i és la segona vegada que xiula un Espanyol-Madrid, i la primera va ser el 2018, que va guanyar l'Espanyol 1-0, així que esperem...
5: perquè aquesta és bona, eh?
0: Doncs ara sí, bona dada. Sí, sí. Fa no res ha parlat Manolo González, ara el sentirem, a Dazón La Liga, que és qui fa la transmissió televisiva, però abans, Marc Maiola, repetir l'11 et sembla bé?
8: Sí, va estar bé l'Espanyol en el primer partit. I a més, vam veure aquest canvi tàctic respecte a la temporada passada, que l'Espanyol sempre construeix amb 3, però l'altre dia ho va fer amb Hinojo tancant com a tercer central amb Núñez i Riedel i Omar tenint una mica més de volada a la dreta. Per què ho dic? Perquè el carril dret del Madrid amb Dumfries és molt poderós en atac. Dumfries és un jugador que sorprèn arribant de segona línia. Si tu fixes aquesta posició amb Hinojo i ets més conservador per entendre'ns a l'esquerra, crec que ho pots defensar millor.
0: Els nous, els que venen de sessió, Hinojo i Javi Hernández especialment, van estar molt bé, Sara. Bueno. Per tant, està bé que repeteixin. Aquí teníem el dubte amb el tema dels centrals. És el Madrid qui està al davant. Repeteix Riedel. A tu també t'agrada l'11?
9: Sí, m'agrada molt pel que vam veure la primera jornada. Jo crec que després de la sortida de Carlos Romero, que va ser la sortida més important de l'Espanyol, doncs saber que Hinojo, tot i ser un jugador diferent, va fer un molt bon partit i va començar molt bé l'equip. Javi Hernández també va estar molt bé defensiva i ofensivament, i crec que hi ha jugadors que aniran a més. Roberto també va començar amb molt bon peu i amb la lesió de Quique García és important que els gols arribin. Jo crec que va estar molt bé l'equip, que la imatge que va donar va ser molt bona i que si hi ha un moment per enganxar el Madrid, que sigui a principi de temporada, perquè mai se sap.
3: Mira si ho van fer bé els debutants, que el trofeu de Mijarque van ser ells dos, que es van emportar 3 i 2 punts. I només un punt, Roberto, que va fer 2 gols. Exacte. Que va ser com un vaticini de fer-li un llacet vermell perquè se l'emporti.
8: Se'ls va emportar Hinojo els 3? Hinojo va guanyar els 3 punts? Te'n recordes o no?
3: Va ser Javi Hernández.
5: No, Javi Hernández, 3-2 punts,
3: Roger Hinojo.
8: La campanya que vaig fer per Hinojo no va donar fruit.
3: Bueno, és que no estaves aquí. Jo la vaig fer més fort.
0: Manolo González acaba de parlar de Zona la Liga, el recuperem.
10: Manolo González, ¿qué tal, Manolo?
11: Hola, buenas tardes.
10: Bueno, ¿qué esperas del partido? Repites 11, lo que funciona no se toca, pero claro, hoy está enfrente el Real Madrid.
11: Bueno, realmente, a ver, el equipo estuvo bien el otro día. El rival, lógicamente, es un rival muy potente. Pero bueno, también es verdad que hay que premiar a la gente que lo hace bien, hay que darle continuidad. Porque tampoco tenía mucho sentido cambiar muchas cosas solo porque viene Madrid. El mensaje que le mandas al jugador pienso que tampoco es bueno.
10: Alberto, ¿qué tal, Manolo? ¿Cómo estás? Precisamente, enhorabuena por la victoria del otro día. Precisamente te quería preguntar por ese Dolan, Cala y Javi Hernández. Son 3 jugadores de perfil creativo. A mí me encantó Javi en la jornada 1, entiendo que a ti también. ¿Has pasado por tu cabeza la opción de reforzarte un poco más, ser un poquito más conservador hoy que venía el Madrid? ¿O has tenido claro que había que repetirlo del otro día contra el Levante?
11: No, tenía bastante claro. Al final... no te garantiza nada el... A lo mejor reforzarte, ¿qué quiere decir reforzarte?
10: Un pivote ahí más.
11: Sí, pero
10: medio.
11: A lo mejor lo que hace es perder más balones. Yeah. Lo que digo siempre, hay veces que hablamos del pivote defensivo y a veces hay pivotes defensivos que pierden más balones de los que recuperan. Otras veces es mejor tener gente con un poco más de pie. Si sabemos que Javi nos va a dar trabajo también y Cala igual y Dolan igual porque te lo van a dar, pues oye, pienso que es mejor arriesgar, entre comillas, pero bueno, creo que repito lo mismo de antes, que al final el mensaje que mandas al jugador es que si lo hace bien, también tiene continuidad.
10: Y con respecto a Javi, perdona, que a Español en los últimos años yo creo que le había faltado una figura ahí para jugar entre líneas, a espalda de los pivotes rivales, y Javi te lo puede hacer. O sea, ¿cuál es el techo del chaval y cuál puede ser su crecimiento este año?
11: Bueno, pienso que lo primero es tener tranquilidad con él, que al final va a tener partidos malos, porque por desgracia todo el mundo los tiene. Entonces, tener calma con Javi. Yo tuve la suerte de tener el filial. Pienso que los 2 años de cesión como Abauza, como Hinojo, les han ido fenomenal. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que tienen margen de mejora. Ha venido mucho mejor a nivel físico, a nivel condicional también de cómo estaba antes. Y se ha dado cuenta que para jugar a fútbol, aparte de todo lo bueno que hace, hay que competir y esto lo está haciendo fenomenal. Él a nivel de colocación y posicionamiento es bueno, con los controles orientados los tiene maravilla, entonces bueno, tiene muchas cosas positivas.
12: Y mister, ha podido ver poco al Madrid de Mou, porque ha tenido pocos partidos de pretemporada, pero ¿qué piensa usted, qué cambios puede haber del Real Madrid del año pasado a este?
11: Pienso que tienen muchas más soluciones. Al final, el traer a Diomandé te da a tener dos extremos puros con amenaza. Tiene a Carlos Espí para atacar un bloque bajo, que el año pasado ellos no tenían esa referencia, como era Joselu hace unos años, por ejemplo. Y creo que cuando le defendían muy en bloque bajo tenían más problemas. Pues bueno, al final creo que es un equipo que va a tener muchas soluciones, que una plantilla mucho más compensada que un año atrás. Y bueno, pienso que si era potente ya siempre, ahora va a ser mucho más potente aún.
13: Mister, no se puede elegir cuando se enfrenta uno a un grande como el Madrid o el Barça, pero quizá a principio de temporada, que están todavía con sus ajustes, entre comillas, con las chanclas, porque han empezado más tarde la temporada, quizá sea el momento bueno para enfrentarse a un Madrid.
11: Nunca lo sabes. Nosotros le ganamos hace dos años, que venían líderes, el mejor momento, nunca lo sabes. Al final también me preocupa lo que dije ayer. Me preocupa mucho cómo estemos nosotros, que el equipo tenga personalidad, que esté bien. Saber que queremos tener balón, pero va a ser muy complicado tenerlo contra un equipo como el Madrid. Pero cuando tengamos, que tengamos personalidad y criterio también.
13: Muy bien, mister. Mucha suerte hoy, mucha suerte en la temporada y hablamos después del encuentro. ¿Qué tal ha ido?
11: Perfecto, muchas gracias.
0: Manolo González, a Dazón, la Liga, fa no res. Explicava això, les seves sensacions abans d'aquest partit. Ara també comentarem l'11 del Madrid. No juga Diomandé. Què vols dir, Ballar? Em mires fixament.
14: No, però bueno, si em dones pas et diré que avui he dinat amb Javi López i em deia de Manolo que li encanta perquè cada cop que parla, parla de futbol pur. O sigui, que és un entrenador senzill de poder-lo escoltar perquè sempre t'aporta coses, sobretot fent referència amb aquesta hydration break que va haver-hi en el partit del Llevant, que va donar dos o tres solucions.
0: Tant de bo aquestes pauses les tinguéssim tot l'any i poder sentir a través dels micròfons el que diuen els entrenadors.
15: Però tu vas criticar una mica, a la pausa d'hidratació.
14: Jo vaig criticar el lèxic.
0: Sento xiulets a Cornellà, per què, Sònia?
7: Perquè marxen els jugadors del Madrid cap al túnel de vestidors.
0: Molt bé. Sensacions generals. Abans d'aquest Espanyol-Madrid, hem obert una enquesta al nostre compte d'ixis.com/totgira. Xevi, demanem molt fàcilment què farà avui l'Espanyol. Guanyarà, empatarà, perdrà?
1: Ara mateix l'opció perd. No són molt positius els nostres oients. És qui guanya amb un 66,1%. Les altres opcions estan empatades. Guanya i empat amb un 16-9.
0: Bé, és normal que hi hagi un punt de pessimisme. És el Madrid reforçat de Mourinho. Tots sou optimistes?
8: Sí. Jo penso que l'Espanyol pot competir perfectament. Jo he posat empatarà.
14: Ja som dos.
0: Sara, tu també?
9: Jo també ho crec, un empat.
0: Tu, Sergi, dius que també, sempre ets optimista.
5: Sí, i a més crec que avui empatarà l'Espanyol i per què no pot lluitar per la victòria.
0: Molt bé. Home, a veure, una dada per l'optimisme. Dels 7 últims partits contra el Madrid a Cornellà, l'Espanyol n'ha guanyat 3.
5: Sí, senyor.
0: 2018, 1-0, gol de Gerard Moreno, al 93. Sí. 2021, 2-1, gols de RDT i Aleix Vidal va marcar Benzema pel Madrid. I febrer del 2025, mireu el que va passar el febrer del 2025.
16: A veure si es pot desplegar la contra l'Espanyol. Avança Antoni Roca amb el pilot dels peus. Bon retall, se'n va cap dins. Encara Antoni Roca, l'obre per Tejero. El doble per fora, Omar. Cap a ell de la pilota, ja és dins de l'àrea. El segon pal.

0: se senten uns cops que són els clàssiques botifarres del Ballart, no sé cap aquí. Gol de Romero al 85, te'n recordes, Ballart, o no?
1: Com
0: no fa bastant, això, eh? No
1: encara
0: fa
1: em fa mal el braç de les botifarres que li feia a l'Oriol.
0: Mira, i he anat a buscar també, ja que ens hem de posar optimistes, ara ho fèiem referència, aquell 1-0 en gol de Gerard Moreno al 93, 2018, així una rebalau dalt.
2: Evidentment que guanyar seria boníssim, però un empat amb el Madrid tampoc és tan mal resultat, eh? No sé què us sembla,
3: vaja. És un bon resultat.
4: És un bon resultat.
3: I més des d'on venen.
4: Exacte. Sabent d'on venim, amb la imatge i tot plegat, és un bon resultat.
2: Però atenció, que no s'ha acabat. Gerard, bona pilota a la dreta. Sergio García, aixeca el cap Sergio. Centrada a l'interior, remata Gerard.
0: Aquí el Ballar no feia botifarres, eh? Però també cridava. Bé, dos victòries relativament recents i a última hora, Sergi, eh? Tu també hi eres aquell dia,
5: sí,
0: a peu de camp, en aquest cas.
5: Sí, perfectament, d'aquesta de l'Eudald, pell de gallina, amb aquest gol de Gerard.
0: Sí, sí.
5: I també recordava, evidentment, aquesta que s'ha recuperat també amb el gol de Romero de la temporada passada. Bé, no, de la temporada passada no, de l'anterior.
0: Sí, exacte, febrer del 2025.
5: Exacte, de la temporada 24-25. Jo crec que el Madrid, en general, l'Espanyol, ja que ha estat fases o anys en què no li ha pogut rascar poca cosa, eh? però a l'Espanyol se li dona molt millor el Madrid que el Barça.
0: Mira, la temporada aquella en què guanya l'Espanyol 1-0 un gol de Gerard Moreno al Madrid, el 2018, sí, també guanya el Barça, diria. A la,
5: sí,
0: Copa.
5: Aquella temporada,
1: sí,
5: és...
1: No.
0: A la Copa.
1: Sí, en Lliga Copa, sí. No guanyem mai a Cornellà al Barça.
0: A la Copa va ser.
5: Sí, sí, sí, va ser la Copa amb un gol de Melendo.
0: Melendo,
5: sí,
0: oi?
5: Sí,
0: Melendo,
5: exacte.
1: Tinc molta calor. No sé si és perquè estem celebrant tants gols, per les abraçades.
0: No, perquè hi ha molta gent a l'estudi. Ara tocarem la temperatura.
1: Estem a 24
0: graus. Madrid, Orfeo Suárez, què tal? Com estàs? Bona nit.
1: Vine amb banyador.
0: Aquí d'entrada estem amb optimisme, eh? Però perquè som optimistes de mena. Escolta'm, l'11 del Madrid, què et sembla? Menys cares noves de les que potser s'esperaven, no, a Madrid, dels nous,
6: sí,
0: fitxatges?
6: Sí, sí, sobretot per al Diomandé, no? El fitxatge més car que ha fet el Madrid a la seva història. I és cert que va arribar fa... Bueno, no gaire temps, però bueno, s'esperava que fos titular, no? Mm. Jo crec que és un 11 una mica experimental, però hem de veure com es posen al camp els jugadors, no? Perquè jo crec que el primer 11 és un 4-4-2, no? Amb el Guller i amb el Bellingham al centre del camp, no? També amb el Bernardo Silva i el Valverde, però hem de veure si el Guller juga a la dreta, si no. Jo crec que aquest primer 11 és una mica experimental i hem de veure un Madrid amb el seu fitxatge més car, no? I amb els altres jugadors que han arribat.
0: Mm, clar, molts pensaven a Madrid que Guller jugaria a la mitja punta, que Bellingham potser que li falti rodatge per venir del Mundial seria suplent i cauria a la dreta Diomandé, però no. Bellingham, no sé si per un tema de galons, ja el col·loquen al primer 11.
6: Sí, jo crec que el Mourinho ha vist els entrenaments, l'estat de forma del jugador, i si l'ha vist bé, doncs ja juga directament. L'assumpte és que jo, bueno, era de la idea que si entrava el Bellingham no jugaria el Guller i el que trobem és el que no juga és el Diomandé, no? Això dic. Em sembla que serà un primer 11 experimental, però si li va bé hem de veure com acabarà d'acoplar les peces, no? Ja coneixem el dèficit del Madrid al centre del camp, ja coneixem el que ha passat amb el Rodri, i aquest és una mica el sudoku que el Mourinho ha de resoldre, i jo crec que anirem una mica jornada a jornada fins a veure, potser dintre de 2 o 3 setmanes, quin és realment a l'11 del Madrid. Jo crec que aquest encara és experimental, no tenim encara el Cucurella, bueno, jo crec que no està el Tchouaméni, que serà un jugador fixe, és a dir que bé, comença una mica a poc a poc amb un 11 experimental, i jo crec que amb un 4-4-2, que tampoc serà, en la meva opinió, el sistema que utilitzarà el Madrid al llarg de la temporada.
0: Et vull preguntar per Mourinho, Orfeo. Tinc la sensació, sí, que Mourinho de moment ha esvaït els dubtes entorn a la seva figura. Va haver-hi dubtes en el seu fitxatge, amb tothom ho veia tan clar. Potser amb un perfil més aviat baix durant aquest estiu. El club estan contents amb ell, això ho han dit. Creus que el madridisme també està content i que ja, per tant, dona per bo el seu fitxatge?
6: Bé, jo crec que hauria agradat més al madridisme que arribés al Jurgen Klopp, hauria agradat molt que arribés al Rodri, no? No dic hauria agradat més al Madrid del Riquelme, no? Del candidat que va perdre davant el Florentino, però jo crec que hauria agradat més una altra opció, no? D'un entrenador, diguéssim, més actualitzat. Bueno, i parlo del Klopp com figura que agradava una mica al madridisme. No arribant al Klopp, doncs el Mourinho connecta sentimentalment amb una gran part del Madrid i amb els fitxatges que el club ha fet, sobretot els fitxatges, diguéssim, una mica de jugadors experts, no? com el propi Cucurella, com el Dumfries, com el Konaté, encara que no ha tingut una bona temporada i gairebé no va jugar al Mundial amb França, no? Però jo crec que hi ha un compàs d'espera una mica per veure com comença el Madrid, no? Però de moment diria que, bueno, que hi ha una mica de confiança després dels partits de pretemporada en veure un Madrid més sòlid i que té un objectiu clar aquesta temporada. El club, l'entrenador i el president, que és la Lliga. Clarament, l'objectiu del Madrid és la Lliga. No pensa en aquests moments en Champions, sinó pensa en tornar a guanyar títols després de 2 anys que no guanya cap. I també una mica a desbancar una mica el Barça després de 2 anys. No?
0: Molt ràpidament, Orfeo, que em vaig cap al partit, mig centre n'arribarà en els 10 dies de mercat al Madrid o no?
6: Jo penso que no.
0: No, eh?
6: Jo penso que no.
0: Plantilla tancada. Bé, doncs
6: jo penso que no.
0: Ja en parlarem àmpliament un dia de tot el tema Rodri, cada dia se'n tindrem. Orfeo, content de saludar-te de nou al Tot Gira.
6: Serà una temporada divertida, jo
0: això
6: també,
0: segur,
6: molt content de continuar amb vosaltres.
0: Gràcies, Orfeo. Sentíem, mentrestant, de fons, a Cornellà Prat com anunciaven per megafonia els 11, tant d'Espanyol com de Madrid, òbviament l'afició de l'Espanyol celebrant els noms dels jugadors que ha triat avui Manolo. El refresquem, Sònia, amb qui surt avui l'Espanyol?
7: Dimitrovic a la porteria, a la defensa, Omar Riedel, Unai i Hinojo, doble pivot per Urco i Edu Expósito, Cal a banda dreta, Dol en banda esquerra, Javi Hernández al mig del camp i en punta Roberto.
0: I l'11 del Madrid.
7: Courtois a la porteria, la defensa Dumfries, Hausen, Konaté i Álvaro Carreras i mig del camp per Bernardo Silva, Fede Valverde, Guler, Bellingham i al davant Mbappé i Vinícius.
0: Molt bé, això és a punt de començar. Tindrem bona entrada, eh?
7: Molt bona entrada, molt bona entrada. Jo crec
5: Sònia, crec que els 30.000 espectadors.
7: Sí, fa molt goig l'estadi.
0: Per cert, Sònia, avui notícia. Miguel Rubio ha traspassat al Valladolid, eh?
7: Així ha estat traspassat al Valladolid. Va arribar, recordem, l'estiu passat. Ha jugat 14 partits oficials. El més destacat, el gol que va fer a la primera jornada amb l'Atlètic de Madrid la temporada passada. No ha comptat pràcticament gens per Manolo, ni la temporada passada, ni tampoc aquesta pretemporada. L'Espanyol es guarda un tant per cent d'una futura venda. Ha marxat traspassat tot amb la carta de llibertat, tot i que encara tenia contracte.
0: Per tenir el mapa clar, qui ha marxat aquesta temporada de l'Espanyol i quants diners ha ingressat l'Espanyol?
5: Mira, començo pel final, David. Ingressos zero.
0: Zero,
5: perquè han marxat 8 jugadors a banda de Miguel Rubio, que són Romero, Tarrats i Engonge, que estaven cedits. Aquests han tornat als seus clubs d'origen. Ha marxat Piquel, que acabava contracte, cost zero. Calero acabava contracte, i llavors hi ha un parell de cedits. José Salinas s'ha dit al Màlaga i Antonio Roca s'ha dit al Mallorca. N'hi haurà més de sortides. S'està treballant la de sortida de Rubén Sánchez. Si Rubén Sánchez no dona algun diner, diríem que aquestes 8 o 9 sortides hauran generat un cost zero al club blanc i blau.
0: Fitxatges, cares noves, i quan s'ha gastat l'Espanyol?
5: Sònia?
7: Doncs mira, l'única despesa són els 5 milions que han pagat per Àlex Calatrava al Castelló, la resta tots cedits, Harman que ve del Marley cedit, Moscardo que ve del PSG cedit, Unai Núñez que és propietat del Celta arriba cedit, i Darkusic que arriba del Zenit també arriba cedit.
0: No són fitxatges com a tals, però sí que són noves incorporacions que a més ho estan fent molt bé. Quins, recordem, són els cedits que ha recuperat l'Espanyol?
7: Doncs Javi Hernández, que va estar cedit al Miranda, Marcos Fernández, que va estar cedit al Ceuta, Rafa Bauza, que també va estar al Mirandés, i Roger Hinojo, que va estar cedit a la Cultural Leones.
0: I en els 10 dies que queden de mercat tindrem novetats?
5: Sí, jo crec que sí. David. Sí, sí. S'està treballant en l'arribada d'un extrem. Algú que pugui jugar...
1: Brian Zaragoza?
5: És un dels, noms que hi ha sobre la taula. Segons ens diuen, no és fàcil. Però sí,
1: ja
5: és un dels noms...
1: Ja trucaria a Mònic per facilitar una mica.
5: perquè em sembla que el Bayern se'l vol treure de sobre, l'Espanyol el vol cedit, i aquí està una mica l'estira i arronsa.
1: Aquest perfil seria molt interessant per això, un driblador, perquè l'Espanyol té quatre extrems de característiques molt diferents, però cap d'ells és driblador.
0: Doncs bé, li donem aquest marge aquests 10 dies a Monchi. Això és a punt de començar, surten amb protagonistes, citava el seu estimat Bayern de Múnich, el Marc Maiola. Doncs bé, el Bayern està jugant la final de la Supercopa Alemanya. Dortmund-Bayern, el Signal, i d'una part de Dortmund. Roger Serrat, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Tenim el descans, el partit?
8: Sí, és el Bayern qui guanya per 2-0 el Signal i d'una part. El primer gol ha estat de Nathaniel Brown al minut 30 amb una passada a la xarxa a assistència d'Olise. I ha estat el mateix Olise després d'una acció de classe mundial que ha fet el segon del Bayern al temps afegit de la primera part.
1: És estrany que no el veiem avui amb el Real Madrid, després de tot el que han publicat durant l'estiu. A mi em sorprèn
0: segueix amb el Bayern.
1: Cedit pel Madrid.
8: El Bayern és qui té el domini total del partit i hauríem de destacar la posició de Nathaniel Brown, que no només amb el gol, sinó que venia de l'Eintracht de Frankfurt jugant de lateral a l'esquerra i doncs avui ha jugat de mig centre.
1: No l'ensabonis.
0: Com sap el Roger que hi ha aquí el Marc Maiola, parlant bé del seu Bayern de Múnich.
1: Entra sempre que vulguis, Roger, explicar-nos.
9: Se t'ha notat tant que l'estaves ensabonant.
0: El descans, el partit d'aquesta Supercopa Alemanya, 0-2, es manté, per cert, l'empat a 0 a la Lliga a Mestalla, Xavi?
10: Sí, falta un minut pel final, ja estem al temps afegit. Sense gol, sense ocasions, València 0, Celta 0.
0: Salten protagonistes, així sona Cornellà. Això és a punt de començar, és un Espanyol-Madrid, és un partit top. Pausa d'un minut i comencem.
11: Torna la Lliga.
12: L'Espanyol continuarà primera una temporada més.
11: Torna el tot gira.
13: Ara sí, el Sabadell serà la segona.
11: Amb David Clopés.
14: Primera, l'any que ve, ho tornem a intentar.
15: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical amb Empar Moliner.
16: El Tast Vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
15: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, Tast Vertical a Catalunya Ràdio.
16: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
17: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
18: Oh, capità, el meu capità.
17: Pel·lícules que van guanyar estatuetes.
18: Ja no sé què em passa.
17: Però que, sobretot, van guanyar el pas del temps.
19: L'únic home que pot viure aquí és l'emperador.
17: Aquest estiu, històries de sempre i per sempre.
19: Això sona brillant.
17: Nit d'Òscars. Els dissabtes a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, la forma de l'aigua.
20: Vaig treure aquella cosa fastigosa del lloc d'un riu de l'Amèrica del Sud i la vaig dur fins aquí.
21: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
11: Estàs escoltant la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira.
0: 30 segons i seran dos quarts. Espanyol-Madrid, partidàs, l'estrena de Mourinho a la Lliga, torna a la Lliga Espanyola, a l'Espanyol, amb la moral alta i amb un estadi que fa patxoca, Sònia?
7: Espectacular l'ambient que hi ha avui a Cornellà, al Prat. La veritat que el moment de l'himne ha estat d'aquells que posen la pell de gallina,
5: Sergi? Sí, ambient de gala brutal. Brutal per ser també una segona jornada més d'agost. Sembla que vaja, sembla un partit de la Lliga avançada ja,
7: Sí.
0: Veig que aquest any ens posaran molt allò a la càmera subjectiva de l'àrbitre, Carla?
22: Sí, perquè sobretot els sortejos inicials, com està passant ara, i aleshores està molt bé perquè també es pot veure la perspectiva dels dos jugadors.
0: Recordeu, partit a DAZN la Liga, no hi ha opció d'àudio disponible amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio, però sí que podeu activar el sincronitzador de l'app de Catalunya Ràdio. Per cert, Xevi, un altre marcador. Estem pendents del Mundial d'Hockey Herba, Mundial Femenista, jugant la selecció espanyola davant l'Argentina.
10: Una de les millors del món, que és la selecció argentina, i ho demostra el primer quart. Està guanyant clarament Argentina 3-0.
0: I mira, tenim final a Mestalla, la primera divisió.
10: Els primers punts dels dos equips que no van competir a la primera jornada. Empat a 0 entre el València i el Celta.
0: Comença la Lliga forta. Comencem forts amb un Espanyol-Madrid. Tot teu, Sergi.
5: Vinga, l'Espanyol, que ve de guanyar 3-0 al Llevant la setmana passada i vol donar continuïtat a les bones sensacions i també, sobretot, als bons resultats. Servirà Roberto Fernández, cercle central. L'àrbitre mira els porters. Dimitrovic, Courtois. A la nostra esquerra, l'Espanyol, amb la indumentària habitual. El Madrid de blanc, evidentment, a la nostra dreta. L'Espanyol atacarà la porteria del Prat. El Madrid atacarà la porteria de Cornellà. Màxima expectació avui a l'RCD Stadium per aquest partit de la segona jornada. L'àrbitre mira el crono. Roberto a prop de la pilota. Comença el partit. Pilota enrere. Expósito obre la banda dreta. La rep Omar. Omar cedeix cap a Riedel. Riedel en horitzontal. Ja avança línies al Madrid. L'Espanyol juga en defensa. Hinojo pressionat per Güler. Li ha pres la pilota Güler a Hinojo. La té el Madrid a la punta dreta. Combina amb Mbappé el lateral de l'àrea gran. La torna per Güler. Güler pilota enrere. No hi posa la cama d'Olan. És banda pel Madrid a la punta dreta del seu atac.
7: Hinojo, que llueix avui el número 21, recordem, feia des de la temporada 21-24 que l'havia dut Nico Melamed, que no el duia ningú. Reuneix Roger Hinojo tots els requisits per lluir el dorsal de Dani Jarque, des de Benjamí, que és a l'Espanyol, jugador de la casa, català, de Sallent.
5: De fet, des que ens va deixar el malauradament Dani Jarque, només l'han dut dos jugadors.
7: Marc Roca, la temporada 2017 fins al 2020, i Nico Melamed, com et deia, de la 21 a la 24.
5: I ara Roger Hinojo, que durà l'esquena del 21. La pilota de jugar al Madrid en defensa. Pilota enrere, cap a Courtois, pressiona molt intensament Roberto. Això obliga Courtois a enviar pilotada llarga, que cau bombejada a prop del cercle central. Hi ha dos jugadors que van per terra. Un és Expósito. L'àrbitre, l'altre diria que és Güler. L'àrbitre no assenyala res, el joc continua, la pilota arriba a Dimitrovic, a l'àrea de l'Espanyol.
7: Era Güler, sí.
5: És Riedel qui rep la bola en horitzontal cap a Hinojo, a la banda esquerra. Hinojo en curt cap a Javi Hernández, que s'atura, la torna a Hinojo. Hinojo se'n va cap dins, pressionat per Güler. Compte que abans, amb la primera pilota que ha tocat, Hinojo l'ha perdut i ha robat la cartera. Arda Güler ara envia pilota llarga cap al mig del camp amb la cama esquerra, amb el peu esquerre Dimitrovic, la controla l'Espanyol, l'ha perdut, llàstima, Javi Hernández. És Konaté qui envia pilota cap a Courtois, i Courtois llarga, desplaçament cap al mig del camp, la baixa Bellingham, davant d'Urco, se l'endú l'anglès, cap a Vinícius a la banda esquerra, l'endarrereix el brasiler cap a Álvaro Carreras. La baixa busca també al mig del camp Mbappé. Mbappé combina de primeres amb Bellingham, que ha rebut una bona pressió de Clemens Riedel. Pilota a la banda, és out favorable a Madrid.
1: La disposició és la mateixa que l'altre dia, és a dir, amb Dolan a l'esquerra, Cala a la dreta, Javi Hernández de 10.
0: És a dir, no toca res, Manu,
1: no.
0: Eh?
1: I el sistema per sortir és el
0: ni
1: mateix.
0: Ni sistema ni 11.
1: Hinojo es queda amb Unai Núñez i Riedel, i Omar té certa llicència ofensiva.
7: Manuel González, des del principi del partit, dempeus a la banda, ja ha parlat i ha donat instruccions tant a Dolan com a Roberto.
5: I ara hi ha una picabaralla entre Cala, Calatrava i Vinícius. Vinícius se l'ha tret de sobre una mica de males maneres. Que jo no entenc, sí, no entenc que al minut 3 de partit tan escalfat ja va Vinícius com perquè li hagi de clavar una empenta a Cala, o és que Cala realment li ha exhibat alguna puntada que jo no he vist.
0: No, sempre no hi va d'escalfat.
5: Sí,
0: qui no, no, no acabo d'entendre que està aquí. Ens ho han canviat a Mourinho. Ara de moment el veiem tranquil·líssim.
1: Sí, després, és veritat, sí. Quan cau a terra deixa anar el peu. Val. De forma, sí, innecessària, que la trava. Per mi s'equivoca aquí, Carla. No, no és necessari fer aquesta puntadeta.
22: No, és necessari.
1: I te la jugues.
22: Sí, te la jugues, a veure que no...
1: No l'expulsaran per això, però...
22: No és una expulsió ni res. No cal fer-ho, és marcar-lo, i més el ser Vinícius, doncs, minut 3, ja l'has escalfat.
3: Està bé que així es posa nerviós.
7: Mira, ara surt Mourinho per primera vegada de la banqueta.
5: Per cert, abans que comencés el partit, Sònia, semblava una estrella del
7: brutal
5: rock.
7: Brutal l'expectació que genera Mourinho amb totes les càmeres,
0: ja
7: fotògrafs...
0: El que diuen a Madrid i el que de moment veiem en aquest inici de partit és que va amb un to molt,
22: sí,
0: molt baix.
22: Però a mi m'agradarà veure'l quan arribi un clàssic, ja, quan arribi alguna decisió arbitral que perjudiqui el Real Madrid.
1: Ara. Avui mateix, és que no ha jugat cap partit competitiu encara.
3: Espera que la bèstia surti.
5: També s'ha fet gran, vull dir que han passat molts anys.
22: Assenyant, no?
0: El Ballart s'ha fet gran i continua igual.
5: No, però Ballart és un nano jove encara.
3: No és cert. No continua igual.
4: No és cert que t'has fet gran.
3: No, és cert que m'he fet gran, però no continuo igual.
5: És veritat.
7: Home, és un nano jove comparat amb Mourinho, que té ja 63 anys.
5: 63, Mourinho.
3: Només en treu 10 anys.
7: Va. Home, et semblen pocs 10 anys.
22: Tu en tens 50, ja, eh?
3: 53. Passa alguna
22: cosa? Ah, sí? Ah. No ho sembla.
1: No, perquè és...
22: Sí o no?
1: Es conserva molt bé, sí, fortíssim, etc.
5: Té la pilota Bernardo Silva, camp propi del Madrid, combina en cura amb Güler. d'esquena, la torna Bernardo, Hausen.
7: Bernardo Silva, que ha signat fins al 2028 amb el Madrid.
5: És una de les cares noves d'aquest Madrid avui a Cornellà al Prat.
7: Arriba del City.
5: La de Bernardo Silva, la juga el Madrid en defensa. Hausen, Álvaro Carreras, el té a l'esquerra. Més a l'esquerra, baixa a buscar la pilota Bellingham. La torna cap a Carreras, enrere. Hausen, l'Espanyol espera. De moment juga en defensa el Madrid. Ara la té Konaté.
7: Avui és un partit d'aquells, Maiola, de Pastanaga, sí o no?
1: Sí.
5: Sí.
0: Una passa en pantalla.
1: Estic absolutament d'acord. El Madrid fa gairebé una mena de 4-3-3 al mig del camp, amb Valverde de pivot, Bernardo interior dret, Bellingham interior esquerra.
5: Compte que bé, ha tret una pilota Unai Núñez en defensa, l'entrega cap a la banda esquerra, Dolan, el doble Javi Hernández, encara Javi Hernández, es llença a terra Valverde, és out. Favorable a l'Espanyol al mig del camp, banda esquerra.
3: Sònia, com està la gespa comparada a la setmana passada?
7: Si fa, no fa igual, sí. Sergi, no vulguis posar...
5: No sé per què.
7: Potser... Si vols una mica, un pèl millor,
5: un palet,
7: jo
5: un
7: la
5: palet,
7: veig. Si
5: un fa, palet no... millor, potser, no?
7: Poca cosa,
5: sí, però vaja,
7: poca cosa. No
5: sí,
7: està
5: poca
7: bé.
5: Cosa. No, a veure, té la seva lògica que en 6 dies o 7 tampoc no hagi canviat tant.
7: No està bé, no està bé, Dani.
5: Ja l'anirem millorant, Dani, ja l'anirem millorant.
3: I tant.
5: Tindrà un out a la punta dreta a l'Espanyol. Omar cap a la pilota. S'acosta Riedel. També s'acosta Urco cap al basc. Va la pilota Urco, que bé, s'ha girat mitja volta. Hi ha Omar qui vol fer la centrada. Jo crec que hi havia Urzay, sí. Urzay d'Omar. Jugada invalidada, pilota pel Madrid. Sortirà jugant des del darrere. Veig Manolo, Sònia, que ja també ha sortit com Mourinho. Tenia...
7: No, Manolo no ha segut ni... Vaja, ni una mil·lèsima de segon. Va molt semblant al partit del Llevant, amb una samarreta polo de màniga curta blau marí negre i pantaló negre, també.
5: Molt bé. Doncs la juga el Madrid, en defensa és Hausen cap a Konaté. Konaté la torna a Hausen. Avança una mica amb la pilota als peus, en horitzontal, novament cap a Konaté.
1: En sortida del Madrid baixa més a Bernardo, gairebé per fer el doble pivot amb Valverde. Està pendent d'ell Javi Hernández, perquè no rebi el portuguès.
5: Compte que ara Bellingham marxa de cala, marxa d'Urco. Li han d'acabar fent falta. Diu l'àrbitre que no. Expósito semblava que li havia fet falta. Ara bascula el Madrid cap a la banda dreta. La rep Bernardo Silva. La té Dumfries. Cap a Mbappé, frontal de l'àrea. Encara Mbappé, mitja lluna, a la frontal, jugada individual, filtra pilota a l'interior de l'àrea, la treu Riedel amb l'esquerra. La treu Riedel, Valverde vol fer-se amb l'esfèrica, ho aconsegueix. Pilota pel Madrid, la recupera Valverde enrere, cap a Hausen.
0: Pot ser que Mbappé encara no hagi guanyat a Cornellà, pot ser això?
5: Pot ser que no hagi guanyat a Cornellà.
0: Perquè diria que l'última victòria...
5: La temporada passada va guanyar el Madrid aquí, no?
7: Sí, però crec que ell no va jugar.
5: Ah, no va jugar, ho diu per això.
0: El tema és que no va jugar, i avui llegia a premsa de Madrid que Mbappé és un dels camps que li queda per guanyar.
5: Sí, pot ser. Mira, ara hi ha falta d'Omar a Vinícius, a la zona de tres quarts, molt escurada a la banda esquerra.
7: Està patint l'Espanyol, eh?
22: Avui és dia de pastanagues i de ser molt solidari defensivament. Jugadors com Minojo, com Omar, potser avui no poden pujar tant la carrera per les bandes i s'hauran de tapar més al darrere.
5: Home, que la pilota Marc la tindria al Madrid, això ja ho sabia,
1: no? Sí, semblava claríssim. Però vaja, és això el que diu la Sara, les ajudes són molt importants.
0: 77% pel Madrid, de possessió.
5: Sí. Aviam, aquesta falta que picarà el Madrid és Guler, qui la picarà amb la cama esquerra. Línia defensiva de l'Espanyol a la frontal de l'àrea gran. Som ja al minut 9 de la primera part del partit. Empat a 0 entre l'Espanyol i el Madrid a Cornellà al Prat. L'àrbitre acaba de posar pau. Guler cap a la pilota, al punt de parar, el cop de cap i el gol. El cop de cap de Bellingham. I el gol del Madrid, que arriba massa aviat. Ha rematat, no diria sol, perquè hi havia una munió de jugadors, però sí que ha trobat la rematada franca Jude Bellingham a l'interior de l'àrea petita i de cap una bona rematada del jugador del Madrid. Potser hi podria haver fet alguna cosa més Dimitrovic, tot i que s'ha estirat, no sé si ha arribat a tocar la pilota. S'avança el Madrid a Cornellà al Prat, al minut 10... Espanyol 0, Madrid 1.
7: Els jugadors de l'Espanyol han anat a buscar l'àrbitre, que se'ls ha tret de sobre com ha pogut, i déu-n'hi-do, com... Bon, diré, no molta gent, però S'ha sentit, la celebració del gol del Madrid.
0: No hi ha fora de joc.
1: No.
0: Primer cop d'ull, justet, però no n'hi ha. I és veritat que Bellingham remata molt sol. Molt sol a la frontal de la petita. S'aixeca i no té oposició. I tinc dubtes... Sí, realment potser Dimitrovic hi podia fer alguna cosa més, perquè és una rematada, és veritat, a la frontal de la petita, però tampoc és molt forta, no? Potser reacciona un pèl tard, Marc, Dimitrovic.
1: El que passa que està molt tapat també i remata des de molt a prop, aquest és el problema. Bellingham es desmarca des de fora l'àrea, no el segueix l'home que està amb ell i després s'infiltra entre dos futbolistes de l'Espanyol i massa fàcil.
5: Sí, quina llàstima, perquè el gol arriba molt aviat.
0: Massa aviat.
5: Sí, a veure, queda molt de partit, i vés a saber, poden passar moltes coses. Però no ens agrada gens aquest primer gol del Madrid. L'Espanyol que haurà d'intentar, com a mínim, igualar
0: el maig. Tampoc ha d'embogir ara l'Espanyol, Sara. És a dir, jo crec que el guió s'ha de mantenir.
22: No, independentment del que faci el Madrid, l'Espanyol ha de fer el seu joc, que és on es troba més còmode. I avui era un dia de defensar, intentar robar alguna pilota i sortir en transició. I la idea de partit jo crec que continua sent la mateixa.
3: Amb aquest gol no m'ha agradat Roger Hinojo, perquè Roberto està en línia de passada, que no hi arriba, perquè li passa per dalt. I Roger Hinojo està davant de Bellingham, que realment no salta, no li posa
1: tendre,
3: oposició.
1: És veritat, és Hinojo, Si és que dubtava.
3: És Hinojo, sí.
1: Sí, massa tendre quan veu arribar Bellingham. Com a mínim ha de molestar amb el cos. Ha d'intentar que la rematada de l'anglès no sigui tan neta.
5: Hi ha falta d'Omar, Vinícius, i l'àrbitre s'acosta a Omar. Compte que no li digui alguna cosa. Veig que li diu alguna cosa.
7: Mira, Mourinho ja s'ha apropat al quart àrbitre i ara l'àrbitre principal va parlar amb Manolo González. Li diu que estigui tranquil, que no es posi nerviós.
0: Per això xiula el públic, eh?
7: Sí. Manolo González ara continua parlant amb l'àrbitre del partit. Mourinho ha sortit a parlar amb el quart àrbitre, ja s'ha tornat a seure a la banqueta blanca.
3: Ara, jo aquests contactes d'Omar amb jugadors que estan d'esquenes de porteria no els acabo d'entendre, no sé per què ha de fer aquestes faltes.
22: Bueno, és la segona falta que fa seguida, de fet, a Vinícius, i recordem que la temporada passada tant Omar com Vinícius ja es van trobar, que van acabar els dos amb targeta i que pensaven que algun dels dos no acabaria el partit. Finalment els dos van acabar-lo, però va haver-hi tensió.
5: Sobretot, Dani, per això que dius que, a més, s'està molt lluny de porteria.
3: Exacte.
7: Ara l'àrbitre també ha anat a parlar amb Vinícius.
3: Recorda que la falta precedida al gol també és d'Omar i Vinícius estava d'esquenes també a porteria, o sigui, és que no l'estava encarant.
5: Sí. Deies que aquest gol no t'havia agradat gaire. Aquí tampoc, com que ara fa jugada Bellingham per la banda esquerra. Vol marxar d'Omar. Omar li posa la cama, encara Bellingham, la té l'anglès, vol fer una mena de maniobra acrobàtica, res. L'ha perdut Bellingham, pilota per l'Espanyol. No li agradarà gens a Manolo tampoc aquest gol, perquè aquests gols a pilota aturada a Manolo li fan molta ràbia.
1: Sí.
5: Jo crec que és un gol evitable.
1: Absolutament. No és una jugada brillant del rival que tu hagis defensat, però arribes mig segon tard perquè són molt bons tècnicament i et combinen i et superen. Simplement és una situació d'estratègia que no has defensat prou bé, ni sobretot amb prou contundència.
5: La juga l'Espanyol al mig del camp. És Cala, que la trava cap a Urco. Ha perdut Urco davant de Valverde. La té Guler, cercle central, fa mitja volta, la juga amb Bellingham, Vinícius, d'esperó cap a Guler, es desplega molt bé el Madrid, para per la banda esquerra, Álvaro Carreras, la centrada del punt de penal, la treu l'Espanyol. Però el Madrid amb tres passades s'ha plantat pràcticament a la línia de fons, Compte que ara arriba una bona pilota d'Olan a la banda esquerra, només té a Konaté al davant seu, a Dumfries. No, era Konaté, ja ho he dit bé al principi. Ha hagut de recular l'Espanyol, perd verticalitat, perd perill aquesta jugada de tornar a començar. La juga Expósito al mig del camp, en curt cap a la banda esquerra, Hinojo cap a Dolan, està enganxat a la línia lateral, Expósito, la juga per Javi Hernández, Urco més enrere per Hinojo. Hinojo en horitzontal, Riedel ara distribueix a la banda dreta, rep davant de la banqueta del Madrid Omar per Urco, Cala, la torna Urco ara no ha fet una bona passada, de fet no ha arribat a impactar la pilota i li ha quedat per fer la jugada, l'ha recuperat el Madrid, la té Mbappé al mig del camp. Ara l'ha perdut Guler i ara qui la perd és Hinojo, Compte que la pèrdua pot ser perillosa pel Madrid, que avança per la banda dreta. És Guler, la centrada, la treu Riedel providencial. La treu Riedel providencial a l'interior de l'àrea petita. Arribava el segon del Madrid. Encara és perillosa la jugada per l'equip blanc. La té Mbappé. Mbappé prova el xut a les mans de Dimitrovic. Xut amb la dreta des de la frontal de l'àrea de Kylian Mbappé.
22: I no, avui no té el dia, eh? No, de la mateixa manera que la primera jornada doncs vam parlar molt bé d'ell perquè havia fet un bon partit. Avui ja la primera acció del partit ha perdut una pilota i a partir d'aquí tot li ha sortit malament.
1: Sí, només és un quart d'hora, però és veritat que ha de millorar respecte al que va fer l'altre dia. Qui sí que ho ha fet molt bé ara és Riedel, perquè en lloc de distreure's amb el jugador del Madrid que trencava en diagonal cap al primer pal, ell anava mirant qui tenia a l'esquena, que era Mbappé, per no deixar-lo absolutament sol. I ha tallat la línia de passada a la centrada de forma magnífica, l'alemany.
5: Tindrà un out l'Espanyol. Omar, mig del camp, a la banda dreta, enrere, cap a Riedel. Som al 16 de la primera part del partit. Som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio. De moment, Espanyol 0, Madrid 1. Ha marcat Bellingham. Gol de cap després d'un servei de falta. Ara la té l'Espanyol, la mou, la juga a la banda esquerra del seu mig del camp. Pilota per Expósito, la passada d'Expósito no ha estat bona.
7: Es lamenta ara Manolo González.
0: Quart d'hora de joc, l'Espanyol encara ha ajudat a porteria.
5: Servirà aquest out en zona defensiva al Madrid, a la seva banda dreta. És Dumfries. No pot impactar la pilota amb el cap. Bellingham la recupera l'Espanyol, però l'ha perdut novament l'Espanyol i dura molt poc a l'equip de Manolo. Ara la recupera Mbappé cap a Vinícius. Entra a l'àrea Vinícius, el tapa Riedel. Encara Vinícius se'n va cap al córner. Riedel li guanya la posició. Van tots dos per terra. La pilota marxa del terreny de joc. És banda pel Madrid. Però molt bé Riedel en aquesta acció amb Vinícius, eh?
1: Sí, ha jugat molt bé amb el cos, amb la fortalesa i amb el cos per protegir la pilota.
5: Vini, novament, enrere. Ara la regala Roberto. Ja falta de Bernardo Silva, Roberto Fernández. L'ha agafat per l'espatlla, l'ha fet caure, claríssima. Servirà aquesta falta a l'Espanyol a la zona defensiva del seu propi camp. Riedel, cap a la dreta, Omar.
7: Tot i el gol, l'ambient no ha caigut.
5: No. A la banda esquerra, la rep Hinojo. A veure si mica en mica va guanyant confiança el nano i es va entonant una mica.
7: 21 anys.
0: Home, és que clar, sí. Segon partit a primera divisió i davant del Madrid.
7: Sí.
5: La juga Unai Núñez a la banda esquerra per Xavi. Bé, enrere la pilota torna a la posició dels centrals a blanc i blaus. Riedel ara busca un desplaçament llarg, buscava Roberto, però se li ha avançat, se li ha anticipat amb el cap Hausen, la recupera el Madrid, és Álvaro Carreras, que fa mitja volta, trepitja la divisòria, pilota enrere per Valverde. Valverde juga en horitzontal, cap a Konaté, la baixa a buscar Guler, és a camp propi el Madrid, Guler no sap ben bé què fem la pilota, la cedeix en curt cap a Konaté, i aquest cap a Hausen.
7: Konaté, assignat fins al 2030, arriba procedent del Liverpool, ha arribat lliure perquè acabava contracte.
5: La remena al mig del camp Bellingham, a l'eix. La cedeix en curt per Guler. Guler cap a Bernardo Silva, compta la jugada, és Dumfries qui entra a l'àrea, línia de fons, entrada enrere, la talla l'Espanyol. El Madrid té la sensació és que amb molta facilitat es planta a l'àrea de l'Espanyol, eh? Ara fa jugada per la banda esquerra. Javi Hernández li han acabat prenent la pilota. Estava molt sol el nano. No era dolenta la jugada, però estava tan sol que entre dos jugadors del Madrid li han acabat pispant la bola i la torna a tenir l'equip de Mourinho. El 19 de la primera part, 0-1, guanya el Madrid, perd l'Espanyol. Juga el Madrid ara camp propi en zona defensiva. És Guler. Cap a Konaté. Espera l'Espanyol, la gent canta.
7: El Madrid fa 17 temporades que no perd en la seva estrena a la Lliga, 12 victòries i 5 empats.
5: I aquí, Sònia, l'últim cop que hi va venir Mourinho
7: va ser el maig del 2013, on precisament va perdre la Lliga al Madrid, la va guanyar el Barça perquè van empatar a 1.
5: I el Madrid Espanyol havia de guanyar,
7: i Madrid,
5: no?
7: Exacte, i Mourinho.
0: Recordo aquell partit.
7: Va veure com el Barça...
5: I d'ençà d'aleshores...
7: S'acaba la Lliga.
5: Aquella va ser l'última temporada de Mourinho al Madrid, en aquella primera etapa, sí. La temporada 12-13, i per tant ara feia més de 13 anys que no trepitjava Cornellà al Prat, Mourinho. Compte que ataca ara per la banda dreta al Madrid.

0: també del central més proper, Unai, i probablement d'un migcampista.
1: El Madrid ha pagat 20 milions d'euros per Dumfries, procedent de l'Inter.
2: És que Dumfries té el doble d'esquenes que Hinojo.
0: Sí, sí, és molt fort.
3: Sí, sí, i el doble d'experiència també, Dani.
2: Sí, sí, clar.
3: Bé, a veure, va, minut 21 de la primera part del partit, la juga Güler cap a Mbappé, per la banda dreta ataca el Madrid. Ara l'ha perdut l'equip blanc, la recupera l'Espanyol, Escala, s'ha d'aturar, cercle central, la dona Roberto, encara Roberto avança, guanya alguns metres, la distribueix a la banda esquerra, Dolan davant de Dumfries, encara Dolan fa una ziga-zaga, pilota enrere, l'ha tallat Konaté, encara la té l'Espanyol, finalment servei de porteria pel Madrid. L'Espanyol reclamava un corna.
1: Sí.
3: L'Espanyol reclamava un corna, jo diria que... no sé qui era, si era Javi Hernández, que ha fet l'última rematada porta.
0: Cala.
3: Cala, sí, Àlex Calatrava. I entenc que a Calatrava li ha semblat que un jugador del Madrid tocava la pilota abans que marxés.
2: Que la tocava Dumfries.
3: No sé si la repetició es pot apreciar o no.
1: Minut 21.
4: No s'acaba d'apreciar del tot, però per la reacció tant de Dumfries com dels jugadors de l'Espanyol, jo crec que sí que ho era.
3: Que era corna, eh?
4: Sí, que era corna per les reaccions, bàsicament.
3: Doncs el minut 21, el minut Dani Jarque a l'estadi de Cornellà al Prat. La juga el Madrid, és Bernardo Silva, que ara ha baixat molt enrere buscant entre els centrals per sortir jugant. La dona Valverde per Güler. Hi ha molta mobilitat, Marc, ara en aquests jugadors del mig del camp del Madrid. Ara un jugar més alçada, ara baixa Güler, ara puja Bernardo.
4: Vinícius fins i tot està baixant molt, sí, al mig del camp per descarregar. Sí. És que està combinant l'Espanyol fases defensives molt llargues amb d'altres en les que s'estira molt més, però clar, quan s'estira la pressió és que el Madrid surt amb molta facilitat tocant la pilota des del darrere.
3: La veritat és que el Madrid, menys m'ho sembla a mi, no sé si estareu d'acord, està jugant bastant a plaer
0: fins ara.
3: Amb molta superioritat davant, sí, de l'Espanyol.
0: Sí, sí.
3: Eh?
0: Les dades així ho diuen, cap rematada porteria encara de l'Espanyol, ja ha trobat porteria una vegada, la del gol, al Madrid, que ha xutat 5 vegades a porteria, una entre les 3 pals, el gol, i a banda de la possessió és clarament pel Madrid, 66% ara mateix.
3: Compte que entren les assistències.
5: Hausen. No es pot jugar si sagna, no?
4: No, ha de sortir. No, i s'haurà de canviar la samarreta també perquè la té
1: tapada. Té un cop a la cella.
2: Té la parpella.
1: Exacte. Li estan netejant la sang.
2: La parpella esquerra.
1: I ara li posen un esparadrap, diríem, amb una mica de vena, per intentar aturar-li. I, mentrestant, Mourinho aprofita per fer una mena de temps mort i parla amb alguns dels seus jugadors, que també aprofiten per beure aigua, mentre que Manolo crida, per exemple, Roberto, que ara fa...
3: Roberto ha hagut de creuar pràcticament, sí, tot el camp per venir, sí, a veure què li diu Manolo.
0: Amb aquest 0-1 al marcador, ha marcat Bellingham, 23 de la primera. Aprofito per fer un cop d'ull també a la Supercopa Alemanya, final entre Dortmund i Bayern. Continua guanyant el Bayern, eh, Roger? 0-2.
6: Sí, de moment 0-2, no hi ha gaire perill per part de cap dels dos equips, tot i que aquesta segona part ha estat el Dortmund qui ha començat atacant i qui porta més o menys la batuta del partit. Maiola, no sé...
0: Vigila el que dius, eh? Que Maiola mira de reull a veure si és alguna cosa malament del Bayern. Mateix,
6: però sembla que ha baixat una mica el nivell.
5: I estic només pendent de l'Espanyol.
0: Ara m'has agradat. Molt bé, Maiola. Els ulls...
5: Confio cegament en el que tu diguis, Roger.
7: I el Mundial Femení d'Hockey Herba. Arribem al descans. Victòria clara d'Argentina. Argentina 3, Espanya 0.
0: Amb aquesta derrota, Espanya quedarà eliminada, no,
7: És la primera de la segona fase. La segona fase encara és llarga, o sigui que no decideix res.
0: D'acord. Demà, si no m'erro, juga la selecció masculina, que ahir van guanyar el seu partit contra Alemanya i els dona bones opcions d'acabar els encreuaments si passen aquesta segona fase. Molt bé, reprenent el joc a Cornellà, a 24 de la primera, 0-1, gol de Bellingham, guanya el Madrid per l'Espanyol.
1: Sí. I Mourinho ha canviat, segurament com heu dit vosaltres, però ara mateix acaba d'esbroncar a l'agenda material del Madrid perquè no li canviaven la samarreta ràpidament a Hausten perquè pogués entrar al terreny de joc. S'ha apropat on estaven tots i ha fotut una bronca amb un dels membres del material que, vaja, ha trigat a donar-li la samarreta 0,
3: hi ha coses que no canvien, eh? A la juga l'Espanyol, a la punta dreta la rep Omar, enrere cap a Riedel. Riedel aixeca el cap, fet com un intent de centrada, no, enrere cap a l'eix, cap a la zona ampla, Expósito i Hinojo. La juga per Calatrava. Compte Calatrava, que fa una finta, un altre, un retall. Calatrava, la dona Expósito. Prova el xut. Impacta les cames de Güler. La pilota cau rebotada. Compte el xut ara de Riedel des de la frontal. La treu Courtois. li cau als peus d'Omar, que fa la centrada a la frontal de la petita, la treu Bellingham.

0: amb el cap, la pilota per Expósito, el punt de penal, Roberto fora! Roberto l'ha tingut, el punt de penal, tal com li ha arribat, l'ha baixat amb el pit i l'ha engaltat per sobre, jo diria que molt poc per sobre del travesser, a punt ha estat, com a mínim, la primera clara de l'Espanyol, a punt ha estat l'equip de Manolo de fer l'empat.
1: El recurs tècnic de Roberto és bo, xutar el primer toc, perquè si intenta el control se li llança sobre la defensa del Madrid. El que passa, clar, és molt difícil amb tan poc espai, sense poder col·locar bé el cos, Marc, per poder impactar bé la pilota, se li escapa per damunt de la porteria.
2: És difícil per l'altura, i amb el gest tècnic el que fa és que la pilota surti cap amunt. És a dir, aquesta pilota s'havia d'agafar de dalt cap a baix, però evidentment era molt més complicat.
3: I amb l'esquerra no hagués tingut més opcions?
2: Potser sí que amb l'esquerra era més còmode fer aquest gest, sí, de dalt cap a baix.
3: I des, amb l'interior.
2: Sí, però no hi ha confiat prou.
0: Doncs la té l'Espanyol, que ja com a mínim ha trepitjat l'àrea del Madrid, com a mínim ha xutat a porteria, no entre els tres pals, però sí a porteria, i bé, podem comptabilitzar aquesta com la primera gran ocasió de l'equip de Manolo, que ara ataca per la banda esquerra, la té Dolan al seu davant d'Anfris, fa la centrada, Housen amb el cap a l'interior de la petita, la refusa, i en segona instància també amb el cap Valverde, la llunya fora de l'àrea, la pilota la recupera Riedel a la punta dreta i posa la cama Vinícius, un punt desafiant, sí, el brasiler del Madrid davant de Riedel.
4: S'encaren, eh?
0: Que ara Vinícius li demana a la gent, Sònia, sí, amb la mà, que sí, que ja poden cridar aquest nano. Més valdria que sigués calladet, eh?
3: Ja sé, sí, que és... li han canviat la cara aquest estiu, però li podrien haver canviat el cervell.
0: Sí, fer damunt que encarar-se amb el públic quan... Bé, és que no té cap sentit.
4: Eh? Primer s'ha encarat amb Riedel i després amb el públic. Sí. Una mica de tot.
2: Ha sortit molt bé, per això l'Espanyol en aquesta última, per dins, amb Urco i Expósito, orientant bé l'atac després cap a l'esquerra. Si l'Espanyol la mou bé i té personalitat, la pressió del Madrid tampoc és... del tot sincronitzada.
0: I ara li canten allò del Balón de Playa,
4: sí,
0: Vinícius.
4: Vinícius, Balón de Playa. És que s'ho té ben merescut.
1: Passarà les temporades i li cantaran a tot arreu.
0: La juga el Madrid en defensa.
1: Du barba, per cert, eh, Vinícius?
0: Du barba, jo des d'aquí dalt no ho veig.
1: Una perilla. Sí. I bigoni,
4: sí,
1: no, també?
4: S'ha deixat, sí. S'ha deixat barba.
0: Housen, pressiona...
4: No t'agrada el canvi.
3: És que és igual el que faci, perquè és lleig de per si.
4: Home, no jutgem a la gent pel seu aspecte físic, Ballar.
3: Però si m'ha preguntat la Carla, m'ha dit que si m'agradava o no.
4: Si li agradava el canvi.
0: Compte que ataca Mbappé, com una bala, per la banda dreta, encara Hinojo. Mbappé entra a l'àrea, Dolan a l'ajuda, enrere, cap a Güler. Güler per Dumfries a la banda dreta, enrere, per Valverde, mig al camp del Madrid. Semblat d'Mbappé que entrava a l'àrea, el tapava només Hinojo i feia una mica de por, la veritat.
1: Mbappé encara sort, fins ara, ha aparegut poc.
0: Bellingham, entre línies, rep Mbappé a prop de l'àrea, la dona perquè la jugui Bernardo Silva, l'ha perdut el Madrid, la té l'Espanyol. Ara un bon retall d'Expósito, ja va per terra, jo crec que hi havia falta, l'àrbitre no l'ha vist, la rep Riedel, que ara vol avançar amb la pilota als peus, condueix l'alemany, obre a la dreta per Omar, davant d'Omar Álvaro Carreras, Omar per Urco, Urco s'acosta a la frontal, que la trava a lateral de l'àrea, que la trava a la mitja lluna, a la zona tres quarts, i troba Javi Hernández, que vol provar el xut davant d'ell Bernardo Silva, enrere, per Dolan, Dolan la torna a Javi, Javi entra a l'àrea, carrega cama, fa la centrada, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, que la trava, que la trava, gol de Cala, gol de Cala, gol de Cala, gol de Cala, gol de Cala, gol de Cala, gol de Cala, gol de Cala, gol de Cala, gol de Cala, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol d'Àlex Calatrava, quina gran jugada de l'Espanyol, quina gran jugada de l'Espanyol, la centrada, el punt de penal, i Àlex Calatrava amb l'esquerra, amb la canya a punt, fa el gol de l'empat. El primer de Calatrava, el minut 30 de partit, empat a l'Espanyol, que s'ha tret la son de les orelles amb aquella gran ocasió de Roberto de fa només uns minuts, i ha confeccionat, elaborat ara, entre Dolan, Dolan per Javi Hernández, entre l'àrea, el perfil esquerre, i fa una assistència que no és una assistència, no, és un regal, és un caramel, que la trava com si es tractés d'un davanter centre de tota la vida, esperava el remat, la rematada, a la frontal de la petita i amb l'esquerra, patapam, cap dins, fa el gol de l'empat d'Espanyol, minut 30, Espanyol 1, Madrid 1.
4: Amb els braços oberts, fent l'avió i anant cap al córner amb els seus companys, ha celebrat aquest gol Calatrava. Cala, quina manera de debutar a primera, segon partit, primer gol a primera divisió del jove provinent del Castelló.
1: Defineix molt bé Calatrava, però què bé Javi Hernández. Quina capacitat té d'aixecar el cap, veure on l'ha de col·locar, i troba Calatrava, es despista una mica la defensa del Madrid, i remata i fa l'empat. Marc.
2: Ho fa molt bé perquè primer amenaça amb el xut, però Dumfries li tapa aquest xut a pel llarg i diu, m'és igual, sortiré cap a fora, i després quan surt cap a fora no s'entra a la babalà, sinó que aixeca el cap i veu perfectament com entra sigilosament Calatrava, es troben els dos bons, són dos jugadors d'un gran nivell tècnic, la combinació és molt bona i la definició de Calatrava també intel·ligent, perquè defineix a pal curt que és d'on ve Courtois, és a dir, Courtois ve llançat per intentar tapar al mig de la porteria i pel llarg, i Calatrava diu, te la fico d'on vens, pal curt ajusta bé Calatrava, gran combinació entre Javi i Cala.
1: Doncs ara ja han fet el més difícil, empatar, eh?
5: Sí, i sense ser un davanter, s'ha buscat molt bé l'espai, ha detectat on no hi havia jugadors del Real Madrid, perquè s'ho queda mirant Fede Valverde, i a més ho fa molt bé Roberto, perquè atrau tant a Hausen com a Carreras. Per tant, la defensa no detecta a Cala, que entra absolutament sol, i ha fet una bona rematada.
1: Fixa't que us volia dir, just abans d'aquesta acció, està millorant l'Espanyol.
0: Sí. Compte, David, hi ha una falta pensant pel Madrid. Pilota a l'interior de l'àrea, la treu Roberto amb el cap... I hem vist grogues, Sònia, dos jugadors, un per cada equip, eh?
4: Sí, una per Vinícius i l'altra per Calatrava. Justament abans, Manolo González havia donat unes indicacions a Roberto.
1: De fet, la mirada de l'Espanyol ha arribat just en aquell moment en què hi ha hagut la doble ocasió, Riedel i després la de Roberto, amb aquell recurs que li surt per damunt del travesser. Allà ha començat la revifada i la sort ha estat que el gol arriba molt aviat.
2: I ha començat a sortir molt millor des del darrere i la jugada trenada de l'1-2 ha sigut magnífica.
1: Hi han hagut botifarres, eh?
3: Jo anava a dir abans del gol.
0: Compte Mbappé, entre l'àrea, banda esquerra, xut, Dimitrovic, encara és perillosa pel Madrid, i torna Dumfries fora, per sobre del travesser, el xut de Dumfries, ataca el Madrid.
1: Bé, Dimitrovic, eh?
0: Una esperitat per les bandes, i ha de dalt tanto l'Espanyol, eh?
3: Doncs...
0: Sí, ha estat bé Dimitrovic, sí, sí.
3: Anava a dir que en aquesta primera mitja hora l'Espanyol realment estava bé, perquè no estava patint tant. O sigui...
1: Bé, els primers minuts han sigut del Madrid, que sí, ha estat però... molt superior, que ha jugat plàcid, però ha reaccionat molt bé l'Espanyol.
3: Però no estava xutant el Madrid a porteria, fora del gol amb pilota aturada.
1: Era un domini, d'anar rondant l'àrea,
3: sí, tenia la pilota,
1: però l'Espanyol ha reaccionat molt bé.
3: Però l'Espanyol ha aguantat molt bé aquesta mitja hora.
6: I bé, les dues targetes que han arribat de Vinícius i de Cala ha estat per... s'han enfrontat entre ells dos, per una falta que han xiulat de Riedel a Mbappé, que era força insignificant, és a dir, que no ho era, i després s'han enganxat els dos jugadors i han vist una targeta cadascú. Jo crec que la targeta de Vinícius pot ser important.
1: Per cert, que no m'ho han comentat, no hi ha pausa d'hidratació, es nota que han baixat les temperatures, eh, Sònia?
4: Sí, han baixat les temperatures, la veritat és que avui s'està força bé.
1: No tindrem, per tant, el moment micròfon Manolo, que avui estaria molt bé tenir-lo, però bé, no hi ha pausa.
0: Això que deia la Carla, David, és important, eh? És a dir, aquesta targeta de Vinícius em fa l'efecte que d'alguna manera... també l'han anat buscant i provocant, en el sentit de dir, mira, Vinícius, que sabem que cau fàcilment a la trampa, minut 30 de partit, ja té una groga, i no, vaja, dubto molt que acabi el partit Vinícius.
2: I ara
0: mateix... No perquè l'hagin d'expulsar, sinó perquè potser Mourinho, per precaució, al minut 60 li dirà, va, ho ves, cap a casa, perquè...
6: No, i que a la propera que pugui tenir un enfrontament, per exemple, amb Omar, que Omar no n'en té, sí.
0: Sí, sí, per això.
3: I recorda que el partit ha començat amb aquella picadeta als lumbars a Vinícius, que ha estat de Calatrava.
6: Sí, ha estat d'ell.
3: Que hem dit, l'està buscant, perquè realment és fàcil de caure Vinícius, i ha caigut amb aquesta groga.
6: No, la picadeta era Calatrava. Sí. Omar ha estat posterior, que li ha fet dues faltes molt, molt seguides.
7: I ara mateix poca gent encertaria el resultat de la nostra porra, l'empat, només un 12,8%, i molts estan en aquest estudi, continua sent l'opció de perdre.
1: Poden seguir votant, això anirà evolucionant, eh? Què farà avui l'Espanyol? Guanya, empat a perd? Podeu entrar a x.com/totgira.
0: Mira, ara li ha tornat a deixar anar un encàrrec, com ara Vinícius. Ai, ai, ai, ai.
4: S'ha queixat moltíssim Vinícius, que s'ha rebregat per terra.
3: Però és que no és cert, no és cert, no. El toca amb el pit, però no li està tocant la cama.
0: No hi ha...
3: Fa comèdia.
0: fa comèdia perquè no n'hi ha per tant.
3: És que fa comèdia, Carla.
6: No, no, és a dir, té tota la raó el Ballart, per darrere li enganxa el pit, però no, a les cames no li toca, no
3: home,
6: li fa cap falta.
3: Home, que vagi al teatre, carai.
1: Teatre del Bueno.
4: Amb Mourinho, que hi vagin els dos. 25 graus de temperatura aquí a Cornellà al Prat, la sensació tèrmica però és de 27.
1: Per cert, retalla distàncies al Dortmund, a la Supercopa Alemanya.
8: Sí, gol de Fabio Silva al minut 76. Ara sembla que el Bayern torna a agafar la possessió i, bueno, 1-2 al Signal Iduna Park.
1: Està obert aquesta final, que començava 8:45, per tant, li queda poquet per arribar al final. 1-2 guanya el Bayern. Xiulets a Cornellà, per què?
0: Per Vinícius.
4: Sí, per Vinícius, perquè ara també amb Riedel se l'has de tornar a tenir.
0: Però res, és que Riedel...
4: Sí, no ha passat res, però ell ha fet una mica de show.
0: Ara, clar, és que Vinícius també ha aconseguit que 30.000 persones...
4: Estiguin només pendents d'ell.
0: Exacte, sí, sí.
1: I on no passa, exacte. Clar, on no passa això.
7: Sí, sí, l'únic jugador que és unànime que l'odien a tot arreu menys al seu estadi.
3: És un monòleg de la comèdia, aquest home.
0: Sí, sí. I a més passa que ara hi ha dues pilotes al terreny de joc, se l'ha tornat a fer el servei de banda. No, l'àrbitre diu que continuï el joc, és Mbappé, que fa la centrada al segon pal molt llarga, res. Es perdrà per línia de fons, servei de porteria per l'Espanyol al 37 de la primera, Espanyol 1, Madrid 1.
4: Doncs de moment les dues pastanagues no van malament, a la primera sí. Un golet, a la segona una altra.
1: Firmem l'empat, no? Al descans, home, al descans. Sí, no?
5: I al final.
1: I al final també, sí,
4: tothom.
1: Ja,
4: sí,
3: però jo no, eh?
1: Aquella sensació,
7: jo tampoc. Aquella sensació de superioritat del Madrid a l'inici s'ha esvaït ara completament. Són bons minuts de l'Espanyol.
3: I ara que ens repeteixen el gol de Calatrava, com es nota aquest tipus de jugadors que tenen aquest
0: compte
3: talent?
0: Compte Mbappé, que entra a l'àrea sola, Mbappé, xuta, Dimitrovic. Li ha tret el gol a Mbappé. I ara ataca l'Espanyol per la banda esquerra. La té Javi Dolan. Dolan enganxat a la banda esquerra. Encara l'anglès, que se'n va cap dins. Trepitja la bola. Cap a Cala, enrere.
1: Bona primera part de Dimitrovic, eh?
0: Sí, molt bé. Menja el gol, que potser tampoc no era ben bé culpa seva. La resta d'intervencions de mèrit, eh?
3: I no jova de bòlit.
0: Sí. I estan guanyant la posició
3: cada vegada. Sí, és el jugador que ara, Mbappé, li ha guanyat l'esquena i s'ha anat d'ell.
7: És col·lectiu el tema també, però és evident que ell té una inferioritat aquí, sobretot en l'aspecte físic. Mbappé és més ràpid, Dumfries és més fort i estan fent mal.
1: Per cert, Dimitrovic, 3 aturades amb xuts dins l'àrea.
4: Dumfries no és dels més veterans del Madrid, però estaria, diríem, a la part alta amb 30 anys.
0: La juga l'Espanyol, som al 38 i mig de la primera part, 1-1. A Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Madrid. Ha marcat Bellingham al minut 9 i Calatrava al 30. La juga Dolan, pilota per Urco al mig del camp, entre línies, rep Javi Hernández. Llàstima, ara li ha pres la pilota Valverde. La recupera el Madrid, però pressiona molt bé l'Espanyol. Ara Hinojo li acaba fent una falta obligada d'aquelles que se'n diuen tàctiques a Guler, perquè si no marxava sol i encara era molt lluny de porteria.
3: I molt bé aquesta construcció d'aquest semiatac que ha fet l'Espanyol, en el sentit de que si el Madrid no pressiona, no hi ha que rifar la pilota. Això ho vàrem sentir contra el Llevant, com en Manolo els deia amb els jugadors, de que no feia falta passar tan ràpid i jugar de manera veloç quan no hi ha ningú que t'estigui pressionant.
0: Pilota per Vinícius, xiulets.
4: Xiulets de Cornellà al Prat.
0: No ha pogut evitar que la pilota marxés per la línia lateral.
4: Es queixa ara Vinícius.
0: I serà un out que tindrà l'Espanyol a la banda dreta de la seva zona defensiva. Ens arribarà Omar. Manolo no para, Sònia?
4: No.
3: La samarreta de Madrid és blanca o és un blanc marfil? Saps? Per la televisió no veig blanc.
0: No sembla que sigui un
4: home,
0: blanc.
4: Home, no ho sembla, però si acosta molt, eh? Tampoc seria un marfil...
3: És un blanc brut.
0: Un blanc trencat, que se'n diu ara.
3: Sí.
0: Que bé, Javi Hernández, que bé. Li ha fet falta Bernardo Silva. Ha baixat una pilota amb una classe i després ha fet un retall davant del portuguès.
7: La paleta de colors també és un tema, de la Transmi. Jo no entenc res del que està dient.
4: És un clàssic.
7: Voleu dir que és verd o és més aviat de color blau?
3: Blanc marfil?
7: Què dieu?
5: Jo la veig blanca.
4: Blanc trencat?
7: Què dieu?
3: Jo no.
5: Bueno, sí, hi ha diferents tons de blancs. Les mitgetes són una mica diferents, no? El pantaló i la samarreta. Jo he de dir que m'agrada molt la roba d'escalfament i de carrer que té l'Espanyol aquesta temporada. Em fascinen els colors i crec que els últims anys estan encertant molt tant amb les samarretes de partit com amb la roba d'entrenament.
1: La roba d'entrenament, que es ven molt, eh?
5: Sí, sí.
0: La roba de l'Espanyol ja fa uns quants anys que es ven moltíssim.
4: Que és xula.
1: Sí, sí, sí.
3: I perquè no baixen els preus, perquè si no es vendria més.
1: Sí, sí. Ara ens ensenyen a Puado, a la graderia. Quan torna Puado?
4: Doncs mira, Manolo González va dir la setmana passada que confiàvem que en un parell de setmanes o tres pogués entrar al grup.
0: I també va dir que, em sembla recordar, Sònia, que després de l'aturada per seleccions,
4: sí,
0: que podria tenir els primers minuts.
4: Sí, però això no, això és una mica ciència-ficció de moment, diríem, però la idea és que en no gaire temps torni...
6: Doncs aleshores seria per mitjans d'octubre, perquè l'aturada és l'última de setembre i la primera d'octubre, doncs per mitjans.
3: I Sònia, Puado és guapo i no és, no és jutjar-lo, és
4: no,
3: el que jo crec.
4: No, tu pots dir que per tu Puado és guapo, això
3: sí,
4: és correcte.
3: Sí, és el que he dit abans de Vinícius.
4: Però jo puc dir que per mi Puado, per exemple, no és guapo.
3: Que, i tant, només faltaria.
4: Però vull dir que és una opinió personal.
3: Cert.
4: Això és el que volia dir, que no és que sigui lleig, Vinícius, sinó que tu no t'agrada.
3: Exacte.
0: Compte, pilota del Madrid, interior de l'àrea de sortir Dimitrovic, no s'han entès, hi ha hagut una confusió entre Dimitrovic i diria que era Calatrava o no, Unai Núñez. I, vaja, no ha aconseguit Mbappé fer la rematada de miracle. Finalment és servei de porteria per l'Espanyol.
3: Podríem dir que si coincidís amb First Dates amb Vinícius, no m'acabaria anant amb ell.
7: I no et començaria pel discurs?
4: No aniries a la banyera, no?
7: Hi ha banyera?
6: A la banyera?
4: Sí, sí, bueno, hi ha un joc.
3: Ara ja van a la banyera.
4: Que
7: ens
4: ho vaig
7: veure.
4: Just,
7: feia,
4: no,
7: feia,
3: feia, feia, feia, feia, feia, feia, feia, feia, feia, feia, feia, feia, feia,
0: La posa al segon pal, salta amb el cap ningú perquè hi ha hagut un jugador que va per terra, diria que està en fris, es queixa molt i l'àrbitre assenyala a corna.
4: Doncs serà el primer del partit.
0: El segon.
4: El segon, perdona, sí.
0: Aquest era el primer, el segon. Compte perquè Dumfries l'han pogut agafar, eh? No sé si teniu una petició.
3: No.
6: No, no, encara.
1: És del que es queixa el jugador.
6: Mm. És Omar, però no hi ha absolutament res. És la típica empenta que hi ha a qualsevol...
1: Li posa el braç per davant per controlar el marcatge, però no el subjecte.
7: No és sostinguda, aquesta abraçada.
6: No és sostinguda i, per tant, i que no evita que pugui rematar.
0: Vale. Corna pel Madrid, ara des de la banda dreta. L'anterior era des de l'esquerra. El pica en curt Vinícius, la rep Bernardo Silva, lateral de l'àrea, fa mitja volta. Pilota enrere. Ara la té Valverde. Valverde a la dreta. Pilota novament per l'uruguaià. Mbappé la rep a la frontal de l'àrea, fa un amaga, xuta, corna. El picat a l'esquena de Roberto.
4: El tercer.
0: Serà novament corna, tres de consecutius pel Madrid. Novament des d'aquella banda dreta que el picarà ara el Guler.
4: L'Espanyol encara no ha xutat cap córner des de que ha començat la Lliga.
3: La Lliga? Contra el Llevant tampoc?
4: Cap.
3: Carai.
0: Doncs... Bé, de moment no li ha calgut.
7: Exacte.
0: A veure, Guler amb l'esquerra, banda dreta, la pica tancada al corna, tancadeta a l'interior de la petita, salten molts jugadors, acaba traient que la trava amb el cap. Finalment, qui se l'endú? Doncs la refusa Xavi Hernández, pilota pel Madrid. És Mbappé, a la banda esquerra, el tapa que la trava.
4: Demanava amb mans, no?
0: Sí, hi ha mans en el control de... No era Mbappé, de Vinícius, perdó. Estem a punt d'arribar al 45. A veure, Sònia, quan s'afegirà.
4: A veure si el quart àrbitre ens ho ensenya. No crec que trigui massa.
0: El moment en què han hagut d'atendre Hausen, Carla, i els gols, potser...
6: Els gols, sí, jo crec que...
7: Un parell de minuts.
6: Parell de
4: tres
6: minuts.
4: Minuts.
6: Doncs tres, mira.
4: Tres.
0: Doncs tres minuts que ja comencen a comptar. Posa la pilota en moviment. Dimitrovic, pilota llarga. Salta amb el cap, la toca... Roberto, se l'endú finalment Dolan a la frontal, llàstima, pilota enrere per Expósito, torna a connectar en vertical per Dolan, Xavi Hernández, Expósito, jugant bé l'Espanyol en zona perillosa, la zona de tres quarts. L'obre a la dreta Urco, Omar, Omar per Cala. Cala volia tornar la pilota, Omar ha impactat a les cames de Valverde. A la punta dreta de l'atac de l'Espanyol tindrà un out l'equip de Manolo. Omar per Cala, Cala la penja a l'interior de la
1: partida. Ha canviat el partit, eh? Respecte a aquell inici tan clar del Madrid.
7: Sí, sí, ara l'Espanyol molt millor en pilota.
1: Amb molta personalitat.
7: Jugadors sí, sí, mira, que la cuiden, mira. No els hi crema la pilota als peus, que això està bé.
0: Clar, bé, jugant ara per Javi Hernández a la frontal de l'àrea. Encara Javi, l'obre a la dreta per Omar. Omar fa la centrada a l'interior de la petita, el cap a cap! Roberto no! No ha pogut rematar Roberto, encara la té el davanter de l'Espanyol. Pilota enrere, Expósito la torna a penjar a l'interior de l'àrea petita. A les mans de Courtois.
7: Era boníssima la centrada d'Omar.
3: Sí, quina sí, llàstima Dolan si medís 20 centímetres més.
4: Sí, sí, perquè li ha faltat...
3: Estava sol al mig.
0: Ha canviat tot amb aquella ocasió de Roberto del minut 25 o 27.
5: Bé, des de la primera acció en la que l'Espanyol ha provat a Courtois, que ha sigut amb el xut de Riedel.
1: I ara veiem la repetició en què Roberto arriba a rematar amb el cap, però pica tan avall que acaba la pilota caient als seus propis peus.
7: Està mesurant molt bé les incorporacions ofensives Omar, amb aquest nou rol que li permet la llicència ofensiva, i a més no està patint amb Vini de moment.
3: Podem dir que Roberto no té talent.
1: Aquesta acció no ha estat de talent, no?
3: No.
0: Però bé, té moltes altres coses, eh?
3: I tant.
0: Vinga, la juga Dumfries. Obre... A la dreta...
1: Has dit tres d'afegit, oi, Sònia?
4: Sí.
0: Sí, que de fet ja se n'han consumit un parell, eh? Té Mbappé, el perfilat al mig del camp, a la banda dreta. La dona en curt per Valverde, que avança Valverde. Filtra pilota a interior de l'àrea per Güler. No arribarà Güler, no arriba el turc, se li escapa la pilota. Línia de fons, serà servei de porteria per l'Espanyol. De mig minut i arribarem al final de la primera part. Si no hi ha cap daltabaix, i arribarem amb l'empat a un. Servirà de porteria, s'ho pren amb calma Dimitrovic.
4: Sí, fa estona que s'ho pren amb calma. Si no estiguéssim a Cornellà al Prat, fa estona que el xiularien a Dimitrovic.
0: Amb la cama esquerra. Pilota llarga més enllà del mig del camp. Dumfries no ha arribat a impactar la pilota, tot i que ha saltat davant de Dolan. I Dumfries ja li treu dos caps a Dolan. Imagineu-vos saltant davant de Dolan, ha semblat, vaja, que era un gegant davant d'un nan.
4: És que és molt baixet, Dolan, realment.
0: Sí, diria que és el jugador més baixet de la plantilla.
4: 1,70.
0: Pilota a la banda esquerra per Javi Hernández, que protegeix molt bé davant de Bernardo Silva. Va per terra, l'àrbitre diu que final de la primera part. No xiula aquesta falta, Javi Hernández. Els jugadors que alguns d'ells parlen amb l'àrbitre, al final de la primera part, amb el resultat d'empat a 1, ha marcat Bellingham el 9, però... Ha empatat Àlex Calatrava amb una molt bona jugada ofensiva de l'Espanyol. Després d'una molt bona assistència de Javi Hernández, ha fet el gol de l'empat al minut 30. Amb aquest empat a un arribem al final dels primers 45 minuts, Sònia.
4: Bellingham ara parla amb l'àrbitre del partit, mentre la resta de jugadors van cap al túnel de vestidors sense més incidents.
1: Bé, doncs arribem al descans i de moment la cosa pinta millor de no pas com iniciava el partit l'Espanyol, perquè semblava el Madrid molt superior. Ha marcat, de fet, Bellingham al minut 9, tot just començar el partit, però l'Espanyol ha sabut reaccionar. Empat a 1 al marcador, gol de Calatrava, que ha empatat el partit. Si repassem les dades, la possessió l'ha guanyada el Madrid, 62%. En quant a xuts a porteria, doncs mira, al final l'Espanyol i el Madrid han xutat les mateixes vegades a porteria. 7 xuts a porteria, el que passa que els xuts de l'Espanyol, 3, han anat entre els 3 pals del Madrid, 5. Edu Expósito, l'escoltem a Dazón La Liga.
9: De menos a más y consiguiendo un gol muy importante para iros al descanso.
10: Sí, yo creo que el equipo ha estado muy bien en todo momento. Es que es verdad que nos han metido un gol de estrategia, que eso nos fastidia mucho, pero bueno, el equipo se ha rehecho, está haciendo bien las cosas, así que ahora segunda parte.
9: ¿Nos ve bien físicamente?
10: Sí, estamos bien. Yo creo que la pretemporada hemos estado muy bien a nivel de ritmo y demás, así que bueno, vamos a ver la segunda parte.
9: Suerte y gracias.
10: Muchas gracias.
1: Expósito a Dazón La Liga, que diu això, que els sap greu que el gol els hi hagin fet d'estratègia. Senyal que això ho estan treballant molt a nivell defensiu als entrenaments amb Manolo González. Per acabar amb les dades, el que deia, 7 xuts a porteria de l'Espanyol, 3 entre els 3 pals, finalment el Madrid n'ha fet 8. 8 xuts a porteria, 6 entre els 3 pals, voldria destacar a Marco Dimitrovic. Ha fet 4 aturades, de les quals 3 amb rematades dins l'àrea, és a dir, 3 aturades de molt mèrit que ha fet el porter de l'Espanyol, que ha estat, d'anivellar, un dels destacats de l'Espanyol.
3: Sí, la veritat és que sobretot amb aquesta última rematada d'Mbappé, que s'ha anat de Roger Hinojo, ha estat salvador, però jo destacaria amb aquesta primera part la maduresa de l'equip, que després de rebre el primer gol han sabut mantenir la tranquil·litat i seguir jugant fins a arribar a l'empat.
1: Tenim per cert, Carla, una targeta per banda, una espanyola i una altra Madrid.
6: Una Cala i l'altra Vinícius, que l'han rebut al mateix minut, al minut 32, així que veurem com va la segona part.
1: Bé, doncs de seguida tornem i analitzem el que pot donar de si la segona part. Per cert, Roger Serra, quan li queda la Supercopa Alemanya aquesta final Dortmund-Bayern?
8: Li queda 3 minuts al Dortmund, que intenta empatar, però al minut 89 li han expulsat un jugador, Remy Benzebaini, per una entrada criminal a Ismael Saibari, que just debutava, el jugador nascut a Terrassa, i per ara sembla que el Bayern s'endurà a la Supercopa d'Alemanya.
1: El davanter marroquí, que recordem, va fer un grandíssim mundial amb el Marroc. 8 minuts i 2 quarts, notícies. Gemma Bonet, què tal, com estem? Bona nit.
11: Hola, què tal, com va? Bona nit.
1: Avui hem estat molt pendents dels aiguats.
11: Sí, exacte. Doncs mira, ara mateix el que passa és que s'està fent recompte de tots els danys. Els municipis de la Costa Daurada que han estat afectats per aquests aiguats fan recompte de totes les destrosses que han tingut, amb carrers inundats, cotxes afectats per inundacions. Molts dels veïns asseguren que no s'esperaven un fenomen tan violent i també diuen, es queixen, que va faltar informació.
12: Why is it difficult? It's a difficult question, really.
13: Sí, esto era un embalse, era una piscina. Era algo terrible. I rebosava el bordillo del paseo. Salía el agua por encima del bordillo hacia el mar. Es que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
11: Encara hi ha 9 persones hospitalitzades, una d'elles està en estat crític. I des del Meteocat asseguren que enviar ahir un missatge és alerta a la ciutadania per aquest episodi de pluges corresponia a Protecció Civil. La directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha assegurat que des d'ahir a la tarda van emetre diverses alertes d'intensitat fins a la matinada, que ja no era una alerta d'intensitat, sinó de vigilància, d'acord amb les dades dels aiguats que descarregaven en aquell moment. Ho ha explicat en una entrevista a 3Cat Info.
14: Els avisos que nosaltres emetem, com us comentava, són els que són. Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un és alerta, això no forma part del servei meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
11: I al País Valencià ja són més de 630 les hectàrees cremades en un incendi forestal que afecta el municipi de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. Ha obligat a desallotjar un miler de persones que avui encara no poden dormir a casa. El foc encara no està controlat, però les tasques d'extinció avancen favorablement. El govern espanyol ha mogut fitxa i vol vacunar els migrants que encara malviuen als carrers de Ceuta. Els vol immunitzar contra la varicel·la, la polio o el tètanus. El Ministeri de Sanitat ha convocat una reunió dilluns amb les comunitats autònomes per activar un mecanisme de solidaritat i negociar l'enviament de vacunes. L'Ajuntament de Barcelona porta a la Fiscalia la concentració que s'ha fet avui d'extrema dreta del grup Save Europe Act i que s'ha fet a la plaça Sant Jaume. Ha plegat un centenar de persones. Segons la Guàrdia Urbana, s'hi han sentit proclames racistes i xenòfobes. Tant aquesta manifestació com també la antifeixista que s'ha fet al mateix lloc ja s'han dissolt a aquesta hora. I acabem dient, David, que no sé si saps l'edat de la catalana més vella, més antiga. Bueno, clar, que ha complert més anys, vaja. Que,
1: a veure,
11: què diries? 100 quants?
1: Diria 105.
11: Una mica més.
1: 107.
11: Avui, Carme Noguera,
1: sí,
11: doncs és la catalana més vella, la persona de Catalunya més vella, que fa el 22 d'agost 112 anys.
1: 112?
11: 112.
1: Però no deu ser pas el rècord, que em sembla que hi havia també una dona que va complir-ne més.
11: Sí, la Teresa Branyes, ara no et sabria dir fins a quina edat va arribar, però actualment viva, la persona viva més gran, també és una dona que viu al Regne Unit i que en té 117.
1: Oh,
11: però
1: doncs
11: en tot
1: que,
11: cas, imagina't.
1: Que vigili la britànica, perquè...
11: Sí, perquè la catalana ja va cap
1: allà. Al darrere,
11: és una
1: 107.
11: Dona d'Olot que avui, dia 22, n'ha fet 112.
1: La Teresa Branyes, que ara l'has citada, no sé per què em balla pel cap.
7: Maria. També.
11: Maria Branyes.
1: Maria Branyes.
11: Molt bé, Xevi, gràcies.
7: 117.
1: 117? Mira, doncs... I pot ser que fos també de la Garrotxa? Pot ser o no?
15: O ara m'estic mal fixat.
7: Va morir a la Garrotxa, a Olot. És veritat. Veus? Que veig que el seu naixement va néixer als Estats Units, però... va viure molts llocs, però va acabar vivint a la Garrotxa.
15: Què passa aquí a Olot?
7: Comarca,
15: Què passa a Olot?
7: Si m'hauria de desplaçar a Olot.
15: Home, queda a prop, eh? Sí. En certa manera.
7: Sí, ja hi vaig molt.
15: Molt bé. 117, t'hi veus, Ballar?
16: No.
15: Home, tu et cuides, eh? Tu et cuides i menges molt bé, eh?
17: No menges verins blancs, tu.
16: No ho sé, no ho sé, això
15: potser
16: de 117...
15: Potser la clau són els verins blancs. Moltes felicitats, eh?
17: Això, exacte, això hem d'acabar dient-li això.
15: Gràcies, Gemma.
17: Fins ara.
18: Torna la Lliga.
19: La remata del pal! Gol!
18: Torna el tot gira.
19: Victoria, el xut!
18: Amb David Clopés. 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics.
20: M'expliques un conte, papa?
21: I tant! Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
22: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
18: Torna la Lliga. Torna el Tot Gira.
1: 2:02. Recordeu, a Cornellà del Prat, a l'RCD Stadium, empat a 1 entre Espanyol i Real Madrid. S'ha avançat el Madrid en gol de Bellingham al minut 9. Ha empatat Cala, Calatrava, després d'una bona jugada col·lectiva, assistència des de la banda esquerra de Javi Hernández, que ja va fer un molt bon partit la setmana passada contra el Llevant, i a la mitja hora de joc, Calatrava ha fet l'empat a 1, marcador al descans. El que s'ha acabat ja és la final de la Supercopa Alemanya, primer títol oficial a Alemanya que s'endú Roger Serrat al Bayern de Múnich.
8: Sí, victòria i títol del Bayern, que ha guanyat 1-2 al Signal Iduna Park al camp del Borussia Dortmund, just al Borussia Dortmund. I, bueno, gols d'Olisey i Nathaniel Brown a la primera part, que ja han sentenciat pràcticament el partit. El Dortmund ha intentat remuntar, ha fet el gol al minut 75. Fabio Silva és qui ha rematat una pilota a l'àrea petita, però el Dortmund no ha pogut arribar fins al final amb els 11 jugadors després d'una expulsió i no ha pogut acabar, doncs, la remuntada.
1: Ha debutat Saibari, aquest jugador internacional del Marroc, però que va néixer a Terrassa, nou fitxatge del Bayern, ha tingut uns minuts, eh?
8: Ha tingut 10 minuts, però sembla que ha començat amb bon peu, tot i que li han fet una entrada bastant dura. Que ha condicionat l'expulsió del jugador algerià.
1: Bé, doncs el Bayern que guanya, Bayern tot poderós, Maiola també aquesta temporada.
16: Sí, tenim una plantilla magnífica.
1: Millor que la temporada passada?
16: Sí, sí? Sí, perquè Nene Brown és un gran fitxatge, Saibari també. Vara en dia és més jove, però també té molt bona pinta. Sobretot hem fitxat un lateral creatiu i amb nivell tècnic per combinar per dins, com Brown, que avui ha jugat de 10, i Saibari, que és un totterreny. Saibari és un jugador que té cos de tanc i peus de ballarí.
1: És ideal pel Bayern.
16: Sí, perquè a més a més...
1: El perfil de davant.
16: Exacte, és molt bo tècnicament, trenca l'espai, ve a rebre entre línies, pot jugar de 8, d'extrem, pot jugar de... És 10, la seva posició preferida és el mitja punta, pot jugar de Harry Kane, si no el tenim algun dia. Bé, il·lusionat amb el Bayern de Company.
8: El seu paper seria més de suplent, no?
16: El que passa que hem d'esperar que... Com evoluciona Musiala. És a dir, Musiala té aquesta disfunció neurològica i en funció de si no té recaigudes en les properes setmanes, jo penso que Saibari podria començar sent el titular a la posició de 10.
1: La Bundesliga comença el cap de setmana que ve. El Bayern serà qui obri la primera jornada. Divendres, 8:45, Bayern-Stuttgart, bon partit. De la resta de la jornada tindrem un Dortmund-Hamburg, un Leipzig-Mönchengladbach, Union-Frankfurt, vaja, diversos partits. La Bundesliga que arrenca ja la setmana que ve. Ja que parlem de futbol internacional, gràcies, Roger. És la propera. Tenim partits a Itàlia, també comença la Lliga Italiana, si no m'equivoco, sí, és la primera jornada, efectivament. L'Inter ha guanyat, ha debutat amb victòria 4-1 davant del Monza, empat a 1 entre Udinese i el Como, ara mateix en joc a punt d'acabar-se el Gènova 0, Nàpols 1, i també a punt d'acabar-se el Parma 0, Cagliari 1. Això pel que fa a Itàlia. França també ha començat la Lliga. El Lens ha guanyat 5-2 l'Auxerre i el Paris Saint-Germain no farà el seu debut fins demà. En aquest cas, l'equip de Luis Enrique, que recordeu va perdre la Supercopa francesa ara tot just la setmana passada, debutarà aquest diumenge a 3:45 al camp del Rennes. I us explico també que, a banda de la primera divisió, on recordeu, avui s'ha jugat el partit de Sant Mamés, estrena de l'Atlètic a la Lliga, 1-3 ha perdut davant del Sevilla, condicionat això sí el partit per l'expulsió molt aviat de l'Atlètic de Bilbao d'un dels seus jugadors. Ha estat Yuri Berchiche, qui ha estat expulsat al minut 11, i des de l'11 ha jugat amb 10 l'Atlètic, ha acabat perdent 1-3. Han empatat a 0 València i Celta, ara jugant-se aquest Espanyol 1-Madrid 1, al descans. I a la segona divisió s'han jugat ja l'Oviedo 0, Leganés 1, Ceuta 0, Les Palmes 2, Albacete 1, Reial Societat B 2, i al descans tenim l'Aldenc 0, Cadí 0. Recordeu que ahir el Girona va perdre el seu partit 2-1 al camp del Còrdoba, i que demà, i en directe al Tot Gira, 7 de la tarda, el Sabadell jugarà a Castalla. Avui, quan s'acabi la transmissió de l'Espanyol-Madrid, farem la prèvia també d'aquest Castelló-Sabadell, l'equip de Ferran Costa, que va sumar un punt al camp de l'Sporting dilluns en la seva estrena. Veurem si demà és capaç de fer-ho també en un camp complicat com és Castalla. El túnel de vestidors veig ja preparats els jugadors del Madrid. Han sortit ja els de l'Espanyol, Sònia?
4: No, de moment, bé, s'estan escalfant alguns jugadors del Madrid, però no han sortit cap dels dos equips al terreny de joc.
1: Algú tocaria alguna cosa a l'11 de l'Espanyol?
16: Jo ara mateix no, l'Espanyol ha acabat bé la primera part, molt millor en pilota, molt més tranquil, ha generat el gol, altres arribades a l'àrea, i està defensant prou bé. El que passa que jo penso que el descans Manolo González insistirà en les ajudes més constants i properes a Roger Hinojo, que és realment el futbolista que ha patit contra Dumfries, contra Mbappé, de vegades l'han deixat massa sol.
1: Ballart, t'està agradant l'Espanyol?
3: Sí, m'està agradant molt. Abans del partit jo venia amb la idea de que havíem de ser, sobretot a la primera part, molt segurs en defensa. Desgraciadament hem rebut aquest gol amb pilota aturada, però hem aconseguit empatar, cosa que ens dona tota aquesta esperança de cara a la segona part, i a més produït per aquest bon joc de l'Espanyol en l'últim tram.
1: Sara, aquí la pregunta és veure físicament si se li pot fer o no llarg el partit a l'Espanyol, no?
0: Sí, i també medir molt aquesta segona part, perquè jo m'imagino un Madrid que sortirà després del descans com ha sortit a l'inici del partit. Per tant, la bona inèrcia amb la que ha acabat l'Espanyol la primera part ha de saber que tampoc es pot tornar a boig. Abans m'ho preguntaves, ni amb el 0-1 s'ha de tornar a boig, ni amb l'1-1 tampoc. Per tant, suposo que haurà d'aguantar aquest moment d'inici de la segona part i buscar el seu moment en el que l'Espanyol pugui tornar a tenir pilota.
1: Surten protagonistes, Sònia.
4: Sí, ara ja són els jugadors de l'Espanyol sense cap canvi al terreny de joc, però encara no han sortit els del Madrid.
1: Sí, són el túnel de vestidors, ara ensenyava. Surten. Suposo que ara esperaven comencen algú, sí, que faltava.
4: Ara comencen a sortir els jugadors del Madrid també al terreny de joc, els de l'Espanyol ja fa 30 segons que
1: són. Us han donat dades d'assistència?
4: Doncs no. De moment
1: no, encara?
4: No. També t'he de dir que ens les envien normalment per WhatsApp, i està la cosa molt saturada avui perquè això està petada gent.
1: Clar.
4: I no, sí, sé si
1: es veu molt
4: gaire
1: ple, eh? Ara sí, veig, sí, la imatge, ens fan un pla zenital, hem pogut veure les graderies, es veu molt ple a l'estadi de l'Espanyol. No sé si tens la màxima assistència de la temporada passada, quin partit
4: sí,
1: va ser.
4: Sí, ara dóna'm dos segons. Val,
1: d'acord,
4: i t'ho dic.
2: És que, de fet, tinc uns amics que volien anar a veure el partit i buscaven entrades i demés, i és que estava tot esgotadíssim,
1: sí, sí,
2: i no hi havia dues entrades juntes, i les més barates eren a partir
1: Sergi
2: de 200 euros.
1: Prou que ho sap aquesta setmana com anaven, sí, de buscar les entrades, sí,
4: i tant. Mira, la major assistència de la temporada passada va ser el dia del Barça amb 36.283 espectadors, el dia del Betis 32.778, i el tercer el del Madrid amb 31.733.
1: Els 30 els superem segur. Sí, no sé si ens, sí, acostarem, sí, aquests 36 de la temporada passada contra el Barça,
4: potser,
1: però
4: no,
1: potser estem,
4: jo
1: a
4: prop. Crec que, jo, no? Crec que no.
5: Jo crec, va, que no, però estarem molt semblants a la...
1: Aquell partit, recordeu, va ser en el moment en què l'Espanyol estava tan bé, que de fet aquell, sí, partit va ser la primera derrota, que va trencar la ratxa i que va fer un partit dels Espanyol amb Joan Garcia de protagonista.
5: Exacte, li va treure una rematada a Pere Milla molt, sí, molt bona.
1: I a Roberto.
5: Bé, la segona part del,
4: doncs,
5: partit,
4: mira,
5: és...
4: Doncs mira, 33.304 espectadors. Mira,
5: sortida del forn.
4: Sortida ara mateix del forn,
5: 33.304.
1: Sí, a l'alçada de les tres grans entrades de la temporada,
5: sí,
1: passada.
5: Sí, sí, sí. Doncs ha començat la segona part a Cornellà al Prat, ha començat servint, posant la pilota en joc al Madrid. Juga en defensa. És Konaté cap a Hausen. Álvaro Carreras ha perdut la pilota, a punt d'estar a perdre la pilota, hi ha hagut falta. Hi ha hagut falta, ha arribat Tarkala. Álvaro Carreras no ha fet un bon control, se li ha escapat una mica la pilota. La pilota ha quedat dividida i ha acabat per exhibar-li una puntada que la trava, falta favorable a Madrid.
3: Compta amb Cala, que porta una targeta groga.
4: Sí, ell i Vinícius. Dues targetes s'han vist a la primera part, dues grogues, una per un jugador del Madrid, Vinícius, una per un jugador de l'Espanyol, que la trava per una picabaralla entre ells.
2: Realment, aquesta acció és groga.
5: Sí?
2: Sí, és groga perquè ell ho fa sense mala intenció, perquè es pensa que arribarà la pilota, però realment no arriba a la pilota, sinó que colpeja totalment la... Bé, no el turmell, una mica per sobre, a Carreras.
6: Que si no tingués la primera groga, Carla, potser sí, sí, aquesta l'hauria vist.
2: Sí, però també com que just acaba de començar la segona part, que no portem pràcticament ni un minut, potser en aquest sentit, però sí que si el partit estigués minut 70 i més obert, potser sí que l'hagués vist.
5: Ara li podrien haver assenyalat, fixeu-vos en l'acció de la passada enrere a Dimitrovic, que podria haver assenyalat sessió al porter. És una passada enrere, diria que no sé si d'Omar, allà a la banda dreta de la zona defensiva de l'Espanyol. Hi ha un jugador que la deixa passar i l'acaba per blocar amb les mans Dimitrovic. De fet, els jugadors del Madrid s'han queixat.
3: Però és que la passada millor era cap a Unai Núñez. Per això la deixa passar. Però no és un passe directament a Dimitrovic.
5: Sí, sí.
3: Jo crec que entén això a l'àrbitre.
16: Si interpreta això l'àrbitre, Carla, no és sessió.
5: Compte, que entra a l'àrea Vinícius, li ha pres Omar, però no pot evitar el corna. Corna favorable al Madrid.
4: El primer de la segona.
5: I a la primera l'ha picat 3, Sònia?
4: 3 al Madrid, cap l'Espanyol.
5: Doncs picarà des de la banda esquerra de l'atac blanc. S'hi acosta Mbappé, tot i que posarà la pilota en moviment Arda Güler. Ho fa en curt cap a Mbappé. La té el francès. Vol fer jugada per la punta esquerra. Fa un retall, guanya línia de fons, fa la centrada a l'interior de la petita, la treu Roberto amb el cap. I en segona instància la controla Dolan, canvia una pilotada lluny de la seva àrea cap al mig del camp del Madrid.
15: Ens ha ensenyat amb un pla aeri l'àrea on ara, diguem-ne, ataca el Madrid, i la gespa aquí al voltant del punt de penal no està bé,
5: No.
15: Molt pelada.
4: A l'altra banda tampoc, Si fa no fa, les dues estan igual.
15: Sembla la zona més afectada, les dues àrees.
4: Sí, exacte.
5: La juga l'Espanyol, el 21, Roger Hinojo, que avui estrena aquest dorsal tan simbòlic per l'Espanyol. Pilota cap a...
15: Sempre hi ha un jugador del planter que du el 21 de Harke?
5: No, sempre no.
4: De fet,
5: va estar molts anys.
4: Exacte.
5: Un cop ens va deixar Harke.
15: Sí, això sí, que va estar anys que no, ningú l'agafava.
4: Del 2009 fins al 2017 ningú el va agafar. I
15: a partir del 17 sí.
4: Del 17 al 20, Marc Roca. Del 21 al 24, Melamed, però des de la 24 fins ara, ningú.
15: És a dir, des del 24 ningú l'havia agafat.
5: Compte, no. Cop de cap, Roberto, no pot impactar la pilota. Javi Hernández, que la trava, quina llàstima, ha fet missos, que la trava. Una pilota que li havia caigut rebotada als peus, no ha pogut engaltar-la bé. Només hi ha dues temporades...
16: Per baixar-la, sí, fins i tot. Sí, el que vol dir en David, que sempre que l'ha portat algú, sempre l'ha lluit algú de la pedrera.
5: Això segur, sí.
16: És a dir,
5: el
16: Facenero jugador... no va portar el número 21.
15: Si no m'erro, el club sempre busca jugadors que portin una llarga trajectòria al planter.
5: Sí,
4: és a dir, en aquest cas, per exemple, Hinojo és a la casa des de Benjamí. Ha cedit, però és un jugador format a la casa, des de Benjamí, català, de Sallent...
15: Melamed, per exemple, recordo que també havia arribat a l'Espanyol en l'època Benjamí, havia fet tot el recorregut al planter de l'Espanyol.
5: Exactament. A compte que ara hi ha una falta favorable a l'Espanyol, perillosa.
4: Sobre Dolan.
5: A la banda esquerra, zona 3/4. S'acosta la pilota Javi Hernández, també Expósito. Som al 5 de la segona part de partit, recordem als oients que l'Espanyol i el Madrid empaten a 1. Tots dos gols a la primera part. Primer ha marcat Bellingham al minut 9. I després ha marcat Cala al 30. Veurem a veure qui picarà aquesta falta.
4: Ara Gerard Garrido, que és l'home de la pilota aturada, els dona instruccions.
5: Mira, Javi Hernández, se'n va Expósito. Amb l'esquerra, Javi Hernández la posa per terra. No ha estat bona la falta. La té Hinojo, res. Hinojo ha fet una cosa estranya. Una barreja entre un xut i una passada. La pilota es perd per línia de fons, serà porteria pel Madrid.
16: Bé, però ha acabat la jugada com a mínim Hinojo, perquè perdre-la aquí era contraatac perillosíssim.
4: Ara hi ha alguns xiulets perquè Courtois s'ho agafava amb calma, era a l'altra punta.
5: Avui, Sònia, estrenem sponsor a la samarreta, oi que sí?
4: Sí, sí, sí. Avui Art Tempus és un grup vinculat al món de la inversió immobiliària, l'arquitectura, el disseny i l'hospitality, la gestió d'actius. Han signat per una temporada i ho van presentar ahir, de fet.
15: Les xifres que cobra l'Espanyol no han transcendit, oi?
4: No, però giren al voltant del milió d'euros.
5: No és gaire, la veritat. Però vaja, és una xifra amb la que ens diuen a l'Espanyol que ja hi comptaven i que diríem que no millora el límit salarial ni res per l'estil, per entendre, saps? L'Espanyol continua tenint el marge que té, el marge de més enllà de l'espònsor a la samarreta.
3: I hem vist que està Alan Pace a l'estadi.
5: Sí. A la seva llotja. Això t'anava de preguntar, Dani, sí. Vosaltres que veieu la imatge de la televisió, suposo que com és tradició, a la seva llotja particular, eh?
3: Sí, que vaig tenir l'oportunitat de ser-hi a la seva llotja particular fa un mes.
5: Sí.
3: Déu-n'hi-do.
5: Es veu bé el futbol des d'allà, Dani?
3: És que ha juntat dues llotges amb una.
5: Clar. Ha pogut fer-ho. Ningú...
3: Exacte. Ningú és el que mana.
5: Segur que ningú li ha dit res, no? Mm-hmm. Bé, a veure, la pilota la té el Madrid, al mig del camp, Bernardo Silva, a Pajausen, l'obra per Álvaro Carreras, enganxat a la banda esquerra. El Madrid, que intenta construir jugada, ja ha instal·lat el camp de l'Espanyol. Hausen se'n va per terra, es falta. Falta favorable al Madrid. Escurada a la banda esquerra del seu mig del camp. Posa la pilota en moviment Bellingham. Enrere, cap a Hausen. La té Konaté, Dumfries. A la banda dreta, més a la dreta.
9: Mira,
5: per Mbappé,
15: també hi ha Mauricio Pochettino avui.
5: S'acosta a l'àrea, prova el xut, toca les cames d'Unai Núñez, corna pel Madrid.
4: Doncs és el segon.
5: Pochettino també és un clàssic, un habitual de l'estadi.
15: Ben a prop de Javi López, de l'amic del Dani Ballart.
3: I de la penya.
6: I a la primera jornada era amb Toni.
16: Toni Jiménez.
3: Toni estava a la seva dreta, amb aquesta imatge que hem vist, i a l'esquerra de Pochettino sí. Estava Ivan de la penya.
16: I Josep Sánchez Llibre, que no és futbolista, però també hi era.
5: Germà del
16: el germà d'en Dani. Sí, sí,
9: sí. President, sí.
5: Centrada del Madrid, cop de cap, el travesser, i finalment, en segona instància, Mbappé res, fora. El travesser, el cop de cap, no sé si de Konaté o de Hausen, un dels centrals diria que era.
16: Uf, la primera de Bellingham.
15: És Bellingham, la primera.
16: La primera de Bellingham.
15: Qui l'envia el travesser és Bellingham.
16: La deu Dimitrovic, però és que la pilota queda morta gairebé sobre la línia de gol. La primera reacció de Dimitrovic és molt bona, però després no pot refusar cap enfora i per mi és un error garrafal d'Mbappé.
15: Per tant, no és travesser, és aturada de Dimitrovic.
16: Després toca travesser.
15: Però anava dins, Anava dins.
16: Sí.
15: I una intervenció de mèrit de Dimitrovic.
3: I un altre cop amb aquesta rematada de Bellingham és Hinojo que intenta perseguir-lo i és que no pot amb ell.
16: No, aquí és... té una inferioritat que és evident i que la tindrà contra davanters i jugadors molt forts durant tota la temporada.
15: Molt perill sempre, Bellingham, en les jugades de pilota aturada.
4: Ara s'escalfen 5 jugadors de cada equip per part de l'Espanyol, Pol, Milla, Jofre, Marcos i Bausa, i per part del Madrid, Camavinga, Trent, Cucurella, Brahim i Diomandé.
5: Creieu que Manol hauria de corregir aquesta... És a dir, hauria de substituir Hinojo i distribuir la defensa d'una altra manera?
16: És a dir, jo reordenaria diferent les situacions d'estratègia.
3: Exacte, o sigui, canviaríem les marques.
16: Sí, bàsicament Hinojo jo penso que ha de marcar en zona. És a dir, has de fer una defensa mixta a l'estratègia i que Hinojo s'encarregui de la zona i no dels marcatges a l'home.
5: D'acord.
3: Sí, perquè s'està veient superat cada cop que hi ha pilota aturada.
5: Som al minut 10 de la segona part del partit a Cornellà al Prat. Espanyol 1, Madrid 1. Ara serveix un automar a la banda dreta. La regala el Madrid. És Konaté, que envia la pilota d'una puntada directament fora de banda. Nou out per l'Espanyol. Novament a la dreta de la seva zona defensiva.
4: Mourinho s'ho mira molt seriós.
5: Pilota d'Omar enrere cap a Riedel. Riedel de primeres, pilotada llarga al mig del camp. La toca Konaté amb el cap. L'entrega a l'Espanyol, la regala. Ara la té, la juga Expósito a la banda esquerra cap a Dolan. Dolan avança amb la pilota als peus, el doble Hinojo. Arriba el vèrtex lateral de l'àrea. fa la centrada a l'interior, toca en Dumfries, surt rebotada novament cap a un jugador de l'Espanyol, Expósito, Dolan. Dolan fa jugada individual, línia de fons, s'interposa Dumfries, li pren la pilota a Dolan. Dumfries li ha robat la pilota a Dolan i ara Calatrava li acaba fent falta a Guler. Hi ha falta de Calatrava a Guler. Pilota pel Madrid.
16: Molt justeta, com? Aquesta falta molt justeta.
4: S'ha emprenyat moltíssim Edu Expósito.
2: Falta en zona defensiva i, per tant, el més fàcil és xiular.
16: Exacte.
5: Álvaro Carreras, a la banda esquerra, l'entrega per Mbappé, que marxa. Durco, encara Mbappé, encara el francès, se'n va cap dins, obre a la dreta, la rep a prop del vèrtex, Guler, davant d'ell Hinojo, encara Guler. Molt bé, ara Hinojo ja ha posat bé la cama, li ha pres la pilota Guler, la torna a tenir, però al Madrid, al mig del camp. Bernardo Silva, a la banda dreta, aixeca el cap i posa un punt de pausa, en curt, cap a Bellingham. Bellingham enrere, cap a Hausen. Hausen avança, la torna a Bellingham, zona ampla, a l'eix, mig del camp del Madrid, l'obre a l'esquerra per Vinícius, davant d'ell Omar, Vinícius se'n va cap a la zona interior, el tapa com una paparra Omar, Vinícius obre a l'esquerra per Bellingham, ara van per terra tots dos, i hi ha falta pel Madrid. Falta d'Omar a Vinícius, que s'han anat agafant, fins que finalment l'àrbitre ha assenyalat la falta d'Omar.
4: Els dos són estesos a terra, es queixa moltíssim Omar, Vinícius ja es posa dempeus.
5: És lluny, la falta, compte que la pica ràpidament al Madrid. Mbappé entra a l'àrea.
4: L'àrbitre deia que res, que on anava.
5: O sigui, m'ha semblat que trigava molt a invalidar l'acció.
4: I això ha provocat doncs els xiulets que sentiu de part del públic d'aquí de Cornellà al Prat, que està avui molt actiu.
5: La falta és molt lluny, a veure. No crec que... Vaja, em semblaria una temeritat picar-la directa, però és a més de 30 metres.
3: Però jugar aquestes picabaralles amb Vinícius quan saps que és un jugador del Madrid i que normalment els àrbits sempre li donaran falta cap a ell, un altre cop una jugada pilota aturada, això ens posa en risc.
2: A més, aquesta era que no era gens necessària perquè Vinícius ja no tenia la pilota.
5: Compte que la picarà Guler amb l'esquerra. Pilota que anirà al punt de penal, Compte amb aquestes accions de pilota aturada que a la primera part ens ha costat un gol. Guler aixeca el braç dret amb la cama esquerra, pilota al punt de penal, fora. Doncs mira, serà corna. L'ha tocat en l'última instància un jugador de l'Espanyol.
4: Doncs serà el tercer de la segona per part del Madrid.
5: Torna pel Madrid a la banda dreta, ara. El picarà com sempre, o gairebé sempre, Guler. En curt, cap a Bellingham. Bellingham a torna de primeres a Guler, lateral de l'àrea. Fa un retall, encara Guler. Fa un altre retall. Ara sí, la centrada al punt de penal, el cop de cap. A les mans de Dimitrovic. El cop de cap diria que de Konaté.
3: Sònia, no m'ho tornis a fer, això.
4: Perdó.
16: Aquest esglai.
3: Sí, perdó.
16: Aquest esgarip.
15: L'ha fet alguna vegada. Clar, com que tu veus les coses, veieu les coses una miqueta abans que nosaltres...
6: Ens has fet patir.
15: Ens fas patir, sí.
5: Ah, no, mira, jo no me n'he donat.
4: Mira, tu estàs molt concentrat en la teva feina. Com ha de ser.
16: Doncs aquí Ridel ha fet el que ha de fer en defensa encara que perdi el duel, que és molestar el rematador. L'està tocant, l'està agafant, no és penal, però Konaté no pot rematar tan fort perquè Ridel molesta.
5: Som al 59 de partit, 14 de la segona part. Mbappé fa jugada individual, va per terra, falta. Falta i targeta, Falta i targeta per Omar.
4: Omar?
5: Omar o Ridel? Estan tots dos jugadors
4: molt... Sí, estan tots dos junts.
2: Ridel,
4: oi? Sí, jo crec que era per Ridel. Doncs mira, és la segona que veu un jugador de l'Espanyol. La primera l'ha vist Calatrava, aquesta segona la veu Ridel, la tercera del partit.
5: Doncs és una falta que està molt a prop del vèrtex esquerre de l'àrea gran, que la pot picar Mbappé amb la dreta directa a porteria o Guler amb l'esquerra penjada al punt a la frontal de la petita. És molt, molt perillosa. És una falta escurada, Escurada a la banda esquerra, però molt a prop de la frontal de l'àrea, a prop del vèrtex, per entendre'ns. I hi ha dos jugadors. O Mbappé amb la dreta. Si va, Mbappé agafarà direcció de porteria, segur. Si la pica Guler amb l'esquerra, suposo que buscarà el rematador.
3: Quina por.
5: Jo crec que la picarà Mbappé amb la dreta. Tres jugadors de l'Espanyol a la tanca. L'àrbitre s'ho mira amb lupa. Mbappé cap a la pilota, porteria fora. Per sobre del travesser, molt per sobre del travesser. Servei de porteria per l'Espanyol. 60 de partit. Mira, vols una altra pastanaga, Sònia?
16: Doncs aquí la tens.
4: Sí.
5: Aquí la tens.
4: Sí.
5: La que correspon, la que correspon...
4: Pels minuts de joc. Què us està passant? Per què hi ha aquest riu?
15: El Maiola, no sé per què.
2: El Maiola sol, Sònia. El Maiola sol.
5: El
4: Maiola...
16: Les vostres mirades us delaten, a veure jo sol.
15: No sé per què penso que aquest moment de ràdio crec que sortirà en algun zàping.
5: La que correspon, la que correspon al primer quart d'hora de la segona part, pels 15 minuts consumits per l'Espanyol.
2: Ara, ben explicat.

0: exacte, però és de groga i targeta...
1: Mira, de fet, la banqueta de l'Espanyol demana la groga.
0: És que és de groga i de tir lliure indirecte.
2: I seria la seva segona groga.
0: Ah, clar, seria la segona.
3: Fixa't que no protesta gaire. Fixa't que...
2: Oh, és que és una massa.
0: No, no, és de groga. És de groga.
3: Ell no protesta gaire perquè és conscient que s'acaba de jugar l'expulsió. És que ni el toca, ni tan sols s'hi apropa, ni el frega.
0: És una piscina
3: d'èpoques de bar, no té cap mena d'explicació.
0: És de groga i, de fet, en aquesta temporada se'l pot expulsar pel bar.
4: Doncs li han perdonat la groga.
3: S'hauria de
0: revisar. Que, de fet, això va passar al Mundial.
5: Si a la sala Bor entenen que és una piscina, haurien de comunicar-se amb l'àrbitre de camp perquè revisés la jugada.
0: Que està fingint
3: una... És que només és una piscina, no pot ser res més. És que sembla mentida que en èpoques de bar hi hagi algú que provi de fer piscines, a més de manera tan barroera com ho ha fet Vinícius.
0: I tenint una targeta, i quan aquesta temporada ja es pot revisar.
2: Però si no li ensenyes groga, dirà, ah, ho tornaré a fer, no?
3: No, és l'àrbitre que però la seva cara ha estat d'espantat, perquè jo crec que ha sigut conscient de
6: com l'ha arribat a liar. Jo crec que el que deia la Carla, que hi ha un mínim contacte, tampoc li ensenyaran la segona groga.
0: Hi ha un mínim contacte, sí, però igualment és molt, molt, molt clara de...
6: Sí, sí, però com que hi ha un mínim contacte, potser per això tampoc li trauran la segona groga.
0: I també després el joc s'ha reprès com molt ràpid i no ha donat com gaire temps a... aturar-ho.
2: I pot ser que al bar hi hagi àrbits que siguin més cap al costat d'aquella casa?
0: No, està Jorge Figueroa, és a dir, l'àrbitre del bar, i bé, és neutre.
1: Ara el Madrid farà dos canvis, hi haurà dos debuts amb la samarreta blanca, el debut de Marc Cucurell en partit oficial i també el de Diomandé.
4: Doncs li ha perdonat la vermella a l'expulsió a Vinícius, l'àrbitre, eh?
3: Sí, i tant, totalment.
4: Aquí la juga l'Espanyol, som al 63 de partit, empat a 1 a Cornellà al Prat. Però l'Espanyol jo veig capaç de tot, eh? No veig que s'hagi arronsat en aquesta segona part, tot i que evidentment la qualitat i el talent del Madrid en qualsevol moment pot fer decantar la balança. Però l'Espanyol està plantant cara, té ganes de jugar la pilota. Ara fa els canvis al Madrid, eh?
1: Marxa Carreras i entra Cucurella.
4: I el segon canvi...
1: I entra Diomandé i marxa Güler.
5: Aquest canvi és molt important, perquè ara el Madrid no tenia un extrem dret. Tenia un jugador de banda dreta ofensiu, que és Dumfries, però no tenia un extrem pur allà.
1: Si... Aplaudiments per Marc Cucurella, perdona, Marc.
5: Que es va formar a l'Espanyol.
1: Exacte.
5: El que volia dir és que si el Madrid situa Diomandé d'extrem dret fix, se li acumula la feina a Roger Hinojo encara molt més. Perquè a banda d'estar pendent de les desmarcades cap a fora d'Mbappé, de les incorporacions ofensives de Dumfries, tindrà al davant un extrem que et dribla en un 3 i no res, que et canvia el ritme de manera explosiva.
1: A veure què et semblen aquests dos canvis, que potser van per aquí. Entrarà i debutarà amb la samarreta de l'Espanyol amb el número 16, Der Kusic, i també entrarà Bausa.
5: Veurem com es col·loquen. Bé, Der Kusic de central, segur. I a veure Bausa, que l'altre dia va estar molt bé, però se l'ha d'ajudar, Roger.
4: De Dolan, la centrada de Dolan a l'interior de l'àrea petita, la treu Konaté. La refusa amb el cap, Konaté, serà banda per l'Espanyol a la punta esquerra. Ara es faran els canvis a l'Espanyol, eh?
1: Sí. Doncs mira, marxarà a Riedel i entrarà Der Kusic.
5: Per la groga, clarament, per protegir-lo. Sí. Ha estat bé Riedel, m'ha agradat el seu partit.
1: Sí. I marxarà Kala i entrarà Bausa.
0: Els dos que tenen groga, de fet, són els que canvien.
5: Per tant, no són jugadors que entrin directament per fer aquesta ajuda, aquesta cobertura sobre Roger Hinojo, però Unai Núñez ha d'estar molt més a prop d'ell. Dolan haurà de treballar molt perquè una banda amb Dumfries i Diomandé et pot arrasar perfectament. I després un dels migcampistes a dins, sigui Urco, sigui Expósito, també ha d'estar pendent d'aquesta diagonal que pugui fer Diomandé.
4: Ha servit Hinojo el servei de banda, la té Dolan a prop de lateral de l'àrea, enrere cap a Hinojo, i aquest més enrere cap a Unai Núñez. Ha de tornar a començar l'Espanyol. Jugada invalidada. L'àrbitre ha assenyalat un orsai, pilota pel Madrid, posarà l'esfèrica en moviment des de la banda dreta de la seva zona defensiva.
2: I Roberto, que no l'estem veient molt en el dia d'avui, però està lluitant, sobretot totes aquestes pilotes dividides contra Konaté, que tinc la sensació que està lluitant contra un armari empotrat, o sigui, no pot amb ell.
5: És un jugador molt atlètic, 1,95 m diria que fa, i físicament fortíssim.
4: Juga el Madrid per la banda dreta, ha anat

0: tret un out davant de les banquetes. El servirà Bernardo Silva.
1: Encara no firmo l'empat.
0: Jo tampoc.
2: Hi ha entrat Diomandé, que és un dels fitxatges més cars d'aquest estiu. 19 anys.
1: Fet molt bon Mundial, rapidíssim. I cridat en principi a ser titular en aquest Madrid, no? Aquest xerident que ja tothom... demana amb Diomandé, amb Mbappé i amb Vinícius.
3: Ell és dretà, li agrada més jugar a la dreta, també pot jugar a l'esquerra, però ell prefereix cama natural, com ara.
0: I la primera pilota que toca Cucurella cap a Vinícius, pilota a la frontal, Bellingham vol fer el control, se li escapa, encara la té el Madrid, enrere cap a Hausen, juga Mbappé a prop de la frontal, ja veiem ara l'agressivitat de Derkusic, que li ha posat la cama i de quina manera davant d'Mbappé. Ara obertura a la banda dreta, primera pilota per Diomandé. Diomandé a la frontal per Mbappé. Mbappé la torna a Diomandé, lateral dret de l'àrea gran. El tapen dos jugadors, Hinojo i Dolan, davant de Diomandé, que vol fer jugada individual. L'ha perdut Diomandé, la recupera l'Espanyol. És Dolan, no la perdem aquí, que és zona perillosa. Finalment, la pilota li ha marxat a Dolan, fora de banda. És out pel Madrid, que serveix ràpidament Valverde. Va Bernardo, Bernardo enrere, Hausen, som al 68 de partit, 1-1 a Cornellà al Prat. Cucurella, Bellingham, mig del camp, perfilat a la banda esquerra. Bellingham fa un canvi d'orientació, llarg desplaçament cap a la banda dreta. Bon control de Diomandé, davant de Hinojo. Diomandé vol fer jugada individual, punta dreta, fa la centrada a l'interior de l'àrea, passada. Se'n va d'un cantó a l'altre, al costat esquerre, la rep Vinícius, entra a l'àrea, encara Vinícius ha de sortir-ne, pilota cap a Cucurella, interior de l'àrea, retall del català cap a Mbappé, la perd el Madrid, la recupera l'Espanyol, Urco, que surt controlat, pilota cap enrere cap a Hinojo, Hinojo Dolan, Dolan amb el cap, que ve l'Espanyol, no la perd en la jugada d'inici, Urco. L'estira Bellingham de la samarreta, l'àrbitre no assenyala res, és Expósito, obre per Javi Hernández, el doble Omar a la banda dreta, cap a ell va la pilota, Omar fa la centrada interior de l'àrea, la treu Dumfries amb el cap, encara Expósito, cama dreta, el xut fora. Hi havia, jo crec que hi havia alguna cosa que ha invalidat el xut d'Expósito, diria.
3: Ha sigut una gran sortida, una altra vegada, de l'Espanyol des del darrere, ara ho necessitava per respirar camp contrari, però és que l'Espanyol ha ordenat l'atac des de l'esquerra cap a la dreta, passant per dins, que aquest moment de passar per dins és el que li dona temps a Omar a resseguir la banda i arribar profund per poder centrar. L'Espanyol està treballant bé, això.
2: Cucurella és l'únic català que hi ha a la plantilla del Madrid, assignat fins al 2032, de l'Ella.
0: I, ho deies al principi, Sònia, tot el futbol formatiu el va fer a l'Espanyol,
2: sí,
0: des dels 6 anys fins als 14, fins al moment en què el va fitxar el Barça. Compte Mbappé, jugada individual, arriba a la frontal, prova el xut, Derkusic es llença a terra, s'interposa en el xut d'Mbappé. Ara hi ha una altra trompada, la pilota és per l'Espanyol, surt jugant des del darrere, Dolan la repa al mig del camp, banda esquerra, s'atura. Bausa, Bausa ha acabat perdent la pilota davant de Konaté, la torna a tenir el Madrid. Bernardo Silva, cercle central cap a Mbappé, que la rep entre línies, perfilat a la banda esquerra, més a l'esquerra té Vinícius, la rep el brasiler, entra a l'àrea, el tapa Omar, encara Vinícius, el xut fora. El xut de Vinícius fora, molt desviat. Servei de porteria per l'Espanyol.
3: Dues bones accions defensives de Derkusic.
0: Sí.
3: La primera, sortint molt bé a la frontal de l'àrea amb agilitat, veient que Mbappé rebia sol i virlant-li la pilota, i aquesta segona tapant el xut també amb molta agilitat. És un jugador que gaudeix defensant i ho fa molt bé dins l'àrea i a la frontal. Per tant, el context de partit és bo per ell.
0: Sí, de fet, recordo que vas comentar a Marc la setmana passada que és un jugador que es troba a gust defensant a bloc baix,
3: sí,
0: i tinc la sensació que avui és el seu partit.
3: Exacte, perquè... i és molt agressiu. És el típic jugador que penso que l'afició de seguida pot apreciar per aquesta dosi d'agressivitat, de concentració, de tensió competitiva.
0: Vinga, va, crits de Roberto. La gent vol, Sònia, un
2: bolet
0: a Roberto.
2: Sí, avui la gent està animadíssima i aquest resultat, aquest empat a un, doncs encara fa
1: és
2: que...
1: És important, que la gent connecti amb Roberto, sí, ho necessita. L'any passat sí, li va costar.
4: I més li reconeixen l'esforç, perquè aquesta sacada de banda, sí, sí, ha estat produïda gràcies a la seva pressió.
1: En aquesta segona part, per cert, la possessió força igualada, 53% pel Madrid, 47% per l'Espanyol.
0: Jo és que el Madrid, amb l'excepció dels primers 25 minuts de la primera
1: sí,
0: part...
1: Sí, exacte.
0: després...
5: Que potser també perquè l'Espanyol ha sortit també una mica a protegir-se, eh? En el moment en què s'ha destapat una mica l'Espanyol, ja no veiem un Madrid tan dominant.
0: La juga Dumfries, banda dreta, camp propi del Madrid, enrere, Konaté, en horitzontal cap a Hausen, avança el central del Madrid, connecta en vertical cap al mig del camp, Mbappé, Bellingham obre la banda esquerra, Vinícius davant d'Omar, se'n va d'Omar, Vinícius, línia de fons, fa un retall, interior de l'àrea, vol fer la centrada a la petita, finalment toca les cames de Derkusic, que evita entrant pel darrere, Derkusic a Vinícius, que la pilota se'n vagi a corna. No, ens agrada.
3: Que bé.
0: No. Molt bé.
1: Expeditiu, però... Sí.
5: Contundent.
3: Aquesta mateixa jugada, després de bloquejar la centrada, ja, ostres, ho he fet molt bé. Doncs no, el tio va a la línia de fons a lluitar amb ell per evitar el córner. Molt bé.
0: Crec que començarem a ser bastant fans de Derkusic.
2: Home, espera que porta...
6: Però
5: ja deia Manolo que té un punt diferent aquest jugador.
3: Derkusistes. El nom és guapíssim. Vania Derkusic.
0: Sí, senyor.
6: També és veritat.
3: Antiga Iugoslàvia, l'aspecte que té.
6: També és veritat que quan torni Cabrera una ésser en la parella.
4: Cabrera...
6: No ho dic perquè Cabrera és l'extensió, sí, sempre ha estat de Manolo Camp.
3: Però podria jugar amb Derkusic. Derkusic central dretà i Cabrera
6: esquerra. Però Manolo és molt de Cabrera.
3: Sí, però potser Derkusic li guanya la partida a Unai.
4: Deu ser l'únic.
2: Derkusic és eslové i arriba cedit amb opció de compra de la Zenit.
0: Compte que la té Diomandé, pilota a l'interior de l'àrea. Ha volgut rematar Dumfries. Serà corna pel Madrid. Som al 73 ja, 17 per arribar als 90.
2: 27 anys té Derkusic.
0: Picarà el corna des de la banda dreta Bernardo Silva.
3: Encara no els ha fet, Sònia?
2: Encara no els ha fet?
3: No, diria que els fa el 30 d'octubre.
2: 30 d'octubre del 99 va néixer.
0: Doncs mira, no els ha fet encara.
2: Exacte. Ja és a tocar.
0: El 30 d'octubre...
2: O sigui, està emprimirat, Maiola.
3: Com la pastanaga, Sònia. Una altra pastanaga que
2: mira,
3: menjaràs d'aquí 2 minuts.
2: Queden 2 minutets, sí.
0: Sabeu qui va néixer el 30 d'octubre? Si no m'equivoco, ara ho estic dient de memòria, eh? Diego Armando Maradona.
5: Sí. Ah. Sí, perquè el meu pare va néixer aquest dia i sempre
6: coincideix, evidentment.
0: El 30 d'octubre del 60, el dia de naixement de Diego Armando Maradona.
3: Increïble trident, eh? El pare de la Sara, Derkusic i Maradona.
5: Sí.
2: Ara l'Espanyol farà 2 canvis, entrarà Milla i també ho farà Pol.
0: Doncs el 74, Cornellà al Prat.
6: Ve també que mogui la banqueta, Manolo.
0: Sí.
6: Ho dic també per l'aspecte físic, eh? Perquè és normal que se li pugui fer llarg el partit a l'Espanyol.
0: Anava a dir que tot està per fer i tot és possible a Cornellà al Prat, perquè queda encara una bona estona de joc i l'Espanyol mirarà, acaba de recuperar una bona pilota al mig del camp. L'àrbitre diu que no, que hi ha unes mans o una falta prèvia de Bausa.
6: Està relativament tranquil al darrere l'Espanyol. És veritat que arribar a dalt no arriba. En aquesta segona part, un xut a porteria que no ha anat entre els 3 pals.
2: Ara marxa Urco i entrarà Pol. I marxa Javi Hernández i entra Milla.
0: 2 canvis més a l'Espanyol. Com ho veus, Marc?
3: Canvis naturals, suposo que també per refrescar el que deia en David Cames en aquests últims minuts. Urco ha estat bé, però menys protagonisme en pilota en els últims minuts. Entra Pol per fer aquesta funció de mig centre defensiu i suposo que Pere Milla jugarà directament en aquesta posició del 10, a veure si pot oferir alguna desmarcada profunda, treballar alguna segona pilota que li pugui descarregar Roberto, i això ajuda a instal·lar-nos a camp contrari.
0: I hem vist, Carla, aquella imatge que ens hi haurem d'acostumar amb l'àrbitre comptant amb les mans els segons
7: que
0: tenien els jugadors per sortir del camp. Eh? Aquí no es podrà encantar ningú amb un canvi.
7: I he vist a Urco que s'afanyava perquè estava sortint caminant i de cop i volta ha hagut de començar a córrer.
6: Aquesta és una de les novetats que m'agrada del reglament.
7: No, a mi també m'agrada sobretot que serà tot com molt més... no es perdrà temps.
6: No, és que s'arribava a perdre tant temps amb els canvis.
5: I mai es recuperava aquest temps, per molt que avisessin els àrbitres.
7: Efectiu, mai.
0: Ataca el Madrid Bernardo Silva, la treu Omar. Volia combinar amb Mbappé a l'interior de l'àrea. Torna a tenir la pilota al Madrid, ara però lluny de l'àrea. De fet, tan lluny que Hausen endarrereix cap a Courtois. 76 de partit, 14 més el temps afegit per arribar al final. 1-1 a Cornellà al Prat entre l'Espanyol i el Madrid.
4: Ho tenim a tocar.
0: Ho tenim a prop, Dani,
1: queda molt, Dani, queda molt.
4: No,
0: com a mínim poder rascar
1: un empat. Jo ho veig lluny encara, ho veig lluny.
4: Han passat 75 minuts, carai.
0: Fa jugar davant d'esquerra Vinícius, es llença a terra, molt bé d'Erkusic. Molt bé l'eslové davant de Vinícius. Serà corna pel Madrid, però almenys ha estat prou expeditiu com per evitar que progressés l'extrem brasiler del Madrid.
2: El quart.
1: No ha servit cap corna l'Espanyol, oi, encara?
2: No. Cap, ni el dia del llevant ni de moment avui.
0: Picarà Bernardo Silva des de la cantonada esquerra. Molts jugadors al voltant del punt de penal. Capellava la pilota, salta amb el cap Roberto i refusa directament fora de banda. Pilota pel Madrid. Serveix Bernardo enrere, cap a Valverde. La té l'uruguaià Cucurella, que és l'últim home, el jugador que tancava, la rep al cercle central, l'obre a la dreta, més a la dreta Konaté, Diomandé, ja ho diré, Diomandé, entra a l'àrea, lateral de l'àrea, el tapant dos jugadors, encara Diomandé vol fer la centrada, topa en Expósito, la pilota per Valverde, fora! Fora el xut de Valverde, que ha picat el pal i ha anat directament a fora, xut després que una pilota li ha arribat a la mitja lluna, ha entrat de segona línia, i ha clavat una gardela que no ha entrat de miracle.
3: Més enfonsats tots, no hi havia ningú protegint justament aquesta frontal. Una passa d'enrere, un refús, com ha sigut el cas, i ho intenta Roberto, surt Pol. Pol, pel meu gust, estava massa enfonsat i ha tardat un pèl massa a sortir.
0: Ha tocat el pal, oi que sí?
1: Sí.
4: No sé fins quin punt podem donar gràcies a la gespa.
1: Dos pals del
0: Mbappé,
1: Madrid,
0: que rep una pilota a la frontal. Omar, Mbappé, a les cames d'Omar. Bé, ha tapat aquí el de l'Hospitalet. Ara la té Expósito. No la perdem aquí, l'ha perdut Expósito. Davant de Bellingham.
2: Demanava falta, Expósito.
0: Pilota filtrada a l'interior de l'àrea. Anirà a caçar-la Mbappé. Evita que marxa per línia de fons. Enrere cap a Diomandé. Diomandé davant d'ell d'Erkusic. Li ha pres d'Erkusic. Pilota enrere. Bernardo Silva. Compte que d'Erkusic s'ha llançat a terra per robar-li la pilota. Diomandé punt, ha estat a fer-li falta. Enrere. Novament ha de construir des del darrere el Madrid. Però ja fa massa estona que...
1: És molt contundent. Va 300 per hora.
0: Sí. Va fins i tot un punt massa revolucionat.
1: Sí, una mica. Però bé, ja m'està bé.
3: Està fent molt bé, perquè ara ha tapat Diomandé. Ha vist que estava sol.
1: Com pressiona amunt, eh?
0: Ara hi ha una falta... No l'ha assenyalat l'àrbitre. Falta... Falta...
3: Mira.
0: D'aquí, de Konaté. De Konaté a Dolan, no. Perquè hi ha hagut una falta prèvia de Roberto.
3: I és la que ha xiulat, potser.
0: Sí, ha xiulat l'anterior. Sí,
3: ha xiulat de la Roberto Konaté. En aquesta última jugada havien canviat l'eix dels centrals, és a dir, Unai juga a l'esquerra i Derkusic a la dreta. Però Derkusic ha vist un forat a la zona esquerra de la defensa de l'Espanyol, ha anat cap allà i fins que no ha apagat l'incendi, no ha tornat a la dreta. I després han xocat la mà amb Unai. Unai li ha dit, ostres...
5: I ha passat també la primera acció quan ha sortit al camp, Marc, que ha sigut Omar qui li ha tapat en aquella ocasió.
3: Com, Sara, perdona, Omar?
5: Que li ha passat a la primera acció de Derkusic quan ha entrat al camp, que també ha sortit de zona i Omar l'ha anat a tapar, perquè deia, escolta, que aquest no torna, eh?
3: Però vull dir que Derkusic ho està fent molt bé, això, perquè ha interpretat que hi havia un forat allà i ha anat a cobrir aquesta zona. I simplement és comunicar-te amb el central perquè Unai, en aquella estoneta, defensés com a central dretà. I després tots dos ho han celebrat xocant-se la mà, perquè a mi aquesta agressivitat de Derkusic m'agrada.
2: Ara s'han fet tres canvis. Debut amb la samarreta blanca Carlos Espí, procedent del Llevant, per Bellingham. Ha entrat també Trent per Dumfries i Camavinga per Bernardo Silva.
0: Aviam, el de Trent per Dumfries és canvi natural. Camavinga per Silva també, no, Marc?
3: Sí.
0: I Carlos Espí, que se situarà de referència de nou, a fixar els centrals. L'exjugador del Llevant... I suposo que amb més mobilitat per Mbappé...
3: Per qui ha entrat? Perdona, Sònia, és que no ho
5: sé. Per Bellingham.
2: Espí per Bellingham.
3: Sí, exacte.
1: Ara... Bellingham ha fet mal, eh? Ha tingut, recordem, a banda del gol, una rematada que ha anat al travesser, i ens ha aturat a generar perill.
3: Mbappé bàsicament farà de segon punta. És a dir, són dos pivots, Valverde i Camavinga, i Mbappé de segon punta. Carlos Espí, el perill que hi ha és que t'enfonsi encara més del que ja ho has estat en algun moment. Que et tiri molt cap a la línia de gol i que això et concedeixi i t'obris país a la frontal. L'Espanyol ho ha de protegir.
5: I amb aquests canvis que el Madrid es queda ja sense canvis i ha fet el 5.
2: Sí.
0: L'Espanyol encara en tindria algun, no?
5: Un canvi.
2: Sí.
0: Doncs som al 81 de partit. Empat a 1 a Cornellà al Prat. Som els del Tot Gira, els de Catalunya Ràdio, en aquesta segona jornada de Lliga. Espanyol i Madrid empaten a 1. Pilota centrada a l'interior de l'àrea de l'Espanyol contra el xut d'Mbappé, que li ha sortit mossegat des de la frontal de l'àrea. no ha xutat bé el francès. Servei de porteria per Dimitrovic.
2: Ara sí, no, que signem l'empat ja.
0: Jo encara no.
2: Encara no?
0: No. Tinc avui com una intuïció estranya.
2: Mira com anima Cornellà al Prat.
4: Jo crec que el Sergi digui aquestes paraules...
3: No, és que no te'l firma.
4: És espectacular el no partit que està fent l'Espanyol per donar-li al Sergi aquesta motivació.
3: Vas a jugar al camp del Canet i te'l firma l'empat.
0: No, no, no, però estan canviant les coses,
3: si
0: companys.
3: Si és fora de casa, te'l firma.
0: Soc un home nou, soc un home nou.
6: Canet té bon equip.
2: Vas a pit descobert, explica'ls.
0: És que des d'aquest estiu que visc a pit descobert. Sí. I... No. Veureu que signaré pocs empats aquesta temporada.
6: Caram. Per cert, Sònia, no sé si ho has comentat, Pere Milla, partit número 100 amb la samarreta de l'Espanyol.
2: No ho havia comentat, però sí, tens raó.
6: Potser.
0: Doncs tindrà una falta a l'Espanyol. Escurada a la banda dreta del seu mig del camp, situa la línia defensiva al Madrid just a la frontal de la gran. Amb la cama dreta posarà, mirarem que sigui així, una bona pilota, Edu Expósito, a veure, va, 82 de partit, aixeca el braç esquerre, el de Cubelles, pilota a l'interior de l'àrea, el cop de cap, per Derkusic al segon pal, llàstima, li ha quedat enrere, jugada invalidada.
6: Seria
0: jugada
6: bo, ara que marqués Derkusic.
0: Sí, us imagineu. Jugada invalidada, no sé si per Ursai de Derkusic o per falta de l'eslovè.
6: No seria la seva virtut, la rematada?
3: És fora de joc, sembla fora
0: de joc. Eh?
4: El pobre ve d'una rematada de cap prèvia, que aquesta pilota és molt difícil de controlar.
7: Sí, sí, era fora de joc.
0: Doncs...
3: Justet, sí. Però.
0: Recupera una bona pilota al mig del camp Expósito. L'obre a la dreta per Pere Milla. Expósito vol enviar una pilota llarga cap a la frontal de l'àrea per Roberto. No pot arribar al davanter de l'Espanyol. La torna a tenir el Madrid. Surt jugant Konaté. Konaté és una bèstia,
4: I tant.
0: Ara que el veig una mica més de prop.
4: I tant.
0: Que bé, ha estat Bausa recuperant una pilota al mig del camp. Que bé el nano, el mallorquí. Rafa Bausa, que s'acosta a la frontal. Omar, pilota enrere. Sí, sí. Déu-n'hi-do, No ha pogut prosperar la jugada de l'Espanyol, la jugada d'atac, però ara torna a recuperar una bona pilota. Ara hi ha falta d'Expósito, que veurà
2: la groga. Sí.
0: Davant de Vinícius.
2: La tercera per l'Espanyol, la quarta del partit.
6: Ens acostem als minuts decisius. Només 7 minuts per arribar al 90. L'Espanyol frena el Madrid 1-1. Queda bon partit, però.
0: Encara que sigui per intensitat, jo crec que l'Espanyol s'està creient que com a mínim pot aguantar aquest empat a un.
6: No es poden cometre errades.
7: No, aquesta falta d'Expósito, per exemple, està molt ben feta i és groga, però tallava el contraatac, que de fet no és ni...
4: És que jo crec que és per desplaçar la pilota, per la pilota.
7: D'acord, sí. Perquè estava dient perquè falta ara mateix.
6: I Sergi, important no concedir faltes a prop de l'àrea, eh?
0: I tant.
6: Que el Madrid a pilota aturada ja ha demostrat aquest partit que pot fer mal.
0: La juga el Madrid. Compte, pilota per Mbappé, que entra a l'àrea, prova el xut a les mans de Dimitrovic. Jo crec que ni era un xut ni era una centrada. Li ha sortit malament. Potser buscava Spi, però la pilota ha anat directament a les mans de Dimitrovic.
3: Sí, ha tapat bé la centrada. Diria que era Unai Núñez, però molt bona acció defensiva perquè volia combinar Mbappé amb Spi.
6: Aquesta més fàcil, però ja 7 aturades de Dimitrovic.
0: No, partit molt seriós, novament, del porter, de l'Espanyol. A veure, va, que arriba una pilota Dolan a la banda esquerra. S'acosta el vèrtex de l'àrea, encara Dolan al tapa-tren. Dolan fa una tombarella, una ziga-zaga, allò tan típic de l'anglès. L'acaba perdent davant del seu...
2: S'ha enredat.
0: ...compatriota, Trent Alexander-Arnold. Pilota pel Madrid. Sí, s'ha enredat de mala manera.
4: Sí, és que a vegades Dolan sembla que estigui al Cirque du Soleil.
0: A veure, no sé ben bé com definir aquesta mena de ziga-zaga que fa Dolan, que no és ben bé una... No és ben bé una bicicleta, tampoc. No sé ben bé com definir-ho.
7: Donaldinho, és a dir, que li deien al vestidor.
0: Sí, Donaldinho, sí, però aquest gest tècnic que fa amb la pilota quan
3: és
0: vol...
3: És una cosa estranya, perquè també la va trepitjant. És a dir, fa bicicleta, sí. Però la trepitja, va cama enrere.
0: Sí, no sé, és una cosa una mica estranya. És com si una bicicleta estàtica.
7: Sí, com de futbol sala, no?
0: Sí, compte, Diomandé, punta dreta. Encara Diomandé vol marxar d'Hinojo. Diomandé entra a l'àrea, fa la centrada, la treu Unai Núñez. És banda pel Madrid. Ens queden 4 minuts per arribar al 90. El Madrid posarà setge, eh? Ha de resistir com sigui l'Espanyol. Tren enrere, cap a Camavinga. Més enrere. Konaté, horitzontal cap a Hausen.
2: Farà l'últim canvi l'Espanyol, entrarà Jofre.
0: avança Hausen, ja és a la zona de tres quarts, Cucurella en curt, Cucurella enrere, cap a Valverde, Bellingham, Mbappé, perdó, Mbappé, el tapa Milla, Mbappé fa un canvi d'orientació, s'ha equivocat en la passada, l'ha tallat Dolan, però no ha pogut fer-se amb la pilota a l'anglès, la torna a tenir el Madrid, Trent, Trent ara envia un altre canvi d'orientació cap a d'una banda a l'altra, de la banda dreta a l'esquerra, és dolent, massa llarga la pilota, no hi arriba Vinícius, serà banda per l'Espanyol.
1: Quan queda, Sergi?
0: Doncs mira, queden 3 minuts per arribar al 90, més el que afegeixi l'àrbitre.
7: Que no serà gaire, perquè són 3 canvis i poca cosa més. No hi ha hagut gol.
1: No es mou de la banqueta.
2: Ara no, mira, ara s'aixeca, ara es farà també el canvi, marxarà Edu Expósito, que havia vist també una targeta groga, i entrarà Jofre en el seu lloc. Mourinho seriós s'ho mira des de la banda.
0: Mira, ovació també per Expósito, eh?
4: Home, és que...
2: Sí, avui estan marxant tots els jugadors que han estat canviats, han marxat amb ovació.
4: Per mi, Edu, el primer partit contra Llevant va ser espectacular, i avui un cop més també amb els seus tocs de qualitat.
0: Vinga, va, 3 minuts, una mica menys de 3 minuts. Servirà davant de l'Espanyol. Omar, banda dreta, envia pilota llarga cap a Roberto. Espera Milla, qui acaba fent-se amb la pilota. Ha volgut marxar d'un jugador, res, l'acaba perdent. La té el Madrid, que endarrereix cap al seu porter, cap a Courtois. L'Espanyol, que ha d'aguantar com sigui. 88 ja de partit. Konaté cap a Hausen. S'atura el central blanc. La torna a Konaté. S'ofereix Camavinga en curt, però Konaté s'estima més prescindir de Camavinga i fer la passada a la banda esquerra cap a Hausen, i aquest més a l'esquerra cap a Cucurella.
3: Baus a dins per acompanyar en aquesta zona del doble 6.
0: Perd pilota al Madrid, la recupera l'Espanyol, que ara es desplega a la contra. Espera Milla, Pere Milla l'obre a l'esquerra per Dolan. El tapa Camavinga, Dolan fa la centrada a l'interior de l'àrea, la treu Konaté amb el cap, però la pilota cau. Diria que era Konaté, no, Roberto no. Us ho diré. Era Jofre, perdó. Era Jofre. Ha anat perdent ara l'Espanyol.
3: Manolo, ha vist que l'Espanyol no tenia cames per sortir i córrer, i per això entra Jofre. Vull dir que és un recurs que pot ser interessant per tenir algun contraatac. Ara en Pol Lozano hi va usar de mig centres.
0: La torre tenia el Madrid. És Trent, que fa un desplaçament llarg, que envia pilota a la frontal. La talla molt bé la defensa de l'Espanyol. Pol Lozano cap a Jofre.
2: Mourinho i Manolo, evidentment, no s'han enfrontat mai. Mourinho ha jugat 6 vegades contra l'Espanyol i mai ha perdut 4 victòries i 2 empats.
0: Està confonent, Jofre, perquè aquest estiu s'ha deixat el cabell llarg,
2: sí,
0: i porta un cabell molt semblant al de Pere Milla, sí, com amb melenes,
2: sí, sí, sí, sí,
0: molt diferent al que portava la temporada passada.
1: I una goma per subjectar-se, sí, el cabell, que també, sí, sí, normalment la du Pere Milla.
0: I Jofre m'està despistant un pèl fins que no m'hi acostumi. Que bé, ara,
7: la màniga Pierre Kucic
0: ha tallat una pilota que anava a l'interior de l'àrea i que deixava Mbappé sol. Que bé, Der Kucic. Ara es desplega la contra l'Espanyol. Espera Milla. Camavinga li ha pres per darrere la pilota de Lleida. Quina llàstima, la torna a tenir el Madrid.
1: Ben vist, la màniga llarga de Pere Milla, com diu la Sara,
7: sí,
1: és l'element
7: distintiu.
1: Perquè és
7: dels pocs jugadors que tant a l'estiu com a l'hivern va amb màniga llarga, sempre.
0: Ara refusa una pilota en defensa l'Espanyol. La vol descarregar, pentina enrere amb el cap. Roberto la regala al Madrid.
2: Empenya Cornellà al Prat.
1: Pendents de l'afegit, perquè de seguida el minut 90.
0: Sí, sí, arribem en pocs segons. La té Mbappé, frontal de l'àrea. Entra l'àrea Mbappé, compte, que pot ser perillosa pel Madrid. El gol. El gol del Madrid acaba de marcar Carlos Espí, aprofitant una bona jugada d'Mbappé. Li ha quedat una pilota morta a l'interior de l'àrea petita, ha fet un retall i ha xutat pràcticament a pocs metres, a boca de canó, al fons de la porteria. Quina llàstima! Quina llàstima, perquè l'Espanyol estava aguantant molt bé el joc i els atacs del Madrid. I Carlos Espí fa el segon al 90. Espanyol 1, Madrid 2.
2: Doncs han quedat tocats els jugadors de l'Espanyol, cap cots, van cap al cercle central mentre ho celebraven els jugadors del Madrid, i Mourinho, que ha entrat fins bona part del terreny de joc per cridar Valverde i donar-li instruccions.
1: Doncs és un gol que fa mal, perquè pràcticament no arribava en perill al Madrid. N'ha tingut una, ha estat Mbappé qui l'ha generat, ha estat Espí qui ha tingut sang freda també, Marc Maiola, per aguantar entre el bosc de jugadors de l'Espanyol, però això sí, en Dimitrovic ja ha batut després de l'acció inicial d'Mbappé.
3: Sí, aquesta passada dins de Diomandé a Mbappé no hi pot cabre aquí. arriba tard a l'ajuda d'Olan, que és el jugador que hauria d'haver estat tallant aquesta línia de passada. I després, aquesta presència amenaçant d'Espí com a davanter centre t'enfonsa massa tota l'estructura dins l'àrea, acabes defensant a la frontal de la petita i et falten efectius per poder evitar aquesta acció. Al final és mala sort perquè s'aprofita del refús, també sang freda d'Espí per definir, però aquesta jugada s'hauria pogut evitar, també penso.
4: Jo tampoc entenc què ha fet Derkusic, perquè era el que estava amb Espí, però quan ha anat a buscar aquest refús d'Mbappé, en comptes de seguir-lo, s'ha anat a fer de porter. S'ha anat a la línia de gol, estava per darrere de Dimitrovic, no hi ha acabat d'entendre la idea de l'eslovè.
2: Ha debutat Espí amb gol, amb la samarreta blanca.
0: Quants minuts s'han afegit, Sònia?
2: 4.
0: 4 minuts, som al 92 ja. 2 minuts, segurament potser s'han afegit algun altre, perquè el gol ha arribat al 90. Potser l'àrbitre afegirà alguna cosa més, a veure si l'Espanyol en pot tenir alguna. Ara té un out al mig del camp, banda dreta, l'equip de Manolo, i va ràpidament Omar a fer-lo efectiu. Quina llàstima.
2: Sí.
0: Quin greu, perquè l'Espanyol estava aguantant bé i en una acció, no diré aïllada, però...
2: I el cap de setmana que ve visita una plaça que tampoc serà fàcil, la Reial Societat.
4: Se'ns dona bé aquest camp.
0: Derkusic jugant en horitzontal cap a Unai Núñez. Hinojo cap a Pol Lozano. Pol a la banda esquerra. Dolan més enrere cap a Unai. Derkusic s'escola, s'acaba el temps. Derkusic envia una pilota llarga a la punta dreta. Omar fa la centrada a l'interior de l'àrea. Tindrà un corner l'Espanyol.
2: Doncs mira, serà el primer.
0: No, serà un out al final. Serà un out. No ha pogut fer, una bona passada, una bona acció en aquella punta dreta a l'Espanyol. Se li ha escapat la pilota a Jofre. És banda pel Madrid. I aquí el Madrid perdrà temps. Se li acaba el temps a l'Espanyol per poder fer l'empat.
2: Es queixa el públic.
4: No, i a més, aquesta manera de sacar aquesta pilota de banda tan ràpida és innecessari, també. Estaven pujant els centrals per intentar fer una centrada llarga.
6: Som a punt de tancar el partit. Són 4 d'afegit, queden segons. Està perdent l'Espanyol. 1-2, gol de Carlos Espín, 90. Sergi.
0: I el Madrid, que ara fa el ronso, s'ho pensa, s'ho repensa. I això és allò que dèiem. Aquí està claríssimament perdent temps el Madrid. Molt bé amb els canvis i demanant celeritat als jugadors perquè marxin del camp, però ara estan fent, perdó de l'expressió, un cuento, que si ara tu, que si ara la pica Courtois, que si va Hausen, que s'ha perdut aquí ben bé un minut per picar aquesta falta.
2: I l'àrbitre no diu res.
0: I això també s'hauria de contemplar.
7: I qui ha rebut targeta és Pol Lozano.
2: La quarta.
0: La juga l'Espanyol, Hinojo, va, que pot ser l'última. Pilota d'Hinojo, cau a Bausa. Bausa envia una pilota a la dreta, a veure si la pot evitar que surti. No, Omar no ha pogut fer un bon control. És banda pel Madrid. Mira, en el moment en què l'àrbitre diu que s'ha acabat, final del partit a Cornellà al Prat, final amarg, molt amarg per l'Espanyol, perquè semblava que podria rascar un punt davant d'un dels grans de la Lliga. Li ha aguantat el tipus al Madrid durant pràcticament tot el partit. Ha vist com Bellingham li feia el primer gol al minut 9, però en una molt bona jugada d'atac al 30, que la trava després d'una assistència de Javi Hernández, ha fet el gol de l'empat. I a la segona part, una segona part molt igualada, el Madrid, el 90, Carlos Spilek, jugador del Llevant, que feia pocs minuts que era al camp, ha fet el gol de la victòria blanca. Al minut 90 s'endú els 3 punts l'equip de Mourinho, marxa amb les butxaques buides l'Espanyol de Manolo, però tinc la sensació que és una derrota que no hauria de fer especialment molt de mal, i menys tractant-se de l'inici de temporada, a l'equip blanc i blau. Final a Cornellà al Prat, a la segona jornada de Lliga, Espanyol 1, Madrid 2.
2: Manolo González ha anat ràpidament a saludar a Mourinho i alguns jugadors del Madrid, mentre la resta de la plantilla dels jugadors són al damunt del terreny de joc. Els jugadors del Madrid i Mourinho està al terreny de joc amb tots ells, abraçant-los i celebrant aquesta victòria en el dia del seu debut a la Lliga. Ara els jugadors de l'Espanyol aniran cap a la zona on hi ha la curva per agrair-los tot el suport que els han donat durant aquest partit. Ara els jugadors del Madrid s'acosten a la zona on hi ha els seguidors blancs. Hem de dir que avui, a banda de la zona on hi ha seguidors del Madrid, l'aficionat rival sempre, hi ha força aficionats del Madrid també repartits per bona part de la grada, que també aplaudeixen. Hi ha aquests xiulets i aquests aplaudiments a la vegada, són pels jugadors del Madrid, mentre que els de l'Espanyol, com us deia, aplaudien a la resta de Cornellà al Prat.
6: Bé, doncs ha perdut el Madrid, ha encaixat el minut 90. Primera reacció, sentim que la trava de zona de Liga.
8: Nuestro plan de partido, llevamos toda la semana trabajando, sabíamos que iba a ser un partido difícil y bueno, han conseguido encajar ese gol al final del partido y bueno, un poco chasco por el trabajo, porque hemos peleado hasta el final, pero bueno, a seguir, que esto es muy largo y sabíamos que iba a ser un partido difícil.
9: ¿Qué crees que os ha podido faltar? Porque veíamos el primer gol que era balón parado, no sé si eso entre vosotros habléis que quizás es falta de concentración, al final una acción ahí de dos rebotes que se lleva el delantero, ¿qué crees que se puede mejorar?
8: Bueno, quizá esos momentos de concentración, yo lo llamaría más que sabíamos que eran fuertes a balón parado, que lo hemos trabajado y con el trabajo que hemos hecho durante todo el partido, que se nos escapen esos pequeños detalles, creo que da más rabia todavía, pero bueno, queda mucho lo que te decía y a seguir trabajando.
9: ¿Te vale al menos haber metido gol con esta camiseta aquí en este estadio?
8: Sí, por la parte que me toca contento, pero bueno, no ha servido de mucho y a ver si pueden ser muchos más. Contento porque haya sido contra un equipo contra el Madrid, delante de la afición y bueno, esperemos que sean muchos más.
9: Ya la última para terminar, habéis tenido, Vini, tú un par de acciones ahí de mucha tensión.
8: Bueno, ha sido yo la emoción y él creo que se sentía un poco acosado, pero nada, es cosas que pasan en el fútbol y hasta ahí, en eso se queda.
9: Gracias y suerte.
6: Àlex Alatrava, el migcampista, el mitja punta de l'Espanyol de Parets del Vallès, que ha fet el gol de l'Espanyol, que em feia embogir l'RCD Stadium, era l'empat a 1 després del gol inicial de Bellingham, però ja ho sabeu, al 90, fidel al seu ADN, el Real Madrid, ha fet d'1-2 definitiu després d'una jugada que ha iniciat Mbappé, el refús l'ha recollit Espí dins l'àrea i ha salvat els 3 punts per Mourinho, que ha respirat, torna a la Lliga Mourinho i ho fa en victòria 1-2, petit això sí, davant d'un molt bon Espanyol avui a l'RCD Stadium. En un partit que l'Espanyol ha vist com el Madrid el dominava en possessió, 63%, però que, si mirem rematades, és veritat, ha rematat més el Madrid, 21 rematades a porteria, 8 entre els 3 pals, a més, amb 2 xuts al pal. L'Espanyol ha xutat 8 vegades a porteria, 3 entre els 3 pals, però ha sabut treure profit de les seves arribades i, malgrat aquestes arribades constants del Madrid, s'ha dedicat a l'Espanyol durant una fase àmplia del partit, ha pogut respirar tranquil perquè ha estat sòlid al darrere. Això sí, un gol a 90 ho ha desequilibrat tot. Amb aquesta derrota, l'Espanyol, de moment, i a l'espera de que s'acabi aquesta segona jornada, segueix a la part alta de la classificació, està recent 3 punts, en té 6 al Sevilla, en té 4 a l'Alavés, 3 l'Espanyol, 3 l'Atlètic de Madrid, 3 també el Madrid, però han de jugar molts equips encara i alguns, com el Madrid, per exemple, han de recuperar el partit de la primera jornada que encara no han jugat. Són 12:45, fem una pausa i de seguida obrim tercer temps.
10: Torna la Lliga. Torna el Tot Gira. Amb David Clopés.
11: M'expliques un conte, papa?
12: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
13: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
14: Avui torna la Lliga per al Barça. I també juga el Tot Gira al Sabadell.
10: Segona jornada per al Sabadell en la tornada al futbol professional.
14: Després de l'estrena al Molinón, avui torna a jugar fora de casa.
10: Des de Castàlia a les 7 de la tarda, Castelló-Sabadell. Dos històrics cara a cara de nou al futbol professional.
14: Amb la narració de Francesc Ripoll i l'anàlisi de Carles Fiter.
10: Tot gira. Avui a les 7, Castelló-Sabadell. Abans de la TDT de l'Elx Barça.
14: Ha tornat la Lliga. Ha tornat el Tot Gira. Amb David Clopés.
10: El tercer temps.
6: Passen dos minuts de 2:45 de la nit al dia que l'Espanyol, segona jornada de Lliga Primera, ha perdut 1-2, gol de Carlos Espí al 90, d'aquells que fan mal, però que li han servit al Madrid per sumar els 3 punts. Eudald Serra, bona nit i ben tornat al Tot Gira. Com estàs?
15: Bé, però podia haver estat millor si el partit hagués acabat d'una altra
6: manera. Ho veies a prop com tothom, oi?
15: Sí, jo crec que ha estat una llàstima. Crec que l'empat hagués sigut probablement el resultat més just. A mi l'Espanyol m'ha agradat força, ja en parlarem, si voleu, després, més endavant. Però bé, és el que hem comentat moltes altres vegades, també. Amb equips com el Madrid, encara que siguin equips que estan en fase de construcció i que potser li queda molt, molt, molt de treball per davant, doncs les errades molt puntuals es paguen cares, i ha estat així en els dos gols del Madrid.
6: El cert és que l'Espanyol potser, no diré que no ha entrat bé el partit, però sí que és veritat que el Madrid l'ha dominat els primers 20 minuts, però ha sabut reaccionar, fruit d'això ha arribat el gol de l'empat, i la segona part, més enllà que és veritat, hi ha hagut rematades, que és el més normal quan t'enfrontes al Madrid, Dimitrovic ha estat bé, però són aquests petits detalls els que han decidit un partit que tenia en coll avall que l'empatava l'Espanyol.
15: Sí, sí, sí, totalment. Jo crec que la primera part, a partir d'aquella doble ocasió que ha tingut amb Riedel i Roberto, ha canviat el partit per l'Espanyol. Ha vist que era capaç de poder-li fer mal en el Madrid i d'intentar buscar l'empat. Per sort ha arribat poc després amb el gol de Calatarava, i després n'hi ha hagut alguna, com aquella d'entre Roberto i Dolan, que no han acabat de rematar bé. És a dir, a mi l'Espanyol m'ha agradat, en general m'ha agradat. Per mi ha fet un bon partit, i repeteixo, se'n va amb les mans buides a nivell de punts, però crec que la sensació davant un equip com el Madrid ha estat bona. Per contra, a mi, en canvi, el Madrid m'ha agradat molt poc. Reconeixent que és un equip que està en construcció, amb un nou entrenador, en el sentit de que arriba després de molts anys d'haver-hi estat, i que el Madrid està en aquest sentit construint-se, formant-se altra vegada, però a mi m'agrada molt més l'Espanyol que no pas el Madrid, tenint en compte el potencial d'un i d'altre equip. Ara bé, al final sempre el que acaben comptant són els gols, en aquest cas, i el Madrid té molta més pólvora que l'Espanyol, que, deixeu-me dir, avui ha quedat demostrat que l'Espanyol, per mi, segueix tenint una mica, com ho diria, doncs, la línia aquella que ja va exhibir l'any passat a la primera volta de la Lliga, Manolo González, però per mi ha quedat evident que a aquest equip li falten 2-3 reforços, que no sé si arribaran, perquè a l'hora de fer canvis mires cap a la banqueta i la cosa està molt justa.
6: Jo crec que és una bona notícia el fet que l'Espanyol, jo sé que aquesta setmana hi ha hagut part de l'afició que deia, ostres, quin bon partit contra el Llevant, però no ens flipem, és el Llevant. I jo crec que el partit d'avui demostra que l'Espanyol està en bona línia. Malgrat els nervis que hi ha hagut a l'entorn durant la pretemporada, jo crec que el partit d'avui, malgrat ser una derrota, confirma la bona línia del que vam veure ballar al partit contra el Llevant.
4: Sens dubte, i a més perquè jo mateix he patit aquesta sensació de la pretemporada, que em van crear molts dubtes. Però el partit del Llevant, i és cert que el Llevant és dels pitjors Llevants que hem vist en els últims anys, però s'havia de guanyar, i ho vam fer amb solvència, però avui perdre l'últim minut contra un equip amb 14 mundialistes i l'entrenador que tenen, doncs jo crec que, com diu l'Eudald, parla molt bé de l'Espanyol, i és cert també de que a l'hora dels canvis fa por, perquè jo, per mi, els canvis avui no han millorat l'Espanyol que estàvem veient.
6: Estem tots d'acord amb el tema del fons d'armari, Maiola?
3: Home, jo sí que, clar, m'estimaria més que l'Espanyol tingués més recursos, un altre extrem, allò que dèiem, un extrem amb capacitat de desequilibri, de driblar, potser un altre davanter, també, tot i que en té 3 a la plantilla.
6: Ara n'hi ha un que està lesionat, sí.
3: Marcos Fernández i Roberto Fernández, sobretot un davanter que vegis que té gol i que té instint de cara a la porteria o contrària, tot i que Marcos Fernández ha fet una bona pretemporada, per exemple. Bé, avui ha entrat Bausà des de la banqueta, l'altre dia va estar bé. Jo veig que l'Espanyol té realment les posicions doblades i té la plantilla completa a nivell quantitatiu. Qualitativament, potser sí que podríem aspirar a un parell o 3 de fitxatges. I avui, dels que han entrat a la banqueta, a mi Dirk Cusic m'ha agradat, que deies què he fet en la jugada del gol. Hi ha hagut un refús perquè Dolan arriba tard a l'ajuda, i quan hi ha aquest refús veu de seguida que Carlos Espí arribarà abans a la pilota aquell. I llavors, com que arribarà abans Carlos, diu, doncs me'n vaig sota pals a veure si hi ha un xut i la trec. Però vaja, a part d'això,
4: que potser sí que podia estar una mica més a prop o reaccionar més ràpid. Per mi Darko Cech ha estat bé. Els altres sí que tampoc han aportat gran cosa i l'Espanyol potser li falta un punt més de qualitat, però clar, els recursos econòmics de moment són els que són.
15: Sara? Jo potser perdó. Hi afegiria, perdona, anava a dir un... Jo crec que li fa falta alguna peça més al mig del camp. A banda del tema extrems i puntes, que estic d'acord,
4: sí,
15: és que quan Expósito i Urco han de ser substituïts...
4: Però Moscardo s'hi ha de confiar, perquè si no, per què el fitxes?
15: Ja, però començo a pensar que si no ha jugat en els dos primers partits i a la pretemporada tampoc és que hagi jugat molt, no sé si és que Manol el veu molt verd...
4: Clar, l'Espanyol que... té... Pot ser. Té 5 migcampistes,
16: l'Espanyol. Quina edat té aquest noi, a Moscardo?
4: Em sembla...
0: 20 anys.
4: 20 sí. anys. Però vull dir que té 5 jugadors aquí l'Espanyol, perquè té Urco, Expósito, Pol Lozano...
15: Sí.
4: Moscardo...
15: Ho has dit tu, Marc.
4: Clar, quantitativament
15: exacte. Està coberta la plantilla.
4: Sí,
15: però
4: sí.
15: Jo crec que qualitativament, quan em deia que mires la banqueta i no acabes de trobar els relleus, no ho dic en el sentit de número.
16: Un segon, perquè mira, primera reacció de Manolo a Dazón la Liga, el podem escoltar.
17: Hemos querido hacer los cambios por las tarjetas, porque viendo un poco cómo iba un poco el arbitraje, no me fiaba mucho de estar con un jugador con amarilla contra el Madrid. O sea, ha cambiado Clemens o de Calatrava, que ha tenido la primera entrada, la segunda parte, que ha sido complicada. Y eso nos ha condicionado un poco todo lo demás. O sea, todo, creo que el equipo se ha mantenido bien, ha competido bien contra un equipazo. Y la pena que, bueno, que te meten el gol cuando más daño hace.
16: ¿No te fiabas mucho de cómo iba el arbitraje contra el Real Madrid?
17: No me fío porque lo de los 5 segundos... Es que hay cosas que... Yo puedo entender que se equivoquen, y lo entiendo, ¿eh? Y lógicamente no pierdes por el árbitro, para nada, ¿eh? Pero los criterios de los 5 segundos, un lado sí, otro no, cuando vas 1-1, y no hemos perdido tiempo, porque es que encima no sabemos, que los jodidos que no sabemos. Después, las situaciones de faltas en transiciones nuestras, que no han acabado pitando, que han vuelto para atrás otra vez rápido, eso en un partido de este tipo te mata. Pero bueno, ya está, no hay más, hay que seguir y sacar muchas cosas positivas que tiene el partido.
16: Te veía muy enfadado con pidiendo la segunda amarilla para Vinicius.
17: Bueno, es que más de lo mismo, ya te digo. Pero a ver, que vuelvo a decir lo mismo. Siempre echar a un jugador por una situación de esas es, creo que exagerado. Pero entonces que no las piten nunca. No hay más.
16: En lo futbolístico, imagino que súper orgulloso de los tuyos, porque han hecho un despliegue, un partido tremendo.
17: Sí, la verdad que muy contento. Digo, la pena es esa de el tener que hacer cambio así por tarjeta, como la de Cala, que estaba jugando bien y demás. Pero muy contento con la personalidad que ha tenido el equipo en la primera parte. Y después la pena es que te pilla un partido contra un muy buen equipo, te pilla la jornada 2, que aún te falta pata, por decir algo. Porque creo que nos ha faltado la segunda parte. Si hubiéramos tenido un pelín más de pausa, como estoy en la primera, para poder atacar, también el partido hubiera sido diferente para ellos.
16: Y el tema de pata, Manolo, es por poder introducir cambios que refresquen. Antes hablaba yo de Dolan, ¿no? De que un extremo a lo mejor te hubiera hecho falta tener otro extremo para romper un poco más, o pata porque es muy pronto todavía y falta oxígeno.
17: Bueno, porque es pronto, porque al final es un rival que también te exige, claro, al final solo hay que ver los cambios que hacen ellos y te exige mucho a nivel físico y te condiciona. Pero repito, que eso lo que donde te quita frescura es cuando robas, para que lo de la primera parte que hemos conseguido salir, llegar y juntar pases en última línea, en la segunda nos ha costado mucho más hacerlo.
16: Y una pregunta a nivel futbolístico, perdona, José.
4: No, tranquilo.
16: Ha marcado el Madrid en balón parado, que entiendo que eso... Además, luego ha tenido otra que ha parado Dimitrovic muy buena, que había rematado otra vez Bellingham. Ha seguido el Madrid presionando, atacando y tal, muy bien. Y luego, ¿qué has ajustado ahí? Porque a partir del minuto 20-25, Urco ha empezado a recuperar balones, Expósito ha empezado a recuperar balones, Javi está muy cómodo. O sea, ¿qué ha pasado y si has modificado algo?
17: No, lo único que les hemos dicho es que salían todo el rato por la izquierda de ellos, porque es donde estaba la ventaja. Porque la situación era clara, porque cada vez que el balón iba afuera, solo que el balón llegase a Omar, el salto de carrera será muy grande, y entonces encontraba siempre a un pivote por dentro, que ya era Urco, pero que incluso si Urco se paraba y se cruzaba Edu, podía ser Edu. Lo único que el punta ahí no tiene que descender, porque ahí es donde tienes la ventaja, y ahí lo hemos encontrado bien, es como cuando hemos conseguido llegar. Porque ya te digo, no era otra cosa la salida que encontrar eso, y si ya te tapaban mucho, encontrabas pivotes que te liberaban uno. Saltaban con uno menos y los podías encontrar ahí.
18: Sí, mister, yo te iba a preguntar por eso, ¿no? Por si te ha sorprendido, ¿no?, el balón parado del Real Madrid, ¿no? Yo creo que al final molesta, ¿no?, que un equipo como el Real Madrid te meta un gol al balón parado cuando crees que te lo va a meter por los jugadores que tiene de calidad en jugada, ¿no?
17: Molesta porque lo trabajamos mucho a nivel defensivo y ofensivo, pero es que sabemos que al final, si miramos, tienen 5 o 6 jugadores de 1,85 m, 1,90 m y lanzadores de mucho nivel. Entonces, bueno, tú lo has vivido estando allí y ya sabemos lo que hay. Entonces, ese aspecto fastidia porque es donde más te duele como entrenador que te ha ganado el Madrid, pero también sabemos que, claro, que el potencial lo tienen en muchos aspectos.
16: Manolo, nos decía Monchi en la previa que salvo que haya alguna salida y haya que suplirlo, que los 10 días de mercado que quedan pasa por un extremo. ¿Tú necesitas o piensas en algo más?
17: No, yo hoy por hoy es un extremo sobre todo. Pienso que hemos conseguido cosas que no teníamos antes, que era firmar jugadores de pie por dentro. Eso nos da vida y pienso que al final un extremo más nos da vida también porque te permite pues, rotar más jugadores, que los cambios pues, también tengan más calidad y te permite que al final los partidos puedas plantear a 90 minutos mucho mejor, tener más soluciones. Pienso que ahí es donde nos tenemos un poquito el talón de Aquiles, que a ver si lo podemos... Yo confío mucho en el director deportivo, la verdad, en ese aspecto y espero que se pueda dar.
16: Pues muchas gracias, míster, i mucha suerte.
1: Doncs interessant la conversa de Manolo amb els companys de la zona de la Liga, amb l'Alberto Jogo, company de, i col·laborador del Tot Gira, i el Guti, exjugador del Madrid, que somreia en el moment que Manolo deia això: he retirat els jugadors que tenien targeta perquè no em refiava de l'arbitratge. I ha explicat molt bé el tema que ja sobradament hem parlat i que, si voleu, tornem a parlar-ne, la no... segona groga a Vinícius per una piscina clamorosa, ja heu sentit a Manolo, Eudald, vaja, és que no hi ha cap dubte, Vinícius no hauria d'haver acabat el partit.
15: No, però esclar, és Vinícius, i tot el que comporta i l'enrenou que suposaria durant els pròxims dies i l'equip on juga, no? Però és evident, si, és a dir, jo estic molt d'acord amb el que ha dit Manolo González, probablement... Si no s'ensenyen grogues en aquest tipus d'accions, que no s'ensenyin mai. Ara bé, si s'ensenyen com s'han ensenyat aquesta temporada, no, perquè en prou feines portem dues jornades, però la temporada passada i l'anterior, ensenya-les sempre, tinguin groga abans o no la tinguin. I aquí, en aquest sentit, és una cosa que he reclamat moltes altres vegades, que penso que falta unificació de criteri amb aquest tipus d'accions, amb els àrbitres. Uns sí, uns altres no, en funció de l'equip que juga o en funció del jugador s'ensenya o no s'ensenya la groga, com si no fos el mateix la piscina de Vinícius que la piscina d'un altre jugador, no? Mm. Però sí, no és el mateix. Mm. I aquest és un problema que té l'arbitratge.
4: A mi em sap greu una mica les declaracions que ha fet Manolo envers que els canvis els ha fet perquè no se'n refiava de l'àrbit. Perquè tinc la sensació que l'Espanyol avui ha perdut per culpa d'aquestes sensacions...
1: Això que deien del fons d'armari, que amb els canvis l'Espanyol ha baixat un pèl.
4: Jo t'ho deia perquè ell ha canviat el ritme del partit per unes sensacions que tenia d'un element extern. O sigui, tu t'has de preocupar del teu equip i de l'equip rival. I l'àrbit que faci la seva feina. Tu l'àrbit no el pots controlar mai. I ell va a contrapeu del que pensa per culpa d'un element extern. Jo crec que això condiciona. I jo crec que avui, si ho vol aprendre, és una lliçó que no ha de repetir.
5: Però aviam, Dani, això és fer una mica futbol ficció, perquè si avui, pel que sigui, Cala acaba expulsat per l'acció que comentàvem abans amb la Carla a l'inici de la segona part, estaríem dient, i per què no l'ha canviat, veient que és el jugador que posa el peu, que va al xoc, que està pressionant molt amunt, que podia passar. És a dir...
4: I no trec raó, Sara, però el resultat i el que hem vist és tot el contrari. Diguem oportunista, en aquest sentit, però jo també sóc entrenador i moltes vegades els àrbits a mi també em condicionen.
5: Mira, avui l'Atlètic Club l'han expulsat un jugador al minut 5 de partit. A la mitja part el Sevilla tenia 3 jugadors amb groga i Luis García Plaza els ha canviat els 3 al descans. I també anava per aquí el tema, és que els entrenadors ho tenen molt present, això,
4: sí,
5: perquè pot
4: Sevilla
5: passar
4: ja
5: i pot condicionar el partit.
4: Sevilla ja anava guanyant de bon tros, no? Abans
5: anava guanyant 2-0.
4: Per això, és diferent,
5: El descàndals ha canviat,
19: És veritat que amb la substitució de Calatrava l'Espanyol ha deixat de tenir pilota. És a dir, els últims 25 minuts l'Espanyol els ha jugat massa aculat a camp propi.
1: I Manolo està molt clar, l'ha canviat perquè no se'n refà a l'àrbitre.
19: I jo penso que està desenvolupant una química molt interessant Calatrava amb Javi Hernández. En el primer partit ja es van trobar. Avui han connectat per fer el gol. I clar, són aquests dos jugadors de bon peu que deia Manolo, que ha incorporat l'Espanyol per jugar en zones interiors, que si en perds un dels dos, o al final tots dos, perquè també ha canviat a Javi Hernández, l'últim quart d'hora els ha jugat l'Espanyol sense els dos. Llavors directament és que ja no tens la pilota, per molt que posis un velocista com Jofre, si no juntes dues, tres passades, no podràs sortir al contraatac. I l'Espanyol ha acabat ofegat per això. Per tant, estic amb en Dani, que els canvis han condicionat fins a aquest punt de desnaturalitzar el teu equip i virtuts que dèiem.
5: Però en el 95%...
15: No, no, digues, digues, Sara, perdona.
5: En el 95% de vegades que t'enfrontis al Madrid, els últims 20 minuts de partit, el Madrid estarà atacant i tu estaràs defensant independentment del marcador. Per tant, és una cosa que ja comptaves que passaria, i més si anaves 1-1. Jo crec que el com perds és molt important de cara al proper partit, com l'afrontes. I avui l'Espanyol podia haver empatat perfectament el partit i estaríem fent una anàlisi diferent, amb la mateixa situació, amb els canvis de Manolo, amb la condició de Manolo de prendre una decisió influenciat per l'àrbitre,
19: i
5: l'Espanyol ha perdut perquè al minut 90 ha encaixat un gol que no podia encaixar.
19: Però els últims minuts, per mi, els ha viscut massa a la cova. I els ha viscut massa a la cova perquè Manolo ha fet aquests canvis i ha acabat sense Calatrava i Javi Hernández, que són els
6: però
19: dos jugadors...
6: Però malgrat estar a la cova, deixa'm que discrepi una mica, malgrat estar a la cova, tampoc el Madrid estava tenint ocasions constants. La sensació que teníem tots era que l'empat estava a tocar.
19: Sí, clar, perquè era menys 90. Però hi havia hagut un parell ja d'amenaces amb pilotes a la frontal i defensant tots massa dins l'àrea. Diomandé buscava constantment a Hinojo i Dolan arribava tard. Sí, sí, però que el que vull dir és que potser amb aquests dos jugadors que has hagut de substituir, en el cas de Calatrava, per Groga, haguessis pogut descansar una mica més en pilota i haguessis pogut sortir el contraatac amb més criteri, perquè no n'hi ha prou de tenir jugadors ràpids per sortir el contraatac.
15: Jo estic més amb això amb la Sara, m'agraden els empats, per tant aquí hi ha un empat a dos, però és que penso que hi ha uns jugadors que tenen groga i més, per exemple, el cas de Calatrava, que a mi m'ha agradat molt avui, però ve de dues topades ja amb Vinícius, de tenir una groga i que tenia molts números per anar-se'n al carrer, perquè amb ell li hagués ensenyat la segona groga, eh? A Vinícius no, però amb ell sí. Jo sóc partidari d'aquests canvis.
6: Surt Mourinho, l'escoltem en directe.
20: Aquí atrás, Javier.
21: Comença ara la roda de premsa amb José Mourinho aquí a la sala de premsa de Cornellà al Prat.
22: Hola, buenas noches, Miguel Ángel Díaz, en directo en el tiempo de juego de COPE. Un balance del partido, empezó bien el equipo en los 20 minutos, luego sufrió. Y preguntarle, ayer decía que en el sistema defensivo cree que algunos jugadores tienen que presionar, otros tapar espacios. Si este sistema es definitivo y si cree que le da para sostener defensivamente al equipo.
23: No, primero, creo que nosotros merecemos ganar, pero el Español no merecía perder, si me hago entender. Nosotros hemos hecho, principalmente en segundo tiempo, un grande control, una grande presión. Hemos arriesgado muchísimo y pienso que merecemos ganar. Pero un equipo que juega como jugó el Español, defendiendo como ha defendido, saliendo para contragolpe como han salido siempre con peligro. Jugadores en sus límites, equipo muy bien organizado. Pienso que para ellos es duro ir a casa sin nada. Pero, repito, nosotros hemos merecido. Cuando se habla de sistemas o de sistema defensivo como tú me has preguntado, hay una cosa que yo no puedo nunca no tener en cuenta, que es la condición física de un equipo como equipo. Yo pienso que ellos no han tenido ningún jugador en el Mundial y están trabajando juntos desde muchísimo tiempo y se ve en el modo como consiguen sostener hasta esa intensidad de juego. Nosotros, por ejemplo, Jude, yo ni me esperaba que Jude podía jugar tanto tiempo. Hay gente que todavía está por debajo. Y cuando se trata de presionar, como me gusta a mí presionar, nos falta todavía minutos, kilómetros, sea de trabajo, sea de juego. Por eso valoro mucho esta victoria, porque también una victoria con alma, una victoria también de banquillo. Yo digo siempre, banquillo frustrado no ayuda a nada. Banquillo con sentimiento de equipo, cuando tienes calidad como nosotros tenemos, el banquillo te puede ayudar a ganar un partido. Partido difícil, puntos muy importantes para nosotros.
24: Hola, ¿qué tal, mister? Aquí a su derecha, David Herráez, en directo en Carrusel Deportivo de la cadena SER. Dos nombres propios, el de Espi, ese gol, había marcado dos en pretemporada y un gol salvador para el equipo, haciendo de hombre boya y marcando un buen gol. Y luego Vinicius, que lo ha intentado, pero también ha tenido ahí algún rifirrafe con algún jugador del Español, como ha visto al brasileño.
23: Mira, obviamente que eu tenho o risco de que vosotros vais há meses atrás e a sacar minhas palavras quando eu era adversário de Vini. Agora, Vini é meu. Vini não é um santo, mas o que ele faz é demasiado. E inicia no primeiro minuto. Eu penso que é uma coisa que já está formatada, tem já um formato, tem já uma coisa que se repete de adversário para adversário para adversário. Lhe dou eu, agora lhe das tu, agora lhe dou eu, agora lhe das tu. Se eu corro na amarilha, lhe das tu. Salgo eu que tenho amarilha, entra um sem amarilha e te dou eu. E é uma frustração para ele. Tem que ter um grande controle emocional. E eu

0: Yo no lo digo porque hemos ganado. Yo pienso que el árbitro ha hecho un gran partido. Pero desde banquillo, después a lo mejor veo mañana en el despacho y cambio mi opinión. Pero mi opinión es de que ha hecho un grandísimo trabajo sin nada de estadio parado, esperando la decisión del VAR. Nada de VAR, nada de importante, nada en la área que puede decidir un partido o una victoria, absolutamente nada. No estoy de acuerdo, pero respeto su opinión.
1: Vamos a hacer la última pregunta aquí.
2: ¿Qué tal, José Iván Martín, de Oquí Diario? Te quería preguntar por cómo se coordina a tanto jugador nuevo. Has cambiado prácticamente al centro del campo, ha debutado también Diamondé. ¿Cómo vas a llevar esto en los primeros partidos?
0: Era un poco como yo comentaba antes. Lo difícil es que tú inicies el partido con 11 y tienes 12 en banquillo. Y tenemos algún lesionado, porque si no tenemos lesionado, tendremos que dejar algún en casa. Y esta es una cosa que yo he dicho a los jugadores que yo no puedo solucionar. Yo no puedo hacer el milagro de empezar un partido con 14, con 15. Yo no puedo. Son ellos que entre ellos tienen que luchar contra la frustración de no iniciar un partido, de no jugar, y son ellos que tienen que entender que yo quiero el corazón partido de dejar gente fuera. Y si ellos no trabajan, si ellos pierden motivación, es muy fácil para mí dejar gente fuera. Yo pienso que esos 5 jugadores que han entrado hoy, yo no digo que ganamos el partido por ellos, no digo obviamente esto, pero digo que he sentido que los 5 han entrado para ayudar, han entrado con un buen feeling. Y tiene que ser así. Y después, yo he dicho desde el primer día a los chicos que ni en amistosos el Madrid se puede dar el lujo de no luchar para ganar. Ok, vamos a perder partidos, obviamente. Espero que no muchos, pero el Madrid tiene que jugar 4 competiciones serio y no podemos hacerlo con 10, con 11, con 12, con 15. Necesitamos de esta plantilla. Es esto que me espero de ellos, esta profesionalidad y esta voluntad de trabajar para el equipo. Tienen que ser ellos.
1: Muchas gracias.
0: Gracias, buenas noches.
3: Bé, aquí doncs, la roda de premsa.
4: Sí, Mourinho, a veure, diverses interpretacions. No és el Mourinho de fa 13 anys, va amb un to de moment més relaxat. Sí que, no sé si us ha creat l'atenció el mateix, però la defensa que ha fet de Vinícius és el seu entrenador, és el que ha de fer, òbviament. El que passa que m'ha sobtat molt quan parla, sense dir-ho de manera directa, parla de la... Diu, estem en una època d'anti-bullying, com venint a dir, li fan bullying. Sí que és veritat que ha dit no és un sant, però el que li fan és massa. I ha insinuat que se li està fent bullying. Bé, si voleu ho comentem, però vaja, tampoc em vull estendre molt.
5: A veure, el bullying normalment, sempre és de dalt cap a baix. És a dir, Vinícius no està baix, ara mateix. És un dels millors jugadors del món. Juga al Real Madrid. No li fan bullying, que el que li fan són rebudes hostils, i jo diria que gairebé sempre són pel seu comportament i perquè tothom sap de quin peu calça. Si aquesta rebuda hostil, com ha passat alguna vegada, es converteix en un atac racista, llavors la persona que ho fa és racista i s'ha de denunciar. Però si aquesta rebuda hostil és simplement pel seu comportament al camp, doncs mala sort, has d'intentar gestionar-ho i seguir jugant.
4: Per cert, no ha volgut mullar-se amb el tema de la segona groga per la piscina clamorosa que ha fet Vinícius. Carla, José María Sánchez Martínez hauria d'haver expulsat a Vinícius.
3: Sí, i a més també, també com agafo també el que havia comentat abans l'Eudald i la Sara, en aquest cas sí que és veritat que estem a dia, bé, ja 23, però 22, 23 d'agost. Si ara ja es comença a tot el tema de xiular faltes que estan molt, bueno, aquest cas penals, que estan molt al límit, de posar els àrbitres en el focus, com quan està tota la temporada, de sobretot fixar-nos en Vinícius i totes les seves accions, és que estem a l'octubre, que ja hi ha un desgast de tot aquest tema amb els àrbitres, amb el VAR i amb tot, que en aquest cas José María Sánchez ha decidit no xiular, passar-ho per alt i no fer res en aquest sentit. Però defenso les paraules que ha dit l'Audal, sobretot de, ostres, ja comencem un altre cop i estem a 22 d'agost, no sé com arribarem al març, si cada partit passen les mateixes coses, però tot l'escenari i tot el circ que està muntat amb aquest jugador, no sé qui ni com, però s'ha de frenar d'alguna manera, perquè no pot ser. I després, centrant-nos sobretot en aquestes imatges de Vinícius, que ara ho comentàvem amb el Ballart i amb el Marc, en aquest cas, aquest àrbitre és un dels... Bé, entre l'Hernández Hernández, que és el ros, el que va anar al Mundial, i ell, són els números 1 i 2 a Espanya, els que havien d'anar al Mundial, que finalment van a l'altre. Un àrbitre de VAR, tot i que sigui també considerat àrbitre i tot, davant de José María, no li anirà a rebatre accions que ell mateix està gestionant d'una manera gesticular, dient que per ell no són falta o no són targeta. Des del VAR és molt complicat que li rebatin amb ell. Seria diferent que fos un àrbitre sense l'escarapel·la FIFA, per exemple, o de menys grau, tot i ser de primera divisió també, que hi hagués un àrbitre al VAR amb molta més experiència, que sí que... No sé si m'estic explicant,
5: però... Sí, perfectament. A mi em sembla molt interessant, això.
3: Que és el que hem comentat,
5: perquè
3: no?
5: Perquè en funció de la jerarquia...
3: La jerarquia...
5: De l'àrbitre de VAR i de l'àrbitre de camp...
3: Es poden canviar
5: veurem
3: coses.
5: Veurem més intervencions de VAR o menys.
3: Sí, jo, per exemple, en aquest partit considero que José María, és a dir, l'àrbitre d'avui, ha exemplificat totalment i ho ha justificat molt bé les dues accions, que Vinícius per ell no hi havia absolutament res i que l'acció de Calatrava doncs tampoc.
4: Un segon, Courtois parla a la zona mixta.
6: Minutos ha puesto un tuit poniendo a partir de cuántas piscinas se saca una segunda amarilla. Quería que valoraras primero también la acción de Vinícius y también el tuit del Español.
7: Bueno, ya me gustaría ver todos los tuits que hacen los equipos contra nosotros también cuando juegan contra otros, porque luego pasan otras cosas y no se ve ningún tuit solo contra nosotros. Y segundo, si hablamos de esa regla, Cala tenía que estar expulsado antes, la patada en la espalda, la amarilla con Vini, primera falta, segundo tiempo a carrera, si no tiene amarilla, el árbitro le saca amarilla 100%, así que bueno, al final primero hay que mirar en el espejo y ver lo que pasa en un partido con tus jugadores y luego, a ver, todos los delanteros se tiran cuando sienten un contacto. Yo creo que Vini sintió un contacto, se fue al suelo y ahí creo que el árbitro estuvo bien, pero como digo, es muy fácil barrer para tu casa, pero mirar cuando tus jugadores también no pueden estar expulsados.
4: Courtois fa referència a una piulada que ha fet l'Espanyol que diu a partir de quantes piscines s'ensenya una segona groga és per un amic. Això és el que referia Courtois. Parla Manolo a la sala de premsa.
8: Ha sigut de gol d'ells per dir alguna cosa, traient els gols, que són, penso que són dos errors nostres més que mèrit d'ells. Les jugades de perill han vingut per talent dels jugadors, per dues accions d'Mbappé que ha arrencat, o més de dues accions d'Mbappé, que ha sigut el jugador més desequilibrant del partit en aquest aspecte. Però sí que el conjunt global, l'equip els ha defensat bé, els ha atacat bé, fins que la gasolina ens ha durat, que torno a dir que al final ens ha costat, i que els canvis també, sobretot per les grogues, que han sigut més pensant en aquest aspecte, ens han condicionat una mica també.
9: Hola, míster. Edu, de Batlle de Recut. Volia preguntar dues coses. La primera, ara és evident que estàs molt cabrejat pel que ha passat, molt empipat pel que ha passat al final del partit. Però com t'imagines que estaràs d'aquí 24 a 48 hores quan revisis el partit que ha fet el teu equip?
8: Bueno, aviam, jo estic orgullós de l'equip, eh? El fet de perdre no ens ha de... Sempre dic el mateix, ens ha de fer veure el partit com ha sigut, que l'equip ha competit molt bé contra un rival, que al final fan els canvis, veus el nivell dels canvis, que no baixen, al contrari, pujan al nivell, inclús al nivell físic, però sí que penso que és una llàstima. Estic content perquè hem tingut personalitat, sobretot la primera part, la jugada del gol és un golaç, de portar la pilota d'un costat a l'altre. Hem començat a trobar sortida clara per la dreta nostra durant la primera part també, que ho teníem treballat, que al principi ens hem tancat a l'esquerra, no sé per què, perquè havíem treballat tot de sortir per la dreta, perquè ja sabien que no defensaven i tenien més problemes. Els hem trobat bé I bueno, a partir d'aquí la segona part també és normal que s'apretin, però bueno, tot i així l'equip ha tingut moments bons i bueno, només queda seguir i seguir treballant, perquè penso que ja, tot i perdre, hi ha coses, moltes més coses positives que negatives.
9: I altra cosa que et volia preguntar, pot ser que hagis dit al flash interview amb la televisió que els canvis han estat, els canvis que has fet, o part dels canvis han estat influenciats per les targetes o per l'arbitratge, per els jugadors que tenien targeta?
8: Jo aquest tipus de partit tinc molt clar que quedar-te en 10 és muerte. Llavors, els canvis s'han anat orientats al moment, bueno, si heu vist la Riedel ha sigut el moment de la targeta, el Dedo també, perquè són partits que, bueno, que tenir un jugador amb targeta al camp et complica molt, perquè el moment que et quedes en 10, perquè no, encara que tu no vulguis, només que arribis tard una acció i et quedis en 10, el partit es complica el triple encara més.
9: En tot cas, el club ha fet un tuit, diu que, parlant de la paraula piscines, en referència, imagino, a Vinícius, sé que no parles habitualment, però què t'ha semblat l'arbitratge de Sánchez Martínez?
8: L'arbitratge en cap moment condiciona el resultat, això està clar, no hi ha hagut decisions dràstiques. A mi el que em molesta, sempre dic el mateix, són els criteris. Per exemple, cada cop que l'Espanyol treu de banda, los 5 segundos, el porter corrents. Però corrents. Collons, anem 1-1. I torna allà mateix, no som un equip que, si mireu l'historial, que no sabem perdre temps, no som un equip que ha perdut temps o que sigui especialista en això, perquè no ho fem. Cada cop, els 5 segons, quan el Madrid en cap moment els hi han fet. Després, situacions de contres nostres que han sigut falta, que no acaben en falta i et tornen, quan al contrari, la mínima és acció de falta. A mi són coses que em molesten, sí que em molesten bastant, la veritat. I torno a dir, no és una qüestió de dir, és que l'arbitratge ha condicionat el partit, no és veritat. Però, hòstia, que els criteris siguin una mica normals, perquè avui no ha sigut així.
10: Francesc.
11: Mister, aquí Francesc Via per la grada. Què creus que ens ha faltat aquests últims minuts per no saber tancar de tot el marcador? O és un tema de qualitat individual del rival el que d'alguna manera cal desnivellar la balança?
8: Jo penso que ens ha faltat una mica contraatacar millor. També és veritat que el tema de Cala ha sigut per la targeta, Javi anava molt cansat també a la segona part. I hem notat una mica això també, que també Roberto anava cansat després, doncs, bueno, han sigut canvis, buscar una mica poder contraatacar, perquè sabíem que bueno, Pere a nivell de contraatac ens va bé i Bauza té cama i té nivell per jugar a la mitja punta i ho pot fer bé, però ens ha gustat molt més sortir una mica del minut 70 al 90 i allà s'han tingut una mica el hàndicap, perquè al final el que hem fet a la primera part, atacar, perquè al final és quan els condiciones a ells, el moment que hem començat a atacar i trobar el joc és quan ells han patit. Perquè sí que, tot i així, l'equip ha estat ordenat i ha estat bé defensivament, però sí que és veritat que ens ha faltat una mica això.
11: No sé si és per això mateix que m'estàs explicant, perquè a mi m'ha sorprès el canvi d'Edu Expósito i que hagis estret a Jofre. Suposo que és per això que dius que potser volies buscar més el contracop o més que el teu equip estirar-lo a través d'un extrem per viure més al camp rival. Però sí que, com és veritat que, sobretot, hem volgut tancar per dins, he trobat a faltar un migcampista més, no? Que haguessis canviat, per exemple, a Edu per un altre migcampista, a Moscardo...
8: Sí, el que hem volgut, al final, és tenir una mica més d'amenaça. Ficar a Pere a mitja punta, que és bastant ordenat normalment tàcticament, que és un jugador com Javi Puado, que són ordenats quan juguen allà, i el que hem volgut és retreçar Bauza, que és un pivot, que pot jugar a pivot també, i tenir una mica més d'amenaça per poder contraatacar, perquè al final, si potser fiques un pivot en aquell moment, que potser ara... Volvient d'atràs, potser ho podies fer, eh? Però el que no volien tampoc és no tenir cap tipus d'amenaça per poder córrer, que al final els volien tirar una mica enrere ells també. De fet, el gol no ha vingut realment per això, sinó, però és una altra opció que es podia donar, igual que potser també potser doblar la banda esquerra amb Kiu en la segona part, que també és una cosa que es podia haver fet. Però bueno, ara, a tot lo pasado, pues, són coses que vaig pensant quan acaba, però que al moment el que volia era no perdre amenaça i poder atacar una mica també per enfonsar una mica el Madrid, si podíem.
11: Gràcies.
10: Jorge, Elena, José Luis.
12: Manolo, Jorge Agüero de Radio Nacional de España. Pese al resultado y el mal humor que pueda provocar ahora en caliente, se pueden sacar muchas cosas positivas del partido y no sé si una es también cómo el equipo se ha recompuesto al gol del Real Madrid y sobre todo a los primeros 15 minutos de ellos que han sido asfixiantes.
8: Sí, al final es lo que decimos. Con un partido contra este tipo de rival te cuesta a veces entrar al partido porque ellos te exigen a nivel, lo que decimos, a nivel físico. Porque tú puedes estar bien, realmente el equipo, los desajustes han venido más por acciones de calidad que por acciones de colocación. Si al final tú estás bien, vas a una presión bien, pero claro, en el arranque el rival te supera porque tiene esas condiciones, es donde te desajusta un poco. Pero bueno, a partir de ahí el equipo... Hay una cosa que me ha gustado mucho. Nos han metido el 0-1, que ha sido una acción que podemos defender mejor. han empezado dominando ellos, pero el equipo, en vez de coger y pasar lo que pasaba en la segunda vuelta, quizá año pasado, que nos costaba reaccionar a los golpes, el equipo se ha levantado, ha competido y ha jugado muy bien durante la primera parte, muchos minutos, y eso sí que me... Eso es lo que yo quería, no ver al equipo que bajase los brazos y sabiendo que tenía que sufrir mucho el partido, que lo pasase mal y que no reaccionase. El equipo ha reaccionado y ha reaccionado con fútbol. Entonces, en ese aspecto estoy muy contento con los jugadores.
12: Y un nombre propio, si me permites, Roger Hinojo, que estrenaba ficha del primer equipo, número 21, y sobre todo la segunda parte con la entrada de Diomandé, ha estado impecable.
8: Sí, es lo que decimos. Y después con los chicos jóvenes, sobre todo, sí que le pido a la gente paciencia, porque va a haber un día, de hecho es un tema que hablé con los cuatro, con Marcos, Javi, Bauza, Hinojo ayer, va a haber días que jueguen mal, porque eso pasa siempre. Entonces, que tengamos paciencia con ellos. Los primeros nosotros, lógicamente, que les tenemos que ayudar, pero si queremos que los chicos que han salido fuera como queríamos cedidos, que han vuelto bien, que sigan creciendo, les tenemos que ayudar el día que no estén mal. Y va a haber días así, pero tenemos que estar con ellos y ayudarles. Y un día va a pasar que no jueguen bien, pero que la gente esté con ellos. Porque para los chicos jóvenes que el público esté con ellos es importante y sé que lo van a estar. Y ya te digo, con Hinojo, pues bueno, no tengo mucho que decirte. Yo subí al filial desde el juvenil y es un jugador en el que he confiado siempre y creo que tiene margen de mejora aún.
13: Hola, Manolo, Elena de Diego, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Hablabas de las cosas positivas que hay a pesar de la derrota. Una de ellas es Alex Calatrava. ¿Cómo te explicas que en su primer gran partido, decía a los compañeros de LAS que él había jugado contra Mbappé solo en la Play y hoy lo hacía aquí en el partido, haya demostrado este desparpajo, se haya estrenado como goleador y que no se haya arrugado ante ninguna situación? Gracias.
8: Bueno, este es el tipo de jugador que veníamos pidiendo hace tiempo para tener. Un tipo de jugador como Cala, que sea capaz de jugar en la media punta, que tenga desborde, que tenga gol y que sea capaz de hacer las cosas que hace Alex. Yo creo que tiene aún mucho margen de mejora para jugar más tranquilo incluso de lo que juega. Y lo que tenemos que intentar es que el equipo vaya mejorando, que siga mejorando. Y también hay una cosa, yo estoy orgulloso de equipo, pero hoy nos tenemos que ir cabreados por perder el partido. O sea, lo que no vale decir, porque es el Madrid, hemos perdido y no pasa nada. No. Aquí el vestuario estamos jodidos, estamos cabreados. Y lo que nos tiene que servir para el sábado que viene, o sea, ya competir al máximo y a ganar en Anoeta. Pero aquí no vale nada de conformarse porque el rival sea de los mejores clubes del mundo. Esto no, a nosotros no nos vale.
14: Manolo, aquí arriba. José Luis Gil, en directo para el Tiempo de Juego de Cadena COPE. Sigo por la línea de Cala. ¿Le ves ya plenamente adaptado a Primera División? ¿Puede crecer más? ¿Cuánto le faltaría para ser ya plenamente un jugador adaptado a la Primera División?
8: Yo creo que tiene y debe crecer más. A nivel de pausa en el juego tiene que mejorar. Creo que lo va a hacer, seguro, porque es un chico que quiere mejorar y quiere aprender. Y después un jugador que a nivel de ritmo de partido, porque no te negocia el esfuerzo defensivo. Y después a nivel de jugar en la media punta, pues necesitamos que tenga esa confianza, incluso estar con un poquito más de pausa y un poquito más suelto. Que sea un poquito más valiente aún de lo que es.
14: Y luego la segunda, hace muchos años había una persona en el fútbol español que hablaba de arbitraje sibilino. Y se refería a las situaciones que tú describes, que no hay ningún error de bulto, ningún error grueso, pero una cosita aquí, una cosita allá, una por aquí, otro, un diferente criterio, diferente rasero, que al final molesta e incide. ¿Hasta qué punto este modelo de arbitraje sibilino puede incidir en un partido?
8: Bueno, lo que te va desquiciando, ¿dónde es? Es en la presión. Cuando tú defiendes y quieres ser agresivo y saldas a una presión bien, y a la mínima es falta, y al revés no lo es donde eso te va minando y te va haciendo que tú dentro del campo te vayas calentando. Por suerte estoy contento con los jugadores porque no han pasado de ahí. Han protestado en su momento, pero han estado metidos en el partido, que es lo que queríamos, y han sido capaces de reaccionar cuando el partido se ha puesto mal. Así que en ese aspecto, contento con los jugadores, que es lo que cuenta. Lo que podemos controlar al final.
15: José. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, señor González. Soy José Agustín, de Onda Cero. ¿Le ilusiona lo que ha visto en dos jornadas de su equipo?
8: La verdad es que estoy contento. Empiezo a ver algo más cercano a lo que a mí me gustaba. Nos queda mucho, porque después hay que jugar con personalidad para si queremos ser valientes y tener más protagonismo. Pero sí que me voy contento con cosas que he visto del equipo y creo que hay margen de mejora. También porque el otro día ganamos a un buen equipo que jugaban casi los mismos del año pasado, excepto Carlos Espí, Pablo y Matías Moreno, más o menos, el Levante del año pasado. Y nosotros no teníamos ni a Romero ni a Lele Cabrera, por ejemplo, tampoco en el campo. Entonces, era un partido mucho más complicado de lo que parecía. Parecía que habíamos ganado porque el rival no había estado bien solo y creo que mucha parte del mérito fue del equipo. Entonces, hoy competir a buen nivel y jugar bien, como el equipo ha jugado muchos minutos contra el Real Madrid, pues pienso que nos tiene que hacer crecer y nos tiene que cabrear el perder así, la verdad. Nos tiene que hacer estar cabreados. Si queremos mejorar como equipo, no nos podemos conformar con, lógicamente, ni con perder ni hubiera sido con el empate incluso.
15: Y una cuestión respecto a los arbitrajes. Usted le pide a sus jugadores calmas, que no se metan en líos y que lo más importante es que el equipo no se quede con 10. Pero vemos a otros rivales que rodean al árbitro, que hablan, que generan influencia en el colegiado a lo largo del partido. Sus jugadores a veces no se encuentran cohibidos, no se encuentran maniatados y no ven injusto todo lo que sucede sobre el césped y que desde fuera no se ve.
8: Bueno, es que nosotros sabemos que no lo podemos hacer. Tú ya sabes, todos lleváis en periodismo muchos años, no hace falta ser muy, muy listos. Ya sabéis que hay jugadores a los que se permite más que a otros en ese aspecto. Entonces, yo sé que, de hecho, Paul Lozano ha protestado en la segunda parte y se ha llevado amarilla. Cuando hay jugadores de otros equipos, ya no digo el de hoy, sino otros equipos, que pueden protestar y tienen, bueno, patente de corso o tienen mucha más manga más ancha que nosotros para eso. Entonces, no podemos perder tiempo en eso, intentar que no nos afecte. Y sobre todo, lo que no quiero es quedarme con 10, porque ya vemos lo que ha pasado con el Athletic Club hoy, quedarte con 10, lo que condiciona el partido. Y eso tenemos que evitarlo. Y sí que era mi preocupación, tal como iba el partido, la segunda parte.
14: Muy bien. Bona nit, Manolo. Enhorabona per la victòria. Roy Martínez, Pal Pericos a Ràdio Marca. La meva primera pregunta és sobre la competició, la competitivitat, millor dit, en diversos contextos. Vam veure un partit diferent contra el Llevant, avui de màxima exigència també contra el Real Madrid, sobretot a nivell defensiu. Què espanyol podem veure en el futur agafant aquests dos partits com a referència?
8: Bueno, l'equip ha millorat defensivament. De fet, a la pretemporada hem sigut febles defensivament, per dir alguna cosa. També és veritat que ho hem provocat nosaltres perquè mai hem tret equips que no estaven a un lloc més equilibrats perquè tothom tingués minuts i tothom pogués arribar el millor possible al partit de Lliga. Però bueno, hem d'agafar pues, això. El dia del Llevant penso que l'equip va estar molt bé, no va rebre xuts a porta, com qui diu, ni vam tenir que patir massa. I avui pues, bueno, penso que contra un molt bon equip hem estat molt bé, torno a dir el mateix. Crec que moltes situacions del joc s'han condicionat pel nivell del jugador rival, que és una acció que parlava de fet en Pere Milla la primera part de Riedel quan ha sortit apretat Mbappé, i a Pere Milla em deia que, mister, és que, claro, és que és un avió, és així. Al final, no és que Mbappé li faci a Riedel, és que li ha fet els millors centrals del món. Llavors, amb aquest aspecte, sabien que això passaria, però tot i així, les ajudes, l'equip ha estat bé, i la llàstima ha sigut encaixar la merda del segon gol al minut 90, la veritat.
14: I una altra figura important al sistema defensiu durant la segona meitat ha estat l'entrada al debut del Vanja Derkusic, espero haver-ho pronunciat bé. Què t'ha semblat el seu debut i com d'important ha de ser per aquesta plantilla? Moltes gràcies.
8: Content perquè, bueno, el que deia, ja més o menys heu pogut veure una mica com és. És un jugador central ràpid, que és agressiu, que és fort als duels. Hi ha hagut una cosa tàctica, que hi ha hagut una jugada que ha fet bé, que tenia que estar en un altre lloc i per sort ha acabat bé la jugada. Però penso que és un jugador que ens millora i ens puja el nivell de la plantilla, i penso que tota la gent que ha vingut és per pujar el nivell de la plantilla en aquest aspecte. Així que content, i penso que és un jugador que ens ajudarà durant la temporada, segur.
16: Bona nit, Manolo. Marc Musull pel diari Ara aquí. L'altre dia va marcar Dolan, avui ha marcat Cala. Com d'important és que els jugadors de segona línia també sumin gols en aquest equip?
8: Bueno, penso que és vital pels equips com nosaltres, que tots els jugadors sumin gols és mitja vida. Al final no podem dependre només de Roberto, Marcos, Quique per marcar gols. Necessitem que si l'equip volem que sigui més protagonista a l'àrea rival del que hem sigut abans, pues que aquests jugadors de segona línia pues, tinguin més arribada, que tinguin més presència a l'àrea. I amb aquest aspecte, els jugadors que juguen allà, pues, Pere Milla, Javi Puado, quan estigui bé, Javi Hernández, Cala, són jugadors que tenen gol. Amb aquest aspecte, Dolan, són, bueno, a poc a poc va millorant també, i són jugadors que tenen gol i que esperem que pugin als registres d'altres anys.
16: I com has vist avui a Javi Hernández? Perquè ja suma dues assistències. En el teu filial va fer molts gols, moltes assistències. Com has vist el seu partit d'avui?
8: Bé, perquè amb Javi Hernández el dubte que teníem fa dos anys, per exemple, quan estava al filial, era el tema condicional, perquè és un jugador que té nivell tècnic, que es col·loca bé, que sap jugar, i el tema era superar, bueno, aquest tema de xocs, amb rivals molt potents físicament. Penso que ha estat molt bé, penso que torno a dir el mateix, que les dues sessions que ha tingut, sobretot la darrera, li han anat molt bé, i penso que és una política que hem de continuar tenint amb els joves, que puguin créixer fora, que penso que els hi va bé, i de fet aquí tenim tres exemples, quatre, millor dit, que penso que han millorat i han crescut amb una sessió.
14: Acabem aquí al davant, sisplau.
4: Sí, 27 minuts i dos quarts d'una, en directe als del Tot Gira amb la roda de premsa de Manolo González. Última pregunta pel tècnic de l'Espanyol després d'aquesta derrota 1-2 de l'Espanyol davant del Madrid.
17: Hola, míster, buenas noches. Miguel Ángel Lara, de Marca. Te voy a preguntar por una palabra que ha utilizado aquí José Mourinho hace un rato. Ha dicho que con Vinicius hay bullying de los rivales y de la grada, que desde el principio hay un plan establecido para buscarle, si estás de acuerdo y qué opinas. Gracias.
8: Bueno, hombre, coño, si no lo podemos tocar. A ver, esto es fútbol. Yo no he visto ninguna entrada de que sea exagerada sobre Vinicius, que lleve un riesgo para el futbolista hacerle daño. Al final, si quieres, nos podemos remontar a la época de Maradona, entonces sí que era criminal esto. O sea, yo creo que hoy en día, con las cámaras que hay, todo no hay acciones, o cuando son, se castigan. Que impliquen una acción grave para el jugador. Yo pienso que las faltas que ha recibido Vini hoy son faltas normales y nadie ha de buscarle, vuelvo a repetir, porque somos jugadores que tenemos jugadores que no saben hacerlo, no vamos a buscar ni a provocar nada. Al final son lances del juego, como ha habido faltas que han sido a Dolan, como ha habido faltas a otros jugadores o a Mbappé, y son lances del juego simplemente, por lo menos aquí.
18: Muy bien. Moltes gràcies.
8: Bona nit.
4: Doncs acaba aquí la roda de premsa de Manolo González, com sempre, sense embuts, sense defugir les preguntes i parlant clar també del cas Vinícius, que jo, si no hi voleu afegir una cosa més, ho tancaria aquí, perquè no m'agradaria centrar el que ens queda de transmissió, que és poquet, en la figura de Vinícius. Per cert, ho hem dit molt ràpidament, perquè Courtois en feia referència, justament al moment que veiem aquell tuit que feia l'Espanyol, que a vegades tira una mica d'ironia i parlava de les piscines, ja veieu que a Courtois no li agradat i segur que el madridisme tampoc. Molt bé, a veure, algun comentari del que ha explicat Manolo, més enllà del tema Vinícius, Eudald?
19: Estic força d'acord amb el que ha explicat i repeteixo, potser un dels punts que abans de que comencés a parlar Mourinho i després Manolo González hi havia més discrepàncies, que em sembla molt bé, era més el tema de si els canvis s'havien d'haver fet en funció de les grogues. Jo crec que jo sóc partidari de fer aquesta mena de canvis i de fer-los, a més, si és el partit davant un equip com el Madrid, encara probablement més, perquè tens molts números per no acabar el partit amb els 11 jugadors. A banda d'això, que l'Espanyol hagi acabat tirat enrere és normal. Primera, pel rival que té al davant. Segona, perquè físicament per mi hi havia jugadors que estaven ja força tocats, que havia sigut un desgast. Quan jugues contra equips contra el Madrid tens molt menys la pilota i has de córrer molt més que el rival, i això es nota. I després perquè, evidentment, el que m'ha explicat abans, que el fons d'armari que té l'Espanyol, és a dir, si els canvis els hagués hagut de fer per un altre motiu, tampoc tinc molt clar que li haguessin resultat o li haguessin funcionat molt, molt bé a Manolo González.
20: Mira, Eudald... s'havies acabat.
19: Disculpa. No, ja estic.
20: Parlant del que tu estàs comentant, del tema dels canvis i del fons d'armari, buscant informació, els canvis de l'Espanyol el dia d'avui en Pol Lozano, Peramilla, Jofre, Derkusic i Bausa han estat de cost 2,5 milions, tots per Pere Milla en el seu moment. El Madrid ha tret Cucurella, Trent, Camavinga, Diamondé i Carlos Espí. Ah. Total, 250 milions. Uh-huh. I hem perdut a l'últim minut.
19: Sí. És, per mi és clar, més que fins i tot amb alguns canvis el Madrid hi ha guanyat més del que tenia, en altres no, però en alguns hi ha guanyat. I amb l'Espanyol, doncs, no estic dient que alguns d'aquests jugadors no ho hagin fet bé, i no, però per mi no hi han guanyat. És a dir, ara mateix és molt difícil substituir a Urco i a Expósito al mig del camp. Mm-hmm. És difícil poder substituir un jugador com Calatrava. Per tant, estem parlant de que, per norma, els jugadors que entraran en el seu lloc són jugadors que per mi són inferiors tècnicament i a nivell del que poden aportar l'equip. Mm.
4: Crec que Calatrava és a la sala de premsa. Sentim una resposta, Sònia, si ha començat ja.
21: Hola, Àlex, sí. Què tal? Soy Jorge Agüero, de Radio Nacional de España.
22: Sí, Jorge.
21: Te quería preguntar, bueno, llevas dos partidos, entiendo que el balance y después del gol de hoy, pues para ti debe de ser muy bueno, ¿no?
22: Sí, a nivel personal creo que cada partido que pasa, cada entreno, cada semana que pasa estoy un poquito mejor, cada vez entiendo más pues a los compañeros, la idea del míster y cada vez me encuentro mejor.
21: Llevas dos partidos que los has jugado prácticamente enteros, ¿se nota mucho la diferencia, el salto, segunda división, lo del año pasado y esto?
22: Sí, yo creo que hay bastantes diferencias, pero lo más importante y lo que estoy intentando es competir pues como competía el año pasado, y creo que luego el juego y el crear pues oportunidades van llegando poco a poco.
0: Hola, Sonia Llert, en directe pel Tot Gira de Catalunya Ràdio. Imagino que marcar un gol avui davant el Madrid, a banda de la derrota, per tu personalment, és un somni fet realitat.
22: Sí, sí, sí, está claro que es un sueño para mí. Una pena que no haya servido pues para sumar algún punto, pero para mí ha sido un sueño el marcar contra el Madrid y marcar en el estadio. Y bueno, creo que algo que podré recordar siempre pues como un momento muy bonito.
11: ¿Qué tal? Kalakov, aquí Francesc Via para la grada. Preguntarte un poco por esta simbiosis, esta pareja que estáis creando contigo y con Javi, dos jugadores que además tenéis incluso características físicas similares y que se os ve cada vez más compenetrados, ¿no? Y de ahí ha nacido el gol.
22: Sí, es lo que te decía, que cada entreno pues me voy encontrando más cómodo, voy conociendo más a mis compañeros, y en este caso con Javi pues porque me ha dado la asistencia, pero creo que en general cada vez con todos los compañeros me estoy encontrando más cómodo y los entiendo mejor.
4: Bé, doncs Calatrava a la sala de premsa de Cornellà del Prat. Anirem tancant aquesta transmissió, vull sentir la Sara i també el Maiola per anar tancant. Sara, jo pel que has dit em quedo amb la versió optimista, que crec que més o menys tots estem d'acord. És una derrota que fa mal perquè és el minut 90, però l'inici de temporada convida a l'optimisme, sobretot venint d'un final de temporada que va ser complicat.
3: Sí, evidentment, si arriben reforços o si arriba, com parlàvem abans, un extrem, doncs seria ideal. Però si no, jo crec que és una plantilla per competir. Avui ha competit. El dia del Llevant va fer un gran partit i va ser un equip golejador, que hi haurà moments que tocarà patir i que els revulsius no seran efectius, evidentment. Però jo crec que tot i que hi hagi molts jugadors de la temporada passada, les noves peces que es van incorporant i que han tornat a sessió també necessiten un procés, també són un projecte nou, i crec que l'equip anirà a més. Les sensacions que m'ha donat aquestes dues jornades és de treball, de feina, de millora i de bones expectatives de cara al futur. Per tant, tot l'optimisme del món.
4: Molt bé. Maiola, seràs tu qui obriràs el trofeu Harke?
5: Vinga.
4: Sí? A no ser que vulguis afegir alguna cosa més.
5: No.
4: No? Tens clars els teus vots?
5: Sí, he dubtat molt per això.
4: Molt bé, doncs va, vinga, votem pel trofeu Harke els millors d'avui, que hi ha per triar i per remenar. Vota el Maiola.
5: Doncs mira, finalment he donat 3 punts a Javi Hernández, 2 a Calatrava i 1 a Riddle.
4: I 1 a Riddle. Ballar.
20: 3 a Riddle, 2 a Unai Núñez i 1 a Dercus.
5: Sí, m'agrada més els seus vots.
4: Ara ja no pots canviar.
5: Sí, perquè els 3 centrals han estat molt bé, no sé què he fet.
4: Audal.
19: Jo li dono 3 a Edu Expósito, 2 a Calatrava i 1 a Dolan.
4: Sara?
20: Carai.
3: 3 Dimitrovic, 2 Cala i 1 Derkusic.
4: Anem canviant, Sònia?
0: Doncs Calatrava, Dimitrovic i Javi Hernández.
4: Sergi Andreu?
1: Javi Hernández, Calatrava i Expósito.
4: Jo li dono 3 a Dimitrovic, 2 a Calatrava, 1 a Javi Hernández. Soc molt ràpid fent les sumes i les restes. Avui els 3 punts se'ls endú Calatrava i tenim empat entre Dimitrovic i Javi Hernández de 8 punts. Va, desfarà l'empat al Marc Maiola. Qui li dones 2 punts?
5: Javi Hernández.
4: Javi Hernández i un puntet, per tant, a Dimitrovic. Això traslladat a la classificació del trofeu Harke després de 2 jornades. Líder, Javi Hernández amb 9 punts, que referma el lideratge. 3 punts per Calatrava, 2 a Dimitrovic, 2 Hinojo i un Roberto. Els oients podeu votar, teniu 24 hores més, a través del Twitter x.com/totgira. El que més reps, el que més vots rebi, s'endurà 5 punts als 5 punts dels oients. Ho tancarem aquí. No sé si el Ballar vol afegir alguna cosa més, perquè em mira fixament, i quan em mira fixament és que vol dir alguna cosa.
20: Que han sortit molts noms avui.
4: Sí, molts, però això és bo.
20: Exacte, això és bo. Molt positiu.
4: Que surtin vots, sí, i que surtin jugadors en els vots és molt positiu. Pròxim partit de l'Espanyol. Dissabte que ve, 2:15 i en directe al Totgira, Reial Societat Espanyol. Esperem que amb la Carla Borràs ja descansada i sense jet lag, perquè fas una cara ara que Déu-n'hi-do. Saps quina hora estàs ara o no?
3: No. no, la veritat.
4: Molt bé, perfecte. Abraçada a tots, gràcies Carla, gràcies Ballar, gràcies Maiola, gràcies Sara, Eudald, Sergi, Andreu i també a la Sònia Oliver i al David Mendoza, que ens ha fet l'assistència tècnica. Que vagi molt bé.
1: Adeu.
4: Fins la propera. Passen dos minuts de dos quarts d'una fins la una en directe als del Tot Gira. Ara parlarem del Barça, perquè demà s'estrena l'equip de Hansi Flick. A dos quarts de deu, demà al Martínez Valero, Elx-Barça. Marc Andrés, què tal, com estem? Bona nit.
2: Bona nit.
4: Avui el Marc ha seguit la roda de premsa de Hansi Flick prèvia al partit de demà. El Martínez Valero, s'han acabat les proves i ara ja arriba el primer partit oficial. Demà, dos quarts de deu, el Martínez Valero, Elx-Barça. De fet, venen dies intensos. Dijous que ve, el Barça jugarà el partit ajornat de la primera jornada a casa contra l'Atlètic Club i dilluns 31, partit al Camp Nou contra el Rayo. Tres partits en vuit dies per obrir la temporada. Demà no hi serà Rodri, ara en parlarem. També analitzarem qui serà el primer nou, o qui podria ser el primer nou de Flick, però hem de començar amb un nom propi avui, Marc, a la roda de premsa, el d'Alejandro Valde, de qui ara mateix no podem assegurar el 100% que no surti del Barça en els 10 dies que queden de mercat. De fet, Flick ha enviat un missatge per Valde.
2: Sí, podríem parlar de diferents temes que s'han comentat avui a la roda de premsa amb Hansi Flick, però el que dius, el gran titular d'aquesta prèvia ha estat per Alejandro Valde. El Barça demà comença a defensar aquest títol de Lliga, buscant el tercer campionat consecutiu, i Hansi Flick, doncs, ha llançat un dart, podríem dir-ho així, a Valde, que han col·locat al lateral blaugrana, jo crec, directament a la rampa de sortida. El sentim.
6: És una pregunta difícil perquè Valde té moltíssima qualitat, però per mi la pregunta és si tens la convicció de competir pel teu lloc. Això és el que vull veure de cada jugador. Cada dia veig el que fan, com juguen, si em demostren que estan a punt per jugar i que ens poden donar el màxim nivell. Això és molt important pel club i l'equip. Necessitem tothom, i només quan juguem com a equip tenim èxit. Jo necessito a tothom compromès al 100% amb nosaltres. I need everyone 100%
2: committed with us. Clar, una pregunta tan clara i contundent com se li ha fet a Flick sobre el futur de Valde i que la resposta sigui aquesta, doncs no deixen gaires certeses sobre el futur del lateral. Clar, també si parlem de Valde, doncs s'ha de mencionar el futbolista que acaba d'arribar tot just a la seva posició. Estem parlant de João Cancelo, perquè també se li ha preguntat a Flick sobre si Cancelo arribava al partit de demà, tenint en compte els pocs dies que és a Barça, que porta a Barcelona. I clar, si escoltem l'entrenador alemany, la diferència en les paraules dedicades a Valde i a João Cancelo, doncs són força clares.
7: Yeah, he can play tomorrow.
6: Sí, Cancelo pot jugar demà, està a punt per jugar. Penso que té una tècnica increïble, molta passió, i la temporada passada ens va donar molt jugant en aquesta posició. També ens va donar moltes opcions en atac, situat al lloc adequat i al màxim nivell. Was in the right
4: moment on the highest level. Cancelo, per cert, avui mateix ha quedat ja inscrit a la Lliga amb el dorsal 2. També està inscrit Andreas Christensen, que havia acabat contracte i se l'ha renovat. Per tant, ara mateix, totes les cares noves inscrites, excepte Visibu, ja que no se n'ha pogut formalitzar la inscripció per un problema amb el visat i, per tant, demà no serà la convocatòria a ells. De fet, avui Visibu s'ha entrenat amb el filial de Belletti, com Ibrahima Tunkara i Goren, que també han baixat al filial. Veurem si Belletti fa jugar o no Visibu, perquè demà té el Barça Atlètic un amistós a Vilanova. Per tant, demà a ells hi seran els nous Gordon, Adeyemi i Cancelo. I, tot i que està inscrit, no hi serà Marc Rodri.
2: Sí, Rodri, recordem que després d'acabar el Mundial va passar per una petita intervenció per solucionar uns problemes d'esquena i ara mateix està exercitant individualment. És a dir, ha tocat gespa, s'ha entrenat sobre la gespa, però apartat del grup. Això sí, Hansi Flick ha explicat que el pla del Barça és que Rodri ja estigui disponible per treballar amb el grup, és a dir, juntament amb els seus companys, a partir de dilluns. També destacar una altra de les coses que ha dit Hansi Flick, que és que ha admès que els mundialistes potser no acaben d'estar llestos per disputar els 90 minuts. Clar, el Barça és l'equip que més en té, almenys dels que van arribar a la fase final, entre Espanya, Anglaterra i França, no?, que també van jugar al tercer i quart lloc. Veurem com acaba de gestionar aquestes baixes i aquestes minutatge dels jugadors que fa tot just una setmana gairebé que van arribar a Barcelona.
4: El serial de l'estiu, Julián Álvarez i el nou. Què ha explicat avui Flick i sobretot si ha donat pistes de qui serà el nou demà a Elx?
2: Mira, la resposta sobre si ha donat pistes seria una mica un sí i no, perquè no ha volgut dir res, però sí que ha deixat intuir dient una frase que parafrasejo, que deia, mira, si heu estat atents, és fàcil saber qui jugarà. Bé, això ha estat la resposta sobre el nou. Sobre Hansi Flick sí que és veritat que no ha volgut parlar de jugadors que no són del seu club, és a dir, que són d'altres clubs.
9: I don't speak about players from other teams. So...
10: No parlo de jugadors d'altres equips, només dels del meu equip. Deco, jo, parlem cada dia, volem fer l'equip més fort. És la nostra feina, tot és pel bé de l'equip, del club. No és per un jugador, ni per mi. Només Deco i jo, i poques persones més, sabem exactament què volem.
9: Only Deco and I and few people know exactly what we want.
4: Però en canvi de Julián sí que n'ha parlat Simeone, eh? En la prèvia del partit que jugarà l'Atlètic de Madrid demà, recordem, 5 de la tarda contra el Villarreal.
2: Sí, de Julián, un Julián Álvarez que evidentment segueix sent futbolista de l'Atlètic de Madrid, n'ha parlat Simeone, veurem com el rep l'afició matalassera, això sí, després dels últims dies on han aparegut pancartes i pintades contra Julián, però de moment això ha dit Simeone avui.
12: Las incertidumbres no están. Miguel habló claramente ayer, yo sigo en la misma línea de donde estoy, para mí Julián es un jugador importantísimo para llegar a los objetivos que tenemos como equipo, lo necesitamos, lo vamos a cuidar desde lo deportivo y vamos a estar con él. ¿Por qué? Porque es un jugador nuestro. Y mientras estén en el Atlético Madrid jugadores que son míos, yo lo voy a cuidar.
2: I en aquest sentit, també Simeone ha confirmat que Julián demà estarà convocat en aquest partit, com deies, davant el Villarreal a les 5 de la tarda.
4: Qui serà el nou demà en el partit del Camp de l'Elx? És una pregunta que hem llançat avui a x.com/totgira. En resultat de l'enquesta, donàvem 4 opcions: Hamza, Rafinha, Gordon o Adeyemi. El més votat per l'afició, pels nostres oients, és Hamza, 62%, 20% diu Rafinha, 16% diu Gordon, 3% només diu Adeyemi. Àngel Pichi Alonso, què tal, com estàs? Bona nit.
23: Què tal? Molt bona nit.
4: I tu per qui apostes demà de nou?
23: Per Hamza.
4: Per Hamza, també. Sí, si tu fossis l'entrenador, posaries Hamza.
23: Sí, sí, no tinc cap mena de dubtes. És l'únic nou que hi ha a l'equip. I, a més, a mi m'ha convençut. Amb els partits de pretemporada se li veuen moltes coses positives. Sap com jugar d'esquena, està sempre en zona de finalització i té gol, i per tant, i és molt jove, té una fam per triomfar grandíssima, i crec que té una oportunitat per demostrar les seves condicions i que igual el Barça no necessiti firmar un nou.
4: Això és el que faries tu, però creus que és el que farà també Flick demà?
23: Sí, jo crec que de sortida jugarà Hamza, sí.
4: Que és l'únic nou pur que ara mateix té la plantilla. Clar, quan sents ara tot aquest enrenou amb Julián. Simeone tornant a dir el mateix, estàs cansat del serial?
23: Sí, veritablement sí. Jo, la veritat que em sorprendria molt que al final la Atlètic de Madrid acabés donant per bo el traspàs, no?, en aquest sentit, i el Barça ha de viure sense Julián. Jo crec que ha de viure sense Julián i fer si té una segona opció, si té plan B, si té plan C i tal i qual, o el que dèiem. A veure, jo crec que hi ha comentaris que no estan en la línia de la realitat del futbol. Diuen, home, Lewandowski, Ferran, Rashford, 47 gols menys. I jo sóc dels que creu que el Barça no necessita fer 125 gols per guanyar la Lliga, que igual fent-ne 85 o 90 també guanya la Lliga, en aquest sentit.
4: Sí, sí. Escolta'm, debat Valde, ja has sentit a Flick, sí. Per tu hi ha debat obert, diu Flick que li agradaria veure'l competint pel lloc. N'esperes més d'ell, de Valde?
23: Espero que torni a recuperar el nivell que va tenir. Valde, en un moment donat, era internacional, era el millor lateral, un dels millors laterals de la Lliga Espanyola, però veritablement les lesions i, bueno, no ho sé, circumstàncies X van fer que el seu rendiment estigués molt per sota del que va demostrar. Per tant, ha de recuperar molt de nivell, perquè està clar que Cancelo, sent un... encara que hagi jugat de lateral esquerre, però sent un dretà que li guanya la partida a la banda esquerra, pues, ho diu tot, diu totes les intencions. I si hi ha fas cas de les declaracions o les insinuacions del tècnic, doncs la veritat és que en principi ho té força complicat.
4: I demà juga Bernal, no hi serà Rodri. Tindrem debat de la posició de mig centre o amb Rodri s'acaben els debats?
23: No, en Rodri s'acaben els debats. Però és que també seré molt atrevit i et diré que a mi, en un partit molt important contra el Madrid o contra un equip d'entitat a la Champions, el meu centre del camp en aquests moments seria Rodri, Pedri i Marc Bernal.
4: Ah, ara m'agrades. M'ho apunto. I veurem si això Flick ho fa aquesta temporada, però em sembla una molt bona opció que avalaria l'opció que Rodri no hauria de fer tap per Marc Bernal. Àngel Pich Alonso, ben tornat una temporada més al Tot Gira. Comptarem amb tu aquest any i que ens ajudis a il·luminar el que vagi fent Hansi Flick aquesta temporada. Una abraçada, gràcies.
23: Un plaer.
4: Que vagi molt bé. Marc, Andrés, si no hi ha res més, tanquem. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.
4: 17 minuts i la una i tanquem Tot Gira. Hem de parlar de la Vuelta. Això que sentiu és la cançó oficial de la Vuelta 2026. Ara entera bé, però jo crec que l'acabarem avorrint, perquè, clar, la sentirem cada dia, cada dia, cada dia. Despierto amándote, de Miranda. Xavi Soler, l'havies sentida o no?
13: Sí, l'havia sentida.
4: Com home, la tornada enganxa,
13: sí,
4: no?
13: Sí, sembla una mica aquella de Dragostea d'Intei, quan feia el Maria. Doncs
4: és veritat, té un aire. A veure, aquesta Vuelta 2026 que ja està en marxa, la Vuelta de Tadej Pogacar, totes les mirades posades en el ciclista eslovè, que busca la gran que li falta després de guanyar el cinquè Tour fa una mica menys d'un mes. És que no fa ni un mes. Avui Pogacar ha tornat a pedalar. Ha estat una crono individual de només 9 quilòmetres pels carrers de Mònaco, amb sortida des de la porta mateix del casino de Monte Carlo, molt tècnica aquesta crono, i fent part del recorregut del Gran Premi de Fórmula 1. I Xevi, ja tenim primer líder i nosaltre que Tadej Pogacar.
13: Perquè no en deixa ni una, per 9 centèsimes ha guanyat aquesta etapa, una etapa que a priori no havia de ser el favorit perquè era una contrarrellotge de 9 quilòmetres. Ha guanyat a Ethan Hayter, que ha acabat en segona posició, passant per davant, ho deia ell després, del seu apartament. Ell viu a Mònaco i, per tant, el recorregut tècnic potser se'l coneixia una miqueta, i Pogacar ja no deixa ni les engrunes, és el primer líder vestirà de vermell, perquè ens fem una idea mirant els altres favorits de la general o els altres possibles aspirants. Joao Almeida, el seu company d'equip, ha arribat a 8 segons, Roglic a 22, Esquil Mose a 29, Enric Mas i Carapaz a 33, Félix Gol a 46 i a Òscar Onlí a 50.
4: Hi ha hagut un moment interessant, i és que un ciclista que ho ha passat molt malament perquè el seu germà va perdre la vida al Tour de Portugal, avui ha arribat a marcar el millor temps d'aquesta crono.
13: Joshua Tarling, el ciclista de l'Ineos, marcava el millor temps fins que li ha tret Ethan Hayter. Recordem, fa 7 dies el seu germà Finlay va morir després de xocar a la Volta a Portugal, molt traumàtic. De fet, fins a l'última hora no se sabia si Joshua Tarling participaria en aquesta Volta. Ha estat marcant el millor temps, i fins i tot Pogacar, a la roda de premsa posterior, ha dit que quan veia que Joshua Tarling estava marcant el millor temps, realment li feia il·lusió que pogués guanyar a l'etapa, una mica també per memòria del que ha passat, i que quan ha vist que Ethan Hayter li havia robat aquest millor temps, llavors sí que s'ha decidit apretar en el tram final. Fins i tot veureu que a l'última recta ha fet un sprint brutal per marcar el millor temps, i se'ls ha vist després de l'etapa, tant a Tarling com a Pogacar, asseguts al podi, conversant entre els dos.
4: Per 9 dècimes s'ha endut aquesta primera crono i ja té el mallot vermell de líder de la Vuelta. Joan Antoni Fletxa, què tal, com estem? Bona nit.
14: Hola, bona nit.
4: Quina bèstia Pogacar. Decideix quan guanya, com ho fa i de la manera que ho fa. 9 quilòmetres avui, 9 dècimes li han set suficients per guanyar aquesta primera etapa. Quina bèstia.
14: Bueno, i caldria afegir en disciplines diferents, sí, perquè avui no tan sols ha fet de ser contrarellotge, sinó que ha demostrat la seva fortalesa tècnica. O sigui, podríem dir que ha guanyat gràcies a una disciplina més arriscada al ciclisme, no? Que també domina, que no cal força, sinó que habilitat de dominar la bicicleta. O sigui, és que no se li escapa res al Pogacar, i inclús avui és que no hi ha res a dir, ni el millor equip, ni que ha estat fora d'empujada, no. Ha estat el millor en arriscar. És cert, un recorregut, com ha comentat el Xevi, que se'l coneixia, però, vaja, que has d'anar fort per allà i per guanyar per 9 mil·lèsimes. I a Suïssa va guanyar, crec que el Van Der Poel per 4. O sigui, a part, és això, és que juga, mira, com si fos una Fórmula 1, no? Tot i que avui que estaven a Monte Carlo, com el Gran Premi, doncs juga amb petites diferències també per guanyar.
4: Ara, quin magnetisme té Pogacar, es nota, eh? Perquè cada cursa on ell hi va, es guanya en expectació. I ja ho estem veient des del primer dia a la Vuelta. La Vuelta ho agrairà moltíssim que hi vagi Pogacar aquest any.
14: Ah, i tant, perquè és el més gran. És com, ja el Tour ja es deia, que és comparable als Michael Jordan, a grans esportistes de la història de l'esport, no tan sols del ciclisme. I això, com tu ho has dit, o sigui, al final té un efecte d'atracció, de que la gent vol veure aquest fenomen d'esportista que és el Tadej Pogacar, més enllà
23: de que els agradi el ciclisme. És com anar a veure un dels més grans. El seu dia va ser Dimers i ara el més gran a l'esport, no? Dimers té el seu lloc, però que el Pogacar està a l'alçada d'esportistes d'altíssim nivell.
4: Recordem que Pogacar només ha corregut la Vuelta una vegada, va fer podi, va ser el 2019, Pogacar tenia 21 anys i va ser tercer darrere Roglic, que avui ha participat en la sortida d'aquesta Vuelta, i d'Alejandro Valverde, que va ser segon. Era l'any abans de guanyar el seu primer Tour. Li hem demanat al Xevi que ens presenti una mica el cartell. És evident que si parlem de favorits, Xevi, Pogacar...
13: És que és molt fàcil, jo crec que és molt difícil que en una cursa no sigui favorit Pogacar, però mirant els seus rivals, és el grandíssim favorit per molts motius. Ara ho deia el Joan Antoni, perquè és el millor, perquè fins i tot podríem dir que l'última setmana del Tour tampoc va patir un desgast molt gran, perquè es va dedicar, ja ho vau veure, a ser el gregari de luxe d'Isaac del Toro per intentar aquest podi.
4: Recordem que va acabar el Tour el 26 de juliol, sí. És important subratllar-ho. Som a 22 d'agost, el Tour va acabar el 26 de juliol.
13: Per les ganes que té d'aconseguir les tres grans voltes per etapa, recordem que ho va aconseguir aquesta primavera Jonas Vingegaard, i ell no es vol quedar enrere, i fins i tot m'atreviria a dir que vol guanyar la Vuelta deixant un puntet de força, perquè el seu altre gran objectiu de la temporada és el Mundial de Montreal, al Canadà, i ja veurem si l'acompanya la salut, si realment podrà tenir aquest marge per no haver de forçar al màxim.
4: Vol ser el novè corredor, que guanya les tres grans voltes. Això ho han fet només 8 ciclistes, els més grans o dels més grans, i per tant és el cap de cartell. Algun dubte, Joan Antoni, penso en el desgast físic, perquè si mirem resta d'aspirants, que ara el repassarem, sembla difícil trobar algú que li pugui fer ombra. No sé si el desgast físic del Tour, aquests pocs dies que han passat entre Tour i Vuelta, li poden arribar a passar factura.
23: Això ens hauríem de demanar més cap al final de la Volta a Espanya, no? Perquè en principi el desgast del Tour també comporta un estat de forma boníssim, i jo crec que ell el seu repte sobretot és ser capaç d'arribar, com heu dit, al Mundial també. Llavors interessarà gestionar això. Jo crec que el desgast del Tour, bueno, ha començat fort perquè ha guanyat, és cert que ha guanyat una contrarrellotge tècnica, encara s'han de veure moltes coses, i és cert també que la Volta és duríssima i que sobretot els últims dies de la Vuelta també són molt exigents. Per tant, bueno, haurem d'anar veient com ell gestiona aquestes tres setmanes. Jo intueixo que el desgast el té superat, que ha recuperat molt bé. A més, el fet de començar a la Vuelta a casa seva ja gairebé et treu una setmana de desgast d'anar on és la sortida d'aquesta gran volta, no? D'estar uns dies a fora, d'instal·lar-te un hotel. Ell ha començat a casa, o sigui que més o menys està en un entorn molt familiar fins demà al matí, per dir-ho d'alguna manera. Això sembla que no, però clar, comporta menys desgast, o sigui, es fa més fàcil les coses. Després ja veurem. Jo crec que ell aprofitarà a omplir el seu marge amb els rivals tant com pugui, o sigui, ell no deixarà les coses per l'última setmana, i un cop agafi aquest marge gran, el gestionarà. O sigui, si hi haurà dies que, mira, que no ha d'apretar tant i de més, jo entenc que és com ho farà, que és gairebé com va fer el Tour de França. Si ja ens fixem, el Tourmalet va omplir ja un avantatge, no va sentenciar, però més o menys ja veia que no tenien rivals. I un cop ja va tenir un marge respecte a la resta ampli, ho gestionava, inclús deixava guanyar o intentava ajudar el Del Toro i així. Per mi serà una estratègia molt similar a aquesta Vuelta.
4: És veritat que l'UAE no porta un equip tan fort com el Tour, no hi és Del Toro, sí que hi serà Almeida, veurem en quin estat físic també el ciclista portuguès, però vaja, el gran favorit és evident és Tadej Pogacar. Faré la pregunta diferent, qui aspira a ser segon,
13: sí,
4: Xavi?
13: És curiós que en una cursa parlem de qui aspiria a ser segon. Hi ha molts dubtes, després te'ls repassaré, i potser les úniques certeses que hi hauria per aspirar a ser segon, i tenint en compte la volta tan muntanyosa com és, jo posaria dos noms. Un és Félix Gall, el ciclista austríac del Decathlon, que ja va ser segon al Giro darrere de Vingegaard i que és un dels corredors d'aquests que no et falla mai, gairebé. Tampoc és molt difícil que guanyi, però sempre és molt regular. I l'altre és Richard Carapaz, sobretot pel que vulgui fer Carapaz. Va acabar molt bé el Tour de França, segur que comença amb un estat de forma molt bo. Ell diu que aspira a la general, que no hi va a guanyar etapes. Per tant, per mi, són els dos referents més clars que li podrien entre cometes, complicar una miqueta la cosa a Poatxa.
4: No hi posem a Roglic, eh?
13: Jo, aquí hi ha el meu apartat de dubtes, que n'hi ha moltíssims. Un és Primo Roglic, pel que ha fet aquesta temporada i també pel que ha dit ell, que no arriba en bona forma, pràcticament no ha competit, va tenir un accident que l'ha fet recuperar-se durant molta part de la temporada i no sembla que sigui el Roglic de la millor forma, que ha guanyat tantes vueltes. Un altre gran dubte, tu deies abans, és Joao Almeida, el company d'equip de Pogacar, que va ser segon la temporada passada, però que realment aquesta temporada també ha competit molt poc i a més se l'ha vist amb un estat de forma preocupant en alguns llocs. L'altre és Enric Mas, és una altra gran incògnita.
4: No ha fet mala crono avui, eh?
13: No ha fet mala crono, tampoc l'ha fet a Joao Almeida, mala crono, però és un dubte perquè tampoc ha competit gaire, ha hagut de lluitar amb problemes físics i vés a saber si estarà per fer una bona posició. I els altres, encara més dubtes, potser Oscar Onley, el que hauria de ser el cap de files de Lineos, que ve de fer quart en el Tour de l'any passat, però que aquest any també pràcticament no ha corregut res, i un que pràcticament ja segur no pot comptar entre els aspirants, però li posem també perquè és un mite, és Mikel Landa, que ha tingut també molts problemes físics, però que

0: resultat, ve amb la confiança també i la tranquil·litat d'haver tingut un bon resultat. Per tant, amb el recorregut que hi ha, és per mi el, un home castellà, i coincideixo amb tu amb el tema del Carapaz. El que passa, clar, el Carapaz és la mateixa incògnita que tenim amb el Pogacar sobre el desgast del Tour i a veure com acaba sobretot aquesta gran vuelta. Després ho veurem, perquè sempre hi ha sorpreses a la vuelta, sempre hi ha corredors que mira, que al final surten i més o més destaquen, comencen, veu parlar del Pogacar, no?, el 2019, doncs per què no? Podem veure un home que de cop i volta ens sorprengui, sobretot per la identitat, o sigui, per com està feta la vuelta i per l'època de la temporada on cal la vuelta, eh? Jo no descartaria pas un home que de cop i volta, mira, ens sorprengui.
1: Hi ha més al·licients en aquesta vuelta, en Van Aert, eh? I
2: sí,
1: serà, també.
2: Jo crec que és interessant veure també com s'ho pren Van Aert, que segur que voldrà guanyar etapes, donat que el Visma, el seu equip, tampoc porta un líder clar, i és un corredor que té moltes ganes després d'haver-se perdut el Tour. També compta amb Matías Esquilmose, que va fer molt bon Tour, que va acabar molt bé, i també veurem si a les primeres etapes va per la general i està bé, i per posar un nom d'aquests que potser la gent coneix menys, no ha fet una bona temporada, però hi ha un jove, el Lotto, que es diu Jarno Widar, que és un corredor que fa uns anys prometien que era potser el millor escalador jove, és del 2005, i li donen la primera oportunitat de fer una gran volta per l'etapa. No està en el nivell de Pol Sexás, però fa uns quants anys potser sí que estaven al nivell de Sexás, i veurem si realment aquest Jarno Widar, aquest jove corredor belga, realment pot lluir en una gran volta per etapes.
1: Apuntem el seu nom. Catalans 4, eh?
2: Sí, 4 catalans que a priori han de ser una miqueta gregaris, excepte potser el David de la Cruz, que correrà la seva última gran volta per etapes, perquè ja ha dit que després d'aquesta temporada, si no hi ha un canvi, es retirarà. Un de la Cruz, que recordem ha fet 7è 2 ocasions a la Vuelta, per tant és una cursa que li va bé. El Pau Miquel del Bahrain, que és un home que pot ser mig ràpid, que es defensa una mica bé en la mitja muntanya. El Marcel Camproví, que ve amb el mallot de campió d'Espanya, i veurem el jove corredor del Pinarello també quin recorregut té. I Marc Brustenga, l'home ràpid del Kern Pharma, un dels equips de segona categoria que participen en aquesta Vuelta.
1: Ens faltaria un Fletxa, aquí també. Un Fletxa aniria molt bé aquí en aquesta Vuelta. El recorregut, tu has dit, Fletxa, t'agrada? És dura aquesta vuelta, que no toca el nord. No toca el nord aquest any. El va tocar l'any passat, però aquest any no anirem ni a l'Angliru ni a Lagos. Serà pràcticament una vuelta al sud, a Andalusia, eh?
0: Sí, creua en diagonal. Mira, sí. Creua gairebé tota la península. O sigui, és curiós perquè en el món de l'altra distància això es diu el divide, no? Seria més que una volta a Espanya, seria un divide d'Espanya, no? El Tour Divide famós, el bikepacking, i hi ha moltes proves d'aquestes, li donen divide. I clar, creu en diagonal, més o menys, bueno, diagonal per la costa, després se'n va molt pel sud, i amb algunes pujades inèdites, amb pujades molt fortes de pendent, pel sud, amb calor, vaja, jo crec que sobretot els últims dies de Granada seran duríssims, hi ha etapes realment dures, i per tant, com heu dit, s'evita el nord i bueno, anirà viatjant cap al sud, no? amb molta sorpresa al llarg del recorregut. I, de fet, ja de seguida, els primers dies, tindrà l'etapa Andorra, Font-Romeu, vaja, que qui estigui fort ja des del principi pot començar, com el Pogacar, no? a obrir diferències.
1: Demà encara Xevi a França.
2: Sí, entre Mònaco i Manosc. És una etapa llarga de més de 200 quilòmetres i caldrà veure, sobretot, si Tadej Pogacar ja vol permetre una escapada perquè hi hagi canvi de líder i no haver de fer la cerimònia del podi, o realment s'ho pren seriosament com agafar el mallot vermell des del primer dia.
1: Dilluns, el que deia el Fletxa, l'arribada al primer gran port de muntanya Font-Romeu, dimarts etapa Andorra, dimecres etapa íntegra a Catalunya, Falset Roquetes, i bé, aquest sud que decidirà Andalusia quin és el podi, no dic qui guanya, jo crec que ho hem de tenir clar. Bé, poden passar coses, a vegades hi ha imprevistos, clar, accidents, i això és el que podria fer que trontollés la victòria de Pogacar, que si no passa res, si no té accidents, és el gran favorit per endur-se aquesta vuelta. Fletxa, ho seguirem, que ho disfrutis molt i connectats aquí el Tot Gira.
0: Vinga, gràcies i fins aviat.
1: Vinga, anirem tancant Tot Gira. Xevi, marcador del Mundial Femení d'Hockey Hierba, que s'està disputant aquests dies, s'ha perdut la selecció espanyola.
2: Ha guanyat Argentina molt clarament, 3-0, ja era el marcador final del primer quart. Ara la selecció espanyola té més complicat, vaja, bastant complicat, la classificació per semifinals. Haurà de guanyar el dilluns a Alemanya i esperar que Argentina golegi a Bèlgica qualsevol altra combinació faria que les espanyoles no lluitessin per les medalles.
1: Demà juga l'equip masculí en aquest Mundial.
2: Contra Bèlgica serà a partir de 8:45.
1: Molt bé. Acabarem dient que avui hem tingut cursa sprint del Gran Premi de Fórmula 1, que

0: Lando Norris ha fet la pole position i sortirà des del primer lloc de la graella aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. L'anglès compartirà primera fila de la graella amb George Russell, mentre que l'actual líder del Mundial, Kimi Antonelli, sortirà des de la segona. George Russell ha guanyat la cursa sprint. Ho deixem aquí, demà hi tornem amb el Sabadell i amb l'estrena del Barça.
1: Aquest Tot Gira l'ha fet possible el Departament d'Esports de Catalunya Ràdio amb coordinació d'Oriol Rodríguez i Xevi Soler, muntatge tècnic i musical de Marçal Turo i Joan Arroyo, producció de Nàdia Roig i la coordinació del Control Central de Catalunya Ràdio amb Xavi Vall i Víctor Rodríguez. Dirigeix i presenta David Clopés. Tornem a girar demà a les 7 de la tarda.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bona nit, us informa Carola Gil. Els municipis afectats pels aiguats de la matinada passada han treballat durant tot aquest dissabte per treure l'aigua i el fang de carrers i cases i fer recompte dels danys materials que han causat. 9 persones continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. Alguns veïns expliquen que s'han sentit sols i que fa temps que demanen als ajuntaments que millorin les condicions dels barris on viuen, sobretot el clavegueram. És el cas d'en Joan, de Creixell, i la Maria Angústies, de Coma-ruga.
4: Aquí està tot col·lapsat, les cloaques, tot peta, és un desastre.
5: Aquí es troba un embalse, una piscina. És que era terrible. No sabemos si realmente el alcalde tendrá que intentar darle solución a esto, porque si no, al final aquí es imposible vivir.
3: Un altre lloc on han hagut de treballar de valent per resoldre incidències és en un càmping de Roda de Barà. En el moment fort de l'aiguat s'han hagut de desallotjar 300 persones que a la tarda hi han pogut tornar. La Mari, de Sabadell, ha explicat que l'aigua els arribava a la cintura i que han passat por.
6: Y venía un niño corriendo descalzo y lo agarramos, lo metimos al camping a secarlo, a un señor mayor también, pero ha sido horrible.
3: Més notícies. L'Iran ha advertit que considerarà enemic qualsevol país que participi en l'aplicació de sancions econòmiques contra la República Islàmica. Així ho ha afirmat el Consell del Cap Suprem de Seguretat Nacional en unes declaracions emeses per la televisió estatal iraniana. L'avís arriba després que els Estats Units hagin anunciat un enduriment de les sancions per augmentar la pressió sobre Teheran. L'Iran ha assegurat que atacarà els interessos dels països que col·laborin amb aquesta estratègia. Washington, de la seva banda, preveu presentar aquest dilluns noves mesures per reforçar l'aïllament econòmic de l'Iran. I el Marroc demana a Espanya que retorni al seu país els migrants que van creuar a Ceuta, tant els que van sobreviure com els que van perdre la vida. Així ho ha dit el ministre de Justícia del Marroc, Abdellatif Ouahbi, en una entrevista a la cadena àrab Al Arabiya. Demana tancar un acord amb el govern espanyol per fer possible aquest retorn. Reclama que els cadàvers tornin identificats per garantir que són marroquins i també exigeix que es repatriïn els menors no acompanyats. Continua actiu l'incendi forestal que afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància, i Gàtova, a la comarca del Camp de Tur i al País Valencià, i que ja ha calcinat més de 630 hectàrees. Tot i que encara no està controlat, les tasques d'extinció evolucionen favorablement. Hi ha un miler de veïns que continuen desallotjats. I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 19 anys per haver disparat una escopeta de balins i haver ferit dues persones durant els aldarulls de diumenge i dilluns a Lleida, entre joves de diferents orígens. Els Mossos el van detenir després de visionar un directe a les xarxes socials on animava els seguidors a agredir ciutadans pakistanesos i els Mossos. Hores més tard va participar en l'atac a un supermercat del carrer Girona disparant un arma d'aire comprimit que va ferir dues persones que hi havia dins. El jove va ser detingut dijous i ha passat a disposició judicial aquest dissabte. Perdí la fama en un cap. L'Occident Summer Fest tanca la cinquena edició després de 10 dies d'activitats a Puigcerdà amb una programació que ha combinat música i també gastronomia. 10 dies de festival amb artistes de diferents àmbits que han aplegat més de 15.000 assistents. Juli Guiu, el director del festival, s'ha mostrat molt satisfet amb aquesta edició que ha assegurat que ha estat màgica.
7: Hem tingut dies màgics. Hem tingut Rosario, hem tingut la Ludwig Balm, que va ser fantàstic. Ai, els Coldplay, que va ser maquíssim. El McLary, que ens agrada tenir aquest moment d'espectacle familiar, i realment ha sigut una grandíssima edició.
3: Esports, l'Espanyol ha perdut contra el Madrid per 1-2 amb un gol decisiu del jugador del Madrid, Carlos Espí. El temps de descompte, Bellingham, ha avançat al Madrid i Calatrava ha empatat pels blanquiblaus. El gol definitiu d'Espí ha arribat al minut 45 de la segona part. També a primera aquest dissabte, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. Aquest diumenge el Barça juga al camp de l'Elx. El tècnic Hansi Flick ha explicat que Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no estarà a la convocatòria. A segona divisió, el Sabadell jugarà aquest diumenge al camp del Castelló a partir de les 7. El Girona ha anunciat el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado. En ciclisme, Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta i és el primer líder. Aquest diumenge, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque.
2: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
8: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
2: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
8: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.

0: Catalunya Ràdio i Cant. Units per la música.
1: Què passa, trapelles? Com esteu? Tornem a ser aquí a ICAT per escoltar bona música i xerrar de les nostres cosetes una estona. I és que avui baixarem les llums, però no per crear ambient, sinó per veure què s'hi amaga. Perquè el club també té ombres i darrere la festa hi ha dinàmiques que sovint no volem mirar i són terribles. I com a bones feministes crec que les hem de posar sobre la taula. Però bueno, que avui no tot és fosc, eh? Tenim amb nosaltres un convidat increïble que crec que us farà vibrar amb el seu DJ set. Dit això, som-hi!

Durant molts anys, el club i el món de la nit i la festa han estat un espai de llibertat, d'expressió i d'evasió. Però també pot ser un lloc on es difuminen els límits. Alcohol, substàncies i poder creen combinacions delicades. I en aquest context, no sempre tothom juga amb les mateixes regles i poden donar situacions molt perilloses. Però quan surten casos com els d'Ajax i Proc o Fantasm, no estem parlant de polèmiques. Estem parlant de denúncies, de comportaments qüestionables i de responsabilitats.

seguim aquí a ICAT avui xerrant sobre els abusos de poder per part de molts artistes, generalment homes. Les últimes setmanes s'ha sabut que en el mundillo del techno diversos DJs han tingut comportaments reprovables amb menors i algunes noies, i això als DJs ens deixa fatal. El problema en aquests casos és com de ràpid es relativitza tot, com si aquests comportaments anessin dins el pack de ser artista. I no, no ho és. Hi ha una cultura del tot s'hi val que s'ha normalitzat massa. Que si és festa, que si és nit, que si tothom va col·locat... Però aquesta excusa ha tapat moltes situacions de risc, i massa vegades qui ho pateix queda invisibilitzat.